0: nostra comunitat valenciana puga anar a Petrera a gaudir de les festes des del 9 al 9 d'octubre?
1: Mira, pues nosotros comenzar el lo que es fort, tenim el dia 5, que és el pregó i l'alborà que tenim. El dia 7 és el dia de la Verge, que és el dimecres, i les carasses són els tres caps de setmana següents. El diumenge 11, el dissabte 17 i el següent diumenge, que ara no recordo, és 25. Sí, 11, 17 i 25 d'octubre. Així que les festes grosses són des d'aquest cap de setmana fins al dia 9, el dia de la Comunitat Valenciana, però es prolonguen amb les carasses com dia dissabte, diumenge, dissabte i diumenge.
0: Pues ahí estarem pendents de tot el que passa en Petrer. Moltíssimes gràcies, Alejandro Ruiz, per estar amb nosaltres en esta vesprada, en la flama, que sempre està encesa per anar de festa en festa per tota la Comunitat Valenciana, i estarem pendents de tot el que va passar en aquestes festes del 2 al 9 d'octubre, festes en honor a la Mare de Déu del Remei. Gràcies, Alejandro, i molt bona vesprada.
1: Moltes gràcies a vosaltres sempre per donar a conèixer tradicions. Una vegada.
0: Clar que sí, les tradicions, que és el més important de la nostra Comunitat Valenciana, la comunitat que està plena de festes. Omaira, tu, jo t'he vist en unes ganes d'anar a les carasses.
2: És que jo les he vist, les vaig anar a vaig fer un reportatge d'esta festa i són divertidíssimes, i a més és que la gent té una imaginació.
0: Fa quants anys vas fer el reportatge?
2: Anys? No, varen fer-ho fa dos anys.
0: Ah, fa dos anys.
2: Sí, fa dos anys. Tota la gent ho fa en roba vella que té a casa, trauen els baús de la Piquer, i és molt, molt divertida, perquè més van assustant-se, van tal, i és molt recomanable anar a les carasses de Petrer.
0: Pues igual que anem a Petrer, que se n'anem al sud de la Comunitat Valenciana, se n'anem al nord de la nostra Comunitat Valenciana, perquè així la flama no s'apaga mai. Igual que va d'un lloc, va a un altre. I la flama no para. Passa de mà en mà i de localitat en localitat. I ara continuem, com no, anem a fer la parada en la localitat de Alqueries del Niño Perdido, que està immersa en les seues festes patronals en honor a la Mare de Déu del Xiquet Perdut, mai millor dit. Unes festes que van començar, que són llargues, va començar el passat 19 de setembre i que es prolonguen fins a l'11 d'octubre amb un programa que combina música, tradició, actes taurins i propostes lúdiques per a tots els públics. Es acostem fins a Alqueries del Niño Perdido per a conèixer com estan vivint estos dies de festa, d'alegria, i per a gaudir xuntxells. Ahí tenim al seu regidor de festes, Javier Chiva. Com estàs, Javier?
3: Bon dia. Pues com estic? Vols que t'ho diré com estic? Pues una miqueta nerviós, i mirant cap al cel, perquè una setmana tan important com és esta, per culpa de l'horatge, que te la faig malbé, és una miqueta de llàstima, però bueno, se farà tot el que se puga i de la millor manera possible.
0: Jo el que dic, quan està l'horatge, quan arriba el moment de la festa, tot el món està pendent del telèfon mòbil de lo que va passar en l'horatge. És la veritat que és una de les coses més importants que n'hi ha que tindre en compte a l'hora de fer la festa.
3: Jo no sé les vegades que mire el temps. Ara ha canviat, ara plou més, ara plou menys, ara és el sol. O sigui, que ja no saps les vegades que mires el mòbil mirant l'horatge. I al final jo ja vaig a deixar-ho estar, i que sigui el que Déu vulgui, perquè al final nosaltres no pots fer res. És que contra el temps no pots fer res.
0: Ah, sí,
3: simplement pots suspendre o portar els actes, trasllar els actes a un altre puesto, o simplement pues fer-los com se puga. Ja van.
0: I a més en esta setmana, que és la grossa, no? Me sents?
3: Hola. Javi, sí, sí, sí.
0: Esta setmana, que és la setmana grossa, que diguem que estem...
3: Sí, pendent. La setmana grossa, bueno, el fin de setmana passat vam començar el que la pleitesia, és rendir-li pleitesia a la Regina i a les nou dames que tenim. Després se va fer una orquestra i ja diguem que avui és el dia que es comença ja lo gros, fem lo que és la serenata a la Mare de Déu. I a partir de demà, pues, ja a migdia el llançament de coets, el repic de campanes, inauguració dels mesons, per la vesprà pregó infantil, per la nit pregó gran, i acabant, pues, orquestes, i ja, pues, el dissabte bous, dinar diumenge de germanors, l'ofrena, una varietat d'actes molt importants, i, claro, el que hem dit, són tot actes que se viuen al carrer, i l'horatge, pues, això.
0: Jo el que dic, anem a deixar l'horatge una banda, anem a pensar que ens va respectar l'horatge, que ens va respectar perfectament, però si tinguera sí que anar, tots els que ens escolten, els oients de Apunt Ràdio, de La Flama, i tingueren que anar a un dels actes que digueres tu, no podeu perdre's este acte de Alqueries del Niño Perdido.

0: de les festes en honor a la Mare de Déu del Xiquet Perdut.
1: Pues els actes, lo que són els actes més simbòlics, és lo que és l'ofrena, que serà el diumenge de vesprà, l'ofrena de la nostra Mare de Déu, i Sant Iet mateixa se fa un monumental tombet de bou, que se farà per unes 1.500 persones. Som un poble, les alqueries som un poble xicotet, però el tombet de bou es farà prou gran. Després farem un musical, i després tampoc deixaria de perdre pues, els dies de bou, perquè el bou d'Alqueries és molt ben vist per tots els pobles de la comarca. I després, pues, Espai Portes i la novetat que vam tindre l'any passat, que va tenir molt d'èxit, que enguany tornem a repetir, que és el divendres 9 per la nit, que es farà un Pai Porta, que és un concurs de tortilles espanyoles.
0: Oh, que bo! Les tortilles, Pai Porta, jo m'emporte un trosset de tortilla espanyola. En ceba o sense ceba?
1: A gusto del consumidor.
0: Ah, al gusto del consumidor. Pues anem a aprofitar. Mira, ja que tenim així, Javier, que estàs pendent del temps i no vull quitar-te més temps, convida a tota la comunitat valenciana a viure les festes esta setmana que tenim a la localitat d'Alqueries del Niño Perdido.
1: Pues jo convide des de la part que em toca, que és la de la regidoria i el representant de l'Ajuntament d'Alqueries, convide a tota la comunitat valenciana que vinguin, que visiten el nostre poble, que és un poble molt acollidor, i que podran gaudir de grans orquestes, sopars, bous i tot el que vulguin.
0: Clar que sí, clar que sí, ahí estarem. Mira, jo em recordo, esteu al costat de Nules, al costat de Burriana, al costat de, bueno, Mascarell, que és una ciutat emmurallada espectacular.
1: Espectacular.
0: Espectacular, i ahí esteu. Habitants sou en 1.600, m'heu dit, no?
1: No, estem ara en 4.000.
0: 4.000, ja, 4.000, molt bé.
1: Sí.
0: No, sí. Una localitat molt bonica per a visitar, Alqueries del Niño Perdido. Gràcies, Javier, un plaer, i sobretot que l'oratge mos acompanye en este temps.
1: Moltes gràcies. Gràcies. Vinga, sóc el convidat.
0: Gràcies.
1: Vinga, adéu.
2: De l'esbós al carrer. Descobrim els secrets de l'enginy i la gràcia dels nostres artistes fallers. La Flama, amb Loren Donat.
0: I avui hem recorregut tota la comunitat valenciana de sud a nord, per totes les localitats, per a conèixer les festes, però ara anem una altra vegada a l'epicentre de la festa, on estan totes les mirades clavades, que són les falles, les candidates a Fallera Major de València i Fallera Major Infantil de València 2027. 13 xiquetes, 13 senyoretes, són les que estan mirant el camí, a veure on arribaran, si el dia 13 d'octubre sonarà el telèfon al seu casal. Ja hem tingut l'oportunitat de parlar amb elles, d'entrevistar-les, d'estar al seu costat, de veure-les i sobretot de veure com mira el jurat a cadascuna d'elles. Elles seran les màximes representants de la nostra festa fallera i el 13 d'octubre se farà la telefonada i el 14 la proclamació. I ahir ja tindrem noves regines de les festes de les falles. O Mayra López Beltrán, quins nervis s'estan visquent ara mateix en les falles, esta època de setembre-octubre. És com que tot el món, tota la comunitat està pendent de lo que passa a la ciutat de València, al cap i casal.
3: A més de veres, són uns dies molt importants per als fallers, per als que amem la nostra festa, per als que són peineteros també, que ens agrada molt el món de les falleres majors i les corts d'honor. I bueno, jo tenia moltes ganes de parlar amb tu, perquè tu acabes d'estar en elles, no? En infantils i en majors. Has tingut la possibilitat d'entrevistar-les. Conta'm un poquet, Aixina, de tu a tu, què te pareixen?
0: Pues jo te vaig a dir una cosa. Si fora jurat, ho tindria prou complicat. No dormiria cap dia, perquè és prou difícil elegir entre tantes senyoretes i tantes xiquetes. N'hi ha molt de nivell. Crec que sempre estem acostumats a dir com és el mateix jurat el que elegís a les Corts d'Honor que a la Fallera Major, elegiran ja pensant en falleres majors. I jo crec que això estem molt equivocats, perquè entrevistant a les majors i a les xicotetes te dones compte de que qualsevol de les 13 pot ser la Fallera Major de València 2027. Les menudes, molt complicades. La veritat que són un bombonet, un terratrèmol. Crec que van a fer que València gaudisca més i cap de les falles infantils, del present i futur de les festes. I les majors, pues la veritat és que la mitja d'edat és molt més major. N'hi ha una que és la més jove de totes, que és Alejandra Blanco, que és la que té 21 anys, i totes les demés tenen entre 23, 24... La mitja d'edat està entre 25 i 26 anys.
3: N'hi ha una candidata que té 27, no?
0: No, 29.
3: 29 la major.
0: 29 la major.

0: major. I la horquilla ja, abans eren més jovenetes, enguany més majors. Igual que les xiquetes eren més menudetes d'altura i enguany són més altes. Va evolucionant tot això i el jurat haurà pensat ja per què ha elegit tot això.
1: Clar, cada any varien i aquestes estadístiques, aquests números varien també. Sí que va haver un canvi propiciat per la crisi del 2008, que abans eren, quan jo vaig ser de la Cort d'Honor, eren molt jovenetes, teníem 18, 19, 20 anys, i després de la crisi del 2008 sí que se va pujar aquesta edat perquè ja el ser fallera major de la teva comissió t'ho pagaves tu, entonces ja les falleres que optaven a fallera major de la seva falla o a la Cort d'Honor sí que eren més majors, perquè ja eren xiques que estaven treballant i que tenien els seus ingressos. Tornant a enguany, sí que és de veres que n'hi ha un rango ample. És, en la seva majoria són xiques majors, però bueno, jo he estat mirant els seus currículums, n'hi ha una candidata que és experta en intel·ligència artificial, eh?
0: Així no és, que mos va, jo crec que va dotar a Junta Central Fallera de que s'actualitze informàticament en moltíssimes coses, que estem encara votant en un paperet i és poc rudimentari.
1: I luego yo te volia preguntar una cosa. Ara ja tenim a 13. Ja està la ja totes són segur Cort d'Honor.
0: Cort d'Honor.
1: Tant infantil sí, com major.
0: Ja són història com tu, perquè tu has sigut doble xolla.
1: Doble xolla.
0: Cort d'Honor infantil i Cort d'Honor major.
1: Sí. Vale. Que de fet he de dir-te que en la Cort d'Honor major
0: sí.
1: Està Claudia España,
0: sí.
1: Que és filla de María José, que va ser Cort d'Honor major quan jo era Cort d'Honor infantil.
0: I germana de...
1: Sí, la seva germana també va ser Cort d'Honor infantil.
0: Cort d'Honor infantil.
1: Sí, o sea, però la mare de Claudia España sí. Va ser Cort d'Honor major meual, del meu any.
0: Quan tu eres joveneta?
1: Sí, quan jo era joveneta. No volia dir tampoc l'any. Bueno, pues lo que t'anava a preguntar jo és que ara han passat un procés d'elecció en els jurats, que han estat 15 dies, i ara ja són totes Cort d'Honor segur. Ara estan lluitant per ser fallera major de València.
0: Los Juegos del Hambre.
1: Lluitant entre cometes. I la meva pregunta és, tu que has estat en elles... Es nota un canvi d'actitud? És a dir, jo per al procés de l'acord vaig estar un poquet pues, en un perfil baixet per a no destacar massa, per a no tal, per a tratar de dur-me al jurat a la meua part i aixina, però en un perfil més normal. I ja una vegada ja soc Cort d'Honor, puig el nivell, vaig a per totes, se nota, n'hi ha candidates que destaquen perquè se nota que estan traient més armes per aconseguir ser fallera major de València?
0: Pues mira, la primera curiositat que molta gent no se dona compte i és, què color elegeixen per al traje? Això és lo fonamental, perquè lo primer entren per la vista, després per l'oït, perquè és com parles en elles, i després ja te vas assimilant-la a poc, però lo primer és el color que agarres en el traje.
1: El traje de particular que van a les entrevistes del jurat, te referixes?
0: De particular que van a les entrevistes del jurat com l'altre dia, perquè clar, si tu vols destacar, tens que portar un color. Si portes un negre, no
1: destaques tant.
0: Si portes un taronja, un rosa, un blau, tot això destaca molt més. Entonces, en la fotografia ja se veu. Entonces, ja notes ahí qui va a per totes. I això és el primer de tot, el color. I pareix una tonteria. Però és que
1: pues jo no ho havia pensat mai, això, lo del color.
0: Pues això marca cap a on vas. En les menudes, el color el trien les mares. I ahí saps qui mare li està... A lo mejor la chiqueta me le eixís el traje, que a lo mejor así me equivoqué.
1: Sí, sí, perquè...
0: Però el color fa el primer colp de vista. Després entrem...
1: No ho havia pensat, eh? Pues sí que tens tota la raó de que quan tu veus la imatge i veus a una xica o una xiqueta en un color, en un vestit aixina més diferent, te pares l'atenció
0: en ella. Jo si te dic ara en quin color t'has fixat en les majors en l'altre dia i avui en quin color. El color.
1: Pues crec que era un taronxeta.
0: Veus com t'acordes... Te'n recordes del color?
1: Bueno, però me'n recorde del color i també perquè de la persona que portava aquest color per a mi és molt volguda. Entonces també sempre te fixes en la persona que...
0: Però que a la vista el color ja te canvia i vas directament a mirar a aquesta persona.
1: Això és de veres.
0: Això és així. Després, anem a les entrevistes de les infantils i les majors. Se nota la seguretat que té cadascuna. A l'hora de parlar, la que se fa més menuda, la que se fa més gran, la que saps que te fa les respostes més curtes perquè no vol clavar la pata, la que la notes en seguretat i parla més i sap de lo que parla, aquestes coses ja te fan donant uns tips per a que tu digues esta o esta o esta o esta. I ahí és on te dones compte de la seguretat, la personalitat

0: i sobretot que va per totes, que tots són moltes, molt d'amigues, però ahir n'hi ha una que eixirà fallera major. I són coses que tens que analitzar psicològicament. Jo estic pujant de les xarxes socials les entrevistes i te dones compte en la resposta si és contundent o no és contundent. I ahí te dona molt a veure en el que va passar el dia de demà si és fallera major o no. Perquè té igual l'edat. Perquè en aquests moments...
1: Sí, l'edat té igual.
0: Té igual. Així el que val és la seguretat que tinga cadascuna d'elles en aquests moments. ¿Te pareix bé la radiografia psicològica que t'he fet?
1: Me pareix molt bé la radiografia psicològica i luego també hi ha una cosa que nosaltres no sabem i és que en el moment són candidates, el moment abans del Roig Arena, totes diuen, sí, jo vull ser fallera major de València, bueno. Però la realitat és que quan ja són 13 sí que n'hi ha algunes que es baixen del carro, que diuen, jo preferís quedar-me en Cordó Nord, jo no vaig optar a ser fallera major de València, que normalment no sabem cada any quantes han dit que sí, quantes han dit que no, o si totes han dit que sí.
0: Pues mira, jo te dic una cosa, i saps on te dones compte? Perquè jo me fixe molt en les... Jo ho grave i me fixe molt en les imatges. Segons com menegen les mans i com miren, quan tu li preguntes, vols ser fallera major de València? I te diu, i per què series fallera major de València? Quan tu li dius, tu voldries ser fallera... Se li il·lumina la cara perquè vol, però n'hi ha moltes que en els gestos de les mans ja te diuen que no. I això és aixina, perquè una cosa és obrir les mans i una altra cosa tancar les mans. Si les tanques, estàs en negatiu. Si les obris, estàs en positiu. I inconscientment ho fan. I ja t'ensenyen els vídeos i ho veuràs.
1: Ah, doncs pues estaré jo atenta a les teues xarxes, a les teues xarxes socials, a veure tots aquests gestos, a veure què és el que fan i a veure... Jo la veritat és que no sé exactament quantes opten a ser fallera major de València, quantes no. M'agradaria que optaren totes. Pense que tenim, tant en infantil com en major, tenim unes cors d'honor molt adequades. Crec que tenim dos bons grups i que va ser un bon any. Jo estic desitjant ja conèixer el nom de les falleres majors de València i que ja arranque el seu regnat. M'imagino que elles també estaran pensant això, perquè la realitat és que tu ara continues en el procés, però no eres ningú. Fins que no n'hi has que una fallera major de València, no eres ningú.
0: Te dic on està la qüestió, quan li preguntes tant a l'infantil com a la major, tu t'imagines elegir el color de l'espolí que te donaran tots els valencians, els falleres i les falleres? Clar, ahir s'omplen els ulls de llàgrimes. I és com que li batega el cor amb més força encara, perquè diu, ostres, és que si isc, tinc que anar a la setmana següent a elegir el color de l'espolí.
1: Als dos dies.
0: Als dos dies, en seguida van sí. A elegir el color de l'espolí que van a portar sí. Elles com a oficial.
1: Bueno, jo pense, no van el dia, o sea, la telefonada és el dia 13 i no van el 14, van al dia següent per lo matí.
0: Realment sí. Són tres, segons com hagin quedat, com estiguen quedant en la...
1: Lo normal és que vagin abans de la seua proclamació ja a triar l'espolí.
0: Crec que és proclamació i després, aquesta pròpia setmana, segons com caiga, van...
1: Bueno, el dia 15... que és el dia següent de la proclamació, tenen que estar així.
0: Estaran així, estaran
1: amb nosaltres. Que tindrem un monogràfic en les falleres majors de València. I, bueno, n'hi ha que dir també a l'audiència que estem preparant tu programa especial en totes les entrevistes que tu has fet a les candidates.
0: A les candidates.
1: Per a que les coneixen un poquet més a prop.
0: I no n'hi ha que oblidar una cosa. En este any, les falleres majors seran les falleres majors del 10è aniversari de que les falles es van declarar Patrimoni Immaterial de la Humanitat i que viuran de primera mà el Simpòsium de la Pólvora, que València serà capital mundial de la pólvora que s'està preparant, i ho prepararem també així a la
1: que
0: Flama,
1: també parlarem
0: que estem parlant en Ricardo Caballer, estem parlant també en la pirotècnia, a veure que se m'ha anat el cap a mi, en Dani, Caballer,
1: en Caballer FX perquè també van a fer una disparada a Finlàndia, i entonces també es tindrem al llarg d'estos dies així perquè mos conten aquesta disparada especial.
0: Sí, perquè la Flama és pólvora, és tradició,
1: és
0: passió, és música, és gastronomia, és festa, i no podem deixar a banda qualsevol cosa. I enguany estarem pendents de tots. Lo primer que estarem pendents, dia 13, la telefonada de la fallera major i de totes i cadascuna de les candidates. Homera, té les teues quinieles?
1: Sí, tinc les meues quinieles.
0: Tant menudes i majors?
1: Infantils com majors. De moment no vaig a dir noms.
0: No vas a dir noms?
1: Més guarde.
0: El dia 12 tenim programa especial. On tindrem totes les candidates, sí. El dilluns.
1: Sí, les coneixerem a totes un poc més a prop,
0: però espera,
1: no?
0: Sí, sí, però és que el dia 13 serà la telefonada. O sigui que així anem a calfar motors en aquest programa a les 12 del migdia.
1: Bueno, i el dia 8 tindrem també a Carmen Prades i sí. A Marta Mercader el dia d'abans, del 9 d'octubre...

0: el seu últim acte públic i tindrem l'ocasió i l'oportunitat de parlar amb elles i recordar el seu regnat.
1: Bueno, pues recordarem des de que va fer la telefona a l'alcaldessa hasta el dia 9 d'octubre, com aquell que diu, que serà el dia d'abans, quan vinguin, el dia 8, durant tot un any, perquè van a dir lo ràpid que passa, lo ràpid que passa, queda't en cada segon, en cada minut, en qualsevol cosa, perquè després, si no gaudixes al 100%, dius, lo que m'he perdut per el camí, i això no pot ser. I sobretot, com seran recordades les nostres falleres majors, Carmen i Marta, Marta i Carmen, que això és també la part fonamental. O Mayra, que se n'anem?
0: Ja se mos ha anat el temps, jo estaria així xerrant una hora més.
1: Se vegem el dilluns, a quina hora?
0: El dilluns a les 12, La Flama, com sempre.
1: A les 12 estarem així, en A Punt Ràdio, La Flama, per encendre la metxa de tota la festa, de tota la tradició, de tota la vertebració de la nostra comunitat valenciana. Nosaltres se n'anem, t'esperem així el pròxim dilluns a les 12 del migdia, en La Flama. Gràcies a tots. I ojo, amics i amigues, que el dilluns venim carregat de bombo, perquè n'hi ha moltes coses de cap de setmana.

0: El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Com afecta la inflació a la teua cistella de la compra? Quines són les oportunitats de negoci a les nostres comarques? No et quedes amb dubtes. De dilluns a divendres, a les 4 de la vesprada, Cadena de Valor. El programa on l'economia s'entén a la primera. Perquè les teues finances domèstiques també importen. Amb Javi González.
1: No patisques. L'economia pot ser senzilla si te ho expliquen clar. I t'espere per fer valdre els teus diners.
0: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Si plou amb intensitat, en cas de tindre problemes de visibilitat al conduir, és convenient que et pares al voral senyalant la teua situació amb la balisa i els intermitents d'emergència. I sobretot, no creues amb el vehicle trams com rambles que salven barrancs o baixants, ja que la força de l'aigua podria arrossegar-te. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
2: Salva, tu creus que estem sent massa càustics esta temporada?
3: Què va, Manolo? La gent està de sucre. Només expliquem el que tots pensen en el carrer, però amb micròfons.
4: Torna el programa que no és apte per a directius i representants. Torna 90 minuts. L'actualitat esportiva valenciana explicada amb molta ironia, gens de complexos i el segell inconfusible de Manolo Montalt i Salva Folgado. El clàssic de les teues nits, ara més càustic que mai. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit. En la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Tot el que ens uneix, cada dia a la teua ràdio. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
5: Volver a empezar, volver a decirte qué tal como estás, volver a mirarnos de lejos nada más, volver a reírnos por nada. ¿Qué?

0: Quan comença l'època de pluja i en cas de no tindre un sistema d'evacuació d'aigües, no estaciones el cotxe en aparcaments subterranis. Tampoc intentes baixar a per ell en cas d'estar allí. Evita aparcar també en carrers on hi haja pendents pronunciades, per on s'allibera l'aigua de pluja. I si pots, dus-lo a un lloc elevat. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
1: Hola, com estan? Són les 4 i 7 minuts. Ha arribat l'hora de que parlem d'economia.
0: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat des d'una perspectiva valenciana. En Apunt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Javi González.
1: Molt bona vesprada, benvinguts, benvingudes a aquest espai econòmic d'Apunt Ràdio d'avui, 1 d'octubre, un dijous que ve marcat per aquest avís roig al litoral de València i Castelló per pluges torrencials que poden descarregar més de 250 litres. Així que, per favor, moltíssima precaució en el que queda de vesprada. Perquè fa a l'economia, parlarem avui del PMI, del turisme de congressos i d'una beguda que pot solucionar molts problemes com és el cafè. En el programa d'avui analitzem la resiliència del sector manufacturer espanyol, que al setembre ha tornat a créixer després de 4 mesos de caiguda. Una millora en la producció i les exportacions que arriba, això sí, en un context d'incertesa geopolítica i amb els costos de l'energia disparats. Serà esta pujada el principi d'una recuperació consolidada o solament és un xicot de respir per a la nostra indústria? De seguida ho veurem. També posarem el focus en el verdader motor de la nostra economia, les empreses familiars. Sabien que representen el 87% de tot el teixit empresarial valencià i que generen al voltant del 78% de l'ocupació? Avui desglossarem les dades de l'informe de l'Observatori GCE per entendre per què el seu tamany i també el relleu generacional són claus en la nostra competitivitat. I per acabar, ens acostarem a Fira València, on el disseny, el mobiliari i l'habitat que han reunit estos dies professionals de tota Europa en un gran aparador internacional que ha tingut un grandíssim impacte. I precisament volem preguntar per això, quina és la repercussió econòmica i turística que deixen este tipus de fires a la nostra terra? Ho analitzarem tot d'ací a uns minuts amb la directora executiva d'Osbec, Maite García. I com que avui és 1 d'octubre, és el Dia Internacional del Cafè, així que en la segona part del programa analitzarem tota l'economia que hi ha al voltant d'esta beguda. En aquest sentit, més de 125 milions de persones viuen directament del cultiu del cafè i en els últims anys el seu preu ha pujat considerablement. Avui coneixerem com és el sector en la Comunitat Valenciana. Amb tot això, amb la resta de temes que tenim preparats i amb les notícies internacionals, comencem Cadena de Valor.
2: Economia. Actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Arrenquem programa i com cada dia m'acompanya al meu costat Arturo Orrico. Bona vesprada.
3: Molt bona vesprada, Javi. Així estem. Avui, com cada dia, moltíssimes ganes de compartir amb els oients totes les notícies que marquen la jornada d'avui.
1: Comencem amb les xifres macroeconòmiques. El sector manufacturer espanyol ha tornat a créixer en el mes de setembre després de 4 mesos de caiguda, situant

l'índex PMI en 51 punts. La producció i les exportacions han repuntat lleugerament, mentre que l'ocupació s'ha estabilitzat després d'un any consecutiu de destrucció de llocs de treball

0: Guais, Miquel, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Miquel, a veure, analitzem aquestes xifres perquè aquest nivell de 51 punts marca la frontera, podríem dir, entre l'expansió i la recessió. Hem d'interpretar aquesta pujada de setembre com un canvi de tendència real o simplement estem davant d'unes xifres puntuals?
1: Hem d'entendre que al final del que estem parlant és d'una evolució, positiva, en el sentit que efectivament podem parlar d'expansió molt lleu, no? Uh-huh. Però jo crec que no és suficient per a poder parlar d'un canvi de tendència com a tal, no? O com a mínim hem d'esperar per a veure si es confirma i al final hem de posar també en context el PMI amb altres indicadors que no podem oblidar, com les vendes, les comandes, l'ocupació, l'IPI, per exemple, també, que és un altre indicador que solem utilitzar molt, i pensar que el PMI, al final, és una enquesta que fem a unes 400 empreses. Per tant, és bastant fiable en el sentit que està molt rodat i dona... bàsicament, el resultat que ens dona és... hem d'agarrar-lo com que sí que anem en aquesta direcció, però que no és una cosa definitiva.
2: Uh-huh. Les empreses estan patint aquests costos de producció per l'energia i la crisi a Orient Pròxim, com hem comentat abans, però han aconseguit pujar-hi els seus preus de venda. El que volíem saber és fins a quin punt el consumidor final pot continuar absorbint aquests increments, això sí, sense que la demanda es ressentisca.
1: Correcte. Al final, les empreses efectivament tenen aquesta capacitat de repercutir els costos en major mesura que a tres unitats, no?, econòmiques. Però cal tindre en compte que dependrà també de, per exemple, conceptes com l'elasticitat. L'elasticitat ens ha de fer entendre el que, pues, quan nosaltres canviem un preu, quina és la resposta del mercat, no? És a dir, reduís molt, o sea, reduís proporcionalment el consum, més de proporcional o menys del proporcional. Si ho fa d'una manera inelàstica, que al final seria menys que proporcional, això significa que les empreses poden continuar repercutint, no?, en els preus en el mercat i, per tant, poden continuar pujant. Però és veritat que comencem a veure també indicadors que ens demostren que el consum, d'alguna manera, està ressentint-se. Per tant, cal mirar que podria ja podem estar acabant el cicle de repercutir, no?, els preus directament.
0: I en aquest sentit, altre indicador positiu que ens deixa este mes de setembre és que l'ocupació manufacturera sí que s'ha estabilitzat després d'un any de 12 mesos seguits de destrucció de llocs de treball. Quin impacte té això, sobretot en l'activitat industrial de la comunitat?
1: Doncs hi ha una frase que diu que quan estàs en forat el primer que hi ha que fer és deixar de cavar, no? Pues és això el que significa, és a dir, quan arribem a un estancament, en el sentit, parem de destruir llocs de treball, això és bo, perquè s'està estabilitzant el mercat, però això no vol dir que estem recuperant els que hem perdut. I aleshores ja és un bon indicador, però hem de mirar després com anem a recuperar els llocs de treball que s'han destruït.
2: Clar, Miquel, i és que resulta un poc una paradoxa, no?, si mirem les xifres de la confiança empresarial, perquè en comandes caient en la incertesa geopolítica, aquesta confiança empresarial està en màxims des del mes de febrer. En què es basen els empresaris amb aquest optimisme de cara als pròxims mesos?
1: Doncs cada un en la seva empresa, sincerament, no m'atreviria a dir en què es basen per a ser optimistes, però és veritat que és un indicador d'expectatives, que diguem, no? Per tant, és una cosa bona, perquè són persones que tenen molta experiència, coneixen el seu mercat, i per tant, el fet que l'empresari es mostri optimista ja ho hem de mirar com una cosa positiva, però no és necessàriament l'activitat com a tal, no? O sea, que ara, però bé, ja és un bon indicador, i per tant, ara, si ha arribat a un nivell alt, hem de mirar si les comandes que ara van succeint-se corroboren això.
0: I en aquest sentit, Miquel, parlant d'aquestes comandes, sobretot juga un paper important l'augment que s'ha donat de les exportacions. Quin paper juguen els mercats exteriors, els mercats internacionals per a la nostra indústria?
1: Jo, el primer que podem dir és que ens estan compensant, no? Un mercat interior que és més curt, o sigui, que és insuficient per a poder traure tots els béns i servicis, i aleshores en les exportacions podem continuar oferint al mercat i per tant les empreses funcionant i creixent. O sigui,

0: una cosa positiva, és una cosa bona i s'ha de mantindre.
1: Veurem, per tant, tot el que ens estàs comentant, no? que al final bueno, ens deixa xifres positives, però bueno, sobretot perquè veníem d'on veníem.
0: Sí, encara és pronte, podem dir.
1: Exacte. O sea,
0: brotes verdes, no?, que es diuen, però encara és pronte.
1: Correcte. Exacte, veurem com evoluciona i si es consoliden o no estos brotes verdes que estàs comentant. Miquel Boix, moltes gràcies per atendre'ns.
0: Vinga.
1: Bona vesprada. Adéu. Miquel.
2: I si parlem de xifres positives, les empreses familiars són el verdader motor econòmic de la Comunitat Valenciana, representant el 87% del teixit empresarial i generant així quasi el 78% de l'ocupació i del valor afegit brut regional. Dins d'aquest grup, les companyies més longeves són aquelles amb més de 35 anys i almenys un relleu generacional superat, concentren més de la meitat del valor afegit brut i de l'ocupació. Tot això, malgrat suposar només el 15,4% del total, Javi.
1: Així ho ha revelat un nou informe de l'Observatori GC impulsat per CaixaBank i Libia, que s'ha presentat avui a Castelló en un acte amb directius i representants del sector com IBEFA, Clasol o Cartonatges La Plana. L'estudi confirma que el major tamany i la consolidació d'aquestes empreses més veteranes són absolutament claus per a la seva capacitat competitiva i la estabilitat també dels llocs de treball a la nostra autonomia.
2: Per províncies, Alacant encapçala la rellevància d'aquest model amb les empreses familiars generant el 82% del valor afegit brut i el 84,5% de l'ocupació. A València, la seva aportació es situa en la mitjana regional, mentre que a Castelló el seu pes en la creació de riquesa és un poc menor, aportant el 62,8% del valor afegit brut i el 68 dels llocs de treball.
1: Parlem ara de l'impacte que té la política també en l'economia, perquè avui dijous el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat aquest segon decret de vivenda que estableix la pròrroga automàtica i successiva dels contractes de lloguer per 5 anys, així com indemnitzacions per als inquilins en cas de que el propietari rescindisca el contracte sense un motiu justificat per la norma.
2: Esta mesura té un fort impacte a la Comunitat Valenciana, que és la quarta autonomia més afectada, amb més de 224.000 contractes que vencen abans de finalitzar l'any 2028, es podrien prorrogar 2 anys addicionals. La majoria d'estos arrendaments es concentren a la província de València, seguida d'Alacant i Castelló. Tanmateix, des de la Federació d'Empreses Immobiliàries, FADEI, adverteixen que la norma pot generar un mercat a 2 velocitats i reclamen solucions com avals públics, un pacte d'estat i la mobilització del sòl públic.
1: Per altra banda, en el mateix Consell de Ministres en el que se va aprovar este reial decret que estem comentant, també es va aprovar el pla per reduir l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient en les economies domèstiques. Bé, tot i l'alleujament fiscal que el govern ha aplicat des d'avui, els carburants continuen la seva tendència a l'alça, acostant-se a eixa barrera dels 2 euros per litre, mentre que les tarifes regulades del gas natural pateixen un fort encariment, un 17% de mitjana en la tarifa individual i entre un 22 i un 33% més cares les tarifes veïnals.
2: En relació amb esta pujada energètica, l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, ha llançat un advertiment sobre el límit aplicat a la tarifa d'últim recurs, les tarifes TUR del gas. L'entitat assenyala que este mecanisme només conté l'impacte immediat en el rebut, però que no elimina el cost real de la matèria prima, la qual cosa obligarà a recuperar la diferència més endavant mitjançant recàrrecs futur en les factures dels usuaris.
1: Escoltem ara les notícies internacionals.
2: La Comissió Europea ha obert este dijous un procediment d'infracció contra Espanya per no haver notificat el seu pla actualitzat de preparació davant riscos en el sector elèctric, una eina destinada a previndre interrupcions del subministrament i mitigar els seus efectes en cas d'apagades o crisis elèctriques. L'executiu comunitari ha enviat una carta d'emplaçament per a reclamar que complisquen sense demora amb les obligacions que estableix la normativa europea. I anem a l'altra banda del món, perquè la taxa de desocupació de Xile es va situar en el 9,6% durant el trimestre comprès entre el mes de juny i agost, la qual cosa va suposar pujar 2 dècimes des del trimestre immediatament anterior i 1 punt en comparativa anual, a més d'escalar a nivells de mitjany de 2021. L'ascens interanual va ser fruit

0: es que reúnen, que es uno de los requisitos, sobre todo generan la capacidad de crear nuevos centros y de espacios dentro de la ciudad en el nido de los hoteles, ¿no? Que es un poco también nuestra visión de esa parte de apertura, ¿no? De tener nuevos espacios muy vinculados a desestacionalizar, no vincularlos solo a la parte veraniega, ¿no? Y tener terrazas urbanas y de costa durante todo el año. Ha sido una muy buena ocasión poderlo presentar en Habitat.
1: La realitat és que som uns afortunats perquè podem gaudir d'aquestes terrasses durant la grandíssima major part de l'any, sobretot si ho comparem en altres destinacions europees. En aquest sentit, i més enllà del turisme tradicional de sol i platja, el turisme de negocis, el turisme de fires, genera una despesa mitjana per visitant que és molt més elevada. En aquest sentit, Maite, la Comunitat Valenciana està preparada pel que fa a les infraestructures per a competir en altres capitals europees en la captació d'aquests macroesdeveniments professionals?
0: Tiene muchos deberes hechos, esto lo decimos siempre y además con nuestro producto de Uzbek Business muy muy dirigido al corporativo y a la parte de MICE, podemos decir que tenemos pues grandes, y la ciudad de Valencia es un claro ejemplo, de un gran avance en esa visión, ¿no? De poder atraer a grandes eventos y de tener ese atractivo. Sí que es cierto que no podemos dejar de trabajar en esos espacios donde se tienen que desarrollar esos eventos, esa capacidad alojativa que es clave para poder generar ese efecto atractor a grandes eventos, y la parte de comunicación y de conectividad que es básica para poder facilitar esas conexiones fáciles y directas y cortas entre diferentes partes del mundo.
1: Ens alegra tindre alguns deures fets en este sentit, tot i que encara queda marge de millora. Maite García, directora executiva d'Uzbek, moltes gràcies per atendre'ns.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Bona vesprada. Adeu.
2: I no deixem el turisme, perquè les xarxes socials s'han convertit en el principal aparador turístic per als espanyols. El 48% afirma haver descobert nous destins gràcies a aquestes plataformes, i aquesta és la xifra més alta d'Europa. Segons un estudi elaborat per eDreams, aquest impacte és especialment acusat entre el públic jove, on el 78% dels menors de 25 anys reconeix inspirar-se en xarxes, un percentatge que va caient progressivament a mesura que augmenta l'edat dels viatgers.
1: En aquest sentit, el perfil dels viatgers està canviant cap a una recerca més autèntica, ja que el 40% dels enquestats sí que busca racons poc coneguts i també intenta fugir una miqueta dels llocs més massificats o més virals, mentre que les imatges realistes i les experiències gastronòmiques o paisatgístiques centren el contingut que es comparteixen en xarxes socials. A més, es redueix la disposició a fingir unes vacances perfectes i a augmenta el rebuig a publicar experiències decebedores.
2: A la Comunitat Valenciana, on el turisme i la gestió de fluxos de visitants són clau per a l'economia, aquesta tendència marca la pauta de les noves campanyes de promoció. L'ús de les xarxes no només condiciona com triem el destí, sinó també el nivell de desconnexió digital durant el viatge, on un 22% dels majors de 55 anys aposta per un detox total, enfront del residual 4% dels més joves. I a banda de les xarxes socials, el que també crea mobilitat de persones és el sector logístic. En concret, el mercat logístic valencià ha iniciat una nova etapa d'expansionisme durant el primer trimestre de 2026, deixant enrere la severa escassetat de sol. Amb la incorporació de noves plataformes a municipis com l'Orguilla, Montcada o Bétera, la contractació d'espais ha crescut en quasi un 50% respecte a l'any anterior, superant els 217.000 metres quadrats i situant la taxa de disponibilitat al voltant del 6,30%.
1: Parc Sagunt s'ha consolidat com el gran motor industrial i logístic de la Comunitat Valenciana, impulsat per la proximitat al port i la implantació de la gigafactoria de PowerCo. Tot i que hi ha més de 750.000 metres quadrats actualment en construcció, la gran majoria responen a projectes que ja estan compromesos, la qual cosa evita el risc de sobreoferta, però manté els lloguers en xifres rècord.
2: Així tot, el sector s'enfronta al desafiament dels alts costos de construcció i del sòl, que fan que només el 58% del terreny disponible siga rendible per a nous desenvolupaments. Per a minimitzar aquests riscos en zones amb marges més ajustats, els promotors aposten cada vegada més per fórmules d'assegurament previ com els projectes clau en mà o l'autopromoció.
3: Demà serà notícia.

0: I com cada dia, és moment ara de mirar la nostra agenda i per això parlem amb Pere Ferrer. Pere, bona vesprada.
1: Bona vesprada, companys. Pues mireu, abans de revisar el que donarà de si el dia de demà en clau econòmica, comentar-vos que ara mateix el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, compareix a la Comissió d'Assumptes Europeus del Congrés per abordar els avanços del pla de recuperació. Un pla de recuperació que es va presentar després que es va iniciar el conflicte entre Iran i Estats Units i que està ahí enquistat. Ja veurem si són prou les ajudes que es plantegen o la durada que tenen en el temps. Clar. Ja veurem.
0: Estarem atents.
1: De cara a demà, 2 d'octubre, divendres, també és de veure que l'agenda s'ha vist una miqueta suspesa o paralitzada per aquesta alerta que tenim en clau local,
0: sí.
1: Però sí que és de veure que, per exemple, en Alacant, en l'Institut Firal d'Alacant, IFA, comença demà Alicante Gastronòmica, del 2 fins al 5 d'octubre.
0: Uh-huh.
1: És un esdeveniment interessant també per a tot el sector gastro, i és que en estos dies en IFA es podran trobar més de 130 estrelles Michelin, més de 260 expositors, i cal recordar, per a veure l'interès o la importància que té, que l'edició de l'any passat va tindre més de 85.000 visites.
0: Uau, molt bones xifres, eh?
1: Bones xifres quan es parla de menjar i del bo.
0: Sí.
1: Oh. En clau global. Demà, que és 2 d'octubre i divendres, demà hauríem tindre dades d'ocupació i d'atur, també. Estarem molt pendents perquè, per exemple, l'agost es va tancar en un creixement de l'atur de 44.000 persones. I que és de veres que de cara a setembre i el que és l'inici de l'activitat docent, pues igual serveix per a compensar aquesta pujada que tinguérem el mes anterior.
0: Sí, sol ser així, no?, en el mes de setembre.
1: Sí, és una qüestió cíclica.
0: Estacional, ja. Sí.
1: També pel que fa a l'eurozona es publicarà una estimació de l'IPC, que ja sabem que són dades claus per a les pròximes decisions que pugui prendre el Banc Central Europeu. Coneixerem també el grau de producció industrial al Brasil, igual que parlava avui del cas espanyol, i tindrem també dades d'ocupació als Estats Units i n'hi ha una previsió de creació, que ja han fet un avanç, de vora 98.000 nous llocs de treball als Estats Units, mentre que la taxa d'atur es barreja entre el 4 i 4,1%. Ja veurem si n'hi ha pujada o baixada també en esta estadística. Revisant l'IBEX i el barril de Brent, sembla que tots dos no acaben de respondre davant l'actual conjuntura que tenim de geopolítica.
0: No.
1: Estan un poquet plans. L'IBEX tenia una apertura de 9.280 punts i ara transitan els de 9.100, o sigui, una miqueta cap a baix.
0: Sí.
1: Mentre que el barril de Brent arrencava el dia en 97 dòlars i mig, i ja està en 101. Jo no sé què passa, que quan s'aixitem sembla que baixa i quan s'alcem ja ha pujat, podríem dir, no?
0: És així, no. Sempre comentem així, aquests xicotets avanços que intentem veure, no?, per ser una miqueta optimistes, però la qüestió és que, per exemple, en el cas del preu del petroli, s'ha disparat en qüestió d'hores davant el risc de que Xina tancara aquesta aixeta de gasolina i dièsel. Al final, moviments que marquen els mercats, moviments que de moment són especulacions, a veure en què acaba transformant-se això. Pere, abans d'acomiadar-te, sí que volia preguntar-te, tu eres una persona d'estes que diu, jo és que sóc molt cafeter, tu eres molt de cafè o com?
1: Ostres, jo sí, jo avui, si te fas una idea, jo avui ja porto 4.
0: 4 cafès, eh?
1: 4.
0: Mare meua, això, per a ser les hores que són les 4 i mitja, no està malament, la veritat, està molt bé.
1: Sí, però ja vaig a frenar, eh? Ja, avui pare.
0: Avui ja ho tens bé, no? Clar, és que avui és el Dia Internacional del Cafè, de seguida anem a parlar, però gràcies a persones com tu s'expliquen les xifres que anem a comentar. Pere Ferrer, sí, moltes gràcies, company. Demà parlem.
1: A vosaltres.
0: Bona vesprada. Adéu.
1: Adéu.
2: A Punt Ràdio, sintonis amb tu.
3: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar.

0: gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
1: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: Apunt Ràdio. A Villena, 95.0.
3: Economia, actualitat, finances, en cadena de valor.

Avui és 1 d'octubre i és el Dia Mundial del Cafè, com estàvem comentant, una beguda que es va descobrir en Etiòpia en el segle IX i que encara avui en dia ens acompanya en la nostra rutina. De fet, en Espanya es consumeixen més de 66 milions de tasses de cafè al dia. Més de 66 milions al dia. Però bé, no vinc a parlar de les bondats del cafè, sinó que el que vull que fem és que parlem, que analitzem, sobretot el seu preu i de com és este mercat. A més, també volem conèixer com és el sector d'una beguda que per a molts és absolutament necessària. En el món, més de 125 milions de persones viuen directament del cultiu del cafè, amb Brasil i Vietnam com els grans potències productores. I atenció a les xifres, perquè el sector ve de viure uns mesos amb moltíssima volatilitat. Després de pujades rècord, en el que ja es considera l'or negre per problemes climàtics i també per els costos logístics, en este 2026 el mercat internacional comença, això sí, a donar un cert respir amb caigudes de prop del 20% en l'origen davant les previsions de millors collites. Why they could percolate the ocean in Brazil. I en este sentit, així a Espanya consumim més de 4 quilos de cafè per persona a l'any i la indústria genera més de 6.000 llocs de treball directe, això sí, sense comptar l'enorme impacte que té en el sector de l'hostaleria. I en estos últims anys el sector s'ha vist afectat per diferents factors. En primer lloc, esdeveniments climàtics extrems en els principals països productors de cafè, al Brasil i a Vietnam, que han patit des de sequeres a inundacions que han reduït moltíssim la producció. Això també cal sumar, i atenció a esta curiositat, que el món asiàtic s'ha llançat al cafè. A Àsia no era tan habitual com ho és ara consumir cafè i això està canviant, sobretot a la Xina. És a dir, tenim o venim de tindre menys oferta i per contra tenim més demanda perquè es consumís més en nous mercats. I clar, ja saben com funciona l'economia. Amb menys oferta i més demanda, els preus solen pujar. Però tot i esta muntanya russa de preus, la demanda continua anualment creixent. I ja no sols a nivells mundials, sinó també a nivells nacionals. El consum de cafè a Espanya en el 2024 va créixer un 3,7%, el que són 562 tasses de cafè per habitant i any, una mitjana d'una tassa i mitja al dia aproximadament. Segons l'informe sectorial presentat amb motiu d'este Dia Internacional del Cafè, dos de cada tres tasses es prenen en casa i el 34% es prenen ja en bars i cafeteries. Que bonic és això, no?, de fer-nos un cafè i quedar per a xerrar, simplement. Els jubilats són els majors consumidors, representen al voltant del 30%, i els joves independents els que menys consumissin, al voltant del 3,4%. Totes aquestes xifres ens fan veure una miqueta la importància d'aquest sector. Ara bé, sabem com funciona realment?

I com que falta un minutet per a les 5 de la vesprada, jo crec que encara és bona hora per a que ens fem un cafenet, que poden disfrutar escoltant els nostres companys, primer d'informatius, i després de tot per l'aire, perquè nosaltres acabem així este cadena de valor. Tornarem demà. Moltíssima precaució durant esta vesprada. Gràcies per estar ahí. Adeu.

0: Fins ací l'anàlisi de la jornada. Tornem en el pròxim programa per a seguir el pols de la nostra economia. Cadena de Valor, en la ràdio pública de tots els valencians. A Punt Ràdio. Olem a mar, sonem a festa, parlem com tu parles. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Comprova on està localitzat l'interruptor de la corrent.

0: elèctrica i les claus de pas de l'aigua i del gas. En cas de risc d'inundació, caldrà que els tanques. Ves en compte amb l'estat de la teulada i les terrasses per evitar filtracions que puguen afectar l'estructura de l'edifici. És un consell de Punt Ràdio.
1: El futbol és passió. És esport. És respecte. I el València i el Llevant mai tenen crisis, per mencionar alguns només.
2: Però de veritat ens anem a creure avui esta milonga?
3: Manolo, que portem anys veient el mateix Ainet.
1: Torna la veritat sense filtres. Torna l'anàlisi que cou, la tertúlia que cou i l'actualitat esportiva explicada per qui no diu res a ningú. Manolo Montalt i Salva Folgado obrin el laboratori per analitzar la jornada de la manera més àcida. 90 minuts. El clàssic de la ràdio valenciana com mai l'havies escoltat. O potser sí, i per això tornes. De dilluns a divendres, d'11 de la nit a 12 i mitja de la matinada, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. I si vols poesia, canvia d'emissora o espera't a l'Hora de la Cultura un poc més tard. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
0: Si la previsió és de temporal i vius a la costa, protegis la teua vivenda davant d'una possible invasió de la mar. Si estàs en un càmping, presta atenció a la possibilitat d'evacuació. I, per suposat, no t'acostes als passejos marítims, espigons o penya-segats. La força de la mar et podria arrossegar. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

Quan plou molt, a la carretera, circula preferentment per rutes principals i autopistes. Modera la velocitat, augmenta la distància de seguretat i sempre amb els llums d'encreuament. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Pont Ràdio. Així comença El Forcat, l'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.

Hola, molt bona vesprada. Les 3:04, sí, tots pendents de l'horatge i esperem de veres que no siga tant com sembla, però no deixeu de prendre mesures, precaució. Ojalà demà, o esta vesprada, o esta nit, puguem dir que el que hem segut és massa precavits. Tot i això, de precavits van les organitzacions agràries. Estic parlant en totes este matí i continuen negociant encara el calendari de protestes, que en tindrem protesta segura. Que tindrem més d'una en comunitats valenciana i altres comunitats diferents, també. Que hi haurà una concentració forta per a concloure el calendari a Madrid, també. Però de moment no diuen més. No hi ha detalls, hi ha reunions, juntes, assemblees, estan negociant. En poques paraules, estan consensuant com van a fer-ho. I mentre, com vos deia, nosaltres pendents també del protagonista principal, que és l'horatge, i un tema que em va quedar pendent esta setmana, i és el malbaratament d'aliments. Mira que és un tema que, tot i que no ens toca de forma directa, a mi em preocupa molt, i avui vaig a parlar amb una experta, perquè em vaig comprometre, per a parlar d'això. I després n'anirem a veure, espere que tampoc afecti, tot i que això és una fira tancada, és en Alacant, en IFA, i bueno, en principi no té per què repercutir, però hi ha una convocatòria gastronòmica que té un enfoc molt nostre, molt forcater, almenys en una part, avui la contarem, i és la d'Alacant. Així que també tinc intenció de colar-me, de fer una prèvia d'aquesta convocatòria, igual que vos avançaré alguna dada de la gran cita de Madrid de la pròxima setmana. Així que anem un poc a dibuixar com està el panorama i ojo que ens acaben de donar inclús les xifres de previsió de producció del sector oleícola a nivell nacional. El Ministeri ha anunciat alguna mesura que igual vos interessa conèixer. Tenim resposta també de Planes a esto de les protestes de les organitzacions, un poquet de cada. Així que benvinguts, soc Sílvia Soria,

0: En producció, Sílvia Alabort, i en la part tècnica, Tono Escribano. Arrenquem.
1: El Porcat, a Punt Ràdio.
0: El tema del gasoli, de les protestes, de l'augment dels costos, del moviment perquè el sector té un moment de crisi, o millor dir, continua en la crisi. Recordeu les protestes del 24, pararen després en tot el tema de la Dana, continuaren tot el 25 al final, tot el 26 ha tingut diferents punts calents. Pues bé, en Oviedo, per exemple, ja hi han hagut protestes de ramaders molt sonades. O el ple del Senat ha aprovat una moció impulsada, en este cas, per el Partit Popular, pel qual insta el govern a articular un pla d'ajudes d'emergència per al sector agrari i pesquer. Cepesca també considera necessària, sí, però insuficient, i s'ha prorrogat fins al 31 de desembre en el cas del combustible anunciada pel govern. L'organització, en este cas, admetís que mantindre la bonificació de 0,20 euros per litre no permet compensar el fort increment de costos que afronta la flota, perquè si per als llauradors i ramaders és dur, imagineu el que representa el combustible per als pesquers. I davant de tot això, el ministre Luis Planas s'està intentant canviar o calmar o tranquil·litzar els ànims. Tampoc és que ho hagi fet massa bé, perquè ha recorrit a la comparativa en dos països en els que realment no compartim molta identitat agrària. Son França y Alemania.
2: Yo solo una reflexión. Los 1.174 millones que hemos puesto sobre...

0: Així està el panorama i confia que es calmen les coses, encara que el tono que li ha notat el ministre, això de que facin el que consideren, no sé. Així que a mi molt pendent estic i demà, si hi ha alguna novetat, tant en informatius d'esta casa, a Punt Ràdio, com en el Forcat, tindreu tot el calendari, si ja sabem alguna cosa, que no sé jo, eh? I mentre està en l'alerta, oratge, previsió, alarma, és alert. Bé, doncs ja tenim, perquè estem tota la setmana aixina i en punts concrets on n'hi ha molta agricultura, concretament Requena, que nada, que les pluges torrencials no es donen treva. A l'espera de comprovar els efectes de l'actual temporal, del que puga vindre, Ava ja mos ha enviat avui una estimació de les conseqüències de les tempestes dels últims dies a aquesta zona. Hi han hagut concretament danys en 500 hectàrees de Requena, sobretot a Campo Arcís, i sobretot en infraestructura agrària, camins rurals, murs, també algo de plantació de vinya, com és normal, i collites d'oliveres, que a pocs dies d'iniciar la recol·lecció. Este aigua, que va arribar als 100 litres en la zona, en apenes una hora, estic parlant de dilluns, dimarts, va tornar a arrasar camps, concretament, alguns dels que ja van ser afectats per la riuà del 24. La majoria dels agricultors van assumir, pels seus propis medis, no s'oblidem, els costos de les reparacions, tot i tindre l'ajuda de conselleria. En alguns casos, els danys han sigut tan elevats que han tingut que avançar per tal de tornar a treballar o continuar treballant. Encara que han cobrat, vale, sí, està claríssim, però ara tornen, han entrat al camp i veuen de nou tot destrossat. Escolteu, a més, vaig demanar-li a Tono que lleve la música perquè entengueu la pena i la llàstima que de la veu d'este llaurador quan ha arribat i mos l'han enviat des de Requena al seu camp de vinyes.
1: Toda la horma rota otra vez, toda la horma. Recién arreglado hace menos de 2 años y que nos haya pasado otra vez, qué vergüenza. El riego descubierto, todo igual. Ahí se ha llevado la isla, madre mía. Qué desastre.
2: Todas las tuberías arrancadas.
1: Y esto estaba reparado de hace menos de un año, ¿eh? Otra vez agujeros peligrosos. Hormas rotas otra vez. A peligro de volcar con el tractor si no lo ves.
0: Dolent, és molt dolent, Seina mos ho han enviat i Seina volia complicar, o no, compartir, m'emocione, perdoneu, compartir amb tots vosaltres. També hem pogut avui conèixer la previsió de la producció leícola, ja és a nivell nacional, de les dades que ha donat el propi ministre Lluís Planas. Vos ho comente, perquè davant d'aquest escenari que parla d'increments productius, ojo, que estem parlant de previsions, el ministeri ja ha dit que preveu prendre una decisió durant la primera quinzena de novembre sobre la possible activació de la norma de comercialització per a la retirada temporal d'oli d'oliva, que ja sabeu que és un mecanisme que va estar impulsat per Espanya davant de la Comissió Europea i que el que permet és dur a terme una retirada temporal d'oli en cas que hi hagi un excés d'oferta en el mercat amb l'objectiu de buscar pues, un poquet d'estabilitat en el preu. Així que escolteu quines són les xifres que dona a dia d'avui el ministre. I ja vos dic això, que estan pensant plantejar la norma de comercialització de retirada temporal d'oli d'oliva.
3: En la previsió que tenim per a la campanya 26-27, la primera previsió és de que tinguem per al conjunt d'Espanya 1.602.000 tonelades d'aceit. Esta és la primera previsió que està ligada a las condiciones climáticas de esta campaña y que, en mi opinión, proporciona garantía de abastecimiento y estabilidad tanto del mercado nacional como de nuestras exportaciones. En términos nacionales de España, se produce un incremento del 23% respecto

I estem ja tots preparats per a Fruit Attraction. Del 6 al 8 d'octubre, Madrid tornarà a convertir-se en el gran aparador internacional del sector de les frites i de les hortalisses amb una nova edició de Fruit Attraction. Una cita que, per cert, enguany celebra 18 anys, l'edició número 18 ja. Organitzada per IFEMA Madrid i FEPEX, la fira preveu reunir enguany més de 2.500 empreses. Moltes són valencianes, a castellonenques i alacantines. De fet, ha parlat esta setmana amb moltes d'elles i connectarem, connectarem tota la setmana. També van a ocupar, segons m'han donat la xifra, 162.000 metres quadrats i calculen rebre uns 121.000 professionals de més de 150 països. Imagineu, la cita que representa. Però Fruit Attraction és molt més que una exposició de productes agrícoles. És un gran centre de negocis. Ahí se fan negocis de veres, entre productors, cooperatives, distribuïdors, compradors internacionals. Tots aneu buscant noves oportunitats comercials. Enguany, la Xina i Emirats Àrabs seran els països importants que estaran convidats. I l'objectiu és obrir noves vies de comercialització de fruites i hortalisses allí. La innovació també va tindre un protagonisme molt especial. Hi haurà un espai dedicat a biotecnologia vegetal. Un altre, només a sostenibilitat. I també trobareu un espai per a noves ferramentes per a millorar la producció agrícola. Tres espais que a mi em semblen de lo més atractius. I, evidentment, esta cita té una importància especial per al nostre sector. Allí la taronja, la mandarina, el caqui, les hortalisses, totes les produccions, totes les comarques, totes les firmes estan presents, totes les empreses. Ara bé, darrere de les xifres i dels grans estants sempre hi ha una realitat que no volem oblidar i ells no ho fan, que és la vostra, la de llauradors i els ramaders. Un sector que afronta, com estem dient, tots els dies i totes les setmanes moltes problemes de rendibilitat, costos, falta de mà d'obra, disponibilitat d'aigua, relleu generacional, etc, etc. Així que esperem l'èxit en Fruit Attraction de la nostra indústria agroalimentària i esperem de veres que siga una forma de tirar de sector, perquè darrere de cada fruita jo crec que arriba al mercat molt més que un producte. En el cas dels valencians, Comunitat Valenciana, darrere d'una fruita, una peça només, hi ha territori, treball, economia, identitat, tantes coses. Així que recordeu, Fruit Attraction serà l'atracció de la pròxima setmana.

0: Vale que vos convida a anar a Madrid, perquè allà està el negoci, l'exportació, el productor, la indústria, gent de 150 països, venen els xinos, venen tots. Però no us oblideu que hi ha un gran esdeveniment gastronòmic molt vinculat a la terra en Alacant, i és Alacant Gastronòmica 2026, una cita que va convertir Alacant durant aquests dies, molt pronte, ara parlarem, en punt de trobada de professionals, de cuiners, però també de productors i amants de la terra, de lo que és el sector primari. Una edició que torna a posar en valor la cuina, els productes, el talent, la tradició, tot el que ens encanta. I tinc en mi a la directora, o presidenta, crec que és presidenta, ara ho confirme, de Alicante Gastronòmica, a més coneix molt bé el sector. Gemma Amor, muy buenas tardes.
1: Molt bona vesprada.
0: Com estàs?
1: Com esteu? Encantada de parlar amb tu i d'estar amb vosaltres.
0: Gemma, presidenta, no? ¿Eres presidenta de la, del certamen o exactamente quién es el cargo?
1: Pues el cargo es estar a lo que isca. Así podemos montar, como este mes, todo el mes, acaban de últimos remates de la fira y demás, pues a inaugurar y a disfrutar de esta gran ciudad de la gastronomía.
0: Al que facha falta, vamos, como siempre. Del 2 al 5, per tant, Fira Alacant, IFA y creo que Mèxic, ¿no? Como país convidat.
1: Així és, tenim aquest país que representa pues, el sabor, el color, l'alegria, el picante, pues, tot lo que vol dur fins a Alacant i se trossem de Mèxic, que tindrem present en tota la fira, dos pavellons, de forma transversal, presència absoluta de Mèxic en Alicante Gastronòmica 2026.
0: Destacaria alguna novetat?
1: Pues tenim unes quantes, tu ja saps com som, que cada any anem sí. Posant-nos el repte una mica més amunt per a oferir més i millor al gran públic i als professionals que participen en ella. Enguany tenim un espai propi per al xocolat i el gerant, aquests productes tan nostres i que és pura excel·lència. Demà comencem en el Premi d'Alta Pasteleria Paco Torreblanca a la millor tarta de xocolata del món.
0: Vale, meua, que bo.
1: Venen representants de 8 països de Latinoamèrica, en els que ja han fet les semifinals, i la resta venen d'Espanya, de França, en un jurat de màxim nivell, en el que està predit per el mestre Paco Torreblanca. Uh-huh. Així que demà per la vespre sabrem qui és el guanyador i la millor tarta de xocolata del món.
0: I l'arròs, Emma? Perquè l'arròs és un dels protagonistes sempre en la gastronomia a la cantina, sempre.
1: L'arròs, pues tu bé saps, no? Que en aquests concursos d'arròs són populars, que ja hem recorregut tota la província d'Alacant fent semifinals i qui fa el millor arròs? Pues en Marta de Pan, ma mare és Domènes. Així que volem també que tinguem esa versió popular perquè estiguem presents també en la fira. Però parlem d'arròs, parlem de carxofa, parlem del salat, esos salazones tan propis en els seus concursos, no? De caldo en pilotes tan propi de la província d'Alacant, però podem parlar també de la tonyina, podem parlar de les mones i tonyes, de tot això tenim concursos del pa, el bon pa que s'ha de sentar sobradors de la nostra terra. Així que teníem una programació de lo més ampla possible en la que l'Aioli per primer any també ve en un concurs propi i l'Aioli tan professional com amateur de la mà de César Blu.
0: Muy
1: bien. Corte de jamón, ese pernil, ¿no? Tan bo, també com a novetat. I el formatge en una aula pròpia en la que es poden fer cates i maridatges en cerveses artesanes i en panetones de Raúl Asensio.
0: O sea, Gemma,
1: això és un aperitiu de lo molt i molt bo que poden trobar en aquesta ciutat de la gastronomia.
0: Ara t'estaran reclamant ara tots, veritat, Gemma? T'estaran tots, estareu al tope, a tope, perquè la inauguració demà és a quina hora?
1: Demà a les 12,
0: arranqueu.
1: El president de la Generalitat, el president de la Diputació, pues, junta a totes les empreses que participen, que patrocinen els 260 expositors i tots els professionals que formen part d'esta cita que confiem que pugui ser per a que tot el públic. L'any passat van ser 85.000 persones les que en 4 dies van passar per IFA Fira Alacant, i confiem que puguem disfrutar al màxim i en els 5 sentits de lo que és la gastronomia. Pues que és pura experiència la fira, que és a dir, que és diferència d'altres fires, que es pugui disfrutar en els 5 sentits, que puguem disfrutar d'aquesta terrassa a l'aire lliure, música en viu, d'aquests 18 concursos.

0: realmente el producto de las familias que están manteniendo el medio rural, las formas de hacer, las tradiciones, la cultura, el paisaje. Quiero decir, es que hay muchas cosas que considerar, con lo cual también queremos acceder a que haya un perfil de consumidor, que no todos podemos llegar a lo mejor a pagar más, pero bueno, existe y hay que aprovechar
1: hacerlo.
0: Gente que está dispuesta.
1: Muy bien, muy bien.
0: A hacerlo y a disfrutarlo.
1: Pues oye, animamos a todo el mundo. ¿Dónde estaréis? Bueno, sabéis ya, claro, estaréis montando ya el stand. Te lo pregunto como si faltara un mes, si es mañana.
0: Sí, sí, no, mañana. mañana estamos montados en el pabellón 1, en Plaza de las Bodegas, allí alrededor de todas las denominaciones y vinos que van a la feria. Y bueno, pues esperamos a todos los visitantes y sobre todo profesionales que vengan a conocernos, porque durante todos los 4 días vamos a estar entrando y saliendo productos, productores y haciendo nuestras presentaciones, que tenemos nuestra propia programación en nuestro stand de 40 metros cuadrados. Quiero decirte
1: bien, bien.
0: Que nosotros hemos ido a darlo todo y a
1: muy
0: ver
1: bien.
0: Si esperamos resultados.
1: ¿Es la primera feria o la primera vez en Alicante Gastronómica?
0: Es la primera feria.
1: Es la primera feria. Vale, vale. Y además la primera vez, claro, por lógica, en Alicante. O sea, que podéis abriros a otros certámenes de este tipo.
0: Sí, claro. Esta es nuestra nueva experiencia, el bautizo de que los productores trabajen ahí todos juntos y nosotros también. Y ver un poco el concepto que hemos llevado a la feria es el laboratorio Saborigen.
1: Sí,
0: de alguna manera,
1: laboratorio. Sí, sí, me gusta.
0: Estamos ahí probando cómo se trabaja en red y de forma colaborativa y si
1: muy
0: es
1: bien.
0: Una solución y se puede hacer.
1: Hombre, funciona ya en alguna empresa, entidad y asociación. Conocemos más de una que está funcionando con este concepto y sí que va bien. Así que va bien, poco a poco. María Jesús, gracias y enhorabuena.
0: Pues muchas gracias a ti por ayudarnos a conocer y nada.
1: A seguir.
0: Espero que nos vaya muy
1: siempre
0: bien.
1: Adelante. Un beso
0: de
1: enorme.
0: Gracias,
1: adiós.
0: Silvia.
1: Bueno,
0: adiós.
1: Mireu si es de veres lo de les fires que vos han mencionat i vos ha presentat, crec que prou bé, el tema de Fruit Attraction i paren d'arribar-me algunes notes de premsa justament parlant d'aquestes coses. Cajamar m'acaba de dir que va participar un any més en Fruit Attraction, la Fira Internacional del Sector de Fruites i Hortalisses, que vos mencionava abans de l'entrevista de Colarmos en Alicante Gastronòmica, i que se celebra, torna a dir-ho, del 6 al 8, la setmana que ve en IFEMA. Però és que, a més, complís 18 anys de presència. O sigui, Cajamar fa 18 anys que està en Fruit Attraction. És una de les entitats que vos comentava fa un moment, que sempre estan presents d'una manera o una altra. Bien, Cajamar acudirà a la fira, bueno, com un eslabó més, i concretament, per si voleu passar-vos, estaran en el pavelló 7, en l'estand 7C22. Bueno, trobareu allí, per lo que m'han pogut avançar, algun tipus d'activitat vinculada a hortofrutícola, a temes de robotització, de mecanització, també algo d'agricultura regenerativa. Recordeu que l'altre dia Carles Paisau li estigui parlant-nos de les línies d'investigació que educa Jamar en el Centre d'Experiències de Paiporta i que una d'elles, a banda del tema de l'àvia, que sempre és important, tot el tema de la genètica, que sempre és important, hivernacles, etc., està este nou concepte, que més que nou és una forma de donar-li forma a un concepte que sempre ha existit, que és el d'agricultura regenerativa. Des del meu punt de vista, no ha descobert ningú res, simplement li han donat sentit i normativa. I bueno, serà una de les qüestions que estaran insistant, per si vos interessa aprofundir. També hi haurà ecosistemes d'innovació, se tractarà el tema de comercialització, exportació europea, logística, en fi, un poquet de tot. També Anecop estarà, tenim intenció de colar-nos en l'estand d'Anecop, hi haurà moltíssima biotecnologia, també farem per entrar en un dels stands on hi ha empreses de biotecnologia i algun especialista, algun company que s'ha compromès a contar-nos el que puguen trobar, ja que no podem estar així a la vega en Madrid. En fi, un poquet de tot. I mentre tot això se va formant, recordeu que estem, i ho ha dit al principi, i pense tancar en això, perquè vull reflexió, perquè afecta el sector i perquè és un tema de que d'humanitat i de responsabilitat col·lectiva. Alerta roja per pluges, puntualment torrencials, en tot el litoral, al nord de Castelló i també el litoral de València. El Centre de Coordinació d'Emergències ja ha actualitzat les alarmes per fenòmens meteorològics i ja hem tingut tots i hem rebut les alerts, l'alerta roja, i estem tots els medis i tota aquesta casa, ràdio i televisió, contant-vos què passa o què pot passar. Lo que es mantindre, lo que es l'alerta en si, l'alerta roja, comença d'ací no res, a les 6 de la vesprada. ja han arribat algunes, alguns consells, algunes declaracions

0: relacions, alguns testimonis que vull compartir avui en el Forcat perquè entengueu la importància. Un d'ells, per exemple, és el subinspector cap de bombers de Castelló, un bomber, des que ell és Antonio Rodrigo, que sap molt bé el perill de lo que tenim per davant. Així que escolteu els consells i més els llauradors i ramaders que visqueu al costat i treballeu al costat de molts barracs.
1: Atendiendo a la alerta por lluvias de nivel rojo decretada por el Centro de Coordinación de Emergencias, el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha desarrollado un dispositivo preventivo consistente en el refuerzo de parques, profesionales y de voluntarios, asimismo bomberos forestales, para poder resolver cualquier emergencia que pudiera surgir. Y los parques están con todo el material de rescate acuático y de achique. Asimismo, se ha activado el plan especial de inundaciones y también se ha solicitado un medio aéreo que está operativo con personal de las unidades de rescate. Como recomendaciones a la población, que sigan la información suministrada en canales oficiales y, sobre todo, de evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar ningún tipo de vaguada, ni ramblas, ni sitios donde pueda ser peligroso.
0: Still we're holding on together. Així que ja vegeu, ens ho deia un especialista en emergències, un bomber, no creueu els rius, barrancs, eviteu les activitats a l'aire lliure, no vos apropeu a zones inundables, en cas d'entrar d'aigua en una vivenda o en la nave o on siga, no penseu que, bueno, això no és res, no, hi ha que desplaçar-se ràpidament, com ha dit, en zones altes, i no buscar mai aparcaments. Si passa qualsevol cosa, emergències, ja sabeu, crideu al 112. I, bueno, també, perquè crec que jo soc d'aquesta zona, que moltes poblacions m'hauria agradat ficar la veu de tots, però ni hi ha temps ni tampoc cal crear més alarma de la que ja estem no creant, sinó advertint, informant. I un d'ells és l'alcalde d'Aldaia, on passarem tan malament fa 2 anys, en la Riuà. Guillermo Luján ja fa declaracions de com estan afrontant la vesprada.
2: Ante el nivel rojo, primer nivel de comportas para que el barranco esté canalizado. Hemos bajado la cota 1,40, por tanto eso facilita que el caudal pueda salir fuera del municipio, pero ante la alerta roja y la imprevisión de lo que pueda pasar, también vamos a preparar para instalar el primer nivel de compuertas. Estamos avisando con un mando móvil para que la zona colindante al barranco los vehículos los retiren, porque es importante que si retiran los vehículos sea con tiempo. La alerta es a las 6 de la tarde. Durante la mañana se pueden retirar los coches a zonas altas del municipio. Y una cosa fundamental es avisar a la gente y sensibilizarle que la gente, especialmente la vulnerable, la que tiene movilidad reducida, esté en pisos en altos, especialmente durante la tarde en la zona crítica.
0: Pues això és el que estem fent. Avisar, insistir, recalcar, demanar prudència, prudència. Així estaran tots els companys, tots els informatius d'esta casa de Apunt Ràdio, per suposar també els companys de televisió pendents, i espere demà a les 3 sentar-me així, arribar sense cap problema i sense cap incident i dir que ha sigut una exageració, perquè de veres val passar-se de prudent, quan se juguem tantes coses. 3 minuts per a les 4. Jo me'n vaig correguent, que ja estem en alerta. I d'ací no res, roja. No s'oblideu, això sempre, cal consumir productes valencians, perquè nosaltres el millor ho tenim a casa. Fins demà.

El Forcat. La teua terra, la teua actualitat, el teu dia a dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: És convenient que et pares al voral senyalant la teua situació amb la balisa i els intermitents d'emergència. I sobretot, no creues amb el vehicle trams com rambles que salven barrancs o baixants, ja que la força de l'aigua podria arrossegar-te. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
1: ...90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalti i Salva Folgado.

És 11 de la nit i 3 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts, temps de ràdio per a l'esport de Napunt Ràdio, amb Juan Alponte al control de so i amb Sala Folgado en la copresentació i codirecció del programa. Vos saluda, com cada nit, Manolo Montalt. Abans de recordar-vos, com cada dia, com podeu escriure-nos, com vos podeu posar en contacte amb nosaltres, els continguts del dia, estem absolutament pendents per la situació del temporal de pluja i de l'alerta roja o taronja, depenent. Estem absolutament pendents dels companys dels servicis informatius d'esta casa, és a dir, que en qualsevol moment, més enllà de que actualitzarem la informació, al voltant de les 12 de la nit, si hi haguera qualsevol situació digna de menció o de ser destacada, lògicament, pararíem absolutament qualsevol dels continguts que estiguem oferint en aquest moment per a donar-li prioritat als servicis informatius d'ací, de Punt Ràdio, perquè, com dèiem, estem pendents i molt de la pluja en una jornada com la d'avui. Dit això, com sempre, vos recordo que es podeu sintonitzar en totes les freqüències de Punt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts com si fóreu un més de nosaltres, ja sabeu que teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos, X o Twitter, @90minuts, i si 90 en xifra, en número, TikTok, 90 minuts ràdio, i si 90 també en xifra, també en número, Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres i números. En paraula, en lletra, si el que voleu és enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que vos volem fer en el dia d'avui, i que és si penseu que va haver jugadors, no vaig a dir inamovibles, però sí fonamentals en el València de Javier Aguirre. Esa és la pregunta que vos anem a fer. Si penseu que van haver jugadors importants, en pes específic, en el 11 de Javier Aguirre. Ahir, si se'n recordeu, per allò de les paroles de Javier Solís, que va assomar el morro després de quasi un any, després d'un any, pràcticament, de 9 mesos, crec que és, o de 10, ahir comentàvem amb certa sorna això. Solís, que no parlava en públic des que va anunciar en l'última junta d'accionistes a bombo i platerets una demanda contra la productora del documental de Vinicius en Netflix. Abans s'ha canviat la jeta al brasiler que han llevat el documental, que continua disponible en la plataforma. Ahir sí, avui, per a glossar les bondats del nou estadi. Bueno, pues curiosament, s'ha conegut avui que ja n'hi ha data per al judici del València contra la productora Conspiració Films i contra Vinicius Júnior, o l'artista abans conegut com Vinicius Júnior, perquè li veus la cara i no sembla ell. I el veus jugar i tampoc. Però, com deia, segur que és una casualitat que nosaltres mencionem esta història de Javier Solís i que just al dia següent, no arriba ni a 24 hores, segur que és una casualitat, segur que la justícia

ha avisat este matí el València, segur, eh? no tenim dubte de que ha sigut una casualitat, perquè, clar, no vull

0: el club ens segueixen amb molta atenció.
1: I clar,
0: no queda altra que donar-los les gràcies per aquest exhaustiu seguiment i sa fidelitat a prova de bomba. Sabedors de los seguidors que són del 90 minuts, bueno, pues som, hem de fer la ferma promesa de no baixar els braços i continuar en la mateixa línia. No podem defraudar-los. I ja posats a l'empleat del club que li toca transcriure els programes per a fer els informes, home, que li pugen el sou. Que, a més, segur que venint de nosaltres aquesta petició és atesa per don Javier com Déu mana. No tenim cap dubte. 11 i 8, grans i menys, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11 de la nit i 9 minuts. Saludes a la Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Hola, què tal, Madrid?
0: Imagina que com tots, pendent amb un ull, per no dir quasi més dos, del cel i del que estan contant els companys dels servicis informatius d'esta casa.
1: Sí, sí, fonamentalment la gent que per qüestions de treball utilitza el seu vehicle, bueno, pues que vaig totalment amb cura en el seu retorn a casa des del treball, espai amb la carretera.
0: Bueno, pues dit això, que casualitat, ahir parlàvem de la demanda del València contra Conspiració Films i avui és que ja tenen data per al judici,
1: Ja, però jo tinc una teoria. El València no ens escolta. Javier Solís tampoc.
0: Tampoc.
1: És el Xutxe que estava escoltant el programa.
0: Ah, amic!
1: I va dir en un moment, dic, mira, Manolo i Salva.
0: Que tenim ahí, no, tenim i que tenim ahí la demanda, vaig a donar-li aire.
1: Vaig a pegar-li un toc a Javier Solís per a dir-li, ei, que ha sortit pendent.
0: Ja.
1: I sa telefonada s'ha produït este matí.
0: Sí, és
1: el Xutxe.
0: És el Xutxe.
1: És un fan del programa.
0: És el Xutxe, que no sabem com el diuen a su senyoria.
1: Su senyoria.
0: Su senyoria, moltes gràcies.
1: Efectivament.
0: Moltes gràcies. Si vol vindre un dia al programa... O la tertúlia.
1: Su senyoria està convidat. Com vull dir.
0: Su senyoria està, sí, està convidat. Dit això, escolta, tenim un testimoni, jo crec que de luxe, no?
1: Sobre?
0: Hombre, per a parlar de Javier Aguirre. No, del...
1: Pensava que era sobre qualsevol altre assumpte.
0: No,
1: sí,
0: per a parlar
1: sí,
0: de Javier
1: sí.
0: Aguirre de València, oh,
1: sí, així sempre hi ha gent important.
0: Sí, senyor.
1: Que
0: sí,
1: xafa el 90 minuts.
0: Que xafa el 90 minuts. Està
1: con el puente, con
0: esta nit, si les comunicacions són propices, que esperem que sí, ens espera Toni Lato, que...
1: Però no ho digues.
0: Coneix, però ja ho hem anunciat de xarxes.
1: Ah, sí, ara.
0: ja ho hem anunciat de xarxes i és un jugador que coneix el València, que coneix Aguirre a la perfecció. O sigui, jo crec que millor testimoni per a parlar d'Aguirre, Salva, és impossible.
1: Con el ato i que de pas ens convidi algun cafè net.
0: Algun cafè net, no?
1: Sí, sí, sí.
0: 11 i 11, com venen avui les fotos?
1: Pues també les ensenyes perquè no he obert encara l'ordinador.

0: Messi ja és propietari del Deportivo Eldense. El club alacantí ha fet oficial que Leo Messi és el seu nou propietari. El club alacantí ha assenyalat en un comunicat que amb l'adquisició per part de l'astre argentí s'està donant inici a una nova il·lusionant etapa en els més de 100 anys d'història de la institució. Tot i això, ressalta que l'operació de compra es troba pendent de l'autorització del Consell Superior d'Esports. Escoltem al respecte el president del Consell Superior d'Esports, José Manuel Rodríguez Urías.
1: Lo que nos llega siempre al CSD, primero tiene que verlo los juristas de allí, su director general de régimen jurídico, el director general, y después ya lo valoramos, pero no puedo anticipar nada. No debo, además. Hay unos plazos legales que cumpliremos y se estudiará y se tomará una decisión en su caso, si hay que tomar alguna decisión.
0: Triplet de victòries, un València Bàsquet reforçat per la millora mostrada en el seu joc dimarts, en el seu triomf davant Kosler Baskonia. Buscarà demà divendres en la pista de l'Asbel Villerman sumar el seu tercer triomf en l'Eurolliga en la tercera jornada de la competició. Una tercera victòria li permetria afrontar amb un bon matalàs els seus partits davant el Hapoel Tel Aviv i l'Olympiacos, dos equips, especialment el grec com a defensor del títol, que apunten a la part alta de la classificació. Escoltem el tècnic taronja Xavi Albert.
2: Cada partit és un món nou i sabem que afrontem a un Asbel en,

0: que és un equip molt, molt físic, amb una línia exterior, sobretot en les ales, molt, molt polivalent, que ha demostrat molt bon nivell, bueno, sobretot en la primera jornada. L'últim va trencar massa pront el partit contra Panathinaikos, llavors esperem un equip relativament descansat, perquè no va tindre fatiga en acumulació de minuts en la majoria dels seus jugadors. I res, més centrats en donar-li continuïtat a la nostra feina i continuar centrats en ser una millor versió pròpia.
1: El Consell Superior d'Esports ja veu el nou Mestalla com a seu del Mundial 2030. El nou Mestalla, que ha d'estar acabat el pròxim mes de juliol, és un actiu important de la candidatura d'Espanya. Este dijous, el president del Consell Superior d'Esports, José Manuel Rodríguez Uribes, ha tornat a dir que lluitaran perquè la FIFA ho confirme.
2: Trabajar por las 11 sedes, entre ellas Valencia y Vigo. Valencia tiene un estadio extraordinario, lo va a tener, el más moderno de todos, y por tanto, no solo porque es la tercera gran ciudad de España, sino porque tiene un club señero que tiene que estar en el Mundial, y vamos a pelear para que eso sea así, se confirme por FIFA formalmente.
1: I en el Llevant Unió Esportiva parla Joan Andera, la Sagasti, o la Sagasti, sobre la situació del conjunt de Granota. L'escoltem.
3: Cada partido tenemos que salir con la mentalidad de ganar. Intentamos competir todos los partidos y es verdad que, bueno, de momento te llevamos 5 puntos, pero son sensaciones positivas en muchos de ellos, con intención de poder sacar algo más. Entonces tenemos que seguir apretando, mejorar esos pequeños fallos para conseguir más puntos y sin ninguna presión, porque al final esto es muy largo y creo que estamos compitiendo bien.
1: Fugir del descens, el Deportivo Eldense rep demà en el nou Pepico Amat al Real Oviedo amb la necessitat de sumar la seva primera victòria com a local de la temporada davant un rival que arriba exultant després d'imposar-se en el derbi asturià en la passada jornada i confirmar la seva dinàmica a l'alça. Dos derrotes consecutives davant l'Eiba i el Burgos han retornat a l'equip que entén a Javier Calleja posicions de descens en els dos partits que porta el tècnic madrileny en la banqueta blaugrana. L'Eldense no ha sumat un punt malgrat haver fet mèrits per a més, com recorda Calleja.
4: Queremos ganar, aprovechar estos dos partidos en casa para sumar de 3 en 3. Los resultados no me nublan el trabajo que está haciendo el equipo, no borran todo lo bueno que hemos ido haciendo durante estos dos encuentros y ahora el buen juego se tiene que convertir en victorias, en ganar y en ir ascendiendo en puestos en la clasificación.
1: Superbikes, 17 anys després, el circuit de la Comunitat Valenciana retorna al Mundial de Superbikes. Concretament, el circuit valencià albergarà entre el 2 i el 4 d'abril d'enguany la tercera prova del programa, 17 anys després de l'última en 2010. En aquesta ocasió es va estar celebrant de manera continuada des de 2000 i fins al mateix 2010. Volei d'èlit a València. El Trofeu Ciutat de València reunirà este cap de setmana a 4 equips de la Superliga en una de les grans cites de la pretemporada, en la qual l'Element Conqueridor València exercirà de club anfitrió i organitzador. El torneig, que servirà de presentació oficial del projecte València per a la temporada 2026-2027, es disputarà els dies 3 i 4 d'octubre i al costat de l'equip valencià participaran el Guaguas, Cisnero Alter Tenerife i Servigroup Benidorm.
5: Les 11 de la nit i 16 minuts, ho recordem, arroba 90 minuts. Arroba 90 minuts per a X o Twitter, 90 en xifra, en número, també 90 en xifra o en número per al perfil de TikTok, 90 minuts ràdio, per al Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres ni números, tot en paraula, tot en lletra. Per als àudios de WhatsApp, el 6-9-42-18-01. Pregunta que avui vos fem, creieu que hi haurà jugadors clau en el 11 de Javier Aguirre en el València Club de Futbol. Pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa farem cap a Mallorca. Per a parlar amb Toni Lato, parlem de tot això i de moltes coses més, així, en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
6: Laura está pensando en poner paneles solares en la azotea de su casa para producir la energía de toda su comunidad. Maite y Ricardo, en cambio, apuestan por la innovación para impulsar su empresa familiar. Como Ana, que está buscando nuevos clientes en el exterior para crecer tanto como lo ha hecho la startup de Álvaro, gracias a las mejoras en su área industrial. Cuando una bombilla se enciende, no deberíamos dejar que se apague. Y Bace más sí, contigo, para hacer realidad tus proyectos. Generalitat Valenciana.
7: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura.

0: Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado. Riders on the storm.
1: Riders on the storm. Comença 90 minuts i ho fa amb un convidat d'excepció en el nostre programa perquè estàvem pensant, des de fa ja uns dies, Salva, qui ens pot ajudar a conèixer millor a Javier Aguirre, teniente en contra el que es el València, yendo a la persona correcta.
2: Sí, a veure, podríem preguntar-li a diferents futbolistes del Mallorca, però si apuntem cap al Mallorca, ahí tenim un bon amic i un bon tipo, com és Toni Lato.
1: Toni Lato, Mallorca, què tal? Bona nit.
3: Hola, bona nit.
1: Com estàs?
3: Bé, molt bé. Ara a casa descansant, que venim d'una setmana un poc difícil, que vàrem tenir la primera derrota aquí a casa són molts i bé, amb ganes de que arribi el cada setmana altra volta per poder guanyar 3 punts fora de casa importants.
2: Sí, perquè la Lliga, Toni, para, però en segona divisió no para, eh?
1: No pareu, eh?
3: No, així no para ni Déu.
1: Són les coses que té la Lliga. Bueno, lògicament, com deia, estàvem buscant algú que conega. El que és el València, millor que tu, pràcticament des que vas néixer jugant en les categories inferiors, i que a més conega Javier Aguirre, al qual tingueres en el primer any, crec que en el primer any d'ell de Mallorca i en el primer any que arribaràs tu. Jo no sé si, sabedor de com està el València, Toni, perquè estic segur que estàs pendent de com va l'equip de la teva vida, el València ha fitxat l'entrenador que millor li pot encaixar en aquesta situació.
3: Sí, totalment correcte. Sí, quan vaig arribar jo aquí va ser també en gran part per Javier, perquè vaig tindre diverses trucades amb ell, me va mostrar molta confiança i la veritat que el primer any aquí va ser molt bon any, vaig jugar molt amb ell, va ser un any espectacular perquè arribarem a la final de Copa i estiguem a punt de guanyar-la amb ell i res, com t'he dit, va ser una de les causes perquè jo vinguera aquí i res, com t'he dit, sí, jo crec que com tu has dit és l'entrenador ideal per a aquesta situació, per supost que estic seguint al València, estic així sofrint també des d'aquí, des de Mallorca i res, tinc amics, companys, molta gent allí que l'estime molt i com t'he dit, doncs així, sofrint també i esperem que ara l'arribada de Javier i Toni Amor, de Pol Lorente, jo crec que va vindre molt bé per a l'equip.
2: Els vares tindre, Toni, bona nit als tres, amb tu, també a Toni Amor i a Pol Lorente, ja formaven part de l'equip de Aguirre quan vares coincidir tu amb ell en el Mallorca?
3: Sí, també. És més, Toni Amor és d'aquí, de Mallorca i de més, i Pol sé que tenia també la dona que estava treballant en la selecció de Mèxic i sí, estaven aquí els tres i ja formaven l'equip que formen ara.
2: Ajuda'ns un poc, per tant, a conèixer a Javier Aguirre. Quan estaves tu amb ell, quin tipus de sistema utilitzava en el camp i, fonamentalment, quin tipus d'entrenador era, Toni Aguirre?
3: Bueno, jo crec que no centrava molt tampoc en a nivell de si jugàvem amb 5 o amb 4, sí que és de veres que varen canviar molt durant l'any, varen canviar moltes voltes de 4, 3, 3, 4, 5, 1, inclús 4, 4, 2, i també després en 5 també varen jugar perquè varen

0: haver prou unes quantes jornades així consecutives que vàrem encaixar i va voldre que encaixarem menys i va posar línia de 5. Però Javier ho té molt clar, és molt bon gestor de grup. La gent va estar, jo crec que, molt contenta amb ell. Si té que dir-te algo, li té igual qui siga que ho diu. Està molt prop dels jugadors, en què els passa, si tenen algun problema familiar, si estan bé, en qualsevol cosa es fixa en tots els detalls. I crec que a nivell futbolístic, tant Toni com Pol l'ajuden en els seus respectius rols, de que Toni està molt damunt a nivell tàctic i amb ell, amb la gestió de l'equip, i Pol a nivell físic és, la veritat, un molt bon preparador físic.
1: Estos dies, pel que hem pogut conèixer, està provant un 4-2-3-1. Te quadra aquest sistema amb Aguirre i te quadra aquest sistema amb la plantilla que d'alguna manera va fer-se càrrec a Aguirre?
0: Sí, jo crec que quan vàrem arribar, el que te deia del 4-5-1 més o menys és com vàrem començar. Després, depenent de com vagin els resultats i els partits, jo crec que anirà canviant. Així sí que és de veres que el primer any que vaig arribar varen signar a Larini, teníem a Larini i a Muriqi, entonces moltes voltes pues tenia que ficar dos puntes perquè teníem dos animals allí
1: Clar.
0: davant que estaven a tope, i per això canviava molt a l'hora del sistema. Però jo crec que sí, jo crec que conforme està l'equip ara pot encaixar molt bé, i a veure si se produeix en bons resultats.
2: A mi m'ha cridat molt l'atenció, Toni, el dia de la seva roda de premsa de presentació, que va tindre paraules per a dir que també li volia dedicar, però que deies tu de la gestió de grup, li volia dedicar temps als lesionats, a dibuixar-los un somriure, no? Crec que en aquest aspecte, la vessant humana de Javier Aguirre fa que quan tinga que apretar, aprete, perquè és l'entrenador, això no se pot oblidar, però jo recordo també que més o menys és el que va contar en la sala de premsa de Mestalla quan vinguereu amb el Mallorca, que empatareu abans de la final de la Copa, i va parlar del porter de Greif. Més o menys ell, que era un jugador que ho estava passant molt malament i que li varen a poc a poc anar al Sant l'ànim, i a la fi mira el rendiment que li va donar este porter al Mallorca.
0: Sí, com t'he dit, està molt pendent de tots els detalls que tu pugues tindre. A mi, te conto una experiència personal. Quan vaig estar aquí, vaig passar un... a final de temporada, després de la final de Copa, ho vas passar mal perquè ho vas deixar amb la meva parella, que portava molts anys, de València i de més, i va estar molt, molt a prop meu. Es preocupa molt per com estàs, per l'estat anímic. Ja et dic, si veu algú que, en este cas, com tu has dit, és lesionat, estic segur que anirà a parlar amb ells, li farà alguna broma, inclús... he vist també avui que han fet algun dinar així, alguna conxura. Ell és molt, ja t'he dit, es fixa en tot, i per això jo t'he dit que va anar molt bé. I després, quan tu ixes al camp, quan una persona t'ho dona tot i està tan proper a tu i és tan familiar en aquest aspecte, pues tu trates de donar tot el millor perquè surta el millor possible.
1: El veus un entrenador, perquè Braulio l'ha firmat, és cert que hi ha una sèrie de clàusules en funció de classificació només fins al final de temporada, però tu creus que pot donar rendiment com per a que en un moment determinat Braulio diga, mira, este és el meu tècnic, igual per a llarg termini, i li puc ampliar el contracte. Creus que pot arrelar així en València, Toni?
0: Home, jo per supost que ho crec. Òbviament, al final, sabeu de la trajectòria que té Javier, de tots els equips que ha agafat i en tots els llocs on ha estat. Òbviament, el que ho va marcar al final, ja sabeu que el futbol és molt capritxós i ho van a marcar els resultats. Al final és molt complicat. Dime, dime.
2: No, jo volia fer-te una pregunta també com a professional. Estem parlant de Javier Aguirre, també vull parlar de la vessant de Toni Lato, que coneix el València i que no és aliè, no te vull ficar en un compromís, però no és aliè els problemes que ha tingut el València en els últims anys. El fet que a hores d'ara la plantilla veja a un entrenador contrastat com Javier Aguirre, hi ha una persona de futbol que ja coneix el club i que també ha mostrat la seva solvència com és Braulio, creus que per a la plantilla és un recolzament de dir, bueno, ja no estem tan a soles en lo futbolístic?
0: Jo crec que òbviament, jo crec que a nivell de plantilla, quan

0: veus que porten una persona contrastada quan tu estàs allí dins i veus que porten un tipus com Javier, que ha tingut, ha estat en molts equips, que ha fet molt, molt bona trajectòria al seu futbol, igual que Braulio, que ha estat a Osasuna, ha fet un grandíssim treball. Jo crec que al final te fa, quan eres jugador, et fa que vulguis donar de si, que apretes, que a lo millor vulguis demostrar i saber quin, donar el teu màxim nivell perquè les coses surten bé, perquè al final estàs amb persones que estan contrastades i que te van exigir al màxim al final. Entonces jo crec que és molt bo per a la plantilla i, com t'he dit, jo estic convençut de que la situació va millorar molt i que ojalà també que els resultats es donen perquè continuen molt més temps.
1: T'acaba de preguntar, Toni Manolo, per Braulio. Braulio té un marrón en el lateral esquerre. Toni, me consta que estàs molt pendent de l'actualitat, coneixeràs tots els problemes que va tindre, bueno, pues amb l'anterior, diríem, administració, amb Corberani i Garli, amb l'assumpte de la seva renovació Gallà. Ara arriba Braulio, que se troba en la tessitura de renovar Gallà, quan al mateix temps el club ja li va presentar una oferta de renovació al seu fill, que és Jesús Vázquez, que juga a la mateixa demarcació. Quin marrón també se li planteja a Braulio en este sentit, i en una parcel·la que tu també coneixes, un problema en el lateral esquerre que el València ja arrossega, Toni, des que tu estaves així, on vareu coincidir els tres.
0: Pues totalment. Que vos vaig a contar a vosaltres dos, que no ho sabeu, perquè jo crec que ja me'n vaig menjar un marró que ja me va tocar a mi. Que jo crec que aquest pues, el dice per a vosaltres. Perquè, mare, sí, la veritat, lo que digueu, jo crec que té un marró, al final és no deixa de ser el seu fill, claro. I una persona com José, que és una llegenda, és un espectacle com a jugador i com a persona, la veritat. Jo crec que es mereix tot, així que a veurem com ho resol. Estarem tots pendents de veure quin és el desenllaç.
2: L'única manera d'incrementar la dificultat és que ara quides a l'hora i digues, escolta, que vull tornar també al lateral esquerre.
0: Vaig jo cap allà, a veure
1: què fas.
2: Escolta, ha sigut un plaer parlar amb tu de nou, Toni, te desitgem tota la sort del món.
1: Bueno, estàs ahí bé, eres el capi, no? Eres ahí ara...
0: Bueno, estic molt bé, la veritat. He començat jugant, he començat molt bé, el que passa va tindre uns problemes a ell d'ajustament i a l'isquio i vas parar i bueno, ara tornant també l'equip, aquesta setmana ja estava per competir, però bueno, el míster no ho va decidir així i ja veurem esta setmana que anem a Girona, que és un partit prou important.
1: El cafè te l'has deixat allí, o encara continues habituat
0: al cafè? El cafè continua, però el cafè continua. Ja parlarem de fer alguna cosa en cafè.
2: Te ho pregunto un altre que és tan cafetero com tu, eh? Toni,
0: sí.
2: És un plaer molt gran haver parlat amb tu, a més d'una manera, sense cap embatge, sense cap cortapisa, parlant amb naturalitat de les coses, que en això sempre has mostrat ixa vessant a l'hora d'atendre-nos i te ho agraïm moltíssim. Sempre que no siga una interferència amb les aspiracions del Castelló, vos desitgem tota la sort del món i que el Mallorca, amb Toni Grató al capdavant, estigui l'any que ve en primera.
0: Moltes gràcies, ha sigut un plaer per a mi parlar amb vosaltres.
1: Vinga, bona nit.
2: Moltes gràcies, Toni. 11:32, és curiós, eh? Lo malament o la mala concepció que tenen alguns en el club de nosaltres, en la Moqueta, però tots els futbolistes que ens han conegut, Salva, quan els quides i dius de posar-se, si el club en el que estan no els posa a cortapisses...
1: Aquí és una altra, que hi ha clubs que posen molts problemes.
2: Pues el Mallorca...
1: Recordes que el Mallorca no ha sigut el cas.
2: Moltes gràcies al Gabinet de Comunicació del Mallorca per deixar-nos fer el nostre treball. Bueno, pues després continuarem parlant coses del Mallorca. Hi ha hagut avui un asado de Germanor,
1: Que hi ha hagut una torrada, Manolo. Asado. Torrada. Sí, és una torrada, Manolo.
2: Una torrada. Sí, torrada. Se ve per el mateix,
1: Sempre paga el mateix, sí, les dues últimes les ha pagat Guido Rodríguez. Les dues últimes, sí, Torra a Paterna, efectivament, ha pagat Guido.
2: Bueno, parlant de situacions argentines o de coses argentines, avui s'ha confirmat, Salva, ja se sabia, però avui ja és de manera oficial que Lionel Messi compra l'Eldense.
1: Sí, a més hi ha un comunicat el club alacantí i tot queda

0: a expenses de que, bueno, revisen tota la documentació, tota la burocràcia, els membres del Consell Superior d'Esports. Per cert, que el president del Consell Superior d'Esports, José Manuel Rodríguez Uribes, ha estat en el dia d'avui en València, concretament en el Roig Arena. Ja va un congrés de gestió esportiva. Va reunir-se congrés entre avui i demà, vora 400 assistents, i des d'aquest congrés en el Roig Arena, Rodríguez Uribes ha parlat de la compra de Messi del Deportivo Eldense i del tràmit que encara ha de realitzar la seva institució.
1: Lo que nos llega siempre al CSD, primero tiene que verlo los juristas de allí, el subdirector general de régimen jurídico, el director general, y después ya lo valoramos, pero no puedo anticipar nada. No debo, además. Hay unos plazos legales que cumpliremos y se estudiará y se tomará una decisión en su caso, si hay que tomar alguna decisión.
0: Este es Rodríguez Uribes, parlante de la posibilidad de compra de Messi pel part del Deportivo Eldense. El Deportivo Eldense, que a més juga en la jornada de demà, l'equip de Javi Calleja porta dos derrotes consecutives davant l'Eibar i davant el Burgos, està en posicions de descens. A hores d'ara afronta dos partits seguits a casa. El primer és demà davant el Real Oviedo, i el partit ens el contarà en la edició de demà divendres del Punta a Punta en esta casa, en esta sintonia. El partit ens el contarà Álvaro Molina. Hola Álvaro, què tal? Bona nit.
2: Bona nit, companys. Què tal? Demà s'enceta una nova jornada de segona divisió, la vuitena, i ho fa en el nou Pepico Amat, el Dense davant Oviedo, en un partit que comença ja a ser de certa necessitat per al conjunt blaugrana, ja que estan en aquestes posicions de descens. És només una victòria en 7 partits i, de moment, Calleja, en els dos encontres que ha dirigit l'equip, no ha sumat cap punt. Davant tindrà l'Oviedo, que arriba a l'alça després de guanyar eixe derbi asturià davant l'Sporting de Gijón i que està situat en la zona noble de la classificació. Pel que fa a l'Eldense, continuen les baixes dels davanters Mariano Carmona i Pau Cabanes, també continua David Ruiz, el lateral, i sumem altra molt important, la de Justin Smith, mig centre, que ha sigut convocat per la selecció del Canadà. Els efectius que recupera són Jordi Martín i Olaizola, com bé ha confirmat en la roda de premsa prèvia, i per part de l'Oviedo la més important de confirmar-se és vora en la porteria, ja que és dubte Aaron Escandell. Destacar en aquesta faceta extraesportiva que el club d'Elda ja ha fet oficial que Leo Messi és el nou propietari del club, i veurem, esperem que sí, que això li doni l'impuls necessari per aconseguir la primera victòria com a local. Com diem, este divendres, en el Punta a Punt a les 8:30, en el nou Pepico Amat, el Dense Oviedo.
3: Gràcies, Álvaro. Parlant del Punt a Punt, demà tindrà una bona ració de bàsquet.
0: Sí, demà Punt a Punt, Manolo, de vesprada, amb el partit que acaba de donar-nos la prèvia a l'última hora, Álvaro Molina, del Deportivo Eldense, a casa, el nou Pepico Amat contra el Real Oviedo, i a més, amb la tercera jornada en Eurolliga per a València Bàsquet, que juga a França, davant l'Asvel Villarban. València Bàsquet, que suma dos victòries en les dues jornades prèvies en Eurolliga i que demà enfronta aquesta tercera jornada amb l'objectiu d'aconseguir la tercera victòria seguida. La prèvia és de Salva Gómez. Hola, Salva, què tal? Bona nit.
4: Bona nit, companys. Bé, demà València Bàsquet juga un nou partit d'Eurolliga. És la tercera jornada de la competició europea on València Bàsquet, la realitat és que ha començat de la millor manera, en dues victòries en els seus dos primers partits, el passat davant Baskonia i en el debut en esta temporada davant Besiktas. El següent rival, el de demà, a partir de les 8 de la vesprada, és un Asvel Basket Villarban que s'ha reforçat bé amb noms ex-NBA, com és el cas de Jay Crowder o Patty Mills, i que deia Xavi Albert en la prèvia que, bueno, és una plantilla reforçada, en molta qualitat, un equip molt físic, en molta polivalència i que sobretot té perill des de fora. Així que veurem què és el que passa en el dia de demà en un València Bàsquet que, bueno, pues hem vist una cara en la Lliga, una altra cara en la Eurolliga, i veurem què és el que passa el dia de demà en França. Asvel Bàsquet, València Bàsquet, a les 8 de la vesprada, Asvel Villarban, València Bàsquet, en la tercera jornada, en un partit que viurem en el Punt a Punt, en Apunt Ràdio.
3: Gràcies, Salva. Pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.

0: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
1: Ven Aferto, tu concesionario Opel en Torrent.
2: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
3: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: Quan comença l'època de pluja i en cas de no tindre un sistema d'evacuació d'aigües, no estaciones el cotxe en aparcaments subterranis. Tampoc intentes baixar a per ell en cas d'estar allí. Evita aparcar també en carrers on hi haja pendents pronunciades, per on s'allibera l'aigua de pluja. I si pots, dus-lo a un lloc elevat. Amb la col·laboració d'Apunt Ràdio.

0: Les 11 de la nit i 40 minuts. Comença el test de debat, tertúlia i d'anàlisi. Però, abans de continuar, vos recorde que a les 12 farem un alt en el camí perquè és absolutament necessari tirar-li una ullada a el temps, al temporal de pluja que estem patint en la Comunitat Valenciana i del qual els van entendre informats, com no, els companys dels servicis informatius d'Apunt Ràdio. Això serà aproximadament en 20 minuts, a les 12 o abans o després, si hi haguera alguna novetat important que contar. Però, en principi, al voltant de les 12 tindrem aquesta aproximació informativa amb els companys dels informatius d'Apunt Ràdio, els servicis informatius d'Apunt Ràdio, sobre el temporal de pluges. Dit això, ja sabeu la pregunta. No vaig a repetir, si no la perdem més temps de totes les xarxes socials que té la casa i el WhatsApp, el 69-42-18-01. La pregunta ja la sabeu, si penseu que va haver, en este cas, jugadors clau per a Javier Aguirre en el seu 11. Dit tot això, convoquem a la tertúlia avui a distància, perquè no està l'assumpte per a agafar el cotxe si no és estrictament necessari. Però saludem igual a Javi Lázaro, Radio Marca. Hola, Lázaro, què tal?
1: Saludos, Manolo, buenas noches.
0: Entenc que avui no t'enfadaràs perquè t'estic saludant del primer i això que avui no ha arribat ningú o l'un abans que l'altre.
1: Y dudo, además, que teniendo algún problemilla que he tenido ahí conectando con Juan, dudo que esté conectado yo el primero, con lo cual te agradezco que me hayas dado paso primero.
0: Muy bien. También tenemos a Pau Pardo, Superdeporte. Hola, Pau, ¿qué tal?
2: Hola, buena nit.
0: Escolta, Pau, una cosa. Vaig a escoltar ahir quan parlava l'home de moda, don Javier Solís. Dios lo tenga en su gloria muchos años. Y vas notar com que estaven molt contents en que tu preguntares, te facilitaren molt la pregunta.
2: Sí, bueno, al final quan tu fa una trampa al solitari, pues crec que hi ha que repreguntar-la. Solís, diuen que l'únic tip sobre els preus que el València va donar l'altre dia era un que afecta

0: a un percentatge ínfim del valencianisme, però es varen guardar alguna orientació sobre el preu que afecta a la part majoritària del valencianisme. Crec que era la pregunta pertinent al voltant de... Vaig fer molta força per poder preguntar-la i al final vaig aconseguir-ho, però òbviament, no sé per quina raó, el preu mig no hi havia tant d'interès de comptar-lo en eixa expedició a l'estadi del nou Mestalla.
1: D'aquesta història jo crec que tindrem el capítol definitiu la setmana que ve, quan se descobrisca el pastel dels preus. Ara, si voleu, parlem del tema. I també salude, com no, ja s'ha convertit en un habitual de Dutxous, al company del diari AS, Conrado Valle, el cap de la delegació del diari AS en València. Hola, Conrado, què tal? Bona nit.
2: Què tal? Bona nit.
1: Bueno, pues la primera pregunta, no sé si heu pogut escoltar, hem tingut en la primera part del programa a Toni Lato, crec que com a coneixedor del València i coneixedor del Vasco Aguirre, crec que era un testimoni prou interessant. Ha dit moltes coses, però fins i tot ha fet una apreciació o una confessió personal sobre un problema que ell va tindre amb la parella amb la qual va trencar després de molts anys i que Aguirre va estar en qualsevol moment damunt d'ell. Jo crec que això ja sabíem de la vessant personal d'Aguirre, però això l'ha deixat una miqueta més en primera línia de com cuida la vessant personal a l'hora de gestionar el grup el nou entrenador del València, Javi Lázaro.
3: Es que al final es un poco lo que casi le pedíamos a Aguirre cuando llegase a Valencia, ¿no? Que al final asumiera un poco ese rol casi de psicólogo antes que el de entrenador. Bueno, y es que es así, es su especialidad. Además, a mí me gustó mucho un poco en su presentación cómo él declara directamente que no es una cuestión preparada, sino que en gran medida es un poco una parte de improvisación, porque obviamente toda persona es distinta y todo grupo es distinto, y evidentemente hay que gestionar las cosas según un poco van apareciendo. Bueno, para ese tipo de cosas a mí me ha gustado mucho. Además, creo que fue hace exactamente una semana en este programa también estuvo Mikel Aguirre, el hijo de sí. Javier Aguirre, y al final un poco la forma en la que ha hablado, el otro día lo entrevistábamos también en Radio Marca, y un poco la descripción casi un poco de que hace su propio hijo es casi un poco la sensación de...
1: Tenim algun problema a mitja línia. Són les coses de en este cas, de les línies, quan estem en una situació com la que estem. Calma i tranquil·litat.
3: Hola, hola.
1: Ara sí, Javi.
3: A ver, no, decía simplemente que un poco la descripción de su hijo te hacía un poco entrever prácticamente que lo que hacía en su momento como padre casi lo hace ahora en un vestuario, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esas historias, y evidentemente Lato le pone un poco el nombre y los hechos, pues... más a la persona Aguirre más que al entrenador, pero es que eso es fundamental para liderar un vestuario y sobre todo cuando las cosas vienen mal dadas.
1: Pau.
0: Sí, la verdad que la entrevista me ha agradado mucho. Tinc referencias.
1: El mérito es de lleno nuestro. Sí, sobre todo porque hemos dicho hacer entrevistas.
0: Claro, no, desde luego que es un puntazo en el step que corren que un club profesional dice hacer estas entrevistas. Però diria que jo tinc bones referències de Lato, no per la via futbolística, sinó per la via personal. És un xaval excepcional. Crec que la seva opinió sobre el valor humà d'una persona crec que és prou relevant, de veritat que ho dic, me pareix prou relevant, i me tranquil·litza molt que siga una persona com Lato qui parle d'esta vessant personal de Javier Aguirre, perquè, crec que és un discurs que hem escoltat a molts futbolistes que ha tingut el Vasco. Parla molt bé d'això, però és veritat que en el món del futbol hi ha molts testimonis, moltes declaracions. A mi escoltar-ho de Lato, la veritat és que me pareix que té un valor especial i crec que és algo que el València a dia d'avui necessita, perquè crec que veníem d'una època en Carlos Corberán algo més despersonalitzada, en la que la part personal del futbolista no sé fins a quin punt estava massa ben coberta o más saben tractada per part del cos tècnic.
1: Conrado, ha parlat d'això i ha parlat, ho ha dit en la primera resposta més, crec que és el millor tècnic possible per la València donada la situació actual.
4: Es que yo estaba escuchando y estaba escuchando antes a Lato. Mira, yo no recuerdo ningún partido extraordinario de ningún equipo de Aguirre. Sí que recuerdo...
1: No lo vas a ver tampoco ahora, ¿eh?

0: i en més raó crec que el València devia haver tingut planificat un amistós a partir d'ahir. És cert que el València, que és un club acostumat a canviar l'entrenador en l'última dècada, crec que ningú ha tingut una situació de canvi tan favorable com la que té Aguirre esta temporada en el paro de tres setmanes.
1: 11:58, ara continuarem el debat, que està molt interessant, però com dèiem, estem amb un ull pendents del que està passant en el dia d'avui amb el temporal de pluges a la Comunitat Valenciana. Els companys dels servicis informatius d'esta casa, d'Apunt Ràdio, i en este cas amb els companys de Contrapunt, són els que tenen l'última hora i és moment de parar i escoltar la informació sobre l'última hora del temporal de pluges.
2: Gràcies, Manolo Montalt i Salva Folgado. L'última hora sobre aquest episodi de pluges passa per l'activació que han registrat les tempestes al litoral i el prelitoral de Castelló, en zones on no havia plogut pràcticament durant tota la vesprada. En l'última hora es registren acumulats com els 35 litres per metre quadrat a Cabanes, els 37 a Traiguera o els 44 a Cervera. Xavier García del Valle.
3: Sí, tanquem així el dia amb acumulats que han superat els 100 litres en diverses comarques, com ara l'entorn d'Espadà, o el Penyagolosa, o més al sud, a la Safor, amb pluges sempre caracteritzades per la torrencialitat i que acumulen molta aigua en molt poc de temps, en qüestió de minuts, de fet. Esta matinada caldrà parar especial atenció a les comarques de Castelló, com dèiem. A la resta, els avisos rojos decauen en principi a partir de les 2 de la matinada, amb excepció, com estaven comentant, de la Plana Alta o el Baix Maestrat, on estos avisos estaran actius fins al migdia d'este divendres.
2: I la millor notícia del dia és l'absència, fins ara, d'incidents greus més enllà d'algunes carreteres afectades o la suspensió de les classes que este divendres, això sí, deixarà sense escola 356 alumnes de 103 municipis.
3: Sí, l'avís roig també ha obligat a suspendre totes les rodalies de Renfe de la ciutat de València, amb transport alternatiu en autobusos, tots els serveis de mitja distància i tota la comunicació ferroviària amb Catalunya. El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha volgut agrair a la ciutadania l'atenció que ha parat als avisos i les crides a la prudència.
4: Quiero agradecer también a la ciudadanía que ha seguido las recomendaciones en todo momento. De hecho, Jefatura Provincial de Tráfico nos informa que ha habido una reducción de la circulación de aproximadamente más del 60% de la reducción del tráfico.
3: Valderrama ha insistit, no obstant tot això, que l'avís roig continua i que en moltes zones on els avisos ara mateix són taronja, la situació pot canviar en qualsevol moment. El centre de coordinació d'esta emergència tornarà a reunir-se a les 9 del matí.
2: I anem amb una altra de les notícies de la jornada. Primeres reaccions polítiques a la decisió de Junts per Catalunya de votar no als dos decrets de vivenda del govern. La formació independentista ha decidit donar una vegada més l'esquena al govern. La direcció de Junts insta l'executiu a que els retire i redacte un nou text.
3: La secretària d'Estat de Vivenda, Leire Iglesias, preguntada en Ràdio Nacional sobre l'eventual retirada dels decrets, ha dit que el més convenient és presentar-los i sotmetre'ls a votació.
5: Creo que lo más conveniente no es retirar el decreto, creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Pero en cualquier caso, el empeño del gobierno va a estar ahí, en hacer todo lo posible porque no se pierdan derechos.
3: La decisió de Junts ha arribat a poques hores d'eixa votació en el Congrés, en un moment en què la vivenda ha emergit com a un assumpte sensible que ha provocat l'acampada a la Puerta del Sol, que continua allí al centre de Madrid, i diverses protestes a tot Espanya. Després, recordem, del desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de sa casa.
2: I fins així la informació, este butlletí informatiu de les 12 de la nit. Es deixem ara amb els esports, amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: Moltes gràcies als companys dels serveis informatius de casa, als companys de Contrapunt, que han estat amb nosaltres per a oferir-nos l'última hora. Jo crec que era preceptiu fer una última hora tenint en compte l'alerta roja i taronja que hi havia durant tot el dia d'avui i el temporal de pluges que està patint la Comunitat Valenciana. 12:02, per cert, per on vosaltres esteu, com ha estat el tema de la pluja, Javi?
6: Home, pues más o menos tranquilo, ¿eh? Valencia.

0: capital, es verdad que con algo de agua, pero en líneas generales relativa tranquilidad. Esperemos un poco que siga así el máximo tiempo posible y el mayor terreno posible, que eso es un poco lo que esperamos.
1: Exactamente. Conrado también, Valencia Capital, Conrado.
2: Sí, me alteró un poco la agenda del día, que tenía que ir a la zona de Castellón, pero lo aplacé lógicamente con la alerta y entonces día tranquilo aquí en Valencia.
1: Y Pau, que sí que saben que vivo fuera de la capital y que la última vuelta va a tener problemas con la plucha, Pau.
3: Sí, hoy está tenso David en el meu piso, mos parece que están en Calicanto, allí ha plogut més que así en Sedaví prácticamente. Tormenta un poquet de la vesprada, estat así teletreballant per al diari, però bueno, así prou tranquil, la veritat.
1: Bueno, os alegrem de que la cosa no haja passat.
4: El Calicanto ve, Pau?
3: M'ha dit en un moment que estava plovent, però no m'ha dit que hagi hagut una certa inundació com l'altra vegada. Ah.
1: Bueno, pues la millor de les notícies. Estàvem repassant arran de la asseveració de Salva Folgado de que li sembla una errada el fet de que l'equip no dispute un amistós. L'altre dia, Miqui Naixó li agrada puntualitzar molt que no és el mateix els entrenaments que els partits. Els jugadors no...
4: comportament menor no és el mateix.
1: El comportament no és el mateix i fins i tot que hi ha, i això s'ha dit sempre, igual que hi ha entrenadors que són més d'entre setmana i hi ha entrenadors que són més del partit perquè el llitgen millor i hi ha jugadors que el treballen millor durant la setmana, també hi ha futbolistes que són més d'entrenaments o futbolistes que són més de partit. Per això vos pregunto, tenint en compte que hi ha un avantatge, que és tindre dues setmanes senceres per a poder, bueno, pues, en este cas, preparar els dues setmanes i pico, les que va tindre Aguirre per a preparar el partit de Santander, però també el hàndicap de no poder disputar cap partit. En quina mesura penseu que aquestes dues setmanes i pico són un banc de proves fiable per a l'entrenador a l'hora de conformar el que ell pensa que pugui ser l'11, bueno, més competitiu de cara a enfrontar-se al Racing de Santander? Pau, comença per tu ara.
3: Bueno, crec que haguera pogut ajudar, però tampoc ho acabo de considerar del tot diferencial. Crec que Aguirre ha tingut que fer un anàlisi de la plantilla previ. Crec que en unes idees que haurà tractat de confirmar en el dia a dia, a partir d'ahí no sé quant haguera variat, perquè també depèn en què isca el rival, quina siguera l'entitat del rival que podies haver aconseguit. Pot ser que en alguna posició de dubte li haguera ajudat a resoldre el problema, però jo crec que Aguirre, en l'anàlisi que ha fet de l'equip, també és veritat que havent-se enfrentat a molts dels jugadors del València al llarg de la seva carrera com a entrenador i en el que ha pogut veure, jo crec que ha de ser suficient per a que tinguin més o menys clar a quin perfil d'equip ha d'adaptar-se per a crear el seu 11 i la seva identitat futbolística.
1: Conrado?
2: Yo tengo la sensación de que Aguirre tiene claro ya quién va a jugar y está aprovechando estos días para conocer a fondo más a los futbolistas y más a fondo en lo personal, y me baso en la rueda de prensa que dio el técnico en su presentación, ¿no? Que había hablado con 7 u 8 jugadores en profundidad, que esperaba hablar con todos. Pues yo creo que con ese 7 u 8 que ha hablado, pues yo creo que tiene un alto porcentaje de ser titulares, ¿no? Si ha hablado con ellos, porque es a los que quería escuchar, pues les considera piezas importantes del vestuario, les considera que tienen el termómetro del equipo, pues creo que son jugadores que parten con cierta predisposición por parte del técnico de darles cariño, ¿no? Y darles bola. Y yo creo que tiene claro quién va, o más o menos muy definido quién va a poder jugar. Yo creo que es un entrenador que tiene las ideas muy claras en ese sentido. No creo que engañara a Aguirre, sino que esto no digo que vaya a salirle todo bien en el Valencia, pero creo que él tiene las ideas muy claras.
1: Javi, ¿estás de acuerdo?
5: Sí, pero yo creo que insisto, lo he dicho antes y lo mantengo ahora. Creo que 2 semanas dan para mucho, 2 semanas da para cambios de opinión y 2 semanas da, más allá del tema del amistoso, que yo estoy de acuerdo un poco con Pau, con que, hombre,
0: seguramente sería preferible, pero yo quiero pensar, y no es información, pero quiero pensar que si no se ha tenido es porque no se ha querido. Quiero pensar en ese sentido. Entonces, sabrá Aguirre por qué, ¿no? Yo insisto en que en las dos semanas ya no es un hecho de,

0: i per la qualitat que se li pressupon, crec que és un futbolista el que Aguirre té que ficar prou interessant en clavar-lo en dinàmica. I crec que, a més, per el factor emocional, que és un futbolista que ve d'Anglaterra, és un dels futbolistes, a lo millor, en el que més n'hi ha que treballar i part anímica, perquè jo, honestament, crec que Elliot és un futbolista que els últims dos anys no ha tingut sort, però que Elliot apuntava a titular en tot un Liverpool. Vull dir, és un futbolista en un talent que, si des del punt de vista físic i emocional Javier Aguirre és capaç de clavar en la dinàmica del València, jo és un futbolista que pot acabar sent prou interessant.
1: On el col·loques, Pau?
0: Jo crec que hauria ser mitja punta o futbolista de banda a cama canviada.
2: És que va tindre un...
1: No vaig a dir
2: un marro, però sí que té un conflicte o un desafiament, per dir-ho d'una manera suau, Javier Aguirre, amb la quantitat de mitges puntes que té aquest equip. Entre Javi Guerra, Sato...
1: Raba.
2: Elliot.
1: Si jugues 4-2-3-1...
3: Bueno, no marro, que
4: Guerra un poco no. Más a la banda y Elliot de enganche.
2: Guerra en banda.
3: Y no lo ves. En algún... Sí, vamos, eso lo veo. Y luego...
1: Guerra a la banda, lo veo, Javi.
3: Yo sí. O sea, no en la banda como tal, pero intercalando el carril para el lateral para jugar un poco por dentro. Sí.
1: No lo
3: veo. A ver, un momento dado yo no lo veo mal. Pero fíjate, donde yo iba a ir es que cuando esto se asiente un poco y si alguna vez el Valencia de verdad empieza a sentirse cómodo, pues a mí me gustaría ver alguna vez asentado en el equipo un centro del campo con Guido, con Javi Guerra y con Elliot. Eso sí, a mí sí me gustaría verlo alguna vez, pero claro, entiendo los contextos. A lo mejor en casa, en un partido a lo mejor donde tengas que ser más valiente o generar más, pero a mí esos tres, si de verdad empiezan a, sobre todo si Elliot está físicamente y empiezan a conectar un poco, me parece que podría ser un trío muy interesante. Ahora, entiendo que no para ir al Bernabéu ni para el Camp Nou, pero en ciertos momentos, ¿por qué no?
2: 12 i 20, vinga, anem a escoltar els nostres oients i llegir-los i les seues opinions perquè, com sempre, formen part del programa en l'Opino de Què.
5: I opino de què.
6: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts.
5: Opino de què.
2: 12 i 21, ja sabeu la pregunta que li hem fet a la gent en el dia d'avui en el nostre bueno, en nostres xarxes socials, que és si veuen algun futbolista que va ser o que pot ser, en este cas, definitiu o molt o clau per a Aguirre en el seu 11. I, per exemple, diu Rob, crec que per anar bé té que tindre el seu 11 tipus i te fixes i crec que tindrà a Dimitrescu, Dejas, Gallà, Guido, Guerra de fixes. Els Mafeo, Tàrrega, quan estiga, Pepe, Lumayol, Sato, Danjuma i Duro crec que seran els que més minuts jugaran, però alternarà en la resta. Arcadio Pérez Sanz, Aymar, Mayol i Iker Córdoba. O sigui, aquesta aposta per la cantera. Mandalero BCF diu, Guido és un fijo, segurament treballa con Javi Guerra en el tema anímico para hacer de un jugador important i sobretot más regular. Más allá de estos, veo un Erial que ni Tatooine. Oiga, Tavo de mi modo que digo, alguna cosa mogura de segura Aguirre, sol tindre bon ull per a estes coses. I, per exemple, en el dia d'avui, Arturo Andreu Villalba diu, me embarga una duda porque nadie le ha contado al Vasco Aguirre que los asados de Conjura traen mal fario al Valencia Club de Fútbol. Esta es la que digo este amic en este cas en el nostre Instagram. I
1: però algun futbolista del València podia pagar-se la torra, que la paga sempre Guido, Manolo.
2: Sí, sempre la paga...
1: Estamos seguides.
2: Guido, en efecte. I també en el nostre perfil, TikTok, que diu la gent, Guido, diu Víctor Jiménez 477, Guido i 10 más. Este ho té clar, que és el que paga els asados, és el que té que xumar. 12 i 23. Per cert, tampoc vull que se m'oblide que avui, com estem utilitzant el WhatsApp, no podem utilitzar-lo per als àudios, els recuperarem. Avui un oient ens ha donat la bona perquè ell diu que se va riure molt en el programa. Que vulguis que no, per la temàtica que tenia, Folgado, crec que espera donar-se per satisfets.
1: Bueno, al final, el que hem de fer és que la gent se divertisca.

0: Bueno,
1: sí.
0: Claro, si entretinga, sí. Va a ser bé. Sí. La ràdio és per a aquestes coses.
1: La ràdio és per a aquestes
0: coses. I per a ells com està?
1: Segur. A més, jo segur que de Javier Solís, del qual parlarem molt, també s'ho va passar fenomenalment bé.
0: Javier Solís se va divertir a nit en el programa, segur. Estic convençut.
1: Jo estic convençut, també. Sí. 12 i 23...
0: Juan Puente encara se riu.
1: No sé per què. 12 i... A més, ja has vist, Juan, que va ser ahir a nomenar-lo de Vinicius i avui... Curiosament, segur que és una casualitat, ha eixit que ja tenen data per al judici. Probablement el Xuxa estava, com diu Salva, escoltant el programa. Bueno, 12 i 24. Què vos va semblar ahir la posada en escena del nou estadi i de ja deixar caure que els preus, que la gent estiga tranquil·la, que tal i que qual? Pregunte pel que va estar ahir, va preguntar precisament per això, que és Pau. Pau.
2: Bueno, jo ja ho he dit un poc al principi. Si parles de preus, parles, però parles bé. No dius una frase que dona a entendre algo que jo crec que no va estar massa pròxima a la realitat quan es parle del preu mig de l'abonament. Al final jo crec que la majoria del valencianisme vol saber... òbviament no hi ha una grada que és exactament equiparable a l'altra perquè no existeix grada a la mar, no existeix anfiteatre. El tema està en... de normal, el percentatge majoritari de l'aficionat quant li va costar l'abonament de mitja. Jo crec que ahir la pujada de preus, bueno, crec no, va haver una pujada de preus segura. No sé si fent completament cas a l'informe de Legend on la suggerència era prou important la pujada, o si van a rebaixar sobre aquest consell, però sobretot tenim que tindre en compte que més enllà de l'estadi en el que el valencianisme va a veure els partits, realment el que el valencianisme o qualsevol aficionat a qualsevol espectacle deportiu o cultural paga és per el que va a veure en el terreny de xoc. El València du anys ficant els preus molt per damunt de l'espectacle que ofereix en el terreny de xoc. I si sobre este sol de preus va pujar-los més encara, per molta justificació que li vulguin donar en que vas a estar a cobert o que vas a tocar-te menys les cuixes en el de al costat, si el que se veu en el camp és el que se veu en les últimes temporades, pues continuarà siguent per a mi una falta de respecte a una afició que a dia d'avui paga més de lo que pagava quan veia la Champions, i per molt que no li vaig a ploure en el cap l'any que ve, si el València no fa un equip competitiu, pues l'espectacle cultural, futbolístic, deportiu, per el que estarà pagant, pues continuarà siguent deficitari, per a mi, abusiu i excessiu.
1: A veure, Conrado, que també va estar ahí en el estadi. Conrado.
3: A mi la reflexió de Javier Solís me pareció innecessària. Es decir, vas a dar píldoras cada dia de... del tema de las entradas, de los precios o del tema de la mudanza, ¿no? Y una de las que se tienen que informar bien es el tema de los precios, porque es una de las cosas sensibles y que las que el aficionado está esperando, pues no hacía falta el decir que los más baratos son más baratos y los más caros son más caros. Ahí hay que esperar a que el club diga los precios que tiene y entonces ya se sacan las conclusiones que se tengan que sacar. Me parece normal que los más caros vayan a ser menos caros, porque hay una de las cosas que en el actual Mestalla sucede, que los asientos más caros son muy pocos en el actual Mestalla, por eso son más caros, porque son muy pocos, pero en el nuevo Mestalla no va a haber más de los de un precio superior, del precio más alto, van a haber muchos más de los que hay ahora, entonces se pueden bajar los precios, pero creo que yo me hubiese esperado a hacer la presentación de los precios, que se va a ceder en breve, porque no es una situación que se haya esperado al mes de julio de campaña de abonos, sino que ahora hay que hacer una mudanza ordenada, y es interesante que sepan ya y se van a saber en los próximos días. Pues a partir de ahí se sacan las conclusiones. Tampoco creo que era el contexto en el cual Javier Solés, yo creo que importaba más el estado de las obras, lo que comentó de ciertas situaciones, de si el estadio va a estar o no construido, evidentemente, para julio, el dar las explicaciones que se dieron de cuáles las dimensiones de las gradas y tal, y esa visita que se hizo a los medios de comunicación, pero no era un día para hablar de los abonos, y decidió hablar de los abonos, no entiendo muy bien el porqué, pero bueno, en los próximos días el gabinete de marketing del club va a dar las explicaciones pertinentes.
1: Javi Lázaro no estigue ahí en el estadi, pero estigue molt pendent en este cas de les paraules, imagina, de Javier Solís quan va fer el canotazo i

0: Sí que, vale, me escoltas sí. Tots.
1: Sí, estoy muy de acuerdo con Conrado porque tampoco entiendo esa declaración. La verdad es que creo que el club ya tiene unos tiempos, no hace falta adelantarse a ellos. Yo por eso también prefiero esperarme a que salgan los precios para valorar de verdad qué es más caro y qué no. Yo creo que eso la semana que viene lo podremos analizar. Perfecto. Y simplemente, Manolo, que yo sé que ya vamos justo de tiempo, yo creo que lo de ayer lo que hace es, sobre todo por el nivel de imágenes que ya hemos podido ver en todos los medios de comunicación, yo creo que es el día uno ya de un camino que acaba en julio. Desgraciadamente yo creo que desde ayer se abrió una puerta que ya no se va a cerrar y que es una puerta de salida que va un poco pasando del viejo Mestalla al nuevo. Desgraciadamente duele, pero es que la verdad, es lo que viene.
0: Pararem també d'això i de si arriba este estadi a estar per al 11 de juliol. Ja veurem. Senyors, gràcies a les tres i bona nit.
2: Moltes gràcies.
1: Muy buenas noches a todos.
0: Colgado. Diumenge més.
3: Adéu.
0: Senyores, senyors, a continuació l'Hora de la Cultura amb Arturo Rico, 4 i mitja de la matina de la remissió del programa. Més esports a la una demà amb Nacho Sánchez a partir de la una. De seguida tindreu el podcast. Recordeu fer-vos subscriptors perquè és la manera més còmoda d'escoltar-nos. I atents demà de matí ja a esta casa i a la tele per el tema de les pluges. Recordeu fer-vos subscriptors perquè és la manera més còmoda d'escoltar-nos. Com deia, nosaltres tornem demà divendres a les 11. Acaba 90 minuts. Comença la nit. Gràcies, adéu i fins demà.
4: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Quan comença l'època de pluja i en cas de no tindre un sistema d'evacuació d'aigües, no estaciones el cotxe en aparcaments subterranis. Tampoc intentes baixar a per ell en cas d'estar allí. Evita aparcar també en carrers on hi haja pendents pronunciades, però on s'allibera l'aigua de pluja. I si pots, dus-lo a un lloc elevat. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.

0: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt en A Punt Ràdio. Començarem amb el futbol de Primera Federació, des del Rico Pérez, Hèrcules Jaén. Continuarem amb futbol de Segona i Tercera Federació, Pilota Valenciana des del Trinquet Pelayo, el gran torneig de pretemporada de vòlei de València, el partit de València Bàsquet Femení a Mallorca i conclourem amb l'Espanya República Txeca de la Lliga de les Nacions. Tot en directe, este dissabte des de les 12 del migdia, al Punt a Punt.
1: Última hora! Hem fitxat el número 2 dels matins de la ràdio. Ve al cine a la ràdio autonòmica.
2: Sí, home. I demà ens retransmet el partit la BBC. A veure, llegis bé el contracte? Que posa Olcina, amb O d'oliva i C de cullera.
1: Olcina? Ah, escolta, mira, millor. No és més jove, però sí més de la terra i no ens costarà un ull de la cara.
2: Per a assabentar-te de tot sense que te ho conten des de la meseta. 5 hores de ràdio en viu, amb rigor, bon humor i molta proximitat. Presentat per Sergi Olcina. Amb O i amb C. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Són les 6 del matí. Comença les notícies del matí. Amb Alba Requejo. Tota la informació de primera hora en 60 minuts.
4: Bon dia, divendres 2 d'octubre, i continua l'episodi de pluges que manté la comunitat de Navis Roig. De moment, en les últimes hores, l'aigua ha caigut amb molta força a l'Alt Maestrat, el Camp de Turià i a la Plana Baixa, on s'han registrat 155 litres ahir. No abaixem la guàrdia perquè encara queden hores complicades per davant. Emergències de la Generalitat manté activada l'alerta roja per pluja a les comarques litorals de Castelló fins a les 12 del migdia. I a les 9 es reuneix de nou el SECOPI per actualitzar els efectes d'este episodi de precipitacions. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències.
5: Però per una condició de seguretat, perquè estem parlant d'uns umbrals naranjas que en qualsevol moment poden convertir-se en un rojo observado, se va a mantener como mínimo hasta las 9 de la mañana estas alertas rojas, que se someterá a una evaluación en la reunión que tenemos mañana con todos los servicios.
4: De moment no s'han registrat incidències importants, llevada algun despreniment,

0: inundacions de baixos i garatges. Sembla que la ciutadania va fer cas a les recomanacions. El trànsit rodat a les carreteres es va reduir un 60%. Avui estarem, per tant, molt pendents de l'oratge. De seguida, Antonio Sánchez ens actualitza l'estat d'esta tempesta i els principals acumulats. Anem ja amb el sumari. L'avís roig per fortes tempestes ha deixat una jornada de caos circulatori a les estacions de tren. Toni Cano, bon dia.
1: Bon dia. Renfe ha cancel·lat el servici de trens de mitja distància, Euromed i Intercity des de València. També les línies de Rodalia C1, C2, C3 i C6, on els usuaris han fet ús d'autobusos per arribar a les seues destinacions. A la ciutat de València, el metro ha hagut de modificar els seus horaris.
0: Els col·legis romandran 8 tancats per l'avís de fortes pluges en més de 100 municipis valencians.
1: 104 en concret, segons l'últim balanç, 58 a la província de València, incloent-hi tots els de la ciutat, 37 a Castelló i 9 a la província d'Alacant. En total, vora 360.000 alumnes. També està suspesa l'activitat sanitària no urgent. La Conselleria de Sanitat reprogramarà les intervencions quirúrgiques no urgents, consultes i proves diagnòstiques suspeses per l'alerta roja.
0: I altre punt d'atenció el tenim a Madrid, a la Puerta del Sol d'una banda i al Congrés de l'altra. A menys de 24 hores perquè es voten els decrets de vivenda, Pedro Sánchez torna a demanar el suport dels grups parlamentaris.
1: Finalment, Junts ha decidit tombar els dos decrets de vivenda que este matí es debatixen al Congrés. El govern espanyol estava pendent de la decisió del grup independentista català que anit va prendre la decisió de donar una vegada més l'esquena a l'executiu central. I l'executiu espanyol ja ha respost. A través de les xarxes, Pedro Sánchez confirma que el govern no farà un pas enrere en la seva lluita pel dret a l'habitatge i, per tant, no retira els decrets.
0: I en els esports, la notícia del dia d'ahir va ser l'anunci oficial de la compra de l'Eldense per part de Leo Messi. D'ací a uns minuts els ampliem esta informació. De moment són ja les 6:03 i és així com es presenta el dia. Aprofundirem en estos arguments tot seguit. En el comandament tècnic està Òscar Pellicer. Els acompanyem fins a les 7 del matí, així en la ràdio pública. Anem amb tot.
2: Les notícies del matí, a Punt Ràdio. A què sona la nostra terra? Sona a tradició, a foc lent i a sabor autèntic. No menges sempre el mateix. Cada setmana et portem de ruta pels secrets gastronòmics més ben guardats dels nostres pobles i ciutats. Els plats que fan història i les persones que els creen. Escolta, tastem la comunitat. Els divendres a les 12 del migdia. L'hora que s'obri la gana. T'esperem. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt en A Punt Ràdio. Començarem amb el futbol de Primera Federació. Des del Rico Pérez, Hèrcules Jaén. Continuarem amb futbol de Segona i Tercera Federació. Pilota valenciana des del Trinquet Pelayo. El gran torneig de pretemporada de vòlei de València. El partit de València-Bàsquet Femení a Mallorca. I conclourem amb l'Espanya-República Txeca de la Lliga de les Nacions. Tot en directe, este dissabte des de les 12 del migdia, al Punt a Punt.
2: Quan plou molt, a la carretera, circula preferentment per rutes principals i autopistes. Modera la velocitat, augmenta la distància de seguretat i sempre amb els llums d'encreuament. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.

0: Estem, ja sabem, molt pendents d'aquest episodi de pluges torrencials, pluges que poden arribar a donar acumulats que superen els 250 litres per metre quadrat. De moment, algunes dades que hem tingut, 150 litres a Inn, 131 a Eslida, 112 a Jodos i vora 93 a Iàtova. Potser aquestes xifres són d'última hora del dia d'ahir, de primeres hores de la matinada, i fins i tot pot ser que s'hagin superat ja. Antonio Sánchez, bon dia. On estarà ara mateix la tempesta? On teniu l'atenció posada? I quins són els principals acumulats que ens deixa aquest episodi?
1: Bon dia, Alba. També hem de parlar de Corbera, de Tavernes, perquè a últimes hores es van registrar més pluja cap a la Ribera Baixa i la Safor. Va deixar més de 90 litres per metre quadrat en ambdues...

0: aquestes dues localitats, i sobretot va ser a Corbera on es van registrar més de 120 litres per metre quadrat. Això en molt poc de temps. També a la Ribera Alta, a Alzira, més de 90, i ja a ultimíssimes hores del dia van caure més de 70 al Baix Maestrat i a la Plana Alta, a Santa Magdalena de Polpís i a Cervera del Maestre. I les pluges no només es van quedar en les últimes hores d'ahir, sinó que també van continuar les primeres hores d'avui, és a dir, entre les 12, 1 de la matinada, 2 de la matinada. Han descarregat amb intensitat, amb més de 90 litres ja a partir del migdia, de la mitjanit, perdó, així que podríem dir que s'han acumulat en poc de temps entre 150 i 160 en eixa comarca. A la resta, ara estem pendents no només d'eixes comarques en les que encara plou, no amb tanta intensitat, sinó també a la Safor i la Marina Alta, que tenim noves tempestes formant-se per eixes comarques, també a la Ribera Alta i a la Ribera Baixa, un altre focus de tempesta que s'està localitzant més cap a la Murta, a la Casella, però que està afectant de nou a Corbera, a Favara, a Alzira. Tenim altres un poquet més xicotets focus de tempestes formant-se cap a la vall de Cofrents-Allora, que en principi això tampoc seran tan intensos, i un altre xicotet que està sorgint ara mateix a la Ribera Baixa, a la Plana Baixa, cap a Moncofa, a les platges sobretot. Així que ixa és la zona en la que ara mateix ens hem de fixar un poquet més, de manera més puntual i més localitzada, però hem de remarcar que avui tenim avís roig encara, no? Com hem comentat, per pluja de més de 90 litres per metre quadrat en una hora, més de 250 en 12 hores, cap al litoral nord. A la resta de comarques del nord i del centre es manté la vista taronja per moltíssima pluja igualment, així que tenim pràcticament tot el territori amb una situació encara d'hores complicades fins a migdia. A partir de migdia sembla que la situació ja canvia, que la pluja se'n va un poquet més cap al sud i que afectarà més al sud, a les comarques centrals i a l'Alacantí, el Baix Segura, Baix Vinalopó. Estarem seguint tota la situació, estarem actualitzant, així que ara per ara és el que ens toca un poquet.
1: És el que toca d'ací a aproximadament mitja hora, un poquet menys, t'esperem per a una nova actualització.
0: Perfecte,
1: per
0: actualitzarem.
1: Gràcies, Antonio. Sentides les indicacions d'Antonio pel que fa a aixòs acumulats, pel que fa a la previsió de les pròximes hores, ara toca contar-los les conseqüències.
2: A Punt Ràdio, les notícies del matí.
1: A les 9 hi haurà una nova reunió del Centre de Coordinació d'Emergències per avaluar la situació i prendre decisions. A hores d'ara, Emergències manté activades diverses alertes hidrològiques que tot seguit repassem. Elpidia Viver, bon dia.
3: Bon dia, Alba. Està declarada l'emergència per alerta hidrològica a nivell taronja del Pla Especial d'Inundacions al sistema Sénia i Baix Maestrat i la preemergència nivell groc al riu Millars, al Baix i al Túria i a l'Alt Xúquer. La zona de Sénia i ser nivell taronja comprèn Esports i el Baix Maestrat i, per tant, es vigilen a hores d'ara els rius Sénia, Cérvol, el de Cervera, el de les Rambles, Aigua Oliva, Alcalà, Sant Miguel o la Morellana. De moment, cap dels punts de controls supera els llindars de normalitat, és a dir, estan per davall, estan dins d'aquesta normalitat. No obstant això, l'embassament d'Ulldecona està al 81% de la seva capacitat de reserva i en les últimes hores, en concret entre la mitjanit i la una de la matinada, s'ha registrat més entrades que així des del pantà. A hores d'ara, les entrades d'aigua al pantà ja és mínima. Al Millars, els embassaments es troben de mitjana al 30% de la seva capacitat. Preocupa perquè són xicotets i continuen a hores d'ara acumulant les escorrenties. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
4: I també preocupa fonamentalment la zona norte de la província de Castellón, donde pueden haber precipitaciones importantes en el litoral. Y tenemos que estar muy atentos a los barrancos y ramblas por si puedan subir el caudal, ¿no?
3: Tots els ajuntaments, Alba, d'estos sistemes fluvials que hem apuntat estan avisats i han intensificat la vigilància dels punts conflictius.
1: En estos moments, el PDO dèiem, AEMET manté activat l'avís roig al litoral de Castelló, almenys fins a les 12 del migdia, taronja a l'interior de Castelló i als litorals de València i Alacant. La resta, és a dir, interior de València i Alacant, estan en groc.
3: Sí, no obstant això, Emergències sí que manté l'alerta roja fins a les 9 d'este matí i sa reunió, fins a sa reunió, les zones que ahir estaven en avís roig. Ahir el conseller plantejava esta possibilitat.
4: ¿Cómo que AEMET baja de umbrales la

0: Generalitat Valenciana, Protección Civil, sigue manteniendo un rojo.
1: Doncs el pla especial davant el risc d'inundacions ho preveu. Esta diferència de colors de riscos es contempla.
0: Estamos hablando de umbrales naranjas que en algún momento, como hemos visto en el interior sur de Castellón, se han convertido en un rojo observado. Tenemos que prevenir estas situaciones y, como pasó hace unas semanas, se establecieron unas avisos naranjas a las 4 de la madrugada, que no da tiempo ni para actuar ni para que los alcaldes ni alcaldesas tomen decisiones. Creo que es importante mantener esta alerta roja.
1: Una cosa, per tant, és la previsió meteorològica, una altra el temps posterior en què es poden produir les possibles conseqüències. Recordem, i ser comportament en rius i barrancs. De tota manera, un avís taronja és perill important.
2: Gràcies, Elpidi. Anem ja amb les incidències. El Centre de Coordinació d'Emergències ha gestionat des de les 6 del matí de dijous fins a les 12 de la nit, Toni, un total de 27 incidents relacionats amb este episodi de pluges.
3: Les localitats més afectades són Tavernes de la Valldigna, Sueca, Cullera, Gemesí, Nàquera, Llato, Balberic, Faura, Onda, Museros, València Capital i Castelló de la Plana. Els incidents més habituals, segons l'U2, buidatges d'aigua en carrers i garatges, incidències de circulació, danys en instal·lacions elèctriques i de gas i desperfectes per les fortes ratxes de vent. Ahir, després de l'última reunió del SECOPI, el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, deixava este missatge. La ciutadania està seguint les recomanacions d'autoprotecció.
0: La noticia también relevante, importante, es que el número de incidentes que estamos teniendo son muy reducidos, con lo cual la ciudadanía está haciendo caso a todas las recomendaciones que se está dando y que tenemos que seguir trabajando todos conjuntamente en esta línea. De hecho,
3: de fet, segons va explicar ahir Valderrama, s'ha constatat una reducció dels desplaçaments per carretera del 60% després de l'activació de l'alerta roja per les pluges.
2: Doncs precisament, quant a les carreteres, el conseller ha informat incidents lleus en les carreteres CB205 i CB235 a les comarques de l'Alt Millars i l'Alt Palància i en la CB25 al Camp de Túria per caiguda de pedres a la calçada, unes pedres que estan ja sent retirades. A la CB425, a la Folla de Bunyol, la caiguda de dos pins s'hi manté encara un carril tallat i a la CB675, a la Safor, també ha caigut un pi a la calçada, però de moment no s'informa de cap tram tallat. A tocar de les 7, ja sabem que la nostra companya Sònia López ens du l'actualitat al minut de l'estat d'eixes carreteres. Ara bé, parlàvem de les carreteres, d'eixa reducció en la circulació i de les incidències, que han sigut poques, però sí, va haver molt d'impacte ahir i continua avui en el trànsit ferroviari, Toni.
3: Renfe ha anunciat que mantindrà de moment suspesos els serveis de Rodalia de València, Euromed i Intercity, que connecten amb Catalunya i és de mitjana distància amb origen i destinació la ciutat de València. Això fins que les condicions meteorològiques permeten circular amb seguretat. La represa de la circulació en les línies C1, que connecta amb Gandia, la C2 de Xàtiva-Moixén, la C3 a Bunyol-Utiel i la C6, que connecta amb Castelló, es duran a terme les pròximes hores, després que Adif inspeccioni les vies. Alerta, per tant, Renfe, que en tot cas el servei s'iniciarà amb retard avui. Quant a la llarga distància, s'han suprimit els primers trens des de València i Alacant a Barcelona i es mantenen en suspens els posteriors. I quant a la mitjana distància, Alba, este divendres no circularan un total d'11 serveis.
2: Ahir, este era l'anunci que es podia sentir a l'estació del nord de València. Servei suspès. La crònica de la vesprada la tenim en la veu de Bacassany.
4: A les 6 de la vesprada, Renfe suspenia la circulació dels trens de Rodalia corresponents a les línies C1, C2, C3 i C6. A l'estació del nord de València s'amuntegaven els viatgers que demanaven una solució per a tornar a casa abans que començara el temporal. Es van formar llargues cues per a poder pujar en 15 autobusos alternatius. En total, 825 passatgers afectats que van patir nervis per a poder agafar un seient.
5: Jo visc a Silla i quan he arribat a l'estació del nord m'he trobat en que no n'hi ha trens i n'hi ha un poc de revolució perquè hem de tornar en bus.
4: També es van suprimir els servicis de mitjana distància amb origen i destinació a València i es van cancel·lar 3 trens Euromeds entre la Comunitat Valenciana i Catalunya. Molts viatgers van haver de modificar els plans a última hora i demanaven solucions.
6: Debería estar en la app, debería estar en la página.
7: 20 minuts abans m'ha arribat un missatge pel mòbil que no circulava el tren i aquí estem esperant des de fa 50 minuts a veure si sabem algú. Si hem de dormir aquí.
8: Venia preparat per agafar un hotel, o sigui que, bueno, ja havia vist la meteorologia.

0: O sigui, comprensible.
1: Yo no tengo dinero para irme a Barcelona.
2: Tres d'estos trens unien Alacant amb València i també deixaren un grapat d'afectats.
3: Lo peor es la desatención. Ni una persona que passe, no poder hablar con nadie.
2: També, a partir de les 6, Metro València va reduir les freqüències de pas, però mantingué el servici per als desplaçaments dels treballadors essencials.
4: Les notícies del matí. Les coses són com passen.
5: En 104 municipis valencians, els col·legis estaran tancats avui per l'avís per fortes pluges.
6: A la província de València en són 58, incloent-hi tots els centres educatius de la capital valenciana. 37 a la província de Castelló i 9 a la d'Alacant. L'alumnat que no assistirà a classes s'aproxima als 360.000 en les diverses comarques afectades per l'avís de l'AEMET. Recorden que també està suspesa l'activitat sanitària no urgent. La Conselleria de Sanitat reprogramarà les intervencions quirúrgiques no urgents, consultes i proves diagnòstiques suspeses per l'alerta roja. Es mantenen les operacions preferents, les oncològiques i la resta de les de prioritat 1.
5: També s'han prohibit els accessos a parcs i jardins en molts d'estos municipis i s'han evacuat vehicles en zones inundables pel que puga passar. Els cementeris han tancat i amb la por a la memòria l'objectiu és ara resistir aquestes tempestes.
6: Així és, ahir a les 5 en punt de la vesprada, Supermercats Consum abaixava la persiana de vora 220 establiments de les zones en risc. La seguretat dels treballadors d'esta cooperativa valenciana importa més que els guanys.
7: Per evitar el que tinguin problemes per la carretera.
8: Per comprar aigua i coses necessàries per si de cas demà continua l'alerta o el que siga.
9: Por si acaso el lunes que sabemos cómo están los caminos.
10: Por eso, porque han dado la alerta y todo eso, pues para no salir. Porque aquí cuando salían fuertes.
6: Era la veu dels clients. Grans superfícies de la zona Belladana, el Xicotet Comerç i fins i tot els mercadets han fet cas de les alertes i avisos de l'AEMET i també avançaven el tancament.
11: Vaig a tancar ara a les 5.
12: Yo también pienso cerrar como la compañera, porque la empleada que tengo tiene que venir también en transporte público.
13: No, es fundamental haber recibido esta alarma.
14: Porque a las 6 de la tarde yo tenía que salir y no voy a salir.
5: Amb l'avís roig també es posa en marxa el protocol de protecció davant de la pluja en localitats com ara Castelló, Paiporta o València. Així, l'Ajuntament ha habilitat dos albergs extraordinaris per a la gent que dorm al carrer. Un centenar de llits als poliesportius de Benimaclet i la Petxina que ja estan complets. Així ho explicava nit Anna Gómez, de Creu Roja de València.
15: Oferir un lloc segur, un espai tranquil i que puguen estar esta nit a ben segur a totes les persones que ho necessiten.
16: Para dormir, para ningún mucho lluvia hoy.
17: Ayudar gente aquí para donde dormir, ¿sabes?
5: I mentrestant, a Catalunya, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha avisat esta matinada de previsibles crescudes sobtades i extraordinaris en els barrancs pròxims a Tortosa, que aboquen a l'Ebre a causa d'una tempesta estacionària que acumula de moment ja més de 100 litres per metre quadrat de pluja a la zona des de nit, Toni.
6: Segons ha detallat el Centre de Procés de Conca del Sistema Automàtic d'Informació Hidrològica de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, en el seu compte d'X, entre els barrancs exposats es troben els de Galera, Pelós, Folles, Pixadors i Rocacorba, entre d'altres. La Confederació de l'Ebre ha emès aquest avís arran d'una cèl·lula convectiva estacionària, és a dir, una tempesta que es queda fixa sobre un mateix punt de forma prolongada, que porta descarregant aigua sobre la zona de Tortosa des de les 10:30 de la nit de dijous. L'Agència Estatal de Meteorologia, l'AEMET, manté l'avís roig al litoral sud de Tarragona fins a les 12 del migdia.
4: A Punt Ràdio. Les notícies del matí.
5: Seguim amb un ull pendents d'aquest episodi de pluges i de tempestes, però també tenim avui la mirada en l'actualitat i així és com continua el relat informatiu d'avui amb política. Finalment, ja saben que Junts ha decidit tombar els dos decrets de vivenda que este matí es debatixen al Congrés. El govern estava pendent de la decisió del grup independentista català que a nit va prendre eixa decisió, la de donar una vegada més l'esquena a l'executiu, i l'executiu ha respost. Ho ha fet, Toni, el mateix Pedro Sánchez a través de les xarxes.
6: Sí, en un missatge en X confirma que el govern espanyol no farà un pas arrere en la seva lluita pel dret a l'habitatge. Assegura Sánchez que els decrets que han presentat serveixen per a frenar l'especulació, facilitar l'accés al primer habitatge, fomentar els lloguers assequibles i també, diu, frenar els desnonaments i posar com exemples dos llançaments aturats ahir mateix a Barcelona. I sentencia el president del govern central. Ha arribat l'hora de la veritat. PP, Vox i Junts han de triar. O estan amb la majoria social o amb els especuladors. El seu vot, diu Sánchez, es retratarà davant generacions senceres.
5: Així les coses, a les 11 del matí s'inicia el Congrés i ja sessió parlamentària. La votació no s'espera, Toni, fins a la primera hora de la vesprada.
6: El govern espanyol mantenia l'esperança de traure avant almenys el primer dels decrets, el que depenia de la part socialista de l'executiu, ja que el PNB i Coalició Canària havien assegurat el vot a favor. Maribel Vaquero és la portaveu del PNB al Congrés i David Toledo, el secretari d'Organització de Grup Canari.
18: Un sí crítico por la forma de proceder. Es un parche que tiene algunas medidas de las que habíamos solicitado, pero que todavía va a ser de dudosa aplicación.
19: De ahí el decreto que ha salido hoy, el segundo, por así decirlo, y entendernos todos, nosotros vamos a votarlo en contra. Estamos radicalmente, somos contrarios radicalmente a este tipo de decreto porque lo que hace es desproteger al propietario, desproteger al inquilino. Es un auténtico desastre.
6: El govern confiava que amb la llum verda de Coalició Canària i el PNB al primer decret, si Junts es tenia, podria ser aprovat, però finalment la portada de Junts als decrets deixa el govern de coalició fora de joc amb les propostes que de manera precipitada havia elaborat i via decret llei volia que s'aprovaren al Congrés. El que ja havia rebut el rebuig majoritari era el segon decret, amb autoria de Sumar. És el que volia regular la pròrroga automàtica del lloguer. El ministre Pablo Bustinduy esgotava ahir les hores, advertint de les conseqüències de ser rebutjat este decret.
20: Que no se dejen convencer por campañas de intoxicación y del miedo. Se van a equivocar. Le van a dar la espalda a su propio pueblo.
6: Podem, crític inicialment amb els dos decrets, va anunciar ahir el vot a favor dels dos textos perquè li ho havia demanat el sindicat de llogateres. Tot i això, Jone Belarra continuava desconfiant de la seva efectivitat.
21: Podemos no va ser la excusa para que el gobierno siga sin hacer nada, pero dentro de un mes la gente va a ver que los alquileres siguen por las nubes, que se sigue desahuciando a gente.
6: El rebuig de Junts al govern central reforça el posicionament en contra que ja mantenien Vox i el Partit Popular. Juan Bravo és el portaveu econòmic del Partit Popular.
22: Estos dos decretos lo que traerán es confrontación. Generará una ola de recursos en el ámbito judicial y enfrentamientos entre el arrendador y el inquilino.
5: Tampoc ha agradat este decret, cap d'estos dos decrets, a Antonio Garamendi, renovat ahir com a president de la patronal de la COE, els va definir com una invasió a la propietat privada.
23: Si las fronteras de Ceuta, de España y Europa han sido vulneradas en lo que es una invasión que no podemos permitir, necesitamos que se actúe con urgencia y contundencia, no solo en defensa de la seguridad y de la soberanía nacional, sino para evitar... Por cierto, os hago una reflexión. ¿No es el intento de desahucio de más de 80.000 españoles de sus casas como algunos quieren en el tiempo?
4: Les notícies del matí. Les coses són com passen.
5: Bé, davant l'imminent debat d'estos dos decrets de vivenda al Congrés, la cassolada de protesta en diverses ciutats, entre elles Madrid. Convocades pels sindicats d'inquilines han reivindicat davant de l'Ajuntament que s'aproven aquests dos decrets avui de vivenda, Toni.
6: La seva portaveu ha anunciat que també avui es concentraran davant del Congrés durant la votació. Els acampats a la madrilenya Porta del Sol marxaran fins al Parlament, que tindrà al seu voltant un dispositiu extraordinari de seguretat. De fet, Interior ha preparat un dispositiu de seguretat en tot el perímetre que s'inicia a les 10 del matí, una hora abans que comenci el ple, i diuen que serà similar al que es va desplegar en la visita del Papa. Alicia del Río considera que la mobilització del carrer és la força capaç de canviar la situació de la vivenda a Espanya.
24: No solo hemos demostrado que una persona desahuciada puede conseguir, gracias a la fuerza sindical, volver a su casa, sino que hemos demostrado que lo que no ha hecho un gobierno en 8 años se puede conseguir en días. Se va a votar en el Congreso de los Diputados una medida de mínimos, una medida que sería para que no haya ninguna Mari Carmen más que hemos puesto encima de la mesa.
5: El creixement de l'acampada, per cert, s'afix també el de la tensió entre el govern espanyol i la Comunitat de Madrid.
6: Ayuso demana a la justícia mesures cautelaríssimes perquè es desallotge la plaça de la Porta del Sol, però des de l'executiu insisteixen en el dret de reunió. L'alcalde de Madrid ha presentat també un informe amb fotografies d'objectes dins de l'acampada i alerta que posen en risc, diu, la seguretat, mentre que el sindicat de llogateres parla d'intents per a deslegitimar la seva lluita per la vivenda.
5: I ja tenim data per a la visita dels Reis a Ceuta i Melilla. Serà els dies 13 i 14 d'octubre, una visita comunicada tant per la Casa del Rei com pel Govern Central, que han informat amb comunicats idèntics. El programa del viatge s'anunciarà ja en els pròxims dies.
6: Serà el primer viatge oficial de Felip VI i de Letícia, les dues ciutats espanyoles, al continent africà, vora 20 anys després del que va fer el pare de l'actual cap de l'Estat, el rei emèrit, Joan Carles. La visita va ser anunciada pel Govern Central a principis de setembre, però encara no s'ha havia concretat. Segons va explicar el president Pedro Sánchez, es faria quan es donaren les condicions més adequades. Segons el comunicat de la Casa del Rei, els monarques transmetran el compromís de l'Estat amb Ceuta i Melilla.
5: Tornem a casa nostra. Quasi dues setmanes després de l'agressió, la Guàrdia Civil ha detingut 5 persones per la seva presumpta relació amb l'atac racista denunciat a Tavernes de la Valldigna el 19 de setembre passat. Mohamed, marroquí resident al municipi, va patir una pallissa brutal a mans d'un grup de joves acusats ara dels delictes de lesions greus i d'odi.
6: Dos dels detinguts ara són menors d'edat i la resta són adults, tots homes, i la majoria són veïns de Tavernes. Les detencions s'han realitzat este dijous i també dimecres. Els tres adults passaran previsiblement a disposició judicial. Mohamed va patir l'agressió quan se celebraven les festes patronals del municipi. Va necessitar ser hospitalitzat amb una triple fractura de mandíbula i va necessitar també una intervenció quirúrgica i la col·locació d'una pròtesi. Va estar ingressat 10 dies i encara està molt feble. Les acusacions contra els presumptes agressors són per un delicte de lesions greus i un altre d'odi.
5: I no deixem també les detencions, perquè també la Guàrdia Civil ha detingut un home per l'incendi de Tuéjar, que recordem va cremar vora 1.000 hectàrees a mitjan setembre.
6: Ho ha anunciat este dijous la delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.
0: La mañana de hoy se ha producido la detención por parte de la Guardia Civil del presunto autor del incendio de Tuéjar. En este momento está detenido por la Guardia Civil y pasará a disposición judicial en las próximas horas.
6: Les flames van obligar a desallotjar un càmping i diverses granges al terme municipal d'esta població de la comarca de la Serrania, Toixa. Des del primer moment, els agents ja apuntaven que l'home estava darrere del foc que va afectar este paratge, reserva de la biosfera. El detingut espera en dependències policials el pas Alba a disposició judicial.
4: A Punt Ràdio. Les notícies del matí.
5: I si mal món, pendents de l'estat de salut de Krista Pike, la dona a la qual han intentat executar després de 30 anys al corredor de la mort a Tennessee. Diem han intentat perquè la dona ha sobreviscut a les dues injeccions letals que li han practicat. Ara es troba a l'hospital mentre s'investiga com és possible que continuï viva.
6: Sí, sembla una pel·lícula de terror. Un fet tan excepcional que ha mogut al governador de Tennessee a suspendre totes les execucions previstes per enguany fins que s'investigui el cas. Els periodistes que estaven en l'execució conten que Pike ha comentat que sentia com si el braç estigués a punt d'esclatar-li. Quan l'han vista adormir-se, ja gemint i roncant, també després de la segona injecció fallida. Com el protocol no contempla la possibilitat que algú sobrevisca a les dues dosis subministrades, el que han fet és traslladar-la a l'hospital per tractar-la. Què passarà ara amb la que anava a ser la primera dona executada a Tennessee en 200 anys? Veurem. Condemnada per haver assassinat una companya d'estudis, els seus advocats han intentat durant anys que li commutaren la pena, al·ludint les dues violacions que va patir i també un trastorn bipolar.
5: I el govern israelià, que assegura que el copilot que va intentar estavellar un vol de Fly Dubai estava radicalitzat i tenia intencions suïcides. Això sí, no aporten proves que ho demostren. Mentrestant, els Emirats Àrabs investiguen si hi havia vincles terroristes. Ens ho conta tot Arturo Monedero.
1: Netanyahu afirma que el copilot de l'Oman, el responsable d'apunyalar el seu comandant, va rebre adoctrinament islamista radical. I argumenta que era un suïcida, perquè després de ser reduït, demanava insistentment que el mataren. Segons l'avaluació inicial, hauria actuat en solitari, sense cap indici de connexió amb l'Iran. Mentrestant, la Fiscalia dels Emirats Àrabs investiga si hi hagués planificació i si existís vinculació terrorista. Janif Ayun explica que actuaren guiats per l'instint de supervivència. Ell i tres israelians més treballaren en equip per a reduir l'agressor. Són candidats a rebre una medalla a l'heroisme civil pel seu país. El primer ministre indi clama que el món sencer està orgullós del comandant de l'aeronau, compatriota seu. Malgrat estar greument ferit, va desbloquejar la cabina perquè els passatgers pogueren actuar i salvar-se. Evoluciona favorablement a l'hospital

0: l'hospital després de ser operat d'urgència.
1: Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo. Respira profund. Dedica't una hora només per a tu.
2: Hola, vols millorar la teua qualitat de vida? La clau està en els xicotets hàbits.
1: Ah, cuida't. Compartirem consells, nutrició, psicologia i trucs per a viure millor i amb més calma. Cada dimarts a les 12, els millors experts ens ajuden a connectar amb el nostre cos i la nostra ment. Cuida't, el nou programa d'autocura presentat per Sílvia Soria. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: Este diumenge, des de les 12 del migdia, Punt a Punt en A Punt Ràdio. Més de 12 hores d'esport en directe amb atenció especial al partit de la jornada. Des de Castàlia, Castelló, Ceuta. Hoquei Herba des de Veteró. La Champions de Llargues a Montserrat. El partit de València Bàsquet a Saragossa. La Copa del Rei a Tavernes. I el futbol femení amb el València buscant els primers punts de la temporada. Un diumenge total per als oients d'A Punt Ràdio al Punt a Punt.
1: La informació comença amb el dia. Estos són els titulars que marquen l'actualitat. Les notícies del matí.
4: Emergències de la Generalitat. Manté activada l'alerta roja per pluja a les comarques del litoral de Castelló fins a les 12 del migdia.
5: I a les 9 del matí es reuneix de nou el SECOPI per actualitzar els efectes d'aquest episodi de precipitacions. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències.
6: Pero por una condición de seguridad, porque estamos hablando de unos umbrales naranjas que en cualquier momento pueden convertirse en un rojo observado, se va a mantener como mínimo hasta las 9 de la mañana estas alertas rojas, que se someterá a una evaluación en la reunión que tenemos mañana con todos los servicios.
5: De moment no s'han registrat incidències importants, llevat d'algun despreniment i inundació de baixos i garatges. Sembla que la ciutadania va fer cas a les recomanacions. El trànsit es va reduir un 60%.
4: L'avís roig per fortes tempestes ha deixat una jornada de caos circulatori a les estacions de tren, un caos que s'espera que continuï avui, Toni.
5: Sí, sobretot Ferroviari. Renfe ha cancel·lat el servici de trens de mitja distància, Euromet, Intercity des de València, també les línies de Rodalia C1, C2, C3 i C6, on els usuaris han fet ús d'autobusos per arribar a les seues destinacions este dijous. A la ciutat de València, el metro ha hagut de modificar els seus horaris.
4: I també parar atenció és important als col·legis que tancaran avui per eixir avís de fortes pluges. Ho faran en més de 100 municipis valencians.
5: Concretament 104, segons l'últim balanç, 58 a la província de València, incloent-hi tots els de la capital, de la ciutat de València, 37 a la província de Castelló i 9 a la demarcació d'Alacant. En total, vora 360.000 alumnes. També està suspesa l'activitat sanitària no urgent. La Conselleria de Sanitat reprogramarà les intervencions quirúrgiques no urgents, consultes i proves diagnòstiques suspeses per l'alerta roja.
4: I també estarem pendents avui de tot el que passa a Madrid. D'una banda, a la Puerta del Sol, on, com saben, continua l'acampada per la vivenda, i d'una altra, al Congrés. Estem a pràcticament hores perquè es voten els decrets de vivenda. Pedro Sánchez torna a demanar el suport dels grups parlamentaris.
5: Finalment, Junts ha decidit tombar els dos decrets de vivenda que este matí es debatixen al Congrés. El govern espanyol estava pendent de la decisió del grup independentista català, que anit va prendre la decisió de donar una vegada més l'esquena a l'executiu espanyol. I l'executiu central ja ha respost. A través de les xarxes, Pedro Sánchez confirma que el govern no farà un pas arrere, diu, en la seva lluita pel dret a l'habitatge i, per tant, no retirarà els decrets.
1: Les notícies del matí. Les coses són com passen.
4: De seguida anem amb aquesta previsió de l'oratge. Els contem cap a on hem de fixar ara l'atenció, però abans els recordem. Tenim algunes emergències. Manté activades algunes alertes hidrològiques. Les repassem. Està declarada l'emergència per alerta hidrològica nivell taronja del Pla Especial d'Inundacions al sistema Sénia i al Baix Maestrat. També la preemergència a nivell groc al Millars, al Baix i al Turià i a l'Alt Xúquer. La zona del Sénia comprèn els ports i el Baix Maestrat i, per tant, també es vigilen i molt els rius

0: de Rama, conseller d'Emergències.
1: Y también preocupa fundamentalmente la zona norte de la provincia de Castellón, donde pueden haber precipitaciones importantes en el prelitoral. Y tenemos que estar muy atentos a los barrancos y ramblas por si puedan subir el caudal, ¿no?
0: Tots els ajuntaments d'estos sistemes fluvials, hem de recordar-los, estan avisats i han intensificat la vigilància dels punts conflictius. Estem pendents, ja sabem, d'eixes pluges i volem saber l'última hora, què és el que ha amenitzat o què s'espera ja per al que queda de matí, perquè, Antonio, és la segona entrada que ens fas i l'última, per tant, què és el que hem d'esperar per a les pròximes hores? On hem de parar més atenció?
2: Hem de parar atenció en pràcticament tot el territori, Alba, perquè el que estem veient és que s'estan formant tempestes en totes les comarques, exceptuant el sud, que encara no les tenim, però que les tindrem en les pròximes hores. Així que ara tenim molta activitat, no només al Baix Maestrat, que ja ho has comentat, sinó també a la Ribera Baixa, per exemple, a la Ribera Alta, a la Safor, a la Marina Alta, i fins i tot ací a l'Horta també està plovent i pot ploure més encara en les pròximes hores, perquè sí que tenim uns sistemes un poquet més actius, inclús que ahir, no va caure gota ací a València. Serem amb pluja també a la Cana de Navarrés, a la Vall de Cofrentzallora potser, a la Plana Útil Requena i als Serrans. També hi ha altres tempestes que estan formant cap a la Serra Calderona i que poden afectar a l'Alt Palància, a l'Alt Millars i que, si se'n van més cap al nord, podrien recarregar-se encara més amb tota la humitat i deixar encara més pluja a la Plana Alta, també al Baix Maestrat i l'Alt Maestrat i els ports. És a dir, que tot el nord i tot el centre encara ara mateix plou en moltes localitats i que a partir de les 10 o 11 del matí sembla que ixa pluja es canalitzarà i es localitzarà més ja cap al sud, afectant a la Marina Alta, puntualment també la Marina Baixa i al Baix Segura, Baix Vinalopó, inclús zones de muntanya un poquet més ja del Vinalopó mitjà. Sembla que es quedarà ixa pluja un poquet més ahir cap al migdia, 2, 3, 4 a la vesprada. A partir d'ixa hora deixarà de ploure al sud, a l'extrem sud, però continuarà plovent a la Ribera Alta, a la Ribera Baixa, a la Safor. És a dir, que al sud del Golf de València encara tindrem més pluja. Així que els acumulats, no només de les pròximes hores, sinó també els de la vesprada, poden ser fortes en el sud del Golf de València, que és, ja sabem, el colador de la Comunitat Valenciana, que és on sempre plou.
0: Sí, té com un microclima, no?, sempre, aquesta zona.
2: Sí.
0: Vaja, si ací plou, allà més.
2: I a més és que es pot veure en la vegetació, Alba, perquè quan vas per la set i vas de València, per exemple, a Benidorm, sempre eixes muntanyes del Mondúber, la Casella, la Murta, arribes i hi trobes a moltíssima vegetació molt més densa, més verd. I és perquè simplement l'orientació de les muntanyes està un poquet més enfront del vent de gregal i del vent de llevant, que són vents molt humits i que porten molta precipitació. Clar, el vent de gregal, el primer que es troba, són aquestes muntanyes i descarrega encara amb més força. Veurem com, així que en aquestes comarques, avui no només este matí, sinó també després de l'esperada plourà més. Pel que fa al cap de setmana, encara està per veure, tenim el dissabte avís activat, però només en les comarques del nord i centre, però fins a les 4 de la matinada. Això pot canviar, perquè a les 9 tenim una actualització dels avisos, a les 12 tindrem una altra. Jo crec que s'activaran més comarques perquè fa els avisos tant de dissabte com de diumenge, perquè el que s'espera és que la massa està d'aire fred que s'ha quedat amb nosaltres es convertisca en una dana. Però és una dana no perillosa per a nosaltres per la posició d'eixa dana. Normalment, les danes que més ens afecten a nosaltres és quan es troben cap al nord d'Àfrica, és a dir, cap al Marroc o cap a Algèria, no? I no, en este cas, la dana es trobarà a l'oest peninsular i sí que deixarà més tempestes cap a Extremadura, Castella i Lleó, Castella-La Manxa, Andalusia, però a nosaltres sí que es podrà deixar inestabilitat, diumenge sobretot, però ja serà més cap a l'interior i de forma de tempesta. Així que, és a dir, tempesta més com d'estiu, no? Més de muntanya de l'interior. Ara per ara, divendres i dissabte sí que plourà amb una situació molt pareguda al que hem viscut en les últimes hores. Ja diumenge la situació canvia encara amb inestabilitat, però eixa dana el que es deixarà serà sobretot més tempestes cap a l'interior.
0: Caldrà estar pendent, per tant, també el cap de setmana. Moltes gràcies, Antonio.
2: Gràcies a tu.
0: Adéu. Doncs, vistes ja eixes previsions i el que ens espera per a les pròximes hores i dies, fem ara un recopilatori, mirem ara les

0: incidències. Incidències que han deixat en les últimes hores aquest episodi de pluges. El Centre de Coordinació d'Emergències ha gestionat des de les 6 del matí de dijous fins a les 12 de la nit un total de 27 incidències relacionades amb aquest episodi de pluges a les comarques, a les localitats, perdó, de Tavernes de la Valldigna, Sueca, Cullera, Algemesí, Nàquera, Iàtova, Alberic, també a València capital. Els incidents més habituals, segons l'U2, els buidatges d'aigua en carrers i garatges, incidències de circulació i danys en estacions elèctriques i de gas, també desperfectes pel vent. Ahir, en l'última reunió del SECOPI, el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, deixava este missatge. La ciutadania està seguint les recomanacions d'autoprotecció.
1: La noticia también relevante, importante, es que el número de incidentes que estamos teniendo son muy reducidos, con lo cual la ciudadanía está haciendo caso a todas las recomendaciones que se está dando y que tenemos que seguir trabajando todos conjuntamente en esta línea. De hecho,
0: això és el que deia el conseller, i és cert que segons va constatar la DGT i segons va informar el mateix Valderrama, s'ha constatat una reducció dels desplaçaments per carretera del 60% després de l'activació de l'alerta roja per les pluges. Encara en l'apartat d'incidències, des de Nàquera, Rafael Clausí, el regidor, ens parla de les incidències que han tingut al poble, a la localitat, algunes inundacions i despreniments, tot i que res massa important.
2: En principi estem revisant totes les carrers, els punts més conflictius que tenim sempre que hi ha pluges importants. Bé, ha plogut en una part de la població només, l'altra part està exenta de tot tipus de problemàtica. Sí que ha presentat, perquè ha sigut una pluja molt intensa en un espai de temps molt curtet, i hi ha algun carrer, perquè sí que presenta una miqueta com este d'aquí, que han tingut un despreniment, doncs n'hi ha algun més que presenta algun tipus de problema d'acumulació d'aules, però bueno, res que no tinguem ja identificat.
0: Un altre dels llocs on la pluja ha descarregat més pront ha sigut a Xodos, a l'Alcalatén. Allí hi han registres de més de 100 litres per metre quadrat, 80 en una hora al paratge del Mas del Caixó, però afortunadament sembla que tampoc ha causat danys, més aviat al contrari. L'alcalde és Miguel Ferrer.
3: Bueno, la veritat és que és el que tu dius, ha caigut en una hora una barbaritat d'aigua, i ara pareix que la cosa s'ha tranquil·litzat. I ja està, no cau pràcticament quasi aigua, de moment, ja veurem. I s'està tornant tota la tranquil·litat. Bueno, estem mirant a veure si n'hi ha hagut algun dany o algo que lamentar, però de moment pareix que ha caigut molta aigua en un poc de temps, però no ha fet cap malesa ni res. I el més bonic és això, que estan els barancs plens d'aigua, i això és alegria també.
0: Bé, i en el trànsit ferroviari, no tant en les carreteres, sí ha impactat aquest episodi de pluges. De seguida repassem les incidències que continuen a hores d'ara, però abans han de saber que durant bona part de la vesprada i en principi el que queda de dia, este era l'anunci que es podia sentir a l'estació del nord de València. Suspès el servei de rodalia i de mitja distància, la crònica de la vesprada en la veu de Bacassany.
4: A les 6 de la vesprada, Renfe suspenia la circulació dels trens de rodalia corresponents a les línies C1, C2, C3 i C6. A l'estació del nord de València s'amuntegaven els viatgers que demanaven una solució per a tornar a casa abans que començara el temporal. Es van formar llargues cues per a poder pujar en 15 autobusos alternatius. En total, 825 passatgers afectats que van patir nervis per a poder agafar un seient.
5: Jo visc a Silla i quan he arribat així a l'estació del nord m'he trobat en que no n'hi ha trens i n'hi ha un poc de revolució perquè hem de tornar en bus.
4: També es van suprimir els servicis de mitjana distància amb origen i destinació a València i es van cancel·lar 3 trens euromets entre la Comunitat Valenciana i Catalunya. Molts viatgers van haver de modificar els plans a última hora i demanaven solucions.
6: Deberia estar en l'app, deberia estar en la pàgina.
7: 20 minuts abans m'ha arribat un missatge pel mòbil que no circulava el tren, ja que estem esperant des de fa 50 minuts a veure si sabem algú. Si hem de dormir aquí.
8: Venia preparat per agafar un hotel, o sigui que, bueno, ja havia vist la meteorologia, o sigui, comprensible.
9: Yo no tengo dinero para irme a Barcelona.
4: 3 d'estos trens unien Alacant amb València i també deixaren un grapat d'afectats.
10: Lo peor es la desatención. Ni una persona que pase, no poder hablar con nadie.
4: També, a partir de les 6, Metro València va reduir les freqüències de pas, però mantingué el servici per als desplaçaments dels treballadors essencials.
0: Doncs anem amb aquest repàs. Comencem per les carreteres. Sònia López, bon dia. Quin és l'estat a hores d'ara? Com han afectat aquestes pluges?
11: Bon dia, Alba. Bé, fa uns moments parlàvem directament amb la Direcció General de Trànsit i aquestes fonts ens comenten que a hores d'ara, pel que fa a carreteres, no hi ha cap tallada per inundacions. No estem parlant, atenció, de camins secundaris, locals, això diferent. El que són les carreteres, la DGT ens diu que no hi ha tallades, insistim, però sí incidències en algunes que poden complicar la circulació ni se pas. Serien aquestes carreteres a Aiòder, la CB205, n'hi ha despreniments de pedra, n'hi ha un carril tallat en un punt d'esta carretera, la CB235 a Teresa també hi ha pedres grans en la calçada, a la CB25 al terme de Gàtova també pedres en la calçada, CB425 a Cortes de Pallars també hi ha pedres per despreniments que tallen un carril, i la CB675 a la Safora, terme de Gandia, també pedres en la calçada. Ens diuen que no està tallada la circulació, però que en alguns punts per aquestes pedres n'hi ha algun estretiment, algun carril tallat, i per tant molta precaució en ixe pas. Pel que fa a els trens, Alba, actualitzem. Bé, escoltàvem fa uns moments les incidències, la suspensió de circulació d'ahir de vesprada, el que vos podem dir que de moment sí que sabem que en Rodalia Renfe acaba d'anunciar la línia C2 repren el servici, València-Xàtiva es reprèn la circulació en l'horari habitual. Pel que fa a la resta de línies de Rodalia, de moment no n'hi ha actualitzacions, tampoc en llarga mitjana distància, així que es mantindria aquesta suspensió del servici ferroviari fins que les condicions meteorològiques permeten la represa. Serien totes les línies de Rodalia, de moment, excepte la C2, que com diem s'acaba de reprendre, trens de mitjana distància amb origen i destinació València, Euromed i Intercity, que connecten Comunitat Valenciana i Catalunya. I pel que fa a Metro València, de moment també l'anunci que ja, de fet, a nit hi havia molta gent en xarxes, Alba, preguntant als comptes de Renfe, als comptes de Metro València, què passa demà? Pendents de les actualitzacions en els perfils d'aquestes línies i en les aplicacions, Metro València, de moment, l'anunci és que modifica l'horari d'inici del servici amb reduccions parcials fins que finalitzi l'alerta, i demanen la DGT i tots que eviten desplaçaments innecessaris.
0: Així ho demanem. Moltes gràcies, Sònia.
11: Adeu.
0: Ja els ho dèiem en els esports, la notícia del dia d'ahir va ser eixe anunci oficial, ja sí, de la compra de l'Eldense per part de Leo Messi. David Vega, bon dia.
12: Bon dia, Alba. Sí, Leo Messi ja és el nou propietari de l'Eldense. L'astre argentí completa la compra del club i enceta així una nova etapa que genera molta il·lusió. Amb Messi al capdavant, l'Eldense pretén créixer i consolidar-se en el futbol professional. Pendents encara que el Consell Superior d'Esports valide la transacció, el pròxim pas serà l'anunci del nou president. I el món de l'esport també va patir ahir les conseqüències del temporal de pluges. Molts municipis van suspendre les activitats esportives a l'aire lliure i van tancar els poliesportius. Per avui, també són molts els ajuntaments que mantenen la suspensió. El temporal també va obligar el València Bàsquet a avançar l'eixida del seu vol cap a Lió. En pilota, es va suspendre la partida de raspall de la Copa entre Berger i Tonet Quart contra el trio de Diari, Raül i Canari a Castelló de Rugat. I per a esta vesprada, la Federació Valenciana de Futbol ha cancel·lat tots els partits programats a Castelló, València i Alacant. En el València, ahir la plantilla va tindre un dinar de germanor. L'arribada d'Aguirre sembla que ha destensat l'ambient al vestidor valencianista. Tot i que la situació continua sent crítica a nivell de classificació, amb el nou tècnic es respira d'altra manera. Mafeo, que coneix bé el mexicà de la seva etapa al Mallorca, ens ho explica.
13: Para mí es el entrenador que me sacó de estar hundido y luego hizo lo que hizo en Mallorca. Es una persona intensa, que sabe lo que quiere y buena gente, sobre todo. Sin técnica no hay táctica. Esta me encanta cada vez que la... El otro día la dijo por primera vez y yo me empecé a reír. Veo ganas, veo felicidad, veo otra sensación.
12: I parlem ara del pròxim Mundial de Futbol. Quan queda menys d'un any perquè el nou Mestalla siga una realitat, el Consell Superior d'Esports ja considera el futur estadi una de les infraestructures clau per al Mundial 2030. Escoltem el president del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes.
14: València té un estadi extraordinari, lo va tener, el más moderno de todos, y por tanto, no solo porque es la tercera gran ciudad de España, sino porque tiene un club señero que tiene que estar en el Mundial, y vamos a pelear para que eso sea así, se confirme por FIFA formalmente.
12: Eixe okay de la FIFA és l'últim pas perquè l'estadi siga seu. De moment, Espanya compta amb 9 estadis confirmats i 2 pendents de fer-ho, els de Vigo i València. La candidatura valenciana compta amb el suport de tots els actors interessats. El que FIFA necessita del València són garanties i compliment en els terminis, uns requisits que el club ha confirmat esta setmana i que, per tant, conviden a l'optimisme perquè València acull partits del pròxim Mundial. En bàsquet, avui tenim una nova jornada de l'Eurolliga. El València Bàsquet visita l'ASVEL francès a partir de les 8 de la vesprada. L'equip afronta el partit després d'exhibir-se contra el Baskonia, però fugint de qualsevol confiança. Escoltem l'entrenador Xavi Albert.
15: Cada partit és un món nou i sabem que afrontem a un ASVEL que és un equip molt, molt físic, amb una línia exterior, sobretot en les ales, molt, molt polivalent, que ha demostrat molt bon nivell, bueno, sobretot en la primera jornada.
12: L'objectiu és sumar una nova victòria per a mantindre's en la posició de privilegi que ara ocupen. Són quarts, empatats amb el líder de l'Eurolliga, el Fenerbahçe turc. Ahir, el Real Madrid de Pedro Martínez va caure a la pista del Hapoel Tel Aviv per 102-98 i suma la tercera derrota consecutiva en esta Eurolliga.
0: Quan falten apenes 7 minuts per a les 7 del matí, volem fer una última actualització, un recorregut per les comarques d'arreu del territori per a saber com està la situació, què passa amb aixes pluges i aixes tempestes. La primera parada la fem a la Marina Alta, com dèiem, com ens deia Antonio, era una de les zones on més estava plovent en les últimes hores i on més atenció havíem de parar en les pròximes. Anem a Dénia. Marc Grau, bon dia.
16: Hola, bon dia, Alba. Anem, si els sembla bé, per una informació de servici públic, perquè l'Ajuntament de Dénia sobre les 10 de la nit va reunir el seu CECOPAL i va decidir finalment tancar les classes. Serà una notícia que a lo millor encara no sàpiguen algunes famílies. També va decidir pràcticament sobre això ara l'Ajuntament de Sàvia tancar les classes a Xina, que és aquestes dues poblacions, les més importants de la Marina Alta, Dénia i Sàvia, s'han unit a un fum de xicotetes localitats que han decidit tancar les seues classes, tot i que continuem en alerta taronja i que estarem amb eixe avís fins a les 12 del migdia. Ha sigut una nit de pluja molt lleugera, pràcticament inexistent. Es pensava que a partir de les 9 entraria una tempesta forta. De moment no ha sigut així, sí que fa vent. I el que hi ha és una gran quantitat d'aparell elèctric. De moment, calma tensa ací a Dénia, esperant a lo millor que entre eixe temporal que podria vindre de la Safor.
0: Doncs precisament a la Safor, gràcies Marc, anem ara a Gandia. Està Víctor Vidal. Víctor, bon dia. Com van allí les coses?
17: Hola, què tal? Bon dia. Sí, a Gandia, a Manei, després d'una nit que ha sigut finalment molt més tranquil·la del que es podia fer pensar aquest avís roig. Durant la vesprada i entrada de nit sí que es van produir diverses tempestes amb molta activitat elèctrica, però la pluja acumulada a la ciutat durant esta nit i matinada ha sigut escassa, al voltant de 6 litres per metre quadrat. Ara, primera hora del matí, la situació és de relativa calma, però hi ha aquest avís taronja per pluges i tronades i, per tant, continuen les mesures preventives adoptades per l'Ajuntament. Recordem que avui no hi haurà classes als centres educatius, continuen tancats els parcs i jardins, cementeris i altres espais municipals i també continuarà tancat l'espai d'atraccions de la fira. L'episodi també ha obligat a modificar la programació de la fira i festes de la ciutat que comencen avui. Els actes del Tio de la Porra, tan emblemàtics, previstos per este divendres, s'han ajornat a demà dissabte, amb els mateixos horaris en principi. Per tant, a Gandia, de moment, poca pluja acumulada i una nit sense incidències destacades, però amb tota la ciutat pendent de l'evolució de l'episodi.
0: Gràcies, Víctor. També a la capital de la Ribera Alta anem ara, a Alzira. Volem saber com desperta aquesta comarca. Àngel Hernández, bon dia.
18: Bon dia, Alba. Ha sigut una nit tranquil·la fins que a les 5 i mitja de la matinada aproximadament ha caigut una altra ramassada d'aigua. En aquests moments no plou. El que ha plogut en algunes estacions ha arribat als 8 litres d'aigua per metre quadrat. Recordem que és aigua que se suma a la d'ahir. En algunes estacions meteorològiques de la capital de la Ribera s'arreplegaren 90 litres d'aigua per metre quadrat i en alguns moments aquesta aigua arriba a ser d'intensitat torrencial. Hi ha diverses estacions meteorològiques així, altres, per exemple, al centre de la ciutat, registraven, com la que està situada en el Gran Teatre, només 12,7 litres d'aigua per metre quadrat. A la mitjanit, l'Ajuntament va haver de tallar dos camins que travessen pel barranc de la Murta Nosaltres a primera hora del matí, el meu company Cristian Herbas i jo, hem anat a veure quina era la situació. Per aquests camins, un va cap a Benicull i l'altre és el camí de Sant Bernabéu, passa un fil d'aigua i la policia local ens confirma que s'ha restablit la circulació. De moment, tranquil·litat així en Alzira.
0: Gràcies, Àngel. I si hi havia una zona en la que aquest episodi de pluges i tots els episodis de pluges realment preocupava, era l'Horta Sud.

0: de Paiporta s'han hagut d'activar, de posar en marxa alguns albergs i protecció per a les persones que així ho necessitaven. Veiem com es desperta esta localitat. Amparo Fernández, bon dia.
1: Bon dia, Alba. Es fa de dia, sí, també a la zona d'Anna, després d'una nit en què han estat molt pendents de dos punts. Un han sigut ixos carrers del poble a l'espera que la claveguera poguera engolir l'aigua, que finalment no ha caigut. Em sume al discurs dels companys, ha sigut una nit molt tranquil·la, amb poca precipitació, amb poc acumulat, així en els pobles del voltant, en l'anomenada zona d'Anna, ni Aldaia ni Picanya no han registrat registres importants. Pendents d'ixos carrers, però també, com no, pendents d'ixe barranc de Pollo, en què encara veiem els mateixos tolls d'aigua que veiem en les últimes connexions que fèiem a nit. És l'aigua que va caure fa dues setmanes i que encara s'acumula en este barranc. Estem ara mateix a les portes de l'Ajuntament de Paiporta, com deia Salva. Este és un dels punts que es va habilitar per a aquelles persones sense sostre o persones que pogueren d'alguna manera tindre algun problema a la vivenda o por per ixes fortes pluges. Este punt i el Museu de la Rajoleria. Ens confirma la policia local que en ese museu ningú va acudir durant la nit, però sí que és cert que la casa consistorial, que ha estat oberta de bat a bat durant tota la nit amb els llums encesos, han vingut fins a tres persones per a passar ací unes hores. A les 6 del matí ens confirmen que han arreplegat i ja se n'han anat. Ara mateix ha molta remor, estem escoltant, no sé si podeu en directe des d'ahir, des de l'estudi, escoltar aixos trons que cauen sobre ací, sobre Paiporta, i com us diguem, molt pendent, s'ha instal·lat la por al cos, ha ressorgit amb esta alerta, però hem de dir que ha sigut una nit d'absoluta tranquil·litat i sense incidències.
0: Gràcies, Amparo.

informar de moment de cap retard o cap resituació en estos concerts que comencen avui. El Love to Rock a la Marina de València actuen, entre d'altres, Lori Meyers, Ivan Ferreiro, Cariño, entre molts altres. També la moda, estos que sentim. El festival combina música independent, gastronomia local i sessions de DJ a la vora de la mar. I amb ell acabem les notícies del matí d'avui. Els agraïm la seva atenció. Nosaltres tornem ja dilluns a partir de les 6, com sempre a les 7. Es deixem ara amb el matí directe i eixa atenció posada en l'episodi de pluges. Adeu.

0: Són les 7 del matí. Així comença l'actualitat de la jornada. Amb Sergi Olcina.
1: Molt bon dia a tots, benvinguts a la Ràdio Autonòmica Valenciana. El rellotge marca les 7 en punt del matí i arranca en viu i en directe un nou creuer de 5 hores de ràdio en el que anem a estar molt pendents de l'horatge perquè tenim els ulls posats en el temps, en l'atmosfera. Mos conten ara mateix que en l'Horta Sud, zona zero, per cert, plou molt en estos moments i els llamps i trons són importants. De fet, des de dins mateix dels estudis d'esta casa, que com suposareu estan relativament insonoritzats, acabem d'escoltar l'última de les petardaes que el cel ens ha regalat. Anem a estar molt pendents de tot allò, tot i que en alguns llocs la tranquil·litat és evident, en altres no ha sigut tant per a calmar-se i l'alerta continua, evidentment. Bueno, cada matí, quan repassem els diaris i les últimes hores de les nostres comarques, ens adonem que el món es mou per decisions i les decisions, per definició, trien bàndols. En aquest sentit, el prestigiós filòsof i politòleg francès Raymond Aron va deixar escrita una veritat incòmoda que ressona amb força en el temps que corre. Sobretot en estos dies de decretassos, la política és l'art de triar entre lo desastrós i lo desagradable. Una premissa que ens recorda que mai es pot governar, gestionar o decidir a gust de tots. La crua realitat de la nostra societat actual és que, molt a menut, les regles del joc estan dissenyades de manera que les victòries es concentren en unes poques mans, mentre que els sacrificis i les pèrdues recauen sobre els muscles de la immensa majoria. Ho veiem en l'economia, en el cost de la vida, en les reformes que afecten el nostre dia a dia. Pareix que vivim en una balança permanentment descompensada on el pla

0: dels de sempre mai deixa de pesar. Però precisament per això estem així cada dia en Matí Directe. No ens conformem en relatar el resultat del partit des de la barrera de la neutralitat passiva. El nostre compromís no és amb qui guanyen des dels despatxos, sinó amb eixa majoria que matina, que treballa, que lluita i que de vegades sent que el sistema li gira l'esquena. Així que durant les pròximes 5 hores posarem el focus sobre les lletres menudes de l'actualitat, mai millor dit, escoltarem els trons i els llamps, estarem pendents de l'aigua que cau, obrirem els whatsapps per a recollir les vostres veus i demanarem explicacions a qui corresponga, sense por i sense filtres, que també ho fem. Així que agafeu aire, que comencem. Benvinguts a la ràdio.
1: Matí Directe. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
0: Arrenquem en una jornada marcada, sense cap dubte, per una actualitat oficial absolutament condicionada pel mapa meteorològic, però també institucional. Obrim la nostra escaleta posant el focus en la Comunitat Valenciana. Avui divendres l'activitat lectiva encara es manté suspesa de manera preventiva en la majoria de centres educatius de la ciutat de València, així com en universitats i nombrosos municipis de la província i també pobles de Castelló. Parlarem ara també de les infraestructures ferroviàries i de ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. La mobilitat és importantíssima. L'Ajuntament de València manté activat el Centre de Coordinació Operativa Municipal, el CECOPAL, després de l'alerta roja decretada per la Generalitat a causa d'eixe avís de l'Agència Estatal de Meteorologia per fortes pluges i tempestes extraordinàries. Per motius de seguretat, continuen tancats els parcs, els jardins i les biblioteques, i la Policia Nacional ha hagut de suspendre, entre altres, l'acte central de celebració del seu patró previst a la capital del Túria. També ho estan a la majoria de localitats afectades per la dana del 24 d'octubre, del 29 d'octubre del 24, i els que estan baix la influència del temporal. Des d'ací, encara que alguns tingueu la sensació de que no ha passat res o que la calma és relativa, per favor, màxima prudència i una vegada més, eviteu els desplaçaments innecessaris. Les carreteres venen a complicar-se en situacions com aquestes. En l'àmbit estatal, el focus normatiu es situa en el Butlletí Oficial de l'Estat, on acaba d'entrar en vigor el segon dels decrets de vivenda aprovats recentment pel Consell de Ministres, una mesura regulatòria que també analitzarem en la nostra taula de debat per a veure com afecta directament al dret a la casa i també als lloguers. Dins de totes les contradiccions que es presenten en els dos decrets, com poden ocasionar la minva total de l'oferta de vivenda, està la pujada, encara més i cap, dels preus del lloguer i el descompte en general. Però això ja és el que ens lliga amb la decisió de Junts de no donar definitivament el suport a aixòs dos decrets. Queda la gent de Coalició Canària, que votaran a un que sí i a l'altre que no. En fi, en clau europea l'atenció es dirigeix cap a la política migratòria. Espanya es queda sola en la Unió Europea en votar en solitari en contra del nou reglament de retorns d'immigrants, i s'obri així una distància evident amb les línies tancades per la resta de socis comunitaris. I en la part esportiva, com s'ha suspès tota l'activitat per horatge a les nostres terres, podem contar-vos que avui arrenca oficialment a Salamanca el Campionat d'Espanya Individual Masculí de quarta categoria de golf, organitzat per la Reial Federació Espanyola de Golf, que reunirà 90 golfistes al camp de Zarapicos i serà fins el diumenge, si l'horatge no ho impedeix, clar. Tenim temps de sobre per davant per a desgranar totes aquestes dades oficials, connectar amb els companys per a que ens prenguin el pols del que passa a cada lloc on ha plogut i on no ha plogut, i oferir-vos l'actualitat més rigorosa, com sempre, així, en Apunt Ràdio.
1: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660-78-39-80.
0: Primeres hores tranquil·les del temporal de pluja que afecta des d'ahir dijous a bona part de la Comunitat Valenciana. L'episodi de pluges i tempestes deixava fins a les 10 de la nit d'ahir més de 150 litres a Ain, vora 132 litres per metre quadrat a Eslida, 112,8 a Xodos i 91,2 a Iàtova, segons dades de l'Associació Valenciana de Meteorologia. Al Camp de Túria, Serres, qui ha arribat a 87, i Nàquera a 61,6 litres. Així parlava l'alcalde de Xodos a última hora de la vesprada.
2: Qualitat d'aigua, i ara pareix que la cosa s'ha tranquil·litzat i ja està, no cau pràcticament quasi aigua, de moment, ja veurem, i s'està tornant tota la tranquil·litat, no? Bueno, estem mirant a veure si n'hi ha hagut algun dany o algo que lamentar, però de moment pareix que ha caigut molta aigua en poc de temps, però no ha fet cap malesa ni res. I el més bonic és això, que estan els barancs plens d'aigua, i això és alegria també.
0: Però amb prudència, perquè les pluges no han deixat grans incidències durant la vesprada d'ahir. Això sí, emergències de la Generalitat i la Direcció General de Trànsit

0: De fet, informaven a les 10 de la nit l'existència de 7 carreteres tallades per la pluja. La B31R, a l'altura de Silla, d'entrada a València, la CB205, la CB223, la CB235, la CB25, la 675, PK8000, i la carretera d'Eslida a Artana. En tot cas, el conseller d'Emergències de la Generalitat, Juan Carlos Valderrama, informava, citant la DGT, que es constatava una reducció dels desplaçaments per carretera del 60% després de l'activació de l'alerta roja per les pluges. En conjunt, Emergències gestionava fins a les 8 de la vesprada 11 incidents a Sueca, Nàquera, Iàtova, Alberic, Faura, Onda i València. Les carreteres, com vos dic, es compliquen i per això, encara que aneu a fer moviments que es recomanen que si no són necessaris no es facin, abans vos informeu de si per on aneu a passar es pot o no.
1: Quiero agradecer también a la ciudadanía que ha seguido las recomendaciones en todo momento. De hecho, Jefatura Provincial de Tráfico nos informa que ha habido una reducción de la circulación de aproximadamente más del 60% de la reducción del tráfico.
0: Les pluges eren molt irregulars i molt torrencials, segons Avamet, que detallava que en algunes localitats caien 80-90 mil·límetres en només una hora. L'acord amb la delegació valenciana de l'Agència Estatal de Meteorologia, a primera hora de la vesprada, a l'interior del Castelló es produïen tempestes d'intensitat torrencial i lent moviment. De fet, la majoria de les mirades estan posades precisament en la província de Castelló. Per cert, una de les notes que ens arribava des de les infraestructures de transport era la referida a la seguretat dels viatgers, que després de decretar-se les alertes, era el primer en actuar davant la virulència del temporal. David González, bon dia.
2: Sergi, si centenars de persones es veien afectades per aquesta suspensió de trens de Renfe a l'estació del Nord. Les protestes començaven de vesprada amb les primeres interrupcions dels serveis a causa de les fortes pluges. Renfe acordava suspendre a partir de les 6 de la vesprada la circulació de trens del servei de Rodalia del nucli de València a Xina, com els de mitjana distància amb origen i destinació València i els Euromed i Intercity, que enllacen amb Catalunya a causa de l'alerta roja per pluges i tempestes. Els viatgers mostraven el seu malestar per la falta de previsió en els avisos per a poder buscar un transport alternatiu. La poca informació i la sorpresa en veure els seus trens suspesos ha sigut algunes de les crítiques cap a Renfe expressades als micròfons d'esta casa de Punt Notícies.
3: 20 minuts abans m'ha arribat un missatge pel mòbil que no circulava el tren i aquí estem esperant des de fa 50 minuts a veure si sabem algú.
4: Jo he vingut de Barcelona a València el dia d'avui. Ya abans de venir m'ha saltat l'alerta i ja m'han avisat.
5: Poco menos de 15 minutos antes de que salga el tren. Muy sobre la hora. Por suerte tengo un amigo que me va a dar alojamiento, pero poca informació.
4: Ja havia vist la meteorologia, o sigui, comprensible.
0: L'últim que ens arriba és que Renfe ha anunciat que mantindrà suspesos els servicis de Rodalies de València, Euromed i Intercity, que connecten amb Catalunya, i els de mitja distància amb origen i destí a la ciutat de València fins que les condicions meteorològiques permetisquen circular amb seguretat, segons la companyia en un comunicat. Tinguem en compte que part d'este temporal també està en Catalunya. Estos servicis estaven suspesos des de les 6 de la vesprada d'ahir dijous a causa de les condicions meteorològiques i eixa alerta roja de l'Agència Estatal de Meteorologia a la zona. La represa de la circulació a les línies C1 València-Gandia, C2 València-Xàtiva-Moixent, C3 València-Bunyol-Utiel i C6 València-Castelló de Rodalies es du a terme després de la inspecció de les vies per part de l'administrador d'infraestructures ferroviàries de i una vegada garantides les condicions és quan s'iniciarà més tard del que és habitual. Lucía Nadal, què tal? Bon dia.
6: Què tal? Bon dia. A més d'estos serveis, també es veuran afectats este divendres diversos servicis de llarga distància. El de Barcelona a Alacant, amb eixida a les 7:15 i arribada a les 12:30, s'ha suprimit, igual que Figueres-València, amb eixida a les 7:07 i arribada a les 11:20 en el tram entre Barcelona i València. Barcelona al Muradiel, amb eixida a les 7:40 i arribada a les 4:18 de la vesprada, igualment suprimit entre les dos capitals. I Figueres Alacant, amb eixida a les 9:09 del matí i arribada a les 3:40, també retarda des de Barcelona fins que les condicions meteorològiques permeten l'eixida, igual que el de Barcelona a València de les 11:05 del matí. El tren amb eixida València-Barcelona a les 6:30 del matí i arribada a les 9:39 també queda suprimit, igual el que el d'Alacant-Barcelona amb eixida a les 6:55 i arribada a les 12:20, mentre que el d'Alacant-Barcelona de les 9 i quart i arribada a les 2 i 50 es retarda fins que la meteorologia ho permeta.
0: Igual vos resulta un poquet tediós que repassem tots els trens, però és importantíssim per a que moltes persones que tenien previst agarrar estos convois tinguen clar quins són els que queden suprimits o alterats, David.
2: I en quant als serveis de mitjana distància, aquest divendres no podran circular 11 serveis. Parlem dels de Vinaròs-Ulldecona, amb sortida a les 6 i 14 minuts d'este matí i arribada a les 6 i 27. Tortosa-València Nord, que eixia a les 6:45 i arribava a les 9:45 a València Nord. Castelló-Vinaròs, amb sortida a les 7 i 10 i arribada a les 8 i 10. València Nord-Tortosa, amb eixida a les 7:45 i arribada a les 10:50. Castelló-Vinaròs, amb eixida a les 8 i 5 i arribada a les 9 i 10. Vinaròs-Castelló, amb eixida a les 8 i 20 i arribada a les 9 i 25. Barcelona-Estació de França-Tortosa, des de les 9 i quart i arribada a les 12 i quart. Vinaròs-Castelló, amb eixida a les 9 i 20 i arribada a les 10 i mitja. Castelló-Vinaròs, de les 11, amb arribada a les 12 i 5. I per últim, Vinaròs-Castelló, amb sortida a les 12 i 20 i arribada a la 1 i mitja.
0: Com podeu comprovar, els trens que comprenen des de primeres hores del matí fins relativament entrat el migdia. La companyia assegura que manté com a prioritat la seguretat tant dels viatgers com dels professionals ferroviaris i ha habilitat canvis i devolucions sense cost, com sempre, per a totes les persones afectades.
6: També Metro València reduïa parcialment el servici la vesprada d'este dijous arran de l'alerta roja per les pluges, segons Ferrocarrils de la Generalitat. L'última hora que ens arriba precisament des de Ferrocarrils és que ha iniciat el servici de totes les línies de Metro València amb normalitat. Informen també que només tenen en la xarxa alguns problemes de comunicacions i senyalització a la L1 entre Carlet i Castelló de la Ribera.
7: Estos son els titulars que marcaran la jornada.
0: Clar, perquè al nostre voltant passen moltes més coses que ens impacten directament, tot i que tenim l'ullada posada en este temporal que no ha passat. Vos recordem que encara es mantenim en alerta roja. Per tant, iniciem este repàs a les grans capçaleres amb la mirada posada en la greu crisi institucional que sacseja també els fonaments de la política exterior de la Unió Europea i que obri un profund clavill diplomàtic a Brussel·les, on el nostre país s'ha quedat completament en solitari davant la nova i restrictiva política migratòria de base que es vol imposar a tot el continent, Lucy.
6: Espanya és avui l'únic país de la Unió Europea que manté el seu vot en contra del nou reglament de retorns d'immigrants, obrint una distància evident amb la línia dura signada per la resta de socis comunitaris. Mentre l'executiu espanyol rebutja la mesura, cinc països europeus ja negocien de manera ferma el blindatge jurídic de primers centres de deportació fora de les seues fronteres.
0: Continuem en clau parlamentària nacional per a fixar tota l'atenció en l'edifici de la carrera de Sant Jerónimo, on els telèfons dels principals grups de l'oposició treuen fum davant el extraordinari d'alt voltatge polític convocat per a decidir el futur immediat dels nous decrets de llei de vivenda, a més convocat d'urgència.
6: La Cambra Baixa arranca a les 11 d'este matí una sessió clau per a convalidar o derogar les dues noves i polèmiques normatives estatals dictades pel govern. Una votació decisiva on l'executiu es juga l'estabilitat i la continuïtat de les mesures regulatòries de lloguer que s'han publicat en el butlletí oficial de l'Estat.
0: Tot i tindre la negativa última de Junts i la incògnita sobre Coalició Canària, el govern manté que no retirarà els dos decretassos de moment. Bé, a tots els propietaris que no renoven un lloguer sense causa justificada, entre altres coses, hauran d'indemnitzar des d'avui mateix l'inquilí amb un mínim de 12 mensualitats.
6: És la mesura estrella del Reial Decret Llei 27/2026 que acaba d'entrar en vigor i que també eleva obligatòriament a 6 mesos el termini de preavís per als casers.
0: Creuem l'Atlàntic per a connectar amb l'última hora que també ens arriba des de Washington, on la indignació i el desconcert s'apoderen dels comandaments de seguretat del Pentàgon després de confirmar una dràstica i sense precedents reestructuració militar executada directament per l'administració Trump.
6: La polèmica envolta la decisió de fulminar un 20% de la cúpula de generals i almiralls de les seues forces armades. L'oposició demòcrata adverteix de la perillosa politització d'una institució històricament neutral mentre s'anuncia un projecte tecnològic de defensar coliderat per Elon Musk.
0: I no abandonem la crònica internacional perquè l'ombra d'un gran desabastiment energètic planeja de manera directa sobre les economies occidentals en conèixer-se que el mercat global de l'energia conté l'alè davant l'amenaça real de la Casa Blanca de prohibir, atenció, totalment les exportacions de dièsel a Amèrica de cara a les pròximes setmanes.
6: L'advertència de Washington dispara les alarmes en una Europa feble de reserves davant l'arribada imminent de l'hivern. Els preus dels carburants continuen disparats a nivell internacional, mentre l'Agència Internacional de l'Energia alerta d'un desabastiment immediat al vell continent.
0: Viatgem ara cap a territori francès, on els principals sindicats estudiantils mantenen el pols enfront de les forces públiques de seguretat de l'Estat en una jornada de màxima atenció als carrers de les grans ciutats amb massius bloquejos en l'accés a les aules.
6: Les protestes juvenils i el tancament

0: coordinat de centenars d'instituts han deixat més de 600 detinguts i prop de 120 ferits en els enfrontaments directes amb la policia francesa.
1: Ara un succés estremidor que ha obligat a activar totes les alertes d'intel·ligència i que manté oberta una exhaustiva investigació internacional per activitat terrorista a bord d'un vol regular de la companyia Fly Dubai també.
0: L'aviació civil aclareix el caòtic succés d'un avió amb destinació a Tel Aviv que va forçar un aterratge d'emergència després que el pilot patira un apunyalament en ple vol. La Fiscalia dels Emirats Àrabs ha obert oficialment diligències per un atac amb planificació prèvia.
1: Per cert, l'informe sobre desenvolupament mundial fixa l'intel·ligència artificial com a motor clau per a l'administració pública del Banc Mundial.
0: El document oficial detalla que els països en vies de desenvolupament estan prioritzant l'adaptació d'eines digitals existents als contextos locals per a pal·liar la falta d'infraestructures pròpies Banco Mundial.
1: La Conselleria d'Educació, mirem ara cap a casa, també publica avui l'adjudicació de llocs de difícil cobertura per al personal docent interí de la Generalitat Valenciana.
0: Després de la publicació dels llocs provisionals d'ahir, la llista definitiva marca les noves incorporacions a les aules del territori.
1: I Shakira ha enxiat avui a Madrid el seu macrodesplegament de concerts consecutius a l'Iberdrola Music.
0: L'artista colombiana reuneix milers de fans en el que suposa la seva setena data confirmada a la capital dins d'este inici de la gira de tardor del musical d'Espanya.
1: Tornem a mirar al cel. L'AEMET posa el focus de vigilància en el tancament de la setmana per l'evolució de la borrasca atlàntica, encara que pot ser també tinguem pluges tota la pròxima setmana.
0: El mapa de perills meteorològics oficials manté actius els avisos per acumulacions significatives en el quadrant nord-est peninsular i zones del Mediterrani de cara al cap de setmana.
1: I una última coseta. El preu de la llum es dispara avui divendres i deixa 8 hores per sobre dels 200 euros.
0: Els clients de tarifa regulada vinculada al mercat majorista hauran d'aprofitar els trams centrals del dia perquè la resta, el cost, estarà prou més elevat del que desitjaríem.
2: Matí directe. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: Són les 7:20, sabeu que estem prestant especial atenció a este episodi de pluges intenses que amb relativitat han caigut amb major intensitat més en uns llocs que en altres. Això no vol dir que no estiguem molt pendents de tot el que puga passar, perquè, de fet, fa uns instants hi havia zones com algunes parts de la zona nord, com Alfafar, si serà més lluny, on ploïa intensament i els llamps i els trons s'escoltaven a molts quilòmetres de distància. Per tant, un d'aquests factors importants, que són els desplaçaments i les carreteres, sense tindre que repetir que si no són necessaris no els feu, fan que mirem cap a les principals vies de la nostra comunitat autònoma, connectant directament amb la DGT i saludant a Elena Lozano. Elena, bon dia.
3: Muy buenos días. En estos momentos, afortunadamente, la situación del tráfico en la Comunidad Valenciana es bastante fluida y tranquila. Tan solo encontrarán dificultades en ambos sentidos de la marcha, la autovía 7 en Valencia, en el entorno de Arginés. Al margen de ello, como decía, la situación del tráfico es bastante tranquila. Eso sí, les pedimos precaución por los avisos de AEMET por fuertes lluvias de nivel rojo en Valencia y en Castellón, por lo que les recomendamos que consulten la información del tiempo y del tráfico antes de emprender la marcha.
1: Hi ha que tindre en compte, a més, que ja ho vam notar a partir de les 6 de la vesprada d'ahir, que la incidència circulatòria, a més, tal com senyalava el conseller Valderrama, havia disminuït intensament, tot i que n'hi ha llocs on sí que es treballa i altres on no, independentment de que s'hagi suspès tota l'activitat lectiva. Allò del treball ho comentarem de ser no res, també. Ara donem una ullada als esports perquè, entre les mesures decretades ahir per a minimitzar el risc entre la població, estaven també la suspensió de la majoria de les activitats esportives. Però anem a veure com va quedar la cosa amb David Vega. David, bon dia.
4: Bon dia, Alba. Sí, Leo Messi ja és el nou propietari de l'Eldense. L'astre argentí completa la compra del club i enceta així una nova etapa que genera molta il·lusió. Amb Messi al capdavant, l'Eldense pretén créixer i consolidar-se en el futbol professional. Pendents encara que el Consell Superior d'Esports valide la transacció, el pròxim pas serà l'anunci del nou president. I el món de l'esport també va patir ahir les conseqüències del temporal de pluges. Molts municipis van suspendre les activitats esportives a l'aire lliure i van tancar els poliesportius. Per avui, també són molts els ajuntaments que mantenen la suspensió. El temporal també va obligar el València Bàsquet a avançar l'eixida del seu vol cap a Lió. En pilota, es va suspendre la partida de raspall de la Copa entre Bercher i Tonet Quart contra el trio de Diari, Raül i Canari a Castelló de Rugat. I per a esta vesprada, la Federació Valenciana de Futbol ha cancel·lat tots els partits programats a Castelló, València i Alacant. En el València, ahir la plantilla va tindre un dinar de germanor. L'arribada d'Aguirre sembla que ha destensat l'ambient al vestidor valencianista. Tot i que la situació continua sent crítica a nivell de classificació, amb el nou tècnic es respira d'altra manera. Maffeo, que coneix bé el mexicà de la seva etapa al Mallorca, ens ho explica.
5: Para mí es el entrenador que me sacó de estar hundido y luego hizo lo que hizo en Mallorca. Es una persona intensa, que sabe lo que quiere y buena gente, sobre todo. Sin técnica no hay táctica. Esta me encanta cada vez que la... El otro día la dijo por primera vez y yo me empecé a reír. Veo ganas, veo felicidad, veo otra sensación.
4: I parlem ara del pròxim Mundial de Futbol. Quan queda menys d'un any perquè el nou Mestalla siga una realitat, el Consell Superior d'Esports ja considera el futur estadi una de les infraestructures clau per al Mundial 2030. Escoltem el president del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes.
6: València té un estadi extraordinari, lo va a tener, el más moderno de todos y por tanto no solo porque es la tercera gran ciudad de España, sino porque tiene un club señero que tiene que estar en el Mundial y vamos a pelear para que eso sea así, se confirme por FIFA formalmente.
4: Eixe okay de la FIFA és l'últim pas perquè l'estadi siga seu. De moment, Espanya compta amb 9 estadis confirmats i 2 pendents de fer-ho, els de Vigo i València. La candidatura valenciana compta amb el suport de tots els actors interessats. El que FIFA necessita del València són garanties i compliment en els terminis, uns requisits que el club ha confirmat esta setmana i que, per tant, conviden a l'optimisme perquè València acull a partits del pròxim Mundial. En bàsquet, avui tenim una nova jornada de l'Eurolliga. El València Bàsquet visita l'ASVEL francès a partir de les 8 de la vesprada. L'equip afronta el partit després d'exhibir-se contra el Baskonia, però fugint de qualsevol confiança. Escoltem l'entrenador Xavi Albert.
7: Cada partit és un món nou i sabem que afrontem a un ASVEL que és un equip molt físic, amb una línia exterior, sobretot en les ales, molt polivalent, que ha demostrat molt bon nivell, sobretot en la primera jornada.
4: L'objectiu és sumar una nova victòria per a mantindre's en la posició de privilegi que ara ocupen. Són quarts empatats amb el líder de l'Eurolliga, el Fenerbahçe turc. Ahir, el Real Madrid de Pedro Martínez va caure a la pista del Hapoel Tel Aviv per 102-98 i suma la tercera derrota consecutiva en esta Eurolliga.
2: Matí directe. Sergi Alcina.
1: Com que l'atenció la tenim posada en molts dels pobles i comarques de la nostra comunitat, especialment de les zones afectades per esta alerta roja, com són València i Castelló, anem a donar una ullaeta a la capital de la Safor, a Gandia, on precisament ahir es centrava l'atenció per l'aigua que poguera haver caigut, encara que en estos moments, ara mos ho contarà Víctor Vidal, la calma és relativa. També hi ha que prestar atenció, per una banda, mos ho conten, a les festivitats que han sofrit alteracions i... Per ser una zona d'incidència de carreteres secundàries i camins per les Hortes, n'hi ha que estar atents. Veritat, Víctor, bon dia.
8: Sí, és bon dia, Gandia. La nit ha sigut finalment molt més tranquil·la del que podia fer pensar ixe avís roig durant la vesprada i entrada de la nit. Sí que es van produir diverses tempestes amb molta activitat elèctrica, però la pluja acumulada a la ciutat ha sigut escassa, al voltant de 6 litres per metre quadrat. Ara, a primera hora del matí, la situació, com dius, és de relativa calma, però ja ha deixat alguna incidència a les carreteres de la comarca, com la CB-675, que està tallada al quilòmetre 8 per la caiguda d'un arbre. Este divendres no hi haurà classes als centres educatius i l'episodi també ha obligat a modificar la programació de la fira i festes que comencen avui a la ciutat. Els actes del Tio de la Porra, previstos per este divendres, s'han ajornat a demà dissabte, amb els mateixos horaris en principi. Per tant, a Gandia, de moment, poca pluja acumulada i una nit sense incidències destacades, però amb tota la ciutat pendent de l'evolució de l'episodi amb esta alerta taronja.
1: Ahí ho deixem. Gràcies, Víctor. Que vaja bé. Enmig de l'alerta roja i el caos en els transports, la prioritat absoluta a hores d'ara també era posar a bon recaudo a les persones més vulnerables davant les pluges torrencials que han estat assotant i encara en perparxa assoten la nostra comunitat autònoma. L'Ajuntament de València, en coordinació amb els servicis d'emergència, activava un operatiu especial per a garantir que ningú es quedara desemparat, per exemple, esta nit, ni es quedara en el carrer, Luci.
0: Sí, l'epicentre d'esta acollida d'urgència es troba al barri de Benimaclet. El poliesportiu municipal s'ha transformat en qüestió d'hores en un gran refugi temporal, habilitat especialment per a persones sense llar. Al llarg de la vesprada, patrulles de la policia local recorrien els diferents assentaments de la ciutat per a informar d'este recurs i traslladar a les instal·lacions aquells que ho necessitaven. Un dispositiu humà immens on la Creu Roja s'ha desplaçat a fons. A més, el pavelló de Benimaclet estava ple a nit i l'entitat manté també a ple rendiment els centres d'atenció d'emergències socials, els CAES, distribuïts per València.
9: Oferir un lloc segur, un espai tranquil i que puguen estar esta nit a ben segur a totes les persones que ho necessiten.
10: Para dormir, para ningú mucho lluvia hoy.
11: Ayudar gente aquí para donde dormir, ¿sabes?
0: Desenes de voluntaris han treballat contra rellotge per a oferir molt més que un sostre on passar la nit d'este temporal. Les persones que van arribar trobaren mantes, kits d'higiene, roba seca i, sobretot, un sopar calent. I també els missatges de les autoritats continuen sent contundents. Màxima prudència, evitar desplaçaments i recórrer als canals oficials si es detecta qualsevol situació de risc al carrer. També s'habilitava el centre de la Petxina, que es veia ple en poc de temps.
1: La veritat és que l'alerta continua. Tenim que estar pendents com a servici públic de donar-vos l'última hora de tot allò que estiga passant o puga passar i on estaven especialment preocupats pel que poguera vindre, inclús derivar, com va passar en el dia 29 d'octubre del 24, sense haver plogut és en Paiporta. Allí està Amparo Fernández. Amparo, què tal? Bon dia. Tu, de fet, has pogut parlar fa no res en l'alcalde de la localitat.
12: Bon dia, Sergi. Així és. Ha sigut Vicent Siscar Matiner, unes poquetes hores de son les que ha pogut tindre l'alcalde d'esta localitat. Ens l'hem trobat així a l'Ajuntament perquè, seguint amb la línia que estava la companya comentant, aquests refugis, aquests punts d'ajuda, esta casa consistorial, juntament amb el Museu de la Rajoleria de la Població, s'havien activat com a refugis temporals per a aquelles persones que ho pogueren necessitar. Doncs bé, en el museu fins a les 2 del matí van estar esperant, com que no plovia, no va anar ningú, però sí que és cert que este ajuntament ha pogut refugiar 3 persones que ja a les 6 del matí han abandonat aquestes instal·lacions. Així ens ho confirmava Vicent Siscar com vos dia. Ara mateix la imatge que tenim ací als peus de barranc, podríem dir, és la de la pluja que torna a visitar esta població, una miqueta més intensa que el dia d'ahir, en què apenes va ploure, el registre no arriba ni al litre per metre quadrat, ni ací tampoc en Picanya o al d'allà, diguem, en el cor d'aquesta zona zero, però sí que és cert que ahir la imatge de nit, de a poqueta nit, ja era la d'un poble absolutament enmudit des que va sonar, des que es vam entrar en aquesta alerta, en aquest avís roig, a les 6 de la vesprada i pràcticament des que sonà de bon matí les alertes. Molts veïns que s'acostaven a última hora veient que no plovia a la passarel·la de nova construcció, a guaitar a aquest barranc de Pollo per comprovar que efectivament no baixava ni una gota d'aigua, podríem dir, de les poblacions de més cap a dalt. Sabeu que així estan patint per molts fronts. Un, pel que puga caure la població, és a dir, que els embornals, que tota aquesta claveguera puga engolir-se l'aigua. L'altra, la pluja que puga caure des de dalt i vinga com el barranc, a través del barranc de Pollo. Recordem que aquest 29 d'octubre, com bé has dit, així no plovia, però es va instal·lar aquest port que s'alça, només cauen 4 gotes.
1: Molt bé, gràcies, Amparo, que vaja bé i aneu en alerta, sobretot pel que puga passar, perquè l'alerta, evidentment, encara no ha passat. Una abraçada forta, companya.
12: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, fins ara. El risc, com vos diem, encara no ha passat. Ara vos informarem de quina és la previsió a trets amples, però davant d'aquest escenari les autoritats en tots els nivells activen dispositius conjunts de coordinació i prevenció i tornen a recordar a la població la importància de mantindre la màxima prudència en les hores que estem patint en estos moments. Després de celebrar la reunió del SECOPI a la seu d'emergències a l'Eliana, tant el conseller del RAM, Juan Carlos Valderrama, com la delegada del govern espanyol, Pilar Bernabé, fent crides a la ciutadania perquè es quedaren i es queden a casa en la mesura del possible i seguisquen les mesures i recomanacions d'emergències i protecció civil.
13: La concienciació ciutadana, que ha estat atenta a los avisos i a les alertes que hemos dado desde protecció civil, que ha garantizado también que disminuya drásticamente la circulación. Nos informan que ha habido una reducción superior al 60% de tráfico, que también facilita que en el caso que se produjera algún problema poder actuar los servicios de emergencias.
14: Per la seva banda, el conseller Valderrama ha destacat la importància de la col·laboració ciutadana i ha demanat seguir totes les mesures preventives i recomanacions dels respectius ajuntaments, la Generalitat i la delegació de govern. Cal anar amb molta cura, evitar travessar barrancs, guals i zones inundables.
13: No hay problema por ahora en lo que es la zona de València, ciutat i l'àrea metropolitana. Parecía que la tormenta iba a impactar fundamentalmente en esta zona a partir de las 10, 11 de la noche. Parece ser que ahora no va a tener ese impacto, pero tenemos que estar atentos porque esto es una situación muy inestable, como hemos comentado.
14: Emergències, a més, ha aconsellat evitar l'estacionament de vehicles en les zones susceptibles de quedar negades, com poden ser llits secs o la riba de rius i barrancs, ja que, encara que no hi hagi precipitacions en aquest lloc, poden donar-se avingudes sobtades i arrossegar els cotxes i a les persones. Igualment, ha recordat als ajuntaments la conveniència de senyalar i impedir el trànsit de vehicles en guals inundables i informar de la situació de risc en les zones d'acampada o altres esdeveniments que es desenvolupen en el terme municipal, com també de repassar els consells de protecció civil dirigits cap a la població.
2: Els primers del matí cada vegada en som més.
1: Set i 32 del matí d'este dia 2 d'octubre de 2026, com vos estem contant, l'episodi de fortes pluges que va començar ahir dijous a la nostra comunitat autònoma tindrà continuïtat previsiblement durant els propers dies, encara que amb menys intensitat, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, David.
14: Per a la jornada d'avui, divendres 2 d'octubre, l'organisme meteorològic manté l'avís vermell a València, l'avís roig fins a la 1:30, quan es convertirà en taronja fins a les 11:30, moment en què es convertirà, passarà a groc. A Castelló serà roig fins a les 11:30 i groc la resta del dia, mentre que Alacant es mantindrà taronja fins a les 7:30 de la vesprada. El dia estarà marcat per un cel predominantment ennuvolat. Es preveuen pluges i ruixats que vindran acompanyats de tempestes i sent especialment intensos, localment torrencials, a les zones costaneres interiors de Castelló i de València. Per contra, la probabilitat de precipitacions disminueix considerablement en la zona del sud d'Alacant.
1: Ara parlarem de com serà aquesta previsió per als pròxims dies, però anem a Benicarló a saludar directament a la nostra companya Celia Cerezo. Allí la situació també és relativa, veritat. Celia, bon dia.
15: Bon dia, doncs així la situació ara mateix a Benicarló està tranquil·la, no hi ha fortes precipitacions. El que sí que al Baix Maestrat s'han registrat els acumulats més importants del territori, amb això 170 litres per metre quadrat a Cervera del Maestrat. Deia el conseller d'Emergències Valderrama ahir que la major situació de perill es trobava així a la comarca, ja que quilòmetres més amunt, a Tarragona, s'han registrat importants inundacions. Així hem pogut veure imatges de la Rambla d'Alcalà al seu pas per Santa Magdalena de Polpís, amb aigua transitant per esta rambla, també el barranc de la Font a Traiguera, municipis del Baix Maestrat que han registrat els acumulats més importants. Així a Benicarló, en canvi, 83 litres per metre quadrat en les últimes 12 hores. No superen ixe mínim llintar de l'avís roig de 250 litres en les últimes 12 hores, però recordem que encara queden 5 hores d'avís roig i que cal seguir l'evolució d'aquest episodi de pluges fortes i torrencials.
1: Amb tota la raó. Gràcies, Celia, que tingues un bon dia. Fins ara.
15: Gràcies, adeu.
1: Adeu. Continuant en la previsió per als pròxims dies, i més enllà d'avui, demà dissabte, hi ha avís groc fins a les 7:30, únicament a Castelló. S'esperen salts parcialment nuvolats, sense descartar l'aparició de ruixats tempestuosos a zones costaneres del centre i nord, els quals podrien assolir certa intensitat de manera puntual. I pel que fa al diumenge, encara que queden dies per davant, cel ennuvolat i ruixats que podrien anar acompanyats de tempesta. Termòmetres amb pocs canvis i vent fluix de component nord a primeres hores. Això sí, augmentaria moderat i tendiria a nord-est en les hores centrals del dia. El dilluns 5 encara podríem avançar atrevidament intervals nuvolats sense descartar alguna precipitació dèbil.
16: Requena Ciudad del Vino 2026 patrocina este espai.

0: Al final, el Centre de Coordinació d'Emergències ha decidit mantindre l'alerta roja fins demà divendres, fins avui, més enllà de la predicció de l'AEMET, per a no haver d'avisar la població amb un S-alerta a les 3 o 4 de la matinada, segons assenyalava el propi conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama.
1: Per cert, pel que fa a les cites sanitàries, la Conselleria de Sanitat reprogramarà les intervencions quirúrgiques previstes a excepció de les urgents, oncològiques i la resta de prioritat 1, així com les cites en consultes i proves diagnòstiques en els departaments de salut de les províncies de València i Castelló a causa de l'alerta roja per les pluges. El departament dirigit pel conseller Marciano Gómez adoptava aquestes mesures amb la finalitat de salvaguardar la seguretat, però també evitar desplaçaments, segons la Generalitat en el seu comunicat.
2: A la província de València les cancel·lacions corresponen a la vesprada d'ahir.

I dijous i a la província de Castelló la suspensió s'aplica vesprada i durà fins a la jornada d'avui a les 3 de la vesprada. Tota l'activitat cancel·lada es reprogramarà el més prompte possible. Els centres

0: vora mig centenar de municipis i no és homogènia, ja que mentre alguns només aplicaven a partir de la vesprada d'ahir dijous, altres la decreten també per a la matinal d'avui.
1: Sí, els avisos taronja i roig per pluja torrencial també se superposen a la jornada laboral de milers de persones. Moltes empreses han anunciat mesures preventives des de l'activació del nivell roig. Per exemple, fora Almussafes suspenia dels torns de vesprada i nocturn d'este dijous i també d'este matí. I Consum abaixava la persiana de totes les botigues des de les 5 de la vesprada d'ahir fins que continua l'avís roig inicialment actiu fins a les 2 de la matinada a València i fins al migdia d'avui a Castelló.
0: El Ministeri de Treball, que és això que volíem contar-vos, recordava que els treballadors poden reduir o modificar la jornada en previsió de condicions meteorològiques adverses i que, si és impossible accedir al lloc de treball, la persona afectada es pot acollir al nou permís retribuït de fins a 4 dies.
2: El Ministeri ha advertit, com ja ha fet en altres situacions similars, que l'inspecció de treball vigilarà el compliment d'esta normativa. Estes possibilitats estan integrades en l'Estatut dels Treballadors, que es va modificar mitjançant un reial decret, el 8/2028, després de la dana del 2024. La norma no menciona expressament que davant un avís roig s'haja d'aplicar esta garantia de seguretat i ho deixa a la interpretació del que es considera una situació de risc greu i imminent, un ventall de possibilitats molt més ample que un avís meteorològic. Esta indefinició s'està resolent a través de la negociació col·lectiva en les revisions dels convenis i els protocols laborals.
0: El mateix article 37 d'eixe estatut insta a aplicar el treball a distància quan la naturalesa de la prestació laboral siga compatible i l'estat de les xarxes de comunicació permetisca el seu desenvolupament.
3: Di directe, Sergi Olcina.
0: Canviant de tema, a aquestes hores, les 7:40, pràcticament, pues això, a 20 minuts de que siguin les 8 del matí d'este segon dia del mes d'octubre, mirant cap a un altre dels fronts oberts en el dia d'avui, la direcció de Junts, recordeu i vos contem si no ho sabeu, ha decidit la nit d'ahir rebutjar, avui divendres al Congrés, els dos decrets de vivenda aprovats pel Consell de Ministres del PSOE i Sumar. El PNB i Coalició Canària ja havien anunciat que votarien en contra el segon decret. Amb la decisió del Partit Català Conservador, no es prorrogaran els contractes de lloguer per 2 anys més.
4: Era ahí el decreto que ha salido hoy, el segundo, por así decirlo, y entendernos todos, nosotros vamos a votarlo en contra. Estamos radicalmente... Somos contrarios radicalmente a este tipo de decreto porque lo que hace es desproteger al propietario, desproteger al inquilino. Es un auténtico desastre.
1: Per la seva part, Junts per Catalunya demanarà al govern que retire els dos decrets d'habitatge abans que es voten este matí al Congrés i si l'executiu espanyol no ho fa, votarà en contra dels dos, abocant-los al fracàs. En un comunicat d'anit ha considerat que moltes mesures incloses provocaran l'efecte contrari del que pretenen i asseguren des de Junts que reduiran l'oferta de vivendes de lloguer, incrementaran els preus i dificultaran encara més l'accés a la vivenda de les persones amb menys capacitat econòmica. Junts afirma que quan el nou test estiga llest, el partit demanarà que es convoque un Consell de Ministres per a aprovar-lo mitjançant un nou reial decret llei. En aquestes condicions, Junts per Catalunya votarà favorablement.
2: En el text adverteix que amb menys oferta els inquilins hauran de competir entre ells per un número cada vegada més reduït de vivendes. Constata que no es paren els fons Voltor, ja que, amb el redactat actual, considera que aquestes entitats podran continuar adquirint vivendes i promovent desnonaments d'inquilins vulnerables. Opinen que amb aquests decrets no es resol adequadament la protecció dels inquilins vulnerables perquè no es garanteix el pagament per part de l'administració. També assenyala que determinades mesures suposen l'expropiació per decret de l'estalvi de 3 generacions de famílies i que bona part dels habitatges que acaben eixint del mercat de lloguer per a posar-se a la venda difícilment seran accessibles per a la classe mitjana i treballadora, mentre que alerta que els compradors amb més capacitat econòmica disposaran de més opcions per adquirir-los. En resum, una norma que pretenia protegir l'accés a l'habitatge acabarà fent més difícil trobar un pis, més difícil pagar-lo i més difícil accedir-hi per a les famílies de classe mitjana i treballadora. També afegeixen que l'executiva ha aprovat per unanimitat esta proposta.
0: A tot això, la secretària d'Estat d'Habitatge, Leire Iglesias, manifestava després de conèixer la petició al govern de Junts per Catalunya de retirar els dos decrets d'habitatge abans de la votació este divendres al Congrés, que fer-ho significaría retirar los derechos a muchos ciudadanos, en la segunda opinión, claro.
5: Creo que lo más conveniente no es retirar el decreto, creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Pero en cualquier caso, el empeño del Gobierno va a estar

0: estar ahí, en hacer todo lo posible porque no se pierdan derechos.
1: Això ho afirmava Iglesias en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya, on afegia que creu que d'ací a demà Junts pot pensar que el millor és que es puga continuar amb la tramitació i el desenvolupament del decret.
2: Matí directe.
1: Però com us diem al principi, a banda de tindre els ulls molt centrats en el temporal de pluges i la seva incidència, també hi ha altres coses que ens succeeixen al voltant. Estem en la Ràdio Autonòmica Valenciana. Maria José Collada s'encarrega tècnicament d'este programa fins a les 12 del migdia. Ara vos contem i ens referim a la detenció del presumpte autor de l'incendi de Tuéjar, que va cremar 800 hectàrees, David.
3: Sí, la Guàrdia Civil va detindre ahir dijous el presumpte autor de l'incendi que va afectar Tuéjar el 15 de setembre i que va calcinar més de 800 hectàrees. Segons ha informat la delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, durant l'atenció a mitjans en acabar la reunió del SECOPI amb motiu de l'alerta meteorològica, el detingut ha passat a disposició del jutjat de Llíria a l'espera de la decisió del titular de Guàrdia.
1: Més coses. El Consell exigeix el cessament de l'activitat del centre neerlandès de menors d'ASP, denunciat per pràctiques repressives. La Conselleria de Servicis Socials ha informat que la institució no té la preceptiva autorització de funcionament.
3: Segons fons de la Conselleria, el projecte Finca Sòria de l'entitat Ojalá Habitatge SL d'ASP no consta inscrita en el Registre General de Titulars d'Activitats, Serveis i Centres de Serveis Socials i, com a tal, no figura com a entitat autoritzada i prestadora de serveis socials a la Comunitat Valenciana. Atès que no compta amb la preceptiva autorització de funcionament i que, per tant, vulnera la llei 3/2019 de Serveis Socials Inclusius, la Conselleria ha exigit el cessament immediat de l'activitat i, si cal, s'obrirà un expedient sancionador a banda d'adoptar les mesures legals si el tancament no es farà efectiu per part de l'entitat.
1: Això pel que fa al que succeeix en casa. Si mirem en l'àmbit nacional, el cap de gabinet de l'exdelegat a Ceuta confirma a la jutgessa que va alertar de l'avís del CNI. Gonzalo Sanz reitera eixa tasca d'avís i alerta que es va realitzar des de delegació del govern cap als distints ministeris.
3: Qui fora cap de gabinet de l'exdelegat de govern espanyol a Ceuta, Gonzalo Sanz, ha ratificat davant la jutgessa Maria Tardón que va traslladar el seu superior l'avís que va rebre del CNI a través de WhatsApp el dia abans de les entrades massives per la frontera del 30 de juliol. Així ha aportat informació del seu mòbil per a ratificar el seu testimoni. Sanz ha declarat durant unes dues hores com a testimoni davant de la magistrada de l'Audiència Nacional que investiga les entrades de persones migrants a Ceuta el passat 30 i 31 de juliol.
1: Vos estem contant també, el PNB votarà no al segon decret de vivenda i el primer queda pendent de la decisió de Junts, que també ha votat ja i ha anunciat que votarà que no. Amb aquest vot del grup de dretes català s'allunyen les possibilitats de convalidació de les propostes del govern del PSOE i de Sumar.
3: El govern espanyol apura els contactes amb els grups parlamentaris per aconseguir els vots necessaris per a convalidar els dos decrets d'habitatge en la sessió extraordinària d'este divendres. Totes les mirades estan posades en Junts, que ha convocat per este dijous una reunió d'urgència de la direcció executiva per a decidir el sentit del vot.
4: Un sí crítico por la forma de proceder. Es un parche que tiene algunas medidas de las que habíamos solicitado, pero que todavía va a ser de dudosa aplicación.
3: Per la seva part, la formació nacionalista basca considera que el primer decret és un pegat puntual amb moltes mancances i manté reserves sobre el seu impacte real. També critica el govern per haver legislat en calent.
1: Una última cosa, els Reis d'Espanya visitaran al final Ceuta i Melilla el 13 i 14 d'este mes. Serà el primer viatge oficial de Felip VI i Letícia a les dues ciutats autònomes i es produirà quasi 20 anys després que ho va fer a son pare, Joan Carles I.
3: Serà, com dius, els dies 13 i 14 d'octubre en una visita, la primera que faran a les ciutats autònomes, que ha sigut consensuada amb el govern. L'agenda de Felip VI i Letícia a les dues ciutats autònomes es donarà a conèixer en els pròxims dies, segons indiquen des de Zarzuela. Els Reis d'Espanya tenen previst viatjar a Ceuta i Melilla abans que esclatara la crisi migratòria a la fi de juliol amb l'entrada massiva de 80.000 immigrants, una visita que havien preparat durant molt de temps Zarzuela i Moncloa.
2: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
1: L'oratge, els decretassos i també algunes de les qüestions que sobrevolen el panorama de l'actualitat són les que apareixen en les portades dels diaris de la nostra comunitat i a nivell nacional. Abril Peídro, bon dia.
5: Què tal, Sergi? Bon dia. Sí, com dius, els diaris autonòmics obrin, com no pot ser d'altra manera, amb la situació meteorològica. El Levante, el Mercantil Valenciano, llegim hores crítiques davant l'alerta roja, en les províncies titulen l'alerta roja paralitza la comunitat i en el periòdic Mediterráneo destaquen alerta roja a Castelló. En clau nacional, el País obri amb la decisió de Junts, que rebutja els nous decrets malgrat el clamor dels carrers, i el Mundo també titula amb Junts, que rebutja els decretassos i deixa Sánchez sense opcions.
1: Parlant de l'àmbit econòmic, ahir començava a aplicar-se eixe descompte de 20 cèntims en la gasolina que s'igualava al dièsel, tot i que els primers que anaven a repostar no ho van notar
5: en el depòsit. No ho van notar, sí, clar. Perquè des d'ahir dijous, com diem, està vigent el nou descompte en els carburants de 20 cèntims per litre aprovat en el Consell de Ministres de dimarts dins del Reial Decret Llei i per alleujar les tensions en els preus derivats del conflicte bèl·lic al Pròxim Orient. El text prorroga fins al 31 de desembre diverses rebaixes d'impostos amb què l'executiu vol mitigar l'impacte de la factura energètica en les famílies i en la indústria. Un descompte que notaran especialment els qui repostem gasolina, perquè al setembre el seu descompte era només de 5 cèntims, mentre que els conductors de gasoil ja percebien este descompte. Les mesures estan previstes fins al 31 de desembre i estan dissenyades per a retirar-se de forma progressiva. Segons la senda establida, el descompte baixarà 13 cèntims al novembre i a 6 cèntims al desembre, sempre que l'encariment de cadascun d'estos productes baixi del 15%. Si superarà aquesta tassa, tornarien a descomptar-se els 20 cèntims per litre.
1: Això sí, les estacions de servici, per a que no es desespereu, han de traslladar estos descomptes als seus sortidors. No obstant això, en alguns podria retardar-se dies, per sí. Això vos ho diem. Per si anem a posar gasolina o gasoil...
5: Estava esperant que no s'alarmeu, que pot ser encara no, la vostra gasolinera més pròxima encara no hagi aplicat estos descomptes.
1: Este estiu hem conegut que n'hi han rius dels grans, dels importants, dels caudalosos del planeta que continuaven secant-se i, a més, de manera imparable, veritat?
5: Efectivament, sí. Els grans rius europeus se sequen. El Servici Climàtic de Copernicus ha posat xifres a este calorós estiu en el seu balanç estacional, un balanç que publica avui divendres. L'estiu ha estat marcat a Europa per les onades de calor particularment intenses i primerenques. La primera va ser encara ja al mes de maig, i en el conjunt del continent este ha sigut el tercer estiu més càlid. Però si es posa el focus sobre l'Europa occidental, el d'enguany ha sigut el pitjor estiu. Desbanca el de 2003, que va commocionar a molts dels països de la Unió Europea per les desenes de milers de morts vinculades a les altes temperatures. Els experts de Copernicus ressalten la situació, com diem, en els grans rius europeus, que han tingut serioses conseqüències per al subministrament elèctric i per al comerç. Destaquen també que en molts dels principals rius europeus, com el Rin, el Danubi, el Po, el Loira, el Roin i el Sena, es va registrar rècord de cabals mínims simultàniament durant els mesos de juliol i agost.
2: 660, 78... 39, 80.
1: Tenim encara, perquè estem a punt d'arribar a les 8 del matí, 4 hores i pico de ràdio per davant, almenys pel que fa a este programa, i no anem a deixar de contar-vos tot allò referit al temporal de pluges segons l'evolució que tinga, juntament amb les alertes roges i taranges en algunes parts del territori. Però també n'hi ha que mirar al voltant del que succeeix en el planeta. Per això repassem ara altres notícies que succeeixen al món. La Unió Europea aprova el reglament que permet crear centres per a persones migrants en tercers països. Un reglament de retorns que ha tirat avant amb l'únic vot en contra d'Espanya, que s'ha quedat soles, i l'abstenció de Bèlgica.
5: Sí, com comenta Sergi, la Unió Europea ha aprovat este dijous, amb l'únic vot en contra d'Espanya i l'abstenció de Bèlgica, el reglament de retorns que permetrà, entre altres coses, crear en tercers països centres per a persones migrants que hagin de ser repatriades, agilitzar les deportacions i endurir la política migratòria. La normativa ha rebut l'aval definitiu de la Unió Europea en un Consell de Ministres Europeus d'Interior. El titular d'Irlanda, que presidix el Consell de la Unió Europea este semestre, ha dit que el reglament, que accelerarà els procediments de retorn dels que no tenen dret a quedar-se al marc comunitari, complementa el pacte migratori i d'asil.
1: I atenció a una de les notes més impactants dels últims dies. Una dona de Tennessee ha sobreviscut a la seva pròpia execució després de 30 anys al corredor de la mort. Li diuen Krista Pike, i va superar este dimecres les dos dosis de pentobarbital que li van administrar per a matar-la.
5: Sí, Krista... Krista Pike, la dona que estava des de quasi 3 dècades al corredor de la mort a Tennessee, va sobreviure este dimecres a aquestes dues dosis que li van administrar durant la seva execució, que va quedar sense completar i que deixa ara en la incertesa el futur de la condemna a mort que li van imposar l'any 1996 per un assassinat. L'execució va començar després que el Tribunal Suprem alçarà una suspensió dictada hores abans per un Tribunal Federal d'Apel·lacions, deixant novament via lliure a l'Estat per aplicar la pena capital. No obstant això, després de les dues tandes de pentobarbital...

0: Aig va continuar en vida i els testimonis van poder escoltar la seva respiració durant quasi hores, una hora abans de ser obligats a abandonar el lloc.
1: I paradoxes de la vida, anaven a executar-la, però ara estan intentant salvar-li.
0: Efectivament, sí, perquè va ser traslladada a l'hospital on ara intenten salvar-li la vida.
1: El món i les coses que passen al nostre voltant són així. Gràcies, Abril. Fins ara són les 7:53.
2: Matí directe. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: Vinga, mai millor dit, desemboirem-se una miqueta sense perdre de vista tota l'actualitat que ens envolta, inclosa sobretot la meteorològica, i passem full al calendari. Per tant, obrim el nostre espai dedicat a la memòria. Un 2 d'octubre amaga grans esdeveniments, fites científiques i naixements que han canviat el rumb de la història de la humanitat al món, a Espanya. I per descomptat a la nostra comunitat autònoma, Marina Perelló, bon dia.
3: Molt bon dia. Comencem viatjant en el temps fins l'any 1187 en l'àmbit de la història universal. Després d'un setge de gairebé 2 setmanes, el líder musulmà Saladí entra victoriosa a Jerusalem, posant fi a 88 anys de control cristià de la ciutat per part dels croats i canviant per complet el mapa geopolític de l'edat mitjana.
1: Si posem el focus en el nostre territori, un 2 d'octubre de l'any 1500, la ciutat de València va viure un fet polític i institucional clau per al regne, la solemne jura dels furs de València per part de l'arxiduc Felip el Bel. Un acte jurídic de màxima transcendència celebrat a la catedral davant els tres braços de les Corts Valencianes per assegurar el respecte a les lleis pròpies de la nostra terra.
3: I exactament 52 anys després, l'any 1552, es tanca un capítol fonamental de la història militar espanyola. El rei Carles I d'Espanya es veu obligat a alçar el setge a Metz, a França, després de mesos d'intents infructuosos de les tropes imperials, en el que va suposar una de les derrotes més amargues del seu regnat.
1: En l'àmbit cultural i social de l'Índia, el 2 d'octubre del 1869, es marca el naixement d'una de les figures polítiques i espirituals més rellevants del segle XX, Mahatma Gandhi. El seu llegat de resistència pacífica i no violència contra el domini britànic és recordat avui de manera oficial per les Nacions Unides com el Dia Internacional de la No Violència.
3: I fem un salt cap a la ciència i la tecnologia internacional perquè un 2 d'octubre de 1925, al seu laboratori de Londres, l'enginyer escocès John Logiebert aconsegueix transmetre per primera vegada una imatge de televisió en moviment amb definició real, utilitzant el cap d'un ninot de ventríloc. És la fita fundacional de la televisió moderna.
1: I en la crònica negra de la història d'Espanya, un 2 d'octubre de 1931, es produeix un fet tràgic d'enorme impacte social a Madrid. L'activista i periodista anarquista Paulino Díez és assassinat a trets al mig del carrer en un context de forta violència política i sindical durant els primers mesos de la Segona República.
3: Si parlem d'art i literatura universal, és imprescindible recordar el 2 d'octubre de 1951, data de la mort de l'escriptor britànic Graham Greene, autor d'obres mestres com L'Amèrica Tranquil o El Tercer Home.
1: Coses que passen al nostre voltant i que en algunes ocasions mereix recordar.
2: Tot el que ens uneix cada dia a la teua ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
5: Carmen de Bizet en Les Arts. El debut de l'aclamada Vasilisa Verjanskaya junt amb un elenc internacional en esta producció de Ted Huffman, amb la batuta de Miquel Espoti. Últimes entrades per a la inauguració de temporada a la sala principal. Les Arts és art. El cicle sinfònic de Les Arts revoluciona la tardor. 3 obres magistrals, 3 grans solistes i 3 grandíssims mestres al capdavant de l'orquestra de la Comunitat Valenciana. D'octubre a desembre, el concert per a piano número 1 de Tchaikovsky, el concert per a violí de Brahms i la quarta de Mahler. Compra les teues entrades en lesarts.com.
4: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
2: A Punt Ràdio. A Villena, 95.

0: Cultura.0.
1: Només dos notes culturals ràpides perquè els nostres companys de servicis informatius en el butlletí de les 8 vos ampliaran tota l'actualitat referida a l'oratge i també els canvis en les alertes. València es posa les obres de Kiefer per primera vegada a Espanya en 20 anys, David.
2: Sí, l'artista alemany visita per primera vegada l'exposició temporal del Centre d'Art Hortensia Herrero. El pintor i escultor ha visitat este dimecres, esta setmana, a València, el Centre d'Art, amb motiu de l'exposició temporal que reuneix una selecció de les seues obres i durant la qual s'ha mostrat satisfet pel resultat de la mostra La primera Espanya en dos dècades.
1: Una nota musical. Oasis tornarà a Espanya 18 anys després de l'últim concert en el FIB del 2009. Amb ells pràcticament tanquem perquè la banda de rock britànica es va separar pocs dies després de la seva actuació a Benicàssim.
2: La banda de rock britànica ha anunciat la seva gira mundial Oasis Live 27 amb 38 concerts que es portaran l'any que ve per 11 ciutats de 9 països, inclosa Barcelona, on oferiran dos cites a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el 10 i 11 de juliol de 2020.
1: I amb la música d'Oasis de fons, tanquem com sempre fent un repàs pel calendari festiu, si l'oratge ho permet, que no està garantit un dia com avui.
2: Sí, avui tenen jornada de festiu local que presumiblement, depenent de la pluja, hauran de passar a casa en les localitats de Nàquera, de Planes i de Polop, en Alacant.

0: És un dia relativament de calma tensa per a nosaltres, els mitjans de comunicació, per a la ciutadania i també les institucions que mantenen eixes alertes, en este cas roja, i també l'evolució que, si no passa res, passarà a taronja en les dues províncies afectades, com són València i Castelló, encara que, segons es contaran, també podria tindre certa afectació en la província d'Alacant. Les qüestions de l'oratge són així, són prediccions i les certeses a voltes no són del tot tant com ens pensem. És una ciència incerta, però que ens ajuda també a planificar un poquet la nostra vida. Anem a escoltar el pròxim butlletí de notícies, el que correspon a les 8 del matí. Nosaltres en un moment continuarem. Fins ara.
1: Són les 8 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
2: Emergències de la Generalitat manté decretada l'alerta roja a la província de Castelló i també la de València i activades diverses alertes hidrològiques. A les 9, d'ací una hora, es reunirà de nou el SECOPI per actualitzar els efectes d'aquest episodi de precipitacions. Ho explicava Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències, ahir.
3: Pero por una condición de seguridad, porque estamos hablando de unos umbrales naranjas que en cualquier momento pueden convertirse en un rojo observado, se va a mantener como mínimo hasta las 9 de la mañana estas alertas rojas, que se someterá a una evaluación en la reunión que tenemos mañana con todos los servicios.
2: Recordem que en estos moments AEMET manté activat l'avís roig al litoral de Castelló encara fins a les 12 del migdia. Taronja a l'interior de Castelló i als litorals de València i Alacant. La resta, és a dir, interior de València i Alacant, estaran en groc a partir d'aquesta hora. No obstant això, Emergències, com diem, sí que manté l'alerta roja almenys fins a les 9, d'ací una hora, fins a aquesta reunió del SECOPI. De moment, no s'han registrat incidències massa importants, llevat d'algun despreniment, inundació de baixos i garatges i algun tall de carretera per inundació o per altres incidències menors. Sembla que la ciutadania va fer cas de les recomanacions i el trànsit es va reduir este dijous un 60%. L'avís roig per fortes tempestes ha deixat, això sí, una jornada de caos circulatori a les estacions de tren. Renfe ha cancel·lat el servici de trens de mitjana distància, Euromet i Intercity, des de València. També les línies de Rodalies C1, C2, C3 i C6. On els usuaris han fet ús d'autobusos per arribar a les seues destinacions. A la ciutat de València, el metro ha hagut de modificar els horaris. Pel que fa a l'ensenyament, els col·legis i instituts estaran tancats avui per l'avís per fortes pluges en més de 100 municipis valencians. 104 en concret, segons l'últim balanç, 58 a la província de València, incloent-hi tots els de la ciutat, de la capital, 37 a Castelló i 9 a la província d'Alacant. En total vora 360.000 alumnes. També està suspesa l'activitat sanitària no urgent. La Conselleria de Sanitat reprogramarà les intervencions quirúrgiques no urgents, consultes i proves diagnòstiques suspeses per l'alerta roja. I l'altre punt d'atenció està a Madrid, a la Porta del Sol, d'una banda, i al Congrés de l'altra, a poques hores perquè es vota

0: en els decrets de vivenda al Congrés, Pedro Sánchez torna a demanar el suport dels grups parlamentaris. Finalment, Junts ha decidit tombar els dos decrets de vivenda que este matí es debatran al Congrés. El govern estava pendent de la decisió del grup independentista català, que anit va prendre la decisió de donar una vegada més l'esquena a l'executiu. I l'executiu espanyol ja ha respost. A través de les xarxes, Pedro Sánchez confirma que el govern central no farà un pas arrere. En la seva lluita, diu, pel dret a l'habitatge i, per tant, no retira els decrets d'este debat parlamentari. Serà d'ací a 3 hores, a les 11 del matí, quan s'iniciarà el Congrés esta sessió parlamentària, però la votació no s'espera fins a primera hora de la vesprada. I a Alacant, a les 9:30, està previst que comence el debat de les conclusions de la Comissió Municipal que investiga les possibles irregularitats en les adjudicacions d'habitatges públics a la zona de la platja de Sant Joan d'Alacant. Acabem amb els esports. En futbol, ja és oficial. Messi és el nou propietari de l'Eldense. Isabel Adam, bon dia.
1: Bon dia. Messi completa la compra del club i enceta així una nova etapa que genera molta il·lusió a l'afició. Amb el jugador argentí al capdavant, l'Eldense pretén créixer i consolidar-se en el futbol professional, pendents encara que el Consell Superior d'Esports valide la transacció. El pròxim pas serà l'anunci del nou president. I la selecció espanyola sub-21 va passar per damunt de la de San Marino a nit i amb protagonisme valencià. Victòria per 0-13 amb 5 gols del jugador de Tavernes i davanter del Real Madrid, Carlos Espí. Espanya depèn ara de si mateixa per aconseguir el bitllet directe per a l'europeu del proper any. Últim partit de la fase de grups, el proper dimarts contra Romania.
0: I amb esta actuació estel·lar de l'exjugador del Llevant, Carlos Espí, ens acomiadem, ens deixem amb la segona hora del programa Matí Directe amb Sergi Olsina.
2: A Punt Ràdio, notícies. Olem a mar, sonem a festa. Parlem com tu parles. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
4: Ante un aviso de preemergencia por lluvias, prepárate. Si te sorprende una lluvia intensa, evita zonas inundables como barrancos, sótanos o pasos subterráneos. No atravieses zonas con agua ni a pie ni en vehículo y ten listo tu kit de emergencia. Infórmate por canales oficiales y en valencia.es/massegura. Ayuntament de València. Cap i Casal en col·laboració con la Universitat de València.
5: La llei d'habitatge diu que quan acabe el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més, diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
3: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
6: ¿A qué relaja mirar al mar o respirar aire puro en el bosque? La naturaleza nos da muchas cosas si lo hacemos bien. La naturaleza devuelve lo que le das. Del 31 de octubre al 8 de noviembre, vuelve un metro cuadrado contra la basuraleza, la mayor acción colaborativa de recogida de residuos. Súmate o crea tu punto de recogida en proyectolibera.org de Ecoembes y SEO BirdLife.
2: A Punt Radio. A Orihuela, 100.5. Matí Directe, a Punt Ràdio.
7: Bé, aquestes qüestions meteorològiques són així, jo deia fa un moment, no és una ciència certa, en el fons són això, prediccions. Les 8 i 7, este és el directe de la Ràdio Autonòmica Valenciana, d'ahir que es diga Matí Directe, és el programa que produeix la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Antonio Sánchez, bon dia.
8: Bon dia.
7: Estos són els vostres dies top. però...
8: Sí, moltíssim de treball.
7: Moltíssim de treball. Encara que han hagut diferents fluctuacions en llocs on ha plogut més, ha plogut menys, en altres no ha plogut res.
8: Sí.
7: Bueno, i això és la ciència de la meteorologia.
8: Sí, de les tempestes, que no saben on pot caure i tampoc sabem, tampoc tenim observatoris en tots els punts de tot el territori per a saber quant ha caigut exactament, però almenys tenim AVAMET, que és l'Associació Valenciana d'Aficionats a la Meteorologia, o de Meteorologia, que així a nosaltres està donant moltíssimes dades des de ja fa anys, i és gràcies a ells vam veure ahir registres com, per exemple, AIN de 150, Eslida de 130, però no només aquests registres d'ahir, sinó també ja a ultimíssima hora d'ahir van caure uns 120 litres per metre quadrat a Corbera, 90 a Tavernes i al Baix Maestrat, que és on encara tenim l'avís roig, van caure a Santa Magdalena de Polpí 77 i a Cervera del Maestre 70. Però en aquestes localitats aquestes tempestes d'última hora es van quedar penjades i van deixar encara més precipitacions. Ens hem alçat amb registres des de mitjanit fins ara de 100 litres per metre quadrat a Cervera del Maestre, també a Peníscola, així que en aquestes comarques és on avui, en aquestes 7 últimes, 8 ja últimes hores, s'ha registrat més pluja. Ara, tenim encara l'avís roig activat, no? Al litoral nord i centre, al litoral nord, és a dir, a comarques com el Baix Maestrat, la Plana Alta i la Plana Baixa. En el radar estem veient que tenim línies de tempestes que estan deixant més pluja. De fet, a la resta de comarques del nord i també del litoral centre tenim encara la vista taronja, i això vol dir que encara pot ploure més. La línia de tempestes que s'està acostant a València ara mateix està deixant pluja que no és molt intensa, no és torrencial, però que sí que pot deixar algunes complicacions, sobretot en el trànsit, si és que estem circulant avui per la ciutat. Veurem com aquesta línia de tempestes se n'anirà més cap al nord i quan arribi a la Plana Baixa, la Plana Alta, el Baix Maestrat, sembla que sí que es podria recarregar un poquet més perquè el vent de gregal està pegant més en aquesta zona, de manera directa. I és per això perquè encara tenim... perquè encara tenim l'avís roig activat i que hem de tindre un poquet més d'atenció en aquestes comarques. A la resta, tindrem l'avís taronja activat fins a migdia. A partir de migdia baixarà avís groc en totes les comarques del nord i del centre, val? Però cap al litoral sud començarà un avís taronja perquè esperem pluja més forta. És a dir, este sistema mesoescalar ara està deixant branques de línies de tempestes més cap a que es desplacen de sud cap al nord i està deixant més pluja cap a sí. Però el gir del propi sistema mesoescalar deixarà més pluja ja de vesprada cap al sud. Així que a partir de migdia, i jo diria que inclús 10 del matí, més atenció a la Marina Alta, la Marina Baixa, a l'Alacantí, el Baix Vinalopó, Baix Segura i també muntanyes del Vinalopó mitjà. I esta vesprada també hem de parlar de que a partir de les 4 o 5 de la vesprada es podria recarregar les tempestes d'algunes comarques de l'interior i sobretot del sud d'Argo de València. La Safor, la Ribera Baixa, també de vesprada, podrien tindre alguna tronada un poc més forta, encara que els avisos ara per ara siguin avís groc. Val?
7: I això, tot i que potser estem davant d'uns dies, pràcticament una setmana ennuvolada i humida, no? Segons hem pogut veure.
8: Sí, en principi tenim una setmana per davant, la primera del mes d'octubre, amb pluja o almenys amb inestabilitat. Podem dir això millor, Sergi, perquè està per veure. Està canviant moltíssim. De fet, jo ara li he pegat una ullada als models i posaven una situació completament diferent per al 9 d'octubre de la que posava ahir.
7: L'any passat es va suspendre quasi tot perquè van tindre una situació adversa meteorològica de pluges, etc etc. Sí, que enguany no sigui així.
8: Que va ser quan jo vaig començar a treballar. Però sí, exactament. I enguany no descartem una situació molt pareguda perquè ara per ara sembla que sí que podrien tindre una bossa d'aire fred al nord d'Àfrica. No li vull anomenar Dana perquè tenim un poquet de por a aquest terme, però sí, tindrem masses d'aire fred al nord d'Àfrica i quan això passa, al nostre territori sempre ve moltíssima pluja. Per cert, Sergi, també posar nom a este temporal que està passant. Tenim un episodi, o jo parlaria de temporal de llevant, val? Perquè el que ens porta molta energia i la pluja forta és el vent de llevant de llarg recorregut, però a partir de diumenge sí que tindrem una dana. Què passa? Que esta dana es queda a l'oest de la península. I això farà que no ens afecta a nosaltres, però sí que s'afectarà a l'oest i al centre peninsular. Això per posar nom a les coses, perquè saps que es parla molt de...
7: Sí, perquè al final generalitzem massa i ens clavem en fregaus que no toca.
8: Exacte.
7: Per no nomenar les coses com són.
8: Exacte. Així vale. Que ara, per ara, no tenim una dana, tenim un temporal de llevant. A partir de diumenge sí que hi haurà una dana, però no ens afectarà a nosaltres.
7: Vale.
8: La setmana que ve ja veurem què passa.
7: Però encara tenim per davant tot el pati per agranar, com aquell que diu. Gràcies, Antonio.
8: Gràcies. Fins ara.
9: Requena Ciudad del Vino 2026 patrocina este espai.
7: Bé, anem a veure com està la situació, en este cas, també en l'estació del Nord de Renfe de València, perquè ahir, com sabeu, la gent es va escarotar degut a la premura en la que es van realitzar els canvis i les suspensions de moltes de les línies, sobretot de rodalies, mitja distància i llarga distància, i també totes aquelles que es veien afectades, com és normal, per la incidència del temporal entre les línies que lligaven la nostra comunitat autònoma i la catalana, amb la suspensió d'alguna altra que podia anar fins a Còrdoba, si no m'enganye. Clar, això va produir moltes reaccions entre el personal. Avui continuen algunes d'elles suspeses, però millor que un servidor vos pot contar Paco Morrió, que està allí en l'estació del Nord. Paco, company, què tal? Bon dia.
10: Bon dia, Sergi. Podem dir que l'estació del Nord avui té un aspecte atípic al que és habitual a aquestes hores, poca gent, però tenim bones notícies i la idea és que a poc vagi restablint-se almenys rodalies, perquè a les 8 menys quart s'ha anunciat que s'obri la línia C1, C2 i C3 de rodalies. De fet, fa escassos minuts ha arribat el primer comboi des de Xàtiva, de la C2, i això vol dir que a poc va restablint-se la comunicació. D'altra banda, la línia 6, que va fins a Castelló, de moment acaben d'anunciar per megafonia que només arriba, atenció, fins a Sagunt. Això pel que fa a rodalies. Ara, si parlem de mitja i llarga distància, que també es va anul·lar a nit, pues dir-los que ha arribat en primer lloc, no ha arribat, sinó així, tan perfecte, sense cap problema, el tren que anava cap a Cartagena, és a dir, cap al sud, per motius evidents, no plou tant cap al sud, i ha eixit perfectament. El que ha comunicat és Adif, que estan mirant-se constantment les línies cap al nord i que, de moment, no descarten que continuen tallades i continuen havent problemes. Així estem trobant a moltíssima gent, que uns han passat la nit així, altres han arribat perquè han d'anar a Barcelona per motius de faena i que estan pensant a veure quina opció tenen per anar a Barcelona. Això és un poc la situació que puc contar-te des d'ací, des de Renfe. El titular seria que a poc va reprenent i que la línia C1, C2 i C3 ja funciona amb total normalitat. I la línia C6 de Rodalies arriba fins al segon, Sergi.
7: Molt bé, moltes gràcies, Paco, que vaja bé. Fins ara.
10: Adeu.
7: Adeu. Contar-vos, pel que fa a les carreteres, independentment de que estem intentant averiguar si pot haver passat algo en la zona que conflueix la part de la B30 amb els túnels de Fira València i tota aquesta zona, perquè n'hi han retencions, ens comuniquen alguns dels usuaris, que estan produint fins i tot esperes de vora mitja hora. Ho averiguarem i vos ho contarem. Però pel que fa a les carreteres, dir-vos que en estos moments la DGT indica que no hi ha carreteres tallades per inundacions, però sí incidències per despreniments o arbres caiguts que estretixen el pas o tallen un carril. Potser això igual estiga passant en les rodalies de Fira València. Ara farem repàs de totes aquestes coses. També el trànsit, tranquil·litat de moment. N'hi ha menys incidència perquè n'hi ha menys desplaçaments, entre altres coses, perquè hi ha gent que no està accedint als seus llocs de treball per aquesta mesura establida per el Ministeri de Treball i també per la supressió de la majoria de les classes, instituts i universitats en les dues zones afectades, com són València especialment i Castelló. Anem a saludar ja a la gent que ens envolta en esta taula d'opinió de Matí Directe des de l'estudi 1 de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Dani Valero, què tal? Bon dia.
11: Molt bon dia.
7: Avui estem així, tu i jo soles, i faré moltes voltes i dices jazz que a tu t'agrada.
11: Toni Nostre, que estàs entre el cel.
7: Toni Nostre, que està en el cel. Bueno, entre altres coses, Toni Cabot, que està en Alacant. Toni, bon dia.
12: Molt bon dia, Sergi.
7: Com estan les coses per allí? Ja heu escoltat que els avisos indiquen que teniu que estar alerta.
12: Estem alerta, efectivament. Per ara no està caent, però evidentment estem alerta i
13: i molt expectants, no?, de veure finalment quina quantitat d'aigua que cau per aquí, per la província d'Alacant.
7: Clar, sobretot perquè, a veure, jo que tinc la família sempre allí vivint, i una de les coses que es queixen és que vos plou ben poquet, quan sí. plou també a voltes ho fa de manera exagerada, és a dir, que és inassumible en la majoria de les ocasions, clar.
13: Fa falta pluja, evidentment fa falta pluja, però fa falta pluja ordenada, no?, que caiga com té que caure, no?, com té que ser, no?, però bueno, ja saben que en la nostra zona aquestes coses no passen quan volem, sinó de vegades en quan pues, tenim esglais que són molt desagradables.
7: És de veres. Bueno, ara parlarem no només d'esglais meteorològics, sinó també, en este cas, administratius i polítics, que la cosa està més que moguda avui. Un poquet més enllà d'on estàs

0: justo está Cristina Birlanga en Elx. Cristina, ¿qué tal? Buen día, buenos días.
1: Buenos días, buenos días.
0: Tú estate pendiente
1: también.
0: Aquí
1: tampoco llueve, ¿eh?
0: De momento, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo no quiero arrogarme el mérito o el desmérito de las lluvias, ¿eh? Pero yo lavé el coche antes de ayer y es fijo. Lavo el coche, a las 48 horas llueve.
0: Fes com jo, no el llaves mai. Té costra i aquesta costra protegeix, a més, la xapa del
1: cotxe. No, és peor. Mi hijo me dice, mamá, llevas el cotxe tan sucio que si atropellas a alguien lo mata antes la infección que el golpe.
0: Això està molt ben apuntat per part del teu fill, és de veres. Bueno, tot això, estàs bé? Diguem, l'espectre judicial està tranquil o aquesta tranquil·litat vosaltres no la coneixeu?
1: Sí, a ver, al final entramos en una normalidad que para el resto del mundo puede ser anormal, de sustos y llevaderos. Ahora estamos muy divertidos con esto del decreto ley que ha entrado a vigor. Es que la gente no se da cuenta que si estos decretos ley decaen durante estos dos días que ha estado vigente, puede haber generado conseqüències.
0: Sí, que la gent s'acollís conforme va passar fa mesos en eixa ampliació de la pròrroga dels dos anys, que encara que va ser poc més, mai millor dit, d'un mes, els que van sol·licitar mitjan dels burofacs acollir-se a eixa pròrroga, precisament el que aduixen és això, que ho van fer mentre el decret està en vigor. M'enganye o no,
1: claro.
0: Cristina?
1: Sí, no, es así. Durante estos, todas las negocios jurídicos que se hayan hecho, que entren dentro de la de la órbita del Real Decreto, del Decreto Ley, tiene consecuencias y van a estar ahí. Luego se va a generar bastantes consecuencias a nivel judicial, porque habrán propietarios o incluso inquilinos que hagan valer una situación que ha durado dos días con unas consecuencias más allá de los años. Entonces, esto, a ver...
0: Em pareix interessant. Anem a fer una cosa, Cris. Anem a deixar-ho ahir i hem deixat un poquet a la gent obrint boca, perquè és que és una cosa per a comentar-la amb més deteniment. És la punteta que faltava per acabar de sobresaturar una miqueta més la justícia. Tenim aquesta habilitat d'estropear-ho tot, però deixeu-me que no isca de la província per anar a Dénia, on tenim el nostre company Marc Grau, o crec que el teníem. Tenim que preparar-lo encara, val? Vale, doncs el prepararem i ara anirem a Dénia, perquè entre altres coses n'hi ha novetats, allí no hi ha cole, i n'hi ha altres aspectes que vos tenim que comentar respecte a este episodi de pluges, que, com vos estava dient, en alguns llocs té major incidència que en altres. Estem molt pendents també de les reunions de coordinacions que ens estableixen les diferents mesures a prendre, és a dir, tot allò que després de les alertes de l'AEMET es prenen des dels estaments oficials per a que puguem nosaltres després transmetre-vos tot el que n'hi ha que fer, entre altres coses, la suspensió de les classes, les posades en marxa de les mesures per a acudir al treball, el tancament de parcs i jardins, és a dir, tot allò que ens du a protegir-nos i sobretot les informacions que es refereixen a evitar desplaçaments, que continuem insistint en això, tot i que no hi ha problemes a les carreteres. Ara sí, Marc, què tal? Com estàs? Bon dia. Com està la cosa per Dénia?
2: Hola, què tal? Per Dénia la cosa està molt tranquil·leta. La veritat és que se suposava que anava a entrar la forta tempesta a primeres hores d'esta matinada. No ha sigut així. Hem tingut una pluja fina durant tota la nit. Hem tingut també molt d'aparell elèctric, però la cosa, com dic, està molt tranquil·leta. Sí que voldríem recordar una informació de servici públic, perquè és que el SECOPAL de l'Ajuntament de Dénia es va reunir a última hora de la nit i sobre les 10 va decidir finalment que no hi hauria classe ací a Dénia, i sobre aquesta mateixa hora també es va reunir el SECOPAL de Sàvia i va decidir el mateix, és a dir, que no hi hauria classes. Per tant, Dénia i Sàvia, que són les poblacions més importants de la Marina Alta, han suspès les seues classes, i això vol dir que pràcticament en cap municipi de la Marina Alta hi haurà classes, perquè també les han suspès Saló, Orba, Pedreguer, Ràfol d'Almúnia, Benimeli, Gata de Gorgos i al comtat l'Orxa i Beniarrés, i també Santa Pola a la Vinalopó Mitjà. Recordar que continuem en alerta taronja en esta comarca fins a les 12 del migdia i que també estem en alerta hidrològica groga. De moment, tranquil·litat, sí que estem ben ara el mar picat, sí que estem veient alguns núvols que venen d'Eivissa, també veiem alguns núvols sobre el Montgó, però de moment no hi ha cap incidència. Tranquil·litat de moment a la Marina Alta.
0: Te ho agraïm, allò que ens acabes de traslladar, Marc. Moltíssimes gràcies, que vagi bé. Això del mar picada, millor dit, tindrà que veure precisament en aquest temporal de llevant que ens matisava.

0: és com ajuntaments a la ciutadania. Una abraçada molt forta. Bon dia.
1: Vinga, muy buenos días, muchas gracias.
0: Però... estarà, adéu. Una ulladeta també ràpida. A la DGT, a les carreteres, tenim precisament en la Direcció General de Trànsit a Darío Carnicero. Darío, què tal? Bon dia en esta situació excepcional.
2: De los avisos de AEMET por fuertes lluvias de nivel naranja, especialmente en la provincia de Valencia, en todo el litoral, y también de nivel amarillo en el interior de la provincia, por lo que les pedimos que extremen la precaución al volante, ya que encontrarán completamente cortado al tráfico la V31R a la altura de Silla, por lo que les pedimos que extremen la precaución y eviten circular por este tramo y vía.
0: Bueno, pues ja ho haveu escoltat, teniu que prendre molta atenció, sobretot a llocs que normalment patixin complicacions, però avui especialment en Ixave 31 a l'altura de Silla, on hi ha també certes incidències. Digues,
3: no, Dani. Si em permets fer un poc de xicoteta pàtria, jo soc d'Alcossebre, que és el Baix Maestrat, on està la zona més roja del mapa, que és dels tots els mapes que estem veient tant a punt com a altres cadenes que estan cobrint el temporal. I bo, allà la Dana va portar-se el protagonisme per el que va passar a l'Horta Sur, però el dijous següent al dimarts de la Dana se va inundar per primera volta tota la zona d'eixe litoral de la costa de Castelló, i se va repetir fins dos voltes. Ens va inundar, per exemple, tota l'urbanització de la meva família. Allà està la gent molt nerviosa, és on està prevista la major precipitació. Esta nit no ha sigut tan fort, però bo, jo crec que efectivament és un dels territoris que, bueno, en les zones humides estem ara en un nou escenari, no? Cada vegada que plou i amb tanta freqüència, perquè no mos lliurem una sola tardor d'aquesta...
0: Sí, és el que porta
3: d'aquesta neura, perquè...
0: Este nou comportament climàtic, sí.
3: Abans era pues, cada 5 tardors, cada 10, recorde jo. Ara és tots els estius pendents de si vas a tindre una nova inundació. És tremendo. Jo veig una urbanització canviada completament, veïns que han improvisat tanques per a protegir els seus baixos de maneres curiosíssimes i moltes vegades casolanes. I bo, jo crec que hem donat un pas endavant. Ahir crec que es produeix una bona notícia, que és una molt bona organització. L'ES Alert a mi m'agrada molt més aixina. Enviat pel matí, amb molta previsió, amb els col·les reaccionant després, avançant l'eixida 3 hores abans de que se produïsca l'avís roig.
0: Vaig a posar-te però en tot això, que són aquells comodons i comodones que estaven en les grans vies de les ciutats i els pobles, sobretot els pobles més grans, intentant arreplegar els xiquets, però alguns d'ells en tota la parsimònia del món, clavats dins dels cotxes i obstruint la majoria de totes les vies de les ciutats, no provocant uns embussos monumentals. Però és que això no deuria ni de succeir, sí, ni de permetre.
3: No, però el que vull dir és...
0: Con tot el cuajo, vamos.
3: No hi ha un protocol clar de com s'envia l'alerta ni quan. Ni... De fet, l'últim temporal es va enviar soles pel risc de desbordament dels barrancs quan ja plovia molt. En aquest cas, aquest risc també està, però ha sigut sense que estiguera la pluja ja en marxa. Jo crec que és una manera molt més còmoda fer-ho amb previsió i detecte una ciutadania, home, sempre hi ha qui es queixa, no? Però detecte una ciutadania més madura que comprèn que, bueno, toca canviar la rutina, és difícil apanyar-se i molta gent no ho té en absolut fàcil, però toca acoplar-se a que si a les 10 t'avisen que a les 6 se pot liar, has de reaccionar, no tens una altra, i reorganitzar la vida i preparar-te per anar a això. Això és una molt bona manera de funcionar. Va ser 8 hores abans de que se produirà l'avís.
0: En Eslida també han tingut que reorganitzar-se una miqueta, perquè les situacions que ens porta la meteorologia són les que són, i si no, ara mos ho contarà la seva alcaldessa, Lucía Doñate. Què tal, alcaldessa? Bon dia.
4: Bon dia.
0: Bueno, quin és l'ambient que respiren ara i com han sigut les últimes hores? Contem-nos.
4: Pues molt bé, és a dir, va ploure molt ahir de 5 a 6 de la vesprada, però després ja va estar plovent poc a poc i bé, i en tota la nit no ha caigut ni una gota, és a dir, va ser soles ahir una horeta, van caure 131 litres, però tota la nit molt bé, en la por de que tornarà a passar, però res.
0: Sí, en eixa calma tensa, veritat, alcaldessa, però almenys sense que succeïra res.
4: Aixina és.
0: M'imagino que ara estan pendents dels diferents avisos que puguen donar-se per poder recuperar relativament la normalitat i a tirar endavant.
4: Sí, sí, sí. Ara este matí anem a revisar tots els edificis públics, perquè...

ahir vam entrar aigua a la llar de la música, a l'Ajuntament l'ascensor no funciona, és a dir, anem a veure quins desperfectes.

0: abans o s'anul·la tot, no sé. Bé. Anem a veure què passa.
1: Tot depèn de l'horatge, com sempre. Gràcies, alcaldessa, que vagi bé. Una abraçada, Lucía.
0: Vale.
1: Adéu, vale, bon dia. Adéu. Toni, que te tinc ahir un poquet relegat i també m'agradaria escoltar-te. Ahir vaig veure jo unes imatges, mentre vas buscant coses i vas posant el dia, no pots deixar de navegar per internet. Em va sorprendre moltíssim la violència verbal i fins i tot l'actitud que tenia, per exemple, la representant de Mas Madrid, en una de les imatges dels plens d'allí, en els que és que no se podia ser més agressiva, dient i demonitzant a aquells que tenen més d'una vivenda, que n'hi hauria que fregir-los a impostos, i això era la paraula, fregir-los a impostos, i també expropiar-los, tot el que es passara d'una vivenda, perquè el dret és que en tinguem una per cadascú i si no les gastem, pues que ens quedem en això. Però em va sorprendre molt al punt en el que està arribant-se, que a més això s'ha traslladat a mi, a eixa Puerta del Sol de Madrid.
2: Sí, jo també vaig veure aquestes imatges, Sergi. Sí, efectivament, jo crec que està tot polaritzat, però això ja ho sabem, no? I, bueno, en este assumpte, i a més que està tocant, quan estem tocant ja el període electoral, les eleccions, doncs encara... És ara mateix, jo crec que el clau el que està agarrant-se és un cert sector polític, no? Aquí, de tot això, escoltava, a més, estic totalment d'acord, després de 8 anys venen les correpreses per aprovar en 48 hores dos decrets, no? I després passa el que passa, i a més en un govern que tots sabem que és Frankenstein, que el servei dicta una cosa però després resulta que els braços i els cames van per un altre puesto, no? Mm-hmm. Per què? Perquè són molt diferents, no?
1: Fins i tot per prendre les decisions, que això és el major dels problemes, com veurem avui.
2: Absolutament, no? I hi ha que fer una lectura, a més, estratègica i interna, de política interna que d'esta situació, no? Ara mateix el president del govern ha apostat per maximitzar el benefici polític, no? D'esta acció visible, no? Que és mostrar-se actiu en un tema tan sensible com és la vivenda, no? I això pareix que li compensa a curt plaç. Perquè per les crítiques crec que es deixa més llum, perquè ara mateix creu que pues, lo que és estratègia impacta més en la que està, en el que té un problema de vivenda, que són moltíssims, no? La gent, no? I estratègia és que el govern pues, valora, com dic, aquest impacte immediat sobre la ciutadania, no? I l'agenda mediàtica, a més, per damunt del perfeccionisme tècnic o del consens. No? És probable que es busque, més que és probable, jo estic convençut que es busca forçar a l'oposició i a socis a retratar-se públicament, no? Vinculant a Xina, pues, aquesta responsabilitat a la defensa o al bloqueig de les mesures. No?
1: Com... I és curiós com estem o com estan criticant la situació que en aquests moments n'hi ha en Ceuta. Bueno, este és un país de càmpings en aquests moments on tot el món està pràcticament en una tenda de campanya per voluntat pròpia o per obligació, però estem parlant de platges en Ceuta on, diguem, les barraquetes o les tendes improvisades tenen ja dos altures, tot el món s'escandalitza, però en els saraus que n'hi ha muntats en les principals places de les capitals espanyoles, com que hi ha qui vol veure-ho bé i tot.
2: Sí. Bueno, qualsevol persona normal saps que...
1: És el dret a la reunió.
2: Sí, però no van, finalment no van a cap de lloc, no. De veres que fa uns anys, tots recordem el que va passar en el 15M, que de veres que va canviar l'assumpte i després, bueno, però la posició de Junts, que parlaven abans, és clara, no? La posició de Junts va dir que no a la vivenda i la negativa a recolzar aquests decrets de vivenda,
1: però és que si tu veus la majoria dels raonaments, perdoneu-me, de gent experta en el tema, que pot passar des d'economistes fins a catedràtics o agents immobiliaris, la cosa havia derivat en algo realment que podia ser espantós si això es tira endavant.
2: Efectivament, és que hi ha moltes, sí que han sabut dates ja de gent que ha retirat del mercat les vivendes que tenien.
1: Pues crec que dues hores va haver un portal on van desaparèixer vora 3.000 vivendes de repent del mercat del lloguer.
2: El dato, Sergi, és més que significatiu.
1: Clar.
3: I és el problema, no? Que fixa't, jo crec que també es parla poc d'una altra qüestió, que és que ja, en teoria hi ha una ambició política de captar els que estan buits. Quan tu restringisses les condicions encara és menys apetecible, menys avellible per a qui no està llogant, començarà a llogar. El problema és que és incomplet i va soles a una qüestió concreta, que és...

0: pues, com bé es diu, és el decret Mari Carmen, va a situacions com la de Mari Carmen, però no sols és la relació entre Mari Carmen i el seu arrendador el problema. El problema és que per a que Mari Carmen estiga en aquesta circumstància també se produeixen una sèrie de mesures molt, molt importants de context, com que les ciutats estan saturades, com que no s'estan desenvolupant plans urbanístics per a que hi haga més vivenda i haver més oferta hi haguen preus més baixos. I clar, no se pot resoldre en una setmana el que passa durant tot un any. Jo sí que discrepo en alguns punts. Jo no crec que en aquest cas busque soles la confrontació política. De fet, el govern de Pedro Sánchez fugix de... té molta al·lèrgia a perdre votacions. Jo crec que per a mi és un error estratègic que me sorprèn molt, perquè jo crec que amb això se pot fer política, portant coses al Congrés i que te les tomben per a després erigir-te tu com a líder. Ara s'està plantejant que puga voler fer això amb els pressupostos per a convocar eleccions, però no ha sigut en absolut una estratègia...
1: Però és un personatge sorprenent del que pots esperar-te qualsevol
0: cosa. En absolut ha sigut una manera...
1: Sí, Cristina.
0: Però mai ha tingut aquesta estratègia. Ell el que fa és el decret i després no portar-ho al Congrés. Sí. És habitualment el que fa. En aquest cas, jo crec que sí que ha negociat, sí que ha volgut que isquera endavant. I s'ha vist en moltes coses. Per exemple, a mi se rebaixa. El text inicial volia que les vivendes turístiques, les vivendes utilitzades per al mercat turístic, tingueren una tributació del 21%, com un IVA normal. I ahir va cedir per a que entrara el PNB i Junts, bueno, no ha dit qui, però s'entén que un dels dos partits de dretes que el suporta, i va baixar al 10, vull dir, ha intentat que isca endavant de totes, i és un fracàs de la negociació fruit de que efectivament està en una situació molt complexa. I per últim, jo crec que sí que hem de saber apreciar la situació dels joves, i que jo crec que tampoc podem reduir que els que estan a la plaça siguin soles personatges com els que efectivament hi ha, que no se perd ni un, no se perd un serau d'estos, però jo crec que hi ha un substrat social molt afectat per això. Hi ha una part molt gran de la població frustrada davant un escenari en el que pensa que no mai va tindre una vivenda perquè no pot ni llogar-la ni comprar-la, i que no se monta una acampada soles amb demagogia política. Que
1: el problema és que aquests no són els que ixen els que pretenen que se'ls regali la vivenda, els que van mig mamats, etcètera, i això no dona ninguna imatge positiva.
0: Sí, bueno, és com el futbol, quan vas al camp de futbol, clar, no tots són com els més ultres, però els ultres no es perden el partit de futbol, però el conjunt de l'estadi, o sigui, la massa social tota la que s'està protestant, estiga o no en sol, jo crec que és evident que hi ha moltíssima gent molt fotuda, i que això és un dels problemes principals, si no el que més, que té este país.
1: Des d'aquella que va dir que estaven... Déjame un momento, Cristina, perdóname,
2: sí,
1: porque tengo...
2: Obvio.
1: No, perdón, te pido perdón porque tengo que dar paso a otra persona, y además exponeros todo aquello de lo que tenemos que hablar, pero només, després d'haver escoltat allò de El oso y el brócoli, ja te pots esperar qualsevol cosa de molts dels que estan allí en sol, com estan en Catalunya i en altres llocs. No, volia dir-vos que tinc que donar pas a tres persones, i sobretot a gent que té que veure precisament en aquestes qüestions derivades del tema de l'oratge. Javier Gandia és director d'emergències de Creu Roja. Ell ha estat prenent moltes mesures, han estat acollint gent i sobretot han estat molt pendents del benestar del personal, sobretot aquells que no tenien altra solució o, diguem, altre recurs que tirar mà de l'ajuda de Creu Roja. Els que han acudit, entre altres coses, als albergs que han obert durant tota la nit per a previndre i acollir aquestes persones. Javier, què tal? Bon dia, que sé que tens pressa.
3: Bon dia.
1: Com ha sigut, ja no el pregunté per la nit, sinó les primeres hores des de que es va decretar aquesta alerta roja, es van enviar els missatges i la gent va poder organitzar-se, sobretot aquells que necessitaven una ajuda extraordinària.
3: En primer lugar, quiero dar las gracias a toda la ciudadanía, ¿no? Porque estos mensajes que tú estás diciendo que se han enviado, la gente ha hecho un buen uso y lo ha interiorizado, con lo cual nos ha facilitado el trabajo muchísimo de cara a atender a los más vulnerables, que eran las personas que estaban en zonas inundables o en zonas que era peligroso que estuvieran anoche, ¿no? Para ello se montaron, abrimos tanto en Ciudad de Valencia, tres recursos que tenemos con el Ayuntamiento de Valencia, más dos albergues, en el cual pernoctaron más de 80 personas, y otro en Denia, que más pequeñito, pues, que también pernoctaron dos personas. Pero

Estan contant-nos que Emergències està gestionant vora 69 incidents relacionats amb el temporal, 41 són en la província de Castelló i 28 en la de València. Entre altres coses, aixecar aigües en un dels carrers de Benicàssim, després d'aquestes pluges torrencials, també diferents àrees de Benicàssim, i a tot això el Centre de Coordinació d'Emergències està gestionant des de les 6 del matí d'avui dijous fins les 8, perdó, des de les 6 del dijous fins les 8 d'este matí, que era l'hora que ja mos ha passat, el total de totes aquestes incidències relacionades amb el temporal. 41 d'elles, per fer recapitulació, vos recorde, són en la província de Castelló i 28 en la província de València, segons està ben confirmar-nos en el compte oficial d'ICS. Però parlant d'ICS, atenció a això, Toni i Cristina, va agradar-vos perquè és brutal.

0: Ens acaba d'arribar des de RAC1 que Junts ha pegat una espècie de tomb al timó, al volant, avançant que van a presentar una proposta de mínims al Partit Socialista per poder tirar endavant els dos decrets d'habitatge. N'hi haurà que veure si és en les hores que tenim de marge o més endavant. Sempre ens venen amb sorpreses des d'allà dalt. Cristina, que t'havia cortat a ti, vinga.
1: No. A ver, habéis comentado que al gobierno no le gusta que le deroguen las leyes, pero vamos a ver, estamos hablando de un gobierno que ha normalizado el Real Decreto Ley. El artículo 87 de la Constitución permite al gobierno dictar reales decretos leyes en caso de extraordinaria y urgente necesidad. La vivienda, que haya existido un problema concreto urgente, Mari Carmen, en este momento, un problema urgente en este momento de Mari Carmen, porque así lo ha decidido la izquierda en España, porque yo tengo 200 Mari Carmenes con mucho más vulnerables. Pero bueno, no significa que cualquier regulación de ese problema urgente concreto pueda aprobarse por decreto ley. Porque ¿qué pasa con el decreto ley? El decreto ley lo dicta el gobierno, ¿vale? Y, o sea, cuando se legisla por el procedimiento ordinario, existe un proyecto de ley, un debate, enmiendas, negociación, intervención de los grupos, posibilidad de corregir el texto antes de que se convierta en derecho vigente. Pero con el decreto ley sucede lo contrario. Legisla el gobierno y luego le pide al Parlamento que se lo convalide. ¿O no? Claro. Luego el Parlamento hace lo que sea oportuno. ¿Qué pasa? Nos estamos hablando y estamos comprándole al gobierno que el tema de Mari Carmen da pie a que se haga un decreto ley en el que se está protegiendo al inquilino actual, pero se está creando muy flaco favor a aquel que quiere optar más tarde a un arrendamiento, porque obviamente los propietarios van a necesitar una serie de garantías. Pero es que además de eso, ¿qué ha pasado con Ceuta? Porque no ha habido un real decreto ley para expulsar a estas personas o para echarlas o para gestionarlo rápidamente. No ha habido ningún real decreto ley. Eso sí era una situación urgente, pero además a nivel nacional. Mari Carmen no. Y este gobierno que abusa del real decreto ley, creo que es el gobierno que más, decretos leyes que ha hecho. Un tema que lleva de toda la vida, durante todos estos años que él ha estado prometiendo vivienda, año sí, año también, y ahora nos sale con un decreto ley. Le da igual, si es que le da igual, si es que se lo tiran para atrás o continúa hacia adelante. Para él, si se lo, es un win-win, es un ganar-ganar. Si se lo tiran para atrás, es que el resto es ultraderecha y protege al propietario.
0: Está claro. Toni, que mos queden només 3 minuts, però
1: sí, obvio.
2: Sí, acabes de donar una notícia d'alcance, Sergi, el que ha avançat RAC1, anem a veure que fins on arriba, no? Que és quines són aquestes argumentacions mínims que diu que va presentar Just, però a mi em dona la impressió, anem a veure, que el que posa RAC1 per aprovar, les condicions que posa Junts per aprovar aquests dos decrets, no crec que no poden casar en lo que defensa Podemos. Això és el que diu la lògica, però evidentment haurà que esperar. Mentrestant, ja sabem que el decret, com hem comentat abans, posa en jaque el lloguer, i a més és que no senta les bases per a construir aquestes vivendes que necessita el país, que alcancen dins de prou que en 2028 es xifren que faran falta 1 milió, no?
0: No sé si haureu vist en internet el meme este que n'hi ha, però que té molta raó, que diu que si Mari Carmen se n'haguera anat de vacances i haguera tornat i s'haguera trobat la casa ocupada, esta gent, en lloc de defendre a Mari Carmen, estaria defendent als ocupes que li havien ocupat la casa a Mari Carmen.
2: Pues és més que probable, efectivament. Així no és. Bueno, és el que han comentat al llarg del programa, no? Prendre's mesures, com dir, a correpressa, després de 8 anys, justificació en té poc, no? Pot proporcionar rèdits polítics, però a curt plaç, però augmenta la probabilitat de com sabem, ja de primera de derrota parlamentària, que és el que s'apunta avui, i que tot es quede com dic, en justificacions i compensacions i en finestres de negociació, no?
0: Molt bé, doncs Cristina, en un minut per a rematar.
1: Nada, si yo estoy lo que he dicho, este Real Decreto es improvisado, es populista y creo que va a generar más problemas en el mercado inmobiliario de los que va a solventar. Y además, incluso ha metido una indemnización de 12 mensualidades al propietario que no prorroga. Una indemnización por cumplir un contrato. O sea, es que hasta el término está mal colocado.
2: Una barbaritat, sí.
0: Veurem què mos porta i veurem quina sorpresa ens dona Junts en este matí, perquè sempre tenen eixa capacitat de sorprendre-mos. La política, les negociacions i, sobretot, les coses d'un alcance tan desmesurat com este no podien ser tan fàcilment aclaribles, però això ho sabrem a partir de les 11. Cristina, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, com sempre. Una salutació a la gent d'Elx i que el temporal no vos afecte massa, si és que arriba per allí, d'acord?
1: Muy bien, muy bien. Yo deseando ponerme botas, así que a la primera gota me las pongo, o sea...
0: Veurem, mos fas una foto i mos l'envies. Toni Cabot, també des d'Alacant, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Esta setmana ens trobem.
2: Gràcies, Sergi, un abraç.
0: Adéu, bon cap de setmana. A Dani Valero també li desitgem que tingui una bona setmana i també a la resta vos emplacem per a que, d'ací no res, després del butlletí de notícies, que és el que correspon a esta hora, les 9 del matí continuem nosaltres perquè en directe anem a... Ara connectant amb tot el món, coneguen quina és l'última hora de les poblacions més afectades, quines han sigut les incidències i, sobretot, quin és el futur que mos espera meteorològicament en les pròximes hores i els pròxims dies, que no és qualsevol cosa. Hem encetat el mes d'octubre mogudeig, per dir-ho d'alguna forma. Anem a les notícies i tornem de seguida, sí, en la Ràdio Autonòmica.
3: Són les 9 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
4: Creix la desocupació. Segons les dades que acaba de publicar la Vora, l'atur registrat a la Comunitat Valenciana el mes de setembre ascendís a vora 297.000 persones. Són 2.267 persones més que el mes anterior, un increment del 0,77%. Si comparem amb setembre de l'any passat, són 2.771 persones desocupades més, un 0,94% d'increment. Canviem d'assumpte. A hores d'ara, a les 9, està previst que el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, presidisca una nova reunió de coordinació per actualitzar els efectes de l'episodi de precipitacions que estem vivint. A la seu de l'U2, a l'Eliana, es troba Teresa Pitarch.
5: Molt bon dia a tots. A les 9 comença esta reunió. Falten apenes uns minuts per a que aquesta reunió es comence. El que podem saber és que el conseller Juan Carlos Valderrama, el conseller d'Emergències i Interior, s'ha passat tota la nit ací al centre d'emergències per a coordinar este temporal amb unes tempestes molt fortes, molt intenses i molt localitzades. En primer lloc es va fer un balanç de com ha transcorregut esta nit i després s'afrontarà com decidir si es manté l'alerta roja a tot el territori o no. Són algunes de les primeres impressions que ens han comentat abans d'arribar. Així, de manera telemàtica, també es connectaran membres i cossos de les forces de seguretat, també la subdelegació de govern, així que tot previst per a saber quina és la decisió. Ho sabrem en uns minuts, perquè després d'esta reunió ens han dit que ens atendrà el conseller.
4: També, quant a l'episodi de pluges, es informem que no hi ha carreteres tallades, però sí despreniments o alguna caiguda d'arbre en vies secundàries de Llòdar, Teresa, Gàtova, Cortes de Pallars i Gandia. A València, per aigua, s'ha tallat l'accés a la pista de Silla des de la carretera de Picassent cap a esta localitat, Silla, a l'Horta Sud. Pel que fa al trànsit, a la B30 hi ha 3 quilòmetres de retenció d'entrada cap al port, també a l'avinguda de la Fira de Mostres, a Burjassot, a la resta d'entrades de l'àrea metropolitana de València i a la ciutat, trànsit fluid. Es nota que no hi ha escola i, per tant, s'han evitat molts desplaçaments. I al servici de Rodalia de València ha recuperada la circulació en les línies C1, C2 i C3. En la C6, València-Castelló de la Plana, els trens arriben fins a Sagunt, al Camp de Morvedre. També ha circulat el tren València-Múrcia. Continua suspesa, això sí, la circulació de la resta de trens de mitjana i llarga distància al corredor mediterrani. Metro València, per la seva banda, ha iniciat la jornada amb el servici reduït. D'ací a 2 hores, a les 11, s'iniciarà al Congrés la sessió parlamentària que debatrà els 2 reials decrets del govern espanyol sobre habitatge, però la votació no s'espera fins a la primera hora de la vesprada cap a les 3. El president del govern central, Pedro Sánchez, ha tornat a demanar el suport dels grups parlamentaris este dijous, però recordem-ho, finalment Junts ha decidit que votaran que no i, per tant, tombaran

0: els dos decrets de vivenda en la Cambra Baixa. En resposta a este vot negatiu, el Sindicat de Llogateres de Barcelona s'està concentrant ara davant de la seu d'este partit, de Junts. Per la seva banda, la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid ha anunciat que es concentraran davant del Congrés durant el debat i la votació. Els acampats a la madrilenya Porta del Sol aniran cap al Parlament, que tindrà un dispositiu de seguretat especial des de les 10 del matí. Escoltem la portaveu del Sindicat de Llogateres, Alicia Belrío.
1: No solo hemos demostrado que una persona desahuciada puede conseguir, gracias a la fuerza sindical, volver a su casa, sino que hemos demostrado que lo que no ha hecho un gobierno en 8 años se puede conseguir en días. Se va a votar en el Congreso de los Diputados una medida de mínimos, una medida que sería para que no haya ninguna Mari Carmen más que hemos puesto encima de la mesa.
0: I en els esports, partit d'Eurolliga per al València Bàsquet a casa de l'ASVEL francès, Isabel Adam.
2: Tercera jornada de la competició europea per als de Xavi Albert, que té a tota la plantilla disponible. Els valencians són quarts de la taula amb 2 victòries en 2 partits i els francesos venen de perdre de forma clara contra el Panathinaikos. Així tot, el tècnic taronja alerta.
3: Cada partit és un món nou i sabem que afrontem a un ASVEL que és un equip molt físic, amb una línia exterior, sobretot en les sales, molt polivalent, que ha demostrat molt bon nivell, bueno, sobretot en la primera jornada.
2: Qui no alça el cap és el Real Madrid, de l'extècnic taronja Pedro Martínez. Ahir va tornar a perdre contra el Hapoel de Tel Aviv. 3 derrotes consecutives en Eurolliga, el pitjor inici en la competició europea en la història del conjunt blanc.
0: Això és tot de moment. Així la pròxima cita informativa és a les 10 en punt. Ens deixem amb el programa Matí Directe.
4: A Punt Ràdio, notícies. El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
6: Laura está pensando en poner paneles solares en la azotea de su casa para producir la energía de toda su comunidad. Maite y Ricardo, en cambio, apuestan por la innovación para impulsar su empresa familiar. Como Ana, que está buscando nuevos clientes en el exterior para crecer tanto como lo ha hecho la startup de Álvaro, gracias a las mejoras en su área industrial. Cuando una bombilla se enciende, no deberíamos dejar que se apague. Y Bacemasi, contigo para hacer realidad tus proyectos. Generalitat Valenciana.
7: Carmen de Bizet en Les Arts, el debut de la aclamada Vasilisa Berjanskaya junto al elenco internacional en esta producción de Ted Huffman, con la batuta de Miquel Spotti. Últimas entradas para la inauguración de temporada en la sala principal. Les Arts es art.
5: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 d'octubre, Día de la Comunitat Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
4: A Punt Ràdio. A Xàtiva, 101.5. Matí Directe, Sergi Olcina.
8: Este és el poder de la ràdio, perdido d'alguna forma, i també la capacitat de servici públic que tenim com a mitjà de comunicació, a més amb l'afegit de ser la ràdio autonòmica de la nostra comunitat. Vos dic això perquè, a banda de ser un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, també anem prestant atenció a tot allò que vos pot afectar. Si recordeu, dins de la informació del trànsit, havíem fet un incís que tenia que veure precisament amb certes incidències en Fira València, i d'ahir que hàgim tirat mà directament del Centre de Gestió de Trànsit de València, on tenim a Olga Martínez. Olga, què tal? Bon dia.
9: Hola, bon dia. Ara parlem de les retencions al pas inferior de la Fira de Mostres, però primer, en aquests moments, volem destacar des del Centre de Gestió de Trànsit el tancament del pas inferior de Primat Reig, de Set Alexandre. és la última novetat que tenim ara, s'acaba de produir en estos moments. D'altra banda, com comentaves, hi ha retencions al pas inferior de la Fira de Mostres pels treballs de desmuntatge de la Fira Hàbitat. Pel que fa a la ciutat, el trànsit és fluid a totes les entrades i els accessos. Això sí, des d'ací, des del Centre de Gestió de Trànsit, volem insistir els oients perquè extremen la precaució, eviten els desplaçaments innecessaris i que sempre s'informen de l'evolució d'esta alerta meteorològica a través dels canals oficials. De moment, això és tot.
8: Molt bé, no ho has pogut dir millor. Gràcies, Olga. Una abraçada molt forta.
9: Una abraçada, bon dia.
8: Adéu, bon dia. Pues ja que heu hagut d'escoltar, a banda de les incidències que podeu trobar degut a la descàrrega de material de la Fira d'Hàbitat en la Fira de Mostres de València, que produeix certes retencions al pas inferior de la Fira de Mostres, si veniu directament des de la B30, per exemple, o la B31, que sapieu que vos podeu trobar això, però també el recent tall del pas inferior de Peseta Aleixandre en la capital, que s'acaba de produir ara mateix i que mos ho contaven des de la sala de trànsit de l'Ajuntament de València. Bé, dit això, una ulleta, si ens deixeu també, per a la resta de les, diguem, informacions que mos aporten els companys de les portades locals i comarcals. A veure què mos conta Maria Alarte, en este cas del que publiquen en Horta Notícies. Maria, bon divendres, bon dia.
10: Bon dia, què tal? Així Maria Alarte per part de hortanoticias.com per a fer un repàs dels principals titulars de la comarca de l'Horta. Comencem amb l'Agència Estatal de Meteorologia va elevar a nivell roig l'avís per perill de pluges, tempestes i fenòmens costaners a València i la comarca de l'Horta. La Generalitat Valenciana va enviar ahir a la població el missatge és alert per avisar del risc durant les pròximes hores. L'avís roig començava ahir a les 6 de la vesprada i previsiblement acabarà a les 12 del migdia d'avui divendres 2 d'octubre. També trobem que la nova escoleta de la Mar de la Pobla de Farnals fa un pas més amb 163.000 euros d'inversió. La Junta de Govern local de l'Ajuntament de la Pobla de Farnals ha fet un nou pas per a fer realitat la futura escoleta de la Mar, el Servei Municipal d'Educació Infantil de 0 a 3 anys que s'instal·larà en el nucli de la platja. D'altra banda, tenim la Mancomunitat de l'Horta Nord va posar en marxa ahir dijous 1 d'octubre un pla de xoc per a retirar els residus acumulats en 10 municipis després de mesos de deficiències en el servei de recollida. L'actuació es prolongarà fins al 8 d'octubre i coincidís amb l'entrada de la nova adjudicatura SA Agricultors de la Vega de València. I finalment, el Gremi de Mestres Confiters de la Comunitat Valenciana ha entregat els premis del concurs de Sant Donís 2026 a les millors peces de massa pa i presentacions comercials de la Comunitat Valenciana. En una edició marcada pel rècord de participació i nivell artístic, la pastisseria Aisa de Puçol ha guanyat el primer premi en les categories de millor mocadora i millor aparador gràcies a una proposta dedicada a la Verge dels Desemparats. I això és tot de moment. Moltes gràcies per deixar-nos repassar estos titulars i no deixeu de seguir hortanoticias.com per estar informats sobre tot el que passa a la comarca de l'Horta. Bon dia i bon cap de setmana.
11: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.

0: en este dia plujós relativament en molts punts de la Comunitat Valenciana, perquè no posar-li un poquet de color, almenys color del que en el seu moment transmetia i continua transmetent en el seu bon rotllo els Village People. Dir-vos que tenim a molts companys de la casa repartits per tota la geografia, especialment en la província de València i de Castelló. En Castelló, perquè és on més incidència estava tenint el temporal en les últimes hores, on vigilen especialment les rambles amb eixes avingudes d'aigua, sobretot pel que puga caure per la part nord o per la part més muntanyosa de la província de Castelló, però també en altres punts. De fet, després del que anem a contar-vos, també anirem al Centre de Coordinació d'Emergències per a veure què és el que està establint-se des d'allí i quines són les últimes hores que ens poden transmetre. Però l'estar escoltant els xics de Village People, Abril, té un motiu.
1: Què tal? Sí, bon dia, altra vegada. I és que si hi ha una cançó a la qual el president dels Estats Units li té certa estima, eixa és esta, YMCA. I és que ens ha deleitat alguna vegada que altra fent el seu tradicional ball amb les manetes al ritme d'este tema de Village People. Unes imatges

0: imatges que s'han fet virals, pràcticament, com tot el que diu i el que fa este home. I l'última de les seues eixides, que ha causat polèmica, això tampoc és gens estrany en ell, sí, és la publicació d'una imatge amb Xi Jinping, el president xinès, durant la recepció que li va oferir al president de la Xina durant la seva visita oficial als Estats Units. Fins així, tot bé. Però el problema és que la foto està manipulada amb intel·ligència artificial.
1: Però això és molt habitual, en Trump.
0: Efectivament. En este cas, el canvi no és massa significatiu. Però, com diem, no és la primera vegada que Trump fa ús de la IA. No sé si recordaràs aquests plans que tenia ell per a convertir Gaza en un resort.
1: En una espècie de marina d'or, no?
0: Efectivament, sí. Una espècie de marina d'or. En el vídeo publicat al febrer de 2025 i que porta este àudio, que si es fixeu, diu, bueno, diu així com... No more tunnels, no more fear. Trump Gaza o algo així, es veu que és el nom d'este presumpte resort, sí, que ell pretenia construir al febrer de 2025, quan va publicar este vídeo, en el qual apareixen ell i Netanyahu, per exemple, prenent el sol, ell també apareix ballant amb una ballarina, Elon Musk gaudint de menjar local i llançant bitllets a l'aire... En definitiva, i com ell va definir, una espècie de Riviera, però al Pròxim Orient. Tenim, a més, altres exemples a banda d'este que hem comentat. No sé si recordaràs, este és molt més recent, del 31 d'agost, que enmig d'eixa reactivació dels atacs a l'estret d'Hormuz, Trump...
1: T'ha quedat un
0: no
1: poquet...
0: No sé què passa avui.
1: Disney Plus, please, plus. O sigui, que en cada lloc del món ho diuen d'una forma.
0: Totalment. Mira, bueno, he representat com ho diu tot el món.
1: Sí, perquè els venezolans, de fet, diuen Trump.
0: Trump, i després hi ha gent que diu Trump.
1: Sí, i Trump.
0: I Trump. El cas, que el president dels Estats Units va difondre un vídeo en el que simulava la destrucció de l'illa de Jack. I la paraula simular és important perquè, en este cas, l'illa no estava feta miquetes com ell mateix va publicar en les seues xarxes socials. Clar, nosaltres sabem identificar que tot això és fake, que tot
1: de
0: això...
1: De moment.
0: Sí, efectivament. Però podem com sabem que és fals, podem pensar que es tracta simplement d'un altre dels seus deliris i li llevem importància. El problema és que, com se sol dir, una imatge val més que mil paraules. I això, en l'era d'internet, cobra més força que mai. Perquè, clar, fins a quin punt es tracta únicament de les seues gracietes o realment tot això forma part d'una estratègia comunicativa molt més complexa?
1: Gracietes d'un dels líders internacionals,
0: sí,
1: per no dir
0: sí,
1: el top dels líders internacionals.
0: Totalment. Clar. Però pense jo que de gracieta realment en té ben poc. Sílvia Martínez és professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya.
1: Sílvia, què tal? Bon dia, com estàs?
2: Hola, molt bon dia. Estava molt atenta al que esteu comentant i és veritat que forma part d'una estratègia. De fet, és que a Trump li agrada molt controlar el relat. Ja hem vist fins i tot les mesures que ha volgut implementar per controlar que d'altres mitjans de comunicació
0: sí,
2: puguin fins i tot, no?, contar el que ell vol explicar, les seves rodes de premsa. O sigui, que ell sí que té una voluntat molt clara de contar el que vol i, si cal, manipular la realitat perquè digui també el que ell vol explicar, no?
1: És a dir, que n'hi ha moltes més coses darrere de les que la resta dels mortals mos puguem imaginar.
2: Sí, hem vist molts exemples que comentaven, no?, de la voluntat de restringir fins i tot l'entrada, no?, de mitjans de comunicació a una part tan important com és poder estar presents, no?, en el relat institucional que es dona des de la Casa Blanca, però també les seves intencions per crear un canal de comunicació propi de les 24 hores de seguiment del president, la creació d'una plataforma social també controlada per ell i, a més, doncs, tota aquesta generació i producció de contingut propi que fa circular a través de diferents xarxes socials i també està molt content de ser també un meme, no?, i aconseguir d'alguna manera, doncs, de vegades en aquest humor, no?, arribar a moltíssima més gent en un missatge molt clar de la seva voluntat i de la seva intenció.
0: Hi ha altres imatges, a banda de les que ja hem comentat, com per exemple la de Trump convertit en papa o Trump conquerint Canadà, podríem dir que ha convertit les seues xarxes socials en una espècie de diari personal on fer una miqueta realitat els seus desitjos?
2: Sí, i a més, com que té aquesta part imprevisible, no?, que de vegades genera també confusió de saber si exactament això és veritat o és mentira, no?, si està manipulat o no, perquè no sabem mai quines coses podrà arribar a dir el president.

0: president. O sigui, juga en tota aquesta part, no? De poder dir una cosa, després la contrària, i tenir d'alguna manera aquest control total del missatge, no? I del discurs. I també manipular, a través de l'humor, a través dels memes, i crear una propaganda també.
1: Clar, això és el que volíem dir-te, perquè tal i com passa en molts missatges polaritzants avui en dia, aquestes qüestions, nosaltres ens riem perquè ens pareixen surrealistes, poden fer gràcia a grans trets, però arribar a publicar aquestes coses, encara que siguin tan trivials, ajuda a que calen certes idees entre la societat.
0: Totalment. La comunicació persuasiva ha trobat un punt molt favorable per convèncer a través d'aquest tipus de missatge d'humor, no? On s'està posant en el trasfons una voluntat molt, molt clara, com deia abans, no? De manipular i arribar a convèncer a la gent, no? De determinada visió del món, en aquest cas, perquè és una visió del món el que està imposant.
2: I, Sílvia, podríem dir que hem arribat a aquest punt en el que ja s'ha difós, lamentablement, la línia entre el que és real i el que no, en el context digital?
0: Sí, perquè de vegades és molt complicat, o sigui, n'hi ha missatges que es veu clarament que està manipulat, però encara en això convencen. D'altres, és molt, molt difícil. Aquesta imatge que comentau en el president xinès, són canvis molt subtils, no? O sigui, és molt complicat, no? I pot ser molta gent sí que s'ha donat compte perquè els mitjans de comunicació abans ja havien fet difusió de l'escena real d'aquesta arribada del president. Sí. Però d'altres, com deia, no? Si no tens aquesta imatge prèvia, seria molt complicat detectar aquesta manipulació. Per això també els periodistes, no? Tenim eines diferents que ens permeten fer des d'una cerca inversa de la imatge, des d'analitzar les metadates d'aquesta fotografia per trobar, no? Detectar aquestes possibles manipulacions d'aquesta fotografia que s'està difonent.
1: El més greu de tots podria estar en que, mentre encara que siga un líder mundial, ho faci en els seus perfils personals, podria tindre un passe. Una altra cosa seria que arribara als perfils de les institucions o a la imatge que es dona de les institucions públiques.
2: I de vegades jo crec que també passa, inclús.
1: Clar.
0: Sí, sí, no, totalment. Aquesta línia, tu comentaves, és un ús de les xarxes, però també ha de donar una certa imatge, no?, seriosa, d'honestitat. Si s'està manipulant contínuament, doncs vídeos, imatges, i fa servir fins i tot, perquè no solament a la seva imatge, aprofita per incorporar imatges d'altres també als seus vídeos, no?, i al seu contingut, i en aquest cas jo penso que són qüestions que s'haurien, no?, de parlar, d'obrir un debat també social, no?, del que volen també dels nostres dirigents, no?, i si volen una comunicació honesta, fiable, no?, i confiable. Per tant, jo penso que sí que és un tema per discutir, Més enllà de que entre també les institucions, que això seria també terrible.
2: Més enllà de Trump, s'ha convertit ja la intel·ligència artificial en una estratègia comunicativa, encara que no siga simplement per a manipular certes imatges, sinó al final la intel·ligència artificial té moltíssims usos i imagine que ja s'aprofita també des de la comunicació política per a fer-la servir.
0: Clar, totalment, i és això el que comentava, no? De la mateixa manera que potser els mitjans de comunicació tenim ja un llibre d'estil on incorpora, no?, com fer ús de la intel·ligència artificial, també hauria de ser més públic, no?, el que s'està fent des de partits polítics, per exemple, en aquest ús de la intel·ligència artificial, de quina manera es poden, no?, incorporar els seus usos per treballar determinades imatges. Jo suposo que, per exemple, en campanya, no?, es fan retocs, això s'ha fet des de fa molts anys, no?, en Photoshop, en aquest cas.
1: Bueno, en les festes, en tots els llocs, estan fent retocs brutals.
0: Sí, sí, sí. I això també hauria de, com deia abans, no?, d'aquesta transparència necessària. Per què no? Es pot implementar, però haurien de conèixer, no?, les regles del joc, també.
2: I ja no sols només en el cas de les imatges, sinó també en els textos, perquè no vull jo imaginar-me i no vull jo suposar que no hi haurà qui, per exemple, en campanya o des d'una administració, utilitzi la intel·ligència artificial per a crear escrits, per a fer comunicacions o inclús per a elaborar programes electorals.
0: Clar, és que la intel·ligència artificial pot donar un suport molt interessant i fer

0: fer servir d'una manera ètica, però pot fer-se tot el contrari, no? I fins i tot ja hem parlat, no? També en altres ocasions de la generació de vídeos totalment sintètics en què es manipula fins i tot, no? El discurs d'un personatge públic i es posa en la seva imatge un altre discurs totalment diferent. Clar, tot això s'ha de tenir molta cura, s'ha de tenir molta precaució i prevenció, i sobretot perquè en les xarxes socials i fins i tot en els sistemes de missatgeria instantània, que és molt més complicat de controlar, no?, de fer un seguiment, com passa a través de WhatsApp, pot ser, no?, que en aquest període de campanya, doncs, ens arribi moltíssim contingut manipulat, fals, per aprofitar o manipular d'alguna manera la intenció de vot, que és encara molt més perillós, no?, perquè això atenta justament contra el sistema democràtic, no?
1: Clar. Imagine que ara per ara no és il·legal utilitzar la intel·ligència artificial en aquest sentit, però s'hauria de regular d'alguna manera la manipulació de fotos, de vídeos amb la IA, sobretot si es volen fer passar per verídics.
0: Sí, clar, totalment. Estem parlant ja de que des de la Unió Europea tenint aquest marc una mica pioner, no?, per controlar l'ús de la IA, però és veritat que queden moltes qüestions de com s'aplica això directament i més en contingut, com parlàvem, sensible, que es pot distribuir en diferents plataformes, que com deia també està el tema de la complicació de fer el seguiment i mirar l'impacte real que té aquest tipus de contingut, i per això aquesta part també ètica, de transparència, penso que és un exercici molt, molt important que hauríem de fer des d'això, d'institucions, partits polítics, per veure, no?, realment què s'està fent i quins límits s'estan posant per totes aquestes possibilitats que té la intel·ligència artificial generativa.
2: Està clar. Pues Sílvia Martínez, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de Comunicació de la UOC, gràcies per haver-nos atès. Que tingues un bon cap de setmana.
0: El mateix per vosaltres, gràcies.
1: Moltíssimes
2: gràcies.
1: Si
2: la intel·ligència artificial et deixa, clar. Fins ara, adéu. Són les 9:25. Donem una ulleta també a algunes de les coses que estan passant, perquè sí que voldria contar-vos, entre altres coses, que al respecte de les incidències que estan produint-se derivades de les pluges, segons ens conten des del Consorci de Bombers en València, des del Consorci Provincial de Bombers, en aquests moments els efectius estan actuant per un avís rebut. Farà menys d'una hora a Riba-roja, al camí del Borreguillo. Este fet es ve a produir per una dona que es trobava inhabilitada dins del cotxe i al qui l'aigua estava arribant-li fins a meitat de la finestra. Els bombers l'han tret del vehicle i han procedit a poder rescatar-la. Això segons ens reenvien des de, com vos dic, el Consorci Provincial, en este cas des de Bombers València. I per l'altra, per continuar donant ulladetes a la resta del territori, saludar, en este cas, a la resta de companys que es dediquen a les diferents publicacions locals i comarcals. En este cas, a Maria Reig, que està, com totes les setmanes, en Lo Clar. Maria, bon dia des d'Ontinyent.
3: Molt bon dia des d'Ontinyent. Lo Clar ja està de nou als quioscos. Esta setmana es contem que la Guàrdia Civil va practicar dijous a primera hora del matí un operatiu en la urbanització Helios que es va saldar amb la detenció de dues persones. L'actuació va despertar l'atenció del veïnat. Segons ha pogut saber-lo clar, les dues persones detingudes eren molt discretes i quasi no es relacionàvem amb la resta del veïnat. La intervenció es va produir després de diversos dies de vigilància amb un dron. Per l'altre costat, els contem que Ontinyent ha presentat el nou pla de vivenda, que inclou un programa de rehabilitació amb ajudes de fins a 45.000 euros per vivenda. L'objectiu del pla és facilitar la incorporació de vivendes al mercat de lloguer, així com millorar els barris. El pla inclou les aportacions de l'Associació de Veïns de Poblenou i de les associacions de constructors, arquitectes i arquitectes tècnics de la ciutat. A la nostra portada, la imatge principal és per Alejandra Vidal Giner, xiqueta de família antinyentina que està entre les 13 finalistes que opten a ser fallera major infantil de València. A més, altre protagonista d'esta setmana és l'artista antinyentí Dulc, que ha exposat a Roma la seva obra amb molt bona acollida i que es prepara per a participar en Cincinnati en el Festival Blink, un dels més importants als Estats Units. A més, té compromisos els pròxims mesos a Austràlia i Sud-àfrica. Totes aquestes i moltes altres notícies a l'edició d'esta setmana de Lo Clar. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Reig. Ahir mos quedem en aquestes últimes hores de Lo Clar des de la capital de la Vall d'Albaida. Ara, donant complida informació de tot el que està succeint en les últimes hores, des de que ahir a les 6 de la vesprada es decretara eixa alerta roja en la província de València, que passa a groga, mentre es manté la roja en la província de Castelló, anem a donar també una ulleta i a saber

0: que és el que està en estos moments establint-se des del Centre de Coordinació d'Emergències. Teresa Pitar, què tal, companya? Bon dia.
1: Molt bon dia, Sergi. La reunió de coordinació d'emergències ja ha començat, duen aproximadament mitja hora en aquesta reunió. N'hi ha al voltant de 20-25 organismes, des de bombers fins a la UME, responsables d'AEMET, de les conques, bombers forestals i, per supost, una reunió que està encapçalada per el conseller d'Emergències i d'Interior, Juan Carlos Valderrama. Així estan fent en primer lloc una avaluació de com ha anat esta nit i esta matinada, i després es decidirà, com heu explicat, si es manté l'alerta roja, per les possibles conseqüències. Ja fa diversos dies que ha estat plovent, la terra comença a no poder absorbir aquesta aigua i cal valorar també quines són les conseqüències d'aquestes pluges que estem tenint també tan intenses estos dies.
0: Està clar que n'hi ha efectes en els que no reparem i des d'emergències s'han de tindre en compte. Pues Teresa, moltes gràcies. Continuem parlant més avant, companya. Fins ara.
1: Molt. Gràcies a vosaltres. Adeu.
0: Adeu. En directe a través de la Ràdio Autonòmica Valenciana, en este programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, són, en este cas, les 9:30 en punt d'este segon dia d'octubre de 2026, ja.
2: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
4: Carmen de Bizet en Les Arts. El debut de l'aclamada Vasilisa Verjanskaya junt amb un elenc internacional en esta producció de Ted Huffman, amb la batuta de Miquel Espoti. Últimes entrades per a la inauguració de temporada a la sala principal, Les Arches Art. El ciclo sinfónico de Les Arches revoluciona el otoño. Tres obras magistrales, tres grandes solistas y tres grandísimos maestros al frente de la orquesta de la Comunidad Valenciana. De octubre a diciembre, el concierto para piano número 1 de Tchaikovsky, el concierto para violín de Brahms y la cuarta de Mahler. Compra tus entradas en lesarch.com.
3: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
2: A Punt Ràdio. El racó d'Ademús, 98.6. Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.

Tot i que, com haveu escoltat i ens contava la companya Teresa Pitar, que estem molt pendents de les conclusions que es traguen després d'aquesta reunió de coordinació en el Centre de Coordinació d'Emergències, no està de més recordar-vos que l'alerta, segons l'AEMET, ha disminuït a groga en València i continua mantenint-se a roja en Castelló, degut a les previsions de pluges que encara n'hi ha. Però, a banda d'això, del que estem molt pendents en tots els minuts i hores de la programació d'esta ràdio, la Ràdio Autonòmica Valenciana, no sé si en els últims temps vos heu donat compte que aneu a la farmàcia i en la farmàcia alguns dels medicaments, diguem, imprescindibles, tot i ser imprescindibles i que no tinguin un altre equivalent, vos diu el farmacèutic o la farmacèutica: ai, és que està en faltes, oi, és que tiene rotura de stock. I tu saps que acaba dient-li al metge: perdona, és que resulta que el que m'ha de prendre no el tenen, no sé si n'hi ha alternativa. I a voltes hi ha i en altres no, que és el millor de tot. Tot això vos ho dic perquè també fa uns mesos hi ha dones que es veuen obligades sense èxit a anar de farmàcia en farmàcia, és a dir, a peregrinar en busca dels tractaments hormonals per a la menopausa que tenen receptats. I quan dic sense èxit, per això és per el que vos comentava, no? Perquè s'ha produït un desabastiment de medicaments que afecta a milers, en este cas, de dones a

0: nostre país. El problema és que ni les autoritats sanitàries ni els experts han trobat encara una situació a esta crisi, o millor dit, una solució a esta crisi. Per això volem un poquet analitzar i esbrinar què és el que està passant i quines possibles solucions hi ha. Ja veus tu, volem fer-ho nosaltres des de la ràdio. Ahí està el servici públic. Julián Navas és farmacèutic del Departament de Servicis Assistencials Farmacèutics i de Formació del molt il·lustre Col·legi Oficial de Farmacèutics de València. Julián, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: A veure, què és el que ha passat realment, independentment de l'anècdota que jo contava de molts medicaments, en este cas concret, amb els tractaments per a la menopausa?
1: Va, doncs pues ha passat pues, pràcticament el mateix que amb els altres medicaments que estan en falta. És a dir, n'hi ha hagut un augment exponencial de la demanda global dels tractaments per a la menopausa, perquè fins a l'any 2000, pues, estos tractaments pues, tenien estudis que el tractament era contraproduent per a les dones, i d'uns anys cap ara pues, s'ha dit que no, que tot el contrari, que és millor per a les dones prendre aquests medicaments quan estan en casos ja de menopausa. Això que ha fet pues, que n'hi ha una major demanda de producte, però la capacitat de producció encara no ha crescut al mateix ritme. És a dir, ens falten instal·lacions per a produir el medicament.
0: Pareix mentira, perquè si hi ha algo del que disposen els laboratoris farmacèutics i les grans multinacionals, és de caché per a poder ampliar instal·lacions i, sobretot, augmentar la producció, que es tradueix en més diners.
1: Sí, però no és tan senzill com pareix. És a dir, una cosa és el que ens imaginem d'agarrar una nau industrial, ficar la maquinària i ja està, i es comença a produir.
0: Sí, que no és fabricar llençols, vamos, no?
1: Exactament, clar. És agarrar primer una maquinària especial, després fer uns protocols de treball, fer un control de qualitat del producte, després n'hi ha aquest producte que validar-lo, és a dir, n'hi ha molts passos que fer abans de que un medicament o de qualsevol cosa que estigui fabricada en sèrie i que tinga una qüestió de sanitat, isca una altra vegada al mercat amb seguretat. És a dir, nosaltres totes les setmanes rebem alertes de seguretat de medicaments que es tenen que retirar alguns lots perquè el fabricant té càncer en fer la medicació que quan detecta lo millor una partícula en un lot que no pot ocórrer res, però per si de cas, ho retira. I clar, si això és un medicament que està una producció disminuïda en el temps, pues, pot donar casos de desabastiment.
0: De totes formes, Julián, en quina situació es troben ara aquestes dones que no poden accedir als seus tractaments? Perquè, clar, ni avant ni arrere, no?
1: Clar, a veure, mira, jo fa una estona estava llegint el periòdic i estaven dient que precisament l'estradiol transdèrmic, que és el principal medicament que s'utilitza per al tractament de la menopausa, que millor funciona, és el que dona més problemes. Però n'hi ha mecanismes per a poder solucionar-ho. El que passa és que és de l'àmbit de la farmàcia i ja va més per l'administració. És a dir, quan un medicament té un desabastiment, el primer que té que fer el laboratori, i això ho fan,
0: sí,
1: és comunicar a l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, a l'ENS, que tenen un problema amb aquest medicament. És a dir, no n'hi ha unitats per a tot el mercat. Quan això ocorreix, l'ENS té diversos mecanismes i un d'ells és el que és la importació de medicaments estrangers. És a dir, medicament que es fa en altres països, complís la normativa i compra un pack per a diferents pacients. Però clar, això medicaments té que demanar-los directament al metge. És a dir, si per exemple ens diuen que en Alemanya ni a estradiol, ni a que comprar-lo, la EMS pot dir, mira, tots els metges que tinguin pacients amb això poden demanar a la EMS

0: de que nosaltres comprem un pack de 2 tones de medicaments, vinguin a Espanya, i es repartixen per a aquests pacients.
1: Sí.
0: Perfecte, però això ho té que dir

0: Va passar fa un any amb les bolses d'orina, que era una cosa que mai t'ho podies imaginar.
1: A més, un poc surrealista, la veritat, sí.
0: Clar, però és que va fer tot per el mateix. És a dir, per exemple, en les bolses d'orina va ocórrer que la fàbrica del major fabricant va tancar.
1: Sí.
0: Clar, les altres no tenen capacitat d'absorbir tota la demanda que n'hi ha.
1: Bueno,
0: clar,
1: Julián, a mi han arribat a contar-me els farmacèutics de confiança que han hagut fins i tot desabastiments perquè la empresa que fabricava els blisters on van els comprimits o les càpsules no donava abasto o no tenien la matèria prima per a fabricar els blisters. Per tant, no podien envasar-se. És tot tan marcial,
0: no? Tu pensa que estem en un mercat global.
1: Sí.
0: És a dir, n'hi ha vegades que tu compres en un país, té que vindre en... Pues, anem a imaginar-nos. En un barc, en un barc, un vaixell, baixa per tot... ve de Xina, ve de l'Índia, ve d'on sigui. Té que travessar tot l'oceà Pacífic, l'Índic, arribar per Mar Roig i així a València o a on sigui. Clar, si n'hi ha problemes de logística i d'encariment dels combustibles, ahir ja tenim un problema. Si a més la demanda augmenta, tenim un altre problema. Si a més els medicaments a Espanya, com a molts països d'Europa, tens el preu regulat, és a dir, un preu baixet i s'encareix la forma de fabricar, doncs potser el laboratori diu, mira, una part de la fabricació que fem així la donem per exportació per a mantenir els marges de benefici. I què passa? Si augmentem així la demanda i se'n va una part, clar, tenim que tornar aquesta part que se'n va. I ahí està el gran problema. És a dir, és tot en conjunt. És a dir, tu no pots dir, mira, falta perquè... Mira, s'ha trencat una cosa. Sí, s'ha trencat una cosa que a lo millor s'ha trencat perquè ha enforçat la maquinària, perquè n'hi havia que complir uns objectius que no s'han complit, perquè l'altre puesto que n'hi havia pues, no està en funcionament o ha tancat. I és una... Pues mira,
1: després
0: un
1: està...
0: cercle viciós que n'hi ha, claro. No n'hi ha solució que digues fem això i ja està. No. És complicat. És molt complicat.
1: De totes formes, mos sorgeixen moltes preguntes. Primer, la dificultat que n'hi ha en explicar-li al pacient, en este cas, per part del farmacèutic, per què es produeixen este tipus de desabasteciments. Ho estem tots que no podem parlar, no sé què ens passa. És com si tinguérem que fer hamburgueses i no ens recordarem de posar-les a la planxa. Pues, ens passa algo a la gent de la ràdio avui. Després, com arriben a normalitzar-se aquestes situacions? I el que més important, quan no n'hi ha alternativa i això suposa un risc per al pacient, al final de qui és la responsabilitat, Julián?
0: Clar, a veure, mira, normalment, jo t'ho dic perquè la meva dona treballa en farmàcia,
1: sí,
0: en oficina de farmàcia, i clar, tots els dies li passa el mateix, és a dir, té que lidiar amb pacients que tu li expliques les coses, que igual entenc també, o sigui, n'hi ha moments de desesperació.
1: Home, és que quan es tracta d'una medicació bàsica per a tu, clar...
0: Clar. Sí, no, jo entenc, perquè a veure, li ha passat a ma mare, li ha passat al meu sogre, li ha passat a la meva sogra, li ha passat a tot el món. És a dir, n'hi ha un moment en la teva vida que dius, hòstia, no n'hi ha, què faig? Entonces, en farmàcia, normalment, sempre expliquem o tractem d'explicar per què està aquest desabasteciment. Normalment sí que tenim informació, és a dir, la EMS ens comunica a tots els farmacèutics per diversos mitjans què és el que està passant en els medicaments. I més o menys fins a quan està aquest problema. És a dir, pot dir, mira, pues el problema es comença en març de l'any passat i el laboratori ens ha dit que té previsió de que quan estigui tot en marxa el 2 de setembre estarà tot. Clar, què passa? Que el millor aquesta previsió no es complís perquè en agost pues, ha passat alguna cosa. I ja s'ha llargat. Llavors, n'hi ha vegades que ens encontrem en que tenim informació, però la informació no està actualitzada. I clar, tenim en compte que no. O sigui que el problema és que tenia que estar solucionat fa dos dies. I tu dius, ja, però i ara què faig? Doncs el que tu dius, pacients que no troben la medicació. A veure, qui té l'última responsabilitat sobre un tractament és el metge. És a dir,
1: o sigui, que n'hi hagi un desabasteciment, el metge és qui acaba pagant el

0: No, que
1: Ah.
0: acaba pegando el pato de deixament
1: És el
0: és el
1: pacient,
0: pacient.
1: claro. I
0: Ahí
1: una
0: está
1: coseta, un dubte que ens
0: Però,
1: sorgís
0: clar,
1: ja per acabar.
0: Sí.
1: Es prioritza a determinats
0: Sí.
1: tipus de pacient quan
0: Clar.
1: això succeeix, Julián?
0: Clar, exactament. Jo no sé si te'n recordaràs quan va ser el gran boom de la semaglutida, de l'Ozempic, ¿vale?
1: Sí.
0: Bueno, pues en tot el món anava això. I de fet també va passar en la Covid. És a dir, n'hi ha medicaments que quan n'hi ha una gran demanda o n'hi ha demanda i n'hi ha unitats restringides, es prioritza sempre a pacients que estiguen en unes condicions o una indicació correcta. És a dir, quan va passar en la Covid, no sé si te'n recordaràs, que n'hi havia un medicament que deien que curava la Covid i tot el món se n'anava a agarrar-lo i un medicament, a veure, perillós, perquè té moltes reaccions adverses. La pròpia administració va dir en aquell moment, escolteu, només es pot receptar i donar tractament per a pacients que ja estiguin en tractament per aquest medicament o que tinguin aquestes característiques. Amb l'Ozempic es va passar el mateix. Només es podrà dispensar a pacients que tinguin aquestes característiques que siguin diabètics amb tant índice. Val, perfecte. En els casos que n'hi ha desabastiment, normalment es prioritzen els pacients que tenen pitjor evolució. És a dir, pacients que saps que si no s'ho prenen n'hi ha risc vital, doncs pitjors tenen una prioritat alta. Després, si són tractaments que, per exemple, són per adults i xiquets i n'hi ha poc, prioritzen els xiquets sempre. Val? És a dir, sempre n'hi ha una cadena de prioritats i sempre s'acomplix. Val? No es deixa a tots ahí a... Ara, el primer que vinga, no. Sempre n'hi ha prioritats. Val? I el que t'anava a dir,
1: sí.
0: els medicaments, els metges són els que... Perquè nosaltres no podem decidir en una dispensació si canviem el principi actiu o si no. És a dir, esa funció, la prescripció és la dels metges. Val?
1: Sí.
0: Els metges és el que hem de decidir després si mira, pues no n'hi ha estradiol, anem a veure. Pues l'altra molècula que n'hi ha en les teves característiques funciona? Vale, perfecte. Vale, la canviem. Clar, l'únic que té que anar al metge. I quan vas al metge i està tot saturat, pues, és quan es venen els problemes.
1: Està clar. Pues, a veure al final què passa, perquè com comentàvem al principi, Julián, això no és una qüestió només que estiga succeint en els medicaments de la menopausa, en els medicaments hormonals, si no estic enganyat, sinó que també, com hem comentat durant tota la conversa, això està succeint amb altres tipus de medicaments. De medicaments essencials, podríem dir, si puc gastar ixa denominació. Després, amb complexes vitamínics, amb medicaments aixina més bàsics, no vull ni contar-te, per no mencionar, sí, si m'ho permets.
0: Veure, més que essencials, sí. Més que essencials, jo diria habituals.
1: Val.
0: Val? Perquè els medicaments essencials normalment sí que n'hi ha una reserva estratègica i pues, normalment les farmàcies, per exemple, en casos d'emergència,
1: sí.
0: Les farmàcies normalment tenen aquesta reserva per a persones que necessiten estupefacents especials. N'hi ha aquesta reserva per si de cas.
1: Sí.
0: És a dir, són medicaments, el que està faltant són medicaments, alguns són essencials, sí,
1: claro.
0: Però normalment són els més habituals.
1: Només volia afegir una cosa, si me la permets, sense comptar, sí. I ja sé que igual és un comentari un poc frívolo, tots aquells que cada vegada són més no entren dins de la subvenció de sanitat i que n'hi ha molts que són caríssims. Mira, un dels últims casos que em ve a la ment, els de la millora de la circulació perifèrica o els de quan algú té sí. Pues, certes carències que valen una pasta, estem parlant de 18 a 25 o 28 euros, no entren en recepta i, escolta, avui en dia no tot el món es pot permetre continuar certs tractaments que són necessaris i que valen molts diners si no estan subvencionats.
0: Sí, clar, clar. El problema d'ahí ja és un problema entre l'administració i el laboratori. És a dir, si el laboratori fica o notifica un preu en el qual pues, està per damunt del preu de finançació, lògicament està fora. Vale. Però és que passen molts medicaments. Però és una cosa que nosaltres és complicat lluitar amb això. Però jo, per exemple, una part important que jo del meu treball és la part d'ortopèdia. I jo veig molts productes que potser per a la gent estaria molt bé, però no estan finançats. Per què? Perquè estem perdent molt de peu. I tu dius, hostis, i què fem? Pues, sí que veritat que a la Comunitat Valenciana la conselleria sí té un poc de manera ampla i sí que pot en algun cas finançar-ho. Però en medicaments és molt restrictiu perquè ja t'ho dic, el que tu dius, el Daflon i tots aquests que abans estaven finançats, i ara han pujat fins a 12 euros o 22, i que jo per exemple prenc. És complicat. És complicat. Una persona major, una pensió curteta, un tractament per a problemes de circulació, que diguis, mira, sí, que són 12 euros tots els mesos, més tota la medicació que prens, que potser puja, imagina, per 50 euros.
1: Sí, sí, tirant per lo baixet, però, en alguns casos.
0: Però el problema està en què, si, que jo, a veure, és una opinió meua,
1: Sí.
0: Moltes vegades el diner està per damunt d'algunes coses.
1: Sí, clar, això, com tot en la vida. Pues, Julián, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, per haver estat amb nosaltres. Julián Navas, farmacèutic del Departament de Servicis Assistencials Farmacèutics i també de formació del molt il·lustre Col·legi Oficial de Farmacèutics de València. Això és una cosa que ens afecta a tots, que cada volta està donant-se més i que a qui corresponga, entre altres coses, tindrà que posar-li solució. Però em dona la sensació de que depèn a qui se li amuntona la faena. Que tingues bon cap de setmana.
0: Igualment, gràcies.
1: Adéu, bon dia. Són només 10 els minuts que queden per a que siguin les 10 del matí. Vos conté una coseta breu que acaba de publicar el diario.es, i és que, segons este diari, el president del govern, Pedro Sánchez, està estudiant la possibilitat de convocar eleccions generals el pròxim 29 de novembre, és a dir, a finals del mes que ve, davant, diu el diario.es, la enorme decepció que suposa el fet de que el Partit Popular, Vox i Junts hagin anunciat que votaran en contra este matí, d'ací una hora concretament, dels dos decrets que va aprovar el Consell de Ministres el passat dimarts. Diuen que el seu equip ja està treballant en este escenari, que seria la data del 29 de novembre per adelantar les eleccions si la decisió es precipita després de la votació del Congrés. Això ho comentarem ara a les 10 en la tertúlia que tenim preparada també, i veurem quines són tots els escenaris que s'obrin, no només en matèria electoral, sinó també després de que estos decrets s'aproven o no, que tot pinta que de moment no serà així, encara que Junts acaba de llançar ahí un òrdago que no sabem com acabarà. Bé, sense deixar els temes mèdics, un nou tipus de producte energètic comença a obrir-se pas en Espanya. Estem parlant d'una pols estimulant que es comercialitza legalment i que, a diferència de les begudes energètiques o els suplements convencionals, es consumeix per via nasal. Són aquells famosos sobrets que vos comentava jo l'altre dia, que tenen un nom molt estrany. Entre els seus components hi ha substàncies com la cafeïna, el guaranà, la taurina o la teanina. Per quedar-te d'allò més tranquil en tot això, un còctel d'allò més relaxant. Pues es presenten com una manera ràpida de combatre el cansament i millorar l'atenció, però la seva forma de consum planteja interrogants des del punt de vista sanitari. A veure, què passa quan aquestes substàncies s'introduixen directament pel nas? Quins efectes poden tindre sobre la mucosa nasal i les vies respiratòries? Sí, sé el que esteu pensant, com la droga, directament. I què sabem realment sobre les conseqüències d'un consum continuat? Estudis no hi han, i per tant nosaltres tirem mà de Perla Valenzuela, que és metgessa pneumòloga i membre de l'àrea de medi ambient de la CEPAR, per analitzar sobretot els possibles riscos d'esta nova forma de consum i saber fins a quin punt la comunitat científica disposa d'evidències sobre els seus efectes en l'aparell respiratori. Perla, què tal? Buenos días.
2: Sí, muy buenos días.
1: Oye, ¿qué ocurre exactamente en nuestro aparato respiratorio cuando introducimos por la nariz un polvo como este? Que la primera mente que nos llega, la primera imagen que nos llega a la mente es muy parecida a la de las drogas vía intranasal. ¿Y qué diferencia hay respecto a tomar cafeína o un estimulante por vía oral?
2: Pues mira, te lo explico. La nariz como tal, inhalar directamente una sustancia tipo este polvo, aunque ambas sustancias que has mencionado son de origen natural, no quita el que sea inocuo. O sea, lleva consigo una irritación, erosión de la mucosa, sequedad e inflamación, riesgo de sangrado a nivel nasal, infecciones y sobre todo alteración a nivel de la respiración nasal. La diferencia a nivel de consumir, por ejemplo, cafeína,

0: a nivel oral es que tenemos una mucosa muy vascularizada, con lo cual el efecto llega mucho más rápido a todo el sistema, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, en este caso, que algo sea natural no significa que sea inocuo por esta vía, por la nasal, porque estos productos, como bien has mencionado, contienen cafeína, la teanina, guaraná, todos estimulantes. El problema no es únicamente que esas sustancias que contienen, sino que están diseñados para ser introducidos directamente en la nariz. Una vía que muchas veces, y estos ingredientes no están avalados por estudios a largo plazo.
1: De todas formas, Perla, una cosa, ¿esto significa que el efecto estimulante sería necesariamente más intenso o que también aumentaría el riesgo de efectos adversos por esa vascularidad de la mucosa nasal?
0: Correcto. De momento no hay estudios que nos expliquen estos efectos, pero lo que sí está claro es que el efecto se consigue mucho más rápido y que, sobre todo, por esa vascularización.
1: Independientemente de los ingredientes, es decir, esas sustancias que hemos mencionado, como la cafeína, el guaraná o la teanina, sin ir más lejos.
0: Correcto.
1: Se ha advertido de posibles erosiones de la mucosa, del sangrado, como tú has mencionado, de infecciones e incluso lesiones del tabique, como les ha pasado a aquellos grandes consumidores de otras sustancias. También hay riesgo de que las lesiones sean permanentes, imagino, claro.
0: Exacto, correcto, porque ya te digo, la mucosa nasal no está preparada para un uso continuo. Sí. Inhalar este tipo de sustancia que llega a ser un polvo, pues eso, inorgánico, que va a tener sus efectos a corto y a largo plazo.
1: ¿Sabes otra duda que me surge? ¿Cuál es? ¿Qué ocurre con las partículas que no se quedan en la nariz, es decir, en la mucosa nasal, y producen el efecto que tú estés esperando, y lleguen a las vías respiratorias inferiores? Es decir, cuando llegan a los bronquios o los pulmones y las consecuencias que podría tener. Sobre todo, imagino, ya no en personas sin patologías, pero con patologías como asma, EPOC, alergias u otras dolencias respiratorias.
0: Correcto. Mira, actualmente no sabemos todavía con suficiente precisión qué ocurre cuando esas partículas pasan a lo que es desde la nariz a la vía respiratoria inferior. Lo que sí está claro es que el tamaño de esas partículas y su comportamiento determinan hasta dónde pueden llegar, ¿sabes? O sea, un pulmón, la partícula más pequeña de 2,5 micra ya llega al alveolo. Entonces, existe actualmente pues una preocupación, sobre todo por el recorrido que tiene la exposición a faringe, a laringe y a esa vía respiratoria inferior. Pero de momento faltan estudios clínicos a largo plazo que determinen o cuantifiquen ese riesgo pulmonar real.
1: Está claro. Alguna cosita solamente para llegar al final. El producto se comercializa legalmente, pero todavía no existe suficiente evidencia científica, como estamos comentando, sobre sus efectos a medio y largo plazo. ¿Qué se necesitaría para poder determinar con rigor si su uso es seguro o habría que restringirlo o prohibirlo?
0: Mira, de momento con manifestaciones a nivel de lo que es vía aérea superior, ya tendría que determinar el sanidad, poner en el punto de mira este tipo de sustancias. De momento yo evitaría afirmar que estos productos pueden producir una fibrosis o causar un EPOC, ¿vale? Porque como te he dicho, no hay estudios suficientes. Pero visto que la vía nasal y la exposición que se consigue con ese efecto mucho más rápido, los efectos a nivel local se ven inmediatamente.
1: ¿Cómo son las cosas, Perla, que estamos advirtiendo de los peligros de las bebidas energéticas, sobre todo de la incidencia que están teniendo en menores, en gente por debajo de los 18 o los 16 años, y ahora nos salen otros, digamos, engendros en cuanto a sustancias o vías de administración como estos? Esto te lo digo para terminar, porque para alguien que vea estos productos en redes sociales y los perciba simplemente como alternativa al café o a una bebida energética, ¿cuál sería el principal mensaje que debería conocer antes de utilizarlos?
0: Mira, actualmente pues vivimos en una sociedad que quiere conseguir todo rápido. Entonces, el problema no es solamente esa cafeína. El problema es convertir una sustancia pensada para ingerirse en un polvo y que se deposita directamente sobre una mucosa que está muy vascularizada. Yo, de momento, es precaución y, sobre todo, evitarla.
1: Está claro. Pues vamos a tomar nota de todo esto que nos has contado. Perla Valenzuela, médico neumóloga y miembro del área de medio ambiente de la SEPAR. Que tengas un buen fin de semana y no te den mucho trabajo todos aquellos que a partir de ahora empiezan a tomarse estas cositas. Si no me equivoco, son estas presentaciones que van como en una cajita de pastillas para la tos, pero en sobrecitos, ¿no? Lo decía al principio.
0: En sobres, correcto.
1: Sí, que tienen un nombre. Sí, no sé si tú te acuerdas, pero es que no me venía a la cabeza y digo, voy a preguntárselo a Perla. ¿Tenían un nombre los sobrecitos estos?
0: Pues es actualmente, o sea, en fuera de aquí... creo que es Scratch.
1: No Scratch, sé si sí, sí, sí. Y algo que acababa en UR o algo así. Me sonaba sí, mucho cuando lo vi. Sí. Sí. Bueno, un peligro público, como todo. En fin, correcto. Gracias, Perla. Que tengas buen fin de semana. Hasta luego.
0: Hasta luego.
1: Buenos días. En un moment seran les 10 del matí. Ja sabeu què passa en les hores puntuals. Nosaltres estem molt pendents de totes les conseqüències i de tots els avisos i també del que s'establisca després de la reunió del Centre de Coordinació d'Emergències, però les coses n'hi ha que actualitzar-les minut a minut, sobretot en un mitjà de comunicació immediat i a l'alcance de tots, com és, en este cas, la ràdio. I més específicament, la Ràdio Autonòmica Valenciana, en este episodi de temporal de Llevant, com mos contaven els nostres companys de l'horatge, al que n'hi ha que prestar especial atenció. Anem a veure què mos conten la gent d'informatius i nosaltres tornem de seguida. En 4 o 5 minuts, com sempre, acabant de desenvolupar la resta de continguts del programa. Fins ara.
2: Són les 10 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
3: Ja han passat a disposició judicial a Sueca els tres detinguts majors d'edat per l'agressió racista de Tavernes de la Valldigna. Fa una mitja hora que ja estan dins de jutjats. Recordem que quasi dues setmanes després de l'agressió, la Guàrdia Civil ha anunciat este dijous la detenció de 5 persones per la presumpta relació amb aquest atac racista denunciat a Tavernes de la Valldigna a l'Safor el passat 19 de setembre. Mohamed, marroquí resident del municipi, va patir una pallissa brutal a mans d'un grup de joves acusats ara dels delictes de lesions greus i d'odi. Dos dels detinguts són menors d'edat i la resta són adults. Tots homes i la majoria són veïns de Tavernes. Les detencions es van fer ahir i després ahir dimecres. Com diem, els tres adults han passat ja a disposició judicial a jutjats de Sueca. Mohamed va patir l'agressió quan es feien les festes patronals del municipi de Tavernes de la Valldigna. Va necessitar ser hospitalitzat amb una triple fractura de mandíbula i va necessitar també una intervenció quirúrgica i la col·locació d'una pròtesi. Va estar ingressat 10 dies i encara està molt feble. Les acusacions contra els presumptes agressors són per un delicte de lesions greus i un altre d'odi. Parlem ara de les pluges. El Centre de Gestió de Trànsit de València ha informat que s'han tancat de moment 3 passos inferiors per precaució a causa de la pluja que des d'ahir està caient a la ciutat. En concret, s'han tancat els passos inferiors de Germans Machado, General Avilés, Peixet Alexandre, els dos en els dos sentits, i també el túnel de Clariano d'Eixida cap a la B21. També ha informat el Centre de Gestió de Trànsit de València que els treballs de desmuntatge de la fira de mostres generen trànsit dens en el pas inferior del recinte firal entre el terme de València, Benimamet, i el de Paterna. Més coses, parlem d'ocupació. L'atur registrat a la Comunitat Valenciana durant el mes de setembre va pujar en vora 2.300 persones respecte a agost, la qual cosa suposa un augment del 0,77% i deixa la xifra total de persones desocupades en prop de 297.000. Són dades publicades este matí per Labora i pel Ministeri de Treball. A Espanya la desocupació ha pujat un 1% respecte al mes anterior. Quant a l'afiliació a la Seguretat Social, a la Comunitat Valenciana va pujar al setembre en més de 8.800 persones respecte a l'agost, un 0,38%, fins a quedar en un total de més de 2,3 milions de persones afiliades. És el millor setembre en 5 anys. A Espanya, l'afiliació a la Seguretat Social es va notar al setembre el major increment per a este mes mai registrat, amb més de 92.300 ocupats més davant del mes d'agost, gràcies a l'ocupació estrangera derivada del procés de regularització extraordinari i també gràcies al començament del curs escolar. Puja la incidència de les infeccions respiratòries agudes a la Comunitat Valenciana durant la setmana del 21 al 27 de setembre, especialment entre els més menuts de 0 a 4 anys. En esta franja la taxa és de 3.491 persones per cada 100.000 habitants, és a dir, entra en fase de pandèmia en superar-se els llindars. La següent franja d'edat, entre 5 i 14 anys, també està registrant un major increment en comparació amb l'anterior setmana. El tercer grup que preocupa és el dels majors de 65 anys, 583 casos per cada 100.000 habitants. I en els esports, en futbol de segona divisió, l'Eldense s'enfronta a l'Oviedo a la recerca de la primera victòria de la temporada, tot quan Messi s'ha convertit oficialment en propietari del club del Vinalopó Mitjà, Isabel Adam.
4: L'Eldense rep l'Oviedo a les 8:30 de la vesprada al nou Pepico Amat. Duel de necessitats per als locals a la recerca del primer triomf que els fa eixir de les posicions de descens. Davant, un rival que arriba exultant en imposar-se al derbi asturià contra l'Sporting de Gijón i confirmar la bona ratxa que el situa al lloc 8è de la taula. A pesar d'encadenar dos derrotes consecutives, el tècnic de l'Eldense Javi Calleja destaca el bon treball de l'equip.
5: No nos está nublando los resultados, el juego que estamos haciendo, pero está claro que estamos con las ganas y la necesidad de ganar. Queremos ganar, aprovechar estos dos partidos en casa para sumar de 3-3, ir ascendiendo en puestos en la clasificación.
4: Tot quan l'Eldense ha fet la compra del club, Quan l'Eldense ha fet oficial la compra del club per part de l'argentí Lionel Messi, una transacció però pendent de la preceptiva autorització del Consell Superior d'Esports.
3: És tot de moment, així la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Ens deixem ara, novament, amb el programa Matí Directe.
2: A punt ràdio, notícies. A punt ràdio, sintonitza amb tu. Si es desencadenen pluges intenses, en cas que ta casa o negoci estiga en un barri o zona on puga acumular-se aigua, intenta posar un obstacle a l'entrada per tal d'evitar-ho. Taulers de fusta, sacs terrers, etc. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. La ràdio ja no és com abans. Les vesprades de Punt Ràdio tampoc. Hem canviat.
6: Per a nosaltres res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
2: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire, amb Dani Meroño i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
7: Perquè l'esport és molt més que un resultat. Són els nervis abans de començar, l'alegria de la victòria i el suport incondicional en la derrota. És la teua passió i és la nostra. Viu l'esport des de dins. Alça la veu i suma't amb Dani Hermosilla a la ràdio de tots. Esports a punt. La teua mitja hora diària de passió esportiva en estat pur. De dilluns a divendres a les 8:30 de la vesprada.
8: Perquè tu també jugues este partit.
7: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: Darrere de cada ingredient de casa nostra hi ha una història, unes mans que el cuiden i un sabor que ens fa poble. Fem honor a la nostra cuina. Descobrim l'origen del producte que arriba a taula. Donem suport al comerç de proximitat i cuinem amb identitat pròpia. Tastem la comunitat. El nostre patrimoni dut al paladar. Els divendres de 12 a 13. El programa de gastronomia de Punt Ràdio. Amb Vicente Gil, tota una veu autoritzada. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A l'Alcoià, 98.7. Matí Directe. El magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.
1: Atenció, a aquestes hores, les 10 i 8 minuts del matí d'este segon dia del mes d'octubre de 2026, que ens ha fet començar el mes, almenys en esta comunitat autònoma, la valenciana. Però també hi ha que dir als veïns de Catalunya, remullats, ben remullats, i en alertes roges, grogues i de tot tipus, però sobretot amb pluges de major o menor intensitat en molts llocs, no deixem de centrar-nos en el que a partir d'una hora succeirà en el Congrés dels Diputats. Atenció a la finestreta que s'ha obert que publicava el diario.es. S'ha quedat un poquet ahí Ferreras. No, però és la veritat. El diario.es acaba de publicar que Presumiblement, el 29 de novembre, després del varapalo que podria endur-se Pedro Sánchez si no s'aprovara els dos decrets...

0: i transports, i ja després, si vols, tuiteges quan estiguis a punt de gitar-te.
1: Però tu fíjate, 8 hores antes se da el S-Alert. 8 hores antes de lo previsto, ¿vale? En 8 hores no hay tiempo de organizar cercanías, trenes, etcétera, etcétera. ¿A que sí?
0: No, no, pues això ayer, està clar.
1: Ayer, que se lo digan a los miles de viajeros de cercanías y de Renfe y tal, en nuestra provincia y en nuestra comunidad. Pues era un caos. En la estación de Valencia fue un caos ayer.
0: José Luis, Cristina, Margot Gómez, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
0: Deixeu-me que vaig en estos moments al Congrés dels Diputats, on tenim a la nostra companya Lucía Mas, i qui és qui pot transmetre-nos directament l'ambient que en estos moments es respira allí, que no té que ser... Si ahir parlàvem de calma tensa mentre esperàvem la trona, en el Congrés dels Diputats se n'espera una altra, Lucía, bon dia, a partir d'ara, i eixa calma no sé si serà més o menys tensa que la que teníem ací respecte a l'horatge.
3: Bon dia, les 11 a este ple extraordinari convocat d'urgència, amb molta atenció i els suports totalment en l'aire. El rebuig de Junts ahir per la nit als dos decrets de vivenda posa el govern contra les cordes. Des de Puigdemont avisten si finalment la votació tira avant, els seus diputats votaran en contra. Des del govern avancen ja el relat davant d'una eventual derrota, diuen que no retiren aquesta votació i que ha arribat l'hora que PP, Vox i Junts es retraten. Tot apunta que els dos textos no tiraran avant, només Esquerra, Bildu, BNG i Podem han confirmat el suport, però en l'anunci de Junts i la decisió del govern de continuar en la votació, Sánchez pareix assumir ja una nova derrota parlamentària. I en aquest escenari torna a aparèixer amb força el fantasma d'un avançament electoral. Oficialment no està sobre la taula, però així alguns ens diuen que ja no descarten res. Alguns ministres, fins i tot pareix que estan apuntant a Sánchez a que convoque eleccions i a última hora, perquè alguns fons també apunten que Sánchez estudia la possibilitat de convocar-les el 29 de novembre. Així que això és l'última hora. El decret Mari Carmen és com varien i aquesta conseqüència podria ser la convocatòria d'eleccions.
0: És a dir, Lucía, que al final la famosa Mari Carmen és com si haguera remenat el vesper i les avespes s'hagueren calfat i estigueren totes rebolicades, no?
3: Sí, ha sigut així. Pareix que en els últims dies tot s'ha precipitat i finalment pues, el president està optant per convocar eleccions. La ministra Isabel Rodríguez ens ha dit així a les portes del plenari que ha refet el seu discurs per a intentar fins a l'últim moment convèncer a Junts. Ha dit fins i tot que podrien haver-se tirat endavant un dels decrets amb un projecte de llei, però de moment pareix que les posicions no canvien i si res no canvia, finalmente els decrets es tombaran i passarem ja a l'escenari possible de noves eleccions. Sumar ja han anunciat que el diumenge es reuniran per a estudiar ese possible avançament.
0: Vale, aprofitant que et tinc així, comprendràs que com eres tu la persona que està a peu de carrer i sobretot enmig del meollo, només consultar-te ja per últim. L'ambient a banda de tensió com és? Perquè en aquestes qüestions de la política els dimes i els diretes i els xascarrillos deuen de córrer com la pólvora, clar.
3: Sí, doncs fins a l'última hora ha aparegut així que hi havia aquesta possibilitat de que tiraran aquests decrets. Així els corrillos que se solen fer habitualment ens diuen que alguns socialistes que la possibilitat tot apunta a que finalment serà, hi haurà eleccions imminents. També estem veient a les portes del Congrés en aquests moments els primers manifestants que s'estan traslladant des de la Porta del Sol, que està així a uns 100 metres del Congrés. A la part de dalt, a la porta de Cedaceros, que dona accés al Congrés, ja veiem els manifestants que venen des de la Porta del Sol convocats pels sindicats de lloguers, però així tots els voltants del Congrés estan completament tancats en un dispositiu de seguretat molt fort, i a l'altre costat del carrer de Sant Jerónimo, que dona a la plaça de Neptú, també pareix que s'estan concentrant convocants d'una altra corda en contra de les mesures del govern.
0: És a dir, que vos espera un matí considerable. Anem a desitjar-te tota la sort del món, Lucía Mas, companya. Gràcies, moltes que tinguis gràcies. Un bon dia. Si hi haguera alguna novetat, contactarem de nou, d'acord?
3: Molt bé, moltes gràcies.
0: Vinga, fins ara. Imagineu-vos la situació, i a més és molt curiós, no? Un dispositiu de seguretat molt consistent, perquè es tracta de qui es tracta, però després sí, es tractarà de la resta dels mortals, els dispositius de seguretat, de salubritat, etcètera, etcètera, són relatius, veritat, Gómez?
2: Sí, sí, o sea, es tremendo, ¿no?, lo que estamos viviendo. Y dejadme, antes de que entremos en materia, que os haga una breve cronología. Fijaos, desde la semana del 21 de de septiembre, que es cuando se produce el

0: manifestacions, i també alabava, Carmena, que no estic dient ningú, la quantitat de vivendes que en el seu moment va construir el dictador, que van ser vora, no sé si 4 milions o per ahir. És a dir, que fins aquell senyor va ser capaç de fer algo que avui en dia els més progressistes són incapaços d'establir, José Luis.
1: Sí, a ver, es que estamos todos de acuerdo. Estamos ahora mismo en un estadio
0: menos
1: de,
0: Pedro
1: del Estado Democrático Español de muy, una perversión absoluta. Se están eliminando los fundamentos de las relaciones democráticas a marchas forzadas. Y los datos son los que valen. Por ejemplo. El relato es lo que vale. Pues, señores, ahora mismo los fondos buitre que tanto se demonizan solo suponen un 10 o 12% del mercado del alquiler en nuestro país.
0: José Luis, però ells van anar a demanar, a suplicar i a traure aquests fons perquè vingueren a invertir així a Espanya.
1: El fondo buitre no es más que un fondo de inversión que va a un sector, al sector de la vivienda o al sector
0: que es un dels més negocis que tenen, dels tants negocis.
2: Creo que llega al 8%, el claro, 92% sí.
1: Entonces, claro, el gran tenedor de propiedad inmobiliaria en este país son los pequeños propietarios. Uh-huh. Es decir, el que tiene un piso o dos y lo alquila para tener un complemento a su renta habitual, a su salario o al negociete. Es decir, no es un fondo buitre. En el decreto se habla de fondos buitre y ni se define lo que es un fondo buitre. Es decir, es la construcción de un relato para con un fin. Y ese fin, yo creo que lo he explicado antes, es muy claro. Es la supervivencia de Sánchez. Sánchez quiere sobrevivir, quiere llegar al periodo electoral con las más altas posibilidades de continuar, y está haciendo todo lo posible en muchísimas cosas, con la ley de esta de los nietos, con la regularización de inmigración, con el aumento de la población en España, que es una barbaridad lo que hemos incrementado en nuestro país, y sin vivienda. La vivienda es un problema transversal. Ha ocurrido un hecho como una imagen de sacando a una señora mayor tal, y ha aprovechado para provocar un estallido social, y eso es muy peligroso.
2: Y aprovecharse de esta mujer y del caso de Mari Carmen, a mí me hace plantearme que realmente quiénes son al final los buitres,
1: claro,
2: porque quién se está aprovechando de esta situación, porque realmente lo que parece es que lo que nos importa es el tema de la vivienda.
1: Claro, Cristina hablaba de un sindicato de inquilinas, eso nadie sabía hasta hace poco qué era.
0: Claro.
1: Pero fijaos en la imagen, en el discurso, en el lenguaje, eso es Podemos puro.
0: Claro, és la revolució. En fi, deixeu-me que tornem al Congrés dels Diputats, al Consell de Ministres exactament, on no sé, el nostre company Guillem Lizarde si podrà escoltar-nos amb claretat, perquè crec que el jaleo és considerable, i on poquet a poquet la tensió si cap. Guillem, company, bon dia.
3: Hola, bon dia,
0: A veure, que el sentim. No sé si és que portes mans lliures o el dispositiu. Algo passa que t'escoltem un poquet mal.
3: Escolteu millor així.
0: Ara perfectament, vamos.
3: Estem aquí tots els equips, hi ha una gran expectació per part dels mitjans. La veritat és que esta marxa ha començat amb uns minuts de retard, però finalment ha començat aquesta marxa convocada pel sindicat de llogateres des de Sol fins al Congrés, des d'esta acampada on ja passen una sisena nit fins al Congrés, que està a uns 500 metres a través d'esta carrera de San Jerónimo, que està totalment blindada per policies. Més de 500 agents antidisturbis estan desplegats al carrer. Així, la portaveu del sindicat de llogateres, Alicia del Río, ha fet declaracions a mitjans abans de començar aquesta marxa. Ha acusat de traïció als diputats i diu que el Parlament valora més l'especulació per damunt de la vida i que continuaran amb una vaga general. Estan també molt pendents de les manifestacions de demà i de què passarà avui, perquè la idea d'esta marxa era rodejar aquesta cambra baixa, però està totalment blindada. Sabem que l'altre costat del carrer hi ha tanca doble, hi ha molts furgons de Policia Nacional, així que molt pendents de com puc avançar aquesta mesura de pressió per a tractar de convèncer encara a última hora algun dels diputats. Diputats.
0: Guillem, només una cosa, quina sensació et transmet tot això periodísticament? Ixe xoc de posicions que n'hi haurà en aquests moments ahir?
3: Doncs d'un costat la gent que està així dient que era d'esperar la postura de Junts, no esperaven que votaren a favor, i tampoc veuen amb mala cara aquesta possibilitat d'un avançament electoral, de que creuen que des del Parlament no va haver respostes. també és cert que

0: tot i les negatives de les últimes hores i dels últims dies, la sensació de la gent que està acampada és positiva. Diuen que s'estan parlant de temes, tractant de mesures que fins fa una setmana pareixien impossibles. Així que així, la sensació de la gent que està acampada és de positivitat i d'esperança, també de molta ràbia.
1: Molt bé, Guillem, moltes gràcies. Que vagi bé el dia. Ves en alerta. Adéu, fins ara. Són les 10:44 i ara continuarem parlant d'això, perquè un altre aspecte és la soberbia en la que, entre altres coses, tot i els vots en contra que van a tindre, el propi executiu manté sobremanera que ells ni van a torcer el braç, ni van a llevar, ni van a retirar, ni res de res. Per què? Pues perquè, com sempre, és així, perquè jo lo valgo.
2: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: La llei d'habitatge diu que quan acaba el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més, diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya. Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
4: Quan plou molt, a la carretera, circula preferentment per rutes principals i autopistes. Modera la velocitat, augmenta la distància de seguretat i sempre amb els llums d'encreuament. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. A Punt Ràdio. A la Marina Alta, 93.5.
1: El directe de la ràdio en estos moments ens porta a conversar i també a analitzar i opinar amb Cristina Birlanga des d'Elx i José Luis València, des de Borriana, també amb Marc Gómez així en la taula de l'estudi de la ràdio, sobre moltes de les coses que estan passant. L'horatge està deixant-nos relativament tranquils, tot i que no deixem de prestar-li atenció, però és que ara és impossible no mirar cap a Madrid, cap a eixe Congrés dels Diputats i el Consell de Ministres, en el que, bueno, entre altres coses, hi haurà que veure si tira endavant o tiren endavant els dos decretazos amb els vots a favor i en contra que fins al moment s'han establit. N'hi havia algú que, mitjançant les xarxes, en dia: per què no pregunteu a les fonts ministerials que parlen des de Madrid quins objectius tenen? Perquè ens voldríem, o sigui, ens agradaria saber què van a fer per igualar-nos amb Europa, amb els Països Baixos, amb Àustria, amb Dinamarca, que treballen, no diré l'adjectiu que ve darrere, però clar, és que és el mínim que s'espera, no aquesta espècie de decrets de passivitat i de perjudici cap a uns i benefici cap a altres, però a més amb una diferència abismal, Cristina.
5: Pero porque no sé qué nos sorprendemos, le hemos permitido al... Aquí no hay democracia actualmente. El gobierno actual como poder ejecutivo ha colonizado el legislativo a través de los decretos leyes, un abuso impresionante a lo largo de estos 8 años. Cogió ritmo con la pandemia y a través de estos 8 años ha sido el gobierno que más decretos leyes ha hecho. Ha colonizado el legislativo, ha colonizado el judicial a través del Ministerio Fiscal y a través de, sin ser el constitucional, perteneciente al Poder Judicial, la ciudadanía lo percibe como una suprainstancia que, no siendo Poder Judicial, está dejando sin contenido sentencias del Supremo. Entonces, lo estamos permitiendo. La derecha llega tarde. Sabíamos que en cuanto pudiera ser, fuera posible, la izquierda sí iba a salir a la calle. Es que actualmente está la izquierda manifestándose en un gobierno de izquierda frente a la oposición. Es que es una locura, pero lo estamos permitiendo y la derecha llega tarde.
1: José Luis,
5: eso me parece surrealista.
6: Yo siempre he dicho que Sánchez es el más listo de la clase. Y me baso
7: en... Y eso, José Luis, que no lleva gafas.
1: Per contra de Yolanda, que ha demostrado estos días que la más tonta, entre otras cosas.
6: No lo sé.

0: sou vosaltres, que sou un poquet també...
1: Però tu no pots salir, tu tens que seguir al pie del cañón.
0: No, no, jo tinc que estar així, en la peixera.
1: I contar-nos què passa a Madrid.
0: Exacte. Cuida't, amic, adéu, bon dia.
1: Gràcies, bon dia.
0: Martina, tu sí. Te veig en un moment.
2: Sí, sí.
0: Val? A la resta, dir-vos que vos poseu al tanto de tot el que passa, que ara mateix refresquem tota la informació, com sempre, de la mà dels nostres companys de servicis informatius. Toni Cano està ahí, pico pala, i no mos deixa lliures de res. I tornem en 5 minuts, vinga.
3: Són les 11 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
4: El Congrés està a punt de començar la sessió parlamentària que debatrà els dos reials decrets del govern espanyol sobre habitatge, però la votació no s'espera fins a la primera hora de la vesprada cap a les 3. Mentrestant, els acampats de la Porta del Sol es dirigeixen a concentrar-se davant de la Cambra Baixa. Seguint d'esta protesta està Guillem Lizarde.
5: Bon dia, companys. Sí, continuem amb aquesta marxa convocada pel sindicat de llogateres des de Sol fins al Congrés per a pressionar una marxa que s'està produint sense incidents i amb crits contra el govern central, el Partit Popular i contra els grups que votaran en contra d'aquests decrets de vivenda. També amb crits per una vaga general. De moment, aquesta marxa arriba ja al punt límit delimitat per aquest gran dispositiu policial a les portes del Congrés. Alicia del Río, la portaveu del sindicat de llogateres, ha fet declaracions a mitjans i ha acusat de traïció als diputats. Diu que el Parlament valora l'especulació per damunt de la vida. L'escoltem.
6: Hoy es un día muy grave. Vemos como una medida de mínimos que el pueblo ha pedido en la calle está a punto de tumbarse en el Congreso. Si el Parlamento no era capaz de sacar adelante las medidas del decreto Mari Carmen, este gobierno ya no tenía ningún sentido. Y solo hay un camino por delante. La huelga general por el derecho a la vivienda y contra la carestía de la vida.
7: Social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible.
4: Para presentar... És la presidenta del Congrés, Francina Armengol. A hores d'ara comença esta sessió parlamentària, o està fent, està presentant esta sessió, està donant el començament a esta sessió parlamentària, com diem, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, a hores d'ara, i dona pas a la ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez. Escucha ahora al faristol. Y de seguida comenzará la seva intervención. Precisamente, minutos abans de comenzar el ple, esta política, Isabel Rodríguez, la ministra de Habitatge, ha demanat als diputats de Junts que s'abstinguen en la votació dels dos decrets i que, per tant, puguen eixir avant, per tant, que afavorisquen la convalidació.
8: Que aún quedan unas horas, una hora y diez para comenzar este pleno, quedan unas horas para la votación de estos reales decretos y yo lo que espero, como proyecto de ley urgente en esta Cámara, se va a llegar la hora de la verdad para todos, que tendrán que decirle al pueblo español y al pueblo catalán si están con ellos, si están con la gente o están con los buitres.
4: La casa nostra, el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha informat fa pocs minuts que les alertes roja i taronja d'emergències per fortes pluges es desactivaran del migdia.
9: En el litoral norte y sur de la provincia de Castellón y alerta naranja en todo el interior de Castellón, la provincia de Valencia, litoral norte y sur de la provincia de Valencia, que durará aproximadamente hasta las 12 del mediodía, que desaparecerán estos avisos naranjas que estábamos comentando y los avisos rojos del litoral norte y sur de la provincia de Castellón.
4: En acabar la reunió de coordinació en el Centre d'Emergències de la Generalitat, a l'Eliana, Valderrama ha informat que fins al moment l'U2 ha gestionat 77 incidents relacionats amb l'episodi de pluges que va començar, recordem-ho, ahir de vesprada, i que durant la nit les pluges més intenses han caigut, afortunadament, a la Mediterrània.
9: S'han registrat en el mar Mediterrani lluvias de més de 160 litres metro cuadrado en 10 minutos y que llegaban aproximadamente a 600 litros por metro cuadrado en una hora, que si hubiera impactado en el litoral habrían habido importantes problemas en todo lo que es el litoral, la zona dana y el litoral sur de la provincia de Castellón.
4: L'episodi de pluges continua banyant el territori i manté el litoral de Castelló, recordem-ho, en avís roig fins al migdia, avís roig de la EMET, després d'una nit amb precipitacions fortes, sense massa penetració a l'interior, però que han sigut torrencials en zones pròximes a la costa i s'han acarnissat amb les comarques de la Plana, el Maestrat, el Camp de Túria i la Ribera. Cervera del Maestrat, el Baix Maestrat, acumula des d'ahir vora 170 litres. Ahir, a la Plana Baixa,

0: 357 litres per metre quadrat i Peníscola més de 148 litres per metre quadrat. Quant a l'afectació a les carreteres, es contem que està tallada per solsides la carretera CB223 a Eslida, a la Plana Baixa, en la zona de la Serra d'Espadà. A més, hi ha altres vies secundàries amb condicions de difícil circulació per inundació, solsides o caiguda d'arbres, com la CB10 a les Coves de Vinromà, la CB137 a Càlix i la CB194 a Argelita. També hi ha alguna via a Llòdar, Teresa o la Folla de Bunyol. Al Musafes, a la Ribera Baixa, està tancat l'accés al polígon nord per acumulació d'aigua. Quant al trànsit, es nota que no hi ha escola i s'han evitat desplaçaments. Només s'han registrat retencions en l'accés al port de la B30. El motiu? Les restriccions d'accés dels vaixells a nit a causa de l'alerta meteorològica. S'ha acumulat, per tant, la faena a les terminals i s'ha retardat l'entrada de camions. I en els esports, futbol, en segona, queixes del Castelló per la gestió de les entrades per al partit contra l'Andorra. Isabel Adam.
1: El partit es juga el proper 11 d'octubre i les vora 200 entrades de la graderia visitant es van esgotar ahir en només 5 minuts. Ara l'Andorra ha comunicat al Club de la Plana que no vendrà entrades a aficionats visitants a la zona local i que per este motiu tampoc habilitarà la venda en línia per al duel. Això ha provocat la queixa del Castelló, que a través d'un comunicat indica que no compartís la decisió. Segons assenyalen en el text, creuen en un futbol de respecte on les dues aficions poden compartir grada amb normalitat, com diuen, ocorre cada jornada a Castàlia. Molts aficionats ja havien organitzat el viatge, per tant, recomana el club no desplaçar-se sense entrada en el sector visitant, ja que no està garantit l'accés a l'estadi.
0: És tot de moment. Es deixem ara amb el programa Matí Directe amb Sergi Olsina.
2: A Punt Ràdio, notícies. La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt en A Punt Ràdio. Començarem amb el futbol de Primera Federació, des del Rico Pérez, Hèrcules Jaén. Continuarem amb futbol de Segona i Tercera Federació, Pilota Valenciana des del Trinquet Pelayo, el gran torneig de pretemporada de vòlei de València, el partit de València Bàsquet Femení a Mallorca i conclourem amb l'Espanya República Txeca de la Lliga de les Nacions. Tot en directe, este dissabte des de les 12 del migdia, al Punt a Punt.
2: Darrere de cada ingredient de casa nostra hi ha una història, unes mans que el cuiden i un sabor que ens fa poble. Fem honor a la nostra cuina. Descobrim l'origen del producte que arriba a taula. Donem suport al comerç de proximitat i cuinem amb identitat pròpia. Tastem la comunitat. El nostre patrimoni dut al paladar. Els divendres de 12 a 13. El programa de gastronomia de Punt Ràdio. Amb Vicente Gil. Tota una veu autoritzada. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Si plou amb intensitat, en cas de tindre problemes de visibilitat al conduir, és convenient que et pares al voral senyalant la teua situació amb la balisa i els intermitents d'emergència. I sobretot, no creues amb el vehicle trams com rambles que salven barrancs o baixants, ja que la força de l'aigua podria arrossegar-te. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. Els dissabtes i els diumenges al matí t'oferim l'actualitat de les societats musicals valencianes i els seus components.
4: Tot per delectar-vos i fer-vos sentir el plaer de la nostra música.
2: Fem banda, amb Imma Mateu, els caps de setmana de 7 a 10 del matí. Deixa't seduir per la nostra música. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Villena, 95.0.

0: A vore 10 sobre les 11 des de segon dia d'octubre de 2026 en Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana produïts per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Ha començat ja en el Congrés l'activitat. En estos moments està la ministra del Cacao compareixent. M'imagino que donen les explicacions pertinents per a convèncer al respecte de que s'aproven aquests decrets, que té tota la pinta de que, a no ser que la voluntat de Junts fora tan acusada que les coses canviaren, mentre al mateix temps el segon front és, diguem, el desplaçament de la gent que n'hi havia acampada en Sol, encapçalada per la Alicia del Río, la portaveu esta de les inquilines de Madrid, que porta reafirmant-se en el seu Parlament i la seva crida a la rebeldia contínuament, on estan donant-li veu sense parar. I després, per la nostra part, el temporal de pluges. En la província de València ja n'hi ha llocs, com per exemple, així en el centre de producció de programes d'Apunt, que ja comença a lluir el sol, però també podem parlar, mos ho contava Antonio, fa un moment, 130 litres en Peníscola, i per tota aquella zona on està plovent en estos moments de valent, no de baix allí, es manté l'alerta taronja. És a dir, moltes coses que posar en marxa, moltes qüestions que tractar. En este temps que mos queda de ràdio per davant, ara, l'última hora del programa l'obrim precisament abordant una de les grans cites del calendari gastronòmic anual en la nostra comunitat. David, bon dia de nou.
1: Què tal, Sergi? Bon dia de nou.
0: Tot el matí sense vore't, em pensava que te n'havies anat al congrés.
1: No, estàvem a Cidalt.
0: No, jo dic a Cidalt.
1: N'hi havia que me'n vaig, però no ha sigut el cas avui.
0: Home, al congrés...
1: Al congrés no hagués
0: arribat.
1: Però a les Corts, que bueno, pues, sí. El caso pues, ve a ser paregut. Uh-huh. A partir d'avui, saps que està aquest esdeveniment, aquesta cita ineludible en IFA, en Fira Alacant, la 8a edició de l'Alicante Gastronòmica, una cita que enguany creix fins als 36.000 metres quadrats i que reunirà més de 260 expositors, 460 activitats i 130 estrelles Michelin i sols Repsol. Però no és només una fira per a professionals, ni a concursos, ni a tallers, ni a degustacions. Moltes activitats pensades per al públic en general i enguany, a més amb la visita extraordinària del Mèxic com a país convidat. I per a parlar d'aquest esdeveniment, en el dia de la seva inauguració, des d'IFA crec que ja ens escolta Gemma Mor, que és la presidenta d'Alicante Gastronòmica. Gemma, bon dia.
2: Molt bon dia i encantada d'estar amb vosaltres.
0: Igualment, Gemma. No sé com està, ja que aprofite, pregunte, com teniu l'horatge per allí?
2: Pues l'horatge ha començat el matí, la veritat que nosaltres han començat una mica pronta, ja les 6 està ja prou vent, però ara mateix s'ha despejat, en una temperatura estupenda, i jo que sé, a Alacant, estem així en Elche, en Montens i caloreta.
0: Mira, fa un moment estàvem parlant.
2: En la resta de la comunitat que te vaig a tot el millor possible.
0: Sí, sí, fa un moment també parlàvem amb la nostra tertuliana des d'Elx. Avui estem molt presents en Alacant i afortunadament teniu bon temps. Escolta, Gemma, són ja molt les edicions en marxa, enguany amb una ampliació de recursos important. Això sempre suma. Què significa per a vosaltres arribar a esta 8a edició i, sobretot, poder comprovar com ha anat creixent el projecte?
2: Bueno, pues la veritat que té molt orgull, no? Però orgull, però al mateix temps molta humilitat, molta humilitat, els peus en terra i sempre amb ambició de superar-nos, de superar-nos de la mà dels millors. Els millors són totes les aliances que volem sumar, que volem fer créixer, que volem posar en valor el nostre producte, els nostres professionals, la nostra terra. I en aquest sentit, pues, que jo crec que és l'objectiu, no? Comptar amb tots, no, o ningú resta, tots tenen que sumar. I fa igual que siguin grans reconeixements, grans estrelles, grans sols, grans personalitats de Vanguardia, que escoles que venen apretant, fos, que són necessaris, que són el futur, que això és en el que avui han començat. Des de les escoles dels més xicotius tenim així 500 cites que han inundat Fira Alacant, Alicante Gastronòmica, i estan en pues, aquest saborigen. Des de Carmencita, Tesco, Marinas, l'Encarnació, la Universitat de Hernández, tots estan fent tallers sense parar en els xiques i inculcant els valors de la nostra dieta mediterrània. I de forma paral·lela en les escoles d'hostaleria, que tant en la part de cuina com de bolleria i pastelleria, pues, també estan concursant ara mateix. És tan important apostar per la formació a un sector pues, que està passant de dificultats per la mà d'obra. Per tant, ahí tenim que tirar la resta.
1: Tu has dit, Gemma, una de les xifres més importants i que més crida l'atenció és aquesta presència d'estrelles Michelin, de sols Repsol, que es concentren en estos dies. Què suposa també per a Alacant poder reunir aquests noms importants, no solament de la gastronomia regional, diguem, sinó nacional i internacional?
2: Així és, el que durant aquests 4 dies siguem el punt de totes les miralles a nivell gastronòmic, pues la veritat que és un orgull, no?, que es pugui exhibir pues ese potencial, ese talent, esa creativitat, esa excel·lència, avui mateix en la tarta de xocolata millor del món, amb el nom del gran mestre Paco Torreblanca, ambaixador d'esta comunitat en el món, no? És la excel·lència màxima que es pot obtenir en un jurat, que aquest jurat són els millors, però és que són els seus amics. I els seus amics, on els quidren, ahí està, i la resposta pues, és recíproca. I això pues, fa que faci gran esta fira Alicante Gastronòmica amb persones de la talla del mestre Torreblanca i de totes les persones que puguen arrastrar així com la resta dels cuiners de tota la comunitat que estan presents i de tota Espanya, de Mèxic, com has dit, de França, en l'àmbit de la panaderia, del Club Ritmo de França, ve des d'Itàlia, Franco Pepe, la millor pizza del món. Així un rato estarem degustant, ho sent que estigueu una miqueta lluny i que no arribeu a temps, però teniu encara 3 dies per a vindre. Però tenim per a degustar, perquè és la fira experiencial, saps? Que volem que el públic puga degustar, que no siga només aprendre, que per supost que sempre està molt bé saber les tècniques, els trucs dels grans professionals de la gastronomia, però també degustar, no? La millor hamburguesa d'Espanya, el millor taco, la millor pizza, el millor bocadillo, això és el que seria pues, més de food, ara no em ve al cap el nom, que, però bueno, no gastis l'anglicisme, és cremada, el que siga més cuina popular i per a gent més jove, però tenim aquests plats de cullera. La millor fabada del món, el millor cachopo, els millors callos, el millor escabetxe de Madrid fusió de l'any passat. De l'any passat, no, del 2026 també estarà així. La millor croqueta també de Madrid fusió també estarà així. La millor tortilla, per supost, sempre hacen a la can gastronòmica.
0: I no discutiu per les tortilles, a més, no, Gemma?
2: No, que va. Això, tu saps que és tot un món i el geni Rafael García Santos, pues ahí posa sempre el punt i la discussió és màxima a tots els nivells. Una que li agrada més el estil de Betanzos, una altra que li agrada més el de Cantàbria, una altra que li agrada més el ladrillo, com diu Rey, però així no n'hi ha ladrillo. Així és, excel·lència i esperen de tots els racons d'Espanya no, a més, participar.
1: Además, fa uns dies teníem així en el programa Rafael García Santos i ens en ese concurs previ que es feia de la tortilla ens contava eixes valoracions que de fet este cada setmana és eixa final nacional.
2: Així és, el diumenge, així tots atents a qui serà el millor i és que no podeu imaginar el canvi que suporta per a tots els participants. Ja només participar és un triomf perquè la visibilitat que té el concurs i com es trasllada el consum, els visitants, els consumidors dels propis locals, és que és tremendo, és que mos ho conten els propis participants i és un èxit. El poder guanyar ja és un somni que moltes voltes ens diuen, és que és difícil de digerir perquè és que no n'hi ha forma de poder descansar un segon, però bueno, benvinguts siga a tots aquests triomfos.
0: I el millor és la quantitat d'activitats que teniu allí, aglomerades, els tallers, els concursos, les masterclass, tot el que es pot trobar una persona si acudeix.
2: Pues mira, ara mateix estem en una masterclass per a vestir la taula. Una masterclass que ve de la mà de la
0: Escolta, importantíssim, perquè
2: decoració floral.
0: Parar taula no s'ha parat taula tot el món, eh?
2: Parar taula, que dic quant temps he sentit jo, a ma mare fa temps que no m'ho diu, perquè
0: lo de parar taula.
2: No tinc temps últimament, però parar taula, com m'agrada. Això ja es curar, són dos de les...
0: Escurar no m'agrada tant.
2: Posa't a escurar ja en mi de saber d'aquestes coses, m'encanta. Parar taula, en aquest cas, de la mà de la transtienda, estan ara mateix fent unes decoracions florals per a decorar les taules, també han tingut per a decorar vaixells de fer vaixells en ceràmica. En el masterclass pueden trobar de tot i allí sí que és un grup reduït de privilegiats els que poden saboretjar les degustacions i fer-les en, el propi, en els propis professionals. En 18 concursos, en guany, com a novetat també de la Ioli. A Ioli tan nostre, pues, a Ioli tan per a professionals com per a amateurs. De César Blue.

0: que la veritat que sempre li dona aquest toc també de provocació i de revolució. I tenim concursos pues, per a saborejar tots els productes que són tots nostres, no? La carxofa, pues, el diumenge podrem estar en aquest concurs que també és molt d'un elevat nivell de tots els participants. Però tenim les mones i tonyes, tan nostres, no? Pues, també tenim aquest concurs, el concurs del pa, i el concurs de l'arròs, com no podria ser d'una altra forma, en Daxa, en primera fila, i tots els patrocinadors d'esta fira, pues, per a que puguen lluir-se també. És que no són professionals, és que estem en casa i per a mi el millor arròs és el que fa mamà les diumenges. Claro. Pues, també volem que les mares, pares, xiques, perquè també n'hi ha molts xiques, i a la categoria infantil i adulta, pues, dissabte i diumenge en un jurat pues, que és també càtedra. Tenim a Susidia, tenim a Andrea Tumbarello, tenim a Carlos Alba, a Josep Bernabéu, tenim a referències del món de la cuina del més alt nivell.
1: És a dir, que teniu ahí un desplegament increïble en Alacant. Pues, Gemma, amor.
0: I sobretot una terrassa a l'aire lliure, música en viu, que també fa les delícies en molts casos, pues, esos moments de dius, vinga, vaig aquí a l'aire, pues sempre n'hi ha un moment per ballar i per disfrutar de tot el que està al voltant de la gastronomia.
1: Claro, però perquè esteu en Alacant i això podeu aprofitar-ho. Un abraç molt fort, que vagi molt bé el cap de setmana, Gemma.
0: Un abraç fortíssim i vos esperem a així en Fira Alacant fins al dilluns dia 5 per a disfrutar en els 5 sentits.
1: Quan es tracta de menjar, a la gent d'este programa no la pots convidar tan alegrement, t'ha de dir, Perquè parar taula no parem taula, però a l'hora de sentar-nos i menjar som els primers.
2: Ens apuntem a tots.
1: Sí, allò de la taula i el llit, el primer crit ho posem en pràctica en seguida. Gemma, una abraçada, adeu. Cuida't. 11 i 21... Ha hagut canvi d'agenda, però ha hagut canvi d'agenda a nivell escolar, a nivell laboral, a nivell esportiu, mos ho contaven este matí, perquè la majoria de les activitats esportives es suspenien, no només les que fa cadascun per compte propi a l'aire lliure, sinó també les que duien a terme clubs esportius, les federacions, etc etc. I això també ha afectat algunes celebracions i festes dels pobles, clar.
2: Sí, anem a posar l'ull en aquestes celebracions que s'han hagut d'ajornar o que han patit alguns canvis degut a la situació meteorològica que, com deies abans, ara està remetent. Sí que així en Burjassot no tenim sol, però n'hi ha ja un cel...
1: Però ja comença a amargar-nos la vida. D'ací un ratet quan isca estarem suant altra volta.
2: Bueno, ja veurem. Jo espero una baixada de temperatures. Bueno, això per al cap de setmana. El que sí que podem contar és que moltes d'aquestes festes s'han hagut de moure, per exemple, una de les més multitudinàries i reconegudes, que és la Fira i Festes de Gandia. De fet, veiem en xarxes sobretot aquestes imatges de els cartells de Fira i Festes de Gandia amb la pluja, i era un poc... contradictori. No s'ha pogut celebrar avui eixos actes del Tio de la Porra, molt clàssics.
1: Per exemple, que mos ho contaven estos dies, sí.
2: I que es mouran, són un dels actes més emblemàtics i volguts de la Fira i Festes, es mouran a dissabte, el dia de demà. Es manté l'horari previst, les bandes es concentraran a les 9 del matí en l'Ajuntament de Gandia i posteriorment realitzaran eixe recorregut pels diferents centres educatius de la ciutat. La tradicional concentració de bandes tindrà lloc també al migdia, a la 1 del migdia, concretament a les 13 hores, en l'horari habitual. La situació meteorològica en esta Fira i Festes de Gandia també obliga a reorganitzar altres activitats, com per exemple les que estaven programades per avui, per este matí, que queden reubicades, i la programació de la vesprada s'adaptarà en funció dels nivells d'alerta. De fet, ens compten des de l'Ajuntament que a les 12 i mitja, a prop de les 12 i mitja, n'hi ha previst un secopal per analitzar com evoluciona el temporal, que allí és cert que no ha sigut excessivament greu, i com reubicaran tots aquests actes que es reprogramaran com a molt entre dissabte, diumenge i dilluns. També estem pendents perquè en molts barris de València es celebra el mig any faller. Tu ho saps, Sergi, que este cap de setmana...
1: No es pot aparcar en cap lloc, en tota València. Exacte. I és precisament això el que ho indica. Sí,
2: sí, doncs estan molt pendents perquè, igual que el mig any, es celebren també nombroses proclamacions de falleres majors en diversos sectors, en diverses comissions, així que queden a expenses també de com evoluciona la climatologia. I, per últim, un esdeveniment del que ens farem ressò quan es produïsca, perquè també s'ha aplaçat, ha sigut el Festival dels Buitres de Tuéjar, que ja parlarem d'ell en desembre, que és quan en principi es mourà un esdeveniment amb rutes ornitològiques, amb tallers, amb xerrades, observació nocturna d'aus, en definitiva, un esdeveniment que arranca a la localitat de Calle

0: i que després es concentra en Tuejar, així que, de moment, ens conten des de l'Ajuntament, es traslladarà al primer cap de setmana de desembre. Estarem pendents per a fer-nos ressò, això sí, en aquest moment.
1: Les coses no són en el temps i forma que toquen, degut a l'oratge, però, bueno, quan siguen benvingudes estaran, i, a més, les contarem per la ràdio. Són les 11:24. Deixeu-me que salude al nostre company Abel Campos. Abel, què tal? Bon dia. A veure si el tenim ahir ja en línia. Perquè Abel està en Benicarló. En Benicarló és un dels llocs on ha plogut no amb massa intensitat, però com escoltàveu fa un moment i mos contava Antonio Sánchez, en Peníscola, per exemple, han estat per damunt dels 130 litres per metre quadrat, i és que la part del litoral nord de Castelló sí que s'emportava la majoria d'aixòs ruixats. Teniu en compte també que per tota l'aigua que havia caigut en la part alta de la província de Castelló, la majoria de les rambles i barrancs venien plens d'aigua. Ens contaven alguns alcaldes este matí, que això era molt ben rebut perquè havia caigut en certa prudència i també aquesta aigua vendria a beneficiar la resta del territori. Però n'hi ha que tindre en compte una cosa, que n'hi ha llocs on la terra està negada, no dona per a xuplar més aigua, i això també n'hi ha que posar-ho en quarantena. Ara sí, Abel Campos, des de Benicarló, què tal? Com estàs, company?
2: Hola, què tal? Bon dia des de Benicarló. Exactament des de la Mar Xica, que és on desemboca la Rambla Cervera. Doncs mira, us contem un poc com està així la situació. La situació, en general, és prou tranquil·la. Està plovent de forma suau durant tot el matí i tota la nit. Sí que és de veres que han caigut aixòs 90 litres per metre quadrat, però la visió ara sí és una rambla que se n'ha eixit. Per així passa una carretera que comunica, diguem que la zona del port de Benicarló amb les urbanitzacions que queden més al nord, i òbviament així la policia local ha hagut de tallar el trànsit d'este pas d'ací. Tota aquesta aigua que està arribant és fruit d'aquestes pluges que han caigut uns quilòmetres riu amunt de la Rambla Cervera, justament en la població de Cervera del Maestre. Avui han sigut 100 litres, s'han acumulat uns 180, i òbviament la Rambla, que està sempre seca, ara se n'ha eixit. Però tampoc porta molta quantitat d'aigua. En altres anys, els veïns en compten que l'han vista amb més quantitat d'aigua. Nosaltres sí que hem parlat amb les policies locals d'ací de Benicarló, també de Peníscola i de Vinaròs, i ens diuen que la situació és tranquil·la, no hi ha ninguna incidència destacable, més enllà de que hi ha camins rurals que s'han inundat o que han hagut de tallar rambles i rieres, i que sí que ens traslladen la necessitat de comunicar-li a la població que, per favor, cap persona travesse aquestes rambles, aquestes rieres, aquests rius secs, perquè són sistemes fluvials que en qualsevol moment poden augmentar el cabal de forma sobtada. Així, a Benicarló, de moment portem acumulats uns 90 litres per metre quadrat, 97 a Vinaròs i 135 a Peníscola, que és de moment on més està plovent.
1: És que això volia preguntar-te per Peníscola, com està la situació, perquè Antonio mos contava que allí és on estava caent de valent, en este cas, Abel.
2: Nosaltres hem comunicat amb la policia local i ja et dic que no està plovent de forma torrencial, val? És a dir, sí que és de veres que està plovent de forma contínua, és una pluja més o menys fina però constant, i més enllà dels camins rurals, de moment la situació és que està desaiguant prou bé i no tenim cap incidència destacada, afortunadament.
1: Mm-hmm. Bueno, doncs anem a deixar-ho ahir i anem a confiar en que la cosa es mantinga més o menys igual. Abel, que tingues un bon dia i, si és possible, també un bon cap de setmana.
2: Vinga, gràcies, igualment.
1: Adéu, fins ara. Les 11:28, en no res ens plantarem en les 11:30, 30 minuts al punt de tocar el final del nostre programa, però encara en unes quantes cosetes que contar-vos i compartir amb vosaltres, que, perdonat, bonitos, però d'això estem.
3: El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
5: Laura está pensando en poner paneles solares en la azotea de su casa para producir la energía de toda su comunidad. Maite y Ricardo, en cambio, apuestan por la innovación para impulsar su empresa familiar. Como Ana, que está buscando nuevos clientes en el exterior para crecer tanto como lo ha hecho la startup de Álvaro, gracias a las mejoras en su área industrial. Cuando una bombilla se enciende, no deberíamos dejar que se apague.

0: IBAC Masí, contigo para hacer realidad tus proyectos. Generalitat Valenciana.
1: Acaba el día y comienza el temps per pensar, tranquilament. Cultura, ciència, pensament, art, creació. Cada nit obrim una hora per a les preguntes i les converses sense pressa.
0: De 12 i mitja a 1 i mitja de la matinada, Reis Juan et convida a un viatge molt lúdic. L'hora de la cultura. Enguany, no et farà falta més. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Quan plou molt, a la carretera, circula preferentment per rutes principals i autopistes. Modera la velocitat, augmenta la distància de seguretat i sempre amb els llums d'encreuament. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. A Punt Ràdio. A Alacant, 96.5.

0: Marineta, avui no podem agarrar la bici i anar en LT per ahir pegant voltes.
1: No, avui no podem anar a cada puesto.
0: Avui no es pot anar
1: avui
0: a cada puesto.
1: Avui totes les coses que es facin a casa.
0: Escolta, això de tant en tant també està bé, eh?
1: Està genial.
0: Encara que n'hi hagi gent que no és de casa i està allí clapar, com aquell que diu.
1: Bueno, però
0: en fi,
1: per als que no parem, parar de volta en quant també no va ni tan mal, eh?
0: Baixar les revolucions, sí, estar-se que teixi una miqueta, deixar que les coses reposen.
1: Estar a casa i això de dir, i què faré?
0: Sí, que baixi el suflé, veritat, Abril.
2: Sí, sí, sí, a mi m'agrada molt. Bueno, jo sóc una persona que sempre està fent coses.
0: Sí, perquè
2: però
0: tu
2: una
0: tranquil·leta
2: vespre...
0: no, tampoc eres.
2: Però una vespre aixina de quedar-te a casa, m'agrada.
0: Però en plans, dins de casa, és a dir, en coses que fer dins de casa.
2: O no, o veure una
0: podeu
2: pel·li...
0: quedar-se aixina...
2: Sí. No, però pots quedar en el sofà llegint, ven una pel·li,
0: què
2: una sèrie...
0: Que no ho dubtava.
3: Per què?
0: Que series capaç d'estar ahí.
3: No, però...
0: Sí, jo no puc, jo no puc. No, no, no, no, no puc.
1: És
0: no
1: que
0: puc.
1: A mi no m'agrada gens fer coses de casa. Entonces, jo si estic a casa, ha de ser per no fer res.
0: Val. Però les coses de casa no significa només això que estàvem parlant amb Gemma fa un moment, parar taula, llevar taula, escurar, fer el llit, llevar el llit, totes aquestes coses. Pots estar en casa fent altres coses.
2: El que jo dic.
0: L'univers de la casa.
2: Sí. Ven una peli.
0: Penjant un quadre,
1: sí,
0: arreglant un rodapeu.
2: Claro, això no és fer coses de casa.
1: No vas a apagar totes les llums i a sentar-te al sofà a fosques.
2: Sí, sí.
0: No, no, i no que... vas a estar en casa netejant el quarto d'aseo,
3: tampoc. Tu te penses que jo estic així, en les llums fosques, mirant al sol?
0: No, però el que has dit d'estar en plan vegetatiu en casa eres tu, no jo.
3: En plan vegetatiu, no. No he dit això, he dit de no fer res.
0: Yeah.
3: De no fer res.
2: Peli,
3: de, mira, una vegada cada dos mesos jo necessite fer-me el plan de xiquet de 15 anys de gelat i FIFA.
0: Un detox
3: sí,
0: d'activitats.
3: Jo cada dos
0: no?
3: mesos, un cada setmana, un dissabte, és gelat i FIFA. Ja està.
0: En la videoconsola? Cau.
3: En la Nintendo Switch.
0: Mare meua. Jo no toque les videoconsoles. Allí les tinc. Crec que s'hauran florit i tot. No les n'hi ha algunes que no les ha estrenat. Me les van regalar i no les ha estrenat. Però bueno, ja sabem tots que és perquè tinc molt mal pedre. Ja
1: pues
0: està.
1: Mira, igual després posarem Wallapop, perquè ara n'hi ha molt de negoci de consoles antigues que es venen molt cares.
3: Sí, és veritat.
0: En diu ella que s'ho guarda tot igual que jo. Podries vendre-ho en Wallapop. O sigui, jo compro més de Wallapop que venc.
1: O sigui que... No estem bons per fer negoci.
0: Sí, sí, no estem bons per fer negoci, ni parar desfent-nos de les coses.
1: No, no
0: tampoc.
1: Puc jo. M'apego al...
0: I sí, Marina,
1: i sí, de
0: repente, algun dia em fa falta la funda d'este coixí. Que...
1: Oh, que pena. De repente dic, ai, no, que pena vendre això. I m'ho quede.
0: Sí, sí.
3: Dona pena.
0: No, no, però...
2: Depèn de què.
0: Pues, jo què sé.
2: Si és un trasto.
1: Jo qualsevol cosa em
0: un,
1: dona pena.
0: Un prospecte, un
1: sí,
0: tros de paper.
1: Un...
0: Jo no. Jo també, jo guardo tot, ho dic sempre. Tot. Sí, sí, sí.
3: Jo no he venut mai res.
0: Vaig a confessar una cosa.
2: No? Bueno, jo per Wallapop no.
3: O sea, ni per Vinted ni per res. Res.
0: Tinc una sabata plena d'etiquetes i tíquets de la roba que em compre perquè em pega per allí per guardar tots els tíquets per si algun dia...
2: Sergi, això no és normal. Vull dir, tu pots guardar-te...
0: A veure, en el quart on tinc la roba,
2: il·lusió.
0: Tinc unes estanteries on hi ha sabates i estan allí les sabates a parells ordenades perquè si no em dona un llullo, eh? També vos tinc que dir. I en una, de les sabates,
3: no
0: en una de les sabates, cada volta que m'ha comprat algo de roba i ja llevava l'etiqueta o portava el tiquet o algo, vaig clavant-ho allí. Com
1: I és
0: si...
1: una sabata que no gastes, entenc,
2: no,
1: perquè clar, no,
2: claro,
1: la pots cuidar.
2: No pot posar-se l'altra.
0: És les etiquetes en els filets, en les gomes...
3: Què busques?
0: No busques res, és, no ho sé, és una cosa rara.

0: De
1: o sea, omplir-lo fins no, a que no capien més.
0: No, és un per si, però no sé per si de què, i vaig guardar
2: per
0: allà
2: si
0: les
2: res,
0: etiquetes.
2: Per si, però, absolutament per si res. Un dia necessita un cartonet per aguantar una taula coixa o algo.
0: En una,
2: no
0: en una sabata, estan tots clavats en una sabata. Avui vos enviaré una foto per a que vegueu que és de veres.
2: Vale, volem prova visual.
0: Sí, sí, ja ho veureu, que fliparíeu en mi. En fi,
2: bueno, jo no venia a parlar de totes aquestes coses, venia a parlar de pel·lícules perquè encara que este cap de setmana estarà marcat per la pluja, pot ser una bona opció per a que molta gent opte per veure una pel·lícula. Quines estrenes que tindrem esta setmana?
0: Heu vist lo canviat Lucy, no? A més, se'n recordeu que de primer és Mariajo, no? Mos queixàvem de que hauríem de fer més voltes això de la festa del cine, que és més barat i tal, i no sé què. Pues, altra volta. Mira, ja tenim la festa del cine així, altra volta.
1: Sí, del 19 al 22, guarda en l'agenda.
2: Apunteu-ho.
0: La festa del cine no només tindria que anar associada a l'entrada, també hauria d'anar en un low cost
2: a les rosetes,
0: de les roses i les gominoles.
1: Algun dia parlarem de la bombolla de les rosetes?
0: Ja ho hem parlat, que passa que tu no estaves.
1: Ah, pues
0: sí,
1: vale, vale.
0: Ja
2: com que de la
0: bombolla?
2: Pues
1: de la bombolla de preus.
2: Ah, bueno, ja.
0: Està molt ben definit,
2: això. Jo és que soc més de xutxes, però bé.
0: No ha anat mai a ninguna botiga d'estes que venen al per major xutxeries?
1: Sí.
2: No.
0: Així n'hi ha una de camí a l'aeroport. Buah, tu entres allí i... Harry Potter. És allò locura total.
2: Hogwarts.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. No vos ho podeu ni imaginar. Són coses... llocs que n'hi ha en el món que s'han de visitar una volta de la vida.
2: Efectivament. Bueno, pues si de cas, en gominoles, en roses, en mongetes, cadascú, en lo que huiga, vol asomar-se al cine este cap de setmana, què trobaran? Entre altres coses, Verity, la sombra d'un engany.
3: Seguro que tienes preguntas.
4: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
3: ¿De verdad quieres saberlo?
0: Tots els trailers... tenen tots estos efectes. A mi m'encantava fer promos i trailers per això, perquè dius una frase, una paraula i... un efecte, una ràfaga, una porta.
2: Igual dona que sigui una pel·lícula romàntica que de port, perquè els ruïdets són els mateixos.
0: Té que haver sorolls d'això.
5: És esta l'americana de la setmana, Marina?
2: Et diria que no, tinc una altra que és millor, però esta podria estar en el top 3 d'americana de la setmana. És un thriller dramàtic protagonitzat per Anne Hathaway i Dakota Johnson, o sigui que el repartiment
5: d'aixira
2: bé. I conta la història de Lowen Ashley, que és contractada com escriptora fantasma per Jeremy Crawford per escriure les novel·les de la seva esposa, Verity, que és autora de bestsellers i que està impedida després d'una accident. Lowen descobreix inquietants veritats de Verity, la dona, mentre resideix en la casa de Crawford per a treballar.
0: Jo esta setmana he vist una pel·lícula així molt rara, que em va aixir a bordes mentre es dine o qualsevol cosa, com ho faig a l'hora que no dina ningú, vaig enxufar la tele i mixen coses, no?, que pots veure. I vaig veure una de La Quimera, es dia. Que és del tio que fa de Carles d'Anglaterra, crec que no sé si en The Crown o algú d'estos. I és una pel·lícula xina italiana en els anys 70 o algo així, que el tio se suposa que té un do que veu on baix d'ells n'hi ha tresors d'estos ocults arqueològics. Sí, sí, i es dediquen a això, a espoliar aquestes
2: com
0: coses.
2: Com la gent que troba ulla.
0: Sí, i ell ho fa en una vareta d'aixes de Zahori o es posa allí, li entra com una espècie de trance i ells es dediquen a obrir les tombes d'aixes, a escarbar en terra i... Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Pues mira, ara preneu nota també. No
0: sé si I també Isabella Rossellini fent d'abuela, però que d'abuela, d'abuela. Isabella Rossellini, que era, vamos, la imatge de Lancôme i tots estos, eh? Però molt bé, una pel·lícula que em dic, mira, sí, italiana, la italiana típica. Que hiixen processons
2: bueno,
0: i coses d'aixes rotllo.
2: Tenim americanes i tenim també italianes.
0: Bienvenido, Mr. Marshall. Sí.
5: Va, pues jo he de dir que esta no està tan mal, eh?
2: Esta no està mal.
5: No.
0: Sense vore-la, t'ha de dir que no està tan mal.
1: No la veurem.
5: No, però que no genera tantes vibes d'americana.
2: No, pues a veure la següent, que també és prou americana, que es titula Digger.
6: No voy a andarme con rodeos. Tenemos un serio problema. Hazme un favor. Imagina que eres uno de esos que piensan que Digger Rockwell es el mismísimo Satán. ¿Cuáles serían los ataques más duros que podría esperar de quienes creen que soy una escoria de la humanidad?
2: Bueno, és una comèdia dramàtica protagonitzada per Tom Cruise. Vos he de dir, esta setmana tenim moltes coses bones. Que conta la història de l'home més poderós del món que s'embarca en una missió frenètica per a demostrar que és el salvador de la humanitat abans que el desastre que s'ha desatat o destruïsca tot. Parla del canvi climàtic. Desatat, estàs burlant.
0: Per què li han posat la veu d'este? Este del peluquí que fa tantes pel·lícules rares. No me recordo com li diuen.
2: És que la veu que sentim al principi no és Tom Cruise, eh?
0: Bueno, Tom Cruise podien haver-li canviat la veu que el dobla en el moment en què li va canviar la cara, quan es va operar.

0: És Tom Cruise amb un, maquillatge que el fa parèixer que tinga 70 anys.
1: Sí.
0: Vaig veure el tràiler quan vaig anar al cinema a veure l'Odissea.

0: película, la reseña de Boyero.
1: Yo te digo que Maguera en feia... Jo que tampoc les he vist, evidentment. Em fa més gràcia l'anterior que
2: esta. Jo és que en aquestes coses, vull dir, per què li tens que maquillar a Tom Cruise com si tinguera 70 anys, havent actors que tenen 70
0: anys? Perquè no fitxes a un iaio.
3: És que realment té 70 anys, lo que passa que ell vol dissimular que no els té.
2: Bueno, pues que contraten algú que els aparente.
3: Perquè Tom Cruise, perdona, ja té més anys que una columna fònica.
2: Però en tindrà 60, potser, no?
3: En té 27, ara, home.
0: 64.
3: Pues està més proper dels 70 que dels 18.
0: A veure, no aparenta 64, però...
3: Perquè s'ha polioperat, com aquests anys, claro.
1: També vos dic, la gent de 64 anys d'avui en dia...
2: Està molt jove.
1: Està molt jove. Sí. I no aparenta que té 64, 65 o 66 anys.
2: La gent d'ara 64 anys.
1: Sí.
3: No, no, si jo encantat de la vida, eh?
2: Claro.
0: Mon pare, per exemple.
2: Per exemple, és una persona jove. Ma abuela, quan tenia 64 anys, era més major.
1: Era una abuela.
2: Que ma mare... que encara no en té 64, però...
3: O no ens donava la sensació a nosaltres que eren més abuelos del
2: no,
3: que pareixen.
2: No, eren un altre tipus de abuelos.
0: I els outfits també eren de abuelo, sí. I ja no són de abuelo.
2: A aquesta època ja portaven muñecas d'aquest.
3: Jo em pregunto si els meus nebots em veuen com veia jo, per exemple, als meus tios
1: no,
3: o a ma abuela.
1: Segur, jo crec segur que no, Sergi. No?
2: Segur que no, 100% no.
3: És que
1: jo veig a gent de 60 i pico anys i no la veig major.
3: I els veus com de... Bueno, antes es veies els de 60 com si tingueren 80 ara, no?
1: Antes, clar, pues a ma abuela jo sempre l'he vist pues, com una abuela. O sea, evidentment, més jove, no, però és una abuela. Sí.
3: Jo és que des de que la meva neboda em va dir que pareix mentida, que tinguera quasi 60 anys, això em va... Mira, pareixia jo la mare de Déu, està la Dolorosa i en el punyal tot el rato. Era algo exagerat, no em va caure bé, què vols que el diga?
2: Bueno,
3: però, en fi,
2: pues, l'edat és aixina. Bueno, continuem amb les americanes... que estic a punt de complir els 30. Està parlant-se molt poquet.
0: Oh, però drama, drama.
3: Serà
0: drama.
3: Si no res, no?
1: La queda crisi dels 30.
2: Mes.
3: Què tens previst? Un mes, imagina't tu. Oh,
2: està molt loco. Bueno, continuem amb les americanes de la setmana. Un tema, en este cas, que no s'ha tractat mai, que és la Segona Guerra Mundial.
1: Ah.
2: Molt bé, que continua en esta setmana també amb la estrena de Lucky Strike.
4: La contraofensiva alemana lleva 3 días sin parar. Tenéis que bloquear esta carretera hoy mismo.
5: Sí, sí, señor.
6: Andando. Vamos, vamos.
7: ¡Hostia puta!
6: ¡Eh!
7: ¡Murphy!
8: Lo siento, señor.
6: Sabes que llevamos 200 kilos de explosivos, ¿verdad?
2: Es tracta d'un drama d'acció bèl·lic, atenció, protagonitzat per Scott Eastwood.
1: Oh.
2: No és casualitat, és el fill de Clint Eastwood.
0: Anda.
3: El fill de Clint Eastwood?
2: Sí.
3: És dedicat a...
2: Sí.
3: És un nepo baby, el fill de Clint Eastwood? No sabia igual, jo que es dedicava a això.
1: És actor, vull dir, ha fet moltes coses.
2: Efectivament. I és el protagonista d'esta història que trasllada a la pantalla la història,
3: valga
2: la
3: redundància. Pare?
0: És la viva imatge del pare, t'ho anava a dir. És la viva imatge del pare.
2: És molt guapo.
1: És molt guapo, sí.
3: Bueno, n'hi ha actors que els seus pares, com el Ryan Reynolds, podia ser el fill de qualsevol, menys n'hi ha actors que es pareixen a gent que no són els seus pares.
2: Que no són els seus pares.
3: Sí, sí, sí, o sigui que tampoc tindria per què ser el...
2: Bueno, però sí que li s'assembla.
3: Sí, sí, sí.
2: Bueno, i és el protagonista d'esta pel·lícula que conta la història d'un soldat estatunidenc greument ferit que lluita per sobreviure durant la Segona Guerra Mundial darrere de les línies enemigues de Bèlgica devastada per la guerra durant la brutal batalla de les Ardenes. Aïllat i obligat a afrontar unes condicions extremes, ha de confiar en el seu enginy, el seu entrenament militar i una ràdio danyada com la seva única esperança per evitar les tropes enemigues.
1: Se'n recordeu de la de Brad Pitt, que no sé si va ser la setmana passada
2: o fa dues
1: setmanes.
2: La setmana passada, la del gos.
1: També per ahir perdut en un gos.
2: És que són el mateix.
1: Pues ara tenim Scott Eastwood en una ràdio.
2: Efectivament.
1: I però... és absolutament el mateix.
3: Oh, però les pel·lícules de bomberio i tot això vos agraen?
2: No, jo no soc... A veure, depèn, perquè n'hi ha pel·lícules que estan xules.
1: Sí, jo no soc molt tampoc d'este tipus d'acció, però, per exemple, les pel·lícules de la Segona Guerra Mundial m'agraen.
2: Estan xules. Sí. Bueno.
3: Ai, a mi no...
0: Depèn del moment del dia.
2: He de dir, tot i això, que en el recull d'esta setmana, que ja s'han acabat, per sort, les americanes, en estes tres ho tenim, he posat una especialment per a abril, una pel·lícula que igual jo no haurà posat, però l'he posat especialment per a abril, perquè és un drama romàntic adolescent, que està fet per a abril i que es titula...
3: Vamos, que només anirien a veure-lo al cine ella i Hermione.
2: Efectivament.
1: No? Més o menys.
2: Es titula Sunny Dancer.
9: Va a ser el mejor verano de nuestra vida.
10: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
11: Oh, ni de coña. Es el campamento químico.
10: ¡Eh!
2: Atenció, Ivy, que té 17 anys i que ha tingut càncer, assisteix a un campament per a joves que també han tingut càncer com ella i contra tot pronòstic es fa amiga d'un grupet de xics i xiques i viu un estiu inoblidable.

0: Però, a veure, un estiu inoblidable és perquè allí acaba tot el món tot per l'aire o...
1: És que com no l'han vista, no...
0: Bueno, és remonyaca, és la peli.
2: S'enamora d'un dels xics, passarà alguna sèrie de coses...
1: Pareixerà que no es queden junts, però al final...
3: Primer no es correspongut, però després sí.
1: Efectivament.
2: Algo així, no. O potser algú té alguna recaiguda, no ho sabem. No ho sabem, però ahí van les coses.
1: És el tipus de pel·lícula que a Abril li encanta.
2: Sí, sí.
0: Això és molt almibarat i molt edulcorat.
2: Pues mira, és que n'hi ha voltes... Que està tot tan mal que pensar que tens 16 anys, eres un estudiant de Califòrnia i que estàs en estiu i que t'enamores del teu veí del càmping del costat. Vull dir,
1: de Massachusetts.
3: I que no vas a l'institut, que vas al high school.
2: Efectivament.
1: I eres animadora. La teva extraescolar no és anglès, és
0: animadora. Enamorar-te d'algú del càmping del costat, en la pinta que portem tots en els càmpings o quan anem al poble, ja tens que veure-li molt a aquesta persona.
2: Però en aquestes pel·lis i sèries, no sé per què, no van vestits com vaig jo per la caseta.
1: I van tots
0: guapos. Això és de veres.
3: Són glamurosos tots.
0: Claro, és com els americans, que sempre mostren en les pel·lícules menjant el que no menjarien mai en la vida. Eixos sopars saludables, eixos pesos, eixos purés, les carrotes, tal, el bròcoli. I realment...
2: I realment mengen, no.
0: Realment estan tots perduts del colesterol i de tot.
1: Efectivament.
0: I una de dos, o el menjar i si és molt insà i provoca aquestes coses, o mos enganyen. I és que mos enganyen.
1: Mos enganyen, 100%.
0: Mos enganyen, sí.
1: Continuem en este cas en una pel·lícula per a tota la família, una pel·lícula d'animació... que es titula La leyenda de la ballena cantora.
4: En tiempos remotos, el canto de una ballena cantora servía para unir a toda la comunidad.
5: Vincent, nuestra labor consiste en proteger...
6: a todas las criaturas del océano.
4: Solo quedó una ballena
0: cantora. La ballena malaena.
1: A veure, és Vincent, que és el fill d'una ballena jorobada adolescent.
0: Que el rius, és una cançó.
3: Vale, vale, m'ha fet gràcia.
1: Orfena. Ell és fill de l'últim cantor de balenes que protegia els oceans amb el seu cant màgic i que viu angustiat per la pèrdua dels seus pares i dubta de les seves pròpies habilitats. I quan el monstre Leviatán escapa d'un iceberg oscur i comença a amenaçar a tota la vida marina, és Vincent el qui l'ha de detindre.
2: Amb el seu canto.
1: Que recordem és una ballena jorobada adolescent.
0: Està començant a preocupar-me que diga coses i no en cregueu, però vosaltres i tota la gent de la vostra generació en avall.
3: Però tu dius, fora la balena malaena, pues
0: claro,
3: bueno...
0: Pues és una cançó, a més vam estar així parlant d'ella i tot, en la seva autora. És que aquesta incredulitat no és bona. Ahir vaig i vos conté una cosa del treball i no en creia ningú. Un moment, Mariajo, però un moment de sentir-te desplaçat en la societat completament.
1: Que
0: no sabia quina cara posar.
1: Va ser culpa teva perquè venies un poc rigente i entonces pensaves...
0: Sí, sí, no sabia quina cara posar perquè em creguéssim.
2: La de mentira.
0: Sí, sí, vaig posar la que no tocava, no? Bueno, Marina, n'hi ha una pel·li que t'he de que especialment mencionar perquè anem a mantenir una conversa respecte a ella.
1: És una pel·li que no s'estrena esta setmana, sinó la setmana que ve, però ens avancem una miqueta. Es tracta d'Escape Room 2.
7: La porta està trebada.
8: Anem a jugar?
9: Merda.
10: Ah, mira, és aquí.
8: Les seves entrades, sisplau.
10: És que nosaltres estem convidats.
8: Oh, ala, quina passada.
11: Però si sou vosaltres, què hi feu aquí?
12: Piqui, separar-me del cretí del Rai és el millor que he fet a la meva vida.
13: Hola, amore. Oh,
11: el Rai?
0: Ah. Tinc que posar la veu dels tràilers, per dir això?
1: Sí, per favor.
0: De quatre amics, una habitació, molts secrets i una única vida d'eixida. La veritat. Vale, ara et seguim.
1: Ara sí, una comèdia que posa garres per amunt els plans de dos parelles disposades a passar una gran nit en un escape room. Està dirigida per Héctor Claramunt i Joel Joan i ahir va tindre lloc la preestrena d'esta pel·lícula. És la segona entrega cinematogràfica d'una saga que va néixer en els escenaris catalans i que amb el pas dels anys ha aconseguit ampliar el seu recorregut fins al cinema, la televisió i les plataformes.
0: La nova pel·lícula arribarà oficialment a les sales divendres que ve, 9 d'octubre, el Dia dels Valencians, per cert. I torna a reunir els personatges d'una història en la qual l'amistat, els secrets i l'humor es mesclen amb una carrera contrarrellotge. Joel Joan, a més de formar part del repartiment, és un dels creadors de l'univers al costat d'Héctor Claramunt, que assumeix, com hem dit en esta ocasió, la direcció. Héctor, què tal? Bon dia, com estàs?
14: Hola, bon dia. Estic molt bé, molt content de parlar amb vosaltres.
0: Encantats de saludar-te. Escolta, la història va començar en 2018 en els escenaris catalans i ràpidament es va convertir en un fenomen teatral amb adaptacions i temporades en diferents països. El salt al cinema va permetre ampliar encara més eixa audiència. Va tindre un gran èxit no només al cine, sinó també a les plataformes i a nivells internacionals. Ara, esta segona part és molta més responsabilitat per la motxilla que porteu? Algo ha passat en la... O l'ha impactat molt la pregunta, o la línia telefònica s'ha caigut, com mos està passant molt últimament, però, home, no crec jo que la pregunta...
2: No és molt controvertida.
3: No ha penjat de cor.
0: O s'ha avorrit mentre feia l'enunciament o algo. No, ara parlarem en Claramunt, però és que aquestes coses quan et passen, dius, perdó, què ha fet? Héctor, que ha passat algo en la línia, no? Ha passat i està passant. De fet, no n'hi ha forma de recuperar ixa telefonada. En fi, ho intentarem una volta.
14: Jo estic aquí, eh?
0: Ah, estàs escoltant-me, vale, ara t'escoltem. Sí, t'escolto
14: perfectament.
0: Sí, doncs sí. Alguna cosa, algun fenomen paranormal ha succeït.
14: Sí, no, ara estic aquí ben al mig del carrer amb tanta cobertura com puc.
0: T'estàs absorbint tu tota la cobertura del veïnat que tens al voltant, no?
14: M'he ficat una antena al cap, a veure si...
0: Com aquells que es posaven el paper al bal,
14: exacte,
0: no?
14: Te'n
0: recordes?
14: Totalment.
0: Escolta, no sé si hauràs escoltat l'enunciat de la pregunta, però és molta més pressió respecte a la primera, ara?
14: No ben bé. La veritat és que és més il·lusionant encara, perquè quan, justament com dèieu, una cosa saps que ha agradat tant, que a tothom li ha fet moltes ganes, s'ha fet tant, al final és ganes de satisfer aquest desig que té la gent de veure més d'una cosa. Jo no ho prenc com a pressió, sinó com una il·lusió. I hem fet aquesta pel·lícula amb la gran il·lusió de que la gent encara s'ho passin millor veient aquesta segona part, i crec que ens n'hem sortit.
0: De totes formes, què significa tornar ara amb Escape Room, en este cas en la segona, diguem, entrega?
14: Què significa? Significa una aposta per encara donar més de si. És a dir, amb la primera part vam plantejar un invent, que és aquesta escape room, que desemmascara els personatges, i clar, quan fas una segona part, dius, vale, tornarem a fer el mateix, sí, però ho farem diferent, i alhora ho farem encara més emocionant, més espectacular. Hem fet una pel·lícula que realment ha deixat volar la imaginació. Hem creat una situació dins de... d'un túnel del terror, d'una antiga atracció d'un parc real que existia a Barcelona, i realment hem plantejat un joc a l'espectador que penso que és molt, molt entretingut, i que hem fet una pel·lícula que la gent s'ho passarà molt i molt bé veient.
0: La producció ha tingut un repte logístic amb seqüències de gran complexitat tècnica, com per exemple la del tanc que s'ompli d'aigua, rodada, a més, en unes condicions de temps molt ajustades en les que te ho jugues tot, no?
14: Correcte, sí, aquella escena realment la vam rodar, va costar molt, perquè la idea que jo tenia a l'hora de fer aquesta escena és no tallar durant tota l'estona que el Joel està submergit a sota l'aigua i veure que no hi ha truc, que realment aguanta tota l'estona perquè no tallem en cap moment i se'l veu tota l'estona durant més d'un minut tancat en aquest tanc d'aigua, i penso que aquest repte era divertit. Jo sempre m'ho prenc com per passar-nos-ho bé. Tot i que pugui ser molt difícil, és divertit veure que tenen surts.
0: Mm-hmm. I com va anar la preestrena? Quina ha sigut la reacció del públic ahir? Satisfets?
14: Molt, molt. La veritat és que tot el que vam rebre va ser l'objectiu, que era generar entusiasme. I tothom va, com diem aquí, flipar molt, perquè no s'esperen aquest tipus de producció, aquest tipus de pel·lícula espectacular, amb aquest tipus de decorats, d'escenes, d'emocions. És una cosa que és bastant estranya en el nostre cinema. Aquí es fan sempre pel·lícules molt serioses i molt tocant de peus a terra, i de sobte fer una pel·lícula que juga a això, a transportar l'espectador en un món diferent, en una aventura, en un túnel del terror, i jugar aquest nivell és una cosa que la gent no s'esperen i que penso que agrairan moltíssim.
0: Héctor, una última coseta només, i no et llevem més temps. Hem de dir que estava previst parlar avui també amb Joel Joan, però malauradament no ha pogut ser per una trista raó, i és que esta nit faltava de forma sobtada el seu pare. Des d'ací no cal dir que li enviem una forta abraçada i molt d'ànim. Però és una notícia que ha deixat a tot l'equip en xoc.
14: Sí, bueno, són coses que passen a la vida, per desgràcia, de tant en tant, i en el moment menys esperat t'endús una notícia tràgica, com ha estat ara, i bueno, doncs hem de seguir endavant. El Joel també volia estar aquí, però com comprendreu, no
0: és el moment.
14: No era el moment.
0: Pues Héctor Claramunt, director d'Escape Room, en esta segona edició, gràcies per haver-nos atès, que vaja molt bé la peli.
14: Moltíssimes gràcies, i que la disfruteu molt a València, també.
0: Així serà, una abraçada molt forta.
14: Vinga, igualment.
0: En 5 minuts.

0: el migdia, però no sé en quin nivell ens havíem quedat com per a, anar ja de baixada per acabar el programa.
1: Anem ja de baixada o acabem per tot lo alt, perquè esta setmana també tenim una comèdia espanyola que abans que Escape Room 2 arriba a cinemes i és Nuda Propiedad.
2: Yo no quiero irme de mi casa. Hay otras opciones.
3: ¿Qué opciones?
2: ¿Conoce la nuda propiedad?
3: ¿Eso qué cojones es?
2: Podría quedarse en su casa hasta que...
1: Es tracta...
0: Hasta que...
4: Venden la casa enfrente.
1: Pues madre, esta película arriba en un momento.
5: Es molt actual, ¿no?
1: Sí, es molt actual. Es una película protagonizada por Susana Abaitua y Max Iglesias. Recordemos, Max Iglesias, actual pareja de... Aitana Sánchez Gijón. Efectivamente, que os vamos a rechar por el carrer.
0: Están en shock, hablan de shock.
5: Eso no fa la vida.
1: Pero continuemos rechándose.
5: Ah, vale, vale.
1: En pels carrers de...
5: Ah, me pareix bé.
0: Que están en rabieta, es... ¿Cómo te lo explique yo?
1: No, al contrario.
5: Porque van a estar...
0: Perquè volien ser elles.
1: Estem molt contentes perquè... Estem molt contentes perquè quan tinguem l'edat d'Aitana Sánchez Gijón també podrem tindre una parelleta amb Max Iglesias.
0: Ah, no, perquè estaria millor que estiguereu alguna de vosaltres en Max Iglesias.
1: No, home, no.
4: Vosaltres estem molt contentes.
0: Què aneu a dir, si no?
1: Què aneu a dir, si no? Bueno, què conta esta pel·lícula? La història de Vera i Lucas, que són una parella que està ja pròxima als 40 i que troben un piso a meitat de preu gràcies a la nuda propietat. És a dir, que el compren ara, però la persona que viu seguirà vivint allí fins que es muiga.
0: O sigui, que porta bitxo, no? Com aquell que diu el pis.
1: El que pareixia una solució miraculosa pront es converteix en una obsessió quan la persona gran desapareix, reapareix canviat i deixa de comportar-se com algú que està a punt de morir-se.
4: I de repente és jove.
0: Bueno, diu, i de repente és jove. Jove no ho sé, però maligne igual sí. Bueno, no?
4: Divertida.
1: És divertida.
4: Jo sí que la moria, eh?
0: Sí, això de la nuda propietat, crec que vos ho vaig contar un dia. Si vos pegueu una volteta pels portals immobiliaris, bueno, a banda de veure ara que han desaparegut tots els pisos de lloguer, n'hi ha moltes coses d'estes que es venen la meitat de la propietat o inclou la nuda propietat i tal. Bueno, tot és qüestió de veure-ho també, perquè si la persona està, encara que si et succeeix com en la peli, tu imagina que vas allí i dius, bo, sol li queden 2 telediaris.
1: I després no.
0: I una setmana després, més jove que tu,
1: Voleu que acabem i vos faig un repàs ràpid per lo que hi ha a les plataformes?
0: Sí, per favor, sí, per rapidíssim. Favor, per
1: favor. Mira, en Amazon tenim una nova temporada de Reina Roja, que és la trilogia de Juan Gómez Jurado, que va arribar en forma de sèrie protagonitzada per Victoria Luengo, i que ara ja té nova temporada Loba Negra, que s'estrena avui mateix en Amazon Prime, per si vos agrada. Que era este tráiler que estem escoltant.
5: Els llibres estan molt bé.
1: Pues la sèrie diuen que també. Jo no l'he vist.
4: Jo tampoc l'he vist.
1: Però, si
5: jo
1: voleu...
5: Jo l'he intentat, però no... A lo millor de vindre d'allí...
1: A lo millor per això, pel llibre.
5: Que no entra, igual.
1: Bueno, esta és la proposta d'Amazon, però si tirem a Netflix podem trobar l'estrena d'una minissèrie de 7 episodis titulada A l'este de l'Eden, que ens situa a començaments del segle XX, quan una dona d'esperit independent separa dos germans i desencadena una història que marcarà 2 generacions. És una adaptació d'una novel·la del mateix nom de John Steinbeck.
0: Violència, agressions...
1: Violència,
0: no
1: drogues... Què. De tot, perquè això ho posa en totes.
0: Que horror, tu, sí, encara que siga la sirenita.
4: Encara que siga la ballena, la orca, sí, esta cantora...
1: Si vos agraden els documentals, arriba a HBO un documental sobre Michael Schumacher, titulat Michael Schumacher 94, que revisita la primera victòria de Michael Schumacher al campionat mundial de Fórmula 1 l'any 94 i reconstruïs el que va ser el camí del pilot cap al seu primer títol mundial.
4: I jo què he fet ara?
0: Interessantíssima, ella.
4: No, però a voltes contes perquè no, o sea, no és que les proposes tu, sinó que és el que n'hi ha a les plataformes. Per exemple, el documental de Katy Perry o d'Oasis, que no m'interessava no tant, però a lo millor esta sí que la...
1: El de Michael Schumacher, a lo millor sí.
5: Schumacher.
0: Sí, claro. Sí, sí.
5: Que es dirà Schumacher.
1: Bueno, es dirà com... Igual ho dic fatal.
0: I per acabar...
1: I per acabar, la sèrie que s'estrena en Disney Plus, que és Kill Jackie, protagonitzada per Catherine Zeta-Jones, que conta la història de Jackie Price, que és una traficant de cocaïna que porta una vida de luxe venent obres d'art mitjançant trames fiscals.
0: Esta, no veus la comparativa, Isa, d'Anne Hathaway i esta dona?
1: No.
0: Demostrant qui ha sabut retocar-se millor o pitjor, pues, perquè és molt jove, esta senyora.
1: Catherine Zeta-Jones
0: és molt jove. Sí, sí, sí, molt, molt joveneta. En fi, bueno, molt joveneta dins del seu espectre, n'hi ha que dir. Que tingueu un bon cap de setmana,
1: igualment. Val?
0: Que mos donem temps a veure totes les pel·lis, perquè si plou poc o molt tindreu temps, així que aprofiteu este cap de setmana. A la resta de la gent també vos ho diem, encara que als que quedeu, vos recomanem que vos quedeu en la ràdio, que ara arriba Vicent Gil i el Tastem la Comunitat.
6: És migdia. A Punt Radio. Noticias.
7: Empuje desde su ámbito. Unos
8: y unas. Hola, ¿com estan? És la senyal que ens arriba des del Congrés dels Diputats. Està en marxa el debat per a la convalidació o no dels dos reals decrets de la vivenda. Fins ara, fins al moment, el no de Junts als dos, que suposa que no tiraran avant. La ministra de Vivenda ha demanat convalidar els decrets de l'habitatge i immediatament pues, s'ha de treballar per a tramitar-los com a projecte de llei per a fer les correccions tècniques que alguns grups parlamentaris reclamen.
9: Vamos a hablarle a la gente con honestidad. Les vuelvo a pedir, lo primero, que ustedes puedan apoyar con este Real Decreto Ley. Es la hora de la verdad, es la hora de cumplir con la gente, es la hora de cumplir con españoles y españolas y también con catalanes y catalanas.
10: Sí, així s'ha adreçat Isabel Rodríguez a Junts perquè hi voten a favor o s'abstinguen en la votació i els decrets tiren avant perquè ha incorporat el 90%, el govern ha incorporat el 90% de les propostes del partit de Puigdemont i després s'ha adreçat també al PP, Vox i UPN que han anunciat el vot en contra dels decrets. Els ha demanat que trien amb qui estan.
9: Señorías del PP, de UPN y de Vox, señorías de las derechas, ¿con la gente o con los buitres? Esta es la lección, sí, señorías. Los buitres que desahucian o la gente que sufre.
8: Doncs en estos moments comença a parlar Míriam Nogueras, la portaveu de Junts. Escoltem un moment.
11: Defensar el detall, els seus enganys. Nosaltres només tindrem 7 minuts per defensar la veritat. Avui hi ha molta gent pendent del que passarà aquí. Sobretot aquella gent que confia en l'esperança que aquest Reial Decret podrà protegir-la. I nosaltres tenim la responsabilitat de dir la veritat, sigui quin sigui el preu a pagar per fer-ho, senyora ministra. Perquè la gent necessita poder confiar. La gent necessita saber què passa, encara que no sigui allò que voldria escoltar. Enmig de tot aquest soroll existeix la veritat. I la veritat va una miqueta més lenta, però la veritat arriba. I un bon exemple de tot aquest soroll és la piulada que ha fet el president del govern de l'Estat espanyol, el senyor Pedro Sánchez, que diu que això va d'escollir entre la majoria social i els especuladors. I només cal llegir l'article 1.1, l'article 1.4...
8: Bé, són les declaracions, les primeres paraules de Míriam Nogueras, la portaveu de Junts. Ja saben que Junts és el partit clau en aquestes dues votacions. Ahir ja va avançar que votaria no. En principi no s'espera que canviï la seva posició. Si vota no, els dos decrets decauran. En tot cas, d'ací una hora ampliarem la informació i veurem quin és el sentit de moment del vot de Junts. Mentrestant, hi ha un altre flanc que s'ha obert en l'hemicicle, perquè des de bon matí creix el remor al voltant d'un possible avançament electoral. Segons diversos mitjans, el president Pedro Sánchez estaria considerant aquesta possibilitat si el remat acaben caient els dos reials decrets. Tant des del PSOE com des del govern diuen que avui no toca parlar d'això, sinó de les mesures per a pal·liar la crisi de la vivenda. Hem escoltat a la ministra Isabel Rodríguez, però que la qüestió, el cas és que estava als corredors. Congrés dels Diputats, Lucía Mas, bona vesprada.
12: Bona vesprada. Junts posa el govern contra les cordes i així el rum-rum és d'eleccions. Es confirmen de fons de govern que alguns ministres han traslladat este matí a Sánchez l'avançament electoral. Alguns socis ens diuen que ja no descarten res i fons socialistes traslladen que efectivament el president estaria pensant en convocar eleccions per al dia 29 de novembre després d'esta eventual derrota parlamentària. El president ha tratat així a este ple extraordinari sense aclarir res.
13: En el canvi d'opinió de Junts.
14: Buenos días.
12: Però amb l'aplaudiment molt sonor i poc habitual de tota la bancada socialista que evidencia el clima. Ens diuen des del fons socialista este primer cal veure què passa avui i després sentir el carrer. També ells com Sumar avancen ja el relat, els números no donen i diuen que ha arribat l'hora que PP, Vox i Junts es retraten. De fet, s'ha acordat que les votacions siguen un a un i a veu alçada. Escoltem el portaveu socialista Pachi López i la portaveu de Sumar, Verónica Barbero.
15: ¿Es de los que cree que si hoy no salen los decretos habría que ir a elecciones?
16: Yo lo que creo es que vamos a debatir sobre dos decretos que vienen bien a la gente. municipales.
17: Yo lo que creo es que hoy tendríamos que aprovechar la oportunidad de oro que tenemos para aprobar estos dos decretos. Dicho esto, es una prerrogativa que le corresponde al presidente. Si quiere convocar, estamos listas para ir a elecciones.
15: Entiendo.
8: Bé, més coses. També recorden que hi ha la mobilització avui de les persones acampades a la Porta del Sol, s'ha desplaçat cap als voltants del Congrés dels Diputats a l'espera del resultat de les votacions, que seran a mà alçada. Es calcula que hi haurà vora 4 hores de debat, segons calculaven este matí les senyories, amb la qual cosa el veredicte arribarà pot ser més tard de les 2 de la vesprada, estarem pendents en tot cas de comptar-lo seu. Les forces de seguretat a les portes del Congrés dels Diputats mantenen blindada la zona amb un important cordó policial i més de 500 agents estan allí destacats per a evitar possibles aldarulls. Ja anem amb altres coses, amb l'altra notícia del dia, que és la pluja. El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat dona ja per finalitzada l'alerta a nivell roig per pluges al litoral de València i l'interior de Castelló, tot i que encara es manté al litoral de Castelló. Per tant, molta atenció al litoral de Castelló perquè continua almenys les pròximes hores i s'ha a nivell roig, alerta roja. També es desactiva la vista taronja, l'alerta taronja per les tempestes en tot el litoral de València i Alacant i a tota la província de Castelló, però es manté l'avís groc en l'interior de València i Alacant. Per tant, inestabilitat per a les pròximes hores. Moncofa, en este cas a la Plana Baixa, ha registrat este matí els episodis de precipitació més intensos que es preveien inicialment per a última hora de la nit. L'episodi ha deixat acumulacions importants d'aigua en alguns punts. Encara són visibles diverses incidències, sobretot en camins i passos terrenis que continuen tallats en estar inundats, negats per l'aigua. En un d'ells està Sofia Riego. Bona vesprada.
18: Bona vesprada. Tranquil·litat ara mateix és el que s'està vivint a la Plana Baixa, en general amb pluges que sí que apareixen de manera intermitent, però que ja no tenen res a veure amb el que s'ha viscut a primera hora del matí a Moncofa o el que s'ha viscut esta matinada a Almassora, on sí que hi ha hagut acumulats importants que han fet fins i tot que els bombers hagin hagut d'intervindre per ajudar a buidar l'aigua de les cases, sobretot a la franja litoral. Així teníem por perquè fa uns dies ha estat plovent molt intensament, el sol està saturat i els acumulats que se preveien podien fer que es produïren inundacions. Finalment, els acumulats més importants són els que, sens dubte, s'han registrat a Eslida, amb 150 litres per metre quadrat, o a Ain, també a Xodos, a l'Alcalatén, i el que es temia, sí, a Borriana, és que està tota aquesta aigua que ha plogut a l'interior arribar a aigües avall, arribar al seu pas pel municipi amb molta força. Hem pogut veure els bombers forestals i els bombers del Consorci monitoritzar durant tot el matí el curs del riu, pràcticament fins la seva desembocadura. És una aigua, de més, que hem de dir que baixava negra perquè està replegant totes les cendres de l'incendi de la Vall d'Uixó, que es va cremar aquest estiu, però sense que hi hagi més incidents està transcorrent el matí a l'espera de què passa amb aquesta alerta roja.
8: En els esports i el futbol, la selecció ha fet l'últim entrenament abans de viatjar a Oviedo, on afrontarà demà el tercer partit, Isabel, de la Lliga de les Nacions contra la República Txeca.
19: Si és de Luis de la Fuente, s'ha necessitat a la ciutat del futbol de les Rozas. L'única absència, la de Nico Williams, que abandonava ahir la concentració per molèsties a la cama dreta. La selecció viatja esta vesprada a Oviedo, on demà, a les 9:15 de la nit, i a l'estadi Carlos Tartiere s'enfronten a la República Txeca. Espanya arriba a la cita com a líder de grup després de les victòries contra Anglaterra i Croàcia. També triomf per a la selecció sub-21, que ahir passava per damunt de la de San Marino. 0-13 el marcador i protagonisme valencià. 5 gols va fer el davanter de Tavernes de la Valldigna, Carlos Espí, i un tant baixís de les botes del jugador de Polinyà del Xúquer, Jarek. El pròxim dimarts contra Romania, els de David Gordo podrien certificar la classificació per a l'europeu de l'any que ve.
8: Gràcies, Isabel. Acabem. Continua ara la programació. T'estem. Nosaltres tornem a actualitzar a la una.
6: A Punt Ràdio, notícies. Olor a mar. Sabor a horta, tradició i avantguarda. Alça el foc i para la taula, que comença Tastem la comunitat. En A Punt Ràdio, amb Vicente Gil.
20: Molt bon dia, comunitat valenciana. Anem al concert en un nou programa de Tastem la comunitat. I avui anem a dedicar-lo a Llombai. a la vora del riu Magre. Allí estén el seu nucli urbà, esta població de la Ribera Alta, fins a topar-se amb el seu poble veí, Catadau, del qual li separa tan sols un carrer. Amb un passat que, igual que molts altres dels nostres pobles, Iber, Romà, Visigot i Morisc, té, no obstant, algunes particularitats molt ressenyables. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, va passar per allí després d'haver atacat el pròxim castell d'Alcalà o Alcalans, d'ací el nom de l'antiga comarca, i d'haver capturat el seu alcaide. A la fi del segle XV, la família Borja, més coneguda per l'italisme Borgia, va comprar la baronia en 1494, és a dir, el papa Alexandre VI va ser, a més de líder eclesiàstic del cristianisme catòlic, baró d'estes pròspers i fèrtils terres. Carles I va decidir donar-li a Francisco de Borja i Aragó, futur San Francisco de Borja, rang de marquès de Llombai, convertint-se en el primer marquès d'este poble. Amb ell va començar un canvi dràstic en aquells dies i el xicotet poble, habitat majoritàriament per moriscos, va convertir-se en un important centre cultural i espiritual de la zona gràcies a la construcció del convent dels dominics i a l'església de la Santa Cruz, de la Santa Creu, un important i desconegut eixample de l'últim gòtic rural que queda a Espanya. Bueno, i continuem el nostre programa, que avui ve pilotat per Maite Freitas als controls d'esta nau, d'este halcó mil·lenari, que de moment se'n va ahir, a la vora del riu Magre, perquè seguim parlant de Llombai. Anem a buscar la seva identitat. Allí se celebren diversos esdeveniments, entre ells la Fira Gastronòmica de l'Arròs, el Caqui i la Taronja, o el seu cèlebre mercat renaixentista dels Borja. Sens dubte, el major dels mercats medievals que se celebren en la nostra comunitat. Esta localitat valenciana és vist d'història en la celebració del mercat renaixentista, que s'ha convertit, després de més d'una dècada, en el gran referent cultural i turístic del municipi. Una feta històrica que va molt més enllà d'un simple mercat. És una immersió completa en l'època del Renaixement, amb ambientació cuidada, recreacions històriques, artesania, gastronomia i multitud d'activitats. Però Llombai atresora també encants arquitectònics o naturals, com la seva cova de les Meravelles, que la immensa majoria dels valencians desconeixen. I de tot això en parlem avui amb els nostres convidats.

0: Us presentem en primer lloc a Trini Lliso. Ella és regidora de Comerç, Economia i Turisme i, per tant, responsable d'alguna manera de l'església parroquial de la Santa Creu, de la Torre Castell de l'Edua, de l'ermita de Sant Antoni Abat, del paratge natural, del municipal del Tello, de la Cova de les Meravelles o del ja anomenat Mercat dels Borja. Trini, a més, és una gran amant de les plantes i dels gats. I li agrada molt clavar-se en la cuina i trastejar allí en la cuina. Trini, veniu de Llombai, acabeu d'arribar fa una miqueta, m'imagine que durant tota la nit l'Ajuntament ha estat en un ull posat en el riu Magre.
1: Bona vesprada, bueno, bon matí. Moltes gràcies per haver-nos convidat. I sí, sí, hem estat velant tota la nit que ens passava en les pluges, si venien, no venien, si anaven a ser fortes. Al final, la nit l'han passat prou tranquil·la i ha sigut un poc a les 6 del matí quan la tempesta ens ha arrossegat un poquet, però ha estat controlada.
0: Això sempre fa fredat, no? Perquè quan a la Dana el llit del riu va créixer exponencialment una barbaritat. Hi havia grans camps que desaparegueren literalment.
1: Així no va ser.

0: ser molt, molt, molt.
1: Pues anem a continuar en els nostres convidats. Ara després ens ho contaràs, això. Anem a continuar amb Vicent Sanz, que Vicent és l'home que tot ho sap. Ell és cronista de Llombai i estudiós d'una història local tan important com desconeguda. Coneix tots els secrets del seu poble, els d'ara i els de fa un grapat d'anys. Vicent, bon dia o bona vesprà.
2: Bon dia, moltíssimes gràcies. I home, tots tampoc diria.
1: Bueno, quasi tots. Per cert, Llombai té algun secret inconfessable?
2: Secret inconfessable? Home, tots tenim els nostres misteris, que és lo bonic, però no. Secret inconfessable com a tal, no. Ara que tenim un gran patrimoni, una gran història, i sobretot som un poble de valor.
1: Molt bé. I algun secret desconegut? No, perquè si tu el coneixes no serà desconegut, no? O sí?
2: No, però n'hi ha alguns retalls d'història que a poc a poc van apareixent. Llavors, encara queden secrets per a descobrir, com per exemple, ara estic intentant rastrejar la visita d'una reina a Llombai fa 600 anys, hombre, però de moment encara no he trobat la referència documental.
1: Si era fa 600 anys no era Letizia.
2: No.
1: Molt bé. Un altre dels nostres convidats és Julia Martínez, la cuinera, junt al seu pare, de Caladio, un dels establiments més reconeguts de Llombai, i molt bons arrossos i fantàstics esmorzars. Enguany han obtingut en el concurs internacional de paella valenciana de Sueca el tercer premi en eixe pòdium que tan difícil és d'aconseguir, aixina que ells cuinen la tercera millor paella del món. Julia, molt bona vesprà, com va això?
3: Molt bona vesprà, molt bé.
1: Heu acabat ja els esmorzars?
3: Estic tirant-li a la faena. Ara mateix hem acabat els esmorzars i ara preparant ja per al dinar.
1: El cas de l'Àdio és un cas curiós. Estem acostumats a entrevistar cuiners que venen d'una segona, d'una tercera generació. No, ahir son pare, Julio, que es dedicava a la indústria del moble, de colp a repent, la seva filla Julia havia estudiat cuina i va dir, ahir tenim una propietat de l'abuelo, del tio Ladio, que està allí perduda, per què no agarrem i fem un restaurant? I vos ocorreix muntar en Caladio, i a quina hora, no? Perquè ahir esteu tota la família treballant.
3: Sí, assistem, pues, mon pare, la meva germana, jo, ma mare ja l'hem retirat, i està la nostra cambrera.
1: Bueno, a ta mare l'heu retirat, van dir, perquè vos interessa que ara estiguen els xiquets, cuidamos els xiquets.
3: Fem-me de vuela.
1: Això també està bé. Teu diu uno que de tant en tant li toca fer de vuelo, i xina, que...
3: Això, toca pringar.
1: Claro, és una de les faenes més boniques que n'hi ha en el món. Julia, i aquest tercer premi, a més de que vos ha cridat un fum de gent que vos coneix per felicitar-vos, vos ha reportat algo? Ja n'hi ha gent que ha anat a posta a tastar ixa tercera millor paella del món?
3: Sí, sí, ja ha vengut gent i de fet estan demanant moltes i la veritat que ho duguem prou bé.
1: A més, vosaltres teniu ixa doble opció de, que no sé si Salva també la tindrà, que ara parlarem amb ell, de poder-se menjar la paella allí, en el local, en Caladio,
3: clar,
1: o endur-se-la per a menjar-se a la casa.
3: Sí, les dues formes poden ser.
1: Muy
3: si
1: bien.
3: Vols estar en casa tranquil·let, te la pots endur, i si vols estar de festeta en el restaurant, pues te la menges allí i a disfrutar, també.
1: I, a més, feu uns bocates, uns entrepans espectaculars. Això d'on he fet jo.
3: Moltes gràcies.
1: No, i vull dir que n'hi ha gent que diu, és que a Caladio allí no tenen l'esmorzar popular, allí vas... No, en Caladio
3: no.
1: Mengeu a la carta perquè el vostre bocadillo, jo ho entenc, que no pot tindre el millor el mateix preu que té en altres llocs.
3: Clar, sí. Molta gent ho diu, però és que molta gent no aprecia que li dones una bona qualitat del producte, en quant a lo millor en un esmorzar popular t'estan donant una qualitat més rebaixada del producte, entonces no pots competir en això.
1: Quantitat i qualitat. No te'n vages encara, Júlia, exacte, perquè vaig a presentar a Salva i que m'agradaria que estigueu els dos, perquè d'alguna manera sou

0: responsables de la Fira d'Arrossos. I,
1: pues sí.
0: I Salva Barberà, és un altre dels cuiners de Llombai. Junta la seva dona, regenta el restaurant Tavic Lunch, especialitzat en arrossos i carns a la brasa. Ell és un altre dels habituals dels concursos gastronòmics i un dels organitzadors, Junta Caladio, de la Fira Gastronòmica de l'Arròs, el Caqui i la Taronja. Salva, costa molt organitzar la Fira Gastronòmica?
2: Home, ara avui en dia igual no, però quan es començarem... Bueno, quan es començarem, la veritat és que començarem en plan, això volem fer-ho, n'hi ha que fer-ho, i ho farem. O sigui, ho farem una colla de quatre amics, i la repercussió sigui tan bèstia que direm, n'hi ha que fer-ho ben fet. Vull dir, ara n'hi ha que organitzar-se com a lo que puga ser. O sigui, i any a any pues anem millorant moltes, moltes cosetes, però bueno, avui en dia costa menys que al principi.
0: Ja és important. I ara que no mos entén en l'Ajuntament, la regidora es porta bé, vos tira ahí una maneta...
2: Home, reunions ne fem, si no mos tira una maneta, mal.
0: Bueno, bueno, no, em pareix molt bé, perquè hi ha que recolzar des de l'Ajuntament ixa iniciativa gastronòmica, que això està molt bé. Mos haguera agradat parlar també amb els representants de Coalmar, que és la cooperativa de Llombai, però finalment no han pogut assistir. Sí que tenim que dir que Coalmar és la fusió que ara se coneix com a Coalmar Fruits, de la cooperativa de Llombai i la d'Alfart. Hi havia un projecte molt més ambiciós que incluïa també a Catadau, i no sé si era a Montroi o no sé quin altre poble era.
3: No, Catadau a Soles.
0: A veure, que tinguem així.
4: Era
0: Estrella
4: Soles.
0: Sí, Estrella Soles.
3: El Marquesat.
2: Real entrava i després se lleva.
0: Però ah, jo sé que n'hi havia un quart poble. Entonces, Real també li se va proposar i al final, no, igual que Catadau, no li va interessar per les raons que siguin. Però és una... Anem a veure. El Llombai, igual que els pobles del Marquesat, és un poble eminentment agrícola. Uh-huh. Entonces, claro, ixa cooperativa en els seus anys va néixer fruit de la necessitat de defendre els interessos dels llauradors.
3: Correcte.
0: I a més, ara que la cosa està posant-se àspera, sobretot per la gent del camp, ha tingut també la necessitat d'ampliar i ajuntar-se en altres cooperatives per a tindre més força.
4: Sí, perquè en Oritxe, per exemple, eren els grans comerciants que tenien magatzems de raïm i anteriorment de ceba, i clar, ells eren els que marcaven els preus, i és que a lo millor acceptaven una collita o no l'acceptaven, depèn de a lo millor si li quedés millor, li quedés pitjor, coses que passaven. Finalment, hi hagueren uns llauradors, sobretot que tenien moltes terres, que van dir, això és, la unió fa la força, tenim que unir-nos. La primera collita va ser en el 53, i en el 54 és quan ja es fica plenament la bodega a funcionar, se creix la cooperativa vinícola.
0: Bueno,
4: i a partir d'ahí...
0: Això hi ha que aclarar-ho. O sea, molta gent no sap que la cooperativa naix com una cooperativa vinícola. Jo no sé exactament en quin moment se fa el traslado a la Taronja i després al Caqui.
4: Sobretot això és a partir dels anys 70. Sí. A partir dels anys 70 és quan es comença tota la terra secana a transformar-se. I, claro, Llombai normalment, igual que el Marquesat, ha sigut terra de secà. Vinya, olivera, garrofer, el blat... A partir d'aixòs anys es comença a transformar-se, ja venen el que són les taronxes, després els arbres frutals, l'arbre esquillera, i ara està el caqui.
0: Mira que avui en dia, cuidao, que el garrofer està donant molta feina, molts ingressos, igual que les olives, les almassares d'oli, avui en dia estan funcionant molt bé. Jo no sé si llavors se té que replantejar un poc el panorama o què, però vamos, la producció majoritària, jo crec que el 70-75% és de caqui.
4: Sí.
0: Encara que després dels preus dels últims anys està perdent una miqueta de força, i ja n'hi ha gent que se replanteja si deixarà el caqui per continuar.
4: Allà, per exemple, n'hi ha hagut també plantacions de figueres i d'anouers, ja que veus. Estan intentant combinar, i en algunes parts, nosaltres encara no n'hem arribat, també estan ara tirant el pistatxo. Perquè són intentant veure com, de quina manera...
0: Pistatxo és el futur, Cuidao,
2: no
0: cuidao.
2: No crec.
0: Que jo tinc un nebot que es dedica al pistatxo i...
2: La taronja és el futur.
0: I li va molt bé. No, la taronja ha sigut el futur sempre. Sí. Perquè hi ha hagut moments d'altibaix que s'abandona, ara se vol recuperar, i ja n'hi ha gent que està desfent-se del caqui i tornant a la taronja. Però, bueno, això són altres històries. Júlia, que te tenim ahir a abandonar. Tu no, quin arròs has preparat per la fira enguany?
1: Pues enguany he preparat el de l'arròs de la Ribera del Xúquer, el que va fusionar ahí

0: ho passarem, ara més novetat, que antes se feien panses i ara quan tinguem tant de quequi, pues incorporarem el quequi. I eixa paella, eixa
1: arròs... Però explica-li a l'oient, eixa arròs és una paella seca, no?
2: Això te la puc explicar.
0: Sí, sí, és una paella seca.
1: Així està Salva, que va col·laborar en l'explicació. Que porta arròs, sobretot, i què més?
0: Arròs, porta costelles, abaecho, cigrons i el quequi.
1: Ja veus, costelles i cigrons. Això per què, Salva?
0: Que l'antiga recepta és que se ficava, pues, les panses, que era el que més teníem així, de la vinya, i ara, com no ne tinguem, pues, hem incorporat el quequi.
1: O sigui, que aquest toquet de dolçor de la passa l'heu substituït per el quequi?
2: A veure, és que nosaltres
0: el
2: raïm que teníem era raïm molt... molt, molt
1: moscatell.
2: Però de taula. No era... O sigui, realment, quan se feia, per exemple, el macent de frut, la macent amb la que tinc jo enfront de ma casa, ella replegava tot, o sigui, les dones netejaven totes les panses que s'havien pacificat en la mateixa mata, i això era per tirar o pas burros o el que fora, vull dir, no era comercial perquè el que se venia era el raïm. Entonces, este home feia una mistela de tot aquest raïm, és una graduació bestial.
1: Claro, ara si vols mistela tenes d'anar a Godelleta o a Turís, claro, que això és un problema, que el deixat de tindre mistela, fija't tu. I Salva, ixe arròs, me comentaves antes a micro tancat que la passada edició va ser uno dels que més èxit va tindre.
2: Sí, nosaltres lo que estem fent, perquè de moment pues, és una fira que no tenim l'espai que voldríem tindre, entonces diguem que lo que tenim que fer és que anar donant, millor dit, n'hi ha que remuntar-nos un poquet, que estem intentant fer un receptari de receptes tradicionals del poble, que tenim l'avantatge o el hàndicap, o com tu vulguis dir-ho, de que el poble no ha crescut molt, però les tradicions les hem viscut encara. O sigui, nosaltres encara som vivint, o sigui, encara som persones vivint de les tradicions.
1: Escolta, que el cronista no té algunes quantes d'aixes receptes i recopilades, però això contacta.
2: Ell ha escrit un llibre, inclusive, d'un dels postres.
1: Muy bien. És que ja m'ha dit que ell té receptes dels pastissets de moniato i de tot això.
2: Entonces, esta recepta que està dient Júlia, pues, jo recorde de no menar, perquè això sí que no la tasta directament, que la gent pujava en carros a les llomes i, ja te dic, de Llombai a on se conreava el raïm poden haver 15 o 20 quilòmetres. O sea, si es fas en burro, passes la nit allí, a lo millor, inclusive. Entonces, tu te portes menjar per allí.
1: Ja t'emportaves la cassoleta d'arròs amb panses?
2: No, ho feies allà.
1: Eh? Ho feies directament d'allí. Claro. Més mèrit encara.
2: Abaixo salat, o sea, entonces, nosaltres creiem... O sea, jo recordo, m'abuelo, ell menjar en pa, o es menjava en pa hasta el medio del xer. Menjar coses en raïm, això, quasi tot el menjar
1: en raïm. Pa en raïm i pa en medo.
2: Entonces, sí. Claro, el tindre un arròs que tu el mescles en raïm, pues no me sona gens raro. Clar. Ara, quan nosaltres farem la primera edició de la fira, coincidia que era el 25 aniversari de la menció d'origen de la Ribera del Xúquer. Llavors volguem fer, ja que anem a aprofitar aquest esdeveniment que és tan important, que és el 25 aniversari d'aquest producte que el tenim avui en dia, en a veure si podem fer que forme part de la fira. Llavors ens va ocorrir, nosaltres aquest arròs el tenim en carta com arròs de vendímia i el ficàvem en panses, i proposarem d'alguna manera adaptar-lo perquè incorporar el quequi. Entonces, el quequi, del quequi a la pansa, l'única diferència és que tens la textura,
1: sí,
2: i el color.
1: Jo inclús crec que la pansa potser té un grau més de dolçor que el quequi, però bueno, això és lo de menys. Júlia i Salva, quants restaurants han participat en la fira?
2: Estem en 8.
0: Enguany han sigut 8.
1: 8. 8, i dels 8, 3 de Llombai?
2: Sí.
1: Sí. 10, de 10, Got i Taula, Tabic i Caladio. Sí.
2: Sí. Got i Taula prové d'Alfar, però, sí, però té un local a Llombai.
1: Home, ara són veïns de Julià. Okay. Estan allí al costat.
2: Sí. Paret en paret.
1: Sí. Molt bé. I bueno, i després heu tingut gent molt important, com l'amic Paco Rodríguez, que ha sigut dos voltes. És un dels... No, l'únic cas que ha sigut dos voltes campió del concurs internacional de paella de Sueca, i a més el fa dos anys va ser campió de Sueca de i campió Fideuà, de la Fideuà de Gandia en el mateix any. Sí. Però és de veres, és l'únic que ha guanyat dos voltes el concurs de paella de Sueca Ojo, que n'hi ha gent. N'hi ha restaurants que la guanyà dos voltes, però en distint cuiners. Però el mateix cuiner i el mateix restaurant, l'únic cas. Anem a donar-vos uns consells publicitaris i tornem en seguida, que això està posant-se ja pantonar-nos pel dinar.
3: El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: El ciclo sinfónico de Les Arts revoluciona el otoño. Tres obras magistrales, tres grandes solistas y tres grandísimos maestros al frente de la orquesta de la Comunidad Valenciana. De octubre a diciembre, el concierto para piano número 1 de Tchaikovsky, el concierto para violín de Brahms y la cuarta de Mahler. Compra tus entradas en lesarts.com.
5: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
3: A Punt Ràdio. A València, 102.2. Tastem la comunitat, amb Vicente Gil.
1: Ja estem així, hem tornat, perquè Salva, no sé què vol dir.
2: No, t'has nomenat a Paco Rodríguez.
1: T'has demanat la paraula.
2: Claro, t'has nomenat a Paco Rodríguez. Ell viu en Llombai. Casat bueno, en una llombaïna.
1: Exacte.
2: Son pare és Rafael, que ha sigut...
1: Que és el pinxe habitual de Paco.
2: Pinxe habitual i cuiner de la falla de Llombai durant X anys, o sea, anys i anys. Claro, ell diu que és... Ell tota la vida és d'Alcúdia i jo sóc d'Alcúdia. O sea, que també li tira un poc el cor a la seva terra.
1: Però... Arroscanos a tots.
2: Arroscanos.
1: Arroscanos,
2: ell viu en Llombai i té molta
1: Paco
2: molta
1: Rodríguez,
2: relació.
1: Que és un fenomen que algun dia l'anem a tindre que portar, perquè claro, algú que se permetix el luxe, ell és té el restaurant Miguel i Juan, i que se permetix el luxe de tindre 7 restaurants Miguel i Juan en el Japó, algo tindrem que fer en això, tindrem que portar així, i és de veres, ell és roscà, però la seva dona és llombaïna. El seu sogre, que ell no hi ha concurs en el que no participi, que Rafa no estigui allí al costat, també és de Llombai, claro, lògicament, i ell és resident allí. Uh-huh. Però després també teniu a José. José té el restaurant en l'Alcúdia, però José és de Carlet, el dels Arcs. Uh-huh. I qui més ha participat? Sí.
2: Pues normalment sempre convidem a dos que siguen de fora, inclusive de la Ribera Alta, per a que coneguen les nostres recetes i perquè no... perquè nosaltres els passem la fitxa tècnica exacta de com té que ser aquesta receta perquè la fiquen en els seus restaurants. O sea, han tingut Alejandro Platero, han tingut a la cantina
1: molt
2: Rosafa,
1: bon tipus, molt bon tipus Alejandro Platero.
2: I en guany
1: tenim... I Eva Dabó de la cantina de Rosafa, que n'hi ha gent que no es creu que se pot minxar en un menú de 13 euros i l'únic que han de fer és anar a la cantina de Rosafa.
2: I fan les manetes de cerdo que...
1: Espectaculars.
2: Brutals.
1: Espectaculars.
2: Pues en guany teníem a un xic de Moixent, que el conegam... Jo el conec fa molts anys per el tema dels formatges, perquè ell de professió és afinaor de formatge. L'únic que passa és que, bueno, li tira també el tema de la cuina tradicional, i ell és inclús a llenya. Els fa tots a llenya. I l'any passat vingué per el tema dels formatges, i quan mos va veure baix, diu, no, jo l'any que viene quiero estar ahí bajo. O sea, jo vull que estar ahí baix, però com el que más.
1: Molt bé.
2: I enguany ell participa en l'arròs de costelles i col, i després tenim una... Enguany ha vingut una altra d'ací de Burxassot.
1: Oi, el de col i costelletes amb un pare l'ix de cine, però de cine.
2: Uh-huh. És molt de la nostra zona. I l'altre participant de fora...
1: Que ixe arròs té dues versions. La versió normal de tot l'any, de col i costelletes, i quan aplega Setmana Santa canvien les costelletes per la Baecho. Uh-huh. Però que ja n'hi ha gent que directament el fa en Baecho, que a mi em sembla molt bé. Uh-huh. I Júlia... que tu estàs ahí, estàs molt calladeta.
0: Dime.
1: Com ha sigut la fira d'enguany?
0: Bueno, la fira d'enguany ha sigut molt bona, perquè ha vengut moltíssima gent. Moltíssima. I la veritat que ha sigut pa nosaltres molt bo, perquè hem aplegat a vendre quasi 1.600 racions d'arròs.
1: Això és una barbaritat.
0: Entonces, pues, la veritat és que cada any anem a més i vulguem que siga a molt més.
1: Bueno, anem a veure. Salva no vol que ho diga, però a mi no m'importa dir-ho. Ha venut...

0: 600 racions a 3 euros la ració. Que ell diu, és que potser l'any que ve, ja, potser l'any que ve, conforme està posant-se el panorama, i en una inflació del 4,9%, en vez de a 3 euros, l'heu de cobrar a 4, però dona igual. Així i tot, bueno, seguir seguint un preu però... barat, espectacular.
1: No, el preu així...
2: Sí, la veritat que sí.
1: El preu així no és lo important, perquè nosaltres, com tu has dit, nosaltres participem en molts llocs i hem vist tant les coses bé com les coses mal. Entonces, tens que copiar de les coses que fan bé. Entonces, així, en aquesta part, és on col·labora l'Ajuntament, i aquest hàndicap, que és el preu, pues, l'Ajuntament, fent costat als comerços del poble, compra tot el gènere, nosaltres el posem l'escandallo a l'Ajuntament, i ells s'encarreguen de comprar-ho en el poble. O sigui, en totes les botigues del poble compren tots els ingredients. Entonces, al final, el preu no és l'important. Al final, és algo que sí, que el que volem és que la gent vinga, i sobretot que la idea era que provara totes les recetes, que algunes són recuperades i altres que simplement pues, han perdurat, com el que dius tu del coll.
0: No va, és clar, molt bé. Julià, no volem entretindre't més perquè si no es ton pare me renegarà. I me dirà, no m'entretingues tant a la xiqueta, que eres molt liante. Moltíssimes gràcies. Ton pare, te sentimos. Heu posat la punta ahí en la ràdio del restaurant. Muy bien. De maravilla. Pues moltes gràcies, Julià. Un beset molt gran.
2: Gràcies a vosaltres. Un beset a tots, compis.
0: A veure, que tenim així a Trini que està opinant-se damunt.
3: Sí, jo volia puntualitzar un poquet, que suposa que és que Salva no l'has deixat parlar. Que també teníem a Gastromorter, ¿vale? Que és un restaurant... Bueno, no és un restaurant, és una empresa de càterings, que ell és de Llombai, però viu en Alfarb. No l'han considerat al principi com a que són del poble, tant
0: però
3: ell...
0: Però és un altre dels 8 restaurants que participen.
3: Correcte. Tant ell com a Paco, sí. Al principi no han dit que eren del poble, però realment són del poble.
1: Es consideren con del poble.
3: Exacte.
0: El seu adoptat.
3: Sí. No.
0: I tu has anat a la fira.
3: Clar que m'ha anat, per descomptat.
0: Els has tastat tots? O després dels tres primers has dit prou, ja no puc més?
3: Estic tots tastats. Sí? Perquè són 4 edicions i mos ha donat temps per tastar-los tot, a banda de que fem presentacions abans de la fira, per donar a conèixer en xarxes, en els periodistes, i que mos facin un poc de propaganda.
0: Bueno, jo vos tinc que dir que estava convidat el dia de la presentació,
3: sí.
0: Però que no vaig poder anar perquè me coincidia en un altre acte, no recordo quin era, i el diumenge no vaig anar per lo que li he dit a Júlia, perquè me toca de colp a repent fer de iaio. Té coses on aixina.
4: Convidaràs en aquesta paia, també és bonico.
0: Ja, però mira, quan tens un bala com el meu Aleix, que ixe és un coet i tens que estar darrere d'ell en els 5 sentits, emportar-te-lo a la fira és perillós, perquè...
4: No,
0: perquè igual el soltes allí en la fira i te'l trobes en Montreu, i això és un perill, això és un perill. Vicent, tu també els has tastat.
4: Sí, també.
0: I quin és el que a tu te fa més tilín?
4: A veure, això es depèn, perquè jo, per exemple, jo soc molt de l'arròs al forn, vull dir, sempre he sigut molt de l'arròs al forn, però també, vull dir, d'una paella que acaba de fer, és un menjar. En aquest cas, com a mi m'agrada més, diguem, el que és la muntanya, un dels que destacaria serien pues, el del Pato i la Taronja, el del Marquès, el del Secret i Verdures, però perquè jo, a mi me tira més aquest sabor que el de la Baecho.
0: Esperat, que tu has dit el del Marquès... I la gent que està escoltant no té ni idea de què és això. Explica-ho. A veure, Salva.
4: Això, Salva.
0: Quan diguem l'arròs del Marquès, què et porta l'arròs del Marquès i per què el batejareu un ixe nom?
1: A veure, n'hi han plats que, diguem, la paella valenciana ja està super, super ahí en l'endà, però l'arròs al forn i el putxero en València, això és per mi lo más. O sigui, el putxero és un d'aquests plats
4: de tota la
1: vida. Me menjaria estiu molt hivern. Bons. Però, clar, en l'estiu te cauen les gotes de sucre menjant un putxero.
4: Això sí.
1: Entonces, bueno, diguem que d'alguna manera se mos va ocurrir que en alguns puestos pues, se feia d'una altra forma, però el fer un putxero i no és en ple estiu, en ple juliol, i tu estàs fent un putxero per utilitzar-lo per fer l'arròs, pues, bueno, se mos va ocurrir per desestacionalitzar això del putxero, utilitzar... No un arròs d'aprofitament, sinó un arròs expressament per d'ell. O sigui, fer el putxero i en els ingredients que has fet el putxero, fer un arròs sec en tot. O sigui, en tot és en tot.
0: I com el feu? Com el feu? Tragueu l'arròs sec per un costat en paella i després la carn i la verdura, o no? O va tot en el caldero?
1: No, la idea inicial era, ja que diguem del Marquès, no fer un arròs a banda de carn, sinó que diguem, això és el que ja s'ha... Ja que anem a canviar, pues,

0: innovem o com tu vulguis dir-ho. Llavors tu tens el blanquet a rodanxetes, el nap...
1: Això no ho dit, que el marquès no s'embrutaria els dits pelant res.
0: Pot ser que sigui un
2: invent... Com el senyoret.
0: Pot ser que sigui un...

0: desmenuçaet a la carn, les verdures i tot, i així no, tu pegues cullerà i va tot pa dins.
1: I clar, això té un...
0: No te pilles ningú ous.
1: Té un altre sentit perquè n'hi ha tres pobles de comarques d'interior que usen l'arròs del putxero com a després un aprofitament per l'arròs al forn. I el nostre arròs al forn és aposta per arròs al forn. O sigui, no es fan les obres, es fa en els ingredients que porta l'arròs al forn. Entonces, és diferent, és un altre arròs al forn.
0: O sigui que
1: és el nostre, de la Ribera.
0: S'ho acaben de perdre, va ser el diumenge passat, però ells ja han amenaçat que l'any que ve van a tornar. Així no és que facin el favor, estiguen al tant perquè... la fira de l'arròs, la fira gastronòmica de l'arròs, el caqui i la taronja, va tornar l'any que ve, ben segur. Trini, antes ho parlàvem, o sigui, la gent té dos motius fonamentals, que és el que més atrau al visitant: la fira dels arrossos i el mercat d'Esborja.
2: Correcte.
0: El mercat del Borja, ja ho hem dit en la presentació, és el mercat medieval segurament més important que es fa a la Comunitat Valenciana.
2: És el més important.
0: I què pot fer la gent que vagi a veure el mercat del Borja? Ojo, perquè ahí sí que tenen que estar al tanto, perquè ja falta molt poquet. A finals de gener el van a celebrar.
2: Sí, correcte.
0: I què van a veure allí?
2: Bo, una recreació dels Borja espectacular. En actuacions... En el nostre poble molt engalanat, però també podem veure molt de patrimoni, ¿vale? Perquè arribem a la plaça de l'Església, on tenim una església espectacular, tenim els claustres...
0: Bueno, tenen una de les esglésies més xules que jo he vist.
2: Sí. Al mig de la comarca, segur.
0: Té una riquea ornamental
3: que per fora és molt discreta.
2: Sí, és molt discreta.
3: I si no la coneixes, quan passes per fora, quasi que dius, ni la mires.
0: Pot ser... que això siga una de les raons per què la gent, quan va a la Fira d'Arrossos o al Mercat d'Esborja, potser no vaig a visitar l'Església, perquè la veuen per fora i és tan discreta, és tan senzilla...
2: És molt modesta. Però quan entres dins, dius, això estava així dins?
0: Sí, senyor. I si poderia, això és per culpa de Sant Francisco de Borja?
3: No.
0: O al llarg dels anys ha anat fent-se?
3: El que és l'Església i el convent?
0: Sí.
3: L'església i el convent se creen entre 1544 i 1548 i, clar, té una apariència de que és per la família dels Borja, per tant, té que ser solemne i sense paraules de què descriure aquest poder. L'ornamentació no és d'aquesta època, l'ornamentació és de final del segle XVII, quan hi ha un marquès, el marquès de Quirrenules, que mor sense descendència i li deixa tot el patrimoni a Borja. Què fan ells? Que es nota que hem meritat.
0: Invertir-lo en l'església?
3: Bueno,
0: part.
3: Fan l'engalan en l'església de Llombay, fan la galeria daurada del Palau Ducal de Gandia i fan també la capella d'Esborja de la catedral. És a dir, que van a replegar prou de capital. L'església, a la porta n'hi havia unes arcaes de rajola igual que el claustre. La plaça estava tancant unes escoles, però clar, quant a això, les arcaes es tiren a l'inici de la Guerra Civil. Les escoles se tiren en els anys 50 per obrir la plaça. Al tirar les escoles i no apuntar part del claustre, se'n veu una part avall. Aleshores, en els anys 50, quan se va fer, diguem, aquest arreglo i apanyos, la restauració o reparació és la que actualment veiem i, per tant, no és una... no va ser massa acertada, perquè si tu veus algunes imatges antigues, encara que estava potser en blanquina, sí que mantenia pedres o mantenir algun element ceràmic que avui en dia no està a la vista.
0: Vicent, i aquesta església, la gent que va o als arrossos o al mercat d'Esborja la pot visitar, no?
2: Sí.
0: O n'hi ha uns horaris específics?
3: En l'època de la fira, no. Perquè en l'època de la fira, normalment, tu tens l'horari de la missa habitual, és a dir, mentre està l'església oberta, pots entrar i veure-la, però el que sí que està obert són els claustres a la banda de baix. Però sí que durant el mercat dels Borja sí que n'hi ha un conveni a l'Ajuntament i s'obren el que són els claustres, l'església i la capella, i per exemple estos últims anys he estat jo vestit d'època renaixentista explicant un poc aquest passat i aquesta història de lo que és de lo que segullo en Valle.
0: Enviamos alguna foto perquè la publiquem.
2: Ell s'integra en el mercat medieval.
0: Home, és un protagonista. És el que toca. Ara no recorde exactament, n'hi ha un poble de l'Alt Túria que fan unes recreacions íberes i l'alcalde del poble ha celebrat bodes vestit en l'atuendo del
3: Cíberes. Pot ser
0: No. Més cap amunt.
3: Més amunt?
0: Sí, no recorde ara exactament, però ja ho trobaré. I Trini, anem a veure. Estem parlant de que

0: pot ser Llombai, malgrat tot el patrimoni que té de tot tipus, sigui el gran desconegut, perquè encara hi ha gent que, quan dius Llombai, diuen, oi, el poble de la pell.
1: Correcte, sí.
0: Sí que és veritat que al final dels anys 70 i hasta el 80, molt poquet, allò va ser un escàndal. Tu tens idea de la quantitat de botigues que n'hi havia de pell en Llombai?
1: Clar que en tenim d'idea. Tots els que estem ací mos en recordem. Ja no quantitat de botigues, sinó quantitat de gent que treballava.
0: Que treballaven això.
1: Pràcticament és que mig poble anava a la pell i l'altre mig anava a la cooperativa. És, en aquella època,
0: no, que allò va ser
1: el sustent
0: locura...
1: econòmic eren aquests dos vessants.
0: Perquè...
2: Arribaren a haver unes 30-40 fàbriques de pell,
1: sí, en dos carrers.
2: I a banda eren unes vores en botigues.
0: 110.
2: Per això vull dir que...
0: 110 botigues. Estem parlant... Si allí els caps de setmana era una peregrinació
1: era
0: de gent.
1: Casa sí, casa no.
0: Anar a Llombai a comprar-se algo de pell.
1: En una zona setmana... concreta del poble, casa sí, casa sí. No, era botiga o fàbrica, és que era... un espectacle, les cas de setmana.
2: I l'avantatge de no ser simplement botiga, ser fàbrica, és que te ho arreglen, te ho tallen, perquè una botiga a vegades vas i...
0: Em recordo, allí n'hi hagués gent que va despuntar molt. Per exemple, Gabriel Seguí, que va, sí, va contratar com a musa del seu catàleg a la mexicana Jacqueline de la Vega. I per la seva presentació en València, a Paloma Lago, allí tira el resto. Mm. Almenys per això tira el resto, després no ha pogut continuar, perquè la veritat és que avui en dia ja no n'hi ha botigues de pell en Llombai.
1: Una queda encara.
0: Pues sí. Bueno, ahí ja saben que si n'hi ha algú que vol anar a comprar pell, sí, encara té ocasió. Encara. Però el que parlàvem abans, Trini, n'hi ha gent que va passar el dia i se'n va a casa. Uh-huh. Però vosaltres teniu solucions habitacionals, que paraula més bonica.
1: Correcte.
0: Que està de moda ara, solucions habitacionals. Allí, si n'hi ha gent que vol anar a passar el cap de setmana, pot anar,
1: pot
0: no?
1: Pot anar, perfectament. Tenim de 4 o 5 establiments turístics, vale? Que són també cases rurals, xicotetes, però en tenim una de molt gran que té capacitat de 30 persones. I és una meravella de casa.
0: Per 30 persones?
1: Sí.
0: O sigui, que allí pot anar un grup gran que es junten 5 matrimonis d'estos que ja tenen xiquets.
1: Correcte.
0: I poden estar tots allí.
2: Celebrar una festa.
1: Celebrar una festa o una boda. Igual tenen una boda que se celebra en Sant Patricio, que és allà en el Ginet, i els convidats se queden allí en el poble, perquè és que dona peu. És molt gran.
0: Això no m'ho esperava jo, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. I està molt, molt, molt explotada. És a dir, que tots els caps de setmana... n'hi ha gent.
0: Això no va dir-te, perquè si un cap de setmana ni hi ha fira d'arrossos ni hi ha mercat d'esborja, quines coses poden fer? O millor, anem a començar d'una altra manera, què és allò que baix ningú concepte se deu de perdre un visitant de Llombai?
1: Jo insistisc en que tenen que recórrer Llombai, el casc històric, perquè és una meravella, molt bonic, en les seues places, replaces, carrerones,
2: fonts,
1: en les seues portalades de moltes cases molt boniques. És que n'hi ha que recórrer el casc antic, és precís.
0: Perquè encara sap a poble.
1: Exacte, és que som molt de poble.
0: I a més teniu una oferta, ara que estem parlant de la gastronomia, bueno, anomenat, sí, els tres restaurants del poble, però bueno, sí, jo m'he menjat unes hamburgueses en el Ross Studio que estan molt bones, sí, o alguna torraeta en Callorans.
1: També som un poble referència en tema gastronòmic, ja no sols perquè fem
0: i les pizzes,
1: correcte. Sí,
0: les pizzes de Gianluca, que estan fetes d'una pasta espectacular, que a mi me recorda molt a la pasta del meu amic Carlo de Anna. O sigui,
2: i a banda també tenim...
1: Claro, també tenim que tindre en compte, pues, això, el que estàvem parlant del patrimoni, de l'església, dels claustres, del celler, una ermita que tenim, que és un vic local, que és una meravella també de lloc.
0: Un bien d'interès cultural local.
1: Correcte.
0: Què té eixa ermita?
1: Té eixa ermita, tenim allí dins a Sant Antoni.
0: Què? Yeah.
1: Sí.
2: En això està dit.
1: En això està dit tot. I el tenim allí tot l'any, allí resguardadet. Fins que arriba el dia 16 i el tragam.
0: I això és Sant Antoni del Porquet?
1: Exacte, el nostre patró. Estem esperant també eixa gran festa, que també...
0: Eixa, quan és el Sant Antoni?
1: De fet, és...
0: És ara d'ací poc, no?
1: Dia 10 de gener.
0: El 10 de gener?
2: Però el 16 és quan de baixa.
1: 16 la baixem. I el baixem en romeria. I una romeria antiga,
0: ancestral. Jo no sé quina mania tots els pobles de traure el sant de l'ermita, portar-lo al poble i després tornar-lo a pujar i tindre-lo tot l'any allà tancat, pobre.
1: Aixina és, i li se fa molta festa.
0: I aquesta romeria, que és una romeria...
1: Una romeria, tot el poble, pugem allà dalt, beneïm els animalets, que també és molta tradició allí en el nostre poble, i una volta fent la benedicció, abaixem en danses. Danses, en dalsaina, en tabal, en traques, i tot el poble junt, baixant tota l'avinguda Sant
0: Antoni. Però que també teniu grup de danses en Llombai?
1: Tenim grup de danses...
0: No us priveu de res.
1: Entre el Farpi Catadau i
0: banda de
1: Llombai fem grup de danses.
0: I banda de música que... jo no sabia si encara se celebrava, però m'ha confirmat que sí, que el certamen de la Vall dels Alcalans l'heu celebrat ara fa poc.
1: Correcte, sí. Justament el dia de la Fira Gastronòmica. De bandetes, un certamen del Vall dels Alcalans de
0: Bandeta. Pitxi, si tenen coses estos homes, sí, estos de la Botxa, estos
1: no
0: d'Aimons.
2: Però a banda també tenim tres paratges naturals.
0: Ahí anava.
2: Que no és, és, a banda del poble, la gastronomia i tot, també tenim la part del paisatge.
1: Tenim també patrimoni paisatgístic. I tenim un castell, el castell de l'Èdua.
0: Això anava a dir-vos, teniu, però d'aquest patrimoni n'hi han 3-4 punts que també hi hauria que visitar. Uno és el castell a l'Èdua, que només queda que la torre, però es veuen allí les restes de la edificació.
1: Que ara l'acabem de restaurar, hem instal·lat una cúpula per a que no se derruïsga el sostre, i hem instal·lat ara una escala, i en breu, bueno, quan puguem fer la segona restauració, podrà ser visitable el castell.
0: I n'hi ha una cosa que a mi em fa molt de comboi parlar d'ella, que és la cova de les meravelles.
1: Ah, sí. És molt bonica.
0: Que és una meravella de cova,
1: sí,
0: i que, la gent no la desconeix.
1: Sí.
0: I allò és un paradís d'estalactites i estalagmites. Mm. I les rates penaes.
1: Exacte.
0: Quanta barbaritat de rates penaes n'hi ha allà dins?
2: N'hi ha diverses, però sobretot n'hi ha una espècie que solament està en Llombaia i en Alemanya. N'hi ha una que concretament està localitzant dos punts i l'altra que la tenim que és autòctona.
0: Sí. Diuen que la de l'escut del València era d'allí, de Llombai.
2: Possiblement.
0: Això, no, és que... T'ho dic perquè com així estem donant exclusives en el programa cada 2x3, l'alcalde de Sollana diu la primera paella que es va fer a Sollana. L'altre dia el meu amic Pepe Cotaina que diu les pizzas són originàries d'Oliva. Quan anaren allí el rei Alfonso allí al reino de Nàpolis i les dues Sicílies, que esto feien allí les coquetes de farina, d'allí se copiaren i feien la pizza. Perquè a mi, que ara digueu, pues
2: l'escut
0: del rat penat és de Llombai, me pareix
2: que era una tramussera que també la tenim autòctona en el nostre terme.
0: Una tramussera perquè anava a picar els tramussos?
2: No, perquè va aparèixer allí eixa planta, és eixa tramussera, i vull dir, la vam descobrir farà uns quants anys, no en fa més res.
0: I a mi me sorprèn, Trini, perquè no sol és la gent que li agrada el tema de l'espeleologia pot visitar la Cova de les Meravelles, sinó perquè, a més, ara m'acaba de deixar a quadros per dir, no, anem a fer un concert allí dins i tot?
1: No.
0: No? O què aneu a fer?
1: Un concert no anem a fer.
0: No? Què aneu a fer?
1: No, anem a intentar habilitar la zona del voltant per a que la gent pugui anar a visitar i pugui veure les rates penaes quan tixen per la nit i pugui experimentar aquesta experiència, perquè no se pot anar. Està molt protegit. Vull dir,
3: quan eren joves, totes les Pasques les fem allí.
1: Claro.
3: Però, claro, quan es començaren les primeres pintades, pues, també hi havia gent que anava
1: a fer allí. I se destrossava.
3: Els mites que hi havia és que inclusive se comunicava la Cova de les Meravelles en la torre de
2: Llombai,
3: que arribava inclusive hasta el mateix ajuntament. Entonces, n'hi ha gran espeleòlegs que arribaven a veure d'on arribem.
0: No, jo t'he dit que això és un mite molt comú. Sí. Totes les torres de vigilància d'origen àrab, la gent té mania de que n'hi havia un túnel que... Home, en el xiner diu, no, allí un túnel eixia de l'església i l'altre de l'Ajuntament,
2: sí que
0: i comunicaven en la torre.
2: Sí que és cert que totes les torres baix tenen com una galeria perquè en cas de perill la gent s'amagava allí i momentàniament, quan venien, tenien. De fet, la torre, bueno, el que seria l'antic castell de Llombai, que està ara aïllat entre diferents cases allí al centre del poble, però que no és visitable ni res, sí que en teoria la galeria estaria baix de lo que és l'actual plaça de Nelo, entre ahir la plaça Major. I després, normalment, en totes eixes torres de defensa solia haver un túnel d'eixida per si a cas podies eixir, però clar, el túnel era curt, L'únic que després la llegenda ja a lo millor ho situava quilòmetres i quilòmetres.
3: Parlant que la distància entre les coses de les Meravelles i Llombai seran uns 5 quilòmetres.
2: I entre mig està el riu.
3: I entre mig està el riu. I passa per baix del riu perquè dóna fe d'haver estat allí baix enfangant-te i anant-te.
0: No,

0: Però aquestes llegendes, jo no sé, tots tenen un amor a les coves i als passadissos i als túnels.
1: I entre les coves i la torre n'hi hauran 15 quilòmetres.
2: I també es contava que en la Torre de les Meravelles és on se va refugiar l'últim rei rebel morisc, Turixí, quan va pegar a fugir de la rebel·lió de la Mola de Cortes, perquè hi va vindre Silla i tenia pues, terres en Catadau, però, claro, tu no t'amagues en les teues propietats, que són primer van a buscar-te. I conten que si s'amaga allí, i va ser el comte de Carlet el que en una expedició el localitzaren, l'agarraren, el dugueren a València, les Torres de Serrans, i allí...
0: El tancaren allí.
2: Bueno, el tancaren o alguna cosa més.
1: Vale. I diu que no ho sap tot, ho sap quasi tot.
0: Però pues, jo per això volia que vinguera Vicent, perquè ell sempre mos conta coses que no sabem, i no mos has parlat dels patricells de Moniat o ni res.
2: No, a veure, és que és el que estava dient anteriorment Salva, el nostre poble, l'avantatge és que moltes de les tradicions, ja no només lúdico i històriques i tal, sinó gastronòmiques, han arribat a partir dels huelos. Jo, per exemple, de ma abuela Pepi Calada al Farb, jo faig els pastissos de Moniato quan...
0: Una abuela Pepica.
2: Dos hueles Pepiques, una en el Farb i una en Llombai. No,
1: ara t'encontraré jo.
0: Dos Pepiques. Té una mare Pepica i una tia Rosa, o sigui, així són noms... Bueno,
2: I ma mare Pepita.
0: Doncs pues ja m'explicaràs.
1: Ara t'encontraré jo una bona.
0: Va.
1: Pues deixar de tradicions. N'hi ha el tema de la salmorra. La salmorra, veure qui la fa millor i tal. I després de moltes indagacions, va resultar que la salmorra no porta vinagre, és una fermentació natural.
2: Claro.
1: Això, com és possible? N'hi ha que parlar amb gent que sàpia. Pues tenim un amic coreà que mos digui el secret del kimchi. Això ho hem de reproduir, i avui en dia ja podem dir...
0: Salva, l'any que ve, la fira dels arrossos i la
3: samorra. No. I la samorra.
0: No, fer un concurs de samorra. Mira, en Borriol, en Castelló, fan, que l'han fet ara la setmana passada, fa dues setmanes, fan la fira de l'oliva trencada, que és l'oliva xafà, que diguem nosaltres, que és un concurs amateur, ahir no hi ha gent professional. Per què vosaltres no fer un concurs de samorra?
1: Arrel d'això, nosaltres mos fem el nostre propi vinagre fermentant caqui. Ja portem 8 anys fermentant-ho.
0: Vinagre de caqui?
1: A raïs d'això, pues, va a oïs de qui fora i entonces ve allí i ho prova, que és Paco Alonso, i diu, estos xins necessiten tindre el cacau d'or.
0: El nostre amic Paquito.
1: I el tinc, mos dona el cacau d'or per conservar la tradició.
0: De la Vanguardia i de la televisió espanyola.
2: Però això és una altra de les tradicions que se ho fan. Per Matea Pepi, per exemple, contínuament és salmorra, dolços, vull dir, i això és l'avantatge dels pobles, que a vegades són més menuts.
0: Sí, el que passa és que la puta és que els pobles estan desapareguent, per exemple, els forns, cada volta
2: sí,
0: queden
2: sí,
0: menys
2: sí,
0: forns,
2: sí,
0: menys carnisseries...
2: No n'hi ha reutge nacional.
0: Un desficaci, què li anem a fer? Bueno, jo vull donar-vos les gràcies a Trini Lliso, a Vicent Sáez, a Salva Barberà i a Julia Martínez, que l'hem tingut per telèfon, per haver-vos dedicat este ratet. Espero que hagin après molt de Llombai, que sàpia l'oient que allí se pot anar a fer moltes coses i que se pot menjar molt bé, encara que no tinguin ningú restaurant de la guia Michelin, i que si volen quedar-se a fer nit, també poden quedar-se a fer nit, perquè tenen una xarxa d'establiments rurals on es poden allotjar. Moltes gràcies a tots, ja saben que els esperem així de nou, entastem la comunitat, i el pròxim divendres, bueno, no, el pròxim divendres no, que tenim un especial 9 d'octubre, però bueno, ahir estarem en el nostre amic Sergi Olcina per parlar de les tradicions gastronòmiques d'eixe 9 d'octubre. Moltes gràcies i moltes gràcies a Maite Freitas, que ha estat ahir portant el control d'una manera meravellosa.
3: Gràcies a tu per convidar-nos.
2: Gràcies.

0: Es la una de la vesprada. A Punt Radio. Noticias.
1: ¿Cómo lo hacemos? Lo hemos planteado con avales. Bajando el IVA.
2: Hola de nou, el Congrés continua aquest debat sobre els reials decrets del govern per a frenar l'especulació de l'habitatge i parar els desnonaments de les persones vulnerables que amb tota seguretat decauran pel vot en contra de Partit Popular, Vox i Junts, que ha intervingut fa uns minuts. Ara està en l'ús de la paraula el diputat del Partit Popular, Juan Bravo.
1: Este decreto tampoco le da ninguna vivienda a un joven más, no.

0: Tampoco le da seguridad al inquilino ni al propietario de la vivienda. Votamos que no a seguir practicando las políticas que ustedes nos traen y nos ha llevado a este momento. Votamos que no...
1: Al migdia, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, s'ha reafirmat en el no als decrets perquè, en la seva opinió, no frenen l'especulació i són un engany a la ciutadania.
2: Més cal llegir l'article 1.1, l'article 1.4 i l'article 2.1 per saber que els especuladors podran seguir comprant, podran seguir especulant i no es frenaran els desnonaments si s'aprova aquest reial decret.
1: Bé, seguidament ha intervingut el portaveu parlamentari d'Esquerra. Gabriel Rufián, només pujarà a la tribuna, a un costat ha posat el reial decret i a l'altre un bitllet de 50 euros i s'ha adreçat als diputats i diputades de Junts en estos termes.
3: Estos son los míos. Aquí hay catalanes y catalanas también, incluso. Yo les enseñé su bandera hace unos días, se lo voy a enseñar, es esta. Esta es su estelada, es esta. La voy a dejar aquí para que no la olviden. La bandera que comparten con PP y con Vox.
4: Bé, mentre en l'hemicicle es debat i després se sotmet a aprovació estos dos reials decrets, la mobilització de les persones acampades a la Puerta del Sol s'ha desplaçat cap als voltants precisament del Congrés dels Diputats a l'espera d'aquest resultat de les votacions. Les forces de seguretat mantenen blindada la zona amb un important cordó policial, més de 500 agents per a evitar possibles aldarulls. Guillem Lissart, de bona vesprada.
5: Sí, així la concentració que ha partit de Sol fins al Congrés continua amb la idea de pressionar. Estan cridant centenars de manifestants contra el govern i contra l'oposició. Acusen els diputats de sordera i d'estar desconnectats del que la gent demana. Diuen que el següent pas és una vaga general per a la que han convocat demà una manifestació en més de 50 ciutats. De moment, així la concentració, sense incidents, amb un ample desplegament policial que està impedint l'accés a les portes del Congrés, han quedat a uns metres i també sense data límit per a aquesta acampada que ja encara la setena nit d'esta nit.
4: Gràcies, Guillem. I el president de la Generalitat acaba de dir que Pedro Sánchez no té un altre camí que convocar eleccions. Assegura que el govern espanyol ha tingut 8 anys, diu, per a abordar la crisi de vivenda i no ho ha fet. Juanfran Pérez Llorca.
6: Ya hace tiempo que estamos asistiendo al final del sanchismo en España, ¿no? Un tema tan grave y tan importante como la vivienda no se puede resolver en un decreto de urgencia, ¿no? 8 años de gobierno de la izquierda en España, ha habido más que tiempo para que hubiesen presentado su alternativa. Hoy están a la desesperada. Y además con visos de que no se aprueben los decretos, por lo tanto solo queda ya una puerta de salida, que es convocar las elecciones.
4: La Comissió d'Investigació sobre el Residencial Les Naus d'Alacant es reprendrà a les Corts el 20 i 22 d'octubre per a quan s'han fixat ja dues noves sessions. S'ha acordat cridar a compareixen a 12 persones.
1: Sí, en el llistat de noms, l'assistència dels quals s'ha sol·licitat ara, figuren 4 de les persones adjudicatàries que estan sent investigades en la causa judicial sobre les adjudicacions de vivendes de protecció pública a càrrecs i familiars del Partit Popular. Entre els citats, a declarar hi ha el sogre de la regidora d'Urbanisme, Rocío Gómez, adjudicatària d'un dels pisos i que va dimitir, i la tresorera de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant.
4: I 3 dels 5 detinguts, els que són majors d'edat per l'agressió racista a un jove marroquí a tavernes de la Valldigna, han passat este matí ja a disposició judicial en els jutjats de Gandia.
1: Els altres dos arrestats són menors d'edat, segons va informar la Guàrdia Civil quan va fer públiques les detencions. L'agressió, que va ser gravada en vídeo difosa a través de les xarxes socials, es va produir el 19 de setembre durant les festes patronals del municipi de la Safor. Posteriorment, l'associació Valldigna Antifeixista va denunciar una segona agressió de caire racista contra un jove d'origen senegalès. La Guàrdia Civil assegura que les dues agressions no estan relacionades.
4: En els esports, Isabel Adam, bona vesprada de nou.
7: Bona vesprada.
4: El València i la plataforma audiovisual Netflix es veuran les cares al jutjat el 10 de febrer.
7: Així és, el club va denunciar Netflix pel contingut del documental Baila Vini, que retratava com a racista l'afició valencianista. Argumenten que es manipularen les imatges i es va subtitular de forma incorrecta Escrits de l'afició, qualificant el jugador com a mico quan en realitat digueren tonto. Demanen una rectificació i una indemnització pels danys a la imatge de l'entitat. En el plenol esportiu, una de freda i altra de calenta a l'entrenament d'avui. Ha sigut el primer que ha fet tàrrega amb el grup amb normalitat i estaria a punt per al partit contra el Racing de Santander de l'11 d'octubre. Per contra, Danyuma continua sense entrenar. Es va retirar d'una de les sessions a l'inici de la setmana passada per molèsties i no ha tornat a exercitar-se. I en pilota, altra lesió. De la Vega diu adeu a la Copa d'Escala i Corda en patir el trencament del quadre bíceps dret. El rest, que havia estat 8 mesos absent dels trinquets, només ha pogut disputar 4 jornades.
4: Gràcies, Isabel. Ara acabem. Nosaltres actualitzem a les 2 el principal d'este temps de notícies. Ja saben que estem molt pendents d'esta votació en el Congrés dels Diputats sobre aquests reials decrets de la vivenda que no tenen visos de d'eixir endavant. Ara entra Nacho Sánchez i el seu equip en el partit de la 1. Nosaltres després, fins ara.
8: A Punt Ràdio, notícies. Així comença el partit de la 1. Amb Nacho Sánchez i Germán Muñoz.

0: Hola família, què tal? Com esteu? Benvinguts a la vostra casa, benvinguts a Apunt Ràdio, on vos acompanyaré des de la una de la vesprada fins a les 2:30. Estem a la ràdio, sí, estem a casa i ens podeu sintonitzar a la 102.2 de l'FM si esteu a València, 103.7 si esteu a Castelló i 96.5 si esteu a Alacant, a més de les múltiples emissores que tenim per a tots els pobles, municipis i ciutats que conformen esta bellíssima comunitat valenciana. Si la ràdio no és el teu, també tens a la teua disposició el web, on sonem en directe, i també a TuneIn. I si no pots escoltar-nos a temps, pots fer-ho a la carta al web d'Apunt, iVoox, Spotify i Apple Podcast, per a que, si no ens escoltes, siga perquè no vols, no perquè no pots. Per últim, per a estar connectat 24/7 amb nosaltres, té les nostres canals de xarxes socials, @elpartitdelauna. Tot escrit en lletra, res en número, tant a Twitter com a TikTok com a Instagram. El València anirà a lluir el pròxim 17 de febrer contra Netflix. Contra Netflix i Conspiració Film, la productora del documental Baila Vini Baila. La info la van avançar els companys Frank White, el company de la Seraïr. La van confirmar a les xarxes socials del Partit de la Una i avui vos donem detalls. Bé, com vos dèiem, el València anirà a lluir el pròxim 17 de febrer contra Netflix i la productora Conspiració Films, després d'aquest documentar del mes de maig de 2025. El València, que a mi em sembla perfecte que avance en esta matèria, jo crec que era... anem a veure, no és ni per a traure l'autobús i fer una festa, ni res, és el que havia de fer. Ja està, punt. Va tractar primer d'arribar a un acord amb la productora i amb Netflix per a que corregiren, matisaren, retiraren el documental. Però després de ser ignorats, van anar endavant en la demanda, que va ser admesa a tràmit i ja té data, com vos acabem de dir, el 17 de febrer. El València denuncia una intromissió a l'honor. Que hi ha una intromissió a l'honor. Per aquests subtítols falsos que va pujar Vinícius a les seues xarxes socials dient que Mestalla li deia mono quan li deien tonto. M'esteu escoltant, no? Diríeu que és el mateix mono, tonto, tonto, mono. És el mateix, a que no? Pues per a Vinícius sí, per a Netflix també i per a Conspiració Films també. El València denuncia això. I esa és la raó objectiva per la qual el València va lluir contra Vinícius, en este cas contra Conspiració Film i Netflix. Esa és la raó objectiva perquè hi ha una imatge que reflecteix el documental que diu una mentida. I si ens atenem a la cosa judicial... perfecte, esa és la raó. Però és que, a més, el que dona més gravetat a la situació... vull que escolteu este tall de veu. Segurament no heu vist el documental de Vinícius i en raó. Però vull que escolteu este tall de veu on parlen un periodista brasiler, la mare de Vinícius, el propi Vinícius y Carlo Ancelotti, escoltem.
1: La situación en Valencia fue traumática, porque en aquel momento el Real Madrid ya era campeón de Liga y de repente el partido se convirtió en el partido de la temporada por razones totalmente ajenas al fútbol. Yo fui testigo en el estadio. Cada vez que tocaba el balón se le echaban encima. Muchos insultos, mucho ruido.
2: Más de una vez escuché cánticos racistas de los aficionados del Valencia dirigidos a Vinícius Junior.
3: Es inaceptable.
2: Es lamentable. Esto no se puede consentir.
4: Lo que pasa es que Vini no suele pronunciarse. Él es así, pero llega un momento en que ya no puede más y estalla.
5: Yo no estuve ese día, estaba en Brasil.

0: Cuando acabé el partido, lloré mucho. Empezaron a salir imágenes de él llorando y mirando al cielo. Mi hijo estaba llorando y yo no estaba allí con él para consolarlo.
1: Sufrir así, en medio de un partido, fue muy triste. Normalmente estoy tan concentrado en el juego que no oigo nada, pero aquel día fueron tantas veces que se me quitaron las ganas de jugar y solo quería irme del campo.
2: ¿Queréis hablar de fútbol o hablamos de otro? Es que lo que ha pasado hoy no tiene que pasar. Esto es bastante evidente.
3: Totalmente.
2: Que un estadio grita mono a un jugador, es que un entrenador piensa de quitar a este jugador por esto, hay algo malo que pasa en esta liga.
4: Qui escolte això, qui veig això, pensarà que Vinícius va anar a la guerra. Va anar a un camp de batalla. Va anar a un lloc on li estaven tirant creïlles i de tot al cap per a deixar-li cau. El València no pot denunciar això. El València no pot fer una demanda de és que Netflix dona la sensació de és que la Conspiració Films, el nom de la productora, dona la sensació de que Mestalla era... No pot, perquè això és una sensació. D'acord. Però sí pot fer el que ha fet, que és denunciar aquesta imatge, la que vos hem dit. Està a les nostres xarxes socials, el frame concret que el València demanda, que és quan Mestalla li va dir tonto i Vinícius va subtitular mono. I ese és el que va a la justícia. Però el que hem escoltat, què pensarà una persona de... Este documental està en tot el món, eh? Una persona de, jo què sé, Rússia, Anglaterra, Itàlia, què pensarà del València? Què pensarà de la ciutat de València? Què pensarà dels valencians? Com somiteix en aquest documental que van ser tres persones les que van dir això a Vinícius? Això horrible, eh? Terrible. Dir-li mono a una persona, terrible. Però somiteix que van ser tres persones. Com somiteix que el València les va fer fora de l'estadi de per vida als dos dies? Dos. Com somiteix que Ancelotti va demanar disculpes dos dies després per haver dit que era tot l'estadi, afegint que va ser un grup molt reduït? Això somiteix al documental, eh? No posen. Posen quan Ancelotti va dir que era tot l'estadi, però no posen quan ell es va rectificar a si mateix. No ho posen. I com somiteixen les provocacions constants de Vinícius? Que, de fet, i si ell diguent, jo sempre estic molt concentrat i no em centro en aquestes coses. Però si s'ha passat la vida lluitant contra les graderies. Si dins del seu equip hi havia companys que li deien que deixara de fer el moniato. Per tot això, el València anirà el 17 de febrer a Juí. La màxima del València, el València denuncia, o sea, reclama indemnització econòmica i rectificació. Per al València la màxima és la rectificació. L'economia pues, tampoc li traurà de pobre al València ni li donaran al club una llenya. No, pues serà una quantitat, veurem quant, però tampoc és res massa significatiu, d'acord? Però el València el que vol és que el documental, ja no que el retiren, que es quede, perquè ara ja el mal està fet. Ara que el documental es quede a Netflix, però que es quede en la correcció en gran i en la sentència en gran. En la sentència de... Hem sigut culpables de dir mentides. Però que es quede el documental, que quede clar que han mentit. Perquè si tu ara el lleves, jo que sóc de Londres i el vas veure un dia, si se'l vull mostrar als meus amics, pues, dic, ah, mira, ja no està. L'han llevat. Però si està, quan el pose, diré, ostres, que és això que diu hem mentit en el documental. Esa és la màxima, que es quede el documental en la correcció, que era una fal·làcia. Dit això, canviant de terme, és el que respecta al tema Vinícius. Ahir vam estar parlant de que Darío Navarro, que era una persona que estava al cos tècnic de Carlos Corberán, que ell va fitxar a l'estiu per a ser especialista pilota parada, ell estava a Osasuna, era repescat per Braulio Vázquez per a encarregar-se de nou d'esta tarea. Un matís. Braulio Vázquez l'ha repescat, com us vam avançar, però la seva tarea no serà la de pilota parada. La seva tarea principal serà la de ser un analista. La pilota parada va a càrrec de Pol Lorente i Toni Amor, dos persones que van vindre de la mà en Javier Aguirre, l'entrenador mexicà. Darío Navarro, evidentment, pot ajudar perquè és especialista en això, Pol Lorente i Toni Amor, però no va ser la seva feina principal. Això veus a dos coses. La primera, que el València vol tindre un cos tècnic on hi hagi gent de la casa, sempre independentment

0: de l'entrenador que estiga. La segona, que el València vol estalviar quitances. El València vol estalviar finiquitos. Vol estalviar. I, per tant, tindre una persona com Darío Navarro, que el vas fitxar este estiu, pagant-li un finiquito, una quitança... És que dic les dues perquè quan vam dir quitances, la gent, fins i tot els valencianoparlants, es deien que...
1: Un bon amic diu que es diu finiquito.
0: Pues ja està, pues ja està. Pues formalment es diu quitança, però... finiquito. Que el València considerava que tampoc tenia massa trellat una persona que va vindre, sí, de la mà en Carlos Corberán, però no era de la seva màxima confiança, en plan Jorge Alarcón, que era el seu segon, Marcos Abad, que era el preparador de porters, no, era altre perfil, i a més el contracte era amb el València, pues oye, hem acomiadat Corberán, en un inici s'anava a anar ell, per què anem a estar pagant-li un finiquito a una persona que pot ajudar-nos? Perquè a més el cost tècnic que s'ha quedat també és limitat, perquè en Carlos Corberán s'ha anat gent. Bé, jo ho veig coherent, però era un matís que volia afegir. I per últim, Arnau Danjuma, notícia que hem donat al partit de la una. Porta dies sense entrenar. Dies. Va començar la parada de seleccions, fa ja dos setmanes, pràcticament. Ell va entrenar un o dos dies, va notar una molèstia i porta des d'aquest dia, seria dilluns, dimarts o dimecres de la setmana passada, sense entrenar. Sí que va a la ciutat esportiva, sí que es tracta amb el cos mèdic, amb els fisios, però no està entrenant. Per què dic això? Per a ficar en context. Jo estic molt content de que Braulio Vázquez estigui al València, de que haja vingut un especialista, un tècnic professional com Javier Aguirre, no una aposta, el més veterà de l'era Meriton, 466 o 76 partits, no me'n recorde, i estic content de que hagin canviat el cos mèdic. I si no ho diguera, estaria mentint. Però... ja està, les coses no han canviat. Els problemes que té el València els continua arrossejant. I altra nova lesió. Veurem si arriba a Santander. El València no ha tret part mèdic, però quasi dues setmanes de Danjuma sense entrenar. Aguirre Soles ha pogut entrenar en Hugo Duro i Aymar Velázquez, que està pujant amb l'equip i que de seguida Germán es donarà un poquet d'informació al voltant d'Aymar Velázquez. Dit això, 1:18 de la vesprada, fem una pausa i de seguida arrenquem.
2: Vivim per contar-te la vida, per viure junts cada moment del dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
4: En Valencia tenemos cocina con identidad, llena de guisos tradicionales, arroces espectaculares y menús adaptados a todos. En Los Gómez estas cosas pasan, con los sabores de siempre, los que nos hacen sentirnos orgullosamente valencianos. En el centro, en San Vicente y Calle Correos, y también en Puebla de Farnals Playa. Reserva ya en grupolosgomez.es. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
5: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
6: Què passa?
7: Res. Un avís per a revisar la meua medicació.
6: Quina tranquil·litat.
7: Ja ho crec. Anem a passejar?
8: Si tens un tractament crònic, rebràs un avís per a revisar-lo o quan hagi sigut actualitzat. Activa les notificacions de l'app GBA Més Salut. Seguís amb la teua vida. Nosaltres t'avisem. Generalitat Valenciana.
2: A Punt Ràdio. A la Foia de Bunyol, 102.2. Això és el partit de la una. A Punt Ràdio.
0: Una i 20 de la vesprada.

0: Estem així en A Punt Ràdio, el partit de la 1, 102.2 així a València. Hola, Germán Muñoz, bona
1: vesprada. Hola, què tal? Bona vesprada, Nacho.
0: Què et pareix? Que el València ja tinga data per anar a lluir contra Conspiraçao, el film sin Netflix, pel documental de Vinicius?
1: Home, me sembla molt bé, perquè jo crec que esta lluita que el València està fent contra una mentira total del que va fer Vinicius i del que va fer el seu documental, em sembla molt bé que el València vagi fins al final amb esta situació, fins al final, i tant de bo ixe lluir siga isca una bona notícia d'ahir per al València, però també pense, Nacho, que crec que hem de deixar de donar-li ja tanta bola, no nosaltres, tots els periodistes i els aficionats, al tema Vinicius. O siga, m'explique, la informació n'hi ha que donar-la, per supost, i al final que es vaig a fer un juí, n'hi ha que contar-ho. Però quan més bola li donem a esta persona, a una persona que, com has dit tu abans, se passa provocant tots els partits en totes les graderies i que va dir una mentira tan gran de Mestalla, perquè, com tu has dit abans, van ser 3-4 persones les que van dir coses horribles, horribles, perquè un acte de racisme mai es pot justificar, però aquestes persones van ser controlades i expulsades de per vida per part del València i van ser identificades per la policia, però el que no pot fer-se és que estem encara pendents de Vinicius i de donar-li bola al tema Vinicius, perquè és una persona que està mentint i, a més, provoca en totes les grades a les que va.
0: Ho debatirem en tertúlia perquè opine totalment en contra. O sigui, jo pense que no hi ha que deixar-ho córrer i hi ha que estar damunt de la notícia, perquè, si no, saps el que passa? Que la gent interioritzarà una mentida. Però, de seguida, vull que ho debatem en tertúlia després. Anem primer a les notícies de Germán. El València entrena malgrat l'alerta taronja.
1: L'equip s'ha exercitat avui a la ciutat esportiva de Paterna amb la ment posada a continuar preparant el partit davant el Racing de Santander. Ho ha fet malgrat les condicions climatològiques marcades per la EMET, encara que és cert que durant les hores en la qual s'ha realitzat la sessió apenes ha plogut sobre la xespa. D'altra banda, ahir va parlar Pablo Maffeo en la ràdio oficial del club i va dir això sobre la arribada de Javier Aguirre.
2: És una persona que te lo exige, però te lo exige desde el bien, entonces eso para nosotros es súper importante, te llega el jugador y como persona también, entonces tú también haces muchos más esfuerzos por él.
1: Però no ha sigut l'únic que ha parlat del mexicà. Toni Lato, exjugador del València, actualment en el Mallorca, i que va tindre Aguirre en el conjunt balear com a entrenador, va parlar a nit amb els companys de 90 minuts. Això deia sobre l'arribada d'Aguirre al València i sobre com està vivint ell la situació de l'equip.
3: Jo crec que, com tu has dit, és l'entrenador ideal per a aquesta situació. Per supost que estic seguint al València, estic així sofrint també des d'aquí, des de Mallorca. I res, tinc amics, companys, molta gent allí que l'estime molt. I com t'he dit, doncs així, sofrint també, i esperem que ara l'arribada de Javier i Toni Amor, de Pol Lorente, jo crec que va vindre molt bé per a l'equip.
0: Un gran Toni Lato. El Llevant canvia el seu pla de treball per la pluja.
1: Els de Luis Castro no han saltat avui a la xespa de Buñol. Els jugadors s'han quedat dins de les instal·lacions de la ciutat esportiva fent una sessió de gimnàs. L'equip continua preparant la seua tornada a la Liga en el partit contra el Sevilla en el Ciutat. D'altra banda, els companys de Punt Esports van entrevistar ahir a John Ander o la Sagasti. Estes eren les reflexions del jugador sobre els temes que emboliquen a l'actualitat granota.
4: Sin ninguna presión, porque al final esto es muy largo y creo que estamos compitiendo bien.
5: Ha comenzado la temporada chafant fort, titular indiscutible a les ordres de Castro.
4: Creo que entiendo bien lo que me piden, con confianza, intentando ayudar lo máximo.
5: Fa parella de ball amb Oriol Rey al mig del camp.
4: Me entiendo muy bien con él y la verdad que contento de compartir con él muchos minutos.
5: Marca un golaç contra el Betis, pero en l'atac considera
4: que me puedo exigir un poquito más en eso, pero bueno, si el equipo va bien, tampoco me preocupa.
5: ¿Y del partido del Barça?
4: El momento ese cuando encajamos contra el Barça y empiezan a aplaudir por el esfuerzo fue... me quedé con la piel de gallina.
5: Feliç per apostar pel Llevant, on té contracte fins al 2028.
4: No empecé con buen pie, pero ahora mismo sí que siento que tengo esa confianza que igual...

0: La Real, que es donde estuve anteriormente, no la tuve, entonces pues eso también me ha ayudado a crecer.
1: I el Villarreal també s'entrena malgrat la meteorologia.
2: Avui la ciutat de Castelló ha començat el dia amb l'alerta roja i a pesar que al migdia les previsions han baixat a taronja, el Villarreal s'ha exercitat a les 10 i mitja del matí malgrat les adversitats climatològiques. Les bones notícies són que Juan Foyt ja s'està entrenant amb el grup i apunta al Bernabéu, mentre que Santi Comesaña continua treballant al marge i continua sent dubte.
1: I l'Elx es posa a punt davant Mèxic sub-20.
2: Els de Martín Anselmi han aprofitat estos dies a San Pedro del Pinatar per a realitzar entrenaments i també partits com el que han jugat este matí contra la selecció mexicana sub-20, un amistós que ha sigut a porta tancada tant per aficionats com per a mitjans. Després d'este stage a Múrcia, la idea de l'Elx és tornar ja a Terres Valencianes per a continuar preparant la volta a la Lliga.
1: Xicotet embolic amb les entrades de l'Andorra-Castelló.
2: El club castellonenc no s'ha pres molt bé que l'Andorra no els hagi cedit entrades per als aficionats blanquinegres en les zones de la graderia local. Les 200 localitats visitants es van esgotar en tot just 5 minuts i el club orellut ha demandat poder disposar d'alguna més en la zona dels aficionats locals. L'Andorra ha denegat la petició i això no ha segut bé a Castelló.
1: I avui aprofundirem més amb Òscar Manteca, però per fi oficial, Leo Messi ha arribat a l'Eldense.
2: L'espera ha arribat a la seua fi. L'astre argentí Leo Messi ja és el nou amo de l'Eldense. El futbolista de l'Inter Miami ha comprat la totalitat accionarial del club que va fer oficial a través de les seues xarxes socials.
1: I avui juga València Bàsquet per la tercera victòria en Eurolliga.
2: Pel 3-3 volen anar els de Xavi Albert. Avui, a partir de les 8 de la vesprada, València Bàsquet s'enfrontarà a Asvel Villeurbanne a França amb les idees de buscar un nou triomf per a seguir amb les bones sensacions en el torneig. Això ha dit el tècnic del conjunt taronja en la prèvia del partit d'avui.
3: Tercera ronda d'Eurolliga, la que afrontem en la plantilla al complet. Continuant, no? més centrats en la nostra pròpia millora, en continuar, evidentment, la línia ascendent que vam veure respecte a l'últim partit, però mai perdent contacte amb el terra, de saber que canvien molt les dinàmiques en Eurolliga d'un dia a un altre, viatge, jugar de local, llavors cada partit és un món nou i sabem que afrontem a un Asvel que és un equip molt, molt físic, i res, més centrats en donar-li continuïtat a la nostra feina i continuar centrats en ser una millor versió pròpia.
1: 1:28 de la vesprada, fem una pausa i aprofundim més en la informació del València Club de Futbol, que ve carregada, així, al partit de la 1.
4: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: En Valencia sabemos que la excelencia se cocina a fuego lento. Nace Linaje Casa Paco Gómez, un nuevo espacio donde estas cosas pasan. Pescados salvajes y carnes con maduraciones premium. La nueva propuesta de Grupo Los Gómez te espera en Convento Santa Clara 13. Reserva en grupolosgómez.es. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
6: Davant un avís de preemergència per pluges, prepara-t'hi. Si et sorprèn una pluja intensa, evita zones inundables com barrancs, soterranis o passos subterranis. No travesses zones a mai aigua ni a peu ni en vehicle. I tingues preparat el teu kit d'emergència. Informa't en pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València, Cap i Casal, en col·laboració amb la Universitat de València.
7: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. Apunt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
5: En Valencia tenemos cocina con identidad, llena de guisos tradicionales, arroces espectaculares y menús adaptados a todos. En Los Gómez estas cosas pasan, con los sabores de siempre, los que nos hacen sentirnos orgullosamente valencianos. En el centro, en San Vicente y Calle Correos, y también en Puebla de Farnals Playa. Reserva ya en grupolosgómez.es. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
4: A Punt Radio. A Torrevieja, 100.5. El partit de la 1. Nacho Sanchís.

0: 1:31, coses del directe. M'acabava d'entrar una telefonada que em donava certa informació que de seguida contarem. Coses del directe, Germán.
1: Sí, totalment, totalment.
0: Bé, primer de tot.
1: Però una bona notícia.
0: Sí, sí,
1: una bona
0: notícia. Ara de seguida ens envolupem.
1: Coses del directe, però bones notícies.
0: Sí. Coses del directe. Coses del directe. Notícies. Hem contat com està Dan Juma. Dan Juma porta sense entrenar més d'una setmana. Hem dit quasi dues setmanes, a lo millor ens hem passat, però més d'una setmana segur. I com està César Tàrrega?
1: César Tàrrega ja van contar que tenia abans de la parada de seleccions una lesió als isquiotibials, però ja van contar en el nostre xarxa social, ho van desenvolupar així també en el partit de la una en directe, que no era una lesió greu, que era una lesió d'uns 10 dies. De fet, ja portava diversos dies esta setmana treballant en solitari sobre la xespa de la Ciutat Esportiva de Paterna, i avui ho hem avançat a les nostres xarxes socials. Avui César Tàrrega ja ha fet el primer entrenament des de que va patir aquesta lesió, ja ha fet el primer entrenament amb la resta dels seus companys, i tot sembla indicar que podrà estar front al Racing de Santander en el Sardinero.
0: Explica'm també al voltant de Copete, perquè a lo millor era jo, però jo vaig entendre, o el que tenia entès per la informació que tu controles, clar, el torna després del paro. Jo pensava que és davant el Racing de Santander estarà, i no és exactament aixina, no? Més o més, conta'ns.
1: La idea de José Copete, com ja vam contar així, primer que van contar que ell s'havia buscat una persona de confiança perquè no estava content amb l'ex cap dels servicis mèdics, amb Pedro López Mateu, per la situació que tenia amb la seua lesió i ese patiment del genoll, i ese trencament en el genoll esquerre. I la situació ara mateix és que José Copete vol tornar després de la parada de seleccions, però no és que estiga a lo millor ja per estar front al Racing en la convocatòria, no. José Copete el que vol és ja estar disponible d'estar entrenant amb els seus companys.
0: O sigui, començar la normalitat.
1: Començar la normalitat. Vale. De fet, ja porta dies treballant ell soles a la xespa, al igual que Tàrrega, al igual que Fulquier. Tàrrega ja ha tornat, Fulquier de moment continua treballant a soles, i Copete, en este cas, és el que ell vol continuar aquest procés de recuperació i tornar a estar disponible en els entrenaments amb la resta del grup després de la parada de seleccions. Això farà que, a poc, clar, ell se'n vagi reincorporant i pugui estar en alguna convocatòria.
0: I amb ell no és César Tàrrega, vull dir, César Tàrrega pues, ha estat lesionat una setmana o dues setmanes,
1: sí,
0: no me'n recordo.
1: 10 dies.
0: I tornes als entrenaments amb l'equip i de seguida t'agafes a la dinàmica. Copete porta fora de dinàmica vora 5-6 mesos, si no m'enganyo. Per tant, requerirà almenys dos setmanetes per...
1: Que hagut de passar per quiròfan.
0: Total, o sigui, requerirà almenys dues setmanetes d'entrenar amb el primer equip en normalitat per a poder tornar a una convocatòria.
1: Clar, i agafar ritme, perquè al final, com tu dius, porta massa temps fora, i al final un jugador, no per entrenar ja la primera setmana amb el grup, ja està totalment disposat per a poder jugar ja no 90 minuts, sinó minuts amb els seus companys en un partit. O sigui, i siga que el pla amb José Copete és que ell torni a poc, després de esta parada de seleccions, a treballar ja parcialment, perquè primer haurà de treballar parcialment amb el grup, després anirà incorporant-se i fent tot l'entrenament, i una vegada ja complete aquests entrenaments, ja podrà aniran entrant en les convocatòries per als partits del València.
0: Perfecte. Parlant de partits, el València, que barallava la possibilitat de fer un amistós en esta mini parada de pretemporada, ara mateix la idea és no fer-ho. Per què? Perquè el rival que es barallava era l'Elx, però juguen en un mes i no ho consideraven, i ja pràcticament resta una setmana fins a que el València torni a jugar en la Lliga Espanyola. Què ha fet, per tant, Javier Aguirre davant d'esta situació? Principalment, bueno, bé, primer que quede clar, o sigui, no ha sigut que el València no trobarà tal, sinó que es va barallar la possibilitat, però el que també s'ha prioritzat és poder implantar la idea a la Ciutat Esportiva de Paterna. Què ha fet Aguirre davant d'esta situació? Informació que vos podem donar. Avui, el València ha fet un partit 11 contra 11 dividit en tres parts de 15 minuts. Per això, Javier Aguirre està pujant

0: Futbolistes de la Pedrera, hi ha molta gent entrenant i ha pogut fer un partit de 11 contra 11 de 3 parts de 15 minuts. La idea d'Aguirre de fer això era per aprovar aquest sistema que vos vam dir de 4-2-3-1 que estava provant en un dorsal 10 en Llibertat, en un costat Javi Guerra, en l'altre Harvey Elliott, per a donar Llibertat, un nou Aymar Blázquez, altre nou Hugo Duro, perquè són els dos únics que estan disponibles ara mateix. Però la informació és esa. Javier Aguirre, com de moment no hi ha un amistós tancat i sembla que va ser molt complicat, ha fet un partit a la Ciutat Esportiva de Paterna per aprovar la seva idea. Un Javier Aguirre, per cert, del que em deien que està siguent molt proper en els futbolistes joves que pugen a entrenar. Teniu en compte que com és una parada de seleccions, pues, a més dels ja habituals Aro Mayol, Iker Córdoba i companyia, pues, també pues, hi ha altres futbolistes, exemple de Vidal Belda, fill, que continua entrenant en el primer equip i que està sent molt proper en ells. També en un Iker Córdoba que va mencionar a sala de premsa, tot i que ell, diguem-ne, no va ser protagonista com si va ser Mayol, Otorbi i Aymar davant la Real Societat, i està tenint en compte els joves. Està siguent un poquet la dinàmica que està seguint Javier Aguirre amb la informació d'avui, que ha volgut provar per primera vegada un partit 11 contra 11 a la Ciutat Esportiva de Paterna, Germán.
1: Sí, totalment. És que ja ho va dir ell, perdó, ja ho va dir ell en la seva roda de premsa, que ell no es casava amb ningú, que si veia algun jugador de la Pedrera que ho feia bé, ell ho posaria a jugar, no tenia cap problema en això. Sí que m'agradaria, Nacho, hem parlat, sí, perquè jo crec que la gent ha de tindre un embolic en el camp, els nostres oients, de com estan els lesionats, com el València, malauradament, té tants lesionats. Vull explicar clarament com està ara la situació, sobretot de la defensa, que era una de les coses que més estava patint el València. A veure, Mukhtar Diakabi, com sabeu, ja hem avançat a les nostres xarxes socials durant estos dies, Mukhtar Diakabi ja s'està recuperant d'aquesta lesió que va patir, ja està entrenant amb el grup durant diversos dies, estos últims dies, i la idea és que puga estar en ese partit front al Racing de Santander. El que encara no està, com acabem d'explicar, és Copete, que ell sí que vol tornar després de la parada de seleccions per estar entrenant amb l'equip, però de moment continua entrenant en solitari. Fulquier també està entrenant en solitari, va patir una lesió muscular que van contar així al partit de la una a la seua cama, i de moment continua sense poder treballar amb la resta del grup. I avui la notícia ha sigut, a més del patiment de la lesió d'Arnau Danjuma en clau defensa, la notícia ha sigut César Tàrrega, que César Tàrrega sí que ha treballat amb el grup. Això què fa? Què diu? Que ara mateix el València tinga a Copete, encara ho fiquem com a lesionat, Copete lesionat, Diakabi recuperat, Tàrrega recuperat.
0: Diakabi recuperat, però hi ha molta precaució en ell, perquè està recuperat, però muscularment ja sabem,
1: sí,
0: què li passa.
1: Però està entrenant, sí, amb, sí, sí, sí, està, sí, entrenant amb el grup, i si està entrenant amb el grup, tot fa indicar que podria estar disponible per a jugar. Aleshores, repetisc, Copete lesionat, Fulquier, de moment, també lesionat, recuperant-se, entrenant en solitari, enteneu-me. Lesionat, Fulquier lesionat, Diakabi ja entrena amb el grup, Tàrrega ja està entrenant amb el grup, i ixes són els defenses que ara mateix té disponibles el València Club de Futbol. Gaya també entrena amb el grup, Jesús Vázquez entrena amb el grup, i podem comptar també a Iker Córdoba, que Iker Córdoba és jugador del filial, però té dinàmica de primer equip i també és un defensa que podria utilitzar en este cas Javier Aguirre. També, per parlar del lateral dret, a més de Fulquier, que continua recuperant-se, podem parlar d'Arnau Martínez i Pablo Mafeo, que sí que estan disponibles i que sí que estan treballant amb la resta del grup. I ja, per posar tot damunt la taula, el que podrien contar que continua recuperant-se, que van contar que quan es va lesionar s'esperava que estiguera fins a 3 mesos fora, és Umar Sadiq. Umar Sadiq continua lesionat. Rioja, tu ho vas contar l'altre dia, va treballar, va fer un treball específic per a poder recuperar-se d'aquesta ferida que té en el peu, que no li permet jugar bé. Encara així, no està descartat per al partit de Racing de Santander. Imagina't la voluntat que té ell.
0: La informació que jo tinc per part de l'entorn de Luis Rioja és que ara sí que ha decidit parar fins a que el peu no li faça mal. que això no té data. És a dir, que si s'ha d'esperar a 3 setmanes,
1: clar,
0: esperarà, però oi, que si dilluns que ve, dimarts que ve, es prova i ell es sentís bé, entrenarà. El que no va tornar a fer, almenys durant un temps, és tornar a

0: Antonio Esportiva, que com la majoria d'equips pues, està una setmana més tranquil·leta, però als despatxos les coses no paren. Veritat, Germán?
1: Totalment. De fet, anem a contar una informació en concret d'un jugador, que és Oriol Rey. Oriol Rey, que ha començat la temporada d'una manera brutal, sent titular al mig centre de l'equip de Luis Castro, del Llevant. I anem a contar una informació del seu contracte. A veure, Oriol Rey va renovar automàticament fins a 2027, fa dos anys, per ser ascens a primera divisió del Llevant. Pues ara bé, podem contar que Oriol Rey té un mesú per partits jugats. Oriol Rey compta en el seu contracte amb una temporada opcional per a poder renovar si juga un número determinat de partits que a nosaltres ens diuen que està en torn al 60 i el 70% de duels. I això és la informació del Llevant i d'Oriol Rey. Oriol Rey té contracte fins a 2027, però té un mesú per partits jugats.
0: Un Oriol Rey que ha jugat tots els partits esta temporada. De les 7 jornades que s'han disputat, 6 ha sigut titular. En 5 ha jugat els 90 minuts i l'últim partit davant el Villarreal va jugar 84, o sigui, com si haguera jugat tot el partit complet. És una informació jo crec que important, principalment perquè es tracta d'una peça molt important per al Llevant i no podem oblidar que el conjunt granota ha vingut d'un mercat d'estiu en moltíssims canvis, moltíssims, i bé, poder assegurar un futbolista com Oriol Rey és capital.
1: I que de fet al final, si te'n recordes, Nacho, este estiu se'n va anar Kervin Arriaga, que sí, era una peça clau per al Llevant en esa posició. Oriol Rey, és veritat que la temporada passada no tenia tantes oportunitats, però és que ara s'ha fet amb la posició, s'ha fet amb la titularitat, ho has dit tu, ha jugat tots els partits i no és que ho diga jo, ho ha dit abans John Ander o la Sagasti en esa entrevista que li varen fer els companys de Apunt Esports, que se sent molt bé al costat de Oriol Rey i que per a ell és un plaer jugar a més de jugador. O sigui, que Oriol Rey s'ha posicionat com un jugador molt important en este Llevant i pues, ara mateix, com hem contat, té aquesta possibilitat de poder ampliar el seu contracte una temporada més i juga un determinat número de partits que, com hem dit, a nosaltres ens diuen que està vora el 60-70%.
0: Bé, com dilluns estarà sent nosaltres el director esportiu del Llevant, Héctor Rodas, li podrem preguntar concretament quina és aquesta qüestió. Bé, un Héctor Rodas que anava a estar ahir en nosaltres, però per la pluja i l'alerta taronja barra roja que teníem durant el dia no podia estar. Vinga, anem ja, 1:54, amb la tertúlia.

0: lo que hay es un cambio de tendencia de la actual Valencia, que están intentando ganarse al público como sea, ¿no? Esto es un gesto cara a la galería que indiscutiblemente el valencianismo estaba reclamando, pero os voy a dar un poco la razón a los dos. Quiero decir, creo que está fuera de órbita este tema hoy en día, está totalmente amortizado, ¿no? Pero sí que creo que este Javier Solís, que está intentando ahora recuperar el terreno perdido y por lo que se ve tiene poder para ello, una de las bazas que ha puesto encima de la mesa es este tema. Este tema, yo no sabía ni siquiera que se había quedado en el limbo. Quiero decir, como que el Valencia había denunciado, dijeron, pero a la hora de la verdad no han denunciado. Cuando dicen que hoy van a denunciar o han denunciado a Netflix, es porque se quedó en el limbo.
1: Van a denunciar, pero el que ha sigut és admès a tràmit, és a dir, que ja hi ha data, va ser admès a tràmit, i el que ja hi ha és data per al juí, que és el pròxim 17 de febrer. O sigui, ja hi ha data.
0: Vale. És que me daba la sensació que era un gest un poco como de Javier Solís, que ara de repente está intentando reconducirlo todo, sí, pues sí, como por ejemplo la visita que hacéis el otro día, al nuevo Mestalla, donde él se convierte en un portavoz sereno, tranquilo, asumiendo esa realidad de ser un director general con plenos poderes.
1: Sí, l'única cosa
0: que no sé lo que le durarà.
1: L'única cosa, i de fet vull que s'afegisca aquí, que ara de seguida quan arribe, l'única cosa que per ahí a mi no termine d'entendre és director general, té poder, perfecte, no pot ser que no se li puga preguntar del temes esportius perquè és director general. Si fora director general del nou Mestalla, pues jo tendria que digueren, oye, no, a Soles nou Mestalla, ja, però és director general, no director general del nou Mestalla. Se l'hauria de poder preguntar per tot, no? Per coses esportives també.
2: Sí, totalment. Abans de... És que heu canviat de...
0: Sí,
2: de
1: tema. Però
0: jo per la gestió, me da la gestió d'una nova... una intenció.
2: És que el debat me'n sembla molt interessant, el tema de Javier Solís, i ahí sí... sorpresa, sí que estic d'acord amb Nacho Sánchez, però abans de parlar del tema de Javier Solís, jo el que volia dir del tema de Vinicius, a veure, jo el que dic és que Vinicius, el tema de Vinicius, que ja porta molt de temps i com ha dit Manolo, està totalment amortitzat, el que jo no vull és que se li faça més gros el tema. Que no es faça més gros ja el tema. Que si n'hi ha un juí, jo entenc perfectament que el València haja d'anar...
1: Però si van a pagar el Cristo Redentor.
2: Haja d'anar fins al final per a dir la veritat. Perquè el que va passar a Mestalla no va ser que tot Mestalla va cantar mono mono, sinó que va cantar tonto tonto. Aleshores, soles van ser tres persones i ja estan... justificades i ja estan identificades. Però jo el que dic és que quan més s'engrossa el tema Vinicius, més bola se li dona a ell. És que més bola se li dona a una persona que està provocant en totes les grades. Aleshores, el que jo crec és dir, Vinicius, que sí, que anem a anar fins al final, que anem a intentar aconseguir una compensació econòmica i una rectificació, però que ja no t'anem a donar més bola perquè l'únic que fas és contar mentides.
3: Ja sé de què esteu parlant.
1: Sí, sí. Hola, Quique Mateu.
2: I menys mal que he dado la meva opinió perquè ja ha vingut Quique, ja no.
1: Però que van a pagar...
0: No era de ti, no hablàvem de ti.
1: Que van a pagar el Cristo Redentor, o sigui, que ja no, ja, que no se pot
2: fer més xicotet. Però quan més parlem d'això, més bola li donem a Vinicius. Més bola li donem.
1: Espera que la mentida...
2: Espera que siga contant mentides.
1: Ara li preguntaré a Quique Mateu, però l'anava a dir, ten 20 segons, i com sé que se va passar de la ratxa, passem ja a la pròxima informativa.
4: Està molt enfadat, Germán.
2: Sí,
4: molt enfadat.
1: Enfadat estic jo en la situació en la vivenda ara mateix a Espanya. Conta'ns un poquet com està l'assumpte.
4: Bueno, suposo que ja a aquestes hores ja sabeu que... Bueno, el debat està encara en marxa. Encara està en marxa, acaba d'acabar RC. Han fet dos debats separats dels dos decrets i la votació s'espera... No sé, calculem que serà al voltant de les... entre les dues i mitja i les tres. No sabem quan serà, però bueno, el que sí que sabem, però el que ja diu ja Nogueras també en l'hemicicle, sense dir-lo abertament, és que van a votar no, amb la qual cosa els dos decrets cauran. Podem escoltar el que ha dit Isabel Rodríguez, que és la ministra, i el que li ha contestat Nogueras en dins.
5: Vamos a hablarle a la gente con honestidad. Les vuelvo a pedir, lo primero, que ustedes puedan apoyar con este real decreto ley. Es la hora de la verdad, es la hora de cumplir con la gente, es la hora de cumplir con españoles y españolas y también con catalanes y catalanas.
6: Però el més greu ja no és que vostès no s'hagin atrevit amb els fons, perquè no s'han atrevit. El més greu de tot és que amb qui sí que s'han atrevit és amb milers de famílies que s'esforcen i que aguanten ofegades un cost de la vida cada dia més alt.
4: Bé, això és el que està passant ara en l'hemicicle. La votació serà en breu. Ja sabeu també que les persones acampades en la Puerta del Sol han passat als voltants del Congrés dels Diputats, on hi ha un especial cordó policial per a previndre possibles aldarulls. Ahir hi ha molta gent del sindicat de llogaters i moltíssima gent que està acampada i que estarà fent pressió. El cas és que la notícia del dia a més d'este més que previsible no als Reis Decrets, està en aquest run-run que comença a haver i que sembla ser, pels mitjans de comunicació, per el que estan difonent, és que és de la pròpia Moncloa o de la gent pròxima a Pedro Sánchez, sobre un possible avançament electoral. Bé, això era un rum al principi, evidentment, en tots els representants polítics. Avui, ahir en l'hemicicle, pues, li han preguntat a tot el món, escoltem el que ha dit en este cas Pachi López. El cas és que el govern espanyol diu que no, ara no toca, ara el que toca és aprovar este decret de vivienda, que en principi no eixirà. Escoltem a Pachi López.
3: Yo lo que creo es que vamos a debatir sobre dos decretos que vienen bien a la gente.
4: Això diu, que ara toca debatre sobre els decrets. També Aina Vidal, de Sumar, del soci de govern, diu que no toca, però que en tot cas ells estarien preparats per a aquest eventual avançament de les eleccions.
7: Yo lo que creo es que hoy tendríamos que aprovechar la oportunidad de oro que tenemos para aprobar estos dos decretos. Dicho esto, es una prerrogativa que le corresponde al presidente. Si quiere convocar, estamos listas para ir a elecciones.
4: Parlava la portaveu adjunta Aina Vidal i també se li ha preguntat fa no res al president Llorca, els veus del PP s'han pronunciat demandant a Pedro Sánchez que convoqui ja les eleccions, sí, per la votació d'avui, i això li dia també el president Juan Fran Pérez Llorca.
8: Hoy están a la desesperada y además con visos de que no se aprueben los decretos, por lo tanto solo queda ya una puerta de salida, que es convocar las elecciones.
4: Bé, estarem molt pendents a partir de les 2:30, Nacho, del que haja de passar. En principi és una votació cantada i també el que ha deixat de passar en les pròximes hores, si és que finalment forja o no esta idea o que està coguent-se d'un possible avançament electoral. Sobre l'episodi de pluges, sí, que ha plogut molt en les últimes hores, però al final ha plogut en seny, no ha hagut incidents d'importància. En tot cas, encara que estan baixant ja els avisos, el cap de climatologia de AEMET, José Ángel Núñez, ha dit que si teniu molts plans per al cap de setmana, que tampoc és que vamos, que la cosa està inestable, que continua, escoltem.
9: No quiere decir que la adversidad cese. Vamos a seguir otras 48 horas más, hoy y probablemente mañana. Va a haber avisos en distintas zonas, amarillo, naranja.
4: Doncs ja sabeu que encara hem de mantenir un poc la precaució, perquè el cap de setmana es presenta un bon mogudet. Després vos contarem més coses, però ja serà a partir de les 2:30.
1: En qualsevol cas, si hi ha novetats al voltant de la pluja, avançament electoral o el que siga, este micro és teu.
4: Vinga, fins ara.
1: 2:03 de la vesprada. Hola, Quique Mateu.
10: Hola. Què estava parlant de judici el 10 de febrer, no?
1: Sí.
0: ¿Por qué llegas tarde?
2: ¿Qué penses tú, Quique?
10: No, yo no arribo tarde. Yo estic citat así a les 2 en punt. No. He arribat a 58. Si hay sos tard, pero a Manolo Mas estar, porque él vive en un universo que
0: cosas
10: se
0: que mejorar.
10: El mundo de Manolo Mas.
0: Tienes muchas
1: es que
0: cosas que mejorar.
1: Es que vivo así, no, Manolo, vivo así.
0: Oye, he venido hasta con maleta, la gente ha flipado. He venido con una maleta por una circunstancia. ¿Qué haces con la maleta? Digo, quedarme. Para ir y volver es tontería.
10: Manolo Mas, ese ser de luz que viu al seu planeta en el que va en una maleta per la vida, però li va dient a la gent que arriba tard quan arriba 2 minuts abans de l'hora. Podem continuar.
0: Yo que llego tarde a todos los sitios.
1: Venga.
0: Pero bueno, el tema es Vinicius. ¿Tienes, sí. ¿Estás con Germán o estás con Nacho?
1: Quique, la pregunta es...
0: ¿O eres Mateu?
10: ¿Quién es la pregunta?
1: No,
10: o sea, en Vinicius, no está ningú.
1: Pero això vaig... No, quan hem donat la informació, que a més va avançar el company Frank White ahir...
10: Sí.
1: Germán, el que deia és,
0: coño,
1: està
0: bé,
1: hi ha que contar-la, val? Hi ha que contar-la, però, home, no li donem més bola a Vinicius perquè ha dit mentides i tal. Jo el que dic és, no, és que ja van a pagar el Cristo Redentor, ara hem de ser cansinos en l'assumpte, perquè si no va quedar la mentida com si fora una veritat, quan no és una veritat.
2: No, bueno, que parli i ara...
10: A veure, és mentida. Tots sabem que és mentida i que el documental
0: si
10: està manipulat.
0: I per què hi ha que ir a juicio?
10: Per defensar l'honor de l'afició del València.
0: I sí. Netflix no és capaç de rectificar?
1: No, que no, lo va a moler. Si el València va a tractar de primer, és d'arribar a un acord.
0: Serà terrible esto, terrible.
10: No ha volgut, perquè no li interessa. Preferís anar a judici, molt bé. Si aneu, bueno, és que el tema és que no sé qui guanyarà. Jo no sé qui guanyarà.
1: No, ni jo.
10: No tinc clar qui guanyarà, perquè jo tinc clar el que vaig escoltar a Mestalla. Tots estaven ahí.
2: Tots.
10: No n'hi ha falta. Però a un xutxat tens que demostrar-ho. I això no és senzill de demostrar. Vull dir-te, no és senzill, perquè, clar, si no ha estat el xutxe no ha estat allí...
1: Sí, però el València el que adjunta... El que demanda és la imatge,
0: no?
1: La imatge on Vinicius fica mono en subtítols que Netflix la puja al seu documental. O sigui,
10: si jo tinc clar.
1: O sigui, aquesta imatge és objectiva.
10: Sí,
1: o sigui,
10: sí, però...
1: Netflix ha de rectificar aquesta imatge com a mínim.
10: A veure...

0: sí o no. ¿Se'n recordeu la sentència que va emetre públicament la Federació Espanyola de Futbol després de que s'indultara a Vinícius? Jo me'n recordo perfectament.
1: De què parles?
0: Sí, sí, sí. El càntic que transicionó a mono.
2: No, és que...
0: Això ho ha dit el comitè de competició de la federació.
2: Con el actual president de la federació això no passaria.
0: Jo t'estic dient...
2: Con el actual això no passaria.
0: Jo t'estic dient el que va dir el xutxe de la federació. Vull dir, tu tens que demostrar que... Tu tens que demostrar que el xutxe de la federació tampoc va escriure la veritat. És que això no és fàcil de demostrar. Vull dir, no sé qui guanyarà. Però sí tinc clar que el que està fent el València és el que té que fer. Té que anar fins al final a defensar els seus.
1: Opino igual.
0: És que si no ho fa el València, què ho fa, Manolo?
1: Però ja no sóc això, però és que jo sóc... Però una persona...
0: L'ombra de la duda...
2: Marketing.
1: Però que, ja, però que pot...
0: No, això està ben fet.
2: El nuevo marketing.
0: No, olvida't.
2: D'esta setmana.
0: No, però olvida't. Dóna'm.
1: Sí, documental.
0: No, estic d'acord.
2: Estamos en la lavandería.
0: No, això no és cert.
2: Lavando los trapos sucios.
0: Això no és cert.
2: Y dejando los blancos.
0: No, això no és cert perquè la demanda ve des del moment que es va emetre el documental. No és de Wii. No és de Wii. Wii s'ha fixat la data per al Chuí. El València va fer el que tenia que fer. Che, que ho faria. Ho hauries fet tu igual.
1: Total.
0: Igual.
2: Es si que dia... por primera vez me tengo que aguantar porque no te puedo poner en un compromiso ni me puedo meter yo en un lío. Si no, lo diría.
0: Pues no te fiques en cada compromiso.
2: Que forma parte del lavado de la operación.
0: Pero que yo tinc clar que quan algú ofensa a un altre, tu tens que defensar-te. I el València se té que defensar perquè per a tot el món, fora del futbol, València és racista.
1: És que el que hem dit...
3: Ese és el problema.
1: Ser, tío, este documental està a tot el món. No està sols a València o a Espanya.
0: Algú té que defensar que no.
3: Però no fa falta que lo publiques.
0: Encara que perdes el judici. Que això ja veurem qui ho guanya. Però això és un altre tema.
2: Tu t'has quedat con esa preocupación de que no estic l'Ander racista?
0: Sí, a mi...
2: ¿Saps per
0: què?
2: No, perquè no lo soy.
0: Perquè tu no vas a Madrid.
2: Perquè no lo soy.
0: Perquè tu no vas a Madrid. I jo quan vaig a Madrid...
2: ¿Lo que vas al
3: chiquillo? Ya tens la imatge de racista. Tens la imatge de racista.
2: Eso es un tipo de radio particular.
0: No, yo no estoy parlant. Estoy parlant en Madrid, no els meus companys.
2: En Madrid, ciudadanos, nos tachan de racistas.
0: Pero no tengas cap dubte. No tengas cap dubte.
2: Mateu, por favor.
0: No tengas cap dubte. Cuando se parla de fútbol y de lo que va a hacer Vinicius, la Chen creo que realmente...
2: O sea, la gente Madrid... no sabe que Vinicius es un provocador y un chalao.
3: Claro, no, sí. Pero eso no ni ha que donarle bola a la situación. Pero eso el Valencia. Ha de anar a Juí. Ha de anar a Juí.
2: Eso sí.
3: En silenci. Eso sí, en silenci. Pero... Y cuando gane el Juí...
1: Que esteu en contra, digamos, de que se haya filtrado la información. O sea, que se haya publicado. No, pero no de manera peyorativa.
3: Yo no vaig ni...
2: No, al revés. Si le hemos de dar importancia o no.
1: No me explicas bé. Perdón, un momento.
0: Yo no le he donat cap importància. Yo creo que la informació és que n'hi ha data per al Chuí i s'ha terminat el tema.
3: Ho ha explicat perfectament Quique Mateu. Tu te'n vas a Madrid, tu te'n vas a Brasil, tu te'n vas a Rússia i així tenim la imatge de que... Tenim la imatge... Manolo. Sí, Manolo.
1: És un ex-treballador del Chiringuito i un col·laborador del Chiringuito.
3: Tenim la imatge de que som racistes. Aleshores, el que jo dic és que, malauradament, el València, esta batalla, esta, la de la imatge, ja l'ha perdut.
0: Ja l'ha perdut.
3: La imatge la batalla de la imatge ja l'ha perdut. I com l'ha perdut, per a mi, que és el que l'estava explicant abans a Nacho, no n'hi ha que donar-li més bola a l'assumpte Vinícius, perquè la imatge de... No, el València va intentar que n'hi hagi una rectificació. No, és que Vinícius va donar una mentida.
1: Què és no donar-li més bola? Què és no donar-li més bola? No haver publicat la informació.
3: Tu te vas a lluir i, com està dient Quique Mateu, vas fins al final.
1: O sea, el que vols dir...
3: Vas fins al final per a
2: extraure la vida. La notícia simplement és la que dice Quique. Hay un juicio.
1: Yo denuncié en un momento determinado. Deixeu-me preguntar.
3: Ya, pero es que no me deixeu acabar la meua exposición.
1: Sí, pero...
0: Ya l'has fet dos vegades.
1: Tal cual, gracias.
0: A más de que yo arribara ya lo había fet.
3: No,
0: perquè... Te estaba escoltant, home.
3: Quique, pues veig que no la enteneu. O yo no me explique bé, o vosaltres no...
1: El que esteu dient és... Sí, que tots anem en contradirecció, menys tu.
3: No, que no us entereu de les coses.
1: Si fóreu el València, si siguereu el València, no haguereu, diguem-ne, dit la informació fins a que no hi haguera un jutge.
0: Però que això...
1: És el que vos estic preguntant, per entendre no donar més bola.
3: No l'haguera dit.
1: No l'hagueres dit.
3: No l'haguera dit.
0: Jo és que no puc parlar...
2: El València l'ha dit en la setmana que la lavanderia està oferta.
0: Jo no...
2: La lavanderia està oferta.
1: Però no, a lo millor és quan tenen la data.
2: Estamos aclarando todo. No hi ha imatge.
0: Jo només vull dir...
2: No hay imagen de director general.
0: Primer, que el periodisme está para destapar información.
3: No, es que no es una crítica al periodisme, Quique.
0: Dos, les informacions se trauen de molts puestos i tres, ixa informació, aixit, no, ixa decisió, la data s'ha posat a un xutxat, no l'ha posat el València. No tinc res més que dir.
2: Però s'ha venido de lujo.
0: Jo no tinc res més que dir.
3: Quique, jo no estic criticant el periodisme.
2: El dia és perfecte.
3: La notícia ayer de Frank White, ahir de Frank White,
0: no, de la cadena SER.
3: De lo de la cadena SER és espectacular. Jo no estic criticant per a res la notícia.
0: El que estic criticant, no me faltava.
3: El que estic criticant, Quique, és que el València o qui siga, que hagi filtrat... No dic el València, qui hagi filtrat aquesta notícia, però a mi se ha de mantenir en silenci.
1: A mi m'hauria encantat donar-la, però
3: claro que t'hauria donat donar-la des del post de periodista. Però jo t'he dit des de l'altra posició.
0: En què món vius? Cada vegada que n'hi ha en el xutxat una informació pertinent, pública, se sap. A vegades... el propi Tribunal Superior de Justícia fa una nota pública i ho explica.
3: Hem sabut tot. La notícia per la cadena SER o perquè l'ha fet pública el jutge. Va, vinga, que no soc tonto, tio.
0: Però per la cadena SER i demà Nacho Pere Apunt donarà una altra.
3: Claro, perquè la donem els periodistes, Quique. No perquè siga pública a través del jutge.
0: Jo no entenc el debat.
1: No, que jo no havia plantejat aquest debat, ha anat a soles.
0: S'ha fixat una data per al Chuí.
3: I tu la coneies per jutge que va ser publicat o perquè l'ha donat la cadena SER.
0: I jo no te vaig a contar com m'he enterat, com tu comprendràs. Perfectament.
3: Vull dir,
0: no, és que...
1: Jo t'estic preguntant. No pretenia que se siguera el debat, la veritat.
0: Pues tanqueu el debat, és que jo no entenc...
1: Anem a canviar.
0: No entenc res.
1: La qüestió anava més...
0: Sembla que està mal fet.
1: Que va, que va. No. Per a mi no, per a mi tampoc.
0: Vull dir que la gent treballa per aconseguir informacions.
1: Totalment.
0: Fi del tema. Ja està. No s'ha de discutir. Això d'on ha eixit. No, això ha eixit d'un... De un totalmente. Señor que treballa para conseguir información y se ha terminado.
2: No, yo creo que el debate inicial que se nos ha planteado es el hecho de si le damos mucho bombo o le damos poco bombo o simplemente contamos la noticia y chimpún.
3: Pero no per culpa de la cadena SER o del periodista.
0: No,
3: la cadena SER o el periodista no tienen cap culpa.
1: L'assumpte no anava per la notícia. És que jo soc partidari de donar-li bombo perquè pense que no... Jo sí, perquè pense que...
0: ¿Bombo qué es? ¿Bombo qué es? ¿Fer un especial o...?
2: Limpiar, cargar de bombo. Cargar de bombo.
3: El que has dit tu, Quique.
2: Porque la verdad no es esa. La verdad no es...
1: La veritat no és esa i ara no m'heu de cridar que ens esteu xafant. La veritat no és el que va dir Vinícius. I si els periodistes de València no defensem que no és veritat, hi ha que repetir-ho. Ui, jo he posat l'extracte del documental de Netflix en les mentides de Vinícius. Si no fem això, quedarà com el que no era, que és la mentida.
0: No quedarà, perquè la gent de València sap perfectament el que ha passat. Ara ja estem en un estrato distint, que és el xutxat. I podem parlar el que tu digues, però ara està el xutxat i n'hi ha una data, no n'hi ha més informacions, ja està.
1: Sí.
0: Tema té el seu recorregut, el seu camí, i ja està. I tindrem temps de parlar d'això, perquè hi haurà un dia que n'hi haurà Chuí, primer, el 10 de febrer. Dos, n'hi haurà sentència. I parlarem moltes hores d'això, però ara ja s'ha dit tot.
2: Lo que yo te digo
3: es que yo estic d'acord amb tu, general, Quique, si és que al final...
2: Con un director general, que en el DNI pone Singapur, la gestión que se hizo desde el club era son muy racistas. Casi condenamos el racismo. Nunca llegaron a decir que no se había dicho, aunque luego tuvieron que ir a la justicia. Con un nuevo director general que el DNI pone España y pone Valencia, de repente queremos salir al frente a demostrar que no somos racistas. Para mí, la identidad del DNI, del director general o directora general de entonces y el director general de ahora tiene mucho que ver. Entra dentro de toda esta semana que estamos viendo, donde se nos ha abierto el estadio, donde ha llegado Braulio y ha traído aire fresco, donde el otro día un entrenador normal, ni mejor ni peor, simplemente un entrenador normal, se sienta a una rueda de prensa, os habla de fútbol, os habla de circunstancias deportivas, no os habla de LIM, no se comunica con tal. Entonces, de repente, eso, ahora, los que ya estaban entonces, se quieren coger como un clavo ardiendo, que yo me sumo a esa realidad. Y a mí no me importa esa realidad, quiero decir, porque yo quiero que el Valencia se hable de fútbol, se hable de salir de la situación, se hable de salir de donde estamos y no lo que estamos viviendo.
3: Quique, déjame explicar, porque yo creo que hem estat d'acord des del principi.
0: Pero no podem avançar.
3: Sí, pero un moment.
1: Yo
3: creo que es una situació que al valencianisme també li agrada, el tema de com està el de Vinícius, com va desvelar ahir la cadena SER. Jo estic d'acord amb Quique Mateu del que t'estava explicant abans. Nacho, tu has dit... hem de donar-li bola per a que siga tot com va ara mateix. Jo crec que si tu li dones bola a la situació de Vinícius, com ha dit abans Quique Mateu, com nosaltres ja tenim eixa falsa imatge que va donar Vinícius de Mestalla, li dones una raó més. Si tu parles del tema de Vinícius,

0: Son les 2:30 y eso son les noticias del migdia.
1: Hoy tenemos la oportunidad de poner pie en pared a la especulación.
2: No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
3: Esta su estelada es esta. La voy a dejar aquí para que no lo olviden.
4: En el cambio de opinión de Junts.
5: Buenos días.
6: Si quiere convocar, estamos listas para ir a elecciones.
7: Disuelva las Cortes, convoque elecciones y dé la palabra a los españoles.
8: Durará aproximadamente hasta las 12 del mediodía, que desaparecerán estos avisos.
9: Va a haber avisos en distintas zonas, amarillo, naranja.
10: A Punt Radio, les notícies del migdia. Patricia Oates.
0: Hola, com estan? Des que anit es va saber que Junts votarà avui que no a la convalidació dels decrets sobre l'habitatge i els desnonaments, ha crescut l'especulació sobre un possible avançament electoral perquè decauran en estos moments. De fet, està celebrant-se al Congrés dels Diputats i se debat sobre els dos decrets de llei del Consell de Ministres que va aprovar dimarts per a frenar l'especulació. Escoltem en estos moments la intervenció

0: de Montse Mínguez, la portaveu del PSOE, defensant la seva postura en este doble debat. En estos moments estan debatent el segon, el que havien pactat el PSOE i Sumar. En tot cas, estos decrets estaven pensats per a facilitar l'accés a la vivenda, espentat pel desnonament de Mari Carmen, ja ho saben, del seu pis de lloguer a Madrid. D'ací a uns minuts està previst que es facin les votacions per separat i amb alçada, i el PSOE ja ha assumit el no dels diputats i diputades de Junts, que amb la negativa a donar-los suport els condemnen a decaure. La ministra de Vivenda, que és Isabel Rodríguez, ha sigut l'encarregada de defendre el primer decret governamental, i el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, el segon. Rodríguez s'ha adreçat a Junts perquè voten a favor o s'abstinguen en la votació i els decrets tiren avant perquè ha incorporat, diuen, el 90% de les propostes del partit de Puigdemont.
1: Vamos a hablarle a la gente con honestidad. Les vuelvo a pedir, lo primero, que ustedes puedan apoyar con este Real Decreto Ley. Es la hora de la verdad, es la hora de cumplir con la gente, es la hora de cumplir con españoles y españolas y también con catalanes y catalanas.
0: Missatge per a Junts, després s'ha adreçat al Partit Popular, a Vox i a Unitat del Poble Navarrès, que han anunciat el vot en contra ja dels decrets i els ha demanat que trien a qui estan.
1: Señorías del PP, de UPN y de Vox, señorías de las derechas, ¿con la gente o con los buitres? Esta es la lección, sí, señorías. Los buitres que desahucian o la gente que sufre.
0: Bé, i la portaveu del partit independentista, de Junts, Míriam Nogueras, s'ha reafirmat en el no als decrets perquè, a parer seu, no frenen l'especulació i són un engany a la ciutadania.
2: Més cal llegir l'article 1.1, l'article 1.4 i l'article 2.1 per saber que els especuladors podran seguir comprant, podran seguir especulant i no es frenaran els desnonaments si s'aprova aquest Reial Decret.
0: Bé, la votació es preveu, com dèiem, per a de ser uns minuts, pot ser abans de les 3 de la vesprada. Si és així, es la contarem en directe. I com els dèiem, des que es va saber i se no de Junts, han començat a córrer una mena de rum-rum sobre la possibilitat de que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, convoque o se decidisca per convocar eleccions anticipades. Òscar Martínez, bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada. Diversos mitjans de comunicació han publicat, citant fonts de l'entorn del president espanyol, que Pedro Sánchez té la idea d'avançar les eleccions legislatives el 29 de novembre. Segons aquestes fonts, el malestar social que ha generat el desnonament de Mari Carmen i el presumible enuig de bona part de la ciutadania amb qui vota en contra dels decrets és una oportunitat per al PSOE i per a l'esquerra. A hores d'ara, no deixa de ser una especulació perquè dissoldre les Corts Generals és una prerrogativa exclusiva del president del govern espanyol i per ara res ha dit sobre aquesta possibilitat tampoc quan ha entrat este matí a l'hemicicle.
4: En el canvi d'opinió de Junts.
5: Buenos días.
3: Este matí, abans del començament del debat sobre la vivenda, el portaveu parlamentari del PSOE no s'ha pronunciat sobre l'avançament electoral, Patxi López.
6: ¿Es de los que cree que si hoy no salen los decretos habría que ir a elecciones?
7: Yo lo que creo es que vamos a debatir sobre dos decretos que vienen bien a la gente.
3: Bé, el soci de coalició també ha incidit a centrar-se a aprovar els decrets sobre l'habitatge, però Sumar està preparat per a l'avançament electoral. Aina Vidal, portaveu adjunta.
8: Yo lo que creo es que hoy tendríamos que aprovechar la oportunidad de oro que tenemos para aprobar estos dos decretos. Dicho esto, es una prerrogativa que le corresponde al presidente. Si quiere convocar, estamos listas para ir a elecciones.
3: I les veus del PP que s'han pronunciat han demanat Pedro Sánchez que convoque ja les eleccions i per la votació d'avui al Congrés. Ho han dit allà i així Juanfran Pérez Llorca, cap del Consell.
9: Hoy están a la desesperada y además con visos de que no se aprueben los decretos, por lo tanto solo queda ya una puerta de salida, que es convocar las elecciones.
0: I des de les 10 del matí, una hora abans que començarà el debat dels dos decrets, centenars de persones han iniciat una marxa des de la Puerta del Sol fins a la Rodalia del Congrés per a exigir ixa aprovació dels textos legislatius.
3: Sí, la mobilització ha sigut convocada pel sindicat Inclines. Esta és la reflexió d'un dels joves que participa en la protesta que es desenvolupa de manera pacífica.
10: No pedimos ninguna locura, pedimos poder tener una casa, poder establecer una vida, poder independizarnos.
3: Això demanen des d'hores abans. La policia ha blindat l'edifici de la carrera de Sant Jerónimo amb tanques, furgonetes policials i decenes d'agents antialdarulls.
0: Guillem Lizarde, bona vesprada.
11: Sí, així la concentració que ha partit de Sol fins al Congrés continua amb la idea de pressionar. Estan cridant centenars de manifestants contra el govern i contra l'oposició. Acusen els diputats de sordera i d'estar desconnectats del que la gent demana. Diuen que el següent pas és una vaga general per a la

0: que han convocat demà una manifestació en més de 50 ciutats. De moment, així la concentració, sense incidents, amb un ample desplegament policial que està impedint l'accés a les portes del Congrés, han quedat a uns metres, i també sense data límit per a aquesta acampada que ja fa, ja encara la setena nit d'esta nit.
1: Gràcies, Guillem. Són les 2:36. Ja ho saben, que estem ben pendents del que passa en aquests moments al Congrés dels Diputats sobre aquesta doble votació dels reials decrets de la vivenda que previsiblement decauran pel no de Junts, però tenim altres notícies en este divendres 2 d'octubre. Sofia Álvarez està a la tècnica. Anem amb més coses.
2: Les notícies del migdia. L'informació a Punt Ràdio.
1: I l'actualitat del dia també passa per l'oratge, específicament per aquesta ressaca del temporal que tinguem ahir, que afortunadament, tot i que va caure prou aigua, va fer-ho enseny. És cert que se van fer acumulats en poques hores de més de 100 litres, però afortunadament, com dèiem, no hi ha hagut incidents d'importància. De seguida repassarem un poc com està la situació, però tenim un avís que ens ha fet José Ángel Núñez, que és el cap de climatologia d'AEMET. És que el temporal no ha dit l'última paraula, que este cap de setmana la cosa està rebolicada.
3: No quiere decir que la adversidad cese. Vamos a seguir otras 48 horas más, hoy y probablemente mañana. Va a haber avisos en distintas zonas, amarillo, naranja.
1: Moment ja, sí, de repassar fil per randa. Quines són les previsions per al cap de setmana? Com sempre, de la mà d'Antonio Sánchez. Bona vesprada.
4: Molt bona vesprada. Si mirem els avisos, molta precaució, perquè en les pròximes hores encara tindrem pluja. I què passa? Que s'han desactivat els avisos roig cap a Castelló, ja no els tenim, ara tenim avís groc en pràcticament totes les comarques, exceptuant el litoral sud, encara tenim avís taronja. Ahir les tempestes poden ser especialment fortes, així que s'esperen registres de més de 40-50 litres per metre quadrat en una hora. A la Marina Alta, la Marina Baixa, l'Alacantí, Baix Vinalopó, Baix Segura i també les muntanyes del Vinalopó mitjà. A la resta es mantindrà l'avís groc per pluja, que també pot ser puntualment intensa per aquestes tempestes, i a partir de les 9 de la nit esperem que s'active una vista taronja al litoral centre per una tempesta que esperem que es desplace des de la Safor cap al nord, cap a la Ribera Alta i l'Horta Sud, també la Ribera Baixa, afectarà aquestes comarques, així com també pot ser que arribi a València i a la Foia de Bunyol, deixant pluja que pot ser més forta, per això es puja a vista taronja. Amb precipitació que es pot registrar de més de 50 litres per metre quadrat en una hora. En tot cas, molta inestabilitat, que es mantindrà també dissabte. Dissabte de matí encara pot ploure al nord i ja també al centre. De vesprada veurem com en les primeres hores no hi haurà pluja, però després tornaran les tempestes, sobretot a les muntanyes de prelitoral, tant de Castelló, és a dir, tant del nord com del centre. On ahir va ploure molt, el dissabte de vesprada també pot fer-ho, encara que ja no amb tanta virulència i intensitat. Diumenge serà una altra jornada marcada per la pluja al nord i al centre, però sobretot ja més de vesprada. Veurem un cel pràcticament carregat de núvols, el vent de gregant i de llevant encara bufarà, i temperatures, això sí, que seran ja més de tardor, tant les mínimes com les màximes.
1: I també titular del dia en esta portada de l'economia, perquè hem conegut la desocupació, que va pujar per tercer mes consecutiu a la Comunitat Valenciana. L'atur augmenta un 0,8%. Això vol dir que les llistes del Labora han augmentat en 2.771 persones desocupades més. Marta García.
5: L'augment de l'atur ha afectat tots els sectors, sobretot el de servicis, però també el sector de la construcció i la indústria i, com no, el col·lectiu de persones sense feina anterior. El procés de regularització deixa empremta també en aquestes xifres de l'atur, perquè el número de persones en situació legal que busquen treball ha augmentat. Això es nota en l'augment d'afiliats i també en l'augment de persones que ja poden tindre feina legal fora de l'economia submergida. A més, el repunt de la desocupació, ara mateix hi ha prop de 297.000 persones desocupades a la comunitat valenciana. A la resta d'Espanya també hi ha un repunt de la desocupació al mes de setembre. L'atur puja un 1% a nivell nacional. Parlem de 23.600 persones desocupades més. Tot i el repunt, el total de desocupats a Espanya encara es manté per baix dels 2,4 milions de persones. És el nivell més baix de parats a un mes de setembre des del 2007.
2: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio.
1: Bé, el govern assumís ja que el Congrés tombarà els dos decrets de la vivenda, els anomenats decrets Mari Carmen. Després d'un debat tens, les postures continuen inalterables i el no de Junts donaria l'estocada definitiva. No, més falta

0: la votació.
1: I Pedro Sánchez ha entrat a l'hemicicle amb els aplaudiments del seu grup parlamentari. La ministra de Vivenda, de la part socialista,

0: demanat que vote que sí als decrets i la portaveu, Miriam Nogueras, ha respost acusant el govern de mentir.
1: El 90% de lo que ustedes entregaron al presidente del gobierno está recogido hoy en el BOE.
2: En el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida.
0: La ministra de Vivenda fins i tot ha dit que poden aprovar el decret i tramitar-lo després com a projecte de llei per a incorporar allò que consideren. Nogueras.
2: No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
0: Bé, i després de Miriam Nogueras, el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, en una banda de l'atril de la tribuna ha deixat els decrets, en l'altra un bitllet de 50 euros.
3: Estos son los míos. Los míos. Aquí hay catalanes y catalanas también, incluso. Yo les enseñé su bandera hace unos días. Se lo voy a enseñar. Es esta. Esta es su estelada. Es esta. La voy a dejar aquí para que no la olviden. La bandera que comparten con PP y con Vox.
0: Iona Belarra, portaveu de Podem, també s'ha pronunciat.
4: Y además de eso, bueno, nos han pedido que respaldemos estas medidas porque el objetivo es otro.
0: Des del Partit Popular, el seu portaveu econòmic, Juan Bravo.
5: Asuman su responsabilidad y hagan casas para la gente.
6: El decreto, Mari Carmen, no se hubiera arreglado su desahucio. Han decidido actuar e intentar arreglar en 4 días lo que llevan destrozando 8 años.
0: Bé, Bravo i el portaveu de Vox en este debat. El decret està destinat, sembla que a morir en el Congrés per falta de suport, però la votació en uns minuts ens dirà si és que sí o és que no.
7: Bé, en estos moments està intervenint el ministre de Consum, Pablo Bustinduy, en la cambra. Està acabant de la seva intervenció després de la intervenció dels grups polítics. En tot cas, el ministre ha defensat el segon decret, una norma que ha estat lluny en tot moment de tindre el suport polític necessari per a eixir en debat. El ministre de Drets Socials ha criticat els grups contraris a aprovar els decrets sobre la vivenda.
8: Se puede gritar muy alto el nombre de España o el nombre de Cataluña. Votar que no hoy a estos decretos es traicionar a su pueblo para servir la única causa y la única bandera del rentismo. Y yo les digo, no están calibrando lo que están haciendo.
7: Bé, la incògnita, ara, com dèiem en el principi d'aquest temps de notícies, és en què passarà amb la legislatura. Creixen les veus d'un possible avançament electoral. En tot cas, l'última paraula la té el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. La crònica és de Carmen Monteagudo.
9: La legislatura podria estar en temps de descompte. El tic-tac del rellotge en el Congrés resona a la Moncloa. Isabel Rodríguez és la ministra d'Habitatge.
10: Como decía el presidente, va a llegar la hora de la verdad. Para todos.
9: Junts pot detonar una relació de conveniència amb Pedro Sánchez, que ha tingut trobades i desavinences. A nit, la formació independentista deia no als decrets i n'exigia la retirada. El govern contraatacava assegurant que els decrets no es retiren. Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana de Catalunya.
11: Le pido a Moncloa cabeza fría y que entiendan que esto no va de ser una ambulancia emergencia, sino que hay que entender que no tienen nada a su izquierda para poder sumar.
9: Junts evidenciaria una vegada més la debilitat parlamentària d'un govern sense pressupost. Supostos. Escoltem Borja Semper, portaveu del PP.
12: No hay una mayoría parlamentaria de gobierno y que el gobierno tampoco tiene una mayoría social, con lo cual, oiga, disuelva las Cortes, convoque elecciones y dé la palabra a los españoles.
9: Això deia este matí Alicia del Río del sindicat de llogateres.
13: Si el Parlamento no era capaz de sacar adelante las medidas del decreto Mari Carmen, este gobierno ya no tenía ningún sentido.
9: Suma remarca la distància amb socialistes i aprofita el clamor del carrer. Aina Vidal.
14: Si quiere convocar, estamos listas para ir a elecciones.
9: Vox demana transparència. Santiago Abascal.
15: Cuanto antes sean las elecciones, mejor, pero que sean transparentes, que sean libres y que no haya trampas.
9: La música electoral podria sonar abans d'hora, amb el compàs dels temps judicials i de la vivenda.
7: I li han preguntat este matí també al president de la Generalitat, a Juanfran Pérez Llorca, sobre estos decrets. Diu que Pedro Sánchez no té altre camí que convocar eleccions. Assegura que el govern espanyol, diu, ha tingut 8 anys per aprovar la crisi, per abordar esta crisi de vivenda, i no ho ha fet.
16: Ya hace tiempo que estamos asistiendo al final del sanchismo en España, ¿no? Un tema tan grave y tan importante como la vivienda no se puede resolver en un decreto de urgencia, ¿no? 8 años de gobierno de la izquierda en España, ha habido más que tiempo para que hubiesen presentado su alternativa. Hoy están a la desesperada. Y además con visos de que no se aprueben los decretos. Por lo tanto, solo queda ya una puerta de salida, que es convocar las elecciones.
7: I canviant d'assumpte, Alacant ha finalitzat ja la comissió de les naus sense acord. Els partits d'Esquerra responsabilitzen l'alcalde Lluís Barcala, li demanen la dimissió, mentre que el Partit Popular defen que tot es va fer dins de la legalitat. Pablo Sainz Pardo.
17: Sí.

0: La comissió no ha sigut capaç d'aprovar un dictamen comú. El Partit Popular ha reconegut que alguna cosa va fallar, però diu que ha quedat demostrat que totes les actuacions administratives foren correctes. Una opinió que no compartís l'oposició, que considera que la comissió no ha servit per a esclarir què va passar realment. PSOE, Compromís i Esquerra Unida Podem van un pas més i responsabilitzen l'alcalde Luis Barcala i en demanen la dimissió. Ana Barceló és regidora socialista.
1: No s'han negat documentació, no han querido venir a dar la cara, el alcalde no ha querido comparecer y, por tanto, nosotros situamos la responsabilidad del caso de les naus en el alcalde Luis Barcala.
0: Per la seva banda, Vox repartís culpes tant al PP com al tripartit d'esquerres que governava quan es va iniciar el procés. Carmen Robledillo, portaveu de Vox.
2: Si esta comisión no ha tenido una conclusión o no se ha dilucidado todo lo que sucedió a lo largo de este procedimiento, la culpa és de ambas partes, del tripartito i del Partit Popular.
0: El PP ha remès avui un correu electrònic al jutjat que porta el cas on es demostra, segons els populars, que l'exregidor Toni Gallego no va dir la veritat en la declaració de dimecres en seu judicial.
3: Bé, sobre l'horatge este migdia, l'Agència Estatal de Meteorologia ja ha rebaixat els avisos meteorològics, el cap de setmana es presenta tot i això inestable, caldrà estar un poc a l'aguait i tindre precaució. El cas és que anem a fer un repàs pel que ha donat de si aquest episodi de pluges, que afortunadament, com deien, no ha comportat incidents greus. Comencem al Camp de Túria, on hi ha hagut acumulats al voltant de 90 litres per metro quadrat i algunes incidències. Nàquera està a Victòria Masso.
4: A Nàquera, al Camp de Túria, ara mateix lluís el sol i el cel està blau, però les últimes hores s'han viscut pluges molt fortes, amb acumulats de més de 90 litres per metre quadrat. I l'empremta d'aquesta pluja encara avui és visible. Passos en el que estem, guals inundables, estan tallats al trànsit per precaució. El barranc de Nàquera, que s'afluent del barranc del Carraixet, baixa amb aigua, controlada, però amb aigua. L'escola pública del municipi, la part infantil, està inundada, treballa en aquestes hores per a recuperar-la per al dilluns. I el programa de festes, perquè cal recordar que este municipi celebra festes patronals, ha botat pels aires. Este matí han anat recuperant-se els actes d'aquestes festes i este migdia, de moment, és previsible que puguen celebrar i se dinar de l'olla junts. Però l'alcalde recorda molta precaució a la població perquè, tot i que ara mateix estem en avís groc, l'avís taronja per fortes pluges torna esta nit.
3: I a Moncofa, més al nord, ha concentrat este matí les precipitacions més intenses abans del que estava previst. L'acumulació d'aigua ha avisat també algunes incidències. Allí està Sofia Rego.
5: Normalitat a hores d'ara en Moncofa, res a veure amb el que s'ha viscut al llarg del matí. El gruix de les precipitacions s'esperaven per a la nit, però ha sigut al voltant de les 8 i mitja, no del matí, quan ha caigut una important tromba d'aigua. Perquè se facin una idea dels 38 litres per metre quadrat que s'han recollit este matí a Moncofa, 34 han caigut només en mitja hora. Una pluja torrencial que el que ha provocat és importants tolls d'aigua i problemes per a la circulació en una de les principals avingudes de la ciutat. Afortunadament, el clavegueram ha pogut anar tragant i ara sí ja ens trobem en una situació, com dèiem, de normalitat. Fins i tot el nivell d'alerta ha baixat, així estem ara en nivell groc. Continuen, no obstant, amb els ulls posats en el cel perquè el cap de setmana podria traure noves precipitacions.
3: Més coses. Presó provisional incomunicada i sense fiança per al presumpte autor de l'incendi de mitjan setembre a Tuéjar. Jutjats de Llíria, Pilar de la Fuente.
6: Sí, hola, bon dia. La magistrada decreta presó per a l'home de 66 anys, sospitós d'haver provocat l'incendi de Sueca com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal. La magistrada ha pres aquesta declaració després d'haver sentit el seu testimoni a última hora d'aquest matí. Ell només ha contestat a les preguntes del seu advocat. En tot moment ha negat haver provocat els fets, però tot això, l'home que té 66 anys i múltiples antecedents per lesions i fins i tot per abús sexual és l'autor d'aquest incendi, segons els investigadors del Seprona, que consideren que el va iniciar a les 3 i mitja en la zona pròxima a la cova de les Palomes el passat 15 de setembre i que no va poder extingir fins a 7 dies després.
3: Gràcies, Pilar. I els que han quedat en llibertat provisional després de declarar són 3 dels 5 detinguts per la brutal agressió a un home magribí a Tavernes de la Vall d'Igna. Els altres 2 detinguts són menors d'edat, per tant, passaran davant de la Fiscalia de Menors. Als jutjats de Sueca està Elena Andreu. Elena, què més en sabem?
7: Sí, bona vesprada. El jutge ha decretat llibertat provisional amb la prohibició que els tres acusats s'acosten a la víctima a menys de 200 metres. Dels tres acusats, un s'ha acollit al dret a no declarar i els altres dos només han accedit a contestar a les preguntes dels seus advocats. Recordem que els tres estan acusats d'un delicte de lesions amb l'agravant d'odi. L'advocada de la víctima, Rahma Larira, ha mostrat la seva decepció. Esperava que el jutge decretara presó provisional i espera que la condemna al final del procediment siga exemplar.
8: De momento no se ha decretado prisión provisional para nadie, ¿vale? Pero sí que se van a tomar medidas preventivas de alejamiento, entre otras. Y los menores que son menores, pues pasarán a Fiscalía de Menores de Valencia. Nuestro cliente tiene bastante miedo, de hecho no sale ni circula por la zona ni nada.
3: I en l'última setmana s'han disparat les infeccions respiratòries a la Comunitat Valenciana, grip, Covid i virus sincicial. En una setmana hem passat de 530 casos per cada 100.000 habitants a 718. Laura Vallarri té tots els detalls.
9: Comença octubre i comencen a circular els virus respiratoris. Enguany la Covid-19 ha arribat primer i s'espera que en unes setmanes ocupi aquest espai la grip. Els menors de 0 a 4 anys són els que més estan contagiant i, de fet, al territori valencià hi ha 3.500 contagis per cada 100.000 menuts. Maria Garcés és la subdirectora de Prevenció i Promoció de la Salut.
10: Són els que major capacitat de replicació de virus tenen en su aparato respiratorio. Eso condiciona, evidentemente, que sean capaces de difundir més virus al resto de la població.
9: Per això és determinant que es vacunen tant els més venuts com la població més vulnerable.
10: Quan te ponen una vacuna, aproximadament tarda uns 15 dies en tenir anticuerpos i que així ja estén protegides conforme vayan augmentando los virus respiratorios en la circulació.
9: La Generalitat apunta a un sistema de vigilància consolidat per a explicar l'augment dels casos al territori valencià respecte a la resta d'Espanya.
3: Del món, les protestes d'estudiants de secundària a França s'estenen a les universitats i deixen quasi 2.000 persones detingudes. Vicent Montagut.
11: Sí, n'hi ha 400 centres tancats i 1.000 afectats per aquestes protestes que van començar a París i s'han estès ràpidament a la majoria de ciutats del país. Els estudiants denuncien falta de professors, retallades en les beques i males condicions en molts instituts, sobretot en els barris més deprimits.
12: Dans lequel on laisse nos lycées.
11: Hi ha sostres que ens poden caure damunt, es cauen els vidres de les finestres, rates en les residències, no és gens normal.
12: C'est pas normal.
11: Creix la protesta i també la violència. A més de 2.000 detinguts, en la majoria alliberats sense càrrecs, hi ha 300 policies i bombers ferits. També 170 alumnes i 60 professors han rebut assistència. El primer ministre Lecornu va convocar a nit un gabinet de crisi. Esta revolta d'adolescents comença a ser un problema seriós pel govern.
13: Aparentemente lejanas a las preocupaciones de los ciudadanos.
3: En estos moments acaba de finalitzar el debat, ha parlat el ministre Agustín Duy i, sorpresivament, ha pres la paraula en l'hemicicle el president del govern espanyol. L'escoltem.
13: Con nuestras leyes y con nuestros debates políticos. Y yo creo que este es uno de esos días. Creo que además, incluso fuera, se percibe y se siente que este es uno de esos días. En pocos minutos la presidenta del Congreso les llamará por su nombre para que expresamente y públicamente todos manifiesten su voto. Y me gustaría pedirles que cuando lo hagan se olviden por un momento del cálculo político, del argumentario de su partido, de las presiones que les llegan de arriba. Les pido que se olviden de todo eso y que piensen en la gente de a pie que más necesita del amparo de lo público. Que piensen en los millones de jóvenes que no pueden independizarse. Que piensen en las familias que viven angustiadas porque no paran de subirles el precio del alquiler. En los jubilados y jubiladas que se enfrentan a la vejez con pavor porque no son propietarios de una vivienda, o en los miles de niños y niñas que mañana podrían ver su ropa, su mochila o sus juguetes tirados en la acera porque sus padres han sido desahuciados. Porque estas personas, señorías, existen, son reales y son nuestros compatriotas. Voten lo que voten y sus vidas, su futuro y su dignidad dependen en buena medida también de lo que ustedes voten hoy aquí.

Bé, acabem d'escoltar el president del govern espanyol, que s'ha adreçat a l'Atril, a la tribuna, per a parlar directament i apel·lar abans de les votacions d'estos dos decrets sobre vivenda. Ha apel·lat directament al Partit Popular i a Junts. Ha dit que s'obliden del càlcul polític, cosa que li ha costat les rialles de part de l'hemicicle. Ha dit que pensen en la gent, adreçant-se, com dèiem, al Partit Popular i a Vox, i diu que demana directament que voten sí. Ha dit que és un decret que posa a la gent per davant, que se posa fre, pensa per a vot, posar fre a l'especulació. Ha dit que també es protegeix als inquilins, als grans propietaris i també als joves o a les persones que tenen dificultats per accedir a la primera vivenda. Ha fet una frase, ha dit que si voten no, esto no és ni la troika, ni la prima de risc, ni la banca, sinó que el votar no suposa que serà dramàtic, ha vingut a dir per a Espanya. Diu, ha tornat a convidar a aquestes forces polítiques, a Junts i també al PP, que estiguin a l'alçada d'aquest envit i que estiguin, que mostren més preocupació per... ha criticat que mostren més preocupació pel càlcul polític que i en danyar el govern, que en el que considera que és una llei de protecció per a les persones més vulnerables. Això ha sigut el que ha dit el president del govern espanyol abans, com diuen, de que comença la votació, una votació que comença en aquests moments. Els recordem que serà una votació doble. Primer se votarà un dels decrets, després el segon, i és una votació amb alçada, amb la qual cosa s'espera que dure...

0: prou de temps. En tot cas, nosaltres a les 4 de la vesprada tenim un nou butlletí informatiu. Els informarem de com ha resultat aquesta votació, que en principi està previst que decaiga els dos decrets per el no de Junts en les votacions, este decret, estos de reals decrets de la vivenda. A les 4 actualitzem, nosaltres posem un punt final, tornem dilluns més i millor. Adeu.
1: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Jornada esportiva, al punt a punt de Punt Ràdio. Este divendres, des de les 7:30 de la vesprada, futbol de segona divisió amb el partit Eldense Oviedo. Eurolliga de bàsquet amb el partit Villarban-València. Futbol sala amb el partit de lliga entre Palma i Servigrup Peníscola. I una nova jornada de tenis taula amb l'enfrontament entre Alacant i Olot. Este divendres, des de les 7:30 de la vesprada, l'esport es juga en A Punt Ràdio.
1: A Punt Ràdio. A l'Horta Sud, 102.2. Així comença El Forcat. L'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.

0: Hola, molt bona vesprada, a les 3 i 4 de la vesprada. A Punt Ràdio, molt pendent del Congrés dels Diputats i este programa molt pendent de l'horatge i de les mobilitzacions. Si es produeix qualsevol novetat, per suposat, entraran els companys informatius i vos contaran. I del que ens interessa com a sector que tenim. En general, la UIA, que per sort no va ser tan greu com s'esperava, i tinc que felicitar a tota la ciutadania perquè ho han dit tots, tots reaccionarem en responsabilitat, però bé, a nivell de sector primari, la UIA ha sigut benvinguda, ben rebuda. De fet, hi ha algun dany concret en cultius importants, alguns a punt d'iniciar el que és la collita, ara vos detallaré més, però en general prou bona. Respecte a mobilitzacions, de moment res. Ja sabeu que ahir n'hi ha implicades, moltes organitzacions, i estan negociant, xerrant, comentant, valorant. Sí que sé que a Toledo, per donar-vos una referència nacional, sí que tenen ja dia, concretament el dimarts 6 d'octubre, però de moment a aquestes hores, a les 3 de avui divendres, en Comunitat Valenciana i en la resta de comunitats continuen negociant. També duguem avui alguna previsió de collita, el dolent cas de la vareta Bombó, alguna de les coses que estan ocorreguent en comissions fora d'ací, en qüestions ja més polítiques, que justament estan intentant activar ferramentes per ajudar el sector arrosser, novetats en el mercat de la taronja, perquè estan d'aniversari i ja han anunciat algunes coses, i el dia i el lloc i tal. També tinc alguna qüestió, és que estic pensant el que vos compte en sumari, perquè és que avui tenim un fum de coses. I si no serà avui, serà el dilluns quan vos les compte, perquè és que d'empresa agroalimentària, a banda ja de, per exemple, un segell que volen ficar en marxa el Ministeri, notícies de novetats d'empreses, anuncis de la conselleria, en fi, que tenim deberes, moltíssimes coses que contar-vos avui. I anem a fer-ho pendents, insistim, de l'actualitat des del Congrés dels Diputats, perquè som a Punt Ràdio i volem que estigueu al dia de tot el que puga córrer o estiga correguent. Soc Sílvia Soria, Sílvia Labort en producció i Tono Escribano en la part tècnica.
1: El Forcat, a Punt Ràdio.
0: Ava, ha sigut la primera en enviar-me una valoració. Estima que, en general, la pluja d'aquestes últimes hores pues, ha sigut ben rebuda. Ha plogut el que nosaltres diguem bé, en coneixement. Ara bé, hi ha hagut pedra en alguns pobles. La part negativa són els danys causats justament per la pedra en Ribera Alta. A més, les pluges han provocat arrossegament de terres, desperfectes d'infraestructures agràries, com per exemple camins rurals, murs, séquies, sobretot en punts molt locals.

0: palissats de València i Castelló. Aba estima que el que és pedra a pedra ha fet mal a unes 500 hectàrees de cultiu. Perdues han donat una xifra, insistint que és una xifra orientativa, 4 milions d'euros. Els municipis sí que s'han concretat els castigats per la pedra han sigut Antella, Gavarda, Alcàntera de Xúquer, Càrcer, Cotes, Sumarcàrcer i Alberic. També hi ha hagut algo de danys a Xàtiva, ja sabeu, a la comarca de la Costera. Ens ha detallat un poc més el responsable tècnic de Aba Asacha, José Francisco Sales.
1: El temporal dels últims dies no ha tingut l'efecte negatiu que en principi s'esperava que podria ocórrer al sector agrari. En general, les pluges han sigut positives en el sector perquè en el cultiu d'interior va provocar una millora de la qualitat i, a més, eren zones que estaven molt castigades per la sequera, que és insuportant. I, per una altra banda, en regadiu també va ocórrer una millora de la qualitat dels productes agrícoles que estan ara en fase de recol·lecció. Ara bé, és de veres que han hagut en algunes zones en les quals ha caigut pedra i això ha provocat un malbé a les collites, principalment en la comarca de la Ribera i en la comarca de la Costera de Xàtiva. El cultiu més afectat, perquè té una particularitat, i és que quan s'emmarca automàticament ja provoca un destrío, és el caqui, que ahir les afeccions en algunes parcel·les poden alcançar inclús el 100%. En cítrics també han sigut afectats, però en menor medida, i estem a l'espera de que evolucionin les peritacions per veure com evoluciona el dany.
0: Ja mos contaran. De moment el que tenim claríssim, i anem a recordar-ho, és que ja són tres vegades, tercer temporal. I greu el que pateix el caqui en la Ribera, només en 3 mesos. Això després del colp de calor que va tindre un extrem en agost i la tempesta d'inici també d'este mes. Aquests són els tres que jo considero més destacables. Respecte al que comentes ara de cítrics, jo destacaria que ha sigut aquesta última pluja prou beneficiosa, especialment clemenules, per a la clemenules en Castelló. Pel que fa a l'arròs, aquest tema és delicat perquè encara queden més de 15%, diuen més o menys, el 15% de la producció per segar. I aquestes pluges pues, mantenen elevat el nivell d'aulla en les zones més fondes. I si continuem així els pròxims dies, pues, podríem tindre en perill la sega, la que queda pendent, i ese 15%. A més, se dificultarà, evidentment, la crema de la palla de l'arròs i, en alguns casos, podria inclús impedir-la. Una situació que tindria conseqüències però negatives en la lluita, sobretot contra plagues i qüestions també de medi ambient, aulles negres, etc. Molt pendent també estaré de l'arròs. I davant també de la situació, el que fan les organitzacions, en concret, és reclamar a l'administració ajudes directes i mesures fiscals per als que estigueu afectats. L'organització també demana a Agrosegur que accelere les peritacions perquè els productors pues, pugueu collir la fruita i organitzar poc el vostre calendari, la vostra vida. Respecte als ramaders, per Castelló, insistim que sí, que hi ha hagut danys, no vaig a ser tan optimista com per dir que no ha fet mal en cap puesto. Sí que ha sigut, en general, benvinguda, beneïda, òbvia, perquè per alguns ramaders que havien d'assumir costos addicionals, sobretot per cubes d'aulla, etc., perquè hi havia, ja sabeu, sequera, i comprar inclús pinso per alimentar els animals, pues, diuen que es podrien estalviar i se cost de l'aulla. Olivera, que ara vos donaré la previsió ja específica de la nostra comunitat, perquè ahir coneguérem la nacional, en Olivera la pluja asseguren que també és molt ben rebuda perquè estaven patint i molt estrès hídric.
2: El altaveu del sector primari en Apunt Ràdio. El Forcat.
0: I tenim dades, com vos comentava fa un moment, perquè ahir ja coneguérem que la previsió a escala nacional de producció leícola estarà en 1,6 milions de tones. Insistim que és previsió, això és un 23% més que l'any passat. Andalusia continua concentrant el 79% del total. Però com tenim el tema a la nostra comunitat? Previsió, 24.373 tones d'oli d'oliva. Aquesta xifra de previsió d'ací en la nostra comunitat també és algo més elevada. No molt, no tant, com en general que si 23. Així l'augment se calcula en 4,2%. Per províncies, Castelló registra el millor augment, el major, amb una previsió de 8.645 tones. Això és un 57,2% més, que és molt. Alacant, tot i continuar sent la principal productora en la comunitat en quantia, preveu 9.144 tones i l'augment

0: des de 6,2. I a València la producció ahí baixaria, fins a 6.584. És un descendiment de 9,1, així que un per altre es compensen. Segons el Ministeri, la producció valenciana, per a que tinga una referència total, només és una quantia xicoteta. Som l'1,5% del total d'Espanya. I situem en un 32,6% per damunt de la mitjana de les últimes 6 campanyes. Així que, en general, augmentem producció, però València és la que decau un poquet, però compensada per Castelló, que continua liderant la quantia, Alacant, però insistim que Castelló lidera el que és la millora en quantia de producció leícola. I aprofundirem també perquè tinc intenció de parlar amb els productors de dàtil d'Elx perquè preveuen una producció d'entre 50 i 60 tones esta campanya, una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat. En este cas, la baixada s'atribueix a les condicions meteorològiques, amb una primavera i un estiu menys plujosos. Ara veurem si aquestes condicions climatològiques canvien, si aquestes últimes hores ha canviat alguna cosa. I bueno, estaré molt pendent de les varietats que pugen i augmenten. De moment, la xifra, perquè vos quedeu dat, la data és ixa, la data no, la dada, és dàtil d'Elx, 50-60 tones en esta campanya.
1: De la mar a la muntanya, amb Sílvia Soria. El Forcat.

0: El projecte de recuperació de l'arròs Bombó a Pego ha patit un colp duríssim, esta campanya. A veurem si no és l'últim. Ara parlarem amb qui més ens pot explicar què passa i què pot passar. I és que, segons les notícies que hem vist i que hem confirmat, les hectàrees cultivades al Parc Natural de la Marjal de Pego Oliva, en esta varietat, es queden enguany sense segar. 0 quilos, ni uno. Una fatídica combinació entre un paràsit en la llavor de la sembra, ja sabeu, i la invasió incontrolable de males herbes, a banda el tema de me diuen la veritat. En fi, que jo vull que m'ho conte l'enginyer agrònom i arrosser Pelocolí, que va ser impulsor de la iniciativa, crec que ja per l'any 2014, i és Vicent Domínguez. Vicent, bona vesprada.
1: Hola, Sílvia, bona vesprada.
0: Com estàs? Lo primer, tu, personalment.
1: Bé, més tranquil, ja.
0: Més tranquil, perquè és que, clar, el colp és dur. A veure, jo ha dit sí. Que ha patit un colp definitiu, 0 quilos. És cert? No sega res de Bombó?
1: No segarem res d'enguany de Bombó. Per a mi va ser també un fallo del meu, de la meva assaig, no deixar almenys un roblet que es veguera millor, birbar-ho per a no perdre la llavor, perquè si no has de començar de ser otro volto. Però bé, estem un poc disgustats perquè el projecte el vam començar fa uns 14 anys, sí. Uns 14 o 12 anys, i clar, sempre anàvem a més, sempre anàvem fent més quilos, donant-lo a conèixer, la gent agradava, i un any, el colp és dur perquè no seguem res.
0: No seguem ni uno, increïble. Són 40 no. Les hectàrees que n'hi han cultivades?
1: Sí, aproximadament. En Pego, teniu que saber que es cultiven unes 400 hectàrees i unes 40 estan dedicades al Bombó, la resta, al Bombó.
0: Ja, però bueno, has comentat les condicions, però suposo que el maloratge, les plagues, mala llavor, hi haurà alguna cosa més darrere, no? Perquè jo crec que l'any passat també patireu prou.
1: L'any passat ja, sí, el problema principal que hem tingut ha sigut en la llavor de sembra. Sabeu que l'arròs, estem obligats a comprar llavor certificada, que estiga neta de males herbes, que estiga neta de plagues i enfermetats. I ja mos va vindre, jo ja em vaig queixar a l'empresa subministradora i vaig ir malament. Vaig ir regular. Uh-huh. I al no tindre llavor certificada, vam intentar de la llavor de collita este any sembrar i buscar una altra certificadora arreu d'Espanya, a veure si me'n podia algú fer la llavor certificada.
0: Sí, però claro. Vicent, això per tant no és el fi, no?, del Bombó. Esteu intentant solventar el tema o com està?
1: A mi m'agradaria

0: sí que s'arreglarà això, però clar, també estem, és el que et dic, estem un poc desil·lusionats perquè és un poc és començar de zero. Jo, tota la gent, tota la clientela que havia fet, pues, tinc que dir que no en tenim enguany i veurem d'ací dos anys. I és una llàstima perquè és una varietat, és una varietat de qualitat, molt arraigada ací a la comarca de la Marina Alta, resistent a periculària, que estava massa comprovat. Uh-huh. Jo penso que ha faltat un poquet més de, no de subvencions, d'ajuda, de tindre almenys el llaurador...
1: deixar-vos fer.
0: Certificada.
1: Sí, facilitar-vos les coses.
0: Claro, és que si no... perquè ara això són pèrdues que el grup pues, té que assumir i és difícil, clar.
1: Claro. O sea, que el tema dels preus a tu, en guany, però que no, sí. No t'afecta.
0: No, el tot l'assat, nosaltres cultivem unes 90 hectàrees, ens ha afectat 40 del
1: bombó.
0: Del bombó, hem fet el rest de bomba i un poquet de campanar. ¿Vale? Ah. Les altres estan bé.
1: Ahí sí que patiu lo del preu, que sembla que... Estàs parlant sí. Del SAT Les Tanques, no?
0: La SAT Les Tanques és el nostre grup que aglutina unes 100 productors. Són 100... És que si em pego, tens que saber que és molt minifundista. Entonces, ens juntem per a fer parcel·les un poc més grans i mecanitzar-les.
1: Bueno, pues escolta, jo només que volia deixar testimoni. No sé si pots aprofitar el micròfon per a enviar un missatge... d'ajuda, de solidaritat, d'esperança...
0: És que el mal ja està un poc fet, però, home, jo ens agradaria... És el que t'ha dit, és una varietat molt arraigada aquí, és pegolit, hem d'apostar per ella i per altres, no ens tanquem a altres.
1: Claro, claro.
0: Però, clar, és una varietat que diferència, que la pots explicar al consumidor com ha d'ací, podem utilitzar segells de qualitat... Però, clar, les administracions... Jo no demano subvencions, demano almenys que tinguem la llavor certificada per a
1: poder cultivar, claro, si no, no fem res.
0: Base. És que, clar, després tinc que demanar la PAC, tens que presentar la factura de la llavor, té que tindre una germinació mínima, les plagues té que estar neta, pues tot això... És que, clar, és que me demanen 2.000 hectàrees
1: per a poder
0: tindre això. I, escolta, em pego si feren 200 hectàrees de bombón, ja jo seria ja seria un èxit rotundo total.
1: I això
0: no s'ha de perdre, és llàstima.
1: És una llàstima, perquè
0: després venen arrossos de fora barats i ahir no podem competir.
1: No podem. I això estem... Ahí està peleant-se el tema. Vicent, pues ha quedat claríssim el teu testimoni. Molta sort en la resta de varietats. A veure si aconseguim tirar endavant. I a veure si l'any que ve tenim bombó.
0: A veure, jo et mantindré informada. I
1: per
0: moltes
1: favor.
0: Gràcies per l'interès.
1: No, me faltaria més. Cuideu-vos molt. Adéu.
0: Adéu.
1: Pues mireu, justament, ja que ha fet referència, acaba d'entrar que la secretària autonòmica de representació davant la Unió Europea, ja és Ruth Merino, ha demanat avui mesures durant una reunió del Comitè Europeu de Regions que s'ha celebrat a Toledo. Ho ha mirat a veure si trobava informació, perquè clar, no és de Comunitat Valenciana, però sí ens afecta. Perquè allí la Generalitat ha demanat reforçar la protecció del sector arrosser europeu. Estan reivindicant, segons el que estic veient, que així té en clar d'aquest Comitè Europeu, les nostres particularitats, i tant, com les que acaba de dir Vicent. Les propostes que volen incorporar en el dictamen sobre l'arròs es votaran, atenció, en desembre, així que estarem també pendents. Quines són? Pues lo de la salvaguarda davant d'importacions, les clàusules PIL, l'etiquetatge obligatori de l'origen i més ferramentes per a combatre les plagues. Així que estarem molt pendents perquè, a banda de tot això, està reclamant un tema que jo porto defensant 28 anys, i és el valor ambiental dels arrossals, jo i molta gent, no són l'única, que són fonamentals per a la biodiversitat, la regeneració i l'aigua, conservació dels hàbitats, etc. Així que a veure si s'aconseguís, davant de situacions que les que acaba de contar-nos Vicent, és fonamental que en aquestes institucions com el Comitè Europeu de les Regions parlen clar del que passa així en l'arròs.
2: A Punt Ràdio, Sílvia Soria.

0: I me'n vaig ara a Castelló, perquè començarà molt pront el mercat de la taronja. Si no estic mal informada, a meitat d'octubre ara confirmarem i el mercat aconseguís així arribar a l'edició número 18. Estem d'una xifra bonica, la majoria d'edat. És haver un punt de trobada entre productors locals i consumidors. Així que com estem d'aniversari, jo crec que és el moment de saludar i de que mos conte les novetats el regidor d'Agricultura de Castelló. Ell és Gonzalo Romero, si és regidor, molt bona vesprada.
1: Silvia, bona vesprada, encantat de parlar amb tu.
0: Ai, quines ganes tenia de fer-ho en directe, en el sí, micròfon, en el forcat. Quantes vegades hem parlat del mercat de la taronja? 18 anys sí. Ja, eh?
1: 18 anys ja, mare meva. Som majors d'edat ja.
0: Ja som majors. Bueno, i dugueu alguna novetat? Teniu alguna sorpresa, homenatges, algo?
1: Bé, la veritat és que anem a començar el dia 18 d'octubre, vam tindre una assemblea esta setmana, allí se vota tot entre els participants del mercat, i se va acordar pues, començar el 10 d'octubre. La fecha de finalització pues, serà, diguem, a finals possiblement de maig, depèn també de l'exposició de fruta que tinguem, i bé, pues, ha acordat també pues, bueno, el preu que tenim allí pues, per al que és taronja, mandarina i demés, pues, en guany ho han fijat, com l'any passat i l'altre, en euro i mig, i després pues, també el que són llimes, el que són pomelos i demés, pues, seran 2 euros, perquè així fiquem un preu únic, també per facilitar al comprador que vagi i sàpiga el que té pagar. I la fruta, pues, bueno, com comentat moltes vegades, és una fruta de categoria de Castelló, com tota la de la Comunitat Valenciana, és la millor taronja del món, i la gent pues, acudeix i s'emporta un producte, el que sempre diem, pues, que el dissabte està en l'arbre i el diumenge s'està menjant la taronja.
0: Ai,
1: nostra.
0: Ai, que bo. Tu te'n recordes quan va néixer? Mos pots contar l'anèdota? Per què va sorgir i com?
1: Sí, mira, jo, claro, contar l'anèdota per ganes, la conte amb molta alegria perquè el mercat de taronja, bueno, quan estava jo de consellar l'any 2009, ho portava pensant un temps i un dia en la cooperativa Càmera Agrícola que feien el dia de Sant Miquel fent la seva missa. I en el carrer Major, en Castelló, en l'església de Sant Agustí, vaig comentar en Manolo Gramunt i en Pepe Ruiz, que eren el president i el secretari d'entonces de la Càmera Agrícola, la possibilitat de fer un mercat en el qual oferim la nostra taronja a la gent de Castelló i que vinguera de fora, una taronja del terme municipal de Castelló i que fora recollida, com te diria, que fora acollida el dia d'abans i el diumenge vendre-la. Es va parecer molt bé i vam començar a treballar en el projecte. Vam fer reunions amb entitats agràries de Castelló, en altra gent que va col·laborar i bé, el dia 22 de novembre de l'any 2009, diumenge, vam començar, però sí. Va ser un dia mogut, per dir-ho d'alguna manera, perquè ens van quedar a les 9 i mig del matí, ens van quedar sense gènere, ja.
0: Allò imagina si va ser... Si va ser... Exacte.
1: Sí, va ser algo tremendo i, bueno, van tindre que buscar gènere, al final van trobar una cooperativa i van passar el primer dia i a partir d'ahí, pues, bueno, va ser un èxit i s'han venut molts de quilos. Ja un any, com tu dius bé, Sònia... Silvia, l'any passat...
0: Sòria,
1: ha dit Sòria d'apellido, però...
0: Sí, però bueno, m'encanta que me digues apellido. Saps que en el nostre sector això és rango, és rango.
1: Sí, rango, disculpa, Sòria.
0: Dime.
1: Bé, el fet és que enguany complim 18 anys i la idea que portem, bueno, s'està treballant ja en el tema, doncs el dia 21 de novembre, dissabte, farem una recepció en la Càmera Agrària de Castelló, en els Servicis Agraris Municipals, i allí pues, vindran tots els participants, també vindran autoritats i també convidarem a entitats del sector agrícola de Castelló. Farem un brindis, lògicament, en cava valencià i en coca de taronja de Castelló. I el dia següent, pues, bé, la idea és plantar 3 nous tarongers en la plaça Fadrell de Castelló, que és on vam començar el mercat de la taronja, i vindran, pues, bueno, volen que vinguin autoritats, lògicament, els fundadors del mercat de la taronja, que amb molt d'orgull pues, puc dir que jo estic ahí, i lògicament també la principal, bueno, l'alcaldessa i la reina de festes de Castelló.
0: Claro, o sea, que això serà la festa, esa és la part de
1: la
0: festiva.
1: La festa, sí,
0: no?
1: La vindrà també la fileta a cantar cançons tradicionals de Castelló, i, bueno, també farem algun reparto, o bé de coca, taronja, o el que estimem i seria, i volem fer una festa bonica perquè, bueno, faran 18 anys, 18 temporades que hem començat i, lògicament, pues, estem molt contents.
0: Que guai. I ara, on se fa? Perquè estem parlant del dia 18, has anomenat la plaça Fadrell, on és exactament? Perquè crec que una vegada, no sé si la manteniu en diferents punts o és un únic punt, com és la ubicació física del mercat?
1: La ubicació vam començar en el seu moment en la plaça Fadrell.
0: Sí.
1: El que passa és que, afortunadament, gràcies a Déu, han tingut molt d'èxit i teníem molts demanadors i moltes paretes. I entonces pues, se va ficar al costat també en la plaça Naviolan, que està al costat mateix de Fadrell, i a part hem entrat també en la plaça Maria Agustina, i en la plaça Les Pintures de Gasulla. Estem en tres punts de Castelló, per tant, d'alguna manera aproximem el nostre producte a molta gent de Castelló, que potser, claro, si ho fiques en la plaça de Fadrer, pues Castelló és una ciutat gran, té 190.000 habitants, i lògicament pues, tens que intentar aprovar lo màxim possible pues, el producte als consumidors. Tiene que sentir que en les tres places funcionen molt bé.
0: I quants productors, més o menys, i quants quilos, per entendre lo que és el volum, sí. Perquè has mencionat que el primer dia mos quedarem sense género, però sí. Ara quan, més o menys, eh? No sé, pues saber.
1: Sí, pues mira, l'any passat van ser lo que se va vendre en tota la temporada, 140.860 quilogramos.
0: Això és
1: el que se va, quilogramos, el que se va vendre l'any passat. I diguem, pues, bueno, normalment pues, tenim uns 15-20 productors que venen la seva taronja, però m'ha arribat a tindre 40 paraetes en un diumenge.
0: Molt bé.
1: És molt... I bueno, la condició és que siga taronja del terme municipal de Castelló.
0: Però no es dona temps ja en la inscripció, no? No dona temps, ja hauria d'estar... Sí, sí, sí. Ah, dona temps encara que s'inscrigui algun agricultor?
1: Sí, sí, sí.
0: Ah, molt bé.
1: Nosaltres diguem, la gent inclús, perquè claro, tenim que tindre en compte que els productors pues, potser eixen pues, 4 fins de setmanes, no eixen tots, per tant, o 4 diumenges. Per tant, una persona, per exemple, que tinga una taronja tardana, que potser tingui aquest quin en abril, pues, bueno, el mateix mes de març pot presentar la seva sol·licitud. En principi, la sol·licitud, hasta un mes abans de que s'acabi el mercat, pues, se pot presentar.
0: Ah, genial.
1: Però també agraïm que se presente quan antes, lògicament, perquè així pues, també podem nosaltres organitzar-nos d'alguna
0: claro,
1: manera.
0: Claro, les ubicacions, els espais per ficar cadascun on toca.
1: Exactament.
0: No és arribar allí i ficar allí, sí. Saps? I haurà d'organitzar-se. Sí. Gonzalo, tu t'imaginaves que arribaríem als 18 anys?
1: Jo tenia l'esperança i la il·lusió de que sí. El que passa és que a vegades parlava amb gent i em deia no, això és una bona iniciativa, però això dos o tres anys. I jo tenia l'esperança de que fos aixina. I la veritat és que està funcionant molt bé. L'altre dia l'assemblea va vindre molta gent que estava interessada en el mercat. I jo la il·lusió que tinc, és que d'ací molts anys estigui també funcionant. Anem a veure què passa perquè aquestes coses no són mai. Però la veritat és que penso que és una cosa que promociona la nostra taronja. També és un element turístic de la ciutat de Castelló, perquè molta gent que ve pues, dissabte o diumenge, pues, aproxima el diumenge a les places on venem taronja i se la porten a Madrid, a Bilbao o a Barcelona, i això està molt bé. I també, pues, el que te deia abans, pues, bueno, tot el que siga preservar el nostre cinturó verd ple de tarongers, pues, és una inversió claro. Boníssima i tenim l'esperança que dure molts anys i després treballarem perquè així no siga.
0: Bueno, estarem, per tant, en contacte i a veure si celebrem pront els 20, els 25, els 30, sí, i anirem contant-ho. El dia 18 que vagin a aquestes places, a partir de quina hora?
1: Pues des de les 9 del matí. Des de les 9 del matí ja inclús algunes pares estan antes, però bueno, de 9 a 2, això és l'hora, diguem, oficial, i bueno, en les tres places que hem dit, pues ahí estarà el producte.
0: Molt bé. Gràcies, Gonzalo, de veres. M'alegre molt i felicitats.
1: Sí, moltíssimes gràcies, eh?
0: Cuida't.
1: Un abraç molt fort.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu.
2: El món agrari i ramader té la seva veu en Apunt Ràdio. El Forcat. Sílvia Soria.
3: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
4: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: Apunt Ràdio. Els Serrans, 100.9 i 102.2.
0: I continuo escoltant el programa especialitzat en informació agroalimentària, pendents, això sí, de tot el que pugui ocórrer, i torno a insistir, si hi ha qualsevol novetat, estarem molt pendents. Però a mi, a nivell de nació, a nivell d'Espanya, a nivell de país, m'interessa contar-vos

0: un par de coses que no se m'obliden. Per una banda, la Comunitat Valenciana va rebre 131.247 euros per al Pla Renove de Maquinària Agrària 2026. Bé, són 130 i pico mil. Van a permetre finançar en concret l'adquisició de 19 unitats de maquinària agrícola. El conjunt d'Espanya, el programa està ja esgotat. O sea que, de moment, el que podem fer són tres línies d'inversió, i això és de 9 casos, de sembradores de sembra directa, també n'hi ha alguna de resta de maquinària, també alguna d'equips de precisió. Ja vos contaré a veure si puc localitzar en concret quines 19 unitats de maquinària agrícola es tracta en guany i es poden beneficiar en la Comunitat Valenciana d'aquest Pla Renove. I una altra qüestió que volia contar-vos en paciència és el Segell Spain Agri-Food Tech Nation. Vale, què és això? Bé, és una iniciativa que ha impulsat el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, estan darrere amb ETIC i també ICEX, i la pròpia Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, va per ahí la cosa, i el que volen és identificar i donar visibilitat a empreses, espanyoles en general, que puguen desenrotllar tecnologia i innovació dins el sector agroalimentari. En termes senzills, el que pretenen des del Ministeri és crear una marca de reconeixement de tecnologia agroalimentària espanyola i que tinga i estiga orientada especialment a la projecció internacional. Per això vos ho conte, perquè si esteu vinculats a alguna empresa agroalimentària al nostre territori, que en tenim de molt bones i molt importants, segur que vos interessa. Voleu escoltar el que va dir en la presentació esta mateixa setmana la directora general de Desenvolupament Rural, Innovació i Formació Agroalimentària del Ministeri? Ella és Isabel Bombal i va dir això.
1: Lo que queremos es que sea un sello muy práctico que constituya para vosotras, empresas, una vía de acceso a incentivos de tal manera que, ahora lo vamos a ver, os merezca la pena tener este sello, no por tener un sello más ni un elemento más reputacional, sino porque realmente os ayude desde el punto de vista empresarial. Un mensaje importante también es que este sello es un sello, un distintivo de calidad, gratuito y voluntario para las empresas, que tendrá que ser revisable cada cierto tiempo, como ahora a lo largo de esta hora os explicaremos, pero que no requiere ni de una acreditación ni de una certificación previa pagada. Por tanto, lo que hay que hacer es cumplir una serie de requisitos, conseguirlo, lógicamente, a partir de una solicitud, de una aplicación y de presentación de una serie de documentación, y una vez que se tengan acceso a esos incentivos de los que vamos a hablar. Nuestra idea, nuestro objetivo es que con todo este input podamos trabajar a Metic y nosotros para redondearlo y finalmente que el sello vea la luz antes de finales de 2026 y por tanto esté plenamente vigente con los incentivos aplicables a partir de 2027. Es decir, es algo que queremos que sea una realidad ya, en los próximos meses.
0: ¿Y para qué servís? Ya vos contaré cuando sea una realidad completa y tancada. Los objetivos que te esta iniciativa és, per una banda, reconeixement, o sigui, distinguir empreses espanyoles que tinguin solucions tecnològiques innovadores i madures, com acabo de comentar la pròpia Isabel. Credibilitat, facilitar clients, inversors, socis, com també ara ho escoltareu. Internacionalització, impulsar exportació de tecnologia espanyola, que falta mos fa, especialment l'aplicada a l'agricultura, ramaderia i alimentació. Visibilitat, que és enfortir la presència de les nostres empreses espanyoles dins de l'ecosistema agrifood. I després, atracció d'inversió. O sigui, jo crec que tots els sis vos interessen. I com pretenen aconseguir aquests objectius? També se ho ha explicat Isabel Bombal.
1: Estos incentivos para facilitar el acceso a mercados internacionales, pero como ejemplos pues puedo decir el que el sello sirva para poder formar parte de los stands de España en ferias internacionales de peso, en el ámbito tecnológico o en ferias agroalimentarias que ya estén dedicando una zona destinada a tecnologías de manera destacada, o una discriminación positiva para determinadas misiones directas o inversas de empresas AgriFoodTech, para conseguir determinados proyectos innovadores o en determinadas convocatorias de distintos departamentos ministeriales, o el acceso preferente a pruebas de tecnología, por ejemplo, en nuestro hub de innovación, en la Vega Innova. Esto va a promover la atracción de inversión en el sector agroalimentario, es decir, el tener el sello va a incrementar la confianza de inversores y de corporaciones globales para poder depositar su confianza y sus recursos en estas empresas.
2: El altaveu del sector primari en Apunt Ràdio. el Forcat.

Bé, la Conselleria d'Agricultura, Uia, Ramaderia i Pesca ha rebut un total, continua parlant d'empreses, de 173 sol·licituds d'empreses de la Comunitat Valenciana per accedir a les ajudes dirigides a inversions. En què? Pues van concretament enfocades a transformació, comercialització i desenrotllament de productes agroalimentaris i que tenen per objectiu facilitar la modernització de les empreses i la millora de les vostres instal·lacions. També n'hi ha alguns enfocats a millorar el procediment productiu, el procés productiu. Bé, compten, per tant, en enguany, dins de 673 sol·licituds, es destina la dotació pressupostària és de 28,5 milions d'euros. Ho va anunciar també, esta setmana, el director general d'Indústria i Cadena Agroalimentària, Ernesto Fernández, que ha explicat les mesures, ha dit que aquestes mesures, una a una, xifra a xifra, objectiu a objectiu, ho va comentar exactament dins de l'Assemblea General de l'Associació d'Indústries Càrniques de la Comunitat Valenciana. Bueno, allí se van abordar també les diferents línies de suport a la conselleria i a la indústria en el seu conjunt. Aquestes ajudes que s'emmarquen en el Pla Estratègic de PAC 2023-2027 van cofinançades també per el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, és a dir, que s'emmarquen dins del PEPAC i van cofinançades en el FEDER. Bé, contemplen dos línies d'actuació. Una va dirigida a inversions en objectius ambientals i s'ha de una dotació màxima de 5,5 milions d'euros. I l'altra va destinada a inversió productiva. Ahir n'hi ha 23 milions d'euros. Ernesto, el director Ernesto Fernández, va expressar la seva satisfacció perquè han tingut molt bona acollida amb aquestes ajudes. I 673 sol·licituds han suposat, per tant, un arranque, un inici, un projecte d'inversió molt destacat. Tinc que dir-vos que dins del conjunt de sol·licituds, que també hem demanat algun detall un poc més clar, 58 són en inversions en objectius ambientals. Ahir n'hi ha una inversió prevista d'algo més, quasi són 15, 14,84 milions d'euros. I 158 en inversions productives. Això representa algo més de 110 milions d'euros. Així que satisfacció en aquestes ajudes, en aquesta línia, i el meu compromís, torne a dir-ho, perquè sempre que dic alguna cosa complim, de parlar, en fer un especial en la indústria agroalimentària, que té moltes qüestions a tractar, molts reptes, també té una crisi diferent a la dels agricultors, però també les afronta i a mi sempre m'interessa. Així que avant, pronto parlarem d'indústria perquè vegeu que tenen ganes de fer projectes i inversions de futur.

I parlem d'empreses. Vàries criden, o vàries qüestions, criden especialment la meva atenció. Jo crec que heu llegit ja, segur, algo, però per si de cas, vos faig una repassada ràpida, no?, de les qüestions que han arribat estos últims dies vinculades a empreses de referència dins del sector agroalimentari en el seu conjunt. Per exemple, Mercadona ha desenvolupat Atenea. Heu escoltat ja parlar d'això? És una plataforma pròpia d'intel·ligència artificial. Està pensada per ajudar els seus equips tecnològics a desenrotllar, programar i organitzar de forma ràpida, això és la intel·ligència artificial, més eficient i asseguren que més qualitat. Més de 500 enginyers de la companyia ja utilitzen esta ferramenta. Atenea incorpora el que es coneix com a intel·ligència artificial agèntica. Jo no sabia el que era.

no sols respon a preguntes o genera continguts, sinó que també pot executar determinades tasques de manera automàtica i autònoma. Això és el que ara està

que Atenea automatitza i accelera els treballs. El projecte preveu ara ampliar l'ús d'este agent a tot el cicle del desenvolupament del programa i permet treballar en models d'intel·ligència artificial de diferents fabricants. Així que, com a curiositat, Mercadona té la seva pròpia intel·ligència artificial, Atenea. Hi ha un grup també, un grup valencià, Gealimentària, que afronta el que ja està damunt, que és la campanya de Nadal. Que d'ací no res, la tenim damunt, en sèrio, eh? I estan llançant noves margarines professionals, pensades sobretot per a pastisseria i brioxeria. Dins de la seva gamma d'artisans Bouquet, esta companyia està treballant en solucions específiques per a productes nadalencs, com el panetone, el tortell de Reis, etc. Ja vos contaré, però estan llançant productes nous i asseguren que de lo més cridaners. Per cert, que felicite a David Esteve, així obertament, perquè ha sigut el guanyador del concurs de la Moca Orà, és el que té la pastisseria al forn en la carrer Burriana de València, de la Moca Orà, que no us oblideu que la pròxima setmana tots tenim que tindre la Moca Orà en casa. Parlarem d'aquest producte, parlarem d'aquesta tradició i, per suposat, en l'especial del 9 d'octubre donarem testimoni del que s'hi representa. Hi ha un apunt final. La empresa García Carrión, associada a Ilimpo, esta agrada a uns i a altres no tant, m'ha comentat que van a presentar en Fruit Attraction una nova col·laboració en la marca Limón d'Espanya i asseguren que identifica la llima produïda així, a Espanya. La principal novetat serà, per tant, les seues llimonades i torna a dir que la presenten com una aliança claríssima en esta entitat. Són ja les 3 i 44, 16 minuts per a les 4. Una xicoteta pausa i repassem alguna qüestió més perquè no s'oblidem que és divendres, que fem un tancament especial de programa i que també tenim l'agenda completa per a tots els gustos en la part gastronòmica i firal. Així que de seguida us contem més.

0: El món agrari i ramader té la seva veu en Apunt Ràdio. El Forcat. Sílvia Soria.
1: Este dissabte, des de les 12 del migdia, punt a punt en Apunt Ràdio. Començarem amb el futbol de Primera Federació. Des del Rico Pérez, Hércules Jaén. Continuarem amb futbol de Segona i Tercera Federació. Pilota valenciana des del Trinquet Pelayo. El gran torneig de pretemporada de vòlei de València. El partit de València bàsquet femení a Mallorca. I conclourem amb l'Espanya República Txeca de la Lliga de les Nacions. Tot en directe, este dissabte des de les 12 del migdia, al Punt a Punt.
0: Quan plou molt, a la carretera, circula preferentment per rutes principals i autopistes. Modera la velocitat, augmenta la distància de seguretat i sempre amb els llums d'encreuament. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. Hi ha mil maneres de començar el cap de setmana, però cap té tanta força com la nostra. Desperta amb l'energia, el talent i la cultura del moviment associatiu més gran del món.
2: Sintoniseu el matí, obriu la finestra i escolteu a la vostra gent. Soc Ima Mateu i vos espere en Fem Banda.
0: L'actualitat, les entrevistes, la història i la millor música de les nostres bandes. Tots els dissabtes i diumenges de 7 a 10 del matí. Fem Banda, el programa de les bandes i les societats musicals en la ràdio de tots els valencians. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu. Apunt Ràdio. A Elda, 96.2. Apunt Ràdio.

0: cap de setmana d'octubre i no és un mes qualsevol en la ciutat de València ni en qualsevol rancó de la comunitat valenciana. En tenim per a tots els gustos. La veritat és que a mi m'encanta tancar la setmana fent-vos propostes forcateres. Recordeu que tenim el que és la fira del formatge artesà de Montanejos, que estiguen així, contamos tots els detalls del certamen, que cada vegada en són més els productors de formatge que hi ha, que podeu anar i tindre un cap de setmana complet. De moment, l'horatge no el suspèn, de moment, és el que m'han dit. I bueno, també tenim, jo que sé, des de la mostra de parcs naturals en el Mercat de Colona, són ciutat de València. Els primers actes, que això ja vos ho conten també els companys en els magasins de vesprada i culturals vinculats al 9 d'octubre. Un mercat medieval. Això sempre té algun toc gastronòmic de producte que em sembla atractiu. Després està la part ja més institucional en les jornades de portes obertes del Palau, el campament medieval al Parc Central. I, bueno, ja si comencem a ficar-li sabor al tema, bueno, la Fira del Marisc, que ve de Marisc Galícia, que tots els anys passen per ací, i bueno, sempre és una meravella. Van estar tot el mes, arrenquen este cap de setmana, però van estar, i parlarem amb ells també, perquè a mi m'encanta germanar cultura gastronòmica i de producte, la Fira i Festes de Gandia, que en la pluja també s'han vist afectats. Fimel en Meliana, això és molt nostre. I després, jo que sé, per exemple, la Fira del Vermut en Montserrat i un llarg, etcètera, d'alternatives i de possibilitats. Bueno, ja, què voleu que vos diga? De la part cultural, des de la sarsuela fins a recitals de bandes locals, concerts gratuïts, tot això, que no és forcater, però bueno, mos fa remoure també, no?, la part emocional. Igual que quan vegem un camp, una horta o un bon producte. I per als amants de la gastronomia, ja vàrem avançar ahir que Alicante Gastronòmica, perquè estiguem parlant en Sabor Origen, estiguem parlant en la directora del certamen, pues arrencava este matí. Tots pendents de què passaria, tal i qual, però és una fira, està tancada, no ha passat absolutament res i gràcies a Déu la inauguració ha transcorregut perfectament com estava prevista. De fet, el president de la Generalitat ha sigut el que ha fet l'acte institucional d'obertura i ha ficat en valor, per això per a mi és una qüestió forcatera, la presència dels productes dins de l'oferta gastronòmica i el fet de que la gastronomia forma part de l'atractiu turístic de qualsevol espai, de qualsevol zona, de qualsevol territori, i en Alacant de forma especial. De fet, el president de la Generalitat ha donat una data, un enfoque, i ha explicat en un percentatge per què la gastronomia és econòmicament tan important per a províncies, territoris i espais com Comunitat Valenciana i molt específicament Alacant. Així que escolteu el president ficant en valor això, el turisme gastronòmic i darrere del turisme o argumentant el turisme gastronòmic alguns dels productes que tenen denominació d'origen, que són espai i identitat i que ajuden a mantindre població en molts racons alacantins.
1: El 30% del gasto que hace un turista en la Comunitat Valenciana lo hace en gastronomía, en nuestra tierra. Por lo tanto, demuestra la importancia que tiene el trabajo que hacen los profesionales que se dedican a todo lo que está relacionado con nuestros fantásticos productos que tenemos en la comunidad. Personas que se dedican a la vinicultura y que entre todos hacemos que esta tierra sea una de las tierras más prodigiosa a la hora de ofrecer productos tan fantásticos como puede ser la Granada de Albatera o de Elche o las brevas o en fin, las alcachofas, muchísimos productos que elaboramos en la comunitat i especialment en la província d'Alicante.
0: Bueno, i evidentment, la fira que vos ha mencionat Meliana no corregau massa perquè avui sí que s'ha ajornat. Estava previst que foren 3 dies, el 2, 3 i 4. A la fi va ser dissabte 3, diumenge 4 en Meliana i, bueno, ja sabeu que és un dels principals atractius en l'agenda. On està ubicada? Està concretament en el carrer Rei en Jaume I, en l'Avinguda de la Constitució i l'Avinguda Santa Maria. Ahí se van a instal·lar un centenar de casetes i d'expositors. Ja sabeu que tenen importància dins de Meliana, és bàsica perquè és una fira agrícola, és una fira comercial i és una fira gastronòmica que des d'enguany celebra la

0: edició número 27. I quan són les 3:52, els companys informatius accedeixen al nostre estudi. Rubén, hola, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Sílvia.
0: Conta'm-nos quines són les novetats que arriben des de Madrid.
1: Finalment, com estava previst, els dos decrets sobre la vivenda han sigut derogats, no han sigut convalidats pel Congrés dels Diputats. El primer dels decrets, amb vots negatius, 178, i vots afirmatius, 172, amb cap abstenció. I el segon decret, que acabem de conèixer fa dos minuts, sí. Xavier García.
2: El segon decret té una votació diferent, 185 vots en contra, 165 a favor. La diferència és més gran perquè en el primer decret han votat en contra PP, Vox i Junts, i en el segon han votat en contra també el PNB i Coalició Canària.
1: Uh-huh. Ampliarem tota la informació al voltant d'estos decrets i de l'escenari polític que s'obri després d'esta votació en el Congrés en uns minuts, en el butlletí de les 4 de la vesprada.
0: Molt bé, gràcies, companys. Última hora, per tant, la ràdio ja sabeu que és immediatesa i acaben d'entrar els companys Xavi i Rubén per a contar-vos el que està ocorreguent tot el dia pendents del Congrés dels Diputats i, per suposat, d'ací 7 minuts vos ampliaran en testimonis, en reaccions i en més qüestions vinculades a la notícia del dia. I, bueno, nosaltres, per tant, tanquem con totes les setmanes pendents d'un sector que la setmana que ve donarà ja segur calendari de protestes, una setmana en què espere a veure si l'oratge ens respecta i en els que hem tingut com a protagonistes debats a les Corts, hem tingut també reivindicacions concretes de faltes de pressupost, hem tingut un poc de tot i han sigut des de les veus. Recordeu, per tant, vos espere el dilluns a partir de les 3 i per tots ells cal consumir productes valencians perquè nosaltres, el millor, ho tenim a casa. Bon cap de setmana.
3: Pero hablar de justicia también exige mirar más allá de los tribunales y atender a quienes llevan demasiado tiempo reclamando un trato justo. Me refiero a nuestros agricultores, ganaderos, pescadores y a todas las mujeres y hombres que son identidad y esencia de nuestra economía, nuestro territorio y nuestra forma de entender la vida.

el que estem veient en aquests moments és que se fa patent la necessitat de millorar les infraestructures agràries, ja que és una cosa fonamental per a realitzar l'activitat de les persones llaboradores i ramaderes.

0: Cal consumir productes valencians, perquè ací el millor ho tenim a casa. Són les 4 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: El Congrés dels Diputats acaba de tombar els dos decrets llei que el govern havia presentat amb mesures sobre habitatge, com la paralització dels desnonaments i la pròrroga dels contractes de lloguer. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, anunciava així el resultat de la primera votació.
2: Votos emitidos, 350. Votos a favor, 172. Votos en contra, 178. Ninguna abstención. En conseqüència, queda derogado el Real Decreto Ley.
1: Els vots del Partit Popular, Vox i Junts per Catalunya han tombat este primer decret on estaven la majoria de les mesures presentades, inclosa la paralització dels desnonaments. Xavier García del Valle.
3: Sí, el segon decret, el que obligava a la pròrroga dels contractes de lloguer amb determinades condicions, ha tingut, a banda dels vots en contra d'estos grups, els vots en contra del PNB i de Coalició Canària. Per això el resultat final ha sigut de 185 vots en contra i 166 a favor. 166 sí, a favor. Per això queda també derogat. Just abans de començar les votacions, el president del govern, Pedro Sánchez, ha demanat fer una última i poc habitual intervenció on ha tornat a fer una crida al PP i a Junts perquè es replantejaren el vot en contra.
4: A sus señorías del Partido Popular como de Junts les pido que hagan ese ejercicio y estén a la altura de lo que está pidiendo la ciudadanía. Porque los bulos, las ambigüedades y las excusas absurdas terminan aquí. Ahora son ustedes quienes tienen que demostrar si su preocupación por el bienestar de los ciudadanos es mayor que su deseo de dañar a este gobierno. Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
1: I en aquestes paraules de Pedro Sánchez, just abans que començarà la votació, s'intuïix l'advertència velada de la possibilitat de l'avançament electoral. Un rum-rum que circula des que a nit es va saber que Junts anava a votar avui que no a la convalidació dels decrets sobre l'habitatge i els desnonaments.
3: Sí, diversos mitjans de comunicació han publicat, citant fonts de l'entorn del president espanyol, que Pedro Sánchez té la idea d'avançar les eleccions legislatives al 29 de novembre. Segons aquestes fonts, el malestar social que ha generat el desnonament

0: desnonament de Mari Carmen i el presumible enuig de bona part de la ciutadania amb qui vote en contra dels decrets és una oportunitat per al PSOE i per a l'Esquerra. A hores d'ara no deixa de ser una especulació perquè dissoldre les Corts Generals és una prerrogativa exclusiva del president del govern i per ara res ha dit sobre esta possibilitat, tampoc quan ha entrat este matí a l'hemicicle.
1: En el canvi d'opinió de Junts...
2: Buenos días.
0: Este matí, abans del començament del debat sobre la vivenda, el portaveu parlamentari del PSOE no s'ha pronunciat tampoc sobre l'avançament electoral. Patxi López.
3: ¿Es de los que cree que si hoy no salen los decretos habría que ir a elecciones?
4: Yo lo que creo es que vamos a debatir sobre dos decretos que vienen bien a la gente.
0: I des del soci de coalició també han incidit a centrar-se a aprovar els decrets sobre l'habitatge, però Sumar està preparat per a l'avançament. Aina Vidal és la portaveu adjunta.
5: Yo lo que creo es que hoy tendríamos que aprovechar la oportunidad de oro que tenemos para aprobar estos dos decretos. Dicho esto, es una prerrogativa que le corresponde al presidente. Si quiere convocar, estamos listas para ir a elecciones.
0: Les veus del PP que s'han pronunciat han demanat a Pedro Sánchez que convoque ja les eleccions si perd la votació, que és el que acaba de passar al Congrés, com finalment ha passat, efectivament. Juanfran Pérez Llorca és el cap del Consell.
6: Hoy están a la desesperada y además con visos de que no se aprueben los decretos, por lo tanto solo queda ya una puerta de salida, que es convocar las elecciones.
7: I parlem ara de l'oratge i dels avisos. Este migdia l'Agència Estatal de Meteorologia ha rebaixat els avisos meteorològics que encara eren rojos en part de la nostra comunitat, però la situació adversa no es pot donar per conclosa.
0: Emergències manté l'alerta taronja per pluges durant tota la jornada d'avui en el litoral de la província de València. El cap de climatologia de AEMET a la comunitat valenciana, José Ángel Núñez, advertís que encara queden hores per davant per estar a l'aguait de l'oratge.
8: No quiere decir que la adversidad cese. Vamos a seguir otras 48 horas más, hoy y probablemente mañana. Va a haber avisos en distintas zonas, amarillo, naranja. Fundamentalmente el riesgo durante las próximas 24 horas, hasta mañana, sábado por la tarde, se centra en zonas litorales.
7: I en els esports, en futbol, sorpresa, la concentració de la selecció que afecta dos valencians. Ferran Torres abandona l'equip per molèsties al turmell esquerre i Carlos Espí s'incorpora en el seu lloc.
0: Sí, l'internacional del PSG de París arrossega unes molèsties que no li han impedit entrenar i jugar. Ara bé, atesa la persistència dels símptomes, s'ha decidit desconvocar el de Foios i prioritzar-ne la recuperació. El substituís el jugador de Tavernes i davanter del Real Madrid, Carlos Espí, que ahir mateix va marcar 5 gols amb la sub-21 contra San Marino, un duel que va acabar amb un contundent 0-13. De la Fuente el convoca per al partit de demà contra la República Txeca a Oviedo i contra Croàcia dimarts en Split.
7: Ampliem tota la informació a les 5 de la vesprada, així, en Apunt Ràdio. Us deixem ara amb Cadena de Valor.
9: Apunt Ràdio, notícies. Et presentem les factories d'idees sense límits. La creativitat duta a l'extrem. Els guionistes, els únics que poden fer-te viatjar a llocs que no pensaries. O de creure't allò més impossible. És el poder de l'imaginació. Dels creadors dels arguments que mouen el món. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
10: Hola, com estan? Són les 4 i 6 minuts, així que ja és hora de que parlem d'economia.
9: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat des d'una perspectiva valenciana en Apunt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Javi González.
10: Molt bona vesprada. Benvinguts, benvingudes a aquest espai econòmic i empresarial d'Apunt Ràdio d'avui, divendres, per fi divendres 2 d'octubre. Una jornada que ve marcada per aquesta tensa i frenètica votació en el Congrés dels Diputats, que finalment no ha convalidat els dos decrets llei sobre vivenda. Però deixem la política i entrem ara en matèria econòmica, perquè en els pròxims minuts tornarem a posar la mirada en l'actualitat financera, en el mercat laboral i les claus per a mantenir a ratlla el pressupost de les nostres famílies i empreses.
11: Música.
10: En el programa d'avui analitzarem la cara i la creu del mercat laboral de la Comunitat Valenciana. D'una banda, la Seguretat Social torna a bater rècords i supera els 2.300.000 afiliats. Però d'altra banda també, l'atur registra un augment per tercer mes consecutiu i es centra especialment en les dones i en els joves menors de 25 anys. Com s'expliquen aquestes xifres? Li ho preguntarem de seguida al secretari autonòmic d'Ocupació, Antonio Galvany. I si mirem la factura de la llum i la del gas, les notícies no són més tranquil·litzadores, perquè el rebut regulat de l'electricitat es dispara per damunt dels 100 euros en el mes de setembre. Això és un 28% més que l'any passat, espentat principalment pel conflicte a Hormuz i l'encariment del gas. Estem a les portes d'una nova tardor d'escalada energètica sense treva per a les nostres primes i també per a les nostres butxaques? De seguida ho veurem. Per a compensar esta pressió en la cistella de la compra, busquem opcions per a fer rendir els nostres estalvis. La guerra de la banca per captar els diners deixa avui opcions de dipòsit a un any que freguen ja el 3,20% d'interès sense assumir riscos. De seguida ho comentarem, totes aquestes opcions que són ben interessants. I ja en la segona part del programa abordarem el futur d'un sector en plena expansió a la nostra Comunitat Valenciana i és el màrqueting digital i la seva estabilitat laboral. Per a fer-ho, ens acompanyarà un dels majors experts a tota Espanya, ell és Miguel Florido, que a més també ens presenta totes les claus del Congrés DSM València que se celebra demà mateix. Amb tots aquests temes, amb el repàs a l'actualitat internacional, amb José Navas al control tècnic, així comença Cadena de Valor.
11: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
10: I tot i que és divendres i ja li agradaria estar de cap de setmana, el tenim així a l'estudi, m'acompanya com sempre Arturo Rico. Bona vesprada, Arturo.
12: Molt bona vesprada. Efectivament, Javi, no has dit ninguna mentira. No. M'agradaria estar de cap de setmana, a però tots. Abans este repasset a l'actualitat econòmica i a les notícies que marquen la jornada d'avui.
10: Parlem de l'atur. La Comunitat Valenciana va tancar el mes de setembre amb un saldo positiu en l'afiliació a la Seguretat Social després de que augmentaren les persones que cotitzen fins a superar els 2.300.000 treballadors actius i un creixement interanual del 4,5%. No obstant això, el comportament territorial sí que va ser desigual. Mentre la província de València va créixer en ocupació, Alacant i Castelló van patir retrocessos impulsats per la dinàmica estacional.
12: No obstant, l'atur registrat va pujar en 2.267 persones i encadena així 3 mesos consecutius a l'alça amb el registre més elevat en un mes de setembre des de l'any 2024. No obstant, tots els sectors productius, és a dir, serveis, indústria, construcció i agricultura, van reduir les seues llistes de desocupació, el fort repunt del col·lectiu sense ocupació anterior va arrossegar la xifra global, castigant amb duresa les dones i els joves menors de 25 anys.
10: Volem analitzar tot això i per això parlem amb el secretari autonòmic d'Ocupació i director general de Labora, Antonio Galvany. Antonio, bona vesprada.
13: Buenas tardes.
10: Antonio, la comunitat ha guanyat més de 8.800 afiliats en el mes de setembre, però la desocupació també puja, en este cas per tercer mes consecutiu. Quina valoració fa d'aquestes xifres?
13: Bueno, hay un dato muy positivo, que es que en estos momentos en comunidad ya tenemos a más de 2.300.000 personas trabajadas. Y todos estos datos hay que hacerlos con una lectura en la que seguro que tiene un componente específico el proceso de regularización que emprendió el gobierno de España. Es un proceso en el que, en principio, en el mes de abril, marzo, se registraron 167.000 solicitudes de regularización y que lo que es cierto es que está teniendo un impacto en las cifras de paro. Pero me detengo en la cifra positiva. Ajá. La cifra positiva es que está creciendo la afiliación, que es el dato más importante. Ha crecido el paro, pero es evidente, si al final la decisión es la de ir incorporando personas al mercado de trabajo, pues eso tiene un decalaje, pero hay una cierta absorción porque la cifra de afiliación se está incrementando.
12: Uh-huh. I Antonio, València suma prop de 12.000 cotitzadors, mentre que les províncies d'Alacant i Castelló perden ocupació després d'eixa fi de la campanya estival. Quines mesures preveu el Consell per a desestacionalitzar el mercat laboral a aquestes províncies que tenen un major pes turístic?
13: Bueno, pues es evidente. Al final, el mes de septiembre siempre ha sido un mes malo porque finaliza la campaña estival y donde más peso tiene probablemente el sector turístico, pues se produce en la finalización de contratos. Sí. Yo creo que tenemos una comunidad, afortunadamente, que está muy diversificada y que las tres provincias pues están tienen componentes que nos permiten pues que durante todo el año de

0: personas, ya sabemos a lo que se podrían dedicar, pero lo que necesitamos son los recursos necesarios para poderlos ajustar a la oferta de empleo que en estos momentos existe.
1: Ojalá, per tant, arriben, se materialitzen aquests recursos que són tan, tan necessaris. Antonio Galván, secretari autonòmic d'Ocupació i director de Labora. Moltes gràcies per atendre'ns.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Gràcies, bona vesprada. Adeu.
2: I no deixem el món laboral perquè, segons ha anunciat el secretari d'Estat de Treball, este mes es començarà a abordar una nova pujada del salari mínim interprofessional i es preveu portar al Consell de Ministres l'aprovació del nou registre horari digital, una eina pensada per a controlar la jornada real i erradicar els abusos amb les hores extra no pagades.
1: Este nou control horari implantaria un sistema digital accessible a la Inspecció de Treball. El Ministeri ha polit el text final adaptant-se als criteris de l'Agència de Protecció de Dades i al Consell d'Estat, atorgant, a més, un paper més rellevant a la negociació col·lectiva. Amb esta reforma es busca garantir una major seguretat jurídica tant en xicotetes com en mitjanes empreses, com també per als empleats d'ací de la nostra comunitat.
2: A més, l'executiu treballa en un esborrany de reforma de l'acomiadament de la mà dels sindicats per adequar-lo a la Carta Social Europea. Esta cosa suposarà un canvi profund en el marc laboral. Paral·lelament, el dimarts es reprendrà eixa taula de diàleg social per a ultimar la transposició de la Directiva Europea sobre Transparència Retributiva. Un pas decisiu per a tallar d'arrel la bretxa salarial entre homes i dones en l'àmbit empresarial.

0: Fa només uns minuts estàvem comentant aquestes bones xifres d'ocupació i bé, gran part d'això es deu també a l'impuls del sector turístic i és que en aquest sentit, durant el mes d'agost la Comunitat Valenciana va acollir a més de 1,6 milions de viatgers internacionals, la qual cosa representa un creixement de quasi el 10% en comparació al mateix mes de l'any anterior. Este volum de visites va generar una despesa turística de quasi 2.400 milions d'euros, segons reflecteixen les dades que ha oferit Willine.
1: En l'acumulat dels 8 primers mesos de l'any, l'autonomia va registrar un total de 9,39 milions de turistes estrangers experimentant un increment interanual de prop del 10%. Es tracta d'uns resultats que van posicionar a la regió com a la quarta destinació principal d'Espanya per als visitants internacionals durant el mes d'agost, consolidant així el seu atractiu turístic en el panorama nacional.
0: A nivell econòmic, la comunitat també va ocupar el quart lloc en despesa turística després d'elevar el desemborsament a quasi un 7% interanual. No obstant això, la despesa mitjana per turista va baixar un 2,4% fins al 1.423 euros amb una estada mitjana de quasi 10 dies, mentre que la despesa mitjana diària es va situar en 144 euros, mantenint-se com el més baix entre les principals comunitats de destí d'Espanya. Escoltem ara les notícies internacionals que ens apropa Lorena Alegre.
2: La taxa d'inflació interanual de la zona euro va pujar 6 dècimes al setembre fins a aconseguir el 3,8%, segons les dades preliminars publicades per Eurostat. Aquesta acceleració suposa el major encariment registrat a la regió des de setembre de 2023, impuls motivat principalment pel fort repunt en l'energia, que va escalar un 18,8% interanual enfront del 14,3% d'agost, juntament amb un encariment dels aliments frescos del 4%. El preu mundial dels aliments escala a màxims des de 2022, segons FAO. En concret, els preus van pujar al setembre un 1,5 mensual i quasi un 6% interanual fins als 136 punts. Malgrat aquest repunt, l'indicador roman un 15,1% per davall del màxim històric registrat al març del 2022. L'increment del novè mes va estar impulsat principalment per l'encariment dels cereals davant les complicacions logístiques en la zona del Mar Negre. Nike, el gegant estadounidenc de la roba i el calçat esportiu, ha avançat a un nou ajust de la plantilla, així com una reorganització geogràfica de la seva activitat, després de que el benefici net de la multinacional hagi disminuït un 2% entre juny i agost.

0: mentre que les vendes van baixar un 4,3% interanual. Des de la companyia han advertit que a mesura que transformen el model de negoci, Nike reduirà gradualment la quantitat de llocs de treball.
1: Cadena de valor.
2: Tornem a la nostra economia, i quan dic la nostra, és la nostra, com a consumidors, a la nostra butxaca, perquè la factura de la llum es dispara en la Comunitat Valenciana i supera la barrera dels 100 euros, aconseguint una mitjana de 104,31 al mes de setembre per als usuaris de la tarifa regulada. I això és quasi un 30% més que l'any passat. Darrere d'esta pujada sostinguda des de maig està aquest bloqueig de l'estret d'Hormuz que encareix el gas que cremen plantes clau com la de Sagunt, contagiant el cost final al rebut pel sistema del mercat elèctric.
3: Així és, Javi, i la pressió no dona treva este octubre, més que en què també ha pujat i sa tarifa d'últim recurs del gas, i sa tarifa coneguda com tarifa TUR, entre un 17,6% per a les llars i arriba fins a una pujada de fins al 33% en les comunitats de veïns. Amb eixe preu majorista en màxims dels últims 4 anys i les indústries alertant de milionaris sobre costos, analitzem avui quin impacte real tindrà esta nova escalada energètica en l'economia quotidiana dels nostres oients i en el teixit productiu valencià.
2: I per a fer-ho, contem amb el redactor d'Economia de Levante, el Mercantil Valenciano, que precisament publica un anàlisi sobre això. Ramon Ferrando, bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada, què tal?
2: Ramon, si al setembre hem tingut una producció renovable alta, per què el preu de gas de plantes com la de Sagunt acaba arrossegant i encarint tota la tarifa elèctrica?
4: Perquè, bueno, com està muntat el mercat, que és el casament de preus, i perquè el problema és que s'estan casant els preus en la producció de gas, que és un 20% de la producció que hi ha, més o menys, de l'electricitat a Espanya. El gas ha pujat un fum, o sigui, ha passat de 40 euros en primavera a 80 i està en màxim. Això s'està traslladant a la factura. El megavatio hora està, o sea, el preu del mercat majorista en el pool està entre 143 euros el megavatio hora, que és molt, perquè normalment estaven pagant 30, 40, 50 euros, estava pagant. Ara està a 143 i la conseqüència que té en la factura final del consumidor és de mitjana, segons la FACUA, de consumidors, en 4 euros més o menys.
3: I Ramon, si analitzem les pujades i mirem la tarifa Valle, esta és la que més puja, o sigui, puja quasi un 50%, puja un 48% respecte a l'any passat. Per tant, disculpa, continua tenint sentit fer coses tan normals com posar la llavadora a la nit o ja directament ese marge d'estalvi desapareix?
4: Pues encara sí, però l'important és saber per què puja per la nit el preu de la llum. I puja perquè precisament és quan es produeix en gas. O sea, les plantes que diu, la planta que vosaltres diu, estava dient abans de Sagunt. És una planta que crema gas per a produir electricitat, de ciclo combinado. És una planta de Naturgy i és la que entra, esa energia és la que entra quan ja no tenim renovable, o sea, quan no hi ha renovable, pues que sobretot així és fotovoltaica, pues comença a entrar la del gas, que és la que està marcant el preu per la nit. I per això és aquesta pujada tan gran respecte a l'any passat. A fons està, bueno, sobretot, la crisi del Golfo.
2: No, clar.
4: La caiguda de lo que és l'arribada de gas del 20%, que aunque nosaltres no comprem allà gas, com els mercats estan interconnectats, pues estem competint en Xina, en Japó, en altres puestos que sí que compraven al Golfo, i això.
2: Clar, és el mateix producte, però a repartir, no?, entre més compradors.
4: Entre més. Clar, el problema serà ara en aquest hivern, saps?
2: Clar, això és una de les preguntes, no? Vull dir, amb la tarifa regulada que puja fins a un 17%, si parlem de la individual, quasi un 33%, si parlem de la veïnal en este mes d'octubre, clar, a quan poden ascendir les factures en les calefaccions de cara a este hivern?
4: Pues la factura en la calefacció, la pujada de gas, si tens calefacció, entre 10 i 27 euros més o menys al mes. I lo que és, si només la gastes per a cuina i per a calentar l'aigua, pues entre 3 i 4 euros al mes. Esa és la factura del gas que tindrem.
3: I Ramon, davant dels 7.400 milions d'euros en sobrecostos que calcula el sector industrial pel conflicte del Golf, com afectarà aquesta pujada la competitivitat de sectors clau, com el cas nostre, com el ceràmic o el textil, així en la nostra comunitat?
4: Pues té un impacte directe molt gran, perquè el ceràmic, tots ho sabem, no? Necessita el gas per al fons i el textil també per a fer agua, o sea, per vapor, que és com que és on la gasten, no? I té pues, un impacte directe que lo van a passar mal.
2: Davant d'esta realitat, Ramon, deixant de banda una miqueta el món empresarial, que ahir nosaltres no podem entrar, però sí que podem mirar, no?, per les nostres finances personals, per la nostra butxaca, davant d'este rebut que va a continuar augmentant, de fet ja estarà fregant els nivells màxims que es van registrar en el 2022, és aconsellable, avui, a un usuari mitjà, eixir de la tarifa regulada i buscar refugi en les ofertes del mercat lliure, o aixina i tot encara és millor estar dins de l'atur?
4: Pues hi ha que mirar-lo bé i no prendre les decisions de forma impulsiva. A curt plaç és millor el mercat lliure, a llarg plaç el regulat. I sobretot ja que tindre en compte si eres família numerosa i tens una bonificació, perquè ahí tens que darte la regulada, si no perds, i això sí que és un forat molt gran. O siga, prudència. O sea, no quan vinga un comercial la primera de canvi, canviar. Hi ha que fer números, perquè si no la companyia te la pot clavar.
2: Prudència, per tant, comparar i ser ben conscients de, bueno, com està la situació en este sentit. També recordem que, per exemple, en ciutats com València existeix l'Oficina de l'Energia, que si necessitem informació, de segur que ens poden aconsellar. Ramon Ferrando, redactor d'Economia de Levante el Mercantil Valenciano, moltes gràcies per atendre'ns.
4: Gràcies a vosaltres, adeu.
2: Bon cap de setmana, adeu.
4: Adeu.
3: I davant d'aquest augment de preus, la guerra entre entitats financeres per captar l'estalvi dels ciutadans continua deixant bones notícies en forma de millors rendiments per als perfils més conservadors. Això permet accedir a depòsits a un any sense necessitat d'assumir riscos ni lligar-se a productes creuats com la domiciliació de nòmines amb ofertes més competitives que oscil·len entre el 2,80 i el 3,20% TAE.
2: Al capdavant de les opcions més rendibles que trobem a dia d'avui en el mercat se situa esta setmana Banc Finantia, amb el seu dipòsit Visió a 12 mesos amb eixe 3,20% TAE, encara que això sí està enfocat a grans estalviadors, ja que requereixen una aportació mínima de 50.000 euros. I seguís molt de prop Volkswagen Bank, que ofereix un 3,15% TAE per a un termini idèntic, permetent, això sí, contractacions des dels 5.000 euros i incloent l'opció també de cancel·lar de forma anticipada amb una remuneració reduïda de l'1%.
3: I tanca el podi de les alternatives més atractives, EBN Bank, amb el seu nou producte a un any al 3,10% TAE, accessible a partir dels 5.000 euros tant per a nous clients com per als ja existents. Les propostes, protegides per respectius fons de garantia de depòsits europeus, amplien aquest ventall de possibilitats per als qui busquen rendibilitzar els seus excedents de liquiditat d'una manera segura.
2: I davant d'esta situació, l'altra alternativa que tenim per a fer front a la inflació és la inversió. L'actual curs financer sí que està marcat per la incertesa geopolítica, la inflació i la volatilitat, però els experts coincideixen que els xicotets estalviadors han de mantindre la calma i no intentar endevinar eixes pujades i baixades del mercat. La regla d'or de l'economia familiar és prioritzar sempre el mitjà i llarg termini amb una estratègia progressiva. De fet, les dades confirmen que perdre's només 10 millors dies de l'S&P 500 en 20 anys, 10 dies en 20 anys, reduïs els beneficis finals a més de la meitat.
3: I per a construir una cartera sòlida és clau no reaccionar en pànic ni deixar-se portar per aquests resultats recents, adaptant les inversions a les necessitats personals i al perfil de risc de cadascun mitjançant l'anomenat test de l'insomni. En aquest sentit, la diversificació geogràfica i d'actius, és a dir, aquells combinant renda variable, renda fixa i fons indexats, resulta essencial per a reduir aquests riscos i capejar les caigudes temporals del mercat, evitant sempre caure en promeses irrealistes de rendibilitat.
2: A través de vehicles com els fons d'inversió, el xicotet estalviador valencià podeu transformar l'estalvi en inversió constant i beneficiar-se així de l'interès compost a llarg termini. Amb aportacions periòdiques i amb una rendibilitat mitjana històrica del 7%, xicotetes quantitats mensuals poden arribar a duplicar o triplicar el capital aportat en horitzons de 10 a 30 anys, sempre, això sí, que respecte la tolerància individual al risc i també sempre tinguent en compte la importància de la formació en matèria d'inversió.
1: Demà serà notícia.
2: És divendres, són les 4:33 minuts. De segur que molts de vosaltres ja teniu el cap en el cap de setmana, però de segur que l'agenda d'avui divendres encara ve carregada i la del cap de també. Pere Ferrer, bona vesprada.
5: Així no és, eh? No s'esperàvem un final de setmana tan
2: intens, carregat, no? A nivell d'actualitat.
5: Mare meva, crisi habitacional, dades d'ocupació, d'atur, preu per al xicotet consumidor, estalviadors, mare meva. Serà sí, perquè sí. També la setmana que ve arranca mogudeta, també.
2: També.
5: Mira, per una dada de curiositat. El mateix dia 5 d'octubre, dilluns, coincidís que és el Dia Mundial de l'Arquitectura i el Dia Internacional dels Inquilins. Podríem dir que són dos personatges claus en tot aquest tema.
2: En el context actual, no? Correcte, són dos figures claus.
5: I si vols, sumem una tercera. Resulta que també és el Dia de l'Educació Financera, que crec que abordareu de manera més ampla.
2: Mira,
5: el dilluns.
2: El dilluns el tractarem el tema, però la veritat és que se composa tot d'un trencaclosques meravellós en el que cada peça encaixa a la perfecció i ajuda a l'altra, no? Des de l'educació financera, els inquilins i també els arquitectes.
5: Tot això per als que pensen que l'economia no pot ser meravellosa. No?
2: Exacte, això és.
5: Així és. Bueno, anem un poquet, baixem el peu, però bueno, sí que n'hi ha agenda. Per exemple, encara el diumenge n'hi ha una acció interessant, també, que igual ahí podíem apuntar-se. És una acció de promoció turística de la Comunitat Valenciana a Mèxic, Districte Federal i a Monterrey.
2: Mira.
5: És una acció que comença el dia 4 i finalitza el 11. Jo crec que igual se podien haver plantejat un viatge de periodista.
2: Clar, podien convidar a la premsa especialitzada, no? Com és Cadena de Valor.
5: Jo crec que sí. Algo més terrenal, per exemple, el dilluns tindrem, per exemple, a la directora general de Producció Agrícola i Ramadera, Maria Àngel Ramonllín, que reunís també amb el gremi de forners i pastissers de València. I és que s'acosta aquest dia de la Mocaura i jo crec que n'hi ha una activitat intensa en el gremi, també. No?
2: Intensíssima, de fet. Mira, de cara al 9 d'octubre jo crec que seria un bon tema per a tractar.
5: Pues ja segur ho noteu.
2: Correcte.
5: Contactes en el gremi tenim.
2: Exacte.
5: I per a recordar aquest dia de l'educació financera, per exemple, n'hi hauran moltes activitats dilluns, però una d'elles, per exemple, l'entrega de premis de la primera edició del concurs d'educació financera que convoca la Universitat d'Alacant. Això un poquet com a dada. Però si mirem en clau global, és que l'activitat també és intensa. Vaig a fer un recorregut aixina ràpid perquè dilluns, per exemple, coneixerem l'índex PMI, però enfocat al sector serveis pel que fa als Estats Units. Dimarts destacarà, per exemple, la publicació d'informació de vendes minoristes a l'Eurozona. Dimecres tindrem publicació d'actes del Comitè Federal del Mercat Obert, que depèn de la Reserva Federal estatunidenca. I dijous serà el dia per a saber un poquet també com va l'IPC, l'índex de preus al consumidor, en el cas de la Xina. I per a tancar divendres, per últim, taxa d'atur a un país com el canadenc, o sigui, Canadà. Tot això tindrem al llarg de la setmana. Que
2: molt completa,
5: un poquet aprofundint en ell, sí. M'he quedat en el preu del barril de Brent i m'ha alegrat veure que arrencava en $102 i ara el tenim per baix del 100, està en 99. Jo ja arrenque el cap de setmana d'una altra manera.
2: En optimisme, sí. No?
5: Així no és.
2: Però no massa, que... no massa, Pere, perquè la setmana que ve ja sabem el que va passar.
5: Ja, ja. Bueno, però bueno, que no me lleves...
2: No te lleve la il·lusió, no te lleve la il·lusió.
5: No me lleve la il·lusió. El IBEX també reflota una miqueta perquè arrencava de 9.050 punts i ara estava de 9.130, pujava un 0,70. I sí que el deber és que el que no dona treva és el preu del combustible. O sea, podem trobar este cap de setmana ja la gasolina 95 al voltant de 1,80. El gasoil el podem trobar des de 1,90 fins a que pugui fregar quasi els 2 euros. I això sí que és, no deixa de ser una mala notícia, encara que estan incés ajudes del govern, però no sé si seran suficient un poquet per a generar un trencat en les butxaques dels consumidors.
2: En aquests preus és una miqueta complicat, la realitat és aixa. Pere Ferrer, ens quedem en la part més positiva que estàvem comentant, en aquesta millora de l'IBEX i del preu del barril del cru, per a poder disfrutar este cap de setmana. Moltes gràcies, Pere. Parlem dilluns.
5: Vinga, bon cap de setmana.
2: Adéu. Nosaltres fem ara una xicoteta pausa per a la publicitat i de seguida continuem així en Cadena de Valor.
1: Cadena de Valor. Xavi González. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
7: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
8: La tauromàquia envesteix no sols els toreros, els joneguers, fins i tot els banderillers, sinó que arremet contra l'oient mitjançant els sons que, al cap i a la fi, són l'essència pura del periodisme radiofònic taurí. El mateix que l'art de lidiar ho és per a la festa nacional i per als seus fidels seguidors. Terra de Bous, el genuí programa taurí. Divendres de 7:30 a 8:30 de la vesprada. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Hi ha mil maneres de començar el cap de setmana, però cap té tanta força com la nostra. Desperta amb l'energia, el talent i la cultura del moviment associatiu més gran del món.
9: Sintoniseu el matí, obriu la finestra i escolteu a la vostra gent. Soc Ima Mateu i vos espere en Fem Banda.
8: L'actualitat, les entrevistes, la història i la millor música de les nostres bandes. Tots els dissabtes i diumenges de 7 a 10 del matí. Fem Banda, el programa de les bandes i les societats musicals en la ràdio de tots els valencians. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Villena, 95.0.

4 i 42 minuts de la vesprada, continuem així en Cadena de Valor i avui volem posar la mirada en un sector indispensable per a la supervivència de qualsevol negoci avui en dia, i és el màrqueting digital, una disciplina que ha deixat de ser un simple aparador publicitari per a convertir-se en el verdader motor de vendes de reputació.

Nosaltres anem a tancar així esta setmana de Cadena de Valor, una setmana, com hem comentat, que ha estat ben mogudeta pel que fa a l'actualitat econòmica i empresarial a nivell de la Comunitat Valenciana i també a nivell internacional. Tornem el dilluns a partir de les 4 de la vesprada amb més economia, amb més finances. Moltes gràcies i que tinguin molt bon cap de setmana. Adeu.

0: Són les 5 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Fa poc més d'una hora que el Congrés ha derogat els dos decrets de vivenda aprovats pel Consell de Ministres. La notícia ha encès els ànims en la Porta del Sol, a Madrid, on continua l'acampada de protesta iniciada després del desnonament de Mari Carmen. A Madrid està la nostra companya Susana Fuster. Bona vesprada, està congregant-se més gent en la plaça.
2: Bona vesprada. Sí, en aquests moments la plaça podríem dir que està de gom a gom, així no para d'arribar cada volta més gent. L'ambient en aquests moments és d'indignació i de decepció, però està tot prou tranquil. Els centenars de manifestants que des de les 10:30 del matí s'havien concentrat davant el Congrés dels Diputats han tornat ara a este campament de sol fa escassament una hora després d'escoltar en directe com el Parlament tombava, com tu ben dius, aquests dos decrets de la vivenda. En aquest moment hem sentit un crit d'unànim de vergonya, vergonya, no es representen o el seu benefici, la nostra misèria. Qui seran a partir d'ara els següents passos? Bé, demà es complís ja una setmana des que van instal·lar-se així a la Porta del Sol i diuen que de moment no pensen moure's. Des del sindicat de llogateres, les seues portaveus ens comenten que s'ha obert un nou cicle polític amb el que ha passat avui i que els pròxims dies tenen previst reunir-se amb els sindicats minoritaris i que esta reivindicació, la de la vivenda, continuarà. De fet, a les 8 hi ha una assemblea per veure què és el que van a fer a partir d'ara, però ja fan una crida general per a manifestar-se demà a les 12 pels carrers de Madrid i a la resta d'Espanya. Hi ha convocades més de 50 manifestacions amb l'objectiu de continuar per este camí cap a una, diuen, vaga general.
1: Gràcies, Susana Fuster. I com deia la nostra companya, el futur immediat de l'acampada en la Porta del Sol es decidirà esta vesprada en assemblea. Mentrestant, el sindicat de llogateres crida una vaga general i es mostra molt crític amb la derogació dels decrets. Sobre la possibilitat de l'avançament electoral, Alicia del Río, una de les portaveus del sindicat, acaba de dir que el govern progressista ja no té sentit després de la votació d'avui.
3: No sabemos lo que ha decidido el señor Pedro Sánchez, lo que sabemos es lo que ha decidido la calle. Se ha abierto un nuevo ciclo político y ya dijimos el mismo día que vimos la barbarie de Mari Carmen que si el gobierno progresista no era capaz de sacar un decreto de mínimos que, con el cual no hubiera ninguna Mari Carmen más, efectivamente este gobierno no tiene sentido.
1: I tot això després que el Congrés dels Diputats hagi tombat els dos decrets sobre habitatge, el primer amb els vots en contra del PP, Vox i Junts per Catalunya, i el segon amb l'oposició també del PNB i de Coalició Canària. Xavier García del Valle.
4: Sí, just abans de començar les votacions, el president del govern, Pedro Sánchez, ha demanat fer una última i poc usual intervenció on ha tornat a fer una crida al PP i a Junts perquè es replantejaren el vot en contra.
5: A sus señorías del Partido Popular como de Junts les pido

0: ese ejercicio y estén a la altura de lo que está pidiendo la ciudadanía. Porque los bulos, las ambigüedades y las excusas absurdas terminan aquí. Ahora son ustedes quienes tienen que demostrar si su preocupación por el bienestar de los ciudadanos es mayor que su deseo de dañar a este gobierno. Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
1: Paraules a Sánchez que alimenten encara més les especulacions sobre un possible avançament electoral que situaria els pròxims comicis generals el 29 de novembre. Al respecte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez d'utilitzar l'habitatge com a arma electoralista.
2: Nada se ha impulsado pensando en los ciudadanos. Todo se ha diseñado pensando en las encuestas. Pero llegados hasta aquí, seré muy claro, no participo de esta forma de hacer política, pero acepto el reto. Si el presidente necesitaba un relato para convocar elecciones y así intentar tapar la corrupción que aún no conocemos, adelante. ¿Cree que tiene la coartada? Que ponga fecha.
3: I este migdia l'Agència Estatal de Meteorologia ha rebaixat els avisos meteorològics que encara eren rojos en part de la nostra comunitat, però la situació adversa no es pot donar per conclosa.
1: Sí, emergències manté l'alerta taronja per pluges durant tota la jornada d'avui en el litoral de la província de València. El cap de climatologia d'AEMET a la comunitat valenciana, José Ángel Núñez, advertís que encara queden hores per davant per a estar a la guait de l'oratge.
4: No quiere decir que la adversidad cese. Vamos a seguir otras 48 horas más, hoy y probablemente mañana. Va a haber avisos en distintas zonas, amarillo, naranja. Fundamentalmente el riesgo durante las próximas 24 horas, hasta mañana sábado por la tarde, se centra en zonas litorales.
3: I en els esports d'esta vesprada, una nova ració d'Eurolliga. Raúl Pina, bona vesprada.
5: Bona vesprada, tercera jornada de la màxima competició continental per a València Bàsquet de la pista d'Asbel, on el gran perill són els ex-NBA Crowder i Patty Mills. Per ara l'equip taronja suma dos victòries en l'Eurolliga contra Besiktas i Baskonia i vol afegir altra per tal de continuar invicte. Però atenció al missatge del tècnic Xavi Albert.
6: Evidentment, la línia ascendent que vam veure respecte a l'últim partit, però mai, bueno, perdent contacte amb el terra, de saber que canvien molt les dinàmiques en Eurolliga d'un dia a un altre, viatge, jugar de local, llavors cada partit és un món nou.
5: Recordem que les últimes tres visites a l'Asbel han caigut del costat de València Bàsquet, que continua per tant la ratxa.
3: Gràcies, Raúl. Actualitzem informació a les 6 de la vesprada, si en A Punt Ràdio es deixem ara, amb tot per l'aire.
7: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
8: Jornada esportiva, al punt a punt de Punt Ràdio. Este divendres, des de les 7:30 de la vesprada, futbol de segona divisió amb el partit Eldense Oviedo. Eurolliga de bàsquet amb el partit Villarban-València. Futbol sala amb el partit de lliga entre Palma i Servigroup Peníscola. I una nova jornada de tenis taula amb l'enfrontament entre Alacant i Olot. Este divendres, des de les 7:30 de la vesprada, l'esport es juga en A Punt Ràdio.
7: Quan comença l'època de pluja i en cas de no tindre un sistema d'evacuació d'aigües, no estaciones el cotxe en aparcaments subterranis. Tampoc intentes baixar a per ell en cas d'estar allí. Evita aparcar també en carrers on hi haja pendents pronunciades, per on s'allibera l'aigua de pluja. I si pots, dus-lo a un lloc elevat. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. A Punt Ràdio. A Orihuela, 100.5. Estàs a punt? Nosaltres estem preparats. Ara va

0: per l'aire.
1: Com va? Molt bona vesprada. Benvinguts a Tot per l'aire. Avui un programa també molt diferent, on tindrem moltes coses, perquè avui farem un repàs de com estan els municipis que ahir van patir el maloratge i que, afortunadament, poc a poc, estan recuperant tota la normalitat, després de la tempesta, després de la pluja. Però també mirem de reull el que està passant al Congrés dels Diputats a Madrid, on s'han derogat els dos reials decrets proposats pel govern i que han fet esclatar tot el carrer. Perquè el Congrés dels Diputats ha rebutjat este divendres els dos decrets de llei d'habitatge aprovats esta setmana pel govern de Pedro Sánchez. Les dues normes plantejaven, entre altres mesures, reforçar la protecció davant dels desnonaments i facilitar també la pròrroga dels contractes de lloguer. El primer decret ha sigut rebutjat per 178 vots en contra davant de 172 a favor. I la veritat és que també n'hi ha hagut una segona votació i el resultat també ha sigut contrari al govern. El Congrés ha rebutjat també el segon decret de llei d'habitatge, centrat principalment en la continuïtat i la pròrroga dels contractes de lloguer, també per 166 vots a favor i 184 en contra. D'esta manera, els dos decrets aprovats pel Consell de Ministres han quedat derogats en una mateixa jornada parlamentària i la derrota deixa ara el govern de Pedro Sánchez davant un escenari polític especialment complicat, amb la possibilitat, atenció, d'un avançament electoral sobre la taula, encara que la Moncloa no ha confirmat cap decisió. Si finalment Pedro Sánchez decidirà dissoldre les Corts, el 29 de novembre, que està així al costat, 29 de novembre seria la primera data possible per a celebrar les eleccions generals segons el calendari electoral. El president del govern ha dit que va a prendre una decisió este cap de setmana on reflexionarà. Connectarem al llarg del nostre programa amb els companys d'informatius a Madrid per a que ens compten de primera mà l'última hora. I jo, així al programa, també tinc molta gent, com per exemple la meva companya de vida, de treball i absolutament de tot, Maria Caballero. Maria, què tal, com estàs?
2: Què tal, Dani? Molt bona vesprada. La veritat és que estem molt pendents de l'actualitat, de les conseqüències de la pluja, de les conseqüències de la derogació d'aquests dos reials decrets, de què va passar a Madrid i, de, i sobretot el que tu estaves comentant, no? Les conseqüències directes de no de Junts.
1: Sí, perquè avui tindrem un programa on, a més de parlar el que, del que ha passat al Congrés, dels diputats, del que està passant en aquesta acampada a sol, del que ha passat amb la pluja, amb els municipis, on farem una ronda informativa amb diferents municipis, pobles, que han patit les conseqüències de la tempesta, del temporal. També parlarem de molta cultura, parlarem de moltes festes que encara estan en marxa, i ho farem amb tot l'equip de treball que ja està preparat. Tenim les xarxes socials, Maria.
2: Completament obertes per a tots els oients de Tot per l'aire. Ja saben que poden participar en el programa en el nostre compte de Instagram, @totperlaire.apunt. També estem a TikTok, @totperlaire.apunt. I també en X, l'antiga Twitter, @totperlaireap. I que estem en directe en el YouTube d'Apunt Media. Hola, hola a tota la gent que mos està veient en el per streaming, que també poden participar en el chat que està en directe. I també tenim el nostre número de WhatsApp 639-3241-36. 639-3241-36.
1: També estem amb Sílvia a la porta a la producció, estem amb Antonio Escribano al comandament tècnic, estem també amb Sofia García a les xarxes socials i amb Carles Navarro a la redacció del programa. Jo crec que és moment, abans d'anar amb notícies curioses, a mi m'agradaria connectar a Madrid.
2: Val.
1: Abans d'anar amb notícies curioses, perquè... Sí.
2: Lo primer és l'actualitat.
1: Perquè l'actualitat impera. I és que, a més, per la informació que ens està arribant, sé que n'hi ha molt, molt, molt de rebombori al carrer, perquè, clar, la gent que porta quatre dies al carrer protestant i tractant de veure si s'aprovaven o no aquestes mesures, clar, això ha desencadenat en la possibilitat d'unes eleccions que serien, Maria, el 29 de novembre.
2: Sí, la veritat és que estem molt pendents, inclús també s'està barallant la possibilitat

0: possibilitat d'una vaga general. Per lo tant, avui l'actualitat passa per Madrid, afecta evidentment a tots els espanyols i per això jo crec que tenim que connectar amb la nostra companya dels servicis informatius d'esta casa que està a Madrid per a que ens puga apropar l'última hora de tot el que està passant allí.
1: Vinga, pues anem a parlar ja amb Susana Fuster, companya d'informatius, que està a la porta del Congrés dels Diputats. Susana, què tal, com estàs? Bona vesprada.
2: Hola, què tal? Molt bona vesprada, com esteu?
1: Nosaltres així bé, tranquils, però crec que la cosa no està tan tranquil·la a Madrid. Com és l'ambient que esteu vivint amb aquesta derogació dels dos decrets?
2: Bé, doncs pues l'ambient s'ha calfant a poc, nosaltres estàvem, com tu dius, fins fa no res, a la porta del Congrés dels Diputats, i ahir estaven congregats molts dels manifestants que durant tota la setmana han estat així acampats a la Porta del Sol. I en el moment en què s'han tombat aquests decrets hem sentit un crit unànim de vergonya, vergonya, no es representen els seus beneficis, les nostres misèries. Havia pancartes, havia moltíssima gent i ara ja, a poc, tots estan tornant novament a aquesta Porta del Sol. Així estan en les tendes de campanya, n'hi ha moltíssima gent. Això està de gom a gom i la indignació i la decepció és monumental. Ara el que han de decidir és quin és el següent pas que donaran. Clar, i està previst que ho facin, que a les 8 de la vesprada tinguin una assemblea precisament per a decidir a partir d'ara què.
0: Clar, inclús, Susana, s'està barallant una possible vaga general.
2: Sí, així és. Nosaltres hem parlat fa un moment amb les portaveus del sindicat de llogateres i ens han dit que no descarten aquesta vaga general, que això ja va més enllà del propi sindicat de llogateres, que és un clamor que està al carrer.
1: Uh-huh. I, Susana, també està a l'ambient aquesta possibilitat de que s'avancen les eleccions.
2: Sí, veurem què passa a partir d'ara. És el govern el que ha de moure fitxa. Ja sabem, Pedro Sánchez, el president del govern, que és el que té l'última paraula. Ens comenten des de Moncloa que ara estan decidint què és el que se pot fer. Així que hem d'estar molt, molt pendents este cap de setmana del que passe, perquè en el moment que convoque, sabeu que s'ha de publicar el dia següent en el BOE i després n'hi ha 54 dies per a que se convoquen i les eleccions. N'hi ha gent fins i tot que ja està parlant. No vull donar jo dades, sí, però n'hi ha gent que està parlant ja que podrien ser cap a finals de novembre. Uh-huh. Tot depèn del que decidisca el president del govern, que, com vos dic, Pedro Sánchez es quite l'última paraula.
1: Gràcies. Sí. Susana, estem molt pendents del que passe a Madrid. Qualsevol cosa, deixem línies obertes a Punt Ràdio.
2: Perfecte, molt bé. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies, Susana. Se anem també ara amb altra companya, Alba Rocher, que està dins del Congrés dels Diputats. Alba, què tal, com estàs?
3: Hola, bona vesprada, company.
1: Estàvem parlant d'aquesta possibilitat de que s'avancen les eleccions. No sé com ho has viscut, si n'hi ha més informació, si s'ha actualitzat alguna cosa.
3: Sí, el que ens arriba ara mateix és que Sánchez obri un període de reflexió, que vol esperar a veure què passa en aquestes mobilitzacions d'este cap de setmana. Vol mesurar un poc la temperatura del carrer, diem, no? I des d'ací, des del Congrés, el que vos puc contar, bé, ja sabeu, Junts ho ha tornat a fer i ha deixat contra les cordes a Pedro Sánchez, que abans de la votació i en un intent desesperat ha pujat a la tribuna i ha demanat als grups que s'oblidaren de signes polítics i pensaren en la gent. Però l'intent, com ja sabeu, no li ha valgut de res, suma una altra derrota parlamentària i vos puc contar que, de fet, Pedro Sánchez ha eixit del debat pràcticament des de l'inici, després de que parlara la ministra de Vivenda i ha estat tot el matí reunit amb alguns ministres en la zona privada de l'executiu. De fet, alguns ministres donarien per fet esta convocatòria electoral també des de la part socialista, però diuen ara que Sánchez estaria valorant fins on aplega, com vos he dit, companys, eixa onada, eixe crit del carrer, i si això és suficient per a convocar uns comicis o cal esperar un temps prudencial, tot apunta a que s'esperaria este cap de setmana i tot i que ja

0: la companya vos adelantava que n'hi hauria una data, que seria ixe 29 de novembre, com vos estava dient la companya, en eixe cas hauria de convocar-les este dilluns. I després, des d'ací, vos puc contar també les reaccions dels grups després d'eixa votació. Feijó ha demanat que se convoquen eleccions, diu que ja no n'hi ha altre camí. Abascal, ací, a les portes del Congrés, ha denunciat que Sánchez ha gastat la vivenda per a tapar-lo de Ceuta, i Rufián, per exemple, d'Esquerra Republicana, ha dit que no hi ha cap opció a l'esquerra del PSOE.
1: Bueno, pues la veritat és que continuarem molt pendents. Alba, moltíssimes gràcies per la teua crònica. Qualsevol cosa que passe des de Madrid, ens avises i tens en línia directa per a poder participar en el nostre programa.
0: Gràcies, companys, així estarem.
2: Així queden les coses. A Madrid anirem fent connexions, anant i tornant per a veure si n'hi ha alguna novetat. El que ens han dit tant Susana Fuster com Alba Rocher, que han estat tant dins com fora del Congrés, és que dos coses. No es descarta una vaga general, i també que és una realitat i aquesta possibilitat d'avançament de les eleccions, perquè molts ministres donen per fet que es pot fer, però l'última paraula la té el president del govern.
1: Un president del govern que ha dit, Dani, que es va prendre un par de dies per a reflexionar. Això ens porta, i segur que recordaràs, fa dos anys, quan ja va demanar en una carta que va enviar a tota la ciutadania que tenia que agafar-se 5 dies per a reflexionar després de que Manos Limpias portara, no?, a la seua dona als tribunals. I la realitat és que després d'aquests 5 dies, que tot el món també barallava la possibilitat de la dimissió de Pedro Sánchez, finalment no passó res. Ell va parlar davant dels mitjans de comunicació sense optar a que els diferents mitjans de comunicació pogueren preguntar, i la resposta de Pedro Sánchez va ser que continuava més fort com a president del govern. Per lo tant, sí que és de veres que ara va a prendre diversos dies per a reflexionar, però no sabem que és la decisió final del
2: president. No ho sabem. El que sí sabem és que no anem a estar tan seriosos durant tot el programa, perquè això és tot per l'aire, i com ja sabeu, més enllà de la informació d'última hora que anirem contant-vos, tenim les altres notícies que en el dia d'avui també estan presents en Tot per l'aire, Maria.
1: I l'esperit de Tot per l'aire és parlar primer de Pedro Sánchez i ara de Pikachu, que es converteix en astronauta i arriba al Museu de les Ciències. El Museu de les Ciències de València acollirà des del 6 d'octubre una exposició que unirà l'univers de Pokémon amb les missions de l'Agència Espacial Europea. La mostra, que es podrà visitar fins al 30 d'abril, explicarà projectes relacionats amb l'observació de la Terra, el canvi climàtic, els sistemes de navegació, els coets i l'exploració de la Lluna i de Mart. Un dels grans atractius serà una rèplica de Pikachu astronauta que va viatjar a l'Estació Espacial Internacional amb l'astronauta de ESA, Sophie Adenot. El peluix va passar 67 dies en òrbita i va completar més de 1.000 voltes a la Terra. L'exposició també incluirà activitats relacionades amb Pokémon GO i el Pikachu astronauta.
2: És a dir, que Pikachu farà de mestre per a tractar d'explicar coses de ciències i de l'espai, sí. Però és que el Pikachu, el peluix de Pikachu, va estar 67 dies en òrbita, sí, donant voltes per la Terra.
1: Més de 1.000 voltetes.
2: I espectacular,
1: I vindrà, sí, al Museu de les Ciències una rèplica.
2: Ha anat abans Pikachu a l'espai que moltes persones.
1: Home, sí, claro, la veritat és que...
2: Vinga,
1: sí.
2: Ves coses.
1: També te tinc que dir que parlar poc no sempre és timidesa. Com? Això a tu no et passa, però pot ser una qüestió d'observar i escoltar més. Segons un article que recull diferents explicacions de la psicologia, les persones que intervenen poc en una conversa no necessàriament són tímides o tenen falta d'interès. En molts casos, preferixen escoltar, analitzar el que està passant i intervindre només quan consideren que poden aportar alguna cosa.
2: Sí, però, clar, jo crec que aquestes persones pararan més atenció a altres coses, no?
1: Sí, a veure, sí que és de veres que ells tenen, li donen més importància, a lo millor, a detalls com són els gestos, el llenguatge corporal, el to de veu, les miradores...

0: des d'altres, i solen valorar més la quantitat de les intervencions que la més la qualitat que la quantitat. Vull dir, n'hi ha gent que parla molt, no? Que dius, menuda metralleta, no? Que parla molt, molt, molt, molt, i n'hi ha altres persones que són més selectives.
1: Jo crec que,
0: clar, busquen les paraules concretes, no, que per a mantindre una conversa.
1: Més observadores. Més són observadores. Gent que no parla tant, però que preferís...
0: No són tant tindre, de fiar. No són tant de fiar.
1: Tindre millor qualitat de converses, sí, que molta qualitat de paraules. Aleshores, jo crec que...
0: Tu de quin grup eres?
1: Jo charlatan.
0: Jo també, dels que parlen
1: molt. Jo charlatan, jo parlo molt a les converses amb la gent.
0: Sí, a mi també me passava. De fet, me passava...
1: Jo quantitat més que qualitat.
0: Des de que era xicoteta i a ma mare li sentava fatal que en el cole sempre me castigaven perquè parlava molt.
1: Sí, a mi també, a mi també. Però ens ha vingut bé perquè
0: mira, ara ens dediquem a lo que ens dediquem,
1: paguen,
0: no?
1: Per parlar.
0: I també avui descobert que València serà semifinalista per a ser capital europea de la innovació. El pròxim any València ha sigut seleccionada com a ciutat semifinalista per a convertir-se en capital europea de la innovació en 2027, un reconeixement de la Comissió Europea que posa en valor les ciutats que utilitzen la innovació per a millorar la vida de la ciutadania i afrontar els reptes urbans. Un dels elements destacats de la candidatura és el Sandbox Urbà de València, que permet provar noves solucions en espais i serveis de la ciutat en condicions reals. Segons l'Ajuntament, més de 80 projectes han sol·licitat participar en aquesta iniciativa en menys de 2 anys i més de 50 ja han pogut provar les seues solucions. La candidatura també destaca la participació de València en més de 35 projectes europeus des de 2023 amb un pressupost global de més de 226 milions d'euros.
1: A veure, està a la semifinal, però això com funciona? Com si fora la Champions? És a dir, juguen...
0: Ha passat.
1: Correcte. I després n'hi ha una final.
0: Clar, i ahí sabrem
1: i ja
0: si
1: puntuen,
0: finalment...
1: No? Correcte. O hi ha alguna competició d'alguna cosa, no?
0: No, jo crec puntuen. Que és puntuació per tots els projectes que han presentat des de l'Ajuntament de València per a que la nostra ciutat tinga un guardó més, en este cas, que siga la millor ciutat d'innovació.
1: Podem dir que ara està València, en quant a innovació, entre les 4 millors d'Europa, que està molt bé, està molt bé.
0: És una barbaritat.
1: Jo crec que, clar, el València, que fa molt de temps que no juga a la Champions, és el més a prop que va estar a València
0: d'Europa,
1: sí, sí.
0: També t'he dit que si les fulles de la teua planta estan caigudes, no sempre vol dir que necessiten aigua.
1: Ai, aprèn.
0: Els experts en cura de plantes alerten que unes fulles caigudes no són necessàriament una senyal que la planta necessite més aigua. De fet, regar-la en excés pot ser precisament el problema i acabar perjudicant les arrels. Abans de tornar a regar, recomanen comprovar la humitat de la terra i observar altres factors com la llum, la temperatura o l'estat de les arrels. Per tant, una planta amb les fulles que hagin caigut pot estar demanant més llum, un canvi d'ubicació o fins i tot menys aigua.
1: T'has assabentat del que has llegit?
0: O que arriba la tardor, perquè la tardor també cau.
1: No. Tu les ofegues aigua i tira-li la trompa al xic i torna-li.
0: O les ofegue o les dices completament seques. Jo no
1: tu
0: tinc
1: no tens
0: termini mig.
1: No, perquè tu veus que té la fulla com caiguda i ja penses, necessita aigua.
0: No, jo penso, està trista, necessita una miqueta de... com d'alegria.
1: D'alegria, no? I tu, aigua. Però moltes vegades a casa, vaig a dir una cosa, i és que a casa no tenim moltes plantes, però les
0: sí que tenim plantes.
1: O sea, al balcó, però que no tenim moltes.
0: Naturals només una.
1: Moltes són de plàstic.
0: Clar,
1: però
0: plantes,
1: t'oblides de les plantes. T'agraden, però t'oblides de les plantes.
0: Però m'estàs dient que a casa només visc jo.
1: No, però és que tu no
0: eres... Tu no t'oblides.
1: Tu eres la que vols tindre a casa plantes. Ja. I després...
0: I sóc jo la única que s'oblida de regar les plantes.
1: No, perquè a mi me donen igual, eh? Per a mi, jo de plàstic ja està bé.
0: No anem a jugar a
1: matrimoniades.
0: No anem a jugar a matrimoniades, t'ho dic, perquè tens les de pedre, ja t'ho dic.
1: Bueno...
0: Tu no eres de regar plantes i eres d'anar al supermercat? Eres de fer la compra
1: depenent,
0: a casa o no?
1: Depenent.
0: Bueno, pues te tinc que dir
1: dia.
0: Que hem trobat el supermercat més barat d'Espanya.
1: No serà el que està al costat de casa.
0: No, ja t'he dit que no. I se no, però... el més barat està a Aldaia. Un estudi recent de la OCU situa el campo d'Aldaia com l'establiment amb els preus més baixos de tota Espanya. Segons l'informe, fer allí la compra habitual pot permetre un estalvi de fins 1.310 euros a l'any respecte dels supermercats més cars del país. D'esta manera, Aldaia es converteix, segons aquest estudi, en un dels punts de referència a Espanya per estalviar en la cistella de la compra.
1: Vols dir-me que estem comprant a preu d'or al costat de casa, però que a Aldaia n'hi ha un supermercat que pots estalviar-te fins a 1.310 euros a l'any?
0: Sí.
1: Això és un sou.
0: També és de veres que, a lo millor, per a nosaltres que vivim
1: que
0: prop, no, i que vivim prop, pues, no sé si bé, però una persona que vinga de...
1: No
0: sé, claro, per la gasolina.
1: Sí, sí, per la benzina. Sí que és de veres que clar, quan tu compres, també depèn molt de la qualitat dels productes.
0: Sí.
1: Perquè, clar, no és el mateix comprar de...
0: A granel.
1: Comprar de batalla.
0: Claro, a tu t'agrada,
1: Com si foren porcs.
0: A tu t'agrada de comprar de batalla. Va, que mon anem. Estaré molt pendents de la pluja. De fet, et tinc que dir, Dani, que més de 10.000 llamps han caigut sobre la Comunitat Valenciana durant el temporal. El fort temporal que afecta a tota la Comunitat Valenciana ha deixat una intensa activitat elèctrica. Els serveis meteorològics han registrat més de 10.000 llamps durant les últimes hores, especialment concentrats al golf... Que sus... Que esclai m'has donat, tu, no? Que me... Que susto! Concentrats al golf de València i a l'àrea metropolitana. Les tempestes han deixat imatges espectaculars amb els cels completament il·luminats pels llamps que molts veïns han compartit a través de les xarxes socials. Tu no m'ha tornat la crida de l'alcaldessa.
1: Sí, sí, sí. 10.000 llamps. Jo, a nit, quan estàvem dormint, tu...
0: Quin esglai!
1: Te dormires abans, molt abans que jo, però sí que jo pegava una ulladeta i ja n'hi havia molts...
0: S'il·luminava, l'habitació.
1: S'il·luminava. Mm-hmm. Sí, sí, sí, n'hi havia molts llamps. Sí, sí, sí.
0: Bueno, després, per fi, tindrem el meu gran benvolgut Lluís Obiols, que ens donarà complida informació de tot el que ha passat.
1: El number one,
0: De tot el que ha passat.
1: Juntament amb Joan Carles Forte. Bueno, Victòria també molt bé,
0: Sí. Victòria ho ha petat en les arxes,
1: Sí,
0: podria
1: sí.
0: vindre més.
1: Podria vindre més, sí, sí, sí. Ha sigut...
0: I participar en els nostres reels.
1: Trending topic.
0: Què t'ha passat avui en el... este matí, que has anat a un puesto i t'han votat?
1: Sí.
0: Que ho miren en el nostre perfil d'Instagram.
1: Sí, només vaig a dir que...
0: Arroba tot per l'aire.
1: Que m'havien dit que avui era la presentació de la tele. He arribat un dia tard.
0: Després.
1: I m'han votat.
0: I t'han votat.
1: M'han fet fora.
0: Sí.
1: Sí.
0: És lo que té...
1: Però no sé per què, si sóc presentador.
0: Sí, però ara de la ràdio.
1: Ara de la ràdio, ara de la ràdio. Estes han sigut les notícies, les altres notícies del dia.
2: La vesprada és tot per l'aire.
3: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
4: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: Apunt Ràdio. A Castelló, 103.7.
1: Continuem en tot per l'aire, són les 5:32 hores de la vesprada. I clar, l'alerta roja d'aire avisat registres de més de 150 litres permetre quadrat en alguns punts de Castelló i més de 100 litres en diverses localitats de Castelló i València. El temporal ha provocat 77 incidències, però la situació ha sigut menys greu del que afortunadament apuntaven les previsions, perquè la part

0: més intensa de la pluja ha acabat descarregant al mar. Ara l'alerta va baixant de nivell, però encara tenim pluja i tempestes este divendres i, sobretot, una cosa molt important, de cara al cap de setmana, no serà encara de plena estabilitat. Dissabte i diumenge continuarem amb precipitacions i tempestes, encara que, en principi, sense arribar als nivells extrems de les últimes hores. I si mirem on ha plogut més, tenim registres realment importants. Més de 150 litres per metre quadrat a Ine, prop del 146 al Cala de Xivert, més de 140 a Cervera del Maestre, 133 a Cabanes, al Bontal de 132 a Eslida, més de 125 a Peníscola i 123 a Corbera. També han superat els 110 litres a Xodos i Gàtova i tenim registres pròxims als 100 litres a Tavernes de la Vagnina, o Alzira i a Eslida i Artana. A més de la pluja, els despreniments han obligat a tallar la carretera que comunica els dos municipis. Per això, hem volgut parlar amb l'alcalde d'Artana, don Enrique Vilar. Alcalde, què tal, com estàs? Bona vesprada.
1: Sí, bona vesprada, molt bé. Bé, així estem. Sí, atenem-vos.
0: Afortunadament, alcalde, la cosa més tranquil·la hi ha avui.
1: Sí, la... En fi, aquesta expectativa que hi havia ahir de vesprada, de ploure molta pluja, pues, esta vesprada pues, ja no se dona. Sí. Mm-hmm. Hem passat d'alerta roja a alerta groga, con lo cual, pues, per lo vist, s'ha tranquil·litzat, encara que les perspectives pues, també són... Hi ha una possibilitat de que s'incrementi les pluges de cara al fin de setmana. Però, bueno, estarem així pendents i esperem que no vagi a major la cosa.
0: Alcalde, com va viure vostè el dia d'ahir? Perquè sí que sé que va ploure molt, sí que sabem que hi ha hagut despreniments, que han obligat a tallar carreteres, que també la gent va recollir-se a casa. Com va viure vostè el dia d'ahir, a Artana?
1: Sí, bueno, se van rebre les alertes i la gent pues, se recull en casa i diguem que s'ha de prendre un poc, no?, de tot el que ha passat, i que és així, la vida s'ha de prendre de les experiències anteriors. I la gent pues, s'estava en casa i després les pluges no van ser massa torrencials, van caure bastant regulars, van caure 52 litres, con lo qual pues, s'ha absorbit bé l'aigua que ha caigut, han funcionat els cauces naturals, els rambles, els barrancs, han funcionat també les infraestructures que tenim per a sobrevingudes d'aigua com esta, aliviaderos, tuberies que intercepten l'aigua, que no deixen que arribi al poble, con lo qual pues, s'ha viscut en una certa normalitat. Algun corte d'algun tall de carretera, alguna escorrentia d'algun cruce de camins a la CV223, però que en seguida se va restablir i el funcionament normal.
2: I alcalde, ja podem dir que s'ha recuperat la normalitat o encara esteu mirant cap al cel?
1: Bueno, és que això en certa manera és imprevisible, perquè disten 5 quilòmetres d'Ain i Eslida, estan a 5 i a 10 quilòmetres respectivament els pobles estos i ha caigut el triple d'aigua.
2: Claro.
1: A nosaltres m'han caigut 50 litres, 52, i ahir n'han caigut més de 150 litres. Con lo cual, pues, sempre hi ha que estar alerta, no? Però ja t'he dit que la gent, pues, si se fan els avisos oportuns, se tanquen en casa, no circulen i són prudents i això és el que hi ha que fer. Tot està en funció de l'aigua que cau i el temps en la que cau.
0: Gràcies.
1: Si cau una aigua... Cau molta aigua durant moltes hores, pues, s'absorbeix, perquè els pobles pues, són pobles en pendents, que no són plans.
0: Clar.
1: Però si cau molta aigua en molt poc de temps, pues, això no hi ha qui ho absorbisca.
2: Clar, no drena.
0: Gràcies, alcalde. Afortunadament esteu recuperant la normalitat i nosaltres ens alegrem molt. Gràcies per atendre.
1: Sí. Així, després de l'incendi que vam tindre en el mes de juliol, pues esperem com agua de mayo, esta pluja, no? Per a que broten els arbres i se la brossa i se regenere tota la flora, no? Que ens ha quedat un paisatge pues, molt perjudicat, però bueno, esperem que el temps pues, el restaure i se torne a fer tan bonica com era la
2: Segur que sí, segur que sí.
0: Don Enrique

0: Villar, alcalde d'Artana, moltes gràcies per atendre a Punt Ràdio.
1: Moltes gràcies a vosaltres, vinga.
2: Bona vesprada.
0: I se n'anem molt propet cap a Eslida, on ja ens atén la seva alcaldessa, Lucía Doñate. Lucía, què tal, com estàs?
3: Molt bé, bona vesprada.
0: Lucía, ahir parlarem, la situació va ser preocupant durant la vesprada i part de la nit. Com està el dia avui a Eslida?
3: El dia avui, perfecte, és a dir, ha plogut molt poc.
2: Molt bé.
3: Ahir de 5 a 6 va ser una cosa horrenda. És com el que deia Enrique, l'alcalde d'Artana, no? Que així ha plogut moltíssim i en Artana poquet. Però bueno, suposa que les muntanyes d'ací de la serra pues, van frenar aquests núvols i va fer que caiguera ací i després ja en Aïm. La carretera d'Eslida cap a Aïm està molt mal, però estan avui de conservació de carreteres arreglant-les, arreglant tots els desprendiments i n'hi ha que tindre molta cura per desplaçar-se en un vehicle.
0: N'hi ha hagut algun desperfecte al poble, alcaldessa?
3: Al poble ha entrat aigua en diferents edificis públics, inclús l'elevador de l'Ajuntament no funciona, s'han trencat unes plaques. Tenim moltes goteres tant a la nau de multiusos com a la llar del músic. És que va caure 130 litres de molta aigua en una hora i mitja.
2: Clar.
3: Després no ha plogut bé, ha plogut molt poquingo i bé com cal que ploga, no? Però crec que cada vegada tindrem que acostumbrar-nos més a aquestes avingudes d'aigua que fan que tinguem que estar a casa i no poder eixir.
2: Lucía, ahir estaves amb el cor en un puny. Avui més tranquil·la, alcaldessa.
3: Avui sí. Avui inclús teníem programat Eslida Integra, que era tot un cap de setmana en activitats culturals. No han tingut més remei que ajornar-lo, pues, perquè no sabem si tornarà a ploure, està núvol. Avui han vist el sol i a migdia feia un solet molt bo. Però, clar, davant de les previsions, que pot seguir plovent aquest cap de setmana, aleshores, pues, i en el... han tingut que ajornar, no? Uh-huh. I res, buscarem un altre cap de setmana que puguem seguir fent les activitats culturals programades.
0: Alcaldessa, moltes gràcies per atendre a Punt Ràdio i ens alegrem molt de que la situació ja hagi recuperat i s'ha normalitat per complet.
3: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: I se n'anem cap a Gàtova, perquè ja ens atén a l'altre costat del telèfon Jesús Salmerón, el seu alcalde. Jesús, què tal, com estàs? Bona vesprada.
4: Hola, molt bona vesprada.
0: Com heu viscut aquestes últimes hores, el dia d'avui, el dia d'ahir, com ha sigut a Gàtova?
4: Avui el dia de la veritat que està tranquil. Deia l'alcaldessa de Eslida que han tingut una xoreta de sol. Nosaltres també ara mateix torna a ficar-se negre i no sabem què passarà. La veritat que el dia el caos va ser ahir. Que ahir per la vesprada va entrar aigua, jo crec que tots els puestos del poble, perquè al final van caure en 14 litros, però en poquet més de 20 minuts van caure més de 80 litros i era impossible que les cases pogueren expulsar aquesta aigua. També passa el mateix als carrers. Al final, així tenim un problema que hauria passat a Eslida, i és que la muntanya no és capaç d'absorbir aquesta aigua que està plovent i que fa la tira cap al poble, perquè van patir un incendi fa poquet i tenim aquest problema afegit.
0: Clar. N'hi ha hagut desperfectes al municipi?
4: Sí, bueno, al municipi el que hem tingut són la via d'accés al municipi, la 25 estrellada. Fins este matí, que a primera hora hem manat els operaris municipals, abans de que vinguera la brigada de manteniment de la carretera, retirar les pedres, i també hem tingut problemes en algunes vies d'accés al municipi, com per exemple la Fuente Iranzo, etcètera, on no se podia passar, perquè de fet encara estem treballant allí i dins del poble, perquè hem tingut moltíssims desprendiments de pedres i de terra que ha arrossegat l'aigua. Com acabo de dir fa un moment, en la part, sobretot en la part alta del poble, que són hem tingut un incendi que ja t'he dit que no, és que en la muntanya no se traga l'aigua.
2: Jesús, i vos han dit la previsió per als pròxims dies?
4: Bueno, la previsió és la mateixa que coneix tot el món. Fa una valoració, la tenita fa la seva valoració i al final és que tenim que estar pendents de lo que va passar, som els alcaldes, no? Ja. Jo així no tinc la sort de tindre policia local, com tenen altres ajuntaments. Li passarà la mateixa vida a altres municipis, que són xicotets, i bueno, pues pendents de la pluja, perquè si cau o no cau.
0: Alcalde, i per al cap de setmana recupereu ja la normalitat, no? Amb aquesta agenda que teniu prevista o n'hi ha esdeveniments que heu tingut que ajornar?
4: Nosaltres la veritat que, per sort...

0: este estiu un incendi, està esperant que ploga, però després quan plou mira un cap al cel i pensa, ostres, és que a lo millor plou de més.
1: Claro, es que el problema de la pluja, que yo sí que pensé, mira, ahora mateix necessito un raig de sol, ¿no? Por ejemplo, dir, va a ploure, vale, va a ploure i va a ajudar a que els quatre pins que nos van cremar en les zones afectades no tornen a brotar, ¿no? O les carrasques. Però també pensa, en les zones cremades, esta quantitat d'aigua que ha caigut, el que va a fer és que va a arrastrar totes les llavoretes dels pins i de la resta de vegetació i va a frenar aquesta reforestació natural, ¿no? I, a més, el problema afegit de que arrossega tantíssimes pedres i tantíssim de fang que ara mateix tots els camins que passen per baix de la zona que es va cremar són intransitables. Però el que a mi em preocupa és això, no? Que quan plou en moderació no afecta a lo que és la reforestació, però si quan plou les barbaritats que han plou ahir, evidentment, això perjudica moltíssim a la recuperació de zones.
0: Lo que sí que podem dir és que la gent va prendre consciència del que havia de fer i ha seguit les mesures de seguretat, no, alcalde?
1: Sí, sí, així la veritat que ja va passar quan l'incendi, que la gent va respondre en exemplaritat i en una responsabilitat digna d'admirar, i ara passa el mateix, la gent sempre així en Gàtova, imagina que tot pot passar el mateix, sempre fa cas de lo que diuen les fonts oficials, que al final, en este cas, és l'Ajuntament del 112, i va quedar sense casa, no tenim que lamentar danys personals, que al final també és la nostra màxima preocupació. Evidentment, el primer són les persones, no? Que no li passi res a ningú. I en segon lloc, pues, el poble i el nostre voltant, no? Però vam estar en tot moment en contacte amb tota la gent que viu en disseminats i en zones on podien afectar aquestes pluges. Jo mateix vaig parlar personalment per el WhatsApp en molts veïns que viuen, pues, en casetes o en xalets disseminats i vam estar en contacte, no? No n'hi ha que lamentar aquests danys personals.
0: Jesús Almerón, alcalde de Gàtova, moltes gràcies per estar esta vesprada amb nosaltres, així a Punt Ràdio.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I se seren les paraules de l'alcalde de Gàtova. Per exemple, n'hi ha coses que s'estan suspenent així a València, com per exemple el I Love to Rock, que ha cancel·lat la jornada de divendres minuts abans de la seva apertura perquè ha decretat que amb ixa alerta taronja no era una bona idea i ha oferit la devolució de l'import dels assistents al primer dia de festival, Maria.
2: Sí, estem molt pendents, no? Perquè realment sí que és de veres que celebraven tots esa baixada d'avís, de passar del roig al taronja o inclús al groc, però clar, això no vol dir que per a este cap de setmana la previsió siga estable.
0: I ara se n'anem a l'oratge perquè ja està per ací Lluís Obiols.
3: Tot per l'aire.
4: Tan lejos los recuerdos de días felices.
0: Lluís Obiols, què tal, com estàs? Bona vesprada.
5: Bona vesprada, bona vesprada. Pendent del radar.
2: No, sí? M'acostumbro a no verte, Lluís Obiols.
0: Ja. Tenim moltes ganes.
5: Bueno, la setmana que ve sí que...
2: T'hem tirat molt a faltar, sí, que ho sàpigues,
5: molt. Bueno. molt bé. Però heu estat ben informats o no?
0: Sí.
2: Ja parlarem després, ja això. No, però, a veure, anem a estar molt pendents, perquè, Lluís, de moment, l'alerta avís roig ja deixa d'existir.
5: Sí, ha deixat de... ja no tenim, afortunadament, avís roig, però sí que es mantenen els avisos de nivell taronja en zones del sud. De fet, sí que tenim ara mateix... són dies en què s'ha de seguir el radar. Ara mateix una línia de ruixats i tronades que estan descarregant especialment a la zona de Múrcia, molt a prop a Cartagena i tal, i al Baix Segura. I esta línia de ruixats i tronades va paral·lela al litoral d'Alacant. Al litoral d'Alacant tenim aquest avís de nivell taronja, però vaja, en principi no s'hauria de complicar la cosa.
2: Vale.
5: Sí que en zones de Baix Segura, Pilar de l'Horadada, han caigut de 20 a 30 litres per metre quadrat, però vaja, sembla que tot cau prou davant de la costa, saps? Vull dir... després, el que hem tingut o el que estem tenint ara també són enruixats localment forts a la zona nord de la Marina Alta. Han caigut de l'ordre de 50-60 litres per metre quadrat en molt poc temps a Pego. Se n'estan formant també d'altres entre la zona de... entre l'Horta i la Falla de Bunyol. I al nord ja ha deixat de ploure, que és on més ha plogut. De fet... tinc així unes

0: dades, per exemple, de moment, el que on més ha plogut entre dijous i divendres ha sigut a l'extrem nord i s'han arreplegat fins a 171 litres per metre quadrat a Cervera del Maestre, 164 a Inn, 162 a Peníscola, 146 a Alcalà de Xivert, però també en zones de la Ribera ha plogut prou, per exemple, 123 litres per metre quadrat a Polinyà de Xúquer i 107 a Corbera. I el que destaca sobretot és la intensitat, la irregularitat. És que jo tinc la sensació, no sé, tampoc he viatjat molt al tròpic, no? Però, vaja, tinc la sensació que...
1: Que és molt paregut.
0: Que és molt paregut perquè, a més a més...
1: Tempesta tropical, no?
0: Tempesta oratge tropical, mm-hmm. Perquè abans, quan plovia, refrescava, però és que ara no refresca. És que ara hi ha una humitat i una basca... Mm-hmm. Saps? I van sorgint estos ruixats i aquestes tronades que descarreguen en algun lloc amb molta força. Sí que han sigut més continuades a l'extrem nord, les precipitacions, especialment, com dèiem, al Baix Segura. Ahir de vesprada va descarregar amb molta força en punts de la Plana Alta, en zones de l'Alcalatén, amb més de 100 litres per metre quadrat, amb intensitats molt fortes. Per exemple, s'han donat intensitats de xodos ahir de vesprada, 65 litres per metre quadrat en 40 minuts, que és molt. I el rècord a Espanya el tenim tristament amb la Dana.
1: Clar.
0: El rècord en 10 minuts a Torís van caure 42 litres per metre quadrat, que això és molt. Això és com si en 10 minuts en un metre quadrat abocaren 42 litres d'aigua, que és molt. Imagina't si vas multiplicant els metres quadrats.
1: Sí.
0: 42 així, 42 així, 42 així, és molta aigua. En 30 minuts, 103 litres per metre quadrat, i en una hora van caure... Això són els rècords d'Espanya, i en una hora van caure 185 litres per metre quadrat. Això va ser el 29 d'octubre de 2024. I este rècord, clar... supera l'anterior rècord que teníem ací a Espanya, que era precisament de Vinaròs. Eixa zona del sud de Catalunya, al nord de Castelló, també quan plou sol arreplegar quantitats molt importants d'aigua. I, per exemple, a Vinaròs, el 2018 van caure en una hora 159 litres per metre quadrat.
2: Uf,
0: que va ser moltíssim.
2: Espectacular.
0: Per tant, nosaltres ací estem en intensitats molt, per això deia, de tropical, perquè és que a més a més és esta pluja.
1: No,
0: és
1: i que hem parlat amb l'alcalde d'Artana i el d'Eslida, que estan al costat, i l'alcalde d'Artana deia, com és possible que aquí només...
3: Sí, que ha plogut 50
1: litres
3: i l'altre triple.
1: Clar, i estan completament al costat.
3: 5 quilòmetres?
0: Sí, és una situació més de ruixats i tronades. Ara hem d'estar pendents d'esta situació. Esta pròxima nit i matinada podríem tindre també algun ruixat. Ara es mouen de... És que tenim els que entren de la costa cap a dins, des de la mar cap a dins, i alguns que s'estan formant a l'interior. I per exemple, estos que han afectat ara Pego, al nord de la Marina Alta, estos van de la mar cap a dins, cap a terra. ¿Vale? Ara també s'estan formant alguns ruixats a l'interior, que és més la típica tempesta. Esta pròxima nit i matinada, diguem-ne, que guanya l'aportació marítima, que hem d'estar pendents dels que entren des del litoral cap a la costa.
1: Que són més perillosos, no?
0: Sí, són més perillosos.
1: T'ho dic perquè este matí parlaven que realment el temporal d'ahir no ha sigut tan greu del que apuntaven les previsions, perquè part de la intensa pluja acabat en la mar, no?
0: Sí. Són més perillosos. Sí, podrien... les tempestes que van de l'interior cap a la costa és la típica tronada que... les que estàvem més acostumats, podríem dir, saps? Allò de, que comença a ploure, que mitja hora també et cau i se'n va. Les de la mar poden ser més estàtiques, són més difícils de predir, perquè moltes voltes et cauen a un quilòmetre, dos quilòmetres, i si no entren, és el que ha passat aquesta nit i matinada, això dels 600 litres per metre quadrat no és... segurament s'ha acabat com confonent el que és la intensitat d'un moment o s'ha fet un càlcul, saps? Però bueno, sí que ha plogut prou molt, davant de la línia de la costa. Esta pròxima nit i matinada hem d'estar pendents en esta zona de l'Horta, perquè pot plegar o pot arribar, pot tocar algun ruixat. També, de nou, la zona de esta pròxima nit i matinada, demà al matí, la zona de la

0: Marina Alta, la Safor, la Ribera, allà pot ploure fort. Demà, a partir de mitjan matí, migdia, de nou Castelló. Sí. Ens hem de fer un mapa mental.
1: Sí, sí, sí, de cara al cap de setmana, d'estabilitat, res, no?
0: No, a Alacant. Alacant queda un poquet al marge.
1: Vale.
0: Sí.
1: Demà Castelló,
0: demà Castelló de nou, matí migdia. Demà de vesprada les pluges anirien a menys. Llevat, demà de vesprada es tornarien a traslladar cap al sud. És que és com...
1: Saps? Circular.
0: Sí, perquè tenim com una espècie de xicoteta borrasca, i això el que implica és que hi hagi com una espècie de circulació ciclònica, saps? Vull dir,
1: en cercles.
0: I ara entra, ara se'n va, ara entra, ara se'n va, ara entra, se'n va, però vaja, després les tempestes fan un poc el que volen. Vosaltres que teniu xiquets, no?
2: Sí,
0: ja, ara si entres, ara...
1: Correcte.
0: Al principi hi ha unes normes, però després...
1: Ja, no, tot per l'aire.
0: Saps?
2: Tot per l'aire, sí, sí.
0: Un poquet això. I diumenge encara hauríem d'estar pendents, sobretot del nord. Sembla que aquests 2-3 dies encara haurem d'estar pendents del nord. Dilluns la cosa més tranquil·la, i dimarts canviaríem un poquet de tendència, perquè dimarts ja no hauríem d'estar tan pendents del litoral, dimarts hauríem d'estar més pendents dels ruixats que venen de les tempestes que vindrien des de l'interior.
3: I de temperatures, Lluís?
0: De temperatures altíssimes.
3: Sí, sí, encara.
0: De fet...
3: clima tropical.
0: Sí, per això, de dia i de nit. De fet, avui la temperatura tampoc ha sigut massa alta, però jo tinc sensació de basca.
3: Sí, sí,
1: de basca.
3: Sí, sí.
1: Moltíssima basca.
0: Saps? Sí, vull dir que està tot com molt carregat. Saps? 24, 25 graus avui hem tingut, que tampoc és una... Tampoc és fred, és evident, però tampoc és una calor... Però sí que, per exemple, diumenge es podria arribar als 30 graus a Alacant, i dimarts, amb aquest canvi, un poquet de situació, també 28, 29 graus en alguns punts. Per tant, res, haurem de substituir l'último de la fila per alguna cosa tropical.
1: Sí,
0: no?
1: Sí,
0: no?
1: Sí,
3: merengue o bachata.
0: Merengue o una bachata, perquè és que això no hi ha aquí...
1: És de veres, sí, sí, eh? Sí. I no n'hi ha previsió de que el temps, de que l'horatge pugui canviar.
0: Sí que... Esta setmana no, la setmana que ve, que és la del 9 d'octubre, després la del 12, sí que podríem tindre ja una entrada d'aire.
1: Per al pont del 9 d'octubre, el que s'agarra el pont, n'hi haurà bona hora.
0: No ho he mirat, però...
1: Perquè mos toca treballar a tots.
0: Bueno, jo crec que el tindre. I,
1: pues però, afanya't a veure la temperatura,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, la temperatura... Ai, mira, ahir, per exemple... Es va veure molta activitat elèctrica.
1: És de veres, 10.000 llams hem llegit.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Quina barbaritat.
0: Molta activitat elèctrica, i molts es veien, clar, justament davant de la mar,
1: sí.
0: I l'espectacle era molt xulo, era molt, molt bonic. I això ens mostra que tenim molta inestabilitat.
1: Totalment,
0: en el fons.
1: Totalment.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, Dani, pues, de moment, cap de setmana pendents, sí que és de veres...
3: Les temperatures carregadetes...
1: I sí que és de veres que no n'hi ha previsió ni
3: que
1: torni una alerta roja ni molt
0: en
1: menys,
0: principi,
1: no?
0: En principi no. Sí que en algun cas es pot descarregar amb força, però jo ho descartaria.
1: Algo puntual.
0: Algo puntual.
3: Que plourà, sí que està pròxima... plourà, però clima tropical.
0: Sí, sí, mira, esta pròxima nit i matinada sí que s'activa l'avís de nivell taronja així, precisament al Horta, les comarques centrals... Comarques centrals no. Camp de Morvedre, tota la costa est, sí, del centre. De matinada es torna a activar. Això és també...
1: Saps? Sí, sí.
0: Esos jocs que s'encenen i s'apaga el llum.
1: Sí, sí.
0: Ara toca la roja. Ara toca la roja. Es desactiva esta a mitjanit, s'activa de matinada la del sud del Golf de València, Safor, Ribera i tal. Després, demà al matí, tornen a activar la taronja al Baix Maestrat, que no ho sé si la mantindran o no la mantindran. A diumenge jo crec que els oients...
1: Ja s'apaga tot, ja.
3: No, que s'apanyin, ja.
0: No, que ja sí, estem nosaltres confosos amb tant de color i amb tant... Mira, tu, un poquet de sentit que, de trellat,
1: sentit comú,
0: de sentit comú,
1: sí.
3: Ja està.
0: La cosa no és un cap de setmana tranquil. Atenció,
1: te toca treballar el cap de...
0: Sí, atenció a l'estat de la mar, que està prou picat.
1: Val.
0: Que no hi hagi algun
1: valer. I qui vulgui més informació, Lluís Obiols està tot el cap de setmana.
3: Lluís Obiols sí que està així cada setmana. setmana. Gràcies, Lluís.
0: Molt bé.
3: La adéu, setmana que ve estem amb tu, tota la setmana. Nosaltres anem a fer una xicoteta pausa, que ja estan així preparats els companys informatius, que actualitzaran tota la informació d'aquest derogament dels dos decrets que s'havien proposat al Congrés, però que no s'han aprovat. Fem una xicoteta pausa i a la tornada anem amb moltes més coses així, en tot per l'aire.

0: Són les 6 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: En les paraules de Pedro Sánchez just abans que començara la votació d'avui dels decrets, que han tombat finalment els decrets en el Consell, en el Parlament, s'intuïa l'advertència velada de la possibilitat de l'avançament electoral, un rum-rum que circula des que a nit es va saber que Junts anava a votar avui que no a la convalidació dels decrets sobre l'habitatge i els desnonaments. Ja es parla d'un període de reflexió per part del president que podria prendre una decisió este mateix cap de setmana. Xavier García del Valle.
2: Sí, aquest rum-rum que dius, Rubén, va a més i diversos mitjans de comunicació publiquen citant fons de l'entorn del president espanyol que Pedro Sánchez efectivament té la idea d'avançar les eleccions legislatives i amb una data, el 29 de novembre. Aquest període, per tant, de reflexió hauria de ser necessàriament breu perquè la dissolució de les Corts s'hauria de decidir en un Consell de Ministres de dimarts que ve. Les mateixes fonts diuen que el malestar social que ha generat el desnonament de Mari Carmen i el presumible enuig de bona part de la ciutadania amb qui ha votat en contra dels decrets és una oportunitat, diuen, per al PSOE i per a l'Esquerra, però el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, per exemple, diu que no ho troba tan clar i advertís Sánchez.
3: Le pido a Moncloa cabeza fría y que entiendan que esto no va de ser una ambulancia emergencia, sino que hay que entender que no tienen nada a su izquierda para poder sumar.
2: Sánchez no volia comentar res este matí al respecte quan ha arribat al Congrés abans de les votacions.
4: En el canvi d'opinió de Junts...
5: Buenos días.
2: Tampoc era un tema que volien comentar en el grup socialista. Pachi López n'és el portaveu.
6: ¿Te cree, es de los que cree que si hoy no salen los decretos habría que ir a elecciones?
7: Yo lo que creo es que vamos a debatir sobre dos decretos que vienen bien a la gente.
2: I els socis de la coalició també incidien a centrar-se en els decrets, però Aina Vidal, que és la portaveu adjunta de Sumar, també deia que estaven preparats per a tot.
8: Yo lo que creo es que hoy tendríamos que aprovechar la oportunidad de oro que tenemos para aprobar estos dos decretos. Dicho esto, es una prerrogativa que le corresponde al presidente. Si quiere convocar, estamos listas para ir a elecciones.
2: En el PP reclamen l'avançament electoral, ho han fet al Congrés, de seguida escoltarem en Núñez Feijóo, però també ho ha fet fora del Congrés el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca.
9: Solo queda ya una puerta de salida, que es convocar las elecciones y dar paso a un gobierno serio de que de verdad atienda los problemas de todos los españoles y no estar centrados, como está el Partido Socialista en España, de resistir y aguantar a cualquier precio.
1: I tot això després de la notícia del dia. El Congrés dels Diputats ha tombat els dos decrets sobre habitatge. El primer amb els vots en contra del Partit Popular, Vox i Junts per Catalunya. I el segon amb l'oposició també del PNB i de Coalició Canària.
2: Sí, just abans de començar les votacions, el president del govern, Pedro Sánchez, ha demanat fer una última intervenció, poc usual en estos casos, i ahir ha tornat a fer una crida al PP i a Junts perquè es replantejaren el vot en contra.
10: A sus señorías del Partido Popular como de Junts, les pido que hagan ese ejercicio y estén a la altura de lo que está pidiendo la ciudadanía. Porque los bulos, las ambigüedades y las excusas absurdas terminan aquí. Ahora son ustedes quienes tienen que demostrar si su preocupación por el bienestar de los ciudadanos es mayor que su deseo de dañar a este gobierno. Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
2: Paraules de Sánchez que han alimentat encara més aquestes especulacions sobre l'avançament electoral que veníem comentant. Al respecte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el president del govern d'utilitzar l'habitatge com a arma electoralista.
11: Nada se ha impulsado pensando en los ciudadanos. Todo se ha diseñado pensando en las encuestas. Pero llegados hasta aquí, seré muy claro. No participo de esta forma de hacer política, pero acepto el reto. Si el presidente necesitaba un relato para convocar elecciones y así intentar tapar la corrupción que aún no conocemos, adelante. ¿Cree que tiene la coartada? Que ponga fecha.
1: Notícia d'última hora, el Festival de Música Love to Rock cancela la jornada d'avui divendres per l'alerta taronja, però manté la programació per a demà dissabte.
2: En un comunicat, l'organització explica que la decisió s'adopta per a prioritzar la seguretat del públic, els artistes i els equips que treballen en el festival. El cartell de la jornada d'avui de Love to Rock, el festival que té lloc a la Marina de València, estava format per Lori Meyers, Ivan Ferreiro o Cariño, entre d'altres.
1: Una alerta taronja, com acabem de dir, que ha provocat aquesta cancel·lació. Lluís Obiols, quina és la situació de l'horatge a hores d'ara i quina serà l'evolució dels avisos?
12: Ara mateix tenim ruixats a les comarques del sud, especialment en zones del Baix Vinalopó, Baix Segura. Allà es manté l'avís de nivell taronja. A la resta tenim una pausa i a partir de les 9 s'activa l'avís de nivell taronja al centre, al litoral central, bàsicament àrea de l'Horta, també punts del camp de Morvedre, on podrien caure precipitacions importants. De matinada, atenció, perquè la màxima inestabilitat es concentrarà a la Ribera Baixa, a la Safor i a la Marina Alta. I al llarg de demà, al matí, les precipitacions tornaran a guanyar terreny a les comarques del nord. Per tant, estem davant d'un dissabte encara amb ruixats i tronades localment forts, especialment tant dissabte com diumenge, afectant el nord i afectant el litoral i el prelitoral. L'interior i el sud queda un poquet al marge. Situació marítima alterada, precaució, les temperatures no baixen, tot i els ruixats i les tronades, continuem amb temperatures elevades i amb molta sensació de basca, perquè la humitat és molt elevada. Tot indica que dilluns ja la situació meteorològica tendiria a inestabilitzar-se. Per tant, durant les pròximes hores, immediates hores, extrem sud, algun ruixat localment fort, esta nit zones del litoral, de matinada litoral sud del Golf de València i al llarg de demà, bàsicament centre i nord, però sobretot comarques de Castelló.
1: Gràcies, Lluís Obiols. I en els esports, Raül Pinà, parlem de ciclisme, perquè a Eslovènia un alacantí de Benidorm s'ha proclamat campió d'Europa sub-23.
13: Héctor Álvarez, de només 19 anys, ha travessat la meta de Ljubljana en solitari per a penjar-se l'or europeu de ciclisme en ruta. El ciclista benidormer ha atacat a 35 quilòmetres de meta i al final ha guanyat la prova amb 20 segons d'avantatge sobre el polonès Jakobiak. Héctor Álvarez viu un moment dolç perquè la setmana passada va obtindre un bronze en la crono i una plata en la prova de ruta en el Mundial de Montreal.
1: Més informació a les 7 en esta sintonia. Els deixem ara amb Tot per l'aire.
0: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonies amb tu.
14: Jornada esportiva, al punt a punt, de Punt Ràdio. Este divendres, des de les 7 i mitja de la vesprada, futbol de segona divisió amb el partit Eldense Oviedo. Eurolliga de bàsquet amb el partit Villarban-València. Futbol sala amb el partit de lliga entre Palma i Servigrup Peníscola. I una nova jornada de tenis taula amb l'enfrontament entre Alacant i Olot. Este divendres, des de les 7 i mitja de la vesprada, l'esport es juga en A Punt Ràdio.
1: Cada nit el vent bufa en funció de l'actualitat de la jornada. Nosaltres et convidem a una travessia plena de punts d'interès.
15: Titulars, actualitat, agenda, tertúlia, opinió. Espere que ens acompanyis.
0: De dilluns a divendres, des de les 9 fins a les 11 de la nit, Rubén Dempere i Gustavo Clemente et conviden a assabentar-te de tot amb un estil molt personal. Contrapunt. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La vesprada és Tot per l'aire.
1: Continuem en Tot per l'aire, són les 6 i 9 de la vesprada, amb José Navas al comandament tècnic.
16: I per què parles tan així com si estigueres trist?
1: No.
16: Ah, era informar.
1: Era informació.
16: Ah, vale.
1: Era informació.
16: I que és la veu de...
1: De locutor, de ràdio. Perquè ara soc... No, és que ara soc locutor i presentador de ràdio, ja m'ha quedat molt clar després
16: molt
1: de... Del vídeo d'avui, que ha anat al plató.
16: Després de quasi un any, ja estaria bé.
17: per a veure si me presentaven una altra vegada.
16: I t'has trobat ahir en Javi, que és un crack.
17: És un crack. Però és que enguany...
16: El regidor.
17: Els esports... Maria Caballero.
16: Dani Meroño.
17: Xarxes socials.
16: Tenim xarxes socials. Tenim a tota la gent pendent del nostre programa. Estem a Instagram i a TikTok, @totperlaire. Apúntame, estem en l'antiga Twitter, X, @totperlaire AP, i que n'hi ha gent que ens està saludant i que s'està veient en el YouTube de Apunt Media, en el nostre streaming. Hola, hola. I la gent m'està dient en el chat del YouTube que estàs molt seriós, ui, per això
17: t'estic... Estic molt seriós.
16: Sí, què passa?
17: Puc dir en què estic pensant tot el programa?
16: El que estàs pensant... Home, pues, no sé, si vols dormir al sofà un altre dia.
17: No, és que ui tinc molta gana. Tinc molta fam, molta fam.
16: Val.
17: No sé per què. M'he alçat i tinc molta fam. Tinc una exclusiva mundial que hem confirmat.
16: Exclusiva mundial de què àmbit? Ja en don esport.
17: No, la de futbol, la exclusiva mundial de futbol ja l'he donat abans en Twitter, abans del programa, perquè no volia que me la xafaren, que van operar una altra vegada, van intervindre a Diego López,
16: sí.
17: I he contat el que jo ja sabia de fa un mes, que no l'havia contat perquè se m'havia oblidat, que és que en el flexo del seu xenoi no funciona bé, té un... com 10 graus...
16: Més curtet?
17: No, 10 graus de
16: inclinació.
17: D'inclinació que no la fa sencera.
16: Val.
17: I per això no pot jugar a futbol i ha de ser intervingut, i si no és bé la intervenció, a lo millor ha de deixar-se el futbol.
16: Oh!
17: Però no és aquesta la informació que vull donar, i és que s'ha confirmat una exclusiva que donarem així al programa, i que molta gent va deixar passar, però que una de les primeres entrevistades va donar. I és que s'ha confirmat que Operación Triunfo retrasa el seu especial 25 aniversari.
16: Oh.
17: No es farà, per lo menys de moment.
16: Ho va dir Gisela, quan la vàrem entrevistar.
17: Que va dir, jo no estic al grup, jo no estic al grup i jo crec que no es fa.
16: Sí.
17: I ho va dir així al programa, S'ha confirmat ja oficialment de que de moment no es va fer i que volen fer-ho més endavant, però que de moment no hi ha acord per a fer-ho.
16: Tu tens avui... Exacte. Tu tens avui esperit OT, no? Per lo de les entrades de Bisbal.
17: Oh, sí.
16: Menuda
17: sí, sí,
16: turra mos ha donat.
17: Ara anirem a... Mira, anem a...
16: A l'agenda? Vinga,
17: anem a l'agenda cultura, que ja està sigui Raquel Navarro.
18: Què fem este cap de setmana? Amb Raquel Navarro.
17: Jo no sé este cap de setmana, però jo el dia 22 de maig ja tinc les meues entrades per a anar a veure a David Bisbal, a veure a David Bisbal, perquè, clar, he de dir que m'he deixat una pasta, però vaig estar a segona fila. Maria Caballero?
16: Sí.
17: Estarem a segona fila.
16: Estaràs tu, jo no ho sé. Jo a lo millor regale la entrada.
17: Bueno, no la regales. Si has de...
16: No, home, no, jo...
17: Per alguna cosa, pots vendre-la... I a més molt cara,
16: no,
17: perquè l'entrada...
16: No. La revenda no està...
17: No està bé.
16: Sí, que mos has donat la tabarra tot el dia a la redacció del programa per a poder aconseguir les entrades per a gaudir de... Uau! Un concert de Bisbal que va a cantar cançons d'altres.
17: No, però...
16: Escolta,
17: però poden...
16: Són cançons. Ell no té ara imaginació.
17: No comences.
16: No té imaginació. I ha decidit agarrar les cançons d'altres persones.
17: Temazos de
16: grans artistes internacionals.
17: No comences, que la tindrem.
16: Nino Bravo.
17: Que la tindrem.
16: Rafael, Julio Iglesias i ell... Ara
17: reversiona
16: cançons. Ha fet, va fer lo mateix en el Burrito Sabanero, que no és d'ell.
17: I va ser un èxit complet.
16: I ara continua furtant cançons, temazos d'altres. No.
17: Reinterpretacions. I hem fet una operativa a la redacció amb dos ordinadors per a comprar les entrades. Raquel Navarro, com estàs?
19: Bona vesprada, molt bé.
17: Sempre te toca programa o dia de programa quan passen coses,
16: És que els divendres...
19: Així no és l'actualitat.
16: Ja, i pareixia que els divendres eren com més
17: de chill,
16: no? Clar, més relaxat.
19: Setmana,
16: sí, s'apropa el cap de setmana, no. Ja estem tots pensant en què farem el dissabte i el diumenge. i
19: no el pots fiar, no el pots fiar
16: de
19: les coses que van passant en el món. Sí,
17: a més, és que ahir jo pensava, pobreta meua, que anem a cancel·lar una altra vegada la seua secció perquè està plovent tant, però afortunadament ja ara en soc contest. N'hi ha moltes coses este cada setmana que no s'han cancel·lat.
19: Correcte. A pesar de les pluges, encara que continuem pendents, tenim una agenda per al cap de setmana pleneta, pleneta. Començarem pel nord.
16: Val. Bueno, anem a Castelló. Bueno, Castelló, mos ha dit Lluís Obiols que, ojito con Castelló, que pot ploure, eh?
19: La província on més ha plogut i on pot ser que plogui també és la de Castelló. I la primera parada la fem a un dels pobles que més amunt tenim, a la comarca del Baix Maestrat. Té poc més de 1.000 habitants, però durant dissabte i diumenge estic segura que es plenarà amb moltíssima més gent. Parlem de Traiguera, que a partir de demà celebra la Fira Romana Tiar Júlia per rememorar el seu passat lligat a la Via Augusta. I la següent és una parada obligatòria. A l'Alcora, des d'avui fins al 31 d'octubre, tenim ultrasons.

0: Escoltem Llum en el present, de Noelia Llorenç, més coneguda com Titana, que estrena disc...
1: Titana?
0: Titana. Va. És el seu nom artístic. I estrena disc i estrena també Ultrasons, perquè actua ara en una estoneta, a les 8. Ultrasons podem trobar música, però també art, instal·lacions sonores, exposicions i activitats per a participar amb una mirada molt especial cap al territori i als artistes de casa. Una programació que busca, sobretot, posar en diàleg la tradició amb les noves formes de crear. Va. I durant tot el mes trobarem propostes que van de la música tradicional a l'electrònica, el jazz, el folk o la poesia escènica, amb artistes com Marc Pujol, Baptiste Bailey, 413X o Versonautas.
1: Que barreja d'estils, no?
0: Molta música, correcte.
1: Hem passat de la música electrònica al jazz, al folk, no sé.
0: La programació és molt completa i molt variada i està molt arrelada al territori de l'Alcora, també.
1: Molt bé.
0: I seguim amb més música, perquè per a Bisbal encara queda molt de temps.
1: Mm. Sí.
0: Però este cada setmana n'hi ha per a tots els gustos.

0: Jo diria que gent major, no?
1: Jo diria gent major, però clar, jo tinc 40 anys i a mi m'agrada.
0: Home, però és que tu eres major.
1: No, però vull dir, no, els teus fills...
2: Mare meva, en un moment, feo, fuerte, formal,
0: los machos,
2: abuelo, major...
0: La que va acabar dormint en el sofà crec que vaig ser jo. Que igual, sí. Jo suposo que Raquel pregunta això per si la gent jove, jove ens referís menys de 20 anys, no?
2: Sí.
0: Jo diria que, jo si tinguera que apostar, diria que la gent jove des dels 4 anys als 20, 25 no escolten a Nino Bravo.
1: Ni 30, ni 30. Ni
0: per això, pues, gent molt jove. Te ve millor
1: jo
0: dir
1: crec
0: molt
1: que,
0: jove.
1: Sí, parlem del públic fidel de Camilo Sesto, podem claro. dir a partir del, 60 anys.
2: Jo crec que és una, clar, és una altra generació.
0: Clar, no? Clar. Tu escoltes a Camilo Sesto?
2: Jo no, he de dir que conec a gent de la meva edat, més o menys, que, és, que li agrada no, a Camilo Sesto.
0: Jo conec a una xica que van ficar en la redacció estàvem una foto de Camilo Sesto i una altra de Nino Bravo i no sabien no sabia diferenciar-los.
1: Sí.
0: No te dic, sí.
1: I no porta les xarxes.
0: Porta xarxes.
1: Mare.
0: Porta xarxes i berenar tots els dies. Bueno, va.
2: Vale, va. Hem dit una generació de gent major. Vaig. I ara, per favor, digueu-me quina edat tenen de mitjana, més o menys, les persones que escolten aquestes altres cançons.
0: A veure. Oh, Bartolito. Oh. Esta me la sé. Vos que la cante.
3: Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol amanecía, Bartolito cantaba así.
0: No, Bartolito. Eso es una vaca.
2: He de dir que m'heu sorprès. No m'esperava que ets la sapigués.
0: Home, a veure, Leche, si tenim dos xiquets, uno de 4 i un altre que té 8, el de 8 ha passat per la granja de Zenón, Bartolito, la vaca Lola, bueno, i el Baby Shark. La persona que va inventar la cançó del Baby Shark és per a, bueno, per a donar-li per tots els costats.
2: La veritat que sí. És que este cada setmana vos poses de cançons perquè es podran reunir els més majors i els més menuts a Betxí. Este diumenge el Teatre Municipal acollirà dos propostes molt diferents. A les 12 del migdia arriba Pequetube, el musical amb els èxits de YouTube Kids, que eren els que escoltàvem ara.
0: Ah, sí.
2: I és que tant els agraden o els han agradat els vostres xiquets.
0: Es canta Juegos i Granja de Zenón és top one per als xiquets menuts.
1: I després, però clar, és que ara també estan els... Bueno, Brain Roig ja estan
0: no,
1: ja, passat de moda.
0: No, ja, això ja no.
1: El Brain Roig.
0: Al teu fill li vaig dir, vols disfressar-te per a Halloween d'un Brain Roig d'estos? I m'ha dit, mama, per favor, això ja no és portar.
2: Ja, no,
0: ja ningú canta les cançons. Ah, perdó.
2: Pues,
0: a les 12 podran gaudir,
2: a les 12
0: no?
2: Els tenim xiquets... Pequetube,
0: vale?
2: Al Teatre Municipal de Betxí. I a les 7 de la vesprada, una estoneta més tard, la música torna al Teatre Municipal amb Noches Encendidas, un homenatge a tres grans noms de la música, normalment d'altra generació, com dient, Rafael, Nino Bravo i Camilo Sesto.
0: I canta David Bisbal. Perquè si és un homenatge
2: ser.
0: A estos tres, podria cantar perfectament David Bisbal.
2: La veu la posa David Bisbal.
0: Vale, pues a Betxí n'hi ha planazo, per
2: a Betxí planazo i per a totes les edats. Ara, si busqueu un pla més tranquil·let, aleshores el lloc és Benicàssim.
0: Vale.
2: A l'Espai Cultural de la Mar Vilaana, demà representen La Noche Líquida, que és un llibre de relats que es mou entre allò que recordem i allò que realment va passar. Són històries protagonitzades per personatges que conviuen amb la por, amb les expectatives i amb la sensació de que la vida moltes vegades se'ls escapa de les mans. Tot això ambientat en un univers aquàtic d'escenes fosques. Però ens ho pot contar molt millor el seu autor, Miguel Garrido de Vega, que és finalista del Premi Nadal 2025 i que demà ofereix també una xerrada sobre la seva obra junt a la dramaturga Paz Palau. Això a Benicàssim.
0: Molt bé.
2: I seguim la nostra ruta cultural cap al sud de la comunitat.
0: Va.
2: Entrem a la província de València per parlar ara de teatre. Este diumenge el Puig es convertirà en un gran escenari a l'aire lliure per viatjar 8 segles arrere en el temps. El castell de la muntanya de la Patà, els carrers del municipi i el Reial Monestir seran els escenaris d'una ruta teatralitzada que ens portarà fins al segle XIII per viure el paper que va tindre el Puig en el camí de Jaume I cap a la conquesta de València. Una proposta amb 40 persones entre actors, actrius,

0: músics, col·laboradors i tècnics, vestuari d'època, música medieval en directe i fins i tot escenes eqüestres. Una manera diferent d'apropar-nos a la nostra història, coincidint enguany amb el 750 aniversari del llegat de Jaume I.
1: I per a parlar d'esta iniciativa que impulsa la Generalitat Valenciana, ens acompanya el director general de Cultura, Ignacio Prieto. Ignacio, què tal? Molt bona vesprada.
2: Hola, molt bona vesprada. Què tal?
1: Què trobarà la gent el pròxim diumenge al Puig, Ignacio?
2: Pues trobaran un espectacle, jo crec que únic, en este, dins d'este any de commemoració del 150 aniversari de la mort de Jaume I, però no sols com una constatació d'una efemèride, sinó com a una celebració del llegat, del verdader llegat de Jaume I que va deixar en la nostra terra i que és l'inici, va ser l'inici del que som ara com a poble i com a ciutadans valencians. I és un espectacle teatral que reunirà pues, en 5 escenes diversos capítols d'aquest moment històric de la conquesta de la ciutat de València, i que començarà en el castell de la Patà i anirem baixant cap a dins del poble fins a la passada Constitució, al començament de les escales del monestir i a la porta del monestir. Uh-huh. Un espectacle molt lúdic i que compta en una col·laboració especial de Julio Badenes, autèntic expert en Jaume I, cronista del Puig, la direcció artística de Laia Serna, i que crec que agradarà a tot el món.
1: Clar, el que estàs comentant, Ignacio, que el que diran és que no s'ha construït, no?, un decorat per a contar aquesta història, sinó que se va utilitzar els espais reals.
2: Exacte. És que el Puig és el punt d'inici de la conquesta de València i un punt emblemàtic, i així no volien que siguera, que fora una representació teatral en els monuments i en els espais que en aquest moment, fa quasi uns 100 anys, van ser el moment de l'inici del rei de València. I que més de rellevància que els jocs del Castell de la Patà o del propi monestir, efectivament.
1: No, i descobrir també la importància del Puig dins de la història de Jaume I, no? Suposa, Ignacio, que aquest tipus d'iniciatives també poden ajudar a convertir municipis com el Puig en destinacions culturals i turístiques durant tot l'any.
2: Per supost. El Puig, com he comentat, és el punt inicial de la conquesta de València i de la fundació del regne, i volem ajudar la gent valenciana a que a través d'aquestes iniciatives pues, se coneguin els municipis de la nostra comunitat, la riquea de la nostra història, del nostre patrimoni, i crec que és la idea en totes les iniciatives que estem organitzant des de la Generalitat Valenciana.
1: I com a director general de Cultura, Ignacio, suposa que cada vegada, no sé si costa més també que la gent jove s'interesse per aquestes iniciatives, per la cultura.
2: Sí, jo crec que sí, que és una qüestió que en aquests temps que corren és una obligació, una responsabilitat de les institucions de fer que la gent jove s'imbuisca dins de la cultura. Jo crec que aquestes activitats ajuden a que la gent jove pues, observe en lo que és l'activitat a l'aire lliure i en els espais on se van produir els fets, per a que conegui millor la seva història.
1: Sí, per això te deia, Ignacio, perquè realment a lo millor la gent jove no aniria a una conferència sobre Jaume I, però sí que està disposada a fer una ruta amb teatre, música, acció. A la fi és donar-li aquesta cultura, però d'una manera atractiva per a que ells puguen consumir-la.
2: Correcte. En aquests temes que la gent jove està més acostumada a qüestions més visuals o més reals, pues aquestes iniciatives que en definitiva s'exposen al públic en una manera directa ajuden a connectar el que és la cultura en la societat i en especial de la gent jove.
1: Uh-huh. I quan comença, Ignacio, per a que la gent que ens està escoltant diga, bueno, jo este cap de setmana, este diumenge, vull anar al Puig i gaudir del que estan contant.
2: Pues l'acte, la representació començarà a les 11, començarem en el castell de la Patà, que serà la primera escena, i d'ahí pues, continuarem baixant pels carrers del poble fins al monestir, en cada una, representant cada una de les escenes que tenim preparades. Uh-huh. Contem la col·laboració de la gent del poble, que és una forma d'implicació. La veritat és que jo estic molt content de la participació de la gent del poble, de la coral, de diverses associacions. I també vull agrair especialment a l'Orden dels Mercedaris del Puig, que han col·laborat en la Generalitat en aquesta iniciativa, i en l'Ajuntament del Puig.
1: Doncs Ignacio, moltíssimes gràcies, que vaig superbé este diumenge amb esta obra per a homenatgear al nostre Jaume I.
2: Molt bé, esteu tots convidats i segur que passarem un dia estupendo.
1: Segur que sí, gràcies Ignacio.
2: Gràcies.
1: Un beset molt gran. Adéu. Bueno, Jaume I,
3: al Puig,
1: eixa teatralització en homenatge als 750 anys de la seva mort.
3: Sí, i
1: que se celebren enguany.
3: I no és l'única cosa que es celebra, perquè n'hi ha moltes més coses a l'agenda.
0: Correcte. Seguim amb l'agenda cultural. Ara parlem de cinema i ho fem des de Cullera. El dissabte acaba ja la 15a edició del Festival de Curtmetratges Calidoscopi, que s'ha celebrat durant tota esta setmana. És un certamen que enguany ha rebut més de 700 curtmetratges i que és, atenció, qualificador per als Premis Goya.
1: Ah.
0: La programació ha combinat projeccions, col·loquis i activitats al voltant del món audiovisual, i demà dissabte, a les 8:30 de la vesprada, serà la gala de clausura a l'Auditori del Mercat de Cullera, amb l'entrega de premis.
1: Molt bé.
0: I se n'anem a l'Horta Sud, perquè este diumenge la plaça Major de Picanya es convertirà en un punt de trobada per als amants de la lectura.
1: Que guai.
0: A partir de les 11 del matí, 7 escriptores, entre elles Carmen Amoraga, Marta Pérez Carbonell o Susana Gisbert, compartiran llibres, experiències i converses amb el públic durant una hora i mitja, una trobada a l'aire lliure amb un ambient proper i familiar per parlar de literatura i gaudir de la lectura en comunitat. I animen Llisc textualment a portar de casa qualsevol element que ens permeta gaudir de l'estona, com ara un coixinet, una manteta o una cadira, com s'ha fet tradicionalment.
1: Perquè és al carrer, no?
0: Correcte, és a l'aire lliure, i a mi això de dur-te la teua caireta o el teu coixinet ja
1: és guai.
0: Ja m'ha fet ganes d'anar.
1: Sí, sí, sí.
0: Bé, i ara d'una horta passem a l'altra, a l'Horta Nord, a Montcada, diumenge. Toca festa en família.
1: Ah, que, ja ho saps, Dani.
0: Que paren atenció, vale. Enzo i Máximo, a lo que vaig a dir, perquè torna Barbetes i Cançonetes, una proposta per als més menuts amb música, jocs, tallers i ludoteca. I atenció, perquè a partir de les 11 del matí, a la plaça de Sant Jaume, el grup de trobadorets posaran la música i les ganes de cantar i ballar. És un matí pensat per a vosaltres.
1: I lo millor és que és de baix, no?
3: Ah, jo no puc anar, tinc la volta a peu de les falles.
1: A lo millor la cancelen. Bueno, si cancelen la volta, peu cancelaran.
3: O a lo millor me cancelen a mi perquè vaig a donar el nom de la Fallera Major de València abans de que l'alcaldessa toque per telèfon a la candidata.
1: Avui no tenim temps, però a lo millor el dilluns conte lo que ha somiat avui. És que s'ha alçat.
0: No, ara ho has de contar.
1: S'ha alçat. Maria, que és...
3: He somiat que dona el
1: claro,
3: nom.
1: És que me dicen en castellà. He somiat que...
3: Que dona el nom.
1: Que dona el nom de la Fallera Major, perquè ja sé que quin nom és. I
3: jo
1: què?
3: Vaig a dir...
1: Sí, te vaig a dir el nom, perquè ho he somiat.
3: Sabia tres candidates. De l'acord, tres les sabia.
1: Ah, que va.
0: No. I quin és? Ho podem saber?
1: No, i diu Carla Bellver.
3: No, però perquè ha sigut un somni.
1: Ell ha somiat en un nom.
0: Però Carla Bellver està en l'acord?
3: No, que ha sigut un somni.
1: Ella
3: ha somiat. Ara n'hi haurà una Carla Bellver que serà fallera. Ah, que sóc jo, que s'han equivocat.
1: Ell ha somiat, ell s'ha alçat. Ja sé qui és la Fallera Major de València.
3: No,
0: se l'ha
1: inventat. Deixa'm que ho conte jo. Ja sé quina és la Fallera Major de València perquè ho he somiat. I
0: ha procedit a inventar-se.
1: Que sí, que he somiat el nom. Segur que és. I jo dic, però que sí, que ho he somiat, que ho he somiat. He somiat que jo donava el nom i que era Carla Bellver. I jo dic,
0: bueno,
1: no n'hi ha ninguna Carla.
0: Pot ser la de altre any, igual no és la d'enguany.
1: No, n'hi ha una Maria Bellver, però que va ser Fallera Major Infantil, però de fa anys. No, i no n'hi ha ninguna Carla ni ninguna Bellver en tota la... Que no n'hi ha.
0: Pròximament.
1: No n'hi ha.
3: A veure si n'hi ha alguna.
0: Pot ser pròximament una Carla Bellver.
3: No, ha sigut un somni.
0: Major.
3: Vinga, més coses, va.
0: Vinga, va.
1: Pobre Rachel, és que li estem donant
0: una
1: volta al guió.
0: Ja aprenim més coses.
1: Vinga, va.
0: Vinga, va, ara viatgem fins a la Ribera Alta, perquè este cap de setmana la Vall del Xúquer celebra una nova edició de Nòdul, un festival en molts llocs a la vegada.

0: Escoltem a la Ludding Bar... Espera, que el nom... Ludding Band.
1: Band.
0: Que este cap de toca a Seyent, junta a Animal Persona. Però si se n'anem també al Cantera del Xúquer, podem escoltar a l'Arana i Romàntic Dimoni, a Beneixida, Anna Ferrer i Anna Andreu, a Cotes, Isla Comer i Terrae, i a Suma Càrcer, Doña Manteca, Marea Danza i Xaloc. El Festival Nòdul és una proposta que busca crear comunitat i donar vida als pobles de la Ribera del Xúquer per posar en valor el territori i la seva gent. I ara anem a jugar perquè ha arribat el moment més esperat de l'agenda cultural. Heu d'endevinar de quin poble anem a parlar ara al Trivial de l'Agenda. Música de tensió, per favor. Primera pregunta. Per a Dani. Quin municipi valencià és conegut pel seu tradicional licor nuez de cola?
2: Sí. No, jo ho sé, però no vaig a dir-ho.
1: Què? Que mentira! Que mentira! No, vale, ho sap, no
0: següent,
1: ho sap.
0: Següent pregunta.
2: Mira, li vaig a ensenyar.
0: Correcte. Sí, però no anem a dir-ho encara. No anem a dir-ho encara.
1: Què ha dit? Un licor de què?
0: Licor... ¿De cola?
2: Lo de... Para mí la meua pista es la cola.
1: ¿La cola?
2: Sí. Venga, continúa.
0: Sí, següent pregunta, per a Maria.
1: Ja estic suant.
0: Maria, en quin poble de la Vall d'Albaida diuen Jos com a expressió recurrent?
1: Jos?
2: Jo ixa no me la sabia.
0: És com una coletilla.
2: Sí.
0: És com una coletilla.
1: No tinc ni idea.
0: Jos.
2: N'hi ha alguna més?
0: N'hi ha més preguntes.
2: Vinga, pues, una altra oportunitat.
1: Una fàcil.
0: Si la faig a Maria, perquè Dani ja sap per on m'estic.
1: A mi me coneixes més que a ell. Vale, ja tens que ficar ja, difícil i a mi fàcil.
0: Esta ja és més fàcil.
1: Vale.
0: On diuen que es va inventar la Coca-Cola?
1: La Coca-Cola?
2: No, clar.
1: No ho sé.
0: Maria Caballero.
2: Sí? Però sí, per això he sabut jo lo de...
1: No ho sé.
0: Vale, última pregunta. Si no adivines esta ja...
1: Ja me tinc que anar del programa,
0: sí,
1: no?
0: Sí. A quin poble va néixer Nino Bravo?
1: Ay, lo de Malferit.
0: Vale.
1: Però, un moment, en quin moment en Ayelo de Malferit diuen que s'ha inventat la Coca-Cola?
2: Sí, això és un rumor, sí, que com que...
0: Venia la Coca-Cola, ve del licor, no és de cola.
2: El producte que va originar...
1: I tu quan has provat la nuez de cola, Isa?
2: No, però...
0: És un licor que encara existeix, crec.
1: T'ho has inventat. Has mirat el guió o alguna
2: cosa? No mira res.
1: A veure si en el guió ho fica.
2: No ho tinc, no tinc com a
0: fer el guió. La pròxima frase diu, parlem de Ayelo de Malferit.
2: La cola, diuen que es va inventar a Ayelo de Malferit i que el que va originar va ser ixe licor.
1: Te ho estàs inventant.
0: Que sí, no, és de...
1: No.
2: La Coca-Cola no t'ho creus?
1: No, sí que no ho crec. Lo que no me crec és que tu sàpigues. Saps el que te vull dir? O sea, que la història siga real, jo me la puc creure, però lo que no me crec és que tu, del licor de cola... De nuez de cola, has dit Ayelo de Malferit.
2: Però...
1: Te ho has inventat. Ho has vist. No m'ho crec. Bueno, Ayelo de Malferit. Ho has vist.
0: Ayelo, este cap de setmana, dies 3 i 4, tenim el Festival Mica. S'ompliran carrers i places amb les propostes de 8 companyies de circ contemporani. Dansa, clown, teatre físic, música, imatge.
1: Res a veure en la Coca-Cola ni en Festival Mica.
0: I seguim la nostra ruta cultural per arribar ja al sud, a la província d'Alacant. També tenim plans per a tot el cap de setmana. Parlem de teatre perquè a Dénia tenim l'obra No Diva.
1: Molt bé.
3: 6 de la matinada i em desperta una altra vegada el mateix somni.

No Diva és un micromusical que amb molt d'humor conta la història d'una cantant d'òpera que intenta viure de l'art. Una paròdia autobiogràfica sobre la lluita entre perseguir el somni de l'escenari i pagar les factures.

0: lectures. És una història de Marta Stahl, que és soprano, pianista, actriu i creadora, i que compta amb un llarg recorregut damunt dels escenaris. Més coses. A la província d'Alacant, a Els Poblets, a la comarca de la Marina Alta, es preparen per viure un cap de setmana ben especial. Els carrers es convertiran una vegada més en una gran galeria d'art a l'aire lliure amb una nova edició de persianes amb art. Serà avui i demà i enguany sumen 34 persianes noves que faran arribar a 105 el número d'obres repartides pel municipi.
1: Que xulo!
0: I què podem trobar este cada setmana? Doncs avui divendres els artistes comencen a pintar en directe i més tard arribaran els dimonis de Santa Margalida des de Mallorca. Demà dissabte serà el dia gran, amb els artistes treballant durant tot el dia i tindrem també diferents activitats per a tots els públics. Visites teatralitzades, mercat d'art, ball pagès i un correfoc per a tancar la festa.
1: M'agrada molt, aquesta proposta.
0: I aquest pla m'agrada molt, també. I a Torrevella tenim una altra proposta, també, per a passejar i admirar, que s'anomena Centinelas de la Luna, una aventura per a tota la família a la Llacuna Blava del Parc Natural de les Llacunes de la Mata i Torrevella.
1: Collons!
0: És que el nom és complit. Durant 2 hores i mitja podrem recórrer els seus camins al capvespre per descobrir la seva biodiversitat, conèixer les espècies que habiten i gaudir d'un passeig ple de curiositats i sorpreses.
1: Mm.
0: I ja tanquem el recorregut d'esta setmana. Ja...
1: Quina quantitat de propostes.
2: I això que ha plogut.
0: Tenim moltes coses, i això que ha plogut, i encara s'han mantès moltes. Tanquem des d'Altea. Demà de vesprada tenen correbars per donar l'inici al Fes Porrat, una trobada musical on actuaran Auxili, la Ludic Band, Tito Pontet i Consu DJ, que ens faran ballar i passar-ho d'allò més bé fins a ben entrada la nit. No s'ho podeu perdre, tampoc.
1: M'encanta lo de correbars.
0: El concepte de correbars també.
1: De correbars, no? En comptes de correfoc, és correbar.
0: És correbars i vas de bar en bar demanant-te...
1: Aficant-te el licor de nuez cola.
0: Correcte, correcte. I arribem ja al final de la secció de l'agenda amb la recomanació de la setmana. En esta ocasió descobrim un perfil d'Instagram. Parlem de Cristian Hernández Llorens, conegut com a Curiosaire Valencià a les xarxes. Al seu perfil podem trobar continguts sobre llengua i cultura com este.
3: Jo sóc un friqui de l'etimologia, saps? De conèixer l'origen de les paraules. I si tu preguntes si estic menjant meló d'Alger en forqueta, què passa? I fa poc vas descobrir una cosa que em va petar el cap i és l'origen de l'expressió a la babalà. En este punt jo ja sé que tinc l'atenció dels valencians guanyada, perquè el babalà és el més paregut a un déu que hem tingut. I Choni Potitiriti, la santíssima Trinitat Valenciana. Prepara't va flipar, perquè a la babalà ve de l'expressió àrab alà bab alà, que significa literalment a les portes de Déu. Bàsicament era com una pregària a Alà per a que te concedir els teus desitjos. Amb el pas del temps, el significat va anar evolucionant fins a entendre's com deixar les coses en mans de Déu. És a dir, sense poder planificar ni controlar, perquè, vamos, a saber lo que vol Déu de tu. I d'ahí va arribar al significat actual, que bàsicament és ser un arreu. Jo quan ho vas saber, me vas quedar de pasta de moniato. És que pensa un segon. Cada vegada que cantava les cançons del babalà, estàvem invocant a Alà. Avui és un mal dia per a ser islamòfob. Si t'ha agradat aquesta curiositat i li dones like, jo entendré que me dones via lliure per a fer una secció d'etimologia. Per què no? Te servirà d'alguna cosa de coneixement? Segurament no. Però pensa-ho, en cada grup fa falta una pedanta que guanya sempre el trivial. I eixa pedanta podria ser tu.
2: Vale, pues ja ho tenim tot o queda alguna coseta més?
0: Això és tot. Només recomanar-vos això, el perfil de Cristian Hernández Llorens en Instagram com a Curiosaire Valencià.
2: Muy bien. Molt bé. Nosaltres anem a fer una xicoteta pausa i a la tornada anem amb tot el que ha passat a Madrid, anem a analitzar-ho tot, perquè estarà amb nosaltres Jaume Lita, que és periodista de El Debate, i també amb Alba Juan, que és periodista i comunicació política en l'Orne, que està ja també així als estudis d'Apunt. Una xicoteta pausa i a la tornada anem amb tot.
4: Estàs escoltant Tot per l'aire en Apunt Ràdio.
5: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
6: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. Apunt Ràdio.

Presa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzat a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua

anunci al periòdic, fer una cançoneta... Però, per a què? Sí, en definitiva, el que volem és que ens escoltes. Matí Directe. Sergi Olcina i el seu equip et conviden a la travessia diària de 5 hores de ràdio. De dilluns a divendres, de 7 a 12 del matí. Te'n vens? A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A l'Alcoià, 98.7.

0: Continuem en Tot per l'aire, són les 7 menys quart de la vesprada i és moment de parlar de tot el que ha passat en el dia d'avui, perquè el Congrés dels Diputats ha rebutjat este divendres els dos decrets llei d'habitatge aprovats esta setmana pel govern de Pedro Sánchez. Les dues normes plantejaven, entre altres mesures, reforçar la protecció davant dels desnonaments i facilitar també la pròrroga dels contractes de lloguer. El primer decret ha sigut rebutjat per 178 vots en contra davant de 172 a favor, però és que també hi ha un segon decret que ha sigut rebutjat de 166 vots a favor per 184 en contra. Un efecte contrari al que pensava Pedro Sánchez, una derrota que deixa ara el govern de Pedro Sánchez davant un escenari polític especialment complicat, amb la possibilitat d'un avançament electoral damunt la taula, encara que la Moncloa encara no ha confirmat cap decisió i se dona esos dos dies de reflexió si finalment Sánchez decidirà dissoldre les Corts el 29 de novembre com a pronte. Seria la primera data possible per a celebrar les eleccions generals segons el calendari electoral. Ja està preparada així la tertúlia. M'acompanya Maria Caballero, de nou a la taula. Està també Jaume Lita, company de El Debate. Jaume, què tal? Com estàs? Bona vesprada.
1: Hola, Dani. Bona vesprada.
0: I també està Alba Juan, periodista i comunicació política en l'Orne. Alba, què tal? Com estàs? Bona vesprada. Benvinguda.
2: Bona vesprada. Pendent de les notícies.
0: I nosaltres, abans de començar la tertúlia, se n'anem cap a Madrid, on està la nostra companya Susana Fuster, que ens dona l'última hora. Susana, què tal? Com estàs? Bona vesprada.
3: Hola, què tal? Molt bona vesprada, com esteu?
0: Pendents de la situació de Madrid, no sé si n'hi ha hagut alguna actualització de la informació d'esta vesprada, però conta'ns un poc com és el minut i el resultat a esta hora de la vesprada.
3: Pues mira, el primer que vos puc contar és que així, a la Porta del Sol està en estos moments diluviant.
0: Oh, uf!
3: Así que está de gom a gom la plaça, ¿eh? Y n'hi ha molt de malestar, augmenta el malestar, augmenta la pressió també al carrer. D'ací ningú vol anar-se'n, però en estos moments la plaça és un caos perquè n'hi ha moltíssima gent i cau moltíssima, moltíssima aigua.
4: Sí que és de veres, Susana, que ens has contat a primera hora de la vesprada que estaven previstes diverses reunions al llarg de la vesprada. No sé si s'han produït, si podem saber alguna cosa d'aquestes reunions.
3: La primera, més que reunió, ha sigut una convocatòria que ens ha fet en quan hem conegut que tombaven els dos decrets. Ha hagut una primera convocatòria a la premsa per part de les portaveus del sindicat d'inquilines, que han dit que això suposa un punt d'inflexió, que aquest moviment social va més enllà del sindicat i ara sí, el que està previst que és que a les 8 de la nit facin una assemblea per a veure quins són els següents passos que van a donar a partir d'ara.
4: Mm-hmm. Si continuen o no continuen acampats a la Porta del Sol, no?
3: Nosaltres hem parlat amb ells, amb tota la gent que n'hi ha sí, acampada, que demà ja es complís una setmana, i ells diuen que d'ací no se'n van i que no els mou ningú. I tot i això ja sabeu que tant Ayuso com Almeida han demanat que se desallotge ja la plaça i ja la jutge està consultant al Suprem sobre què s'ha de fer.
0: Estarem molt pendents. Susana, moltes gràcies per aquesta última hora des de la Porta del Sol. Sí que és de veres que pot ser que a més se diluvi, la gent aguante, però sí que és de veres que la intenció és continuar. Gràcies, Susana.
3: Gràcies, adeu.
0: I nosaltres anem a obrir aquesta taula de tertúlia de debat, perquè, clar, primer, vos he de fer

0: Jaume Alba, una primera valoració del que ha ocorregut esta vesprada a mitja derogació dels dos decrets que s'havien posat damunt de la taula per a tractar d'aprovar. Jaume.
1: Pues jo crec que és la derrota més inesperada per a Pedro Sánchez, perquè és un tema molt social, és un tema que en teoria l'esquerra té que unir, però clar, quan un govern d'Espanya dependís tant de la dreta com de l'esquerra, com de dretes regionalistes, pues passa el que passa, que és que Junts s'ha negat en el primer decret i en el segon, PNB i Coalició Canària s'han negat en el segon també, i entonces pues ha passat el que ha passat. Com van a passar les hores? Pues només ho sap una persona, que és Pedro Sánchez. Però jo crec que és una derrota que pot marcar un punt d'inflexió tant per al govern com a tal, com jo crec que per a l'oposició, perquè ja d'ací a un any com a molt tenen que haver eleccions, entonces, o comencen a haver, comença ara el calendari, o ja la cosa ja enfila la recta final.
0: Alba.
2: Sí, una de les coses que també s'ha dit és si tot això era una estratègia de Pedro Sánchez per a, diguem, adelantar aquestes eleccions, però com comenta el company, jo crec que no pensava que anaven a tombar les dues i justament per això van separar la que era o s'havia agenciat més a sumar en un altre decret, i sí que pensaven, jo crec, que aquest decret que només establia aquesta paralització dels desajustaments fins al 2027, després hi havia mesures fins al 2030, jo crec que sí que pensava que ara va aixir endavant, i evidentment això suposa un obstacle molt gran per a la continuació, no?, de la seua del govern. Però sí que és veritat que hi ha ben coses també, com pot ser aquesta pujada del salari mínim i altres coses que hem vist que no han eixit justament per aquesta oposició de Junts, i no obstant això ha aconseguit seguir. Però sí que és veritat que se li ha ajuntat pues esta crisi, que no ha sabut a lo millor encara com manejar o com reconduir, no? I pot ser aquest decret i aquesta finestra d'oportunitat de Mari Carmen era la que ell pensava que anava a posar a Junts sobre les cordes per aquesta pressió social del carrer, i no ha sigut així, no ha pogut doblegar aquesta opinió de Junts. Junts en el ple ha remarcat que ha sigut una cosa feta en molt poc de temps, que se li va passar per la nit i no van poder revisar correctament. Després tenim a la ministra que ha dit que s'estava treballant durant mesos o inclús anys, ha dit, en este decret. Aleshores són dues versions prou contradictòries.
0: I després està la gent al carrer que està protestant, que ha clamat, i clar, quan no s'han aprovat aquests dos decrets, ha eixit molt, amb molt de malestar. Penseu que aquest clamor social es traslladarà a les urnes? Penseu que es pot, o aquest període de reflexió del cap de setmana pot fer que hi hagi un avançament de les eleccions, Alba?
2: Així n'hi ha diverses lectures. Una de les lectures que s'ha fet durant aquests últims mesos i anys és que davant dels casos de corrupció del PSOE, davant d'aquesta falta o aquesta diferència entre el poder adquisitiu i la situació en la que es trobava el govern, hi havia una certa desmobilització de l'esquerra, no? I una de les lectures que s'ha fet és que tot aquest caldo de cultiu que s'ha creat, i que evidentment no és artificial, sinó que aquest problema de la vivenda l'estem vivint des de fa molt de temps i que ha esclatat per Mari Carmen, podia suposar o pot suposar una bufada d'aire cap al PSOE, no? Però l'altra lectura, que jo crec que també s'ha de fer, és que al final és un govern que porta 8 anys, podem fer mesures més estructurals, i el que presenta com a solució o com a contenció és un decret, o en este cas dos, que contenen el problema, que fan que les persones que ja estan en aquestes cases tinguin més dificultats per a ser tirades d'aquestes cases, que fica un 10% d'IVA als pisos turístics, vull dir, són mesures més de contenció que no de solució. Jo crec que també el que reclama la gent que ha estat involucrada en la vivenda és que hi hagi mesures estructurals, un pla, si vols dir-li, mensual, setmanal, quinquenal, com vulguis dir-li, per a que la crisi se solucione. Aleshores, no tinc del tot clar que això vagi a beneficiar excessivament en unes futures eleccions al PSOE, però pot ser en eixa d'avançament electoral que estan barallant si és el 29 de novembre la batacada, no, del PSOE puga no ser tan forta com podria ser.
0: És que Gabriel Rufián, en declaracions fora del Congrés, quan ha acabat ja eixa votació, el que ha dit és que vaig en compte Pedro Sánchez, perquè si mira la seua esquerra a lo millor no n'hi ha ningú, que això és important, perquè sempre ha estat recolzat, però sembla que ara ixe suport ja no és el que era, Jaume.
1: És que les enquestes ja no donen una formació d'un govern d'esquerres. Jo crec que el problema que ara té Pedro Sánchez és que en aquestes mesures de vivenda, jo crec que ni l'esquerra se ho ha cregut. Jo crec que és una mesura que tot el món ha vist que en una o dues setmanes no se pot solventar el que no ha fet en 8 anys, que ha coincidit en altres mesures que el govern no ha sigut tan àgil, per exemple, és el tema de Ceuta o tots els casos de corrupció que a la fi han anat envoltant a, personalment a Pedro Sánchez, i jo crec que la gent no s'ha cregut, com si diguem, este teatrillo, de, per dir-ho d'una forma, d'agafar i en una o dues setmanes solventar el que no has fet en 8 anys. Entonces, sabent per ixa banda que l'aritmètica actual no se pot repetir, ja és a lo que vulguis aguantar o a lo que vulguis jugar. Jo crec que ha sigut mal la jugada per al govern, perquè per una banda podria buscar la mobilització d'esquerres, però no me dona la sensació de que ni la pròpia gent d'esquerres s'hagi cregut o s'hagi sentit representada per el moviment, i després perquè a la fi són més vots que van a quedar-se en un lloc que després a l'hora de votar pues, a saber on acaben, però és que no li veig jo que la finalitat l'hagin aconseguit, o millor dit, no trobe quina finalitat hagin pogut seguir, perquè no, no és rentable la forma d'actuar.
3: Sí que és de veres, Dani, que molta gent, no, el que està comentant el Jaume, ho veu, que realment l'objectiu real no era l'habitatge, no era canviar la vivenda, però al mateix temps la gent que està acampada ara mateix a la Porta del Sol, ells sí que creuen en que se tenia que haver aprovat els decrets de la vivenda, i ells sí que estan superconvençuts, perquè si no, no estarien allí, de que n'hi ha que fer alguna cosa, que pareix que Pedro Sánchez ha dit tinc que tindre uns dies per a reflexionar, però no per a intentar buscar una solució a la vivenda, sinó per a veure què fa ell amb el seu futur, no?
2: Clar, sobretot, clar.
1: Sí, però partint d'una base, jo crec que el 100% de la població podem coincidir en que hi ha un problema en la vivenda.
3: Home, obvio.
1: Això, sí, sí. I entonces és un problema que és, jo crec que és molt fàcil de solventar. A millor les formes no són les millors, i respecte a la gent que està en Madrid en la Porta del Sol, pues a la fi és que no sé la representació que poden tindre, per molt que el nom siga un sindicat, al final no és un sindicat, és una associació. No, no li veig jo tampoc que tinga una transcendència.
3: Una gran representació social.
1: Una representació, perquè en València se va intentar, per exemple, el cada setmana passat, i a la fi pues, serien 200 o 300 persones a la plaça de l'Ajuntament. Uh-huh. Si fora si de veritat el problema haguera calat en la població, no serien 300, serien 3.000, 30.000 o 300.000. Però quan agafes el debat des d'un punt de vista tan polititzat o que se veu tant la utilització que vas a fer, jo crec que és ahí és on han fallat, i lo de avui del Congrés ja crec que és la derrota final, però d'una forma de dir, és que ja no pots continuar en esta forma d'actuar perquè eres el govern d'Espanya.
2: A veure, sí que trobe que hi ha un teixit social de persones molt gran que està preocupat per el problema de la vivenda. Hi ha molta gent jove, se va fer una manifestació farà, pues a lo millor ja fa pràcticament un any, que sí que va haver milers de persones en van col·lapsar i se centre de València, jo vaig estar també cobrint-ho, i en este cas sí que hi ha una massa preocupada. El que passa és que és el que comentàvem, era una massa que semblava relativament desmobilitzada, no? I Mari Carmen ha donat un poc d'impuls, ja siguen sol o ja siga així, per a continuar. El que passa és que jo crec que és una mobilització que ha tingut com a fil conductor i se decret de dir hi ha un objectiu, i en el moment en el que aquest objectiu, que si se decret tampoc anava a solucionar el problema, i a més posteriorment no és aprovat per el govern, pues evidentment ahí és quan cau un poc aquesta motivació. Jo crec que ahí, si ho juntem en altres factors, pues pot arribar a perjudicar encara més al govern, al PSOE en este cas. Però sí que existís una mobilització, una massa preocupada. Sí. Este problema portem veient-lo, és el dia de la marmota, no? Portem veient-lo que arriba a les conversacions i que mor. Arriba a la conversació i que mor. Però, per altra banda, pense que és l'esquerra en general, i no parlo només del PSOE, sinó també els que estan a la seva esquerra, no han sabut utilitzar este problema fonamental i que podria haver beneficiat el discurs per a implantar mesures. I en aquest sentit, jo crec que si hagueren espentat més esta temàtica, pues tindríem altre resultat.
0: M'agrada aquesta reflexió, i la reprendrem després de la xicoteta pausa, perquè en un segonet se anem a pausa, perquè estan ja preparats els companys d'informatius amb Rubén Dempere al capdavant per a tractar d'actualitzar tota la informació del que ha corregut a Madrid, al Congrés, també a Porta del Sol, per a aquesta acampada on estan barallant-se diferents opcions de cara a lo que puga ser continuar estar assentats a la capital de Madrid. Fem una xicoteta pausa i a la tornada continuem a la tertúlia. Sinto per l'aire.

0: Són les 7 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: El Congrés dels Diputats ha tombat els dos decrets sobre habitatge. El primer amb els vots en contra del PP, Vox i Junts per Catalunya. I el segon amb l'oposició també del PNB i de Coalició Canària. Xavier García del Valle.
2: Sí, just abans de començar les votacions, el president del govern, Pedro Sánchez, ha demanat fer una última i poc usual intervenció on ha tornat a fer una crida al PP i a Junts perquè es replantejaren el vot en contra.
3: A sus señorías del Partido Popular como de Junts les pido que hagan ese ejercicio y estén a la altura de lo que está pidiendo la ciudadanía. Porque los bulos, las ambigüedades y las excusas absurdas terminan aquí. Ahora son ustedes quienes tienen que demostrar si su preocupación por el bienestar de los ciudadanos es mayor que su deseo de dañar a este gobierno. Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
2: Paraules de Sánchez que alimenten encara més les especulacions sobre un avançament electoral que situaria els pròxims comicis generals el 29 de novembre. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat a Sánchez d'utilitzar l'habitatge com a arma electoralista.
4: Nada se ha impulsado pensando en los ciudadanos. Todo se ha diseñado pensando en las encuestas. Pero llegados hasta aquí, seré muy claro. No participo de esta forma de hacer política, pero acepto el reto. Si el presidente necesitaba un relato para convocar elecciones y así intentar tapar la corrupción que aún no conocemos, adelante. ¿Cree que tiene la coartada? Que ponga fecha.
1: I el no als decrets de vivenda de la majoria en el Congrés ha accelerat el debat sobre l'avançament electoral. Un rum-rum que circula des que Anit Junts va anunciar que anava a votar en contra dels decrets sobre l'habitatge i els desnonaments. Ja es parla d'un període de reflexió per part del president que podria prendre una decisió este mateix cap de setmana.
2: Sí, ese rum-rum, com dius, Rubén, va a més i diversos mitjans de comunicació publiquen, citant fonts de l'entorn del president espanyol, que Pedro Sánchez té la idea d'avançar les eleccions legislatives, com hem dit, al 29 de novembre. Ese període de reflexió hauria, per tant, de ser necessàriament breu perquè la dissolució de les Corts hauria de decidir-se en un Consell de Ministres de dimarts que ve. Les mateixes fonts diuen que el malestar social que ha generat el desnonament de Mari Carmen i el presumible enuig de bona part de la ciutadania amb qui ha votat en contra dels decrets és una oportunitat, diuen, per al PSOE i per a l'Esquerra. Eixa és l'opinió del ministre de Drets Socials i Consum, Pablo Bustinduy.
5: Todos los derechos se han conquistado luchando, organizándose, movilizándose, y el derecho a la vivienda se va a abrir paso en este país por encima del bloque político del rentismo. Hoy el Partido Popular, Vox y Junts se han equivocado gravemente, gravemente, y pagarán este error político en las urnas.
2: En sumar, diuen que estan preparats i preparades per a unes eleccions. Més dubtes mostra el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que no ho troba tan clar, i advertís Sánchez.
6: Le pido a Moncloa cabeza fría y que entiendan que esto no va de ser una ambulancia, emergencia, sino que hay que entender que no tienen nada a su izquierda para poder sumar.
1: I la derrota en el Congrés dels dos decrets de vivenda l'han rebuda amb indignació les persones que continuen acampades a la Puerta del Sol de Madrid. De moment, mantenen la mobilització i convoquen per a demà manifestacions en més de 50 ciutats espanyoles.
2: A les 8 d'esta vesprada celebraran una nova assemblea per a estudiar la situació i decidir el futur de l'acampada. El sindicat d'inquilines fa una crida a la vaga general i sobre l'avançament electoral consideren que el govern progressista ja no té sentit després de la derrota d'avui. Alicia del Río.
7: No sabemos lo que ha decidido el señor Pedro Sánchez, lo que sabemos es lo que ha decidido la calle. Se ha abierto un nuevo ciclo político y ya dijimos el mismo día que vimos la barbarie de Mari Carmen que si el gobierno progresista no

0: no era capaz de sacar un decreto de mínimos que, con el cual no hubiera ninguna Mari Carmen más, efectivamente este gobierno no tiene sentido.
1: I continuem molt pendents de l'oratge i de la situació dels avisos després que els de nivell roig hagin quedat desactivats. Continuen actius, no obstant, avisos de nivell taronja que obliguen a mantenir encara totes les precaucions.
2: De fet, esta vesprada encara s'estan registrant precipitacions intenses a zones com les Dos Riberes o la comarca de la Safor i també en les comarques del sud més costaneres. Per esta matinada, els ruixats es reactivaran al sud del Golf de València, on es decreta el nivell taronja. Es pot arribar acumulats de fins a 50 litres per metre quadrat en una hora a la Safor, a la Marina Alta o a la Ribera Baixa. I la inestabilitat s'estendrà demà pel litoral i el prelitoral de Castelló.
1: I en els esports no tenim futbol de primera, però sí dels nostres en segona. Raül Pina.
3: A les 8 i mitja, el Club Deportiu Eldense, en zona de descens, rep l'Oviedo, el nou Pepi Guamat. Tercer partit de la banqueta de Calleja, que encara no ha sumat cap punt des que ha arribat a l'equip blaugrana. Per ara, el bon joc no està significant guanyar. Javi Calleja.
4: No nos está nublando los resultados el juego que estamos haciendo, pero está claro que estamos con las ganas y la necesidad de ganar.
3: Quant a les baixes, Calleja no disposa de lesionats Mariano Carmona, Pau Cabanes i David Ruiz. A més, cal afegir una altra absència molt important. Justin Thomas, l'arquitecte del mig camp i millor futbolista en este inici de temporada, està amb la selecció del Canadà.
1: Es deixem ara amb el programa Tot per l'aire.
5: A Punt Ràdio, notícies.
2: Pepico Amat.
5: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Jornada esportiva, al punt a punt, de Punt Ràdio. Este divendres, des de les 7 i mitja de la vesprada, futbol de segona divisió amb el partit Eldense Oviedo. Eurolliga de bàsquet amb el partit Villarban-València. Futbol sala amb el partit de lliga entre Palma i Servigroup Peníscola. I una nova jornada de tenis taula amb l'enfrontament entre Alacant i Olot. Este divendres, des de les 7 i mitja de la vesprada, l'esport es juga en A Punt Ràdio.
5: A Punt Ràdio. A l'Alcalatén 103.7. Tot per l'aire.
3: Continuem tot per l'aire, són les 7 i 7 de la vesprada amb una de les notícies del dia, amb ese derogament de les dos propostes, de les dos decrets que el govern volia aprovar en el dia d'avui, també amb esa possibilitat de que el 29 de novembre hi hagi un avançament de les eleccions per al govern. Estava parlant Alba i volia reprendre un poc la seva reflexió de com interpretava, no?, tot el que estava passant amb Pedro Sánchez i aquesta intenció d'aglutinar, de tractar de mobilitzar a la gent del seu partit convocant eleccions o aprofitant aquesta acampada sol per a tractar de, no sé si tindre més vots, però sí de mobilitzar aquesta esquerra.
7: Sí, de paralitzar un poc el colp, no? Al final, l'alternativa que existís, tant per part de Sumar, Esquerra, etc., encara no està configurada i jo crec que esperàvem tindre un poc més de temps i que Pedro Sánchez aguantarà el tir. Però, clar, pot ser Pedro Sánchez puga pensar, bueno, aprofita ese 29 de novembre perquè encara no se configura del tot este projecte i se quede en l'aire com este programa que se diu, no? I ahí recaptar esos vots de l'esquerra que estarien un poquet perduts i després aprofitar la finestra d'oportunitat de Mari Carmen per a intentar posar sobre la taula un pla més ambiciós que el decret i intentar mobilitzar un poquet per ahí, perquè al final la vivenda podria ser un nucli fonamental de l'esquerra per a les següents legislatures i en teoria estarà va ser la legislatura de la vivenda, però claro, és un tema també molt complex per a poder solucionar-ho pues, en un decret de 2 setmanes, no?
3: Jaume, a la pausa estàvem parlant de que la teua sensació era que penses que va a esperar el cap de setmana per a veure si, no que es creme o esclate, però sí que puja un poc el nivell de tensió o puja un poc el nivell de pressió, millor dit, i veure si té i se recolzament de la gent.
8: Bueno, és que ja ho va fer. L'altra vegada que s'agafa un cap de setmana lliure, inclús el PSOE va convocar un acte per a donar-li suport i per animar-li que aguantara. És que això és un cap de setmana lliure 2.0, perquè ja ho ha fet. És que, és un govern que entra en, jo crec que ha entrat en bucle, i llavors passa pel Congrés, per votacions, i ara pues, en el primer cas sigue per la dona i ara és per la vivenda. Però vull dir, és que si aguantara, li va vindre el xui a la dona, van a continuar així més coses, de la xutxesa de Badajoz, lo de Ceuta encara està per solventar. Jo crec que la gent, per exemple, no entén com la vivenda en 2 setmanes intentes solventar el que no has fet en 8 anys, i lo de Ceuta, estan encara ahí 10.000 immigrants en la platja i ja n'hi ha un xutx investigant-ho. És que jo crec que és curiós com una derrota parlamentària pot fer caure un govern que està completament rodejat per investigacions judicials i que si no és per una cosa va ser per una altra. I és que el que li pot quedar a este govern no és una travessia gens fàcil.
3: Alba.
7: No, que així el que pot aprofitar és que sí que veig que encareixin a l'oposició, en este cas tant Junts com PP com Vox, tampoc ha posat sobre la taula cap contramesura o cap decret
0: alternativa
7: que puga jugar-los a ells també a favor. Vull dir, jo crec que també si mirem un poquet l'esquema global, pot ser el decret o els dos decrets que han tret i que no han eixit endavant no sigui la solució, això és evident, i s'ha fet un poc en una certa, no sé si lectura d'improvisació, que això no convé a un govern, però clar, en l'altra postura tenim a persones que només fan que bloquejar, en este cas Junts, i altres persones que no aporten altres solucions o alternatives, realment perquè no n'hi ha alternatives que se puguen fer relativament fàcil i que no perjudiquen a ningú. L'alternativa que no perjudica a ningú en el tema de la vivenda és pràcticament impossible. Només passa per construir i n'hi ha molts llocs on no se pot construir moltes més vivendes noves. No sé, València pot ser un cas. Aleshores, en este cas sí que pots donar-li una xicoteta espenta, però clar, estem ja en un moment de molt de bloqueig que no beneficia per a cap cosa. Vull dir, tu pots treure mesures que tinguin un consens relativament ample en Junts i en els teus socis de govern, però no van a ser mesures en una marca, en una firma PSOE, perquè tens que juntar idees i posicions a la teua esquerra i després a una dreta com Junts. Se quedarà sempre en un espai tibio.
3: I a molta gent li ha creat l'atenció que avui se vot s'ha fet a veu alçada. Penseu que també ha sigut per a exposar un poc als que estaven a favor i en contra? També ha sigut estratègic?
0: Per assenyalar, no?
3: Ha sigut estratègic i sa forma de fer-ho?
7: Sí, però això ho hem vist en més ocasions. Vull dir, al final, com ells estan bloquejats i no tenen aquesta capacitat, diguem, de posar sobre la taula mesures realment transformadores, perquè tenen molts interessos, tant de territorials, econòmics, de diferents partits. Clar, al final, moltes de les mesures que trauen al Congrés, nosaltres ja sabem que no van a ser aprovades. Inclús Junts, dies abans, ja diu que no van a ser aprovades. Aleshores, simplement, pues, és això, una exposició de dir, val, trac aquesta mesura, me la bloquegen, no puc fer res, però és una culpa externa que no és nostra. Perquè al final no hi ha alternativa a intentar llevar les culpes fora de la teva responsabilitat.
8: Només hi havia que veure res socials de diputats i gent molt del PSOE i esquerres com anaven senyalant a tots els diputats que anaven votant als decrets. A mi me recordava quan tu vas a un espectacle de màgia, que el mag se guarda el número, el millor número se'l guarda pel final. Jo crec que la votació amb alçada i veure a tots diguent si sí o si no, jo crec que ja és un espectacle més, és un últim moviment per intentar fer veure o intentar girar la percepció que n'hi ha d'una derrota. O sigui, que al final li podem ficar el nom que vulguem, podem fer l'anàlisi, però és que el govern ha perdut. I que un govern perga en un tema tan essencial com és la vivenda, que ho ha fet a pressa i correguent, que inclús els partits que li donen suport per arribar fins avui en els últims 8 anys l'han apoyat. Jo crec que ha sigut un moviment que és més cara a la galeria que de veritat sigui efectiu, perquè no té representació.
7: Però
9: No, i volia preguntar-vos també pel paper de l'oposició. Com heu vist el paper de l'oposició, el que s'esperava, no? Votar en contra i tractar d'esperar esdeveniments.
7: Sí, just anava a dir això. Clar, no, jo obric el meló de si això realment beneficia a Junts. Vull dir, obrim un poquet i se debat. Junts al final té en un moment molt delicat, perquè també té Aliança Catalana, que està un poc agarrant-li la mesura i agarrant-li la part de l'electorat més dur i bueno, amb tractant de més temes d'immigració i tal. Però clar, hi haurà una part de l'electorat de Junts, sobretot en un context com és Catalunya i en una ciutat com és Barcelona, que és tremendament cara ara mateix i fa molts anys que està pujant desorbitadament el preu. Jo he viscut allí 2 anys i vamos, me'n vaig anar perquè no se podia estar, vull dir, en un sou normal. Aleshores, jo crec que hi ha una part de l'electorat de Junts que no veurà això positivament. Vull dir, tu si estàs en el govern i acceptes ser soci de govern, en part és per a contribuir a que aquest govern funcione. Si te poses en un govern, acceptes unes certes condicions, hi ha un factor que era Puigdemont, te l'accepten, l'amnistia, etcètera, etcètera, tampoc t'he dit que estigues nugat de braços i cames ja tota la vida perquè t'hagin fet 2 o 3 concessions, però també la visió com a, si pensa en l'electora de Junts, és, val, t'has posat dins, has permès que existisca un govern progressista a Espanya, però després se bloqueixen pràcticament totes les mesures, sobretot quan tenen un suport social tan gran com era el tema de la vivenda i el tema de Mari Carmen, que ha suposat, jo crec que un tema, pues això, més impactant. I després els votants de Vox i del PP, el que hem sentit en este congrés era simplement una crítica a la forma, una crítica a l'estratègia de Pedro Sánchez, però no hem sentit que se parlara de les mesures de fons i que algú agarrara més una mesura a dir el que li pareixia malament.
8: Sí, però Alba, també hi ha que tindre en compte que si tu estàs criticant al govern que hagin treballat en celeritat o en un interès, jo també veig normal que, per exemple, l'oposició no li doni peu a entrar al xoc de dir tu has treballat en 2 setmanes o des del dia del desnonament de Mari Carmen. La vivenda s'ha convertit en el primer problema. Si jo t'entra al xoc, t'estic seguint la corrent. Jo també veig que l'oposició s'ha, especialment PP i Vox, que és l'única oposició que té este govern, que s'hagin quedat parats mirant l'espectacle entre tots els socis de govern, perquè ha sigut un espectacle, i perquè tampoc és matèria d'esta oposició, o almenys de la oposició que n'hi ha al Congrés, donar-li peu o donar oportunitats a que el govern, o el PSOE en este cas, puga tindre una rèplica. No feia falta rèplica en este debat.
7: Clar, però ahí entrem en la diferència, no, de fer política o fer polítiques, no, que se diu moltes vegades. I al final també hi ha una part, jo crec, de l'electorat i de la ciutadania que està un poc cansada de que el Congrés, més que per a establir mesures i per a posar punts en comú, siga una batalla que no acaba en res. Jo pense que tant uns com els altres, si això haguera, evidentment, estat més allargat en el temps i s'haguessin pogut sentar, i només inclús a lo millor poder gestionar alguna mesura en la que PP i Vox a lo millor menys, però PP se poguera haver abstès i no mirar tant el rèdit electoral, sinó quina conseqüència podria tindre això, per exemple, el tema de les persones vulnerables, o bueno, alguna mesura en la que pogueren estar d'acord, que segur que n'hi ha, o algun enteniment, no? Jo crec que això faria avançar a la ciutadania, però clar, evidentment, estem jugant en un tauler polític i estratègic. A PP i Vox li convenia simplement apartar el tema i no parlar-ne, però en este cas i continuar parlant de sobte perquè és el que trau ara mateix rèdit per a la dreta, però clar, tampoc dones sensació de que tu davant del govern vagis a fer o tindre una alternativa, perquè no l'estàs posant damunt la taula quan se parla del tema i simplement estàs també bloquejant o ignorant la problemàtica i o donant solucions que són o a llarg termini o que no acabarien de solucionar-ho. I això, en este sentit, jo crec que tampoc ha sigut positiu per al PSOE, però per a l'oposició tampoc l'estic veient molt reforçada. I se pot veure, per exemple, quan han votat en contra, que ha hagut un moment no sé qui era del PSOE, li ha dit, bueno, pues aplaudisquen esta decisió, i han hagut alguns del PP que han començat a aplaudir, altres no, perquè, clar, una situació de relativa tensió i que sabien que no els estava tampoc donant un rèdit electoral o una sensació de victòria.
8: Jo crec que, perdona, jo crec que la victòria la tenen des que el govern, en el moment ja se veu abocat a que va a perdre, ja des de la pròpia Moncloa

0: Cloa adverteixen de que el millor per al 29 de novembre hi ha eleccions. Mm. La victòria d'avui...
1: Hi ha ministres que ja estaven com assumint que podien haver eleccions.
0: Sí, és que, vull dir, crec que és la primera volta que el govern parla obertament de ficar una data a unes eleccions i que reconeix que n'hi ha gent propera a Pedro Sánchez que li anima a que doni el pas i a que dissolgui les Corts. Vull dir, si algú ha guanyat avui, o la dreta o l'oposició ha tret alguna cosa positiva, és que Pedro Sánchez aparentment pareix pensant-se un adelant electoral, que és el que li estan demanant des de fa molt, molt de temps. Vull dir, el tema de la vivenda no s'anava a solventar en dues setmanes, el tema de la vivenda no se va a solventar per ajuda o per l'ajuda puntual de PP especialment, o de Vox, o de partits que no formen part del govern, sinó que avui està tot abocat a sostindre el govern. I avui el govern s'ha quedat sense apoyos i damunt d'un propi soci de govern com és Junts, en el que jo crec que Junts ja va treure el que volia, que és Puigdemont, i a partir d'ahí han demostrat ells que no tenen cap interès.
2: Clar, perquè és la punta, no? Vull dir, jo crec que este arrossegament ve tot el període electoral, de tots aquests casos en Ábalos, després, evidentment, la caiguda de la figura tan important, diguem, dins d'un electorat com era Zapatero i dins també, inclús, de l'ànim de les persones que són socialistes, i després la crisi de Ceuta, que jo crec que pràcticament estava tot el món d'acord en que havia estat mal solventada. I jo crec que això, encara que no siga la raó, és la punta, no?, que crema tot, perquè acaba de demostrar la ineficàcia del govern, de dir no pots legislar, no pots fer les mesures que a lo millor voldries fer i damunt portes tot això en la motxilla, no? I encara que no siga per a mi el punt definitori, sí que és una sentència més de que està bloquejat, de que està atascat i com tu bé ho dius, sí que Junts ja ha aconseguit el que vol i no li importa el que li passa al PSOE a partir d'ara.
1: I en clau valenciana també hem de fer una lectura, Maria, perquè, clar, una cosa que es pregunta molta gent és si es convoquen eleccions per al 29 de novembre, s'avançaran les valencianes?
3: Bueno, de moment sabem que des del paraul de la Generalitat descarten l'adelantar les eleccions autonòmiques encara que Pedro Sánchez convoque eleccions generals per al 29 de novembre, com estem comentant. La presidència diu que manté la seva fulla de ruta i que prevé impulsar la seva gestió hasta esgotar la legislatura el proper mes de maig.
1: Està clar que Moncloa este cap de setmana tractarà de veure l'impacte que ha tingut esta derrota, però en clau valenciana vull preguntar-vos com podem interpretar lo que passe o no este cap de setmana. Si s'avancen eleccions, què hauria de passar aquí, així, o què haurien de fer així? És a dir, seria bo, roïn, adelantar, avançar o mantindre les autonòmiques, perquè clar, molta gent pensa ara de que a lo millor si s'apropen és millor, és pitjor. Què penseu? Que és millor que s'apropen les eleccions per a uns o per a altres, que es convoquen o que no es convoquen? Quina és la lectura que feu?
0: Jo crec que coincidis que en el que ha llegit Maria, no se van adelantar les eleccions, més que res perquè
1: no els interessa. Penses que no els interessa.
0: I perquè n'hi ha una estabilitat. En el govern de la Generalitat n'hi ha una estabilitat, n'hi ha pressupostos que s'han aprovat este mateix estiu. I jo crec que no és que interessa o no interessa, sinó que
3: estan bé com estan.
0: No té per què afectar el que passa al govern d'Espanya, el que puga passar en la Generalitat. De la possible afecció, jo sí que ficaria dos noms damunt la taula. Diana Morant i Pilar Bernabé. Com Diana Morant caiga d'este govern d'Espanya, va ser la candidata del PSOE i el respal el principal o bueno, l'únic motiu que Diana Morant va ser candidata és que així no va dir Pedro Sánchez. I li passa el mateix a Pilar Bernabé, l'Ajuntament de València. El problema és com aquestes dos figures dins del Partit Socialista perguin la representació, perguin el seu representant, que era Pedro Sánchez, de quina manera afrontes tu ja no la batalla electoral, sinó la batalla interna. Perquè quan són dos candidates que han vingut imposades, en certa manera, damunt sense fer les famoses primàries i reconduint-les. No crec que afecte, a lo que preguntaves, Dani, no crec que vaig afectar a València, però de forma directa, però sí a polítics valencians que van a quedar molt marcats, especialment si es mantenen les eleccions a finals de maig, en quina posició es pot quedar, per exemple, Diana Morant,

0: sense el sustent del govern i encara a 6 mesos en el que tampoc té molt de paper així en la Comunitat Valenciana llevant l'agenda ministerial.
1: Alba.
2: Altra lectura que se podria fer també és que una de les coses que se li van criticar a Diana Morant en el seu moment, ja fa uns mesos, en una entrevista que va dir que quan fora un poc prioritat la campanya en València, pues ho decidiria i apartaria un poquet les seues tasques ministerials, no? I en aquest sentit, bueno, pot ser un avançament electoral a nivell espanyol i que en lloc d'apartar-se ella fora apartada de les seues funcions, pues podria centrar-se en certa manera més en aquesta campanya valenciana. No sé si això seria o se notaria molt en ese resultat electoral. Per altra banda, crec que per a Juanfran Pérez Llorca no seria del tot encara bo, perquè bueno, estem encara parlant de que no s'ha ratificat per Gènova i jo crec que encara necessitaria un marge més ample per a poder fer campanya. És una persona que ha donat una certa estabilitat després d'un període de crisi molt fort així a la Comunitat Valenciana, però que encara no hi ha una gran presència de lideratge ni d'opció o de propostes polítiques. Al final, una de les dels perfils que s'ha fet d'ell és que ha sabut pactar en Vox, que ha portat pues, aquests pressupostos pactats en Vox en certa estabilitat, no? Com comentava el company, però més enllà d'això, tampoc coneixem ben bé quina és la proposta política de Pérez Llorca i si de repente només té 3-4 setmanes per a preparar aquesta amalgama electoral, jo crec que tampoc seria positiu per a ell. I després, com diem, també tenim el joc de compromís, perquè el CIS, per exemple, no recordo si ara hi ha alguna lectura més recent, però bueno, dia que podia haver un suposat sorpasso de compromís al PSPB, i jo crec que a lo millor ara, amb el tema de la vivenda, amb aquest fracàs del decret, potser estaríem més a prop de que aquestes opcions d'esquerres, que en altres contextos, com pot ser el nacional o en altres territoris, no estan del tot cohesionats, i així que existís una certa opció cohesió en compromís, puguen traure un poc de força en contraposició al PSP.
1: Alba Juan, moltíssimes gràcies per estar així amb nosaltres i benvinguda a tot per l'aire.
2: A vosaltres.
1: Jaume Lita,
0: gràcies.
1: Company, amic, moltes gràcies per estar així amb nosaltres. Benvingut
0: a
1: tot per l'aire. Espero que hagueu estat bé. Nosaltres se n'anem, Maria. Estem ja quasi fora de temps, que ja estan preparats per ahir. Luis Urrutia, ve també a Salva Gómez per ahir, que ja estan per al punt a punt. Demà...
3: Bon cap de setmana a tots
1: els
3: oients.
1: No tenim programa, que és cada setmana. Dilluns tornem.
3: Que pare compte la nostra audiència amb l'horatge, molta precaució i a gaudir del cap de setmana i el dilluns una altra vegada estem així a partir de les 5 de la vesprada.
1: Nosaltres en anem. Vos deixem amb els companys del Punt a Punt, així, a Punt Ràdio. Ens veiem, ens escoltem el dilluns. Adeu.
4: La vesprada és tot per l'aire.

0: A Punt Ràdio, sintonis amb tu.
1: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt en A Punt Ràdio. Començarem amb el futbol de Primera Federació, des del Rico Pérez, Hèrcules Jaén. Continuarem amb futbol de Segona i Tercera Federació, Pilota Valenciana des del Trinquet Pelayo, el gran torneig de pretemporada de vòlei de València, el partit de València Bàsquet Femení a Mallorca i conclourem amb l'Espanya República Txeca de la Lliga de les Nacions. Tot en directe, este dissabte des de les 12 del migdia, al Punt a Punt.
0: El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Així comença Punt a Punt. L'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la comunitat valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gómez, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Mònica Calatayud i Clara Alcover. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt. L'esport en valencià.
2: Com estan? Bona vesprada, benvinguts. Això és el Punt a Punt, això és divendres i comença la jornada de Lliga en la segona divisió del futbol espanyol, on anem a viure el nostre partit de la jornada en el nou Pepí Comat, on van a jugar l'Eldense i el Real Oviedo. Abans, tenim que fer parada a França. Allí es juga la tercera cita de la temporada en Eurolliga per a València Bàsquet, el conjunt taronja que és co-líder de la competició, dos partits i dos victòries, i que s'enfronta al Lyon Villeurbanne, que ocupa el lloc 10 amb un triomf i una derrota en este inici de competició. Així que, per a buscar el 3 de 3 en l'Eurolliga, amb Salva Gómez, Nacho Rodilla, Eurolliga. Hola, Nacho! Hola, Salva!
3: Què tal, Luis? Com estàs? Molt bona vesprada. Jornada 3 de l'Eurolliga, com bé dius, en un València Bàsquet que no ha pogut començar de la millor manera esta competició europea, que és de veres que estem veient com a altres equips espanyols, i anem a deixar-ho ahí, no els està anant tan bé, és molt pronte, però València Bàsquet, com bé dius, està en la part alta de la classificació, avui davant un projecte que volia ser molt ambiciós, que sembla que s'ha quedat a mig camí, però que tampoc serà fàcil.
2: Hola, Nacho. Ara sí.
4: Hola, què tal?
2: Què tal, amic?
4: Molt bé.
2: Pendents de, el 3 de 3, em semblaria la canya, per a tal i com estaven les coses fa 3 mesos en València Bàsquet.
4: La veritat és que seria la canya de picanya, perquè la veritat és que València Bàsquet, que sembla també que ha arrencat en esta situació un poquet de no trobar-se, no?, en l'arrencada de la competició, que anava poquet a poquet, que eixa derrota de Lliga CB, bueno, però que aconseguís victòries i que poquet a poquet sembla que també té uns arguments més sòlids que en el començament, no? Bueno, anem a veure si avui mantens esta dinàmica guanyadora davant un rival que, com deia Salva, bueno, tenia un projecte molt ambiciós, van retirar uns sponsors americans un poc la pasta, i això va fer que també arribara Brooks a València Bàsquet, per tant, bueno, no es va anar malament a nosaltres, i la configuració de plantilla és una configuració de plantilla per estar, jo crec que no patint per baix, però tampoc sense grans objectius, i que el dirigís un mestre del bàsquet, Tony Parker. Per tant, un partit per a nosaltres ambiciós, per a mantindre-te a dalt, miraries als ulls a Panathinaikos, a Fenerbahçe, a tot això.

0: tropa, d'equips que estan en la part més alta, per tant...
1: Continuaries mirant-los als ulls perquè l'any passat estigués en la Final Four,
0: Clar, és que serien dos anys que estaries arrencant i mantenint-te en aquesta situació, no? Bueno, és interessant per a nosaltres mantindre dinàmica, però davant vas a tindre un equip francès, un esbel, que te va complicar segurament la vida.
1: I en esta portada del programa no vull oblidar-me d'una de les superestrelles del bàsquet europeu que ahir es va trencar. No sé si va dir adeu a la seva carrera esportiva. És Mike James, home que ha estat molts anys en l'NBA i que ahir, jugant amb el seu equip, amb Efes, va trencar-se el tendó d'Aquiles en Belgrat i que... Pues anem a veure, són 36 anys, trencar-se l'Aquiles, no sé, fula.
0: I que ja estava ell un poc en esta situació de voler continuar jugant, però, no sé, canviant un poc de situació d'equip, ara ja amb diverses ofertes, no?, perquè semblava que tenia fet el Barça. Vull dir que està ja en aquest punt ja final de trobar esta situació, anar-lo a l'Efes, i quan veus l'acció és que realment no li passa res.
2: No,
0: i quan,
2: és a soles, és en l'arrencada.
0: És soles, sí. I quan passen aquestes coses és, pues això, una lesió greu que, com diu Luis, pues segurament el portarà a aquesta decisió o a aquesta tessitura de poder acabar la seva carrera esportiva, bueno, un primera línia, un canoner, però que pues malauradament se'n van anar a ir d'aquesta lesió greu i anem a veure què queda.
1: Des d'ací, pues el nostre reconeixement, no?, a les superestrelles del bàsquet europeu. Per cert que tenim un partit en marxa en esta jornada d'Euroliga. El Barça està guanyant en Istanbul davant Besiktas 27-37. El Barça fins ara una victòria i una derrota. A les 8 comença el partit de l'Euroliga entre el Lyon Villeurbanne i València Bàsquet. 30 minuts després, a les 8 i mitja de la vesprada, en el nou Pepico Amat, el Club Deportiu Eldense, que busca la primera victòria de la temporada. A més, la segona victòria de la temporada, perquè la primera ja la té a la butxaca. En tot cas, juga en zona de descens i ho fa davant d'un dels grans aspirants a l'ascens a primera, com és el Real Oviedo. Estadi Pepico Amat, Elda, Álvaro Molina, bona vesprada.
3: Salutacions a tots els oients de Punt a Punt. Ja estem en el nou Pepico Amat. De moment no plou en la ciutat d'Elda i avui divendres, sí, avui divendres hi ha futbol. Tenim segona divisió en este Eldense i Oviedo, que són els encarregats d'obrir la vuitena jornada, i en un partit que, com bé has dit, els de Calleja comencen ja a tindre certa necessitat d'aconseguir aquests tres punts. Tenim ja els 22 protagonistes també confirmats. Els contem perquè Calleja posa alguna novetat en l'11. Ramon Mira en la porteria.
1: Deixa'm un instant perquè de la mà de Caixa Popular, la nostra caixa corporativa, la nostra caixa propera. Ara sí, Álvaro, les alineacions del partit del Eldense.
3: Javi Calleja, que posa algun que encara no havia sigut titular, i és Ramon Milán la porteria, línia de 4 Wípera, Ibarrondo, Esmant, Serra i Iker Recio, per davant Guirao i Guillemacho, enganxa Javi Martínez, Fidel una banda, Waldo Rubio l'altra, i en punta el davanter, ui sí, Manu Nieto. Per part de l'Oviedo, amb Julián Calero en la banqueta, juga amb Narváez en la porteria, la línia de 4 per a David Jiménez, Dani Calvo, Domínguez i Samu, per davant Younes, Villahermosa i Miquel Goti, van d'espera Pablo Sáenz i Alberto Reina, i en punta el davanter, Jacobo.
1: Estes són les formacions del partit. Caixa Popular ens acosta les alineacions dels equips de la primera i de la segona divisió de la Comunitat Valenciana. Caixa Popular, la nostra caixa corporativa. Així que els dos circuits estan oberts, tant en bàsquet, en 22 minuts comença el partit, com en futbol, l'encontre de l'Eldense, que va començar en 52 minuts. Abans, peguem una ullada a com es troba el món de l'esport a esta hora de la vesprada. Més enllà del partit en la segona divisió A del futbol espanyol, tenim Lliga de Nacions. S'han omplit de partit. Esto és tres setmanes sense futbol de primera divisió, i per avui divendres ens espera en la Lliga A, en el grup 1, dos partits, el Bèlgica-Turquia i el França-Itàlia. França és líder amb 6 punts, pels 3 de Bèlgica i Itàlia i el 0 de Turquia. En la Lliga B, en el grup 2, avui es juguen també 20-45, Hongria-Geòrgia i Ucraïna-Irlanda del Nord. Irlanda del Nord i Ucraïna, líders amb 4 punts, tenen un, Geòrgia i Hongria. A més, avui es juga en la Lliga B, grup 4, també 20-45, per al Bòsnia-Herzegovina, Suècia, i per al Polònia-Romania. En este grup, el líder és Suècia amb 6 punts, 4 per a Bòsnia-Herzegovina, 1 punt Polònia, 0 punts Romania. Tenim dos partits en marxa. És la Lliga C, grup 2. En joc en el minut 82, Xipre 2, Armènia 0 i Letònia 0, Montenegro 1. Amb la victòria de Montenegro seria molt líder amb 9 punts, 3 de 3 en la classificació. En la Lliga C, grup 3, ja s'ha jugat un partit extravesprada. Kazakhstan 1, Moldàvia 2. A les 20:45 es jugarà el Illes Feroe, Eslovàquia. Eslovàquia, que és líder, amb 2 partits i 2 victòries. A més, estem pendents d'un dels nostres, el HLA Alacant, que demà jugarà la primera, la jornada 2 en la Lliga FEB, després de la victòria que va aconseguir en la primera jornada i que el col·loca quint en la classificació. En tot cas, esta jornada comença en la jornada d'avui amb el Caja 87 Mallorca, amb el Tizona Albacete i amb el Palencia Córdoba. A més, tenim Lliga Asobal. Els valencians, els nostres, jugaran demà a les 5:30 Barça Orneo Alacant i a les 8 Ciutat de Logroño Fertiberia Port de Sagunt. Per esta vesprada tenim en joc el Frigoríficos Morrazo Atlético Valladolid. A les 8:30 jugarà el Caserío Ciudad Real Ademar de Lleó. Els valencians, 9è, el Fertiberia Port de Sagunt, lloc 12 per al Orneo Alacant. A més, acaba de començar el partit en la apertura de la primera divisió de futbol sala entre el Palma Futsal i el Peníscola. En un instant actualitzarem el marcador. El Peníscola és 12 amb 4 punts. A més, estem pendents del tennis perquè un valencià ha caigut en la jornada d'avui en el Challenger de Bari. Carlos Taberner ha caigut davant del local Pieri, 6-4, 4-6 i 6-3. Pendents també del tenis taula, perquè acaba de començar la primera jornada sense l'Alzira, que va tindre que dir que renunciar a la competició per problemes econòmics. Tenim a l'Alacant com a únic representant valencià en la competició. El partit està en marxa, les coses van malament per a l'equip alacantí, que està perdent 0-3 davant d'Olot. Tindria que guanyar 4 partits consecutius. El quart està a punt de començar. L'encontre és jugar en la Ciutat Esportiva d'Alacant. A més, busquem el que serà el nostre gran partit de l'esport femení del cap de setmana, com sempre, de la mà de Teica.
2: Espai oferit per Teica, el bon vending. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots.
1: Serà en la matinal de diumenge i el viurem punt a punt perquè el València Hockey Club buscarà la segona victòria consecutiva en la Lliga Iberdrola d'Hockey Herba davant del cuer de la classificació com és l'equip de la Reial Societat. Una segona victòria per a un equip que acaba d'ascendir, que acaba de pujar a la màxima categoria del Hockey Herba espanyol.
2: Espai oferit per Teica, el bon vending. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots.
1: Deixa't minuts per arribar a les 7 de la vespre, a les 8 de la vesprada. Això és el Punta a Punta, això és a Punt Ràdio. Estem pendents del partit de València Bàsquet, que va jugar davant del Lyon Villeurbanne. Amb quines notícies d'última hora, Salva?
4: Bueno, pues que les baixes no és sorpresa, perquè es queden fora del roster. Recordem que tan sols poden estar 12 jugadors en aquest roster, per tant, dels que han viatjat, de la disponibilitat que era de tots, és a dir, Xavi Albert tenia tots disponibles, es queden fora Álvaro Cárdenas, Mo Gueye, Marí i Jankuba Sima. Són les absències de València Bàsquet que no deixen de no ser sorpresa per lo que venim veient en les últimes setmanes.
1: Què passa amb Jankuba Sima, Rodia?
0: Pues que...
1: És que no és normal, vull dir, no juga no. Per a què està en el planter?
0: Pues la situació està, jo crec que pendent de decisions per part seua i de lo que puga plantejar Unicaja. Unicaja ha pegat, jo crec que el primer apretoné per a que el jugador reaccionara, però també entenc que Unicaja el que espera és que, i el jugador, que València Bàsquet li indemnissin una pasta per a que se pugui desfer el contracte. Jo crec que les parts tots busquen el mateix, però, claro, no pot dir perjudicar València Bàsquet, que és el que té el jugador. En este cas, tindria que fer front a una quantitat econòmica per a que Unicaja pugui plantejar-se el seu fitxatge, no? Són situacions que estan ahí, que...

0: Parlar de Tony Parker és parlar de quatre títols com a campió de NBA, sis All-Stars, ser llegenda dels San Antonio Spurs, evidentment estem parlant de paraules majors. Com a jugador, com a tècnic, bueno, pues ha començat la seva carrera i encara té que demostrar, entre cometes, tot, Nacho.
1: Sí, lo que pasa que quan tens els galons, totes les coses, no vaig a dir que siguen més fàcils, però que...
0: Però a mi m'alegra que estiga d'entrenador i no de base, vull dir, és millor notícia per a València Bàsquet.
1: Prou millor notícia, la veritat. Però sí, té que llaurar-se el seu camí, té que fer un poc la seva carrera, però quan tens este glamour i has tingut este nivell de bàsquet, un tipus que ha sigut número 1 en la NBA, el respecte de jugadors el tens i jo crec que això ja te dona una tessitura de poder pues, tindre una carrera interessant. Anem a veure, ell pensava també quan va agafar l'equip, pensava que anava a tindre aquest plantejament d'estructura d'equip poderós. Sembla que s'ha aparcat més que saps que trenca per complet, no? Esta temporada pues, un poc se va afrontar d'esta manera per part d'Asbel. I la figura de Parker, de Tony Parker, és que em sembla pues, fonamental per a això, per a tindre també l'estabilitat del club i després tindre un poc els galons en la pista, en el tema sobretot arbitral.
0: En quant a jugadors, jo me quedaria també en dos noms propis. S'ha parlat molt esta setmana d'estos dos, però a mi són els cracs que sí que ha pogut mantindre en la plantilla Esbel. Estàvem parlant abans de la situació d'Harmony Brooks, que acaba en València Bàsquet, però parlar de Jay Crowder i de Patty Mills, entre els dos, pràcticament 2.000 partits en la NBA, bueno, pues, és parlar també de paraules majors.
2: Patty Mills és una altra de les superestrelles, no?, d'esta Euroliga. El jugador australià.
1: Sí, és que és una superestrella, la veritat. És que dona igual que passen els anys que a este jugador, pues, a part de lo que ha fet, encara té l'ambició de continuar fent. I la temporada passada va arribar a Tenerife i tots pensem, ostres, arriba a Tenerife per a tindre una vida agradable, fer el seu bàsquet, però no, és que encara busca una ambició més, no? Que és esta temporada l'afrontar el tema d'Euroliga en Asbel i tindre eixa, no obligació, però sí que tindre la necessitat de poder fer-ho bé. I bueno,
2: té una... Deixa veure si podem sentir a Xavi Albert.
3: Game or in the first game is like, I think that both teams want to play fast and aggressive and we need to be ready for that.
2: Pues esta es la frase de...
0: Sí, que els dos equips van
2: Xavi Albert,
0: que a jugar agressius i ràpid, sí. I que tenen que estar els dos a l'alçada.
2: Pues això és el que ens conten. Estem actualitzant el marcador de Futbol Sala. Les coses van fenomenal per al Peníscola Futbol Sala perquè en el minut 11 de la primera meitat està guanyant en la canxa del Palma Futsal 0-2. Nacho ha fet el primer gol per a el conjunt castellonenc i acaba de notar en el minut 11 d'esta primera meitat el segon. Així que 0-2, Peníscola està guanyant en Palma. En tenis taula estem també pendents del partit que està jugant l'Alacant en el seu propi camp. Fins ara tres derrotes, la de Lillo 3-1, la de Rasmussen 3-1, la de Manhani 3-2, i acaba de començar el quart partit i també comença malament per a l'equip alacantí perquè Rasmussen està perdent per 2-0, així que està només una derrota de que es puga complir el 4-0 en el marcador. Mentretant, en el nou Pepico Amat Delda, en busca d'eixir del descens per al Deportivo. On està el conjunt de Javi Calleja, Alberto Molina?
4: De moment no han eixit els jugadors a fer aquest calfament i deixa'm, Lluís, que recorde a la gent que encara no s'ha enterat, que jo pense que serà poqueta, perquè la notícia de la setmana es va donar ahir dijous per la vesprada i és que l'Eldense va fer oficial que Messi ja és el nou propietari del club. És evident que encara la transacció, com bé posa el comunicat, es troba pendent d'eixa preceptiva autorització del CSD. Però ja el que compta és que ja el nom de Messi està sota la taula, que ja és el nou propietari i veurem i esperem també que li doni eixa espenta al conjunt blaugrana per aconseguir ja avui eixa primera victòria davant de l'afició en el nou Pepico Amat.
2: El partit divendres, quina és la resposta que s'espera de l'afició del Deportivo?
4: El més normal seria que aplegaren vora els 4.000, però clar, conforme ha estat el temps d'estos dies, l'alerta taronja, l'alerta roja que s'ha viscut també a València, per ací baix també París que ha plogut i prou, esperem que es quede vora 3.000, però jo crec que sent divendres i veient aquesta alerta que ha hagut estos dies, jo pense que l'afluència avui, per desgràcia, baixarà un poquet.
2: Ara mateix plou en Elda?
4: No, ara mateix, bueno, estan els de l'Oviedo, que estan ja en un racó, perquè sí que han vingut gent d'Astúries, estan en un paraigües obert, la gent que està en la graderia, n'hi ha gent que no està en paraigües obert, vull dir, està

0: caiguent alguna gota no és a lo bèstia, aleshores de moment es pot suportar, però clar, si t'has de passar 2 hores en la graderia que no està coberta, òbviament la pluja va calant.
1: Necessitem un home de l'oratge. Javier Subirà, Txelda, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, què tal? Molt bona vesprada.
1: Home de l'oratge, plou o no plou en Elda?
3: Uf, està...
1: Està la cosa
3: estan,
1: mal, eh?
3: Els núvols estan... tenen mala pinta, saps?
1: Sí.
3: No sé si pararan, però bueno... La veritat que sí que és de veres. Al vindre per aquí sí, han trobat prou d'aigua i de moment així ara no plou. Anem a esperar que durant el partit plogui el menys possible.
1: Bueno, esperarem. Què esperem de l'Eldense de Javi Calleja, que des de que ha plegat ni una victòria?
3: Pues que té que començar a ressuscitar, no? Efectivament, són 2 partits en els que no ha pogut aconseguir la victòria i té que anar eixint, no, de la situació, però bueno, tampoc és fàcil avui davant un Oviedo que porta 2 setmanes també en un bon resultat i anem a veure, no? Però està clar que els 3 punts haurien de quedar-se avui així a Elda si vol des de l'ego eixir de la situació en la que s'està.
1: Bueno, has vist l'alineació que trau Javi en el dia d'avui, té problemes en atac l'equip, no? El Deportiu.
3: Sí, efectivament, no? És lo que està costant, no? Encara que, bueno, ahí està Nieto, que és un golejador que ja va estar així també i va fer unes grans campanyes, però ha estat a l'Andorra. I, bueno, després els mitges puntes, pues, bueno, també tenen que ajudar, no? Anem a veure si són capaços també d'arribar a l'àrea. I, bueno, i tot va dependre també. Al final, si domines el centre del camp, lògicament podran tindre situacions de gol els jugadors. Tots sabem que Fidel és un jugador que sempre, a la fi, és un molt bon jugador en l'última passada. I anem a veure també, no? si Javi està en una bona forma, si Baldo també està bé. Avui també veig que apareix Macho, que mos agradava molt sempre la seua tasca en el centre del camp. Però bueno, anem a veure, no? Els partits ja sabem que tots són diferents i a la fi anem a veure si és un partit de cara per a l'Eldense i que se pugui aconseguir els 3 punts.
1: Aprofitant que no hi ha lliga en primera divisió, hi ha alguns partits amistosos, com per exemple hi ha un Deportivo de la Coruña o Porto, que el descans està 1-0, i està jugant-se també un Real Societat Atlètic de Bilbao, que està 0-0 en el marcador. Així que línia oberta, cerqueta oberta, amb Javier Subirats i Álvaro Molina en el nou Pepico Amat per eixe Eldense Real Oviedo, que comença en 38 minuts. Quan ha plegat així a la ràdio, he vist a Nacho Rodilla i m'ha dit, pega-li la volta a la classificació de l'Eurolliga. Pega-li la volta i veuràs qui és el líder. Nacho, aquestes coses...
4: Mirada per baix, no?
1: Te sorprèn veure el Real Madrid QR de l'Eurolliga?
4: Jo és que el que he vist del Real Madrid... Sorprèn. Però he vist que no està en les mans de Pedro Martínez. I no sé si m'explica. És a dir, l'equip no el maneja ell. El maneja quan estan els jugadors que no són eixes primeres espases dels últims anys. I ahí, en Teo Maledon, en l'arribada de Luca Bocabarot, ahí domina l'essència de Pedro Martínez. Però en Campazzo, en pista, en Gavi Dec... És que vaig veure coses que pensava, ostres, és que semblava que jugadors no volien, i aquests jugadors en la rotació no volien. El Madrid està palmant de 20 punts. Se refà en el tercer quart i empata el partit, no, se fica per davant,
1: sí, sí.
4: En un ratet. Volteja la rotació, l'estira Pedro, l'estira per allargar aquest bon moment, i quan entra Campazzo, quan entra Gavi Dec, quan entra André Feliz, és que l'equip se desmorona. Clar, què passa? Que aquests jugadors venen de ser primeres espases i ara han passat a una segona línia en Pedro Martínez. Bueno, sorprèn, però també te dic, Pedro, més cabut que Pedro no n'hi ha, eh? I Pedro, no, no, i Pedro va incidir i va insistir, per tant, bueno, el Madrid evidentment va mirar cap a dalt, però és cert que ara un 0-3, un rosco ja en la classificació, pues te fa mal.
1: Ah, ahir va ser una derrota molt dura, eh?
4: Molt dura.
1: Donava la sensació, veies acabar el tercer quart i que els passaven per damunt, eh? Que el Madrid anava com un avió, però comença l'últim quart, crec que feren un punt en els primers 3 o 4 minuts,
4: sí. I
1: a partir d'ahir, partit perdut.
4: Hi ha una situació que és una... el Madrid crec que està en el més 2 i se li agota la posició a Hapoel en un segon i algo i treta de fons, i està Campazzo en pista, ix per a fer una acció ràpida, crec que és Misic,
1: sí.
4: I Campazzo li fa una falta de tio, de no estar, sí, ficat en la faena.

0: fa una falta com espentant-lo per baix quan l'únic que té que fer és acompanyar en un com a llalgo i el tir puntejat, és impossible regalar res. I ahir els gestos de Pedro ja eren nichos de tensió, de què fas, de com pot passar aquestes coses. I aquesta acció és una xorrada, però aquesta acció li torna a donar espenteta a Hapoel, se creix i després el Madrid, l'últim tram o el tram ixe moment del principi de l'últim quart és desastrós, clavat en anotació. I bueno, pues això que te deia, que no el veig en la frescura. Veig momentets, perquè jo momentets sí que és cert que hi ha jugadors que encara estan fresquets i que viuen de lo que Pedro està traslladant, però la resta estan un poquet fora.
1: Te sorprèn que Misic siga el jugador millor pagat d'Europa?
0: No.
1: No, veritat.
0: No me sorprèn, la veritat. És que
1: el veu...
0: Me sorprèn lo de la temporada passada de Misic. Sí, que
1: no
0: jo pensava,
1: tan bé, sí.
0: Com pot ser que Misic... Pues també jo crec que tot li va afectar, el ser el millor pagat, el ser un poquet el jugador que arribava a Hapoel per aportar-lo a cotes més altes. Però el que fa ahir la primera part és d'exhibició. Porta el partit en vol, quan volia arrencar arrencava, quan volia desestabilitzar i parar-se i clavar-la a la mitja o llarga distància ho feia. Bueno, em sembla un jugador de primeríssima línia i Hapoel pues, torna a ser això, pues, un equip que és perillós i que guanyar-los és una feina complicada.
1: Acaben els partits en la Lliga de Nacions, en la Lliga C, en el grup 2, final en el Xipre 2, Armènia 0 i en el Letònia 1, Montenegro 2. La victòria de Montenegro, que el col·loca en 9 punts, la victòria de Xipre, que el col·loca segon amb 4. Actualitzem també el marcador en futbol sala, minut 16 de partit en Mallorca, Palma 1, acaba de marcar el primer gol, Peníscola 2, havien marcat abans Sancho i Quintel. Així que minut de 7-3 per al descans, 1-2 en el marcador del pavelló de Palma. A més, en tenis taula, pendents de l'Alacant, que està jugant el tercer set del quart partit. Fins ara tot perdut, 0-3 està caigent i 2-0 per també Rasmussen este quart partit davant de les Heras. Alguna novetat? 32 minuts per a que comenci el partit en el nou Pepico Amat del Balonina.
2: De moment només tenim els 4 porters, els 2 titulars i els 2 suplents que estan ja calfant sota la gespa i deixen que compte que el porter titular de l'Oviedo, que és Aaron Escandell, està lesionat i avui debuta Narváez amb 24 anys. Li ha arribat l'oportunitat de debutar en el primer equip en esta 8ª jornada, com diem, és una baixa molt significativa per al conjunt de Julián Calero, mentre ja hi sent els 10 titulars de camp del conjunt asturià. I falta que isquen els del conjunt blaugrana, que és el que volem nosaltres, que encara no necessita calfar. Per de moment, preparatius, continua entrant la gent. Mitja horeta perquè comença este partidàs entre el Dense i l'Oviedo.
1: Així que és una de les notícies de la jornada. El porter de Carcaixent, Escandell, que no podrà estar en la formació titular del Real Oviedo. La salutació entre Tony Parker i el tècnic de València Bàsquet, perquè en minut i mig va a començar en busca del 3-3 de l'equip taronja, que avui vestirà de...
3: Bueno, pues estrenant equipació de blanc. Ara donarem detalls d'aixos matisos de colors que pot tindre l'equipació de València Bàsquet, però avui estrena la seva equipació blanca i ja té quintet triat per part de Xavi Albert, en TJ Shorts, en Cameron Taylor, Nate Rivers, Mario Sansuperi i Nicolà Mirotic. És el quintet de València Bàsquet per enfrontar-se avui en Lyon a Asbel Villerban.
1: A veure si té prou protagonisme en la jornada d'avui el conjunt, sobretot el joc interior, no?, de València Bàsquet. Per a mi està a rodilla ahí la clau.
0: Sí, ahí és on està la clau. És evident que també pues la presència de Mirotic és per anar i a donar-li els galos que li corresponen. Rives, que és un jugador que aquesta temporada té que anar una altra vegada a més, no? La temporada passada va ser bona, però també en algun moment un tant irregular. Té que anar a més. La figura ahí baix de Saco, que és importantíssima perquè no tens massa peces, i després lo de Mario Sansuperi, que li estan donant corda, volen que el nano acabi de trencar barreres i que vagi cap amunt, perquè és un nano en moltes condicions, i que li estan donant sempre minuts d'eixida acompanyant a TJ Shorts.
3: per part d'Asbel Villerban, en Miles Cale, també en Bozgach, Joel Bolomboy, en Tremont Waters i en Jay Crowder. El quintet de Tony Parker per a este partit, esta tercera jornada d'Eurolliga. Cal recordar també, Nacho, que Asbel Villerban ha començat en una victòria i en una derrota. Els deberes quedaven per a Panathinaikos.
0: Clar, que la

0: derrota contra Panathinaikos es obligada, esperaréis, ¿no? Sí. Porque bueno, todo
1: sería sorpresa lo contrario, ¿no?
0: Y que es que Panathinaikos, cuando fica la maquinaria, vi un ratet y he visto también pues un poco el repertorio de Panathinaikos, que es tremendo, lo que fica en pista. Y bueno, un Asbel que no va a tindre la capacidad de competir ese partido, pero la victòria que té li dona un poquet, pues, ixa normalitat en la classificació. I anem a veure, bueno, en la figura de Crowder i de Patty Mills, jo crec que està la notació, la facilitat per a generar. Després, Bolonboy és un interior, un fals 5 o 4 i mig, que corre bé la pista, que és un tio intimidador. Bueno, és un jugador per a... O sigui, més de presència defensiva, però que li dona aquest puntet físic o atlètic a aquest equip, que busca això, busca un xoc dinàmic, busca la frescura, i que el bàsquet, igual que a Dale, li va el rotllo este de velocitat, pues va tindre que estar també molt atent en el balanç defensiu.
1: Tot preparat per a que comenci el partit en esta tercera jornada de l'Euroliga. Preparats estan per a el vot inicial Nate Rivers i Bolonboy per part de Asbel, el baló a l'aire i la primera pilota és per Asbel Villerban. Aquesta primera possessió que ja mantindrà l'equip francès. En defensa ja Marius Ansuperi, que associ Nacho està fent-ho bé. La tasca defensiva de Marius Ansuperi...
0: És que té moltes cames, moltes cametes, molta capacitat
1: Crowder
0: física.
1: Crowder dins, la primera de Jay Crowder. En ese revers que anota a una cama, 2-0, el marcador a favor de l'equip francès.
2: Com m'agrada que un equip jugui de blanc i l'altre de negre.
1: S'agraeix, no?
0: Mola.
2: M'encanta.
0: Mola.
1: I com? L'esmaixada ara de Nate Rivers en la bona passada per part de Mario Sansuperi dins de la pintura, 2-2 al marcador. Resten encara 9 minuts 20 segons per acabar el primer quart.
0: Dóna-li velocitat, tenir ese pick and roll, la caiguda rapidíssima de Rivers ahir, el troba molt bé el xaval Mario Sansuperi.
1: Ara és el moment per a l'atac d'Asbel. Jugant per fora Crowder, entrega la pilota cap a Patty Mills. Ja anant al cantó per al llançament de 3, el triple que no entra i el rebot és per a TJ Shorts. Com diguem, estem estrenant equipació en València Bàsquet. Encara no havia jugat en esta temporada esta equipació blanca. Se llança el triple, ara marxa en superi, però era molt complicat el principito. I plega el Asbel en ixe rebot que agafa Crowder, que se la va a jugar de 3. El triple no entra, el rebot espera Cameron Taylor, el toca en última instància el jugador de Asbel, Bozgach, i serà pilota per a els francesos.
0: Sí, perquè s'ha confiat.
1: El rebut, sí.
0: Acaba colpejant-li a Dey, Bozgach, que va ahí per darrere, estira els gacheto brazos, fica un poquet en, no complicació, però sí en el dubte, i se li acaba escapant ahí la pilota Cameron Taylor.
1: Así que en marcha ya Asbel, pilota desde la línea de fons, trobant en el cantó, alliberat, ahí ben hecha molt bé la pilota per ara, el triple que no entra tampoc per part de Miles Kale, i la pilota Fabrice en ese rebota València Bàsquet, ahí va TJ Shorts, la pilota de TJ Shorts es queda curta, no? De fica en el top.
0: Jo diria que falta, perquè se ha quedat molt curta i la pilota no semblava que la frenava, sinó que era un poc més colpejar la maneta.
1: Tampoc l'ha demanat,
0: No l'ha demanat, però des de la banqueta sí que veia jo a Xavi dir que colpejaven ixa mà que buscava el llançament.
1: La pilota per Asbel, la bombeta que acaba dins per part de Tremont Waters.
2: La segona ajuda, Quan ells guanyen avantatge després del pick and roll frontal, té que vindre més ràpid, ixa segona ajuda.
0: I ja veurem que té problemes València Bàsquet en ixa situació, de tàctica.
1: Des de sa casa, el triple de Nate Rivers per a pegar-li la volta al marcador, 4-5. De moment, mana València.
0: Marisa Vázquez, que en el xoc interior, ofensivament, és un equip molt versàtil. Els dos jugadors poden estar visquent en la línia de 3.
1: L'acció en ella passada, no? Fa la finta, troba en el cantó, Miles Kale de 3, el triple.
2: Bona
1: la resposta immediata d'Asbel, 7-5 al marcador.
0: Bé elaborat, esperant la cantonada, i ara li pillen ahí a TJ Shorts.
1: En atac de TJ Shorts, després d'atropellar a l'alert nord-americà Miles Kale.
0: Que està per a d'això també, La última langatilla és del triple, en aquesta mecànica seua, no? De necessitar espai, d'armar el braç en relativa paciència, que pot ser fiable a peus parats, però que defensivament, mira qui li estan achuchant a TJ Shorts, pues a Key per a que li apretar a tota la pista.
2: Està parlant Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol de futbol, després de que en la jornada d'avui anem conegut que hi ha canvi de valencià per valencià, no? La selecció se n'ha anat Ferran Torres i ha cridat per primera volta a Carlos Espí després dels 5 gols que va fer ahir amb la selecció sub-21.

0: Esmaixada en l'alley-oop per part d'Asbel per a tornar a ficar-se per davant 9-5 al marcador. Ara Steve Shorts, el que vol arrencar la moto, troba en el cantó a Mirotić, fa volar el seu parell, el triple de Mirotić, tricola dins el triple de València Bàsquet.
1: De manual, eh?
0: Ahí... Donen de dos.
1: Perquè sobre la finteta li obliga un poquet a menejar el peuet, no? I això és el que propicia que siga de dos, però d'experiència, eh? Fas enlairar al teu jugador i trobes la llarga distància.
0: I ha fet volar ahí el seu defensor, un Nikola Mirotić, que no sé si a tu també, Nacho i Luis, a mi m'ha sorprès l'estat de forma, vull dir, el que està aportant, no? En un moment en què jo esperava més poquet a poquet, però és que, clar, té molta qualitat.
1: Està ficat, i quan uno d'esta qualitat està ficat, se va enganxant. Ella a la presentació va dir, no, és que es veig els companys córrer i no arriba, diguem, no? Jo crec que esta dinàmica d'entrenament també de València Bàsquet l'ha obligat a ell, no? A poquet, accelerar un poc el procés d'adaptació a lo que vol Xavi.
0: 9-8 al marcador, l'agafa el Dimoni per a fer la safata TJ Shorts per a tornar a ficar per davant a València Bàsquet en esta acció 9-10. Defensa ara l'equip de Xavi Albert, bé les mans ahí a punt de furtar la pilota de Mario Sansepery, el Principito té una altra cosa, no, però intensitat defensiva sí que li aplica la pilota ara per a que s'invente l'acció Miles Cale, però no entra la pilota i el rebot espera novament València Bàsquet. Cameron Taylor de 3, el llançament
2: no,
0: de
2: Carlos Noval.
1: Falta.
0: Hi havia falta prèvia
1: de Bolomboy, no?
0: Serà valor per a València Bàsquet des de la banda.
1: Sí, la última acció també de Asbel forçada, velada defensa de València Bàsquet, perquè obliga Asbel a tindre que jugar prou més enllà de la línia de 3 punts, no? Portant-los a 9-10 metres, i això obliga, pues, a que després les accions siguin més forçades, bona disposició defensiva.
2: I entra Pati Mills.
1: I entra Pati Mills, sí.
0: Ahí está,
1: mira,
0: 38, crec que
1: 38
0: són.
1: 38 tacos, sí.
0: I llegia esta setmana una xerrada que feia, que vol estar en els Jocs Olímpics de 2028.
2: Si es cuida, estarà.
1: Estarà.
2: Perquè qualitat té de sol. Sí. Per a jugar amb Austràlia, no?
0: Clar. Errada ara del València Bàsquet en l'entrega. I és el valor que es perd per línia de banda. Per tant, serà pilota per Asbel. Sí, i veiem una cara
1: no,
0: de dolor.
1: Ha rectificat en la situació. Mirotić. Xafa, però el tir recula. Tres, eh? Sí.
0: Clar, em semblava que era triple, però li han donat de dos. 9-10 al marcador, mana de moment València Bàsquet, que està per un davant.
2: Ui, quina errada.
0: Errada en l'esmaixada.
2: Què passa en l'anella de València Bàsquet? L'altre dia erraren tres esmaixades, avui la quarta.
0: I no és habitual, però Jay Crowder errar una esmaixada. Ara la errada és de Cameron Taylor, que ixe rebot afavorix finalment a Asbel. Serà el propi Crowder el que traurà des de l'any de fons, però acabem de veure com se li ha esbarat la pilota en eixa esmaixada a Crowder.
2: En futbol sala s'aplega el descans en Mallorca. Palma futsal 1, el gol d'Ernesto. Peníscola 2, els gols de Sancho i de Quintela.
0: Ara, home a terra per part d'Asbel i canvis per part des de Xavi Albert. Entra en pista un home que fa uns mesos pensaria que aquesta seria la seva casa, Harmony Brooks.
1: Sí, i que tant València Bàsquet ha arribat cedit, no? Perquè tenia aquest contracte firmat en Asbel, però que és una peça importantíssima, defensant ara a Pati Mills, que l'engatilla.
0: De Pati Mills per a tornar a fer Asbel per davant del marcador, 12-10 en el moment per a Mari Moore, també en pista, allà va Mari Moore, la pilota per fora per a Dylan Osetkowski, que entrega la pilota per a Cameron Taylor, novament per a Dylan Osetkowski, fa la finta en el llançament de 3, se la pensa, no li té cap company a qui entregar la pilota, té que trobar algú. Dylan a punt de minxar-se la pilota, troba a ningú,
1: sí,
0: i serà
2: pèrdua
0: de València Bàsquet, i per tant recupera la pilota de l'equip francès.
1: Sí. 5 segons, se la menja, no la llança de primer, és que és el que té que fer, executar aquest primer llançament, després li apeta ahí molt de gats.
2: El moviment de saco lamentable, eh?
1: És que on va saco, no, és que on va, és que li fa dificultar la passada. El que tens que fer és tirar portes enrere, allunyar-te de la pilota, però i més un gran.
0: Ara el valor per Asbel, novament, jugant a Botkach. Combinant en Crowder, que s'alça. Quin
2: llançament
0: més estrany per part de Crowder, que sí, efectivament, buscava el contacte. No ha caigut ahí València Bàsquet en la trampa, i ara és Nilsaco el que fa pràcticament de base, jugant en el pick and roll. Ahí està Nilsaco, obrint cap a Dylan, no sé cos, qui llança el triple no entra, el rebot espera que el lluite Saco i se'l queda Asbel. Se'l queda Asbel, 12-10 al marcador, 4 minuts 43 segons, si s'acaba el primer quart, ataca Asbel. Ho fa per fora, Pati Mills, novament de 3, el triple no entra, n'hi ha falta. N'hi ha falta de València Bàsquet, que intel·ligent també, quin IQ té. En este cas, Pati Mills, que li treu la falta a Harmony Brooks.
1: I que este té galos també per a que els àrbits el respecten i la mínima maneta, doncs, pues, la penalitzen, no?
0: Mínima, en esta situació. mínima.
2: Per a mi no és falta, eh?
0: Clar, és que és molt
1: ja, però, mínima, tu, però és que este se diu Pati Mills.
2: Sí, sí, claro, sí,
1: i al final, l'acció d'abans, que és la que vol traure Crowder en ixa falta, quan li fica la maneta...
0: Pareguda. I busca...
1: Però fixa't, és pareguda. Sí, sí. No, no l'assenyalen, no, en este cas. Pati Mills, que sabia que podia traure en la picaresca un poc ixe contacte, i els àrbits han picat.
0: Té que ser ixa diferència de vora... Te diria que són 80 partits els que tenen de diferència en NBA, perquè en aquest cas de... El tema de Xavi Verde. Take it, really, Chad. No, no doubt in this. Because don't take it this, like, go for another situation like we are not comfortable to play. Take the easy shot and go everybody for the offensive rhythm. It's a teamwork. Close to him in every offensive screen with Patty Mills. But we need jump to the ball. We need the step up. We need to involve three guys in every offensive screen situation. Remember, inbounds, inbounds. Go for the stagger. But in every situation, he scored first one, fall second, and looking for continue for the Pati Mills. So teamwork with him, okay? Go!
2: De la segona ajuda, tres homes cada volta que hi ha un bloqueig per a Pati Mills.
0: I està insistint en el treball en equip Xavi Albert també, eh?
1: Sí, és que aquesta situació defensiva, perquè estan ficant aquesta seqüència de bloquejos, un Steiger, no? Que són un parell de bloquejos consecutius per a que isca en ventatge Pati Mills, i el que demanda no tan sols és la defensa del jugador que està en valor, sinó que sobre les ajudes, sobre les fintes, sobre anar a voltejar-te un poc sobre la figura de Pati Mills, pues que dificultes ixa execució de llançament.
2: Vincent Collet.
1: Sí, sí, el ajudant de...
2: Sí, el seleccionador francès és l'assistent de l'entrenador de Villarban.
0: És el que té, no? Els rols, no? I, sí. I el aura. Entra a vista el Potro Corbalán.
1: Però diu molt a favor de Tony Parker, perquè sí, pot sí. buscar a qualsevol amigatxo, fiqués a un primer espasa.
0: El primer tir lliure dins per a part d'Asbel, 13 a 10. Anota el primer Pati Mills, en qui enfocava també totes les tasques defensives Xavi Albert en eixe temps mort, eh, Nacho? Sí. Anota el segon Pati Mills.
1: I que Brooks en eixe dos faltes, perquè està endarrerit un poc en la eixida sobre els bloquejos, però també és cert que no pots focalitzar tan sols en la seva figura. És a dir, la resta té que estar un poc pendent també, no? D'aixes accions que se preparaven.
0: Anota els tres.
1: Les dues vegades que ha tret profit han sigut semblants, eh? S'amaga a l'esquena, rep ixe Steiger per a penalitzar. Ja,
0: que veurà. Troba el corredor central Omari Mur per anotar i per a retallar distàncies per València Bàsquet.
2: Jugador clarament infrautilitzat per a mi.
1: Sí.
2: En les condicions que té Mur.
1: Ara ha agarrat els galons des de la posició de base, eh? Sobretot sí. en Xavi i en tema Eurolliga.
0: Però, Nacho, per absència de... No per...
1: Ja, però al màxim nivell...
0: No sé si està
1: és el que diu Lluís, és un jugador que pot, per camp, es pot rendir.
0: Crowder, altra vegada.
2: Cistello.
0: 17-12, mega puntejat en el cas de Crowder, però li té igual. Allà va, novament València Bàsquet en Omari Mur, en la creació cap a Dylan Ossetkowski per a Josep Puerto, el capità. Que no troba l'espai, que té que trobar novament les mans d'Omari Mur en ixe oferiment, en l'ajuda, novament per a Puerto que vol percutir, ahí està en la passada cap a dins per a un Nilsaco que no la pot arreplegar i que la pilota favoreix novament en el rebota a Asbel, allà va Crowder, no entra la pilota, el rebota és novament per a Asbel, des del cantó el triple dins. El triple dins d'Asbel, el triple que porta ja cap als 20 punts a l'equip francès, 20-12, i torna a notar Pati Mills.
1: El valor dividit, ara Omari Mur buscava un poc la penetració, troba la falta. El valor dividit no és que se'l trobe Asbel, és que se tira més Asbel a pedir-se valor. La penetració de Crowder, que és en la finalització, que no acaba notant el rebot ofensiu una altra vegada per a Deix, i tu estàs en igualtat numèrica en quant a disposició de jugadors i rescaten aquest valor per a donar-la a la cantonada i que l'engatilla ahir Pati Mills.
2: I Mills i Xin des de la banqueta no ho
1: posa. Dos roscos ja.
0: És que la replegava sense cap problema Hugo Besson per entregar-la cap a Pati Mills. Ara n'hi ha, o demana, en este cas Corbalán falta, però, com diu Lluís, efectivament és valor per Asbel des de línia de fons.
2: 20-12 és el primer clar avantatge per a l'equip francès davant d'un València Bàsquet que s'ha parat en atac.
0: Marca la jugada Besson,

0: Defensat per Josep Puerto. I ajuda ahí en el bloqueig Nate Sestina. Unes València,
1: Unes València,
0: la pilota. Recupera Puerto. El balón per Omari Mur. Allà va Omari Mur. Se la vol inventar. Troba en el canto a Dylan de 3. El triple no entra. El rebote espera Puerto. Però se'l queda finalment Asbel, que llança el meló per a Sestina. Sestina contra Mur. Cistelló i 2 més 1 per a Sestina. Anirà el tir lliure en Nate Sestina després d'un cistelló en aquesta acció d'Omari Mur defensiva, que finalment contacta amb el ex València Bàsquet, 2-1.
1: Osetkovski no pot errar eixos llançaments lliberats.
0: Bo.
2: No.
0: Si este jo desestimo.
2: A part és que hi viu d'això, és un jugador que necessita de la parcel·la ofensiva, no? I que té eixe punt de qualitat. Darrere costa més, però ahí té que sumar i ha tingut dos llançaments pues, pràcticament iguals.
0: Ve d'estar bé l'últim partit de sí. d'Eurolliga, però, clar...
2: I fixa també que parlàvem en el tema de... Perquè València Bàsquet que busca aquest ritme o aquesta dinàmica, però és que tu, el rival també te respon. I en el balanç defensiu estàs tenint molts problemes, diverses accions semblants que ho està aprofitant Asbel per a tindre este més 10.
0: Tens mort en pista, 22-12, guanya per 10 Asbel.
1: Mentre que fan el Deportiu Eldense i el Oviedo a 14 minuts per a que comence el partit, Álvaro Molina.
3: Encara estem en aquest temps de calfament, de trobar sensacions i també agafar calor. Per cert, uns 20 graus farà avui en la Ciutadella, i si no plou, que de moment no està ploent, és una sensació tèrmica per a la pràctica esportiva molt, molt bona. Continua entrant la gent, ho estàvem comentant ara en Subi, estarem segurament lluny d'aixòs 4.000 que sempre acostuma a tindre el nou Pepi Comat. Continua entrant, com diem, però segurament es quedarem lluny, Subi, d'aixòs 4.000.
4: Sí, sí, perquè està clar que el temps condiciona molt als aficionats, és una hora també bueno, que en l'horari també laboral, que li costa més a la gent anar, i però sobretot el temps, no? La veritat que ara pareix que ha mainat, que no plou, que fa bona temperatura, i bueno, la veritat que sí, a Elda també els que venen d'ací venen caminant, o sigui que tampoc és que li costa molt arribar al camp, no? Però bueno, poquet a poquet es va animant, no? Jo crec que comentàvem que n'hi havia molt, molt poqueta entrada, però vem que poquet a poquet va arribant la gent i anem a veure si pot tindre el suport de l'afició el Dense.
1: Més enllà de l'encontre d'avui, que esperes, Javier Subirans, de l'Oviedo de Julián Calero, l'exentrenador del Llevant, clarament un aspirant a pujar a la primera, no?
4: Clar, és un aspirant, no? A més, un entrenador en molta experiència, que ja sap lo que és estar en esta categoria i a muntar, i bueno, i després els jugadors tenen molts jugadors importants que s'han quedat, té un bon porter, encara que avui no pot jugar, però bueno, té un equip jo crec que prou consolidat, i des de llavors té una gran afició també, i és un dels equips que lògicament lluitarà per a l'ascens.
1: Efectivament, Javier Subirà, has fet un xiquet. Enhorabona, Felicitats.
4: Moltes gràcies.
1: Gràcies, amic, un abraç. En el dia de l'aniversari, Javier Subirà, quina millor manera de celebrar l'aniversari, que vindre a la ràdio, anar al futbol.
2: T'has d'avorrir, Subi, i han dit, pues, para celebrar-ho...
1: No estarem millor.
4: Clar que sí.
2: Felicitats.
4: Què anem a fer? Què anem a fer? Gràcies, moltes gràcies.
1: Javier Subirà, que en un instant ens acompanyarà en el partit. Ha fet el tiro i adicional el equip francès, li toca l'atac a València.
0: El triple de Josep Puerto, que vola cap a dins per al 23-15 al marcador. Encara queden 2 minuts i 15 segons per acabar el primer quart, però està manant i jugant algo millor Asbel Villerban. Ataca l'equip francès. Ja fan pista, aixint cap a fora per un Pati Mills, que està a punt de fer camp enrere. El defensa Gonzalo Corbalán, novament en l'ajuda de Jaciel Rivero. Ara se llança el tir sobre la botxina Pati Mills, però el rebot afavoreix a Miles Cale.
2: Fas una bona defensa, aguantes bé l'acció de Pati, bueno, col·lectiva d'Asbel. Aguantes a Pati Mills i després regales una segona oportunitat.
0: Quin cistelló acaba de fer Fotso Dada.
1: Ens guanyen per 10.
0: 25-15.
2: Que té poderío, Fotso Dada, en quant a cames, ja acaben de veure i s'ha facilita per a penetrar.
0: Puerto de 3.
2: Vamos, Puerto.
0: Triplas de Josep Puerto, 25-18.
1: El Musaf és el rescat.
2: El rescat total, perquè necessitem de la seva maneta, de la seva fiabilitat, i en dos situacions d'esperar-la, d'engatillar-la, però en valor doblat.
0: És l'experiència també que necessitem en València Bàsquet en este tipus de partits, en este moment de partit. Tra el triplàs també per part d'Asbel, que no deixa respirar a València Bàsquet. Torna al més 10, 28-18.
2: És que no te pots descuidar, està fent una anotació.
0: Espera, que Porto, bueno, el tercer consecutiu, 3.
2: Oh, oh, oh, oh.
0: porta 9 punts en un moment. Triple de Josep Puerto, 28-21, Nacho.
2: A la resposta de Besson, dice triple anterior, pues mira, el tercer de Puerto per a agafar-se, és el jugador que està tirant ara de l'equip.
0: Defensa Puerto Besson. Ataca Svel, 39 segons i s'acaba el primer quart, 8 de possessió, juga al cantó, novament el llançament de 3, triple.
2: Tu fiquem tot a bé.
0: És la festa del triple.
2: I Vespons, que és un jugador que no té massa fiabilitat, o no és una... El seu físic és el que li otorga un poc d'aquest poderío, però...
0: Arrancó Mari Mur, la safata, li fiquen el tap i erra en el rebot Nate Rivers i es queda la pilota. Finalment Svel, 15 segons i s'acaba, és l'última possessió d'este primer quart, 31-21. És un més 10 per a Svel Vilerban, que se la vol jugar en estos últims 7 segons. 5, 4, Besson, cap a dins, la safata de Besson dins, Cistelló i s'acaba el primer quart. És un 33-21 al marcador. Està, de moment, en moltes millors sensacions al Svel Vilerban davant València Bàsquet.
1: Ens estan pegant una pallissa.
2: Sí.
0: No volia dir-ho jo, però...
2: El marcador te ho diu tot. O sigui, t'han fet 33 punts en el primer quart. Xavi Albert, el que té que fer és pegar-los un apretó, perquè ofensivament València Bàsquet ha trobat recursos, ha trobat les seues cosetes. Errant llançaments lliurats, perquè Puerto t'han jugat d'estos tres, però recordem aquests dos de Osekoski obert, situacions, esta última de Rivers baix de l'anella.
0: Una altra de Saco.
2: Vull dir, al final estàs parlant que tu has... sense fer res, has fet 21 punts i has regalat 3 o 4 accions que te'n podies haver disparat, però és que consentixes 33 punts i després rebotge ofensiu, segones oportunitats, massa facilitat.
1: Així que el València Bàsquet, que perd per 12 minuts davant de l'Svel Vilerban, és moment de repassar de la mà de Caixa Popular, la nostra Caixa Corporativa, el que són les alineacions d'este partit de segona divisió que va jugar el Deportivo Eldense davant de el Real Oviedo.
3: Mentre estan a punt ja d'eixir els 22 protagonistes a la gespa del nou Pepi Comat, estes són les alineacions. Javi Calleja, l'entrenador de l'Eldense, amb Ramon Milán la porteria, la línia de 4 avui espera Ibarrondo, Esmant, Serra i Iker Recio, per davant Guirao i Guille Macho, enganxa Javi Martínez, van d'espera Fidel i Waldo Rubio i en punta avui el davanter Manu Nieto. Per part de l'Oviedo, amb Julián Cadero en la banqueta, juga amb Narváez, que avui debuta. La línia de 4 per a David Jiménez, Dani Calvo, Domínguez i Samu. Per davant, Younes, Villahermosa i Goti. Van d'espera Pablo Sáenz i Alberto Reina. En punta, el davanter Jacobo.
1: Caixa Popular, la Caixa Corporativa, els porta cada cap de setmana en el punt a punt les alineacions dels equips valencians de primera i de segona divisió. Les 8 de la vesprada i 23 minuts. Això és el punt a punt, això és a punt ràdio. Recorden, al descans està guanyant en futbol sala el Peníscola. Està vencent 1-2 davant del Illes Balears Palma Futsal. En contra, com dic, en el descans, quan va començar el segon quart per a València Bàsquet, cal remuntar el menys 12, Salva Gomis.
0: Pues serà tasca complicada, però sí, ja estan en vista els dos equips. I allà va per part de València Bàsquet en Nil Sako, TJ Shorts, en Nikola Mirotic, Cameron Taylor i Gonzalo Corbalán. TJ Shorts arranca la moto, TJ Shorts que vol plantar-se en la pintura. Acció de moltíssima qualitat de TJ Shorts, que més trau petroli, Nacho.
2: Fes el que vulguis, TJ Shorts, perquè, mare meva, se'n va la gresca, se'n va el contacte, se'n l'aire apareix Estina, que li solta el braç per a intentar enfonsar-lo i li trau la falta per a fer un dos mesos espectacular. És que és tan menut que penses, a on va? És que no tenen forma de sostindre-lo.
0: Té aquesta capacitat d'amagar-se, inclús en l'aire.
2: En l'aire, sí.
0: 33-24 perquè anota TJ Shorts. El baló per a Svel Vilerban. 3-3-2-4. Ataca l'equip francès. Ho fa per fora, novament en Besson. Pressionat per Cameron Taylor. Troba ahí la solució ara de Patty Mills. Sempre és una solució. Patty Mills al cantó. Besson novament de 3. El triple esta vegada sí.
2: En sort.
0: Semblava que no, però sí. Entra el triple.
2: I és que Besson és un jugador que ofensivament té maneta, té capacitat i t'està penalitzant també.
0: Lo de Mirotic per a TJ Shorts, 36-24. El més 12 encara regna en el marcador. Cameron Taylor de 3, el triple no entra. Ahí sí que el centre en Yatuno. I el rebot de Nilsaco no entra, però n'hi ha falta. Estes són les que no es poden perdonar, Nacho.
2: Sí, perquè l'acció està feta, és un rebot ofensiu molt bé de Saco i bueno, la pot finalitzar i ahí...

0: I mira, Florian Petrus, l'ex-jugador també de València Bàsquet, sí. I ara està d'assistent com a general manager d'este Asbel.
1: 36-24. I en tirs lliures per a Robocop Sacó. Allà va el francès. El primer llançament dins.
2: Ha millorat,
0: Ha millorat.
2: Ha millorat.
1: Este, jo en pretemporada este i crec que haurà estat molta part de l'estiu a banda de recuperar-se tirant tirs lliures.
2: En tenis taula guanya el quart punt. L'equip d'Alacant ha remuntat el 2-0 Rasmussen, així que encara molt complicat, però encara hi ha vida. Alacant 1, Olot 3. És la jornada inaugural de la superdivisió masculina de tenis taula.
1: Anota els dos, Nil Sacó. Això és positiu.
0: És que ja porta en un parell de partits fent dos, sí. dos de dos, que jo crec que la temporada passada això no ho veurem en tot l'any.
1: Jo crec que no.
0: I ha agarrat almenys una... Encara que ell pues, col·loque les mans com les col·loca, que no agafa el baló un poc per darrere, que és un poquet aixina més lateral, però ha agafat una mecànica. Vull dir que repeteix...
1: Sí.
0: L'any passat semblava que cada cosa, cada acció era diferent.
1: Ara la pilota de Sestina a punt de transformar aquesta acció, el rebote els afavoreix novament per al llançament de 3 i el triple de Miles
2: Cale. És un crac.
1: De Patty Mills.
2: És un crac.
0: És un crac. I tornes a donar l'opció de rebot ofensiu, que és la que li permet penalitzar.
1: La bombeta de tir, el Sara se queda curta i el rebot espera d'ells. 39-26, 8 minuts, 40 segons per acabar el segon quart i hi ha falta de Nikola Mirotić, falta que ha patit en este cas el jugador de Asbel, Tremont Waters. I que, per tant, donarà possessió a l'Asbel Vilherban.
2: És la jornada 3 de l'Eurolliga. Ahir guanyaren com a locals Japó, el Estrella Roja, Bologna i París. 4 partits, 4 victòries locals. Sembla que trencarà la dinàmica del Barça, que està guanyant davant del Besiktas 6-2-7-4. Està guanyant per 12. Mentre que la resta també tenen color local, perquè a més de la derrota provisional menys 16 de València en Lyon, el Partizan està guanyant en Múnich per 3. Panathinaikos està guanyant per 6 Maccabi de Tel Aviv i Fenerbahçe està guanyant per 9 Dubai. El partit a punt de plegar al descans. En un no-res comença el Baskonia Milan.
1: Torna a notar de 3 Patty Mills. El valor per a Mirotić, la resposta per part de Mirotić. No entra el triple, el rebot espera Marisson Superi, que es clava dins la pintura. Valor per a Sacó, que l'acompanya dins. 42-28, però Nacho, este Patty Mills és un aniquilador.
0: Sí, però ja ho ha entès també, que desborda per a tornar a generar cap a fora Besson i torna a reorganitzar. Però és que si saps el que és Patty Mills, com pots anar darrere d'ell en cada situació? És que és el jugador en el que tindries que focalitzar quasi sense ajudes. Tu te despistes, vas un poquet més del que toca i este tio, Patty Mills, és que si ho ha fet això en la NBA, sí. Això que està fent així ho ha fet en la NBA. Te descuides tant que al final, clar, entra en una dinàmica d'explosió contínua.
1: Falta de Bodian Massa davant Nil Sacó, els dos francesos abraçant-se en la pista.
2: Comença la segona meitat en futbol sala el Mallorca i ho fa amb gol de l'equip local que empata el partit. Se li va el 0-2 al Peníscola, minut 3 de la segona meitat, Palma Futsal 2, Servigroup Peníscola 2. Busquem el nou Pepico Amat, perquè ara sí, els jugadors ja estan en el terreny de joc, tot preparat per a que comence el que va ser el nostre partit de la jornada, el partit Bijusa. En la segona divisió va enfrontar Álvaro Molina al conjunt local, al Deportivo Aldense i al Real Oviedo.
3: Ja tenim els protagonistes en la gespa i és jornada de partit gran i és important perquè recordem que l'Eldense està en posicions de descens, que només és una victòria i avui, per què no, ha de ser eixe partit de confirmar les bones sensacions però ja en resultats. Moment ja de sorteig de camp, tenim ja els protagonistes, tot a punt per este Eldense Oviedo.
4: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.
2: Les 8 i mitja de la vesprada, actualitzem el marcador en l'Eurolliga, Salva.
1: 6 minuts, 50 segons per arribar al temps de descans. Asbel 44, València Bàsquet 28.
2: Pepico Amat, Álvaro.
3: A punt ja de començar el partit, s'ha fet eixe canvi de camp perquè l'Eldense li agrada primer atacar en la que és a la part dreta de la tribuna. L'Eldense amb la seua samarreta habitual de blaugrana i el Oviedo amb samarreta color rosa, que necessitaríem així els experts del Puntapur perquè ens digueren quina gamma de color, però
2: està,
3: és un
2: està,
3: toc
2: està, claret. L'expert està, està,
3: sí, sí,
2: està.
3: És un toc claret, però té també toc blanc, mentre ara sí ja comença el partit, ja roda la pilota en el nou Pepico Amat, pilotada llarga del conjunt asturià, primers minuts, Eldense 0, Oviedo 0.
2: Color, Gomis?
1: Jo anava a dir-te rosa xicle, però vaig a tractar de buscar un...
3: Pot ser, sí.
1: És que sembla rosa xicle.
0: Xicle boomer, d'aixos d'abans.
1: Sí, de tota la vida.
3: La primera arribada i el gol de l'Oviedo.
2: No digues.
3: La primera arribada i el gol de l'Oviedo. Arriba la centrada des de la part dreta. Ara veurem qui ha sigut el que ha rematat pràcticament sol. Una altra defensa poc contundent de l'Eldense. Són 30 segons.
5: Em sembla que reina, crec.
3: Fa gol l'Oviedo. Sí, sí, sí, 0-1.
2: Sí, sí. És reina que ha marcat.
3: En altra jugada que segurament a Calleja no li haurà sentat bé, parlava d'aquesta contundència defensiva necessària. La primera arribada, el primer centre a l'àrea, és raset el centre i arriba sol, l'espenta i el primer en el nou Pepico Amat.
2: Primer minut de partit, el gol de Reina per a l'Oviedo era la primera jugada del partit i l'equip asturià, l'equip de Julián Calero en una concatenació d'errades defensives terribles per part del Deportivo Eldense que rebe el 0-1 en una jugada, Javier Subirats, de veres, terrible.
5: Sí, ha marcat el gol en una jugada massa fàcil, no? Ha sigut una centrada molt, molt clara, però no han estat encertats, sobretot els centrals, no? De l'Eldense, i li han deixat una pilota molt clara, no? A Reina, que crec, no? Que ha sigut el que ha marcat, i bueno, la veritat que sempre se diu, no? Que els primers moments ja que tindre molta concentració, els primers minuts, i això és el que no ha tingut l'Eldense, i ara toca remar, toca remuntar, i davant un equip que lògicament haurà agarrat molta moral de només començar el partit, des de luego anar 0-1 el marcador.
3: La primera arribada, com diem, de l'equip de Julián Calero. Ara ja apareix que la pilota comença també a ser per al de Calleja, però ha sigut aixina. El llançament ha sigut del porter, llançament llarg, que es queda en la segona jugada. Arriba la pilota a banda dreta i la centrada i el primer gol en el segon 30. La pilota que espera l'Eldense. A veure si es recupera, perquè la pilota la va per dins. És Javi Martínez que la rep, que vol girar, ja comença a doblar-li per la banda esquerra. És Iguerrecio que la rep, la pot posar. Iguerrecio, Waldo, perdó, continua. Treta de porteria, diu l'àrbit. Però sí, és un moment de començar molt roïn, perquè ja dic, és que l'Eldense no estava donant mala imatge aquests últims partits, però clar, començar aixina i davant un equip com és l'Oviedo, que arriba de guanyar també el derbi asturià, que ve en eixa moral alçada, ara has de remuntar, subi.
5: Sí, l'únic menys roïn que té el que te marquen en seguida és que té molt de temps per davant per a poder remontar el partit, no? Però bueno, davant d'equips de l'experiència de l'Oviedo, pues, la veritat que se fa més complicat, encara que ara han vist esta primera avançada de l'Eldense, una bona incursió per la banda esquerra, pues anem a veure, no? Si se pot refer d'esta situació, perquè temps té de sobra, i el que està clar que quan abans poguera marcar el gol de l'empat, pues molt millor.
2: Te vaig a dir una concatenació de fets, subia a veure què te sembla. Fet 1, sí. Messi compra el Dense. Fet 2, Messi nomena Calleja entrenador.
5: Sí.
2: Fet 3, Messi destituix Calleja. ¿Pot passar?
5: Home, pues pot passar. Poder passar, sí que pot passar. El que si l'acaba de nomenar, jo què sé, algun partit més, tindrà l'entrenador, però des de luego no és una bona manera de començar. Si avui no es guanyarà, des de luego, de 3 partits, 3 derrotes, podria perfectament passar.
2: És una cosa estranya. Bueno, estem en el 4 de la primera meitat. 0-1, guanya l'Oviedo el gol de Reina. Només començar l'encontre. Mentre en França millora o no València Bàsquet en esta tercera jornada de l'Euroliga?
1: No millora, no. 49-34 és el marcador a 5 minuts 39 segons per arribar al temps de descans. Baló per a Asbel, defensant Cameron Taylor. La pilota que troba no en les mans de Miles Cale. En 40, Harmony Brooks, des de la mitja distància, nota novament Jay Crowder.
2: Esta jugada ens han fet 4 voltes.
1: Sí. I sempre el mateix.
0: en este mateix atac te l'han fet abans. Ha fallat Crowder des de la mateixa situació.
1: Sempre el mateix.
0: Sobre el seu propi tir, ha agafat el rebot i acaba traient des de línia de fons. Ja?
1: Ossetkowski de 3, triple de Dylan. Ossetkowski 51 a 37, però
2: el problema no està ahí, eh?
1: Queda molt.
2: El problema és que ens han fet 51 punts en 15 minuts.
1: És que portes una mitja d'arribar a 120 punts en contra, vull dir. És una barbaritat. La pilota ara menjada ràpida per a Cestina, dins la pintura, encara Antoni Ribes, el fa volar Cestina, la bombeta dins a tauler i treu la falta. 2-1, Nate Cestina.
2: Mentre, què ha passat en el da?
3: Primer llançament de Guillem Acho, que ara la posa la treta de cantonada, la trau el Oviedo, però la primera, el primer llançament entre pals ha sigut de Guillem Acho, una bona jugada de Fidel, la tengo que traure Narváez, i també és moment per aprovar el porter, perquè és que ja diem, no ha debutat encara en segona divisió, fa temps que no juga, i al final és una prova, el posar-lo avui així en l'UPP Comat, s'ha de provar, subi al porter.
5: Sí, però bueno, que no estigui jugant tampoc vol dir que sigui un mal porter, veritat. Però sí, efectivament, està clar, no està Escandell i lògicament, pues, bueno, tens ahí ixa possibilitat i la millor forma de provar ixa possibilitat, com bé dius, és la de tirar a gol.
3: Comença a atacar, espera per banda dreta Ibarrondo, que pot arribar a la línia de fons, obre Ibarrondo, la posa per baix, no hi ha remat, primera, també segona, arribada de l'Eldense, ara per banda dreta, 6 minuts, 0-1 guanya l'Oviedo.
2: Futbol sala, minut 9 de la segona meitat, Palma futsal 2, Peníscola 2 en el partit avançat a esta jornada de divendres en l'apertura de la primera divisió del futbol sala espanyol. Tornem a l'Eurolliga, tornem a França.
1: En falta de Cestina sobre Nate Rivers i la pilota, per tant, serà per als llançaments de tir lliure per a València Bàsquet. Recordem el marcador, ja està en bonus Asbel, 53 a 37, 4 minuts 48 segons per arribar al temps de descans.
0: Sí, el que estigui en bonus és...
1: Entre cometes, una bona notícia.
0: Una bona notícia, perquè pots aprofitar-ho, pots anar a sumar fàcil, però sobretot el dia continua estant darrere. No? Ara que també ells s'han sentat a Pati Mills, crec que tenen menys arguments per a tindre una referència clara. No? Estan penalitzant en ixe pick and roll, i ixe continuació, ixe rol a mitjà camí, en la caiguda, però, clar, és que Pati Mills ha dinamitat, eh? El rato que ha estat en pista ha dinamitat esta primera part.
1: Dels quatre que hem destacat en la prèvia, Jay Crowder, Pati Mills, Cestina i Fotsodada, de moment, tan sols Fotsodada està sense assomar la pateta, que és una bona notícia, eh? Rasbel, el rebot espera València Bàsquet, Omar Imur, trobant en el cantó a Dylan Ossetkowski de 3, el triple no entra i l'esmaixada molt bé en el rebot ofensiu de Nate Rivers, per a retallar un poquet més les distàncies, 53 a 39.
2: A veure esta defensa.
1: És moment de defensar i ho fa en intensitat. I a l'home, ahí està Omar Imur, no deixant avançar a Tremont Waters. Li ajuda Nate Rivers, però continua la marca d'Omar Imur. El llançament de Tremont des de 3, triples.
0: És que és triples, eh? Perquè has defensat bé, aguanta molt bé Omar Imur, que en volta d'anar a cap a... Waters el que fa és esperar-lo, tancar-li un poc la possible penetració i fa l'step back, anar cap a dins i cap a fora per engatillar-la.
1: Ara és Omar Imur el que vol percutir, difícil. El que no trau la falta, el que el troba és el rebot de Dylan Ossetkowski, però torna a errar València Bàsquet i és novament baló per Asbel, que ja vol córrer, allà va Waters que encara novament Omar Imur frena, tira un poquet en darrere, troba l'ajuda de Bozgach. Este en Crowder per a Besson de 3, el triple no entra, el rebot espera a Puerto i té que organitzar la jugada del capità.
2: Bueno, ja han defensat una jugada.
0: Sí, ja s'aguanta bé, has puntetat i se llançament.
1: A punt de menjar-se-la. Ahí està Josep Puerto, troba Harmony Brooks, té que aparèixer, eh?
2: Sí.
1: Té que aparèixer Harmony Brooks, ahí està Harmony Brooks de 3, el triple no entra, el rebot espera, espera, deix. El rebot espera que ja carrega ofensiva en Miles Cale. Li ajuda Cestina, es clava per dins, mai esquel, en la mà esquerra, el llançament de suspensió d'insiste jo.
0: És que percutixen i fan forat, i fan forat.
1: 58 a 41.
0: Mai esquel, podràs pensar el que vulguis, però és que toca pintura per a trobar un llançament, una paradeta i un llançament curtet.
1: Ataca València Bàsquet, 58-41, Omar Imur per a Dylan, este novament en Brooks, de que llançar de 3, allà va, Brooks no, fa la finta per a Dylan, i a falta de Cestina, seran tirs lliures per a Dylan Ossetkowski.
2: A 2.40 per a que conclogui la primera meitat. Estem perdent per 17. Mentre el Pepico Amat cal remuntar el gol inicial de l'Oviedo de la Molina.
3: I mentre continua atacant el conjunt asturià, que en eixe gol no s'ha vingut darrere i està dominant la pilota. Ara arribant un llançament ara d'Alberto Reino, que ha sigut tapat per la defensa. És altra vegada Alberto Reina, que és qui juga per a banda dreta, per al lateral, David Jiménez, que ja puja, David Jiménez, davant a Iker Recio, la posa David Jiménez, la de Traure Floris, és man, altra vegada dubitatiu el conjunt blaugrana, i serà treta de cantonada. Molts dubtes ahí en defensa en aquests centres laterals.
5: Sí, l'Oviedo té clar, no especula molt, eh? Busca dur la pilota a banda, una vegada està en banda a la centrada, i buscar el remat, no? En prou rapidesa, no?

0: no és dels equips que està, que toca molt en el centre del camp, sinó que busca la banda i després buscar la centrada per a buscar el gol.
1: Ahí tenim eixa treta de Cantona davant dels jugadors de l'Oviedo. A veure qui la posa, perquè s'ho prenen també en molta tranquil·litat. Mentre arribem ja al minut 10, 0-1 està guanyant l'Oviedo. En eixa gol, en el segon 30, la centrarà en la cama esquerra. És Villahermosa que la posa el primer pal, el remat fora. El remat fora, la gent que es posa les mans en cap, perquè era el segon rematada altra vegada guanyant en eixa centrada lateral i a punt de fer el segon l'Oviedo.
2: De miracle.
0: Sí, bueno, ho han fet molt bé. La veritat que el golpeig del córner ha estat molt bé i després s'ha avançat, no? Entonces, bueno, el defensor el que tenia que fer és intentar, no? Que no s'avance, però la veritat que l'execució de la treta de Cantó ha estat molt bé.
2: Llunes, de cap, en el primer pal, avançant-se a tots, pues ja dic, de miracle, no ha fet el 0-2 el rei a l'Oviedo. En 5 minuts comencen en la Liga de Nacions, el Bèlgica-Turquia, el França-Itàlia, l'Hongria-Geòrgia, l'Ucraïna-Irlanda del Nord, el Bòsnia-Herzegovina-Suècia i el Polònia-Romania. Mentre en bàsquet, últims 2 minuts de la primera meitat, València perd per 16.
3: I acaba d'errar els dos tirs lliures el Papi Rivero. I la pilota espera Asbel, però com dius, Lluís, moment clau de partit també, perquè és un 58-42 i és moment crític per a València Bàsquet.
2: Per cert, que li han ampliat el contracte de Rivero, no?
3: Sí, es queda esta temporada, correcte. Era un contracte temporal i han ampliat fins a la fi de la temporada i jo crec que, com sempre diu Arbalejo, la plantilla està oberta, n'hi haurà més canvis.
4: Sí, hi haurà més coses, però se ho està guanyant, perquè està agafant ahí un poc de rotació i ara sí, que
2: una verbena, la defensa de València és una verbena.
4: Sí, és una verbena perquè sobre la treta de fons, bloquejos que primer ahí Asbel pensa en rebre, no, és que s'entra també en ventatge Besson que se xira, col·loca els peus, sí, que no té res que fer, no té davant ningú jugador, arriba en darrere de la defensa per a enxufar-la i tornar el més 18 per a ells.
3: Eu para Xavi Albert, és més 18 per a Asbel Villerban, però estem en un marcador que podria ser perfectament de tercer quart avançat, eh? I estem encara en el segon quart. És un 60-42, és que vas a un promedi de més de 120 punts encaixats en este partit.
2: Així que el València Bàsquet, que va fatal en França, tampoc van bé les coses per al Peníscola, perquè li remunta Palma. Estava guanyant 0-2 l'equip castellonenc, però l'equip de Palma fa 3 gols consecutius. Estem a 8 minuts per a que conclogui el partit. Palma Futsal 3, Peníscola 2, mentre tenim córner en el da.
1: Ahí va Fidel, altra bona jugada en banda dreta, que acaba en ese córner, la posarà Fidel, el capità, en cama esquerra. Ahí va Fidel, la posa al punt de penal, la traule Oviedo, continua la pilota ahí, a veure si ja remat Manu Nieto fora. Se li ha quedat a Manu Nieto, perfecta per enganxar-la, pareix que no hi havia fora de joc, el llançament se'n va fora, claríssima per a l'Eldense.
2: I este és el golejador,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, bueno, si no n'hi ha fora de xoc, que no sé, jo ho tindria que veure, però la veritat que l'ocasió era molt clara, li ha caigut molt fàcil i, bueno, no l'han galtat, doncs això, massa alta, no? No era veritat, no. Doncs és una ocasió claríssima la que s'ha perdut Nieto, perquè està en una posició molt bona i el remat no podem dir que fora excessivament complicat.
2: Complicat, no. Que bé que guanya el seu company l'acció aèria, sí. I com li deixa la pilota, però vaja, caiguda del cel per a buscar la rematada. 0-1 està guanyant el Oviedo. En un instant tornem al nou Pepi Comat, perquè abans té que concloure la primera meitat en l'Eurolliga.
3: Un minut 45 segons, ara volia intentar Ormani Brooks, però li fan la falta, seran tirs lliures per a València Bàsquet, recordem, de 18. Està perdent l'equip de Xavi Albert en Lyon, en este 60-42, als tirs lliures Ormani Brooks.
4: Tu ofensivament has tingut un poc de paciència, una elaboració, xiles la pilota, pilla contrapeu i Brooks a la defensa, a Besson, i trau el corredor i el contacte, però és que te deixes tirs lliures, consentixes segones opcions d'Asbel en rebots ofensius.
3: El primer de Brooks dins.
4: Regales tant defensivament, regales tant que al final, clar, és que aquest equip, jo crec que està veient un partit tan plàcid en esta fase tan notadora que claro, ara tens que voltejar-ho, però tens que frenar a jugadors que estan en un punt de gràcia bestial.
3: Anota el segon també Brooks, 60-44, ataca novament l'equip francès, creua la separadora en el comandament ara de Crowder, que vol girar-se, vol xafar pintura i vol a punt de transformar el 2-1, però serà acció de tirs lliures per a Asbel.
2: Falta de Taylor.
3: en aquesta acció... Sí, que és... però Taylor tampoc ha fet molt, no? No...
4: Ja, però Salva, si, si quan te ve la defensa, sí, està, està en ajuda.
3: Pensava que era de Dylan, eh? I l'han xulat a
4: Primera,
3: Taylor,

0: Ocean amb els serbis, que recordem en el dia d'avui són Oleg Slatisev, el letó, i els dos croats, Josip Rajkovic i Franco Grasin. I allà va la línia de tirs lliures des de Asbel, i veiem a Pati Mills en la banqueta, però va Crowder a llançar. El llançament de Crowder dins, 61-44. La pilota per a TJ Shorts, arranca el Dimoni, creuant ja i anant-se'n a la pista d'Asbel, trobant Harmony Brooks. Harmony Brooks vol trobar per dins el Mirotic, la passada cap a Rivero. Molt bona bé. Combinació dins Rivero.
1: Joc entre pivots, joc en la pintura.
0: Joc en equip.
1: Ahí està la clau.
0: 61-46. 1:10 i se acaba la primera meitat. Ataca novament Asbel, ho fa trobant en el cantó la pilota per a que no siga.
2: Aixafa línia.
0: Vàlida la jugada perquè, com deia Nacho, xafaven el peu dret. Miles Cale, eixa línia de banda, efectivament, quan tirava el peu enrere, en eixa bona defensa de TJ Shorts, que ja porta la pilota, que entrega cap a Harmony Brooks. Harmony Brooks, que té que començar a aparèixer en el partit. La pilota dins per a Mirotic, i anota Mirotic.
1: No val.
0: En una falta prèvia.
2: Sí, de Waters, perquè està en el canvi defensiu. En
0: de Mirotic, no?
2: No, no. A Mirotic.
0: Ah, doncs pues, anaven a agarrar-se els dos. Com si fora...
1: Tindrà tirió. Bueno, la falta és del menut, sempre.
2: Del menut, sí.
0: Vale.
1: Menut i gran, la falta sempre del menut. A punt de fer el segon, l'Oviedo.
3: Ai, Ramon Vila, el porter. On anava el porter? Ramon Vila anant tan lluny. I un moment perquè tenim córner, un baló llarg que era de David Jiménez en lateral. Ha eixit molt lluny, Ramon Vila no arribava i es veia des d'ací que no arribava per molt poquet. Pablo Sáenz no ha acertat a trobar porteria. Serà llançament el córner que ja el posen de la part dreta, punt de penal, la traula el Dense, que ara pareix que sí, es queda altra vegada la pilota en banda dreta, és en el cantó de l'àrea, la tornen a posar al segon pal, va passat el remat altra vegada de Younes, no hi ha remat, man en mans. Demanen más la pilota que va a la frontal. Puede haber remat. Continúa atacando Oviedo. La pilota para Samu Rodríguez. Samu Rodríguez que se mola anar. Continúa cau a terra. No hi ha res. S'esvara la pilota que ara sí la guanya en el Dense.
1: Jo crec que esperar.
3: Les han demanat tres jugadors. Han alçat el braç directament. L'àrbit diu un moment que pare Ramon Vila.
1: Sí, sense, que no pot, sense la repetició. Per a mi, penal. Però anem a veure el que diu el futbol a càmera lenta. Mentre ho revisen...
3: No hi ha penal.
0: Cistelló.
1: Què hi ha en França?
0: Cistelló de TJ Shorts, 61-50, temps mort.
1: 61-50. A veure si puc veure esta repetició. L'àrbitre ha dit que no hi ha penal? O no
3: sí,
1: ha
3: sí,
1: res?
3: No hi ha penal. No hi ha penal. No hi ha penal, ho ha fet ràpid.
1: Ja, la millor. Millor, però d'aquesta manera... subir... Estava...
4: Sí, no m'ha donat jo molt de compte, no. Segurament ho hauràs vist tu millor, sí. Sobre una jugada molt ràpida, no sé. Però bueno, millor.
1: Millor.
4: Millor que no hagi xiblat la penal.
1: Pues sí, últims 20 segons. Mentre en la de la primera meitat, València està guanyant el segon quart.
0: De moment sí, per un, 28-29. Però clar, la diferència encara és de 9 punts. 61-50. De 11, perdó. Escoltem a Xavi Albert.
5: Shooters, like Patty Mills. First action and tricky, but remember, follow outside, jump reaction, and be really big. Okay, first of all. Second one, if they want to play, high screen is back. Closer, smaller defense. And if it's clear, ISO on the top, okay? The side with the four, call fire. Try to imagine if they have four guys on the last one. Rotate and rotate, okay?
0: El focus clarament ficat en Pati Mills i en el llançament exterior, que és el que preocupa en aquests últims segons de primera meitat.
2: Sobre la persecució de Pati Mills i després ell vol que l'ajuda vinga un poc sobre el jugador que solta la pilota per a que se voltege sobre Pati Mills i cree dubtes.
0: Ha dit algo de votar en l'ajuda, no?
2: Sí. És que el que fas és anar en la persecució, pegar-te al cul de Pati Mills. Lo normal és que aquest jugador arribi mig segonet tard i el que vol és que el jugador que estiga més prop per dalt li creï el dubte a Pati Mills, no?
0: Més 11 per Asbel i en els últims 20 segons d'este segon quart la ficarà en marxa l'equip francès que vesteix de negre. Allà va en Crowder, Per seguit per Dylan Ossetkowski, la pilota que ja va

0: en pista de València Bàsquet, que ja està en les mans de Tremont Waters. Waters per a Crowder, 9 segons, 8, 7, 6, ataca Asbel, el llançament de Pati Mir, Serra, i la pilota serà per a València Bàsquet en 2,6 segons. Des de línia de fons, eh? Des de línia de fons, en un llançament errat, ahir tractava d'agafar el rebot Bodian Massà, i el valor espera València Bàsquet en 2,6 o en més.
1: Sí, lo que está... Bueno, suposo que...
0: Jo ho demanaria, perquè segur que alguna decimeta...
1: És probable, sí, alguna decimeta podria caure, però bueno, després de tot, que te queden 2,6 en este marcador, no és gens roïn, eh?
0: No.
1: A veure si ho aprofita.
0: I dona temps.
1: I dona temps, tenint a jugadors com TJ Sorge i la tropa que tens, bueno, ja ho crec que te dona temps.
0: Però és des de la teva pròpia pista, eh? Tens que anar
1: bueno,
0: molt ràpid.
1: Si l'agarres un peliu, no tens que agarrar de parat. És que agafar-la un poquet rissant, rodant una micoteta, si és de parat.
0: Ara per a Brooks, 2-1, el llançament de Brooks des de mitja canxa, no entra i s'acaba el segon quart en Lyon, en el, de moment, 61-50 al marcador, València Bàsquet perd per 11, de seguida anem en la segona meitat, però 61-50 en derrota momentània des de Xavi Albert en Lyon.
2: Com ha jugat València Bàsquet la primera part, Rodia?
1: Bueno, evidentment malament, perquè defensivament no s'ha estat, perquè s'ha anat cada vegada que Asbel preparava algo, anaves endarrerit, cada vegada que tu fallaves un llançament te pillaven en la contra, ni sa transició, ni sa balanç defensiu. València Bàsquet ja ha sigut penalitzat de manera molt clara en la velocitat per part d'Asbel, i la veritat és que ha sigut sobrepassat inclús en el rebot ofensiu, no? Un València Bàsquet que darrere no ha estat, ha permès tant, que ha permès també que jugadors entraran en dinàmica. Saps que Pati Mills pot entrar, però Besson, s'han afegit molts jugadors, Waters també, en eixa faceta més Crowder, que és una referència claríssima. Bueno, molt de jugador enxufat per part d'Asbel en la faceta ofensiva, i tu has permès un poc eixa situació de velocitat, de transició, facilitat en el rebot també ofensiu, per a permetre que estigui en el Besson. Quasi te diria que el resultat, mirant com ha anat esta primera part, no està malament per als nostres.
2: Futbol sala, 3 minuts per a que conclogui el partit. Palma futsal 3, Peníscola 2. Sancho i Quintel havien posat el 0-2 per a l'equip castellonenc, però dos gols del Resto i un de Alison Lima li han voltejat el marcador a favor del Palma futsal. Mentre en Elda hem vist la primera targeta groga per aquí, Álvaro.
3: Per a Samu Rodríguez, el lateral esquerre del conjunt de l'Oviedo, un espentó per darrere a Manu Nieto, i la falta, que era molt bona perquè la posara Fidel, se n'ana directament fora, i està costant ara en estos moments a l'Elda filar alguna jugada i arribar en perill. Quan arribem al minut 23, ara sí, bona recuperació en camp contrari, a veure, Manu Nieto no se la pot quedar, li arribarà als dominis del porter Narváez, com diem, ara subi constant-li a l'eldense.
4: Sí, li costa molt, ja que veuré que l'Oviedo sí que hi sent facilitat, quan té la pilota al centre del camp, té jugadors que dominen bé el valor, que són bons tècnicament, i des de llavors no estan patint, estan tenint més clares les coses l'Oviedo, i el Eldense, encara que ho està intentant en algunes arrencades de Ibarrondo i de Fidel, i el treball de Nieto, però li falta al final a Nieto ese últim punt, no? I bueno, li està costant efectivament, no està tenint claretat, i d'ahí que no venen les ocasions de gol. També la jugada per al parat, si no l'aprofites en una situació molt clara, doncs bueno, n'hi ha que intentar aprofitar tot aquest tipus de jugades.
2: Es refereix a Javier Subirats en una falta lateral que ha llançat l'Eldense directament fora.
3: Fora.
4: Exacte, que ha sigut Fidel, a més, és un dels jugadors que golpeja millor a la pilota, però està clar que ahir sí que li tens que dir al jugador que té que clavar-la en xoc, té que estar en xoc, o bé un contrari, bé buscar la porteria, però no tirar-la directament fora.
2: Per cert, en un camp molt banyat, no està enfangat, però quasi, a què sí l'ocorreix posar-se uns pantalons blancs?
3: I són els dos.
2: Els dos entrenadors van en pantalons blancs?
3: Els dos entrenadors, tant Calero com Javi Calleja, dos entrenadors que també són molt expressius en la seva àrea tècnica. Ara els dos estan queixant-se d'una jugada mentre el col·legiat pide una falta favorable a l'Oviedo, però sí, els dos en el pantaló blanc i, com diem, nerviosos també en aquesta zona tècnica.
4: Sí, els dos se juguen molt també, eh? Està clar que Calleja se juga perquè té que guanyar algun partit, i està clar que Calero està buscant aquesta tercera victòria i seguir ahí, no? Buscar aquests tres punts que l'agarren i xerratge de tres partits consecutius, que per a d'ells és fantàstic.
3: Té un moment que vol eixir l'Oviedo en el centre del camp mentre arribem ja al minut 25 de partit, 0-1 guanyant el conjunt d'Asturià, menejant la pilota d'un costat a l'altre, és Yunes està fent en aquest pivot, que el coneixen així, per cert, en el nou Pepi Comat, va estar dos temporades en el conjunt d'Elda, quan va estar en segona divisió i està manejant l'equip d'un costat a un altre. La pilota que va descentrar el Carlos Domínguez, jugant per a Alberto Reina. Alberto Reina també, altre jugador que té moltíssima qualitat en el centre del camp. Jugant per a Dani Calvo, Dani Calvo que la posa, perfecta, per a que córrega. Ahí està Pablo Jacobo, Jacobo que se'n va, senis de l'àrea, continua Jacobo, la visa per a Dani Jiménez, la visa ara en curt per a Villahermosa, el llançament en la para Ramon Vila, però molt fàcil manejant la pilota l'Oviedo.
4: No, lo que dius, tenen molta qualitat, eh? Hi ha jugadors en una tècnica molt bona al centre del camp, Junes, que té un desplaçament que ja coneguem tots, fantàstic, tant en curt com sobretot en llarg, té molt bon desplaçament. I després té, efectivament, Reina és molt bon jugador, Gotti, el Villahermosa, són jugadors que toquen molt bé la pilota i que si els deixes jugar, és... Te la van a liar perquè tens que estar més damunt d'ells perquè no puguen desenvolupar el seu joc.
2: En futbol sala sentencia el partit Palma, que fa el quart en l'últim minut de partit. Palma futsal 4, Peñíscola 2. Tornem al nou Pepico Amat. Dona la sensació de que l'Oviedo és millor equip que l'Eldense.
3: Sí, està molt més plantat. També una baixa significativa, sube Luis i Jojens, és la de Justin Smith,
2: sí,
3: el migcentre que li dona molta solidesa en aquest centre del camp. Avui no està perquè ha sigut convocat amb la selecció del Canadà, que òbviament, ho va dir Calleja en la roda de premsa prèvia, és una bona notícia que un jugador de segona divisió de l'Eldense estiga seleccionat, però clar, és una baixa en el centre del camp importantíssima.
4: Sí, molt important, perquè és un bon canalitzador de joc, molt dinàmic també, molt acaparador de la pilota, i bueno, i efectivament ho nota un equip com l'Eldense, pues, aquest tipus de jugadors quan no juga ho nota, però bueno, ja saps que quan firmes aquest tipus de jugadors se'n poden anar a les seleccions i que lògicament el pots perdre en alguns partits i tens que tindre en la banqueta jugadors que te'l puguen substituir.
3: En la lliga vegada torna a eixir un moment, que torna a eixir l'Oviedo B, la pilota que va amb banda dreta, Jacobo amb David Jiménez, la vol deixar darrere, torna a arribar ahí Villahermosa, la vol deixar en la frontal, pot haver llançament de Samuel, llançament, fora! I altra arribada molt fàcil de l'Oviedo i algun siulit.
2: Sí,
3: comencem
2: normal
3: a sentir.
2: Normal, és sí, que sí. La sensació és que estàs jugant contra un equip molt superior. Dia que en la Lliga de les Nacions marca De Bruyne per a Bèlgica, que li guanya 1-0 a Turquia, és en la Lliga A, mentre que en la Lliga B marca Irlanda del Nord. Ucraïna 0, Irlanda del Nord 1. El gol anotat per Brown en el minut 9. Continua l'empat a 0 en el França-Itàlia, que jo crec que és el partit de la jornada d'este divendres. Minut 27, ja 28 d'esta primera meitat. És que no sabria ara, Javier Subirat, me posa en la pell de Calleja i no sabria ara com equilibrar este partit.
4: Sí, perquè estic d'acord en el que dius tu, està demostrant ser molt superior el Oviedo i dius, a veure quina tecla puc tocar per a millorar, no? I bueno, és complicat, no? Quan davant tens un equip que segurament ja sabíem tots que era més superior, no? Però que se posa per davant, això li dona també molta tranquil·litat i li posa algo més de nerviosisme a l'Eldense, però anem a veure si en alguna d'aquestes arrencades pues, bueno, pues pot eixir i pot marcar i se vol, i que després els partits a lo millor canvien, no? En un marcador diferent, pues esta superioritat de l'Oviedo a lo millor...
3: Un moment, ja sabem, de Waldo! Córner! Bona arribada ara de l'Eldense per banda esquerra. Iker Recio jugant amb Waldo. I Waldo en aquesta centrada no troba rematador, però sí que la trau del camp el jugador de l'Oviedo i serà treta de cantonada per a l'Eldense. I molt incòmode, eh? Molt incòmode. Portem així, crec que són 4 partits en el meu Pepico Amat i encara no havia vist el conjunt de blaugrana tan incòmode com avui. I també hem escoltat ja aquesta primera xiulada que tampoc havíem escoltat. Serà córner per a l'Eldense. A veure si no una d'estes. És Guillemacho que la posa. La trau l'Oviedo. Ahí va a la frontal Carlos Guirao, que retalla. El llançament que és retrucat. Li cau altra vegada Fidel. Fidel per a Carlos Guirao. En banda dreta. Guirao per a Fidel. Fidel a veure què pot fer. La torna a deixar per a Carlos Guirao. L'han de centrar. La posa Carlos Guirao. El punt de penal. El remat no arriba. A veure si la trau. Se'n va per línia de fons. Arribada de l'Eldense que li està costant. I aquestes són les que s'han d'aprofitar.
4: Però ho està intentant, eh? Estem veient que a la fi s'ha arrencat abans per banda esquerra, ara també. Li està faltant el remat, al final, que és el més, que és el més complicat, però bueno, a veure si en alguna d'aquestes ocasions pot empatar i podem veure el partit d'una altra manera que en aquests moments és com estàvem comentant en Lluís,

0: prou favorable a l'Oviedo. I per cert, el camp al final, llevant la graderia darrere d'esta porteria que tenim nosaltres a la dreta, presenta una
1: molt
0: bona
1: entrada
0: al final.
1: Sí, sí que és de veres. En futbol sala, gol per a l'Esperança, per al Peníscola. Últim minut, col·loca el 4-3 en el marcador en el pavelló de Mallorca. Palma Futsal 4, Peníscola 3. El partit està a segons per a que concloga. En bàsquet, recordem, estem en el descans. Vilherbán 61, València Bàsquet 50. Així que tornem al nou Pepico Amat a veure si aplega el gol de l'empat del Deportivo.
2: Durant indicacions sense parar, Javi Calleja, que ara aplaudís als seus perquè han aconseguit un servici de banda. Traurà Fidel, Fidel, que ja la posa en joc, la juga per a Javi Martínez, torna a jugar per a Fidel, altra vegada Javi Martínez, que ara sí que pot girar, a punt de caure a terra, no hi ha falta, diu l'àrbit. Pareix que sí que el desestabilitzava, però no hi ha falta, la recupera l'Oviedo. I estem parlant de lo que li falta a l'Eldense, i és que li falta gol. És que són 4 gols en 7 partits i 30 minuts del d'avui. És a dir, és que són molt pocs gols per al que genera l'equip. És que en només 4 gols en segona divisió, clar, és molt complicat traure punts.
0: Sí, sí, és difícil. Al final el gol és el més complicat de tindre i, bueno, al final han fet una certa revolució per a veure els jugadors de davant si han canviat. Nieto sí que va tindre una molt bona campanya. I també no és que l'ha fet mal en l'Andorra, no l'ha fet roïn i tal, però bueno, és un jugador que a voltes, com tots els davanters, és de ratxes també, no està ara mateix en una gran ratxa. Recordem que en un partit de pretemporada crec que es va lesionar i jo crec que a partir d'ahir arrastra un poquet el agarrar la forma, no? Però bueno, però està clar que tens que tindre també més davanters i no fiar-ho tot a un davanter.
1: Quan aplega la primera victòria visitant en la jornada d'Euroliga, el Barça guanya en Istanbul, Besiktas 82, Barça 95, més 13 per al Barça, que es col·loca amb un balanç de 2 victòries i una derrota. Tornem al futbol de segona divisió.
2: De moment la pilotada llarga que ara controla l'Eldense mentre estàvem parlant d'eixa falta de gol. Clar, la gent pot pensar que només està Manu Nieto, però és que li falta Mariano Carmona, que havia començat molt bé la temporada, un davanter gran que fa molt bon treball, i també Pau Cabanes, el jugador que també ve del Villarreal i que també estava cridat a ser important, però encara pràcticament no l'hem pogut veure. Mentre ara està calfant és Juan Larios, que pareix és el lateral esquerre, no sé si tindrà alguna molèstia i que Recio, i pot ser que en el descans o abans, perquè està calfant amb celeritat, veurem si és el primer canvi. Mentre la pilota, com diem, la meneja ara l'Eldense, tancant l'Oviedo, la pilota que va darrere per a Esmant, Floris Esmant, ja jugant entre centrals, una mala passada ara de Serra, ha d'endarrerir Floris Esmant la seva posició i endarrerir també la possessió, però és que està molt ben plantat l'Oviedo. És que fer alguna ocasió en valor jugat està sent molt complicat i des d'ací estem veient-ho subir que està sent difícil trobar algun espai.
0: Sí,
2: que no troben espais.
0: Estan molt juntets, tenen les línies en les que no deixen possibilitats de que entre la pilota. I bueno, ja sabem, no?, que Calero treballa bé als seus equips, són equips incòmodes però bueno, ho està intentant, ja ven, però de luego ho té difícil.
1: Un instant perquè parla Xavi Albert, entrenador de València Bàsquet en la tele.
3: Hay un punt al descanso.
4: The basic things, especially individual responsibility in one-on-one, especially in off screens and for sure in defensive rebound.
1: Pues estes són les claus per a Albert, estan d'acord, no? Sense replicar.
5: És que la responsabilitat de contra te diria que no està en tota la primera part. El rebot ofensiu també l'has consentit per a que dinamitar en el partit i agafar aquesta diferència ratllantes 20 punts. I l'altre que ha dit és bloquejos, les eixides del bloquejos, no? Eixos bloquejos consecutius que són els que han penalitzat de la mà, sobretot de Patty Mills. Per tant, sí, les tres cosetes són els tres focos on ser més incisiu en la defensa de València Bàsquet.
1: Bueno, pues a veure si ho aconseguís. En un instant va començar el segon acte. Recorden, està perdent per 11 el conjunt de València Bàsquet. Mentre que passa en la...
2: Bona mà de Narváez, el llançament de Carlos Guirao en cama esquerra que pràcticament anava a l'escaire, i bona mà del porter Narváez, que l'ha enviat a treta de cantonada. Altra arribada amb cert perill.
0: Sí, sí, ha sigut un molt bon tir, molt bona parada del porter de l'Oviedo. Volies tu que el provaren, no? Però bueno, l'està provant.
1: En casa era bo i tot.
0: I està tenint ocasions, tot i que no està tenint una, ha tingut esta de Niel, la de Nieto, que no ha engaltat bé. Mm. O sigui, al final, a la fi, ha tingut algunes ocasions per empatar el partit. Sí que és de veres que el que és el xoc en general sembla més ben posicionat l'Oviedo, però l'Eldense està arribant a la porteria contrària.
2: Pilota en banda dreta, és Ibarrondo, que ha d'endarrerir el joc, jugant per al seu central, per a Serra, que ja conduís la dissa en el centre del camp, per a Guille Macho, que és el que juga per a Floris Esman, de central, jugant per a Iker Recio, que de moment continua aguantant i està calfant, com diem, Juan Larios. L'altre lateral esquerre torna a recuperar el Oviedo en el centre del camp, vol dir ràpid, és Pablo Sáenz, a veure si l'agarra Pablo Sáenz, arriba Ramon Vila, atenta a aquesta jugada, i a veure si en este spot i si l'Eldense hi troba algun forat. La pilota per a Ibarrondo, Ibarrondo dient-li ara a Waldo que tranquil. Clar, la gent comença també a impacientar-se, ara es falta en atac, i la gent sí que hi ha aquest run-run, algun xiulit, també per al jugador és complicat jugar així.
0: Sí, la gent es posa impacient, però el jugador no té que caure en això. Si veu que no té la possibilitat de donar la passada quan a lo millor...
2: No pot ser bona, Manu Nieto dins de l'àrea, la pot volar! Atrapa altra vegada Narváez. Havien trobat ahir un forat que ha atacat l'espai Manu Nieto, i se llançament xut que és a les mans del porter. 36 minuts, continuem en ese 0-1, guanyant l'Oviedo.
1: Des d'ahir és impossible marcar.
0: Clar, tenia que haver apurat més la jugada, o buscar un 1 contra 1, després de controlar, o buscar un company. Estava, efectivament, com diu Luis, estava en una posició escoradíssima, i, bueno, té que eixir un xut molt fort en l'esquerra, i això era molt complicat. Al final l'ha creuat, però fluixa i molt fàcil per al porter.
2: Jo crec que també se li nota aquesta ansietat a Manu Nieto per demostrar, per aquest primer gol que encara no li arriba, i en moltes jugades ja fa un parell de partits que estic fixant-me, i li nota aquesta ansietat del davanter que no troba el gol.
0: Sí, això, els davanters que no marquen li passa això, fins que no marquen, bueno, estan buscant-lo, i bueno, ja arriba quan arriba, no? Però està clar, el davanter, si el tens, és perquè marque gols, no? Passen els partits i si no marquen, bueno, tindrà que fer algun moviment en aquesta posició.
1: És el nostre partit de la jornada, Vijusa, que travessa per quin minut?
2: Minut 37 de joc, el Lense 0, Oviedo 1.
3: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
6: Primer minut ja d'esta segona meitat d'este tercer xoc. En marxa, 8 minuts 52 segons. La primera cestella està per a València Bàsquet, la primera per a Ney Rivers, 61-52 al marcador, però Nacho, millor actitud de València Bàsquet.
5: Han eixit enxufats, eh? Defensivament ja hem vist la responsabilitat en 1 contra 1, més dificultats també per a Esmel, per a que trobe facilitat en la seva elaboració. El que has consentit és rebot ofensiu, però ahir Xavi demanava un poquet d'un aspecte més, i has defensat 3 vegades la mateixa acció, però tant... Sí, la gent està ara clavada en aquesta mentalitat defensiva.
6: TJ Sors, de 3 es queda curt el llançament i el rebot afavoreix a Crowder. I ataca Esbel, 61-52, ataca Crowder, que encara Papi...
5: Que bé,
6: però Papi li
5: que
6: diu
5: que
6: aquesta pilota és mia, és meua, i ara els passos de Papi Rivero, que ha fet molt bé l'acció defensiva, però que després jo crec que s'ha embolicat i ha dit què faig en el baló.
5: El manual dels interiors és que quan recuperes el baló no el pots tirar a terra.
1: No comences a córrer.
5: Perquè te fiques en embolics, perquè després vols rectificar, ja no controles els teus peus, ja no controles el teu cos, perquè eres un home gran, i te fiques tu en complicacions. Ja si el Rivero per l'espenta vol eixir, tira eixir primer botet a terra i després acaba menjant-se-la.
1: Cal córrer sense...
5: Recuperar, soltar i córrer.
1: Mentre en tenis taula continua la remuntada per a l'Alacant, que perdia 0-3, ha guanyat també Lillo. Així que es col·loca 2-3 en el marcador. Està buscant la quarta i definitiva victòria l'equip d'Olot en Alacant. És la primera jornada de la superdivisió masculina de tenis taula.
6: El balón serà per a Asbel després de la falta de Jaciel Rivero.
5: Hi ha un poc de pique, perquè s'està vendint alguna coseta. No mal.
6: Bueno, queden per a sopar, segurament.
1: Deixa amonestar Antel del balón.
2: Sí, perquè no sé si és falta, sí, és falta perillosíssima per al conjunt de Calleja, just en la frontal, l'ha xiulat, Des d'ací no veiem què és el que havia xiulat. Hem vist una targeta groga. Pense que ha sigut per al central Domínguez i és una falta perillosíssima per al número 10 en eixa samarreta blaugrana. No és Messi, és Fidel, que ha de llançar entre pals. És boníssima, Subi.
0: És boníssima la posició.

0: M'ha sorprès molt que ha marcat la línia esta de la barrera abans de col·locar el baló.
1: Que ben vista per l'àrbitre la falta, eh? La falta és del jugador 21 de l'Oviedo, sí, i l'ha vista fenomenal l'àrbitre, perquè li agafa per darrere i ho veu fenomenal Jiménez Groga. A més, s'ha fet mal perquè s'ha girat el braç, però ho ha vist fenomenal l'àrbitre, eh?
0: Pues la falta ara, Luis, està fantàstica. Sí. A més, en la distància que ha marcat la línia, va tindre possibilitat de
1: baixar. Però com diu Álvaro, cal tirar-la dins, eh?
0: Sí.
1: Que vaig a dins.
0: Important, sempre important, sí. Això.
2: Ahí va Fidel, que ja fa aixes passades. Ahí va, el número 10 de la frontal en el minut 41 en el nou Pepi Gómez, 0-1 guanyant el Oviedo, és boníssima. Ahí va Fidel, cama esquerra, Fidel, el llançament a la tanca, el llançament de Fidel, cau a terra, altra vegada, no hi ha res. I la pilota que no supera la tanca, subi.
0: Pues han perdut una oportunitat molt clara, no? Fidel llança molt bé, però bueno, lo que passa, tots els llançadors tampoc marquen totes les voltes, no? Ni Messi
1: ni tan se vol la majoria, no?
0: Totes les voltes, però bueno, lo que diem abans, haver trobat porteria, per lo menys, primer salvar la barrera, almenys, bueno, que te la pare el porter o algo, que vaja dins, que vaja entre tres.
1: Quan queda per al descans en Nel d'Álvaro?
2: 3 minuts i mig.
1: I el marcador 0-1, guanyant l'Oviedo. Per què és per al partit en França?
3: Bueno, els temps mort 64-59, s'acosta. València Bàsquet en este, de moment, tercer quart en el que el parcial afavoreix els taronja que avui vesteixen de blanc en ixe contrast de trencadís, fent un guinyo a la cultura valenciana en eixa manera clàssica de la rajola, en trencadís, i de moment és un 3-9 en este tercer quart. Temps mort de València Bàsquet, parla Xavi Albert.
4: Doncs si podem sentir el tècnic de València Bàsquet.
5: You receive. Word. King. Ball. Full pressure. Maybe you have this shot, but if not, create an easy three. It's like the first second reaction, okay? Be ready for screen. Close in any action, but the job of three. Follow, step out, and be ready to jump to the ball.
6: Bueno, pues ara els missatges ja són, diguem, més favorables, perquè no està parlant tant del rival, també està focalitzant en coses d'ell.
3: Però
6: no?
3: Són concrets, són més concrets.
6: Més concretes,
3: no?
6: Sí. Coses més concretes, i crec que també és fruit d'aquesta arrencada de València Bàsquet.
3: Sobretot de la continuant eixa pressió que està fent també...
6: Que és que ell se dona compte que en base a eixa línia defensiva, a eixa pressió, és el que ha canviat la dinàmica del partit. És que fixa que ara s'ha precipitat Asbel en la seva execució, més que precipitat, que no ha trobat bones solucions, i tu li has contestat en la transició. Tot el que passava en la primera part, al revés, ara estàs penalitzant tu cada vegada que ells s'acceleren o no troben bones solucions, penalitzes en aquesta última transició i aquesta passada ahí al cor de la zona.
1: Així que comença bé la segona part per a València Bàsquet. Futbol a la final del partit, derrota per a Servi Grup Peníscola, que cau 4-3 davant del Palma Futsal. Busquem el descans en segona divisió. El Dense 0, Oviedo 1.
2: Quan ara no decidís bé, Waldo, era un contraatac de manual i no ha decidit bé. La pilota que torna a ser per al conjunt blaugrana en eixa part d'esquerra, Manu Nieto.
1: Bueno, hem perdut la comunicació en el...
2: Waldo, que continua.
1: Sí, tira-li. Sí.
2: Continua Manu Nieto, que s'embolica, continua Manu Nieto ja des de l'àrea. Manu Nieto, que la vol posar, la pilota que es queda morta, la trau el Oviedo. I altra jugada on Manu Nieto també torna a posar-se un poc nerviós i ell se llançament subi, que no va a cap puesto, no és una centrada, no és un xut.
0: Sí, a part que no està en la millor posició, no està ben orientat tampoc per a buscar el tir, però pot ser això el que comentava abans, no? Ixa obsessió.
2: A veure, Fidel en cama dreta, retalla, la deixa per a Manu Nieto, el llançament altra vegada, que xoca en un rival i la gent que ja comença a impacientar-se.
0: No, és que ha tardat molt i li ha donat temps a que els defensors bloquejaren el tir. Entonces ha tardat molt a girar-se.
2: Últim ja mig minut de partit per conèixer l'afegit. Es falta en el centre del camp, la trau ràpid, és Fidel i es queixa la gent. Es queixa la gent perquè no deixa continuar. Diu que la pilota estava en moviment. Ha de tornar a traure Guille Macho. La pilota per al central, Frisesman, pot ser ja una de les últimes del partit. Veurem el que ha fet Gis, la pilota en banda esquerra, Iker Recio, jugant per a Carlos Guirao, que gira el joc, jugant per a Serra que ja conduís, continua Serra que la vol deixar per a Manu Nieto que controla dins de l'àrea. Manu Nieto, la passada no és bona, un minut de temps afegit, servici de banda per a l'Oviedo, i a Manu Nieto li està costant entrar en el partit.
0: Sí, li costa.

0: Està quasi desesperat, no? Perquè a la fi no pot fer bona cap situació, cap jugada, però bueno, almenys ho torna a intentar, no? Que això també és important.
1: Això és el que mai li falta. Altra vegada una bona dissada per a Javi Martínez. Javi Martínez per a Waldo. Waldo, el llançament! La para Narváez. Ara sí, aplaudiments per acabar aquesta jugada ràpidament de Waldo. Pràcticament des de la frontal, fàcil per a que puga blocar Narváez, que ara diu a tot el seu equip que isca fora perquè queden 15 segons per arribar al descans. Pilotada llarga. A veure, això la guanya fàcil per al central, però la passada és molt roïn. Serà servici de banda per a l'Oviedo. Va en molta tranquil·litat Samu Rodríguez, que serà el que traga. No, no trau. Arribem al descans en el nou Pepico Amat. Val el gol d'Alberto Reina en el segon 30 de partit. El Lense 0, Oviedo 1.
2: 0-1 en el marcador, guanyant l'Oviedo, que ha marcat en la primera jugada de l'encontre i que després ha sigut capaç de mantindre este 0-1 en el marcador. Tornarem per a la segona meitat al nou Pepico Amat, perquè València Bàsquet acaba de protagonitzar 4 minuts brutals, Alba Gomis.
3: Toc, toc, estem ahí, diu València Bàsquet, que es col·loca un 64-63 en el triplàs d'Harmony Brooks de Sniper per a retallar distàncies. Ara erra en el llançament de 3 a Asbel, furta la pilota Cameron Taylor, arranca la moto Cameron Taylor. A la contra València Bàsquet, 64-63, 5 minuts i mig i s'acaba el tercer quart, però quina remuntada, Nacho.
4: Sí, quina facilitat, té l'equip també, té jugadors, però quan se fiquen darrere són difícils de superar, i ara també Mirotic per ací o per allà.
3: A tauler i València Bàsquet està per davant. Qui ho anava a dir, Nacho?
4: Qui ho anava a dir i que poquet ha necessitat. Són estos apenes 5 minuts, un poquetet el minut i mig final de segon quart, però és que ara no hi ha forma per part d'Asbel que troben solucions fàcils. De fet, Pati Mills ara sí que porta 3 tirs fallats, situacions d'incomoditat defensiva. Bueno, molt connectat l'equip, la veritat, per a voltejar un partit que la sensació era de que no estaves, i la capacitat que té l'equip per a tornar en contra i clavar-se en aquesta disposició defensiva.
3: Mira, que estava pensant-me això de fer-te la pregunta en el temps de descans, però he volgut tirar de fe i dir és molt pronte, no?, per a fer la pregunta encara, i l'anem a guardar per a l'últim quart. Ja saps de lo que estem parlant, els oients del Punt a Punt també saben de lo que estem parlant, però és que aquest equip mai el pots donar per mort, i de moment és un 64-60, sí que l'ha piegat la volta de moment en este 3-15 en el tercer quart. Ara sí, és falta a favor d'Asbel, és la tercera ja d'equip en este tercer quart de València Bàsquet, però canvis en Asbel, canvis en València Bàsquet, de un guanya València Bàsquet.
4: En ixe quintet que ha tirat a pista en el tercer quart Xavi Albert, que em sembla que és una tripleta per fora bestial. I després poderío en tots els aspectes físics, també l'aparició en un moment de Yacel Rivero, que li dona contundència, velocitat, bueno, un poc de disciplina i capacitat per anar a eixa lluita, a eixa gresca. I bueno, València Bàsquet endurint la seva defensa darrere, el que ha aprofitat és transicions, velocitat per a ficar-se per complet en el partit.
3: Anota els dos tirs lliures Besson i torna a ficar Asbel per davant. 6-6-6-5, ahí va Omari Mur per a fer la safata màgica d'Omari Mur i trau petroli, Nacho.
4: Li està dient al defensor que te la vaig a fer, que te la vaig a fer, i saps que te la va a fer, però marques passos i traspiés marcant a un costat i a l'altre.
3: És un Eurostep, no?
4: Sí, un Eurostep, i allargant-se per a assomar-la en la mà dreta, allargar-la i treure-la en la mà esquerra.
3: Està fent-li la del trilero a fotxodada, eh? ¿Dónde está la pelotita?
4: ¿Dónde está la pelotita? Pues mira.
3: Anota Omari Mur. Cap a dins. 66-68. Per dos. Mana València Bàsquet al marcador. Si parpadeig, esteu perds. 66-68. Ataca Asbel. Ho fa Crowder. Combinant per fora l'equip francès, novament en l'acció de Fotsotada, i la pèrdua de Claude, recupera Josep Puerto, ataca València Bàsquet, transiciona l'equip valencià en Josep Puerto per dins, la falta clara en atac, li l'han xiulat a Josep Puerto, que no se ho creu.
4: És que per a mi és falteta, perquè Besson sí que intenta frenar-lo, i no sé si acaba clavant-se en el semicercle, li fica les manetes ahí davant, mira les manetes ahí davant.
3: A mi em semblava clara, en directe.
4: Sí, però fixa les manetes de Besson a on van, mira les manetes. Sí. Les manetes, el que va que després Porto se'l lleva de damunt.
3: Sí, van al braç de Porto.
4: Però les primeres manetes de Besson són les de frenar l'acció sobre la pilota i sobre la possible execució de Porto, i després sí que Porto, en la força que té, se l'acaba llevant de damunt.
5: Si parem a Pati Mills, el partit el guanya.
4: Sí, i és que Pati Mills ara ja comença a fallar, ja comença a tindre més dificultat.

0: pregunta per a Traoré bojançament, bueno.
1: No el gafeu. Deixeu-lo estar a Patimir. L'acció per a Deasbel, anota Cestina. Empata el partit, Nate Cestina.
2: Este no jugava així en Asia, València, eh?
0: No, i sobretot en acció és d'anar cap a dins, eh? Perquè obrint-se i tirant sí que sabem tots que ho pot fer.
1: Mira, Minotis... Tricola Mirotic, 68-71.
0: És que ara estàs en facilitat, estàs fluidet, no? I, bueno, pues, tota aquesta defensa ara se volteja sobre les penetracions de València Bàsquet i focalitza en un triple de Mirotic.
1: El triple ara també que vola per part de Fotso Dada, que està enxufant-se en el partit i torna a empatar l'encontre 7-1, a punt de fortar la pelota al Principito, que ja entrega cap a Nil Sacco. Este cap a Omari Mur, normalment en el Principito que mira i diu aquí, a Josep Puerto, quina finta de Josep Puerto, se alça Josep Puerto, ni a falta, no la xiulen, sí. Ja, falta o passos?
3: Passos
1: de Josep Puerto. Bueno.
0: La defensa de... la primera és la que em sembla que és falta de Besson, la segona sí que va cap amunt, però la primera em sembla més falta. Bueno, aguanta bé també ahí, cobrint les esquenes Asbel i Puerto, que en volta de soltar-la se l'acaba menjant i assenyala aquests passes.
2: Bueno, pues... molt dubtós, eh? Està així.
0: És dubtós, és dubtós.
2: En tenis taula conclou el partit en Alacant, derrota en la estrena lliguera, en la superdivisió masculina, per a l'equip alacantí que perd 2-4 davant de l'Olot. Estem en el descans en el Nou Pepi Comat, 0-1 per l'Eldense. Estem en l'Equador del tercer quart, empaten Asbel i València. Acaba de llegir que ha caigut una barbaritat d'aigua en Alzira, així que cal revisar què està ocorregent en esta jornada, així que des del contrapunt, quin és l'última hora de l'actualitat. Bona nit.
4: Bona nit. Comencem amb el Congrés dels Diputats, que avui ha tombat els dos decrets sobre habitatge. El primer, amb els vots en contra de PP, Vox i Junts per Catalunya. I el segon, amb l'oposició també del PNB i de Coalició Canària. Xavier García del Valle.
5: Sí, just abans de començar les votacions, el president del govern, Pedro Sánchez, ha demanat fer una última i poc usual intervenció, on ha tornat a fer una crida al PP i a Junts perquè es replantejaren el vot en contra.
6: A sus señorías del Partido Popular como de Junts, les pido que hagan ese ejercicio y estén a la altura de lo que está pidiendo la ciudadanía. Porque los bulos, las ambigüedades y las excusas absurdas terminan aquí. Ahora son ustedes quienes tienen que demostrar si su preocupación por el bienestar de los ciudadanos es mayor que su deseo de dañar a este gobierno. Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
5: Paraules de Sánchez que alimenten encara més les especulacions sobre un avançament electoral que situaria els pròxims comicis generals el 29 de novembre. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez d'utilitzar l'habitatge com a arma electoralista.
7: Nada se ha impulsado pensando en los ciudadanos. Todo se ha diseñado pensando en las encuestas. Pero llegados hasta aquí, seré muy claro. No participo de esta forma de hacer política, pero acepto el reto. Si el presidente necesitaba un relato para convocar elecciones y así intentar tapar la corrupción que aún no conocemos, adelante. ¿Cree que tiene la coartada? Que ponga fecha.
4: I el no als decrets de vivenda de la majoria en el Congrés ha accelerat el debat sobre l'avançament electoral, un rum-rum que circula des que anit Junts va anunciar que anava a votar en contra dels decrets sobre l'habitatge i els desnonaments. Ja es parla d'un període de reflexió per part del president del govern, que podria prendre una decisió este mateix cap de setmana.
5: Sí, aquest rum-rum va a més i diversos mitjans de comunicació publiquen, citant fonts de l'entorn del president espanyol, que Pedro Sánchez té la idea d'avançar les eleccions legislatives al 29 de novembre. Eixe període de reflexió hauria de ser, per tant, necessàriament breu perquè la dissolució de les Corts s'hauria de decidir en un Consell de Ministres de dimarts que ve. Les mateixes fonts diuen que el malestar social que ha generat el desnonament de Mari Carmen i el presumible enuig de bona part de la ciutadania amb qui ha votat en contra dels decrets és una oportunitat per al PSOE i per a l'Esquerra. Eixa és l'opinió del ministre de Drets Socials i de Consum, Pablo Bustinduy.
8: Todos los derechos se han conquistado luchando, organizándose, movilizándose y el derecho a la vivienda.

0: Vivienda se va a abrir paso en este país por encima del bloque político del rentismo. Hoy el Partido Popular, Vox y Junts se han equivocado gravemente, gravemente, y pagarán este error político en las urnas.
1: Més dubtes mostra el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que no ho troba tan clar i advertís Sánchez.
2: Le pido a Moncloa cabeza fría y que entiendan que esto no va de ser una ambulancia emergencia, sino que hay que entender que no tienen nada a su izquierda para poder sumar.
3: I tenim també valoracions en clau valenciana, valoracions que van des de la tristor de la líder socialista Diana Morant a la insistència en l'avançament electoral del president Pérez Llorca.
4: Lo que ha quedado claro es que la mayoría del Congreso no representa la calle. Mi opinión es de tristeza absoluta porque hay gente que le va la vida con la votación de esta mañana y desde luego han demostrado PP, Vox y Junts que no tienen sentimientos.
5: Solo queda ya una puerta de salida, que es convocar las elecciones y dar paso a un gobierno serio de que de verdad atienda los problemas de todos los españoles y no estar centrados como está el Partido Socialista en España de resistir y aguantar a cualquier precio.
3: I la derrota en el Congrés dels dos decrets de vivenda l'han rebuda amb indignació les persones que continuen acampades a la Puerta del Sol de Madrid. A les 8 d'esta vesprada han celebrat una assemblea. Madrid, Susana Fuster, bona nit. Sabem ja què han decidit?
6: Bona nit. De moment mantenen les mobilitzacions. De fet, la indignació, però també les ganes de resistir, han anat creixent a mesura que han passat les hores així a la Puerta del Sol. On esta nit ens asseguren tornaran a dormir en les centenars de tendes de campanya que omplin esta emblemàtica plaça des de dissabte passat. A primera hora de la vesprada, recordem, s'havien concentrat a les portes del Congrés per seguir el debat i en no tirar avant els dos decrets s'han escoltat a l'uníson crits de vergonya, vergonya, i els manifestants han denunciat que el Parlament està segrestat pels rendistes. Esta mestrada també ha fet una crida a participar demà en les diferents manifestacions convocades a tot Espanya. A Madrid serà, recordem, a les 12 del migdia, igual que a Castelló, a València a les 11 del matí i a Alacant a les 6 de la vesprada. Les portaveus del sindicat de llogateres han avançat fa escassament una hora que serà finalment demà dissabte quan comunicaran si posen fi a esta acampada i quins seran els passos que seguiran a partir d'ara. Diuen que estan disposades, això sí, a continuar les protestes i defensen la convocatòria d'una vaga general.
3: Gràcies, Susana. I precisament el sindicat d'inquilines també s'han referit avui a la possibilitat de l'avançament electoral. Això és el que ha dit Alicia del Río.
7: No sabemos lo que ha decidido el señor Pedro Sánchez, lo que sabemos es lo que ha decidido la calle. Se ha abierto un nuevo ciclo político y ya dijimos el mismo día que vimos la barbarie de Mari Carmen que si el gobierno progresista no era capaz de sacar un decreto de mínimos que, con el cual no hubiera ninguna Mari Carmen más, efectivamente este gobierno no tiene sentido.
3: I canviem para d'assumpte i parlem de l'horatge. Continuem molt pendents de la situació meteorològica i també de la situació dels avisos. Bona nit, Lluís Obiols.
8: Bona nit. Situació complicada, la que s'ha viscut a Alzira. S'han replegat en alguns punts de la localitat fins a 159 litres per metre quadrat. Han caigut en molt poc temps. També torna a ploure a l'extrem nord, a Peníscola. Recordem que en tota la jornada d'avui s'han replegat 143 litres per metre quadrat i d'esta vesprada també destaquen els 87 litres per metre quadrat de Llocnou de Sant Jeroni, 80 a Pego o 86 a Vilallonga. També ha plogut al sud amb 33 litres per metre quadrat a Orihuela o 34 a Elx. Nit i matinada pendents d'estorruixats, especialment al litoral central. Comarques com la Safor, la Ribera Baixa, també la Marina Alta, poden arreplegar bona quantitat d'aigua. Una precipitació que continuaria demà al matí i, a més, a partir de demà mitjan matí migdia es reactiva la precipitació a totes les comarques de Castelló. Per tant, un dissabte amb pluges, sobretot en punts del litoral i prelitoral central i nord, menys risc de pluja a les comarques d'Alacant i temperatures que continuaran molt suaus, a màximes de 24 a 27 graus. Diumenge, encara situació complicada, amb pluges a les comarques de Castelló.
9: Jo he estat al Benicadell. Jo he estat al Benicadell.
3: Entre sons de carrer i de poble, Pep Jimeno Botifarra presenta el primer avançament del poble Mana, un disc que veurà la llum l'11 de desembre. Amb esta cançó, l'artista de Xàtiva recupera l'U de Moixent, un dels pals de la música tradicional valenciana, en un treball que naix com un homenatge a la cultura popular i a la memòria dels pobles.
9: He estat al Benicadell.
3: Ens deixem ara amb el punt a punt.
10: Gràcies, Rubén. Aquesta és l'última hora de l'actualitat. A les 10 i mitja, just en 60 minuts, tornarà el contrapunt per a analitzar el que ha estat esta intensa jornada també per a els nostres companys de servicis informatius. Actualitzem marcadors en futbol, en el nuevo Pepico Amat. Vol reaccionar l'Eldense amb canvis al Álvaro Molina?
11: Sí, son dos canvis. Entren primer Juan Larios, el lateral esquerre. Estaven comentant que Iker Recio, que avui estrenava titularitat, li passava algo. Entra el lateral i també entra Robert López, mitja punta. Ara veurem quin és el jugador que se n'ha eixit, però són dos canvis en el descans a punt de començar la segona part.
10: Bàsquet conclou el tercer quart en França.
12: Anem cap a l'últim quart, els últims 10 minuts de partit en Lyon. Asbel 76, València 77. València Bàsquet 76.
10: I ja conclosos en la vespre de avui en tenis taula, la derrota d'Alacant en la primera jornada de la Lliga 2-4 davant d'Olot i la derrota en futbol sala del Serviclub Peníscola davant del Illes Balears Palma Futsal per 4 gols a 3. Primers compassos de la segona meitat, futbol de segona divisió, el Deportivo Eldense de Calleja deu de remuntar davant del Real Oviedo Álvaro Molina.
11: I primera arribada serà el primer córner en esta segona part. Faltava confirmar el segon canvi entre Robert López i se'n va Guille Macho. Així que retrasarà la seva posició Javi Martínez, que farà doble pivot ara en Carlos Guirao. Ja trau la pilota en banda esquerra, la centrada que va al punt de penal, la rematada no troba destinatari, la trau ara el Oviedo. Falta en ataque, xiula el col·legiano, diu que és servici de banda favorable a l'Eldense. 0-1 guanyant l'Oviedo.
10: Comença l'últim quart en França.
12: Ahí està, en marxa ja la pilota per a Asbel Vilerban, 77-76. Primers segons ja d'últim quart en Jay Crowder, combinant en Besson, perseguit per Harmony Brooks. Ajuda en la defensa i Mirotic clava les mans, recupera València Bàsquet, que important és Nikola Mirotic.
13: Molt bé l'activitat, molt bé Mirotic, anant a dia trampejar i ficant l'activitat a mans, i ara a l'altre costat que ja estima de primer no la fa, però de segones a veure si la puja.
12: Li fiquen el tap a Cameron Tirol, però el rebot l'agafa Ney Rivers i anota.
10: Molt bé.
13: En paciència, eh? Sí, perquè sí. Ahir era difícil tindre ixe mig segonet de prendre la bona decisió, i ho fa bé. Espera Rivers ahir per a veure on trobava cap l'espai per a fer ixe tir de curtet.
12: Es fica un punt per dalt València Bàsquet, ara n'hi ha falta sobre Harmony Brooks, serà valot per tant per a València Bàsquet i és moment clau de partit.
10: Està per a guanyar València, Nacho?
13: Està per a guanyar i Xavi Albert sap també que és un moment important perquè València pot agafar una renteta en el marcador i tira una altra vegada de jugadors en galons, eh? TJ Sorge en la posició de base, Cameron Taylor més Brooks per fora i ahí Mirotic i Rivers. Bueno, està jugant-se el partit, ell està tenint aquest sentiment que ara pot pegar el colpet en l'electrònic i d'ahir que es tira els minuts d'importància d'aquests jugadors.
10: Per un, Asbel guanya per un València, 9 per a que concloca el partit. Com comença la segona meitat en Elda?
11: De moment sense amo, la pilota que va per a l'Eldense, que la vol recuperar és Manu Nieto, que ara sí que va una fava, una bona faena el davanter, i la trau per a que jugue per aquesta banda esquerra, la pilota per a Larios. Larios que entra des de la banqueta en el descans, continua conduint Larios, però continua també eixe bon bloc de l'Oviedo que pareix inexpugnable. Ja són 3 minuts i com diem, sense cap ocasió eixa arribada, eixa treta de cantonada, guanyant encara l'Oviedo 0-1.
10: 0-1, està guanyant l'Oviedo en bàsquet, ataca València.
12: Ataca València, bàsquet en les mans de G, shorts per dins per a nit. Rivers, la pilota que no entra, no n'hi ha falta tampoc per a mi, era falta, Nacho, per a tu.
13: Per a mi també, però mira, se la deixa ara Bolomboy.
12: Nacho, jo t'ha dit que està... Ho ha dit fora de micro, crec. I la frase era, si te'n vas guanyant a l'últim quart, se van a ficar nerviosos. Bueno, sí. No ha sigut així, però t'has ficat per davant en este últim quart i jo note als francesos algo nerviosos.
13: Sí, els jugadors estan nerviosos, s'han vist molt còmodes en el marcador, ara aquesta situació després de l'acció defensiva d'Asbel, és un rebot i Bolomboy no bota la pilota, però la tira a terra de ningú a mitja pista per a rescatar la València Bàsquet.
12: Taylor, pilota per a València Bàsquet, 7 segons de possessió, 6, se la té que jugar, ahí està, Cameron Taylor, trobant el cantó, Nikola Mirotic, el triple de Mirotic no entra, ni a falta, seran 3 tirs lliures per a Nikola Mirotic.
10: Veterà.
13: El galós de Mirotic, perquè ara la troba en circulació, l'extrapàs cap a d'ell cap a la cantonada, i quan veu que el seu defensor, es Bolomboys, va excedit, la trau Mirotic, completament Mirotic. És que Bolomboy... Mira, no ho fa malament,
12: És
13: Mirotic qui va cap al jugador, sí, sí. I la veterania d'aquest jugador li dona 3 tirs lliures.
12: importantíssims en este moment de partit. 8 minuts, 44 segons i s'hi acaba. 77-78 i tirs lliures per a Nikola Mirotić, el montenegrí que anota el primer.
13: El mateix Tony 79. Parker també, està un poquet...
12: Tony Parker està pensant-se vestir-se de curt.
10: En la Lliga de les Nacions s'aplica el descans en el partit de la jornada. França 0, Itàlia 0.
12: 77-79, allà va el segon tir lliure per a Nikola Mirotić, anota també. I ja guanya per 3 València Bàsquet. 77-80. Tindrà una última oportunitat en Nikola Mirotić.
10: Deixa bon instant perquè hi ha groga en el de...
11: targeta groga per a l'altre central. Floris Smant en la primera part, que no ho havíem anotat. També l'ha rebut Serra, és a dir, els dos centrals de l'Eldense en targeta groga. Esta targeta groga era claríssima. Una falta en la frontal de l'àrea, l'ha xiulat l'àrbit i targeta groga, com diem, per al central Floris Smant.
14: Era claríssima i perillosa, no? Però ho tenia que fer, perquè si no entrava
10: taronja,
14: el jugador.
10: Sí.
14: Entrava, no sé com això, de l'últim jugador, però si no entrava el jugador de l'Oviedo totalment a soles.
11: I és una falta molt perillosa en la frontal. Un poc escorada pot ser per al jugador esquerre, Pablo Sainz, que gastarà aquesta cama esquerra. Veurem si salva la tanca. És molt perillosa per a este jugador. Traurà l'Oviedo. Minut 5, segona part, 0-1 guanyant l'Oviedo. Ahí va Pablo Sainz. Agafa ja els passos, la llança Pablo Sáenz a la tanca, no la supera tampoc, la pilota que la trau l'Eldense, 0-1, continua guanyant el conjunt de Calero.
10: Mentre en França, més 4 València.
12: I per a mi esta acció és revisable,
13: Sí, sí, la demana Xavi.
10: Què ha passat?
12: Bueno, una acció en la que llança de 3 Nikola Mirotić, el rebot el lluita en Cameron Taylor i Nate Rivers. Per a mi l'últim tocar és jugador d'Asbel, per al Sàrvich en principi era el propi Cameron Taylor, però anem a veure què és el que decideixen perquè van a la taula a revisar aquesta acció que podria ser valor per a València Bàsquet en pista d'Asbel Villerban en un 77-81.
10: Així que joc parat, encara queda molt per a que conclogui el partit. València guanya per 4, tornem al futbol, tornem a ella.
11: La pilota per a Carlos Guirao, construint ara jugada al conjunt de Calleja, que ara està en els braços creuats esperant que l'equip trobi alguna solució. És 0-1, seria la tercera derrota consecutiva de Calleja mentre està al càrrec. La pilota en banda dreta arriba per a Ibarrondo. Ibarrondo jugant per al seu central, per a Serradell. Serradell que ha de girar en eixa pressió de Jacobo. Canvia el joc, jugant per a Floris Smant, que ja vol conduir. La juga per a Juan Larios. Juan Larios, que ja controla, volia deixar per dins, molt complicada. Recupera altra vegada l'Oviedo. Li està costant ara subir l'Eldense ja i sir del seu propi camp.
14: Sí, li segueix costant el trobar, no? Trobar les mitges puntes, no? I després buscar el punta, li està costant moltíssim. I efectivament, pues cada volta estarà més tranquil l'Oviedo i més pressionat l'Eldense per a buscar el gol de l'empat.
11: La pilota per a Waldo, que fa aquesta pilotada llarga, l'ha de guanyar Manu Nieto, que la vol deixar per a que Robert López continuï la jugada. Robert López, que canvia l'orientació, a veure si arriba Fidel. És més ràpid Samu Rodríguez, que fa bona cobertura. Pilota per al seu porter i pilotada llarguíssima, que arriba als dominis d'Ibarrondo. A veure si la deixa eixir, no. El remata de cap, la juga per a Javi Martínez. Javi Martínez, que la perd en el centre del camp, no la poden perdre. I fa falta claríssima també, la xiula l'àrbit. L'Eldense, que continua sense trobar ni forats ni joc en el dia d'avui.
10: 0-1, continua guanyant l'Oviedo en Elda. Tornem al bàsquet.
12: En la revisió d'abans, que ha acabat en valor per Asbel, quan clarament es veia que l'últim en tocar era el jugador d'Asbel, i ara falta per part de Mirotić. Nikola Mirotić, que cau a terra, s'ha fet mal en ixa caiguda, però és un 77-81 en 8 minuts i 6 segons encara per davant.
13: Molts problemes, per part d'Asbel. Primer ho intenta Pati Mitz en aquesta iniciativa en el pick and roll. Està defensant-lo molt bé ara València Bàsquet. Se'n va al 2-1 o almenys a que tinga problemes en la elaboració Pati Mitz. La solta i de qualsevol manera el seu company Crowder, que torna a tindre que elaborar, percutir. Finalment li treu aquesta falta, però amb molta intenció, esta defensa de València Bàsquet, i molt seriosa en aquesta responsabilitat.
12: Les mirades ara atentes de Tony Parker i de Xavi Albert cap a la pista, on està netejant ahí la zona en la que ha caigut en Nikola Mirotić, i està preparat Asbel per a ficar el baló en marxa. El somriure de Nil Sacco des de la banqueta. El baló per a Crowder, defensat per Jaciel Rivero. Crowder a la mitja volta, en falta novament. Jaciel? El baló per a Asbel.
10: Però s'ha posat a defensar València.
13: Sí, s'ha ficat a defensar, i aquestes faltes no són roïnes, són faltes de, diguem, de marcar el llistó, de marcar el nivell d'activitat que vols i d'agressivitat. Bueno, una falta que te penalitza ara, però segurament

0: aclimates també a l'àrbit a que vas a jugar a este, en esta agressivitat.
1: Faltarà de Cam Taylor, que se'n va a la banqueta i està Hacien Oven defendent a Crowder. La pilota per a que se la jugue.
2: Penal per a l'Eldense. Penal per a l'Eldense en eixa centrada d'Ibarrondo. La centrada que anava darrere. Pareix que tenia la mà fora del cos, és a dir, que és una mà que ha xiulat el col·legiat ràpidament. Serà penal per a l'Eldense, minut 9 de la segona part.
3: L'únic dubte que tinc és si és Cosma o si va directament a la mà.
2: Des d'ací sí que no l'hem pogut veure, però el col·legiat ja diem Sánchez López, que ho ha tingut molt clar.
3: Claríssima, és penal, és penal. És sí, directament a la mà.
2: Ahí va, a veure Javi Martínez, a veure qui serà el llançador. Mentre havia tingut una jugada abans, Roberto, el davanter de l'Oviedo, en un llançament que ha sigut a les mans de Ramon Vila, que ha sigut el que ha posat a córrer a l'equip, Fidel per a Ibarrondo, Ibarrondo centrada, mans, penal per a l'Eldense. A veure qui és el llançador, n'hi han dos jugadors, pense que és Fidel, des d'ací ja dic, és que està massa lluny. Robert López, és Robert López, el mitja punta que ha entrat en la segona part, ahí va. Amb calma ara Narváez, el porter, guanyant temps, tractant de posar nerviós al jugador de l'Eldense. 10 minuts, és de la segona part, és un moment molt clau per a l'Eldense. Per al partit d'avui, 0-1 està perdent. Ahí va el llançador, Robert López, cama esquerra. Agafa ja la carrereta, el col·legiat dient als jugadors que no poden entrar fins que llança el jugador. Ara està dient-lo a l'altra part de l'àrea i ahí va. Robert López, xiula l'àrbit. Pot ser l'empat. Robert, cama esquerra. Gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol de l'Eldense, Roberto López. Posa l'empat des del punt de penal. En un moment clau de partit. Minut 10 de la segona part. Empata l'Eldense en el gol de penal de Robert López. Eldense 1, Oviedo 1.
3: Si Javier Subirat siguiera el entrenador del Oviedo, ¿qué le diría a Samu?
4: A Samu.
2: Al que ha posat la mà.
4: Al que ha posat la mà, home, que se la posa... Que la baixara, home.
2: Que per cert, Lluís...
5: Per l'amor de Déu,
4: Que la baixara, que la baixara.
2: Tenia una targeta groga el jugador Samu sí. No li ha tret la segona.
3: Però vaja, se tira a terra i alça la mà. Però és que les tira, sí. Però una acció absolutament innecessària. Bueno, què suposa este gol de l'empat, Javier Subirats, per a l'Eldense?
4: Home, pot ficar en el partit a l'Eldense. Jo crec que, bueno, estava... El Oviedo sigue en superior y dominando el partido, pero este gol cambia las cosas. Está claro que el Oviedo ahora, si vol traure tres puntos, va a tener que atacar un poquet més, que descolocarse un poquet més. Y el Eldense, en esa portería que le agrada atacar, que tienen siempre en la segunda parte, pues seguramente tendrá situaciones de gol. No estaba jugando muy bien tampoco, la verdad. En los cambios tampoco habían mejorado mucho en el equipo, pero bueno, esta jugada de Fidel en la centrada... al lateral, el lateral después de este penal, pues bueno, fican el partido al Eldense y los partidos pueden cambiar según sus resultados.
3: Ahí sí que empata el Deportivo Eldense, minuto 11 de la segunda mitad, continúa este 1-1 en el marcador, en el partido amistoso que se ha jugado en Bilbao, ha marcado Maruán per a l'Atlètic, Real Societat 0, Atlètic 1, el trofeu que l'han anomenat Euskal Herria Chapela. Impressionant. Bàsquet!
1: Per això ha vingut Nikola Mirotić a València, porta 20 punts en este partit. Nikola Mirotić ha voltejat el marcador. València Bàsquet 83-87, guanya per 4 l'equip de Xavi Alberta, 5 minuts 44 segons per acabar el partit. Nacho.
0: Sí, és que és Mirotić.
1: 20 punts, eh?
0: A veure, no és Mirotić, és l'equip, és el treball defensiu, però és que Mirotić ha fet ara una exhibició de veterania, de punteria, de tot, de fiabilitat total per a donar-li este més 4 en el marcador.
1: Pati Mills de 3, el triple no entra, ja no li entren, Ja no li entren, igual que en la primera meitat a Pati Mills. El rebot és per a Mari Mur. Creu a la separadora, està en camp ja francès. En un moment Mari Mur. El baló per a Mario Sansuperi, el principito que espera l'ajuda de Nil Sacco. Sansuperi que es cola en la passada d'esquenes. Ja era molt all-star, eixa passada per darrere de l'esquena i el contracolp espera Esbela. I ja va Pati Mills. No entra, no n'hi ha falta i el baló espera a Dylan.
3: Pues va ser bon porter de l'Oviedo,
2: Aturada espectacular, però era gol o gol. La centrada des de part esquerra de Waldo Rubio, que no se li ha volgut jugar ell, la posa darrere, arriba Ibarrondo, que s'ho ha pensat massa, i subí. Era gol o gol.
4: Era gol, ha sigut una molt, molt bona jugada de Waldo, efectivament, que l'ha tirat darrere i, bueno...

final és que ho tenia tot a favor, ha tingut temps de controlar-la i al final, pues, bueno, com se diu, ha tirat el ninot, no? I ahir el porter, pues, bueno, l'ha pogut parar, però era una

0: L'Oviedo que vol atacar quan estem dient que arribem al minut 15 de la segona part. L'Eldense que pareix que li ha sortit bé el primer gol, 1-1 en el nou Pepi Cuamat.
1: Jugada per banda esquerra, passada de la mort al segon pal, com dia Álvaro, li ha donat temps a controlar la pilota dins l'àrea menuda i des d'ahir no ha estat capaç de marcar el jugador del Eldense. Així que continua l'empat a 1 en el nou Pepi Cuamat entre Eldense i Oviedo. Hi ha temps mort en França, Salva?
2: Sí, temps mort de moment en pista i és de veres que en una bona reacció per part de València Bàsquet, recordem, és un 83-87 en este últim quart, un 6-11 en el parcial. Bona reacció des de Xavi Albert.
3: Molt bona reacció, és un València Bàsquet que ha mostrat ixe caràcter competidor i ixa capacitat també des del físic, des de les cametes, eh? Ixes cametes per a ser molt responsable en el 1 contra 1 i després, bueno, tres jugadors en la qualitat d'aquest equip és indiscutible i que tens un que és Mirotić, que sap inventar-se cosetes, a part d'executar el que li fabriquen els companys, però sap inventar-se coses també.
2: La pilota per a Josep Puerto, llançament...
3: No, ves de temps mort, prepares la jugada i se l'acaba menjant Tomàs Imbús, sí, la treta
2: se menja, de fons. Correcte, segons per a traure des de línia de fons a sota, que cabrejar molt a Xavi Albert.
1: I eres entrenador i què li dius?
2: És que no deuries de dir-li res perquè tindria que saber-ho.
1: Torna a la banqueta.
3: Però t'ho tens que guardar i després dir-li que te pots jugar el partit per contar.
2: Ara el triple a punt d'entrar, el rebot és per a Han, ahí està el saco, la pilota per a Dylan, serà aquest a Dylan, guarda-la, n'hi ha falta. N'hi ha falta de Cestina i serà pilota per a València Bàsquet, però cal calmar un poquet l'encontre.
3: Cal guardar la pilota, cal protegir un poc el teu rebot defensiu i després un poquet de paciència, eh? No cal tindre ara ningú excés de velocitats. Inclús ara, per exemple, Cestina, esta falta és d'això, d'excedir-se una micoteta, no? D'anar un poquet obligat.
1: Està molt motivat, Cestina, avui, Rodilla.
3: Sí, està motivat, però solta garrotades també que no venen a cuento, eh?
1: Era la quarta falta personal de Cestina.
2: Ahí està la pilota per a València Bàsquet, Omar Imur. Jugant per fora, marcant la jugada. I se la vol jugar ell, Omar Imur. La deixa en el cel, no entra. El rebot espera Nil Saco. Aguanta la Saco. Vol open Omar Sant Superi. Torna a marcar la jugada. 10 segons. 4 minuts i s'acaba el partit. Guanyant per 4 València Bàsquet al cantó per a Dylan. Dylan a una cameta. No entra. I Saco en el rebot. Se la queda Saco. Tampoc. I n'hi ha falta. N'hi hauran tirs lliures per a Nil Saco.
1: 4 minuts per a que concloga el partit. Guanya per 4 València, que té tirs lliures. Ella!
0: La pilota que va per a l'Oviedo, el Samu Rodríguez. No, ha xiulat la falta en atac de l'Oviedo. Traurà l'Eldense pràcticament des de la seua frontal de l'àrea. Mentre està preparant un nou canvi el conjunt de Javi Calleja, entrarà Olavarrieta al terreny de joc. Ara un jugador de l'Oviedo en terra que ja s'alça és Pablo Sáenz. La pilota que ja està en joc és Robert López. Robert López, autor del gol de l'empat, jugant per a Fidel. Fidel que conduís, gira Fidel. Torna a jugar per a Roberto López. La deixa per a Fidel. Fidel per a Carlos Guirao. Carlos Guirao que vol avançar. Ha d'endarrerir la pilota. Jugant ara per a Javi Martínez. Javi Martínez que torna a jugar en la mateixa costa del camp. La deixa per a Juan Larios. Atacant l'Eldense ja en camp contrari. La pilota per a Waldo. Waldo que volia fer aquesta passada. Li torna a caure. Waldo Rubio la posa. La rematada a les mans de Narváez. Atacant l'Eldense en este tram de partit.
1: Està llegint Subirats molt bé l'avantatge de l'Eldense per esta banda esquerra, eh?
4: Sí, sí, està entrant, està molt bé, els jugadors que han eixit, tant Larios com Roberto López, li han donat una altra cara a l'equip i està patint ara.
0: I un moment subit perquè no pot Roberto López, eh? Cau a terra Roberto López.
1: Ha eixit al descans, no?
0: Sí, ha eixit al descans, ha fet el gol de penal. No ja pot està. Continuar ja i està. Entrarà a la Barrieta.
1: Però què més? 18 minuts en canxa i ja està. Prepara un triple canvi el Real Oviedo.
0: Sí, ahí estem veient. També menejant Calero.
1: Sí, els anotem els canvis el i d'immediat tornarem. Mentre, en bàsquet, últims 3 i mig.
2: Ja ataca València Bàsquet, ho fa en Mario Sansuperi. 8-3, 8-8. Guanya València Bàsquet. Quina bona acció de Mario Sansuperi i Benoval.
3: Falta en atac de Rivers. Sí. De Rivers que
2: en el bloqueig?
3: En el bloqueig, sí. Quan Mario Sansuperi, que jo crec que no necessita que li fiqui ninguna pantalla, ningú bloqueig, però se fica en el camí i això és el que interpreta l'àrbit, que acaba propiciant aquesta falta en atac. Està quiet, eh? Simula el jugador de Aspen.
1: No és falta, no.
3: No és falta. És que a part, és que no vol ni sellar al defensor, perquè està veient que arranca en velocitat Mario Sansuperi i no ho necessita.
1: Tercera de Ney.
2: Ahí està l'acció per a que la fiqui en marxa Asbel. 83-88, 3 minuts 25 segons. Ataca Besson, defensat per Harmony Brooks. El llançament del francès que no entra, el rebot l'agafa Cestina i transforma, i a més

0: ni a falta.
1: Ai, s'estira, eh?
0: Uf, i Dylan no és...
2: Estina està fent coses que no l'hem vist així en tota una temporada, perquè estan anant cap a dins, estan anant al rebot ofensiu. O sigui, l'hem vist viure en la línia de 3, però...
1: Que ja no està sent Pedro Martínez.
2: I ara també Osekoski, que se ho faig a mirar un poquet, perquè consentixes una situació
0: ni guanyant
2: centímetres, Osekoski. És un despiste, un despiste quan veus que Asbel no troba solucions, està molt frenat en anotació, però ara un pal més i un dos més un.
0: I li regales ficar-se a 2 punts en el marcador, perquè és un 85-88 a 3 minuts 20 segons per acabar l'encontre. Tir lliure per a Nate Sestina en l'oportunitat de anotar i erra, més mal, 85-88, valor per a València Bàsquet.
2: És un detallet, eh? És un detallet el tema del tir lliure.
0: Ataca TJ Shorts, arrenca la moto, TJ Shorts vol trobar en el cantó. Ahí està Dylan Osekoski, llançament de 3.
1: Arregla, Osekoski.
0: Osekoski de 3, ja 91 punts per a València Bàsquet, 85-91. Nacho, te vaig a fer la pregunta. Estem vius?
2: Estem vius, no, tenim el partit una altra vegada per amarrar-lo, eh? Està ben fora del partit, però la capacitat d'aquest equip torna a estar molt viu per emportar-se la victòria.
0: Hugo Besson, el llançament, Hugo Besson.
1: Està per a guanyar el partit València, més 6, falten 2:49 per a que concloga. Tornem al futbol, està emocionant, vint de la segona, Álvaro.
3: Ataca l'Eldense, la pilota en el centre del camp, és Javi Martínez que retalla, continua Javi Martínez que entra dins l'àrea, Javi Martínez, ara es posa d'esquenes, la juga en banda per a Waldo Rubio, Waldo Rubio per a Cauata. Ara no, sí, xula, sí, penal. Penal per a l'Eldense i targeta groga. Ha caigut Juan Larios dins l'àrea. La torna a vore claríssima l'àrbitre i xiula penal per a l'Eldense.
1: És claríssim. Sí, és claríssim el penal, no? Sí, claríssim.
4: Va matar també el, no, el defensor.
1: Sí, igual que la falta en la frontal de l'àrea de la primera part. Sí.
3: Serà penal per a l'Eldense mentre abans el llançador era Roberto López, que se n'ha hagut d'anar per aquestes molèsties i ha entrat la Barrieta. Ara a veure quin és el llançador. Pareix que és el capità, pareix que és Fidel.
4: Sí, sembla que Fidel és el que va executar el penal.
3: Fidel, que agafa aquesta responsabilitat mentre comentem també els canvis de l'Oviedo, perquè clar, era també de primer d'entrenador. Ha canviat els dos laterals, que eren David Jiménez i Samu Rodríguez, que tenien targeta groga, i han entrat a Isari Juan Cruz. És a dir, que aquesta targeta groga que acaba de traure David Jiménez, que està a la banqueta. Així que no és targeta roja, si no és groga, però crec que ha sigut Aixar, el lateral. I ahí va Fidel per a remuntar el partit. El capità, samarreta, 10 a l'esquena. Fidel en el minut 67 de partit. Eldense 1, Oviedo 1, i va Fidel. Pena màxima. Fidel, cama esquerra. Fidel, llançament! Gol, gol, gol, gol, gol, gol! Màxima claríssima, el llançament ara és del capità, el llançament és de Fidel, que la posa dins la gàbia. Minut 67 en el Lope Picuamat, remonta l'equip de Calleja, Eldense 2, Oviedo 1.
1: Pues segon penalti a transformar, Javier.
4: Sí, sí, bueno, la remontada, ja està, a més tirats els dos d'una manera prou similar a la dreta del porter i enganyant-lo, a més, i bueno, el que diem, al final un gol varia molt el que és la dinàmica dels partits i ahir hem vist, estava entrant prou bé, com comentàvem, per banda esquerra, també per Baldo, que està més actiu en esta segona part. I, bueno, pues dos jugades, el penal també, no?, que li han fet a Larios, pues bueno, ara està l'Eldense guanyant 2-1, que és el que desitjàvem, no?, els que els 3 punts es quedaran aquí, encara queden prous minuts i n'hi ha que defensar esta situació o inclús intentar marcar un altre gol per estar més tranquils.
1: Així que remunta el Deportiu Eldense, que guanya 2-1. Va a continuar emocionant este encontre que obri la jornada en la segona divisió. Tornem al bàsquet i a revisió en França.
0: Sí, porten ja, te diria que minut i mig, revisant esta acció de Crowder en Nate Rivers. Jo tinc dubtes.
1: El que revisen és si és acció de tir o no.
0: Sí, correcte.
2: Tindria que anul·lar-se. L'acció sobre la falta que
0: se té que anul·lar.
2: Està sobre el bot, no té el control de les dos.
0: Anul·lada.
2: La posició del baló en les dos mans per allà pujar el baló cap a dalt. Encara està sobre el bot.
0: És que bota. És que bota després de la falta.
2: Fa dos bots ja. Utilitzar dos bots i si segon bot no li permet anar cap amunt a la primera.
0: Per lo tant, és 87-93 i dos tirs lliures per a Crowder.
1: Conclou el partit.

0: Partit, Fenerbahçe li guanya a Dubai 76-66, nova victòria local en esta Euroliga.
1: Sí, Fenerbahçe, que també se...
2: Erra el primer Crowder.
1: Se reinventa amb aquestes Jessica Vicius, però que comença molt bé, també està arrancada d'Euroliga, tres victòries en esta que acaba de tindre.
2: Anem a veure el segon de Crowder, dins, el segon sí que entra, 86-93. Més 7 per a València Bàsquet. Ataca TJ Shorts. Resten 2 minuts i mig encara. Allà va el dimoni. La pilota per a Dylan Ossetkowski. Troba Cameron Taylor. Cameron Taylor que ve. Vol trobar solucions i troba ahí les mans de Nate Rivers. La passada dins per a Nate Rivers. Li fiquen el tap. La defensa és bona d'Asbel i Charles contracolpa. Allà van els francesos creuant la línia. Ahí està, en el moment, Patty Mills, vol trobar solucions, troba el seu company, Crowder, ja en la pintura, bola obert per al llançament d'Hugo Bessons, triples de Bessons, per a el 89-93, apreta el marcador.
0: Sí, València guanya per 4, falten 2 minuts, Rodia.
1: Sobre aquest mismatch, no, que està Cameron Taylor ahí en Crowder, se volteja la defensa sobre ell, descuides massa a Besson.
2: Ataca València Bàsquet, ho fa Cameron Taylor, bota en l'esquerra, Cameron Taylor, la safata en l'esquerra dins.
1: Facilet.
2: La safata en l'esquerra dins per al València Bàsquet, 95-89. Manen els taronja, que avui vesteixen de blanc. El llançament ara des de sa casa de 3 no entra i el rebot és per a Harmony Brooks. Per lo tant, valo per a València Bàsquet. Possessió, 20 segons, 1 minut i mig i s'acaba.
0: Vinga, TJ.
2: La té TJ Shorts, marca la jugada. Allà va TJ Shorts, arranca, se frena, li diu a Nate Rivers, vine cap ací. Li fa el bloqueig, li fa l'ajuda, no? El pick and roll, la pilota que viatja cap al cantó per a Cameron Taylor, de 3! Triple de Cameron Taylor!
0: Triple partit.
1: Que ho acaba d'arreglar, eh? Cameron Taylor, que és d'estos jugadors que sap aparèixer quan toca.
2: I ho para Tony Parker.
1: Jo crec que a Cameron Taylor també hi ha que focalitzar molt més en ell, perquè és letal cada vegada que busca cistella i... Tampoc és un jugador egoista, però tant sap esperar els moments ara per a pegar el colp, eh? Definitiu en este triple, en esta rotació de pilota. Demanava a TJ Shorts que apareguera Rivers, de primeres apareix, s'enfonsava, tornava a aparèixer per al repic, per a aquest segon bloqueig, i en la circulació de pilota l'engatilla per a pegar-li el colp definitiu.
0: No sé si has vist quants punts ha fet Patty Mills en la segona part, però no massa, eh?
1: No, haurà fet 5 punters sí, o alguna cosa així.
2: Pues perquè... portava 17... 17 o 18 en la primera, porta 23.
0: Sí, sí, el que diu Rodilla, eh?
1: I saps què passa? Que tots els llançaments, la majoria de llançaments són tots ben defensats, puntejats, i jo crec que això la porta també a aquest nivell d'estrès, no? De voler sobrepassar en aquesta gran activitat defensiva. Bueno, errades, moltes errades per part d'Asbel, gràcies a la teua defensa, que ha girat, eh? València Bàsquet de la segona part.
2: És que tu li has guanyat de 10 en el parcial del tercer quart i vas guanyant de 10 en el parcial en l'últim quart.
0: Això deuria estar guanyant.
2: Deuria?
1: Sí, sí, està guanyant. És que damunt és gestor... Fixa't ara en este últim moment. Estàs tenint jugadors que saben fer el que toca en este moment definitiu del partit.
2: Pilotes reanudaran la pista del LAC Arena en Lyon. Normalment en Mirotic en pista.
1: Mirotic, perquè ara com ells tenen que fer falta també, sí. Fica tots jugadors fiables des de la...
2: Un parellat en cestina i la pilota la ficarà en marxa Patty Mills.
1: Pensa més en poder sumar si te fan falta, perquè està Ossetkowski i ell com a parella interior.
2: 14 segons, ahí va el balón per a Waters, no moment per a Patty Mills, perseguit per ti, i això se la juga a Patty Mills, que vol provocar els 3 tirs lliures. I
0: els
2: aconsegueix, ahí està.
0: Tindrà tres lliures, encara 1 minut i 18 segons per a que conclogui el partit. El Punt a Punt de Punt Ràdio busca de nou el nostre partit de la jornada. Es juga en el nou Pepico Amat, es juga en Elda, el juguen l'Eldense, que va guanyar Tiro Oviedo.
3: Mentre està atacant el conjunt de Calero, que ja ha fet un canvi molt ofensiu, cau a terra un jugador de l'Oviedo i diu el col·legia que no hi ha res. Diu que no hi ha res, es queixa. Tot l'Oviedo dient que aquesta caiguda era penal i ara el col·legiat que ha assenyalat aquest servici de porteria. Ara veurem en la repetició, però el que s'ha comentat, ja ha fet un canvi ofensiu Calero, se n'ha anat Jones, ja entra del davanter Mingo i també se n'ha anat Fidel. Ovació per al capità que ha fet aquest segon gol de penal i ha entrat Marcos Bustillo. Quan resten 16 minuts, traurà Ramon Vila de porteria, 2-1, guanya l'Eldense.
4: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
2: 47 segons i arriba els 100 punts. València Bàsquet tenix a cistella de TJ Shorts. Arribem als 100 punts. Paga el sopar, Luis Urrutia.
1: I en el que has deixat...
0: Ja m'estranyava.
1: Asbel en 90, que mirant això 60... Què porta, 61?
0: Sí, sí.
1: Mirant el que ha fet
2: Asbel. Mirotic, anota Mirotic. 90-102.
0: Està guanyat.
2: El peix està venut. Ataca Asbel, ho fa Crowder. Toca i pintura per a Pi. Ahí està Patty Mills. Per anotar, la diferència ja són 10 punts. A TJ Shorts li fan la falta, no la xiula el col·legiat. Aguanta la pilota València Bàsquet, TJ Shorts, novament encara TJ Shorts. Vola inventar-se la TJ Shorts, ni a falta, seran dos tirs lliures per a TJ Shorts.
1: Que ha comandat l'equip,
2: Sí, perquè, sí. En les arrancades entre TJ i Mirotic.
1: I en les decisions, Salva, perquè al final Mirotic pega en la parcel·la ofensiva, pega el col definitiu, no?, per estirar en aquest moment de... De que València Bàsquet se fica per davant, trau eixa falta de tres tirs lliures, suma en coses d'experiència, però qui fica el tempo, qui fica un poc el pausar o allargar o donar-li velocitat, és TJ Shorts, em sembla que li dona eixe punt diferencial. És que no han pogut sostindre-lo de ninguna de les maneres a TJ Shorts, ja no en l'execució, sinó també en l'elaboració.
2: El tir lliure que entra per part de TJ Shorts, ara el llançament de 3 de Cestina no entra, el rebot espera, miro, 5 segons i s'acaba. Va, la primera TJ Shorts, vol l'última, en Aliub, i s'acaba el partit. No, resta 1,7 perquè n'hi ha Aliub de Cameron Taylor entre TJ Shorts i Cameron Taylor, i a més, 2 més 1.
1: No esperen, no esperen, restant un segonet i algo, quan estàs
2: 1,7.
1: Ja en el partit a la butxaca, li dona la velocitat, trau la transició, li fica aixa Aliub.
0: La falta de Cestina, per això se n'anà.
1: I mira, sí, com, i mira com va quedar el partit. És que Cestina feia aquestes coses, no ho dic de broma, Feia aquestes garrotades.
0: Jo tampoc,
1: Aquestes garrotades que estan a destemps. Sí, tenia aquesta maneta, no? Però després, entenent el joc, tampoc era... el més adequat, i per això se'n va anar, evidentment.
2: I ara serà, per tant, el llançament per a Cameron Taylor, que l'erra.
1: Vas acabar guanyant de 13. De 13.
2: I anaves perdent, jo crec que de 16 hasta de la màxima renda, sí, no? d'Asbel. Vinga, així s'acaba. Un segonet i s'acaba el partit, s'acaba la tercera jornada d'Eurolliga. En França, en Lyon, València Bàsquet remunta el marcador a Asbel Villerban, 92-105, en una exhibició ofensiva en la segona part per part des de Xavi Albert, 92-105, guanya València Bàsquet, guanya l'equip de Xavi Albert.
0: Tercera victòria en tres jornades d'Eurolliga, ja està rodilla, diguem-me. Mira la classificació, mira qui va el primer i mira qui va l'últim de l'Eurolliga.
2: 0-3 és 2, no?
1: Està per a mirar-la i ficar una còpia del vestidor,
2: Sí.
1: I que quede ben claret que València Bàsquet se manté en eixa part més alta. Mirotic, que s'emporta l'MVP del
2: merescut
1: partit. Diferencial, és cert.
2: Encara que TJ Shorts, 17 punts, 6 assistències, també, avui la valoració de TJ Shorts...
1: Han tingut els dos l'instint que tenen aquest tipus de jugador, no? Mirotic per a tirar-se l'equip a les esquenes, traure cosetes de la seva intel·ligència, de la seva qualitat, quan el partit ja se voltejava per completa a favor de València Bàsquet, i un TJ Shorts que és un canó, perquè no el pots frenar, no el poden sostindre, no el poden controlar en les finalitzacions, i després en la gestió del partit i se momente per a saber anar, tornar cap arrere, frenar-lo, pausar-lo, allargar un poquet i pegar el col definitiu en l'encontre entre esta parella per emportar-se una victòria importantíssima, suma 3 de 3, però tant, bueno, València Bàsquet que lleva un poquet els dubtes que podien sorgir després de la derrota de Lliga ACB i fica l'estabilitat en la classificació.
0: Bueno, pues de moment són 3 els equips que aguanten el guanyar-ho tot en esta Eurolliga. Un d'ells és València Bàsquet, l'altre és Fenerbahçe, Panathinaikos, que està pegant-li una pallissa de por a Maccabi de Tel Aviv, sí. I volem Partizan, perquè està a 54 segons de que conclogui el partit i està guanyant per 2 en Munic al Bayern. que fa tir lliure, 84-85, així que veurem si aguanta Partizan, però només 4, Rodilla. Com a màxim, només 4.
1: I fixa't en qui estàs mirant les cares, Panathinaikos, Fenerbahçe, sí, i tu, sí. I el tema de Partizan.

0: Que per a mi també té mèrit el tema de Peñarroya, un partit que estava per darrere, que el portava un poc de coste damunt i ha sigut capaç de girar-lo, encara queden ixos 40 i pico segons, però sí. Bueno, mires als ulls, als més poderosos, ja estem veient de lo que és capaç este Panathinaikos de Zeljko Obradovic, pegant tocates al que se fica per davant, però València Bàsquet ja fent camí, eh? Totes les coses que tu faces ara en l'arrencada, mirant també que altres generen dubtes, te dona una tessitura d'això, d'agafar aire, d'agafar velocitat de creuer i de poder establir-te en aquests equips de la part més alta o estar en aquest top 8 que te dona tranquil·litat per a estar sempre en la lluita dels millors.
1: Pròxim partit d'Euroliga per a València Bàsquet, dijous de la setmana vinent, 8 i mitja, en el Roig Arena, serà en públic?
2: Home, esta vegada sí, no? Sí. Dic jo. A Puel Tel Aviv, no? Estaria bé que fora en públic.
0: Sí. Sí, entenc que sí, que en circumstàncies un poc diferents.
2: Bueno, més control,
0: de
2: no?
0: Control, sí, sí. Sí. L'última vegada crec que va ser en què podien anar, però cadascú tenia que demostrar que era el titular d'eixe passe. És a dir, tu no pots cedir en este partit segurament el passe a un tercer, però entenc que sí, per a poder disfrutar d'aquestes tres victòries. Partidazo, eh?
2: Un
0: dels partits també top d'esta Eurolliga. I que mos va ficar en aquesta tessitura de medir-se a un equip de la part més alta o que va estar en la part més alta.
2: A estar ahí, sí.
0: Des que està cridat per a poder lluitar per el top 4, top 5 o top 6 i tu vas a buscar aquesta possible quarta victòria.
2: Però abans, no s'obliden, diumenge, ni a Lliga, Casademont Bàsquet Saragossa en aquest partit a les 5 de la vesprada del diumenge.
1: Eixa serà la propera cita amb el món de la cistella en este punt a punt. Si volen vostres tindre sort, posen al costat de Salva Gomis i de Roxa Rodella, perquè tots són victòries en esta parella.
2: La loteria, no?
1: Adéu, Is.
2: Adéu, bona nit.
0: Adéu.
3: Punt a punt. Esport en estat pur.
4: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Este dissabte, des de les 12 del migdia, punt a punt en A Punt Ràdio. Començarem amb el futbol de primera federació. Des del Rico Pérez, Hèrcules Jaén. Continuarem amb futbol de segona i tercera federació. Pilota valenciana des del Trinquet Pelayo. El gran torneig de pretemporada de vòlei de València. El partit de València Bàsquet Femení a Mallorca. I conclourem amb l'Espanya República Txeca de la Lliga de les Nacions. Tot en directe, este dissabte des de les 12 del migdia, al Punt a Punt.
4: Quan comença l'època de pluja i en cas de no tindre un sistema d'evacuació d'aigües, no estaciones el cotxe en aparcaments subterranis. Tampoc intentes baixar a per ell en cas d'estar allí. Evita aparcar també en carrers on hi haja pendents pronunciades, però on s'allibera l'aigua de pluja. I si pots, dus-lo a un lloc elevat. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. A Punt Ràdio. A Torrevieja, 100.5.
3: Tot l'esport a punt a punt.

0: Entrem ja en la recta final del nou Pepi Comat. Últims 6 minuts guanyant l'Eldense 2-1, mentre hem tingut també aquest últim canvi en les files del conjunt asturià. Se n'ha anat també per lesió Juan Cruz i ha entrat el jugador del Campello, Nacho Vidal, que també té aquest passat valencianista, que va jugar en el València Mestalla, el lateral. Últims minuts, com diem, 6 per arribar al final i subi moment ara d'apretar les dents perquè esta victòria no es pot escapar.
1: Moment de defensar, no?, este resultat que ha costat molt, està clar, superar en dos penals, no?, superar a l'Oviedo, i ara, des de luego, no se poden escapar els tres punts. Ha fet canvis per a intentar reforçar, per a ficar, lògicament, més cames en el centre del camp, i no està, la veritat que no està patint molt, perquè també l'Oviedo...

0: està, no demostra molta capacitat tampoc en la fase ofensiva.
1: La pilota que és llarga del conjunt d'Asturià, i Barrondo que no la pot traure, ataca l'Oviedo en part esquerra, pot ser molt perillós dins l'àrea, la deixa darrere, la para Ramon Vila, continua la jugada, el llançament des de fora de l'àrea, li torna a caure l'Oviedo, fora! Ocasió molt clara per al conjunt de Calero dins l'àrea. Primera i se retruque, pareix que la trau Ramon Vila, i aquest llançament des de la frontal que se'n va fora. Subi, quins 5 minuts ens esperen.
0: S'ha salvat ara, el Dense s'ha salvat d'una situació molt perillosa, no? Ve de no calcular bé un rebuig en el cap, li queda el jugador de l'Oviedo per banda esquerra, i bueno, la centrada després han vingut un parell de rematades perillosíssimes que no ha sigut gol de set, de pur miracle, no? Bueno, n'hi ha que ajustar aquestes marques, sobretot les esquenes del defensor, que no te l'agarren, i ahir ha estat un poquet malament el Dense, però per sort, per bona rapidesa al final per a tapar aquesta situació clara d'atac, pues s'ha lliurat el Dense de l'empat de l'Oviedo.
1: Màxima atenció també en la zona de banquetes, com és normal. Tant Calero com Calleja donant instruccions i sense parar de manejar-se. Ara canta el nou Pepi Comat, donant aquest suport en aquests últims minuts de partit. La pilota que espera l'Oviedo en zona de construcció. El Dense ara tancant bé el seu camp. La pilota que ve per a Goti. Goti que no pot conduir. La recupera el conjunt de Calleja. És Marcos Bustillo que xoca amb l'àrbit. L'àrbit diu que s'ha de parar el joc, perquè havia també entrat ell en la jugada, i serà pilota per a l'Eldense en el centre del camp. I per això també ha entrat Marcos Bustillo per a aguantar, per a que el rellotge vagi passant, per a que el temps córrega i per a també donar aquest empaque en el centre del camp.
0: Sí, jo crec que és un jugador molt, molt interessant, no? Perquè li dona força i li dona també bona capacitat tècnica, no? I m'estranyava el no estar en l'alineació inicial, però des de que ha eixit jo crec que li està donant més consistència al centre del camp.
1: La pilota que va, servici de banda per a l'Oviedo, és Nacho Vidal. La pilota a les mans, trobant destinatari, de moment no el troba. A veure Nacho Vidal, si trau, si no trau. El col·legiat que comença a comptar, ja trau dins del camp. La pilota per Alberto Reina, que en esta segona part no ha pogut aparèixer massa. El jugador que ha fet el 0-1, guanyant l'Eldense. La pilota que va a línia de fons, ataca l'Oviedo. La centrada i altra vegada ben taponada, traurà de córner l'Oviedo, que s'ho està deixant tot en estos últims minuts per traure algo positiu d'ací. Ah, veurem, és ara quan s'ha de defendre bé l'Eldense, el que més li està costant defendre la seva pròpia àrea. Eixa determinació, la pilota que ja la posa en el punt de penal, la trau ara perfectament l'Eldense, eixa retruc, li torna a caure a l'Oviedo, serà servici de banda en banda dreta. A l'altra vegada la posarà Pablo Sáenz, no, li la deixa a Nacho Vidal. Nacho Vidal ja torna a jugar amb ella, amb Pablo Sáenz que se vol anar, línia de fons, se li acaba el camp, bona defensa altra vegada. Ara era de Carlos Guirao, que també no, de Juan Larios, el lateral. Tasca en eixa part esquerra. Bona defensa, ara subi de l'Eldense en aquestes dues últimes jugades.
0: Ho ha fet molt bé, li ha aguantat la carrera, li ha posat el cos, la pilota va fora, guanya en uns segonets i, efectivament, tots aquests parons, lògicament, beneficien a l'Eldense.
1: I s'ha pilotat a llarga, que ara la guanya l'Oviedo. Entrem ja en esta recta final, minut 88 i 30 segons, 2-1 guanyant l'Eldense. Seria la segona victòria en Lliga, la primera des de que està Javi Calleja. Recuperació boníssima, però xiu, la falta de Àlex Serradell en el centre del camp. Traurà l'Oviedo en el mig del camp, el jugador que de moment no s'alça, ara sí, i ja la posa en joc, és Alberto Reina, jugant per a Nacho Vidal. Nacho Vidal que la xafa, la juga per a Pablo Sáenz, just en la línia de banda, juga Pablo Sáenz, la juga dins per a Goti. Bona terra, altra vegada Juan Larios, i altra bona recuperació, era de Carlos Guirao i s'ajuda. Traurà altra vegada Nacho Vidal, minut 89.
0: Carlos Guirao ha fet un treball espectacular. Molt gran, sí, sí.
1: En el centre del camp, en eixa baixa, com havíem comentat abans, de Justin Smith, i està fent un treball espectacular Guirao. Altre córner per a l'Oviedo, que s'ha de defensar bé. Ahí va Goti, que ja marca jugada al costat Enzo Pérez, el jugador de l'Oviedo. No, traurà i sol. Serà Goti en cama esquerra des de la part dreta del camp. Minut 89, 2-1, guanyant l'Eldense. Ahí va Goti, ja marcant la jugada, les mans al cap, la posa en la cama esquerra. Goti va al punt de penal, no la trau ningú. És que

0: Queda el baló mort, a veure qui la trau. És la Barrieta amb cama dreta. Fonamental que la pilota no es queda ahí. I ara pot ser bona. És Rastrojo que pot córrer. És una bona contra. 4 davant 2. Rastrojo la canvia tota. A veure la Barrieta. La deixa. Però que siga el tercer. Gol, gol, gol, gol, gol. Gol. Del que sentencia el partido. Quin contracolp de manual. Rastrojo que la dissa. Una bona passada. És la Barrieta en cama esquerra que fa el tercer en el minut 90. El Dense 3, Oviedo 1.
1: Estava molt cadíssim l'equip asturià. Apareix el contraatac del Deportivo. I això Javier Subirats és com es resol en un contraatac. I este xiqueto, la Barrieta, sense pressa, fent-ho molt bé, aconsegueix el gol que sentencia.
2: Molta, efectivament, molta tranquil·litat, golpejant en l'interior, pues bueno, ha culminat una molt bona jugada de banda esquerra en un Oviedo que estava totalment volcat en atac. Pues bueno, han donat una bona passada de l'esquerra a la dreta, després li han donat el baló a d'ell i no s'ha precipitat i, bueno, i fa el 3-1. Que a la fi molt merescut, no? Perquè des de que ha marcat el gol jo crec que ha estat molt superior el Dense i des de llavors mereix els tres punts que es queden així a Elda.
0: Molt millor segona part del conjunt de Calleja, que alçava el punt, celebrava en la graderia, perquè serà, si no passa alguna cosa miraculosa, serà la seva primera victòria com a entrenador de l'Eldense després de dos partits, després de dos derrotes, i avui arribarà aquesta primera victòria davant l'afició blaugrana. Fa falta tancar-ho mentre ara l'afició alenta el seu equip espectacular. Els vora 4.000 aficionats que al final s'han donat cita avui. Traurà el Oviedo ja en les acaballes del partit. Minut 92, són 5 d'afegit. És Pablo Sáenz, que encara continua Pablo Sáenz. Ara una bona defensa de la Barrieta, el jugador que ha fet el tercer. I falta en atac, traurà l'Eldense. Ara en tota la calma del món ja subi a matar el partit.
2: Sí, ara ja que passen estos últims minuts que queden, jo crec que la faena està feta. Si té que passar algo que des de luego no espere, perquè el que espere és que puga mantindre esta diferència de gols o que el mateix impuls de l'Oviedo faci que inclús poguera marcar un altre gol el d'en Cinc.
0: La pilota llarga que li vol caure a Ibarrondo. Marco Bustillo lluitant, la guanya ara l'Oviedo en banda esquerra que vol sortir. Ahí s'ha de fer alguna falta en atac, a veure si la recuperació cau a terra. Sí, falta claríssima de l'Eldense, que havia de parar ese contracot de l'Oviedo. I també havien dit en la primera part que ese 0-1 la defensa havia estat mal. En esta segona part també és de justícia dir que l'Eldense ha defensat molt bé.
2: Ha defensat molt bé. Sí que és de veres que no ha tingut un gran caudal ofensiu per part de l'Oviedo, però en aquestes jugades puntuals, com en esta última de la jugada a l'esquerra, que ha eixit al centre, han eixit molt ràpid a taponar el tir i han estat molt atents i, efectivament, pues, bueno, han millorat després d'aquella jugada desgraciada, no? en la primera part, que ha sigut el primer gol de l'Oviedo. O sigui que molt bé, han ajustat molt millor la defensa i quan ajusten la defensa pues, tenen moltes més possibilitats de guanyar.
0: Continua atacant l'Oviedo, ara l'Eldense, aquesta defensa en té un home menys. Agudíssir Juan Larios, la pilota que va en banda dreta, és Guti, que controla. Bona ajuda de Olava Barrieta, que ha entrat en esta segona part. Ha posat el tercer i ara està defensant un jugador extrem amb una qualitat espectacular i defensant molt bé. La pilota, a veure Juan Larios si pot entrar, perquè de moment pareix que no. Li estan fent un envenatge al cap d'estos aparatosos mentre ataca. El Oviedo la posa al punt de penal, és Goti. Bona defensa d'àrea, altra vegada de l'Eldense. La trau, la recupera Alberto Reina. Alberto Reina continua en la jugada, la deixa dins l'àrea. Altra vegada defensa B. En eixa fronta la torna a recuperar l'Oviedo. Bona passada, Ramon Vila. Ramon Vila que atrapa quan arribem ja al minut 94, últim minut. I això ja que sí que no s'escaparà. La primera victòria en casa arribarà en el dia d'avui i servirà per a dormir fora d'aixos jocs de descens que també fa molta falta. El Bor és fora d'aixes posicions marcades en roig. A veure la recuperació, és Rastrojo altra vegada. Dins de l'àrea, Rastrojo, Rastrojo, Rastrojo!

0: recuperació en camp contrari. I quina potència té este jugador que s'endinsa dins l'àrea i la pica perquè no puga arribar Narváez. Arriba al quart, sentència total ja del partit. Minut 95. El Dense 4 fa el quart rastrojo. Oviedo 1.
1: Quina segona part, Subi, eh?
2: Impressionant, la segona part impressionant. Ja diuen que podia inclús efectivament arribar el quart de l'Eldense. Ha arribat i bueno, se l'han minxat en la segona part. Se l'han minxat a partir del gol. L'Eldense ha sigut el molt millor equip que l'Oviedo, que s'ha afonat. S'ha afonat en eixe gol, sobretot en el segon gol, a partir del segon gol. Jo pense que les riendes del partit pues, ja les ha portat totalment l'Eldense.
0: Espectacular aquesta reacció de l'equip i 15 minuts també de Jorge Rastrojo, que entra des de la banqueta. Que importància és tindre estos homes que el revolucionen un partit, tindre aquest fons d'armari i que el capgiren un partit que s'havia posat molt complicat. La pilota per a Carlos Guirao ja serà pràcticament l'última quan ja passem els 5 minuts de temps afegit. Arribem al minut 96, 4-1. Sí, han escoltat bé, el Dense 4, Oviedo 1. Guanya ante el conjunt de Calleja, li torna a caure Olavarrieta. Espera que pot quedar alguna més. Olavarrieta que conduís, se'n va Olavarrieta. La juga en banda dreta, és Jorge Rastrojo altra vegada. La deixa per a Ibarrondo, la posa al segon pal, córner. Quina segona part dels de Calleja, espectacular. En el minut 96 i encara deixa traure este córner quan ja, jo pense, subir el partit està sí. 4-1. No hi ha tampoc necessitat.
1: Hi ha hagut gols en el descompte, cal afegir més.
2: Sí. Però bueno, jo crec que deixarà traure el córner i ja la dreta està. De cantó i ja està, ja xiularà al final.
0: Ara sí, la pilota la recupera l'Oviedo i final. Final, final, final, final. Arriba la segona victòria en Lliga, la primera en el nou Pepico Amat. Quina segona part dels homes de Calleja, que han remuntat un partit que s'havia posat molt complicat. El Dense 4, Oviedo 1, la primera de Calleja per a eixir del descens mínim fins que finalitzi la jornada.
1: Victòria que col·loca el Deportivo Eldense amb 8 punts en la taula de la classificació de segona divisió, igualat per la 13a plaça amb Granada, Real Societat B, Celta Fortuna i Real Valladolid. Així que lloc 13 es col·loca a 2 punts del descens. Tornarà, sí, Andorra i Córdoba guanyen els seus partits, però vaja, jo crec que era un triomf Javier Subirats, era un moment clau de la temporada.
2: Sí, sí, ha sigut moment clau. S'havia posat malament en aquest gol primer de l'Oviedo, però l'equip ha remuntat. Jo crec que els jugadors que han eixit de la banqueta han donat molt, li han donat molt a este Eldense, li han donat lluita, li han donat velocitat. I bueno, jo crec que han desarbolat a l'Oviedo en esta segona part. I una victòria, efectivament, era necessària, però ha estat merescuda en totes aquestes dificultats que havien començat en la primera part.
1: D'esta manera hem viscut el nostre partit de la jornada, el nostre partit d'Ijusa que conclou amb este marcador, Álvaro Molina.
0: 4-1 amb els gols de Robert López de penal, de Fidel també de penal, de Olavarrieta i de Rastrojo, el gol de l'Oviedo. L'ha fet en la primera part Alberto Reina, final con Diem, Lense 4, Oviedo 1.
3: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Muy contento.
1: Es Fidel.
4: Creo que veníamos persiguiendo esta victoria en casa para, bueno, para que el equipo se soltase un poquito más. Le estamos cogiendo un poquito el pulso a la categoría. Creo que veníamos haciendo buenos partidos y nos faltaba un poco un partido así, conseguir una victoria para brindarle a nuestra afición. Y la verdad que muy contento por los tres puntos.
5: Porque cuando llega un equipo como el Real Oviedo y encima te marca a los 20 segundos, te descoloca por completo el partido, ¿no?
4: Sí, nos ha costado, ¿no? La primera parte, ellos venían de un grandísimo partido en el derbi. Sabemos que bueno, que intentar que no pasen muchas cosas.

0: Inicio de los partidos, en el segundo 20 creo que nos trastoca todo el plan de partido. Hemos estado un poquito precipitados la primera parte, pero bueno, creo que somos un equipo que está madurando, que se ve maduro. En la segunda parte creo que hemos hecho un fantástico trabajo y bueno, le hemos podido dar la vuelta al partido y como te digo, muy contento por los tres puntos.
1: ¿Notáis ya las primeras ideas que tiene en la cabeza el nuevo míster Calleja?
0: Sí, creo que se ha notado desde la primera semana, ¿no? Yo creo que bueno, la idea es ser protagonista, la idea es sacar la pelota, ser un equipo que, bueno, que tenga una identidad clara con balón y bueno, como te digo, intentar ir ajustándonos, que bueno, cada semana ir un pasito más, un poquito mejor y bueno, ir escalando en la tabla, que veníamos en una posición un poquito abajo. Creo que esta victoria nos da mucha confianza a todos.
1: Os ha dado suerte Leo Messi.
0: Sí, bueno, la verdad que muy contento de representar al mejor jugador de la historia. Creo que es algo muy bonito, hay muchísima ilusión, así nos lo han transmitido todas las personas cercanas a él y bueno, bienvenido. Aquí estamos, lo esperamos con los brazos abiertos y bueno, como te digo, muy contento de poder representar al mejor jugador de la historia. Esperemos que sean muchas victorias más.
1: Enhorabuena.
2: Efecte Messi, Javier Subirà, Chenelda.
3: Clar, figura't. Només ha faltat que vinguera ell i que marcara aquests gols de falta, que no han pogut salvar la barrera. Però bueno, n'hi ha molta il·lusió en l'arribada de Messi, perquè bueno, sempre se pensa que si ve és perquè vol fer una bona tasca, vol fer una bona llavor. I ojalà pues, l'Eldense pues, bueno, seguisca pujant, està en segona A, pues, bueno, anem a veure fins on pot arribar.
2: Pues anem a veure fins on aconseguís. Un abraç molt fort, Javi.
3: Feliç
2: aniversari. Gràcies a Javier Subirats en el dia del seu aniversari. Alguna cosa més abans de tancar, Álvaro Molina?
4: Sí, només una estadística del que és el futbol. Havia arribat l'Eldense amb 4 gols en 7 jornades i avui en 45 gols ha fet altres 4 gols. Jo crec que per tancar ja no fa falta dir res més. 4-1 i una victòria de molt prestigi.
2: Ens ho ha contat des del nou Pepi Comat, Álvaro Molina. I així tanquem esta edició del Punt a Punt en Apunt Ràdio, en una jornada on hem viscut la tercera victòria consecutiva de València Bàsquet en l'Eurolliga. Ha guanyat de manera contundent en França davant del Lyon Villeurbanne per 13 punts, 92-105. Hem vist com eixia del descens el Deportivo Eldense després de guanyar el Real Oviedo per 4 gols a 1 en una fantàstica segona meitat. Hem vist com en l'inici de la superdivisió de futbol, perdó, de tenis taula, l'Alacant perdia 2-4 davant l'Olot i com en la primera divisió de futbol sala el Servigrup Peníscola també perdia 4-3 davant del Illes Balears Palma Futsal. Pausa en un instant, aplega Contrapunt per a l'anàlisi d'esta densíssima jornada per als nostres companys d'informatius. A les 11 més esport amb els 90 minuts, el Punt a Punt torna demà des de les 12 del matí perquè a la 1 juga l'Hèrcules. Fins demà.

0: Punt a punt. Esport en estat pur.
1: Comença la tertúlia de Contrapunt. Visió personal i anàlisi de la jornada. Amb Gustavo Clemente.

Alerta taronja decretada a les comarques valencianes fins les 12 de la nit. Per tant, molta precaució si estan en carretera. Bona nit i benvinguts a Contrapunt, que és divendres, ja és de nit i, sincerament, el Congrés ha decidit que nosaltres tampoc descansarem tranquils, perquè aquesta setmana hi havia dos decrets d'habitatge damunt la taula, ja saben, i al final els decrets han acabat en terra, tombats. Un per 172 vots contra 178 i l'altre per 166 contra 184. I si algú pensava que el Congrés era un lloc avorrit, avui li podem dir que no. Hi havia pressió al carrer, gent cridant a les portes, retrets, bitllets de 50 euros, fons voltor, Mari Carmen, fins i tot Pedro Sánchez pujant a la tribuna en l'últim moment per a dir-li a la dreta que compte que la història els podria jutjar abans del que pensen. Una frase que, per cert, en política és pràcticament com dir anem preparant les maletes. I enmig de tot això, Junts ha dit que no. El PP ha dit que no, com era d'esperar, Vox ha dit que no, com era d'esperar, PNB i Coalició Canària han salvat el primer decret, però no el segon, i l'esquerra ha eixit en tromba a acusar els tres primers de posar-se al costat dels fons Voltor. Junts, mentrestant, diu que els decrets són un engany, que no solucionen el problema de l'habitatge i que poden acabar reduint encara més l'oferta de pisos. El PP diu que la solució és construir habitatge, Vox més o menys va per la mateixa línia, i el govern diu que no, que amb estos decrets ja s'estaven evitant desnonaments i que ara cada desnonament que arribi serà responsabilitat dels qui han votat que no. O sigui que tenim el Congrés dividit en dos bàndols, l'habitatge convertit en camp de batalla, Junts cada vegada més còmode al costat del PP i Vox, i tot això amb una paraula que sobrevola l'hemicicle com un mosquit d'una nit d'agost. Eleccions. Però tranquils, que és divendres, així que esta nit, en Contrapunt, baixem un poc el volum de la tragèdia política, deixem el judici sumaríssim per a dilluns, intentarem entendre què ha passat amb un to propi d'estes hores de la nit de divendres. Abans que vostès, si ho desitgen, continuen escoltant la ràdio, per descomptat, gaudisquen d'una sèrie o d'un llibre, o vagin a gaudir de la nit valenciana. Ja diem, si estan en les comarques valencianes, probablement no siga el cas per la pluja cada vegada més intensa que estem notant a estes hores. Una alerta taronja que s'ha desactivat a Alacant a les 8 de la vesprada, recordem, i per a la jornada demà és Castelló, on hem d'estar especialment alerta quan a l'episodi de pluges. Però ja saben que inclús les alertes que van decretant-se tenen, diguem, hem de posar en quarantena perquè a voltes hi ha una alerta decretada, però hem de parar especial atenció no només a l'alerta, que també, sinó al volum de pluges que estan produint-se en els últims minuts, perquè són unes pluges tan imprevisibles que, malgrat tindre present eixes alertes, hem de no deixar passar per alt el que veiem en la finestra, perquè moltes vegades la difícil predicció d'aquestes pluges fa que veritablement mai sàpiguen on poden caure. Per tant, en qualsevol punt del territori, precaució, nit de ràdio, nit de bona companyia, nit de Contrapunt.

No baixem la guàrdia amb la pluja, com diem, i per a predicar amb l'exemple tenim així un parell de dones que mai baixen la guàrdia i que saben que informativament parlant sempre cal estar alerta. En

0: Julia, en un telefonar a Pedro Sánchez i et demanarà consell i et preguntarà què faries tu en el meu lloc, convocar eleccions ara o aguantar, què li diries?
1: No em cridarà, però si em crida li contestaré que el mateix que estan dient-li, jo crec que els seus ministres, perquè hi ha dubtes. Jo crec que el simplificar la lectura del cas, l'enfrontar inquilins i propietaris, si no es fa una lectura més a fons, pot dur sobretot els més joves a vincular-se al vot i a mobilitzar-se, perquè crec que en les convocatòries anteriors el que li ha passat al Partit Socialista és que no ha mobilitzat a part del seu electorat possible. I ara sí que és veritat que hi ha un moviment i s'està, sobretot la gent jove està pensant, no, és que la dreta són roïns perquè no han aprovat aquest decret. Crec que la joventut està mobilitzada, però el que han d'entendre, crec, fent una anàlisi un poc més fi, que aquests decrets sobretot protegeixen a aquells que ja tenen vivenda. Però aquells que encara no la tenen i no poden emancipar-se no estan protegits pel gros d'aquests decrets. Si no hi ha una oferta que es garantisca que poden accedir, és a dir, que no hem de ser simplistes cap de nosaltres i demanar un poc més i no deixar-nos sugestionar per un relat que és superficial. Cap dels partits majoritaris han fet els deures en vivenda. No l'han fet. De manera que no pot tindre la raó cap dels dos i el que cal és treballar de manera conjunta per a fer un pla per a l'emergència de vivenda, que és el que cal. Però el que està fent-se és un relat polític per a diferenciar dos models ideològics que en veritat a la fi volen el mateix però arribar per camins distints. Crec que cal un equilibri, protegir el que és vulnerable però ampliar l'oferta, i si no arribem a aquest equilibri és impossible que els que no tenen ara l'accés a vivenda el puguen tindre. Protegirem aquells que la tenen, però els altres, els que no la tenen i volen accedir a una vivenda, no estan protegits si no fem oferta.
0: Penseu que Sánchez té realment la decisió presa o està encara calculant què li convé fer després del resultat d'avui?
2: Ya vuelvo a decir que yo creo que es impredecible. Por una parte sí que pienso que lo puede tener todo calculado, porque esto ha saltado en un momento en el que hemos pasado en apenas dos semanas o semana y media de hablar de Ceuta, de hablar del caso Begoña Gómez, de hablar de las joyas de Zapatero, a estar única y exclusivamente hablando del tema de la vivienda y del caso Mari Carmen. Hemos cambiado el foco informativo de una manera descomunal en apenas un corto periodo de tiempo, que sí, que es lo que tiene el periodismo, que un día una cosa es noticia y al día siguiente ya no, pero en estos casos que sí que tienen una larga duración y que todavía siguen estando un poco en ebullición, pues sorprende, ¿no?, que ya no se hable tanto como se ha estado hablando hasta ahora. Pero por otro lado, te diría que igual sí que lo tiene ya pensado, es decir, pues el lunes salgo y convoco, si no tiene otra escapatoria, aunque bueno, yo creo que hay una tercera vía.
1: Jo crec que ja és més de reflexionar, no pren les decisions de manera ràpida, i crec que encara que estiga un poc apartada del focus mediàtic, Ceuta encara està ahí, està sense resoldre, i segons sé, diguem-ne, les enquestes internes, els sondejos que està fent el PP, això no li està passant factura, de manera que ha mobilitzat un poc a la joventut, però per el relat que simplifica el problema, i en canvi el PP això no li ha fet mal, segons els sondejos que tenen interns. Si planteja les eleccions i convoca les eleccions, el tema de Ceuta està sense resoldre i té molts problemes de corrupció, etc. Seria un atreviment posar tots els ous en la mateixa cistella, aprofitant el moviment, sobretot de la joventut, que està produint-se arran dels decrets. Jo no estic segura de que ho faci, però podria ser.
0: En qualsevol cas, com deies abans, Anun, hi ha dirigents socialistes que avui mateix han defensat que si queien els decrets calia anar a eleccions. Penses que ja és una opinió que està guanyant cada vegada més pes dins del propi PSOE, o encara pot ser minoritària o estar a un 50% dins del socialisme? Quina és la teua percepció a hores d'ara?
1: La meva percepció és que no ho té clar, eh? No ho té clar.
0: Me refereix dins les bases socialistes en general. Quina és la teva percepció?
1: No, jo crec que hi ha...
0: Hi ha dubtes,
1: perquè no és tan clar, i el joc de la política no és un tauler amb regles que pugues predir. I en este cas jo crec que s'ho pensaran un poc, perquè tenen molts assumptes encara que resoldre, i este és important, i n'hi ha molt de soroll, n'hi ha molt de soroll.

0: I però després cal que això es volquen les urnes. I en aquest punt crec que encara no estem.
1: Si no convocara, en cas que no convocara eleccions ara, quin penseu que seria el panorama d'un Pedro Sánchez de maniobres difícils de predir, com acaba de dir Patri, però quin penseu que hauria de ser, o quin podria ser el seu següent examen important, si no decidís convocar eleccions? Quin panorama penseu que té per davant si no convoca eleccions, i a on se la jugaria en la pròxima meta volant que tindria per davant? Quin és el panorama que vislumbres si no convoca eleccions, Patri?
2: Es que yo creo que directamente a los exámenes no se presenta. Yo creo que la situación sería un poco de bloqueo total hasta que igual diese el brazo a torcer y algún socio, es decir, Junts, que ha votado que no al decreto de vivienda, pueda darle la razón en algún otro tema que le contente y que entonces haya ahí un giro y pueda seguir adelante un poco más. Lo que a mí me sorprende de verdad es, y es que ya no hablo de colores, cuando un presidente del gobierno no ha tenido el apoyo, no ha presentado los presupuestos en 4 años, pero no ha tenido el apoyo en un decreto tan importante como solucionar un tema de vivienda, que el problema está así porque no se ha hecho nada durante un montón de años hacia atrás. Creo que lo que tendría que hacer es asumir la culpa y marcharse o convocar elecciones, y si se quiere volver a presentar, pues adelante, tiene todo el derecho del mundo, pero el Congreso en este caso, los diputados representan al pueblo, y cuando los diputados y los partidos políticos votan en la mayoría que no, el pueblo parece que está votando que no, con lo cual, si no tienes el apoyo de la mayoría, ya sabe dónde está la puerta.
1: ¿Qué guañaría o qué perdería si Sánchez decidiera aguantar con fora la legislatura? ¿Cómo imagines ese hipotético escenario? ¿No?
0: Patint, ja prometia a l'inici de la legislatura, perquè estar depenent de 7 vots és molt dur i és molt pesat, perquè has de negociar cada aspecte. I és cert que en temes més genèric és possible que tingués el recolzament que necessites, però quan ja toca els interessos particulars d'aquells que t'han de donar el suport, és molt difícil posar-te d'acord. I en aquest cas, nomenava Patri el tema dels pressupostos. Està insistint el president moltíssim en que va a haver pressupostos.
2: I bueno, que es va a presentar, però aprovar no.
0: Clar, evidentment, és una meta volant, no?, de les que deies en la prova ciclista. I després, si de veritat la vivenda és una emergència, el que crec que hauria de fer és reprendre el treball, però sobretot incorporant el sòl, perquè el sòl és importantíssim. I el Congrés ha demanat la reforma de la llei del sòl. En el 24 la retirà el govern. S'han de posar mans a l'obra i incorporar en eixa voluntat el sòl, perquè és fonamental per ampliar l'oferta. No només administrar l'escassesa, que era l'objectiu d'estos decrets, sinó crear oferta per a que estiga més equilibrat i el problema no se presente com problema inquilins i propietaris, sinó de veritat amb una intenció de resoldre el problema i, si no, fer-lo un poc més menut.
1: Una de les característiques menys habituals que està tenint esta setmana informativament és aquesta mobilització tan forta al carrer, coincidint amb la votació parlamentària d'avui i amb tots els dies previs. Com pot influir en el que puga restar de legislatura, siga molt o poc, esta pressió social que es viu al carrer? Com pot influir en les pròpies decisions que puga prendre Sánchez a partir d'ara el factor de la pressió d'un sector de la població al carrer, Patri?
2: Bueno, yo creo que lo acabamos de ver. Ha sido una mínima presión, ¿no? Ha sido una movilización bastante importante la que se ha producido en Madrid y ya en otros puntos de la geografía española. Y a la más mínima reacción de la población, ya hemos visto que se han presentado rápido y corriendo 2 decretos que en este caso se han tumbado en el Congreso, pero se han presentado. Yo creo que la presión sí que hace.
1: ¿Puede continuarse en ahí?
2: Yo creo que sí. De hecho, esa es la voluntad que tienen los manifestantes en Madrid. Se ha movilizado ya en algunas otras ciudades algunas protestas, algunas marchas, manifestaciones, asentamientos. Y yo creo que podría seguir así. ¿Hasta cuándo? Pues no lo sé, porque claro, es que por muchos decretos que presenten, es que el resultado va a ser el mismo hasta que no se incluya en este caso lo que pide Junts o haya elecciones.
1: Manu, sobre el factor de la movilización al carrer y fins a quin punt pot seguir condicionant les decisions polítiques de Sánchez? Quina seria la teua reflexió final?
0: Jo crec que les mobilitzacions sempre són bones, són positives, perquè volen dir que la gent se mobilitza per allò que li interessa, però ell torna a dir, jo crec que això no és una pressió per a Sánchez, perquè ell està capitalitzant-ho com que ell és el bueno i els altres són heroïns. Jo no ho veig com a pressió, veig més com a...
1: No tant pressió, sí, matisse la paraula pressió com a pujar-se damunt l'ona. En quin sentit pot continuar jugant sobre eixa ona per als seus propis interessos?
0: Ixa és la decisió que ha de prendre. Si esta ona ell considera que és la que el pot dur a guanyar unes eleccions, les convocarà, perquè ell és un mestre del relat, de la narrativa. De manera que, si ell pensa que sí, que esta ona el du on vol anar, convocarà, perquè és un estratega prou considerable.

0: Gràcies per la companyia i per les reflexions, Patriot d'una. Bon cap de setmana.
1: Bona nit, igualment.
0: Gràcies, Anun Ramírez.
2: Bona nit, igualment.
0: Ja ho saben, no baixem la guàrdia amb la pluja i gaudisquen del cap de setmana que hi ha per davant. Gràcies a Juan Alpuente i a Manolo Palomar, al comandament tècnic. La ràdio continua. A continuació, l'esport, el 90 minuts. Fins així, este contrapunt de divendres. Gràcies per estar a

0: A Punt Ràdio, sintonis amb tu.
1: Si es desencadenen pluges intenses, en cas que ta casa o negoci estiga en un barri o zona on puga acumular-se aigua, intenta posar un obstacle a l'entrada per tal d'evitar-ho. Taulers de fusta, sacs terrers, etc. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració d'A Punt Ràdio.

0: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt en A Punt Ràdio. Començarem amb el futbol de Primera Federació. Des del Rico Pérez, Hèrcules Jaén. Continuarem amb futbol de Segona i Tercera Federació. Pilota valenciana des del Trinquet Pelayo. El gran torneig de pretemporada de vòlei de València. El partit de València-Bàsquet Femení a Mallorca. I conclourem amb l'Espanya-República Txeca de la Lliga de les Nacions. Tot en directe, este dissabte des de les 12 del migdia, al Punt a Punt.
1: Si veus que la previsió és de pluja intensa, no estaciones ni aparques el teu vehicle als llits secs o la vora dels rius. Evitaràs així ser sorprès per una pujada sobtada d'aigua o una riuada. I sobretot, fuig dels marges que poden arrossegar troncs, fang o pedres. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. Darrere de cada ingredient de casa nostra hi ha una història.

0: unes mans que el cuiden i un sabor que ens fa poble. Fem honor a la nostra cuina. Descobrim l'origen del producte que arriba a taula. Donem suport al comerç de proximitat. I cuinem amb identitat pròpia. Tastem la comunitat. El nostre patrimoni dut al paladar. Els divendres de 12 a 13. El programa de gastronomia de Punt Ràdio. Amb Vicente Gil. Tota una veu autoritzada. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Respira profund. Dedica't una hora només per a tu.
1: Hola, vols millorar la teua qualitat de vida? La clau està en els xicotets hàbits.
0: Cuida't. Compartirem consells, nutrició, psicologia i trucs per a viure millor i amb més calma. Cada dimarts a les 12, els millors experts ens ajuden a connectar amb el nostre cos i la nostra ment. Cuida't. El nou programa d'autocura presentat per Sílvia Soria. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Hi ha històries que s'escriuen en la foscor. Delictes que desafien la lògica. Ments que amaguen els secrets més obscurs de la nostra societat.
2: Soc Juan Nieto. Cada setmana analitzem els sumaris més complexos, els crims que van marcar un abans i un després i les respostes que mai van arribar a la llum. Sense censura, amb rigor i des del lloc dels fets.
0: La crònica negra, com mai te l'havien contada. Els dimecres, de 12 a 13 hores, sintonitza el crim. T'esperem en la ràdio autonòmica. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Gomis i Carlos Urrutia.

Molt bona nit. Benvinguts a 90 minuts, benvinguts a Punt Ràdio, els que connecten ara i els que porten ja durant tot el dia o durant tota la vesprada. Ja sabeu que venim de contar-vos la victòria del Club Esportiu Eldense, també la de València Bàsquet en el punt a punt, i que ara teniu l'oportunitat també, a banda d'escoltar, d'opinar en este 90 minuts. Ja sabeu que teniu en les nostres xarxes socials, en els nostres canals, la pregunta per a enviar textos, que és, bueno, pues, quin rol creus que tindran els canterans en Javier Aguirre. En X, en arroba 90 minuts, en Instagram, en 90 minuts ràdio, en TikTok, en arroba 90 minuts ràdio, ahí podeu enviar els vostres missatges, també podeu opinar sobre la resta del programa i de lo que vulgueu, també del cap de setmana en clau esportiva. La pregunta, la recorde, és quin rol creus que tindran els canterans amb Javier Aguirre. I és que, clar, en dinàmica de primer equip n'hi ha dos, tres xiquets, per què no dir-ho, que són el cas de David Otorbiaro Mayol i Aymar Blázquez, que han donat rendiment, que donarem bona imatge en Òscar Sánchez i que a la volta d'esta parada per seleccions anem a veure si compten en oportunitats o no en Javier Aguirre. D'això debatrem en temps de tertúlia, però abans recordem els resultats del dia d'avui, i és que en futbol no n'hi ha primera divisió, però sí n'hi ha hagut Lliga Hypermotion en la jornada 8, on l'Eldense ha guanyat 4-1 al Real Oviedo. Victòria importantíssima per als de Javi Calleja, que és la segona victòria en esta temporada per a l'equip que des d'ahir, i a falta de que el CSD doni l'okay, és propietat de Lionel Andrés Messi. En bàsquet, Eurolliga, tercera jornada, repassem els resultats. Besiktas 82, Barcelona 95, victòria per al Barça. Fenerbahçe 76, 66 Dubai, victòria per a Fenerbahçe. En el Bayern 84, Partizan 86, ajustada però victòria per a Partizan. Panathinaikos 90,

0: 67, Maccabi Tel Aviv. Victòria per als grecs. I el Baskonia, 87, Olimpia a Milano, 76, victòria per a l'equip espanyol. I, per suposat, la victòria remuntant per part de València Bàsquet, 92-105 davant el ASVEL Villerban. Les 11 i 7 minuts, estos són els marcadors. Esta és la pregunta del dia. Avui és divendres 2 d'octubre de 2026. Anem a fer una pausa i, al tornar, anem en els assumptes i en este mes del dia.
1: La informació esportiva en 90 minuts. Amb Salva Gomis i Carlos Urrutia.
2: ¿A qué relaja mirar al mar o respirar aire puro en el bosque? La naturaleza nos da muchas cosas si lo hacemos bien. La naturaleza devuelve lo que le das. Del 31 de octubre al 8 de noviembre, vuelve un metro cuadrado contra la basuraleza, la mayor acción colaborativa de recogida de residuos. Súmate o crea tu punto de recogida en proyectolibera.org de Ecoembes y SEO BirdLife.
3: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
4: ¿Y dices que siempre sucede?
5: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
6: Solo se me ocurre. ¡Wow!
4: Increíble. ¿Pasa siempre?
5: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
6: ¡Wow!
5: Descúbrelo en tu concesionario.
7: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
1: Estás escoltando 90 minutos. Amb Salva Gomis i Carlos Urrutia.
0: No minuts, passen de les 11 de la nit. Carlos Urrutia, què tal, com estàs? Bona nit.
8: Pues bé, banyat, però bé.
0: Vols dir?
8: Te caiguem, mare de Déu.
0: Jo és que no he eixit d'ací en tota la vesprada i no sé com estava. Quan he arribat ací feia un poc de sol.
8: Jo, 5 minuts abans de començar el programa, me l'ha baixat a fumar un cigarret. Mare meva, la que caia. No n'hi ha sostre per a...
0: Ui, mare.
8: Refugiar-se, aixina que...
0: Bueno, està, no podem dir que
8: ara
0: no
8: sí que
0: han avisat,
8: cau.
0: Perquè han estat avisant durant aquests dies de que venien
8: pluges.
0: Però el que anem a fer, mira, són les 11 i 9 i en Electric Consulting, la consultora energètica amb més prestigi d'Espanya, t'oferim la roda de premsa de Javi Calleja. Ara de seguida anem a escoltar el tècnic de l'Eldense.
8: Que no és que parle molt baixet.
0: No, no, no. És que ens han avisat que estava apareguent per sala de premsa i ara de seguida anem a escoltar a Javi Calleja després de la victòria de l'Eldense 4-1 davant d'un Oviedo que...
8: Un Oviedo de Calero.
0: Sí, que està cridat a estar a la part alta de la taula, però que avui s'han portat 4 de l'Eldense.
8: Sí, sí. La veritat és que sí. No era... sin favorito, pero mira, ve per Calleja.
0: Mira, escoltem, pues, ahora sí.
9: Tiene mucho mérito, hay que darle valor. Estamos contentos, pero porque yo creo que nos merecíamos un resultado como el de hoy. No tanto me refiero al partido en general, sino que veníamos en muy buena dinámica, muy buen juego, y no habíamos conseguido refrendarlo con resultados. Entonces hoy creo que acompañó un poco, seguimos la misma línea y encima hemos ganado.
10: Y ya metiéndonos un poco en la valoración del encuentro, quería que analizaras un poco el partido, porque en la primera parte quizá hemos visto a un Eldense que no ha transmitido lo que sí que ha transmitido en otros partidos, aunque hayan acabado con derrota, y luego en la segunda mitad ha habido un cambio, un giro totalmente de 360 grados.
9: Hemos ido creciendo durante el encuentro. Siempre pasa muchas veces que cuando... más insistes en, oye, tenemos que salir al inicio del partido, muy concentrados, y además a ellos se les veía con esa energía, con esas ganas, y a los 20 segundos te marcan gol. Eso, pues, quieras o no, puede pesar un poco, pero el equipo ha mostrado muchísima personalidad, ha seguido creyendo en lo que hace, durante el partido ha ido cada vez jugando mejor, dominando más, teniendo más oportunidades, y al final, la segunda parte, pues creo que también con la entrada de los jugadores que estaban en el banquillo, hemos dado un salto de calidad y hemos conseguido una gran victoria.
1: ¿Gastes molt en llum i gas? ¿T'agradaria que un professional t'ajudara a triar la millor tarifa del mercat? Envia la teua factura a valencia@electriconsulting.eu.
11: i un professional t'ajudarà a estalviar. Així de senzill. Treballem amb les principals companyies elèctriques. Electric Consulting. Envia'ns la teua factura i comença a estalviar ja.
0: Les paraules de Javi Calleja, però la crònica ens la porta el nostre amic i company, que ens ha contat també els gols, els quatre gols de l'Eldense. Álvaro Molina, què tal, com estàs? Bona nit.
12: Bona nit, companys. Què tal? Primera victòria en casa de l'Eldense, la segona en Lliga i la primera també des que Calleja va arribar a dirigir l'equip. Havien sigut dos partits els que havia dirigit i els dos partits havien sigut derrota i avui per fi s'estrena ja la primera victòria per a Calleja. En un partit que no s'havia posat bé, perquè en el segon 30, pràcticament en la primera jugada, Alberto Reina dins l'àrea ha fet eixe 0-1. S'ha escoltat també eixe run-run en la graderia perquè no arribaven les ocasions. Ha defensat molt bé en la primera part el conjunt de Julián Calero i ja en la segona part ha sigut quan s'ha desatat absolutament tot. En aquesta primera jugada, aquest primer penal que ha comès Samu Rodríguez per aquesta mateix l'àrea, l'ha transformat Roberto López. Després, minuts després, ha sigut un altre penal que ha transformat Fidel Chávez, el capità. 2-1 ha remuntat l'equip i ja el tercer ha arribat després d'un contracolp espectacular del conjunt blaugrana. Olavarrieta ha finalitzat en una qualitat que té increïble en la cama esquerra i per tancar ja la golejada, Rastrojo, que també havia sortit des de la banqueta i ha fet uns minuts espectaculars amb aquesta velocitat i potència que té este jugador i ha posat el 4-1 en el marcador. Com diem, victòria importantíssima, és la primera en casa i són 3 punts que de moment li fan sortir d'aixes posicions de descens. Victòria, com diem, en el nou Pepico Amat, en este Eldense 4, Oviedo 1.
0: Gràcies, Álvaro. Ens alegra esta victòria de l'Eldense, que ja era necessària. I anem a parlar també del València, i és per això que tenim a l'altre costat del fil telefònic el company del partit de la una. Germán Muñoz, què tal, com estàs? Bona nit.
13: Què tal, Salva? Bona nit.
0: Este matí, entrenament del València, i te pregunto per què heu donat la notícia sobre Dan Juma i també un poquet que ens contes com ha anat ixa última hora del València respecte a l'entrenament d'este matí.
13: Sí, Salva, pues mira, avui una bona notícia per una part i altra mala notícia en este cas. La mala notícia, comencem per la part negativa, ha sigut Arnau Danjuma, que com hem contat a les xarxes socials del partit de la una, n'hi ha un problema amb Arnau Danjuma, perquè el neerlandès no ha entrenat amb l'equip durant esta parada de seleccions. Són quasi 2 setmanes sense entrenar amb la resta dels companys i el que podem contar també, la informació que tenim, Salva, és que es va retirar d'un entrenament, d'una sessió per molèsties a inicis d'esta setmana passada i no ha tornat a entrenar. De moment, el València, des del València es trasllada que està tractant-se dins de les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna, però no n'hi ha part mèdic, no sabem on és la zona on té la lesió Arnau Danjuma, però el que sí que podem confirmar és que Arnau Danjuma porta temps ja, setmanes, sense entrenar amb el grup i està lesionat. I ara te conte la bona notícia en este cas, que és que avui César Tàrrega sí que ha entrenat, ja ha fet tot l'entrenament, tota la sessió amb la resta dels seus companys. Ja varen comptar també que tenia aquesta lesió, patia aquesta lesió als isquiotibials. Finalment, era una lesió d'uns 10 dies, no era res greu, i a poc, aquests últims dies, el jugador, el defensa, ja estava fent treball en solitari sobre la xespa, i avui ja ha fet el primer entrenament amb la resta dels seus companys i si tot va segons lo previst, César Tàrrega podrà estar front al Racing de Santander en el Sardinero.
0: Bueno, pues són, com tu dius, la part positiva, la part negativa de l'entrenament d'avui. La novetat ha estat Rinosuke Sato, no?
13: Sí, Rinosuke Sato també, que ha entrenat ja avui amb els seus companys després de tornar abans d'acabar aquests partits que té el Japó amb la seva selecció. Ha tornat abans per petició del tècnic mexicà Javier Aguirre i Rinosuke Sato ja està a València i avui ja s'ha entrenat amb la resta dels companys. I bueno, podem parlar també, si vols, Salva, de per a repassar un poc tot, de qui ha entrenat i qui no ha entrenat per a fer el global, no sol de Danjuma i de César Tàrrega. A més de Danjuma, que no ha entrenat, i Tàrrega, que sí que ha sigut la part positiva i sí que ha entrenat, Diakabi, que continua entrenant-se amb el grup, este ja porta més temps entrenant-se.

0: amb la resta dels seus companys i també apunta a estar en la convocatòria front al Racing. Copete i Fulquier són els que continuen treballant en la xespa, però en solitari. Continuen recuperant-se de les seues lesions i encara no estan entrenant amb el grup. Rioja continua fent treball específic perquè, com saps, Salva, té una ferida en el peu que no que li impedís jugar i participar i entrenar de manera normal i ha de parar. Ha de parar i ha de fer un treball específic per a poder tornar de la millor forma possible. Encara així, no, a mi ja la informació que tenim nosaltres és que no està descartat per a aquest partit front al Racing. Dependrà de la seva sensació, de la sensació que ell tinga en el peu. I per posar un poc més en context de com està la infermeria, en este cas del València, Sadiq, que encara està lesionat i que no se l'espera fins a un mes de moment. Diego López, que avui hem conegut també, que passarà altra vegada per quiròfan, va ser operat una tercera vegada ja, li van a fer una neteja en esa lesió que va patir en ese trencament en el genoll, i després també Sergi Canós, que també té ese trencament de genoll i que no s'espera que torne fins a l'any que ve, al igual que Diego López.
1: Bé, pues gràcies, Germán. Estem pendents durant el cap de setmana de lo que pugui passar en respecte al València i ja el dilluns t'escoltem més el partit de la una. Un abraç, bona nit.
0: Un abraç, bona nit, xau, xau.
1: Al nostre company del partit de la una, sí, en esta casa, en Apunt Ràdio, i votem, Carlos, si te sembla bé, a l'Elx, perquè avui ha guanyat 3-2 davant el Mèxic Sub-20 en un amistós i en doblet per part de Ezequiel Ponce i un altre de Osorio. És un paró que en este cas l'Elx sí que li ha servit per a ficar a punt sobretot a Kevin Lomónaco, el central que va arribar a última hora en el mercat i que s'espera que d'eixa parada d'internacionals tornen tant Revivo de Israel com Lucas Cepeda del Xile. Si te sembla bé, escoltem a Ezequiel Ponce en esa valoració de la pretemporada. Escoltem a Ponce, a Ezequiel Ponce en esa valoració de la pretemporada en l'Elche.
2: Bueno, muy contento primero de haber pasado tiempo con los compañeros. Por ahí los últimos que fuimos llegando nos faltaba esta semana y nada, terminarlo así, de esta manera. Creo que hicimos un buen trabajo y bueno, ahora vuelve lo lindo y esperemos estar preparados para el Z en casa. Sí, sin duda. Venimos de momentos buenos, seguimos puliendo cosas, pero sí, con la idea que tenemos, con los compañeros, la unión que se ha creado en esta semana de pretemporada nos ha venido muy bien, tanto físicamente como personalmente, y la verdad que feliz de estar cerca de volver a competir, de volver a sentir esas noches, de poder darle alegría a nuestra gente y poder mostrar los niveles que hemos mostrado fuera en Espanyol en casa.
1: Això respecte a l'Elche, ja baixem cap a la segona divisió, on està el Castelló, que jugarà el dilluns, però que avui n'hi ha hagut lío en el tema de les entrades del proper partit davant de l'Andorra. Ixa explicació, ixa última hora, ixa informació ens la porta José Luis Gual. Què tal, com estàs? Bona nit.
3: Què tal? Bona nit. Pues en el Castelló parlem del malestar que hi ha en els aficionats després de posar-se ahir de vesprada a la venda. Les molt poquetes entrades que va oferir el Andorra al Castelló, estem parlant del cap de setmana, no d'este, en el que el Castelló juga davant del Ceuta diumenge 6 i mitja, sinó del següent, enmig del pont, on diumenge dia 11 el Castelló jugarà a les 2 de la vesprada davant de l'Andorra. Per aquest motiu, molts aficionats albinegres, com era d'esperar, s'havien programat ese viatge, fer el pont i, bueno, pues aprofitar el dia de diumenge per a veure el Castelló a Andorra. L'assumpte és que l'Andorra ha oferit molt poquetes entrades, 200, i ahir de vesprada a les 5 el club esportiu Castelló, mitjançant les xarxes socials, se comentava que en apenes 5 minuts havien venut les entrades que tenia a disposició dels aficionats albinegres. A partir d'ahí, bueno, pues molt de descontent, molt de malestar en gran part d'aquesta afició, perquè eren molts més, evidentment, és que tenien ja les reserves fetes hoteleres per al cap de setmana setmana que ve. I bueno, pues després de tot això, el Castelló ha fet un matís, ha precisat que d'aquestes 200 entrades, únicament 140 se van posar a la venda en general, perquè 60 estaven reservades per als membres d'Aficiones Unides, que té ahí un acord amb la Lliga, i per aquesta via tenen entrades en cadascun dels partits assignades a 20 euros. Tot se complica perquè l'Andorra no vol oferir entrades ni posar entrades.

0: a la venda per a aficionats visitants en altres sectors del seu estadi per a aquest cap de setmana. Així que, bueno, pues, ja dic, molt de cabreig en la gran part dels aficionats que s'havien muntat el viatge, que estaven pendents de l'entrada i que al final s'han donat compte que pràcticament només han pogut estar disponibles 140, en la qual cosa pues, serà molt poquets, per desgràcies, que puguen acompanyar el Castelló en aquest partit del pròxim dia 11 al País dels Pirineus.
1: Coses que no s'entenen. Gràcies. Igual, respecte a tot el tema de les entrades, d'aquesta manera de repartir, no?, les entrades en el futbol professional, que moltes vegades pues, sorprenen, no?, també als aficionats, que en aquest cas pues, havien preparat el viatge i no poden estar. Respecte a l'Hèrcules, baixem també una categoria, anem cap a la primera federació, en el grup 2. L'Hèrcules juga demà a la una del migdia davant el Reial Jaén, i la prèvia és la porta del nostre company Gonzalo Blanes. Què tal? Com estàs? Bona nit.
2: Què tal? Salutacions, bona nit. Demà juga l'Hèrcules al Rico Pérez, rep al Real Jaén, amb la intenció d'enllaçar 4 victòries consecutives. En cas de sumar els 3 punts, el conjunt alacantí avançarà a l'Andalús i es garantís tancar la jornada en lloc de play-off d'ascens al futbol professional, que evidentment és l'objectiu del conjunt blanc i blau. Després de 3 victòries, tot són bones notícies per al conjunt de Beto Company, que recupera Oriol Sol de Vila, que per fi pot entrar a la llista de convocats. Ja estan també a disposició, tot i que no entraran a l'11, Obenc i Toril. En l'alineació, probablement hi haurà un canvi respecte a l'equip que va guanyar a l'Àguiles. Per a tindre un perfil més ofensiu, entrarà Antonyín per Medi Puig, acompanyant en l'atac a Àlex Jiménez. L'únic que no agrada del partit és l'horari, dissabte a la una del migdia, però tot i això, s'espera una bona resposta del públic i que, després de guanyar els 3 partits de forma consecutiva, tinguem demà un gran ambient al Rico Pérez. Viurem el partit al punt a punt en una setmana on també s'ha parlat molt en Alacant de la presentació de l'anteprojecte de la futura ciutat esportiva del conjunt herculà.
1: Vale, more, aquestes imatges de la futura ciutat esportiva de l'Hèrcules. Gràcies, Gonzalo. Demà a la una del migdia el partit en directe en la sintonia de Apunt Ràdio, en el punt a punt, que començarà a les 12:05 del migdia. Són les 11:24 de la nit i anem a parlar també de bàsquet, perquè avui s'ha produït una remuntada a la heroica per part de València Bàsquet, per part de l'equip de Xavi Albert, i ja està escoltant-nos per a analitzar breument aquest partit. Nacho Rodilla, què tal, com estàs? Bona nit.
3: Hola, què tal, bona nit.
1: Quant de temps, eh?
3: Sí, un ratet, no?
1: Quina manera de competir, no?, este València Bàsquet, que sembla que deixava un poquet de dubtes en el començant de la temporada, però en Euroliga 3-0, eh?
3: Sí, i la demostració d'avui també crec que és un, pues un reflexe de lo que és este València Bàsquet, que té una capacitat bestial, no?, que té jugadors de molt de talent, que té instint, no?, que té instint per a tornar al partit, agafar-se i sentir-se, entre cometes, superior, no?, a Esbel, i voltejar un marcador que la primera part, la veritat, és que semblava que València Bàsquet no havia aparegut, no?, sobretot darrere defensivament, donava moltes facilitats, problemes en l'anàlisi del bloqueig directe, del pick and roll, poca responsabilitat en el 1 contra 1, també te castigaven de fer mal en el rebot ofensiu, i apareixes en la segona part i en 3 o 4 minuts ha tingut prou per a girar l'encontre. Bueno, demostra ese poderío, demostra saber estar també en moments importants, perquè ahir Mirotić crec que ha sigut una peça fonamental, i l'aportació de TJ Shorts en quant a direcció, en quant a gestió, crec que i s'adupla, han sigut dos jugadors letals per a Asbel, i bueno, sumes 3 victòries, semblava que la cosa generava dubtes en el començament, però en Euroliga, pues, a base de victòries, has donat la tranquil·litat.
1: Te pregunto per el nom propi de Wii, que és Nikola Mirotić, que a més de portar el comandament de l'equip a nivell anotador, Wii s'ha convertit en el tercer màxim anotador de la història de la competició de l'Euroliga, superant a Spanulis, necessitava 19 punts i n'ha fet 22.
3: Va sobrat en aquesta capacitat ofensiva, no? És un jugador que s'inventa les coses, és la veritat. És a dir, té la gràcia de cara a cistella, però després té pues, el saber estar d'un veterà, la intel·ligència també que demostra la pista, no? I quan les coses ja estaven per a pegar un colpet en el partit, per a girar-se de veritat, i València Bàsquet pues, agafa una rendeta en el marcador, ell te fa una acció, després a la següent se trau una falta des del triple, ahí que Ines Pons el que s'excedia a la seva defensa i bueno, pues el mínim contacte i l'aprofitava

0: per a treure eixa falta, s'ha anat al tir lliure, ha sumat el més 3, i a partir d'ahí, bueno, pues ja estava tot un poquet en les nostres mans, però estàs davant d'un jugador, bueno, pues que eixa anotació en l'Eurolliga demostra el tipus de jugadors i el nivell ja de jugador que tenim així a València Bàsquet, i que és diferencial i que és momenteix, no?, en el que necessita pegar un colpet al rival i apareix.
1: I el diumenge, Nacho, Saragossa. Un Saragossa que va començar la Lliga guanyant a la Laguna Tenerife de 1, però que, bueno, pues anem a veure què és el que passa, no? El diumenge és de veres que és fora de casa i anem a veure quina vessant o quina cara li vegem a València Bàsquet.
0: Sí, perquè al final esta Lliga CB també és supercompetitiva i bueno, i mira, Saragossa que trau la primera victòria en llavors, que en una acció final, no?, en l'últim segon i fent una acció per a girar el partit. Però, bueno, arriben en confiança, arrenquen bé, després de tots els problemes de la temporada passada i patint fins al final Saragossa, i València Bàsquet, que, bueno, que ho vèrem l'altre dia en el Roig Arena, no?, que contra Lleida no va estar en la línia que tots esperàvem, que tropeces a la primera de canvi en casa. Per tant, bueno, no és que estigues en una màxima obligació, però sí que per a ficar les coses en el seu lloc i tapar un poc aquesta derrota de la primera jornada, pues tens que pensar en el diumenge en sumar a Saragossa, i ells arribaran crescudes per la victòria seua, però també tu tens certa obligació i la necessitat de mostrar que eres l'actual campió de Lliga.
1: Pues Nacho, el diumenge s'escoltem, estarem així per a fer el partit junts, i aquest partit a les 5 de l'esprada davant Saragossa. Un abraç, bona nit.
0: Vinga, adeu.
1: Nacho Rodella, analitzant la victòria d'avui davant el Asbel Vilherbán i també el que serà el diumenge el partit de Lliga davant el Saragossa. Demà, recordem, a les 6:30 també comença la Lliga femenina per a València Bàsquet. S'enfronten a les 6:30 de la vesprada davant Azul Marino Mallorca, un projecte ambiciós que ha invertit molts diners i que analitzava de la següent manera Javi Torralba.
2: Un recién ascendido, pero que no es eso, el roster competitivo, muy equilibrado, muy bien pensado, y que con solo una competición a la semana, creo que en la competición doméstica va a ser un rival durísimo. Vamos a ver si somos capaces de ser sólidas y consistentes para no regalar tiros al bloque de tiradoras.
1: Bé, doncs seran les paraules de Javi Torralba. Veurem quina és la imatge. Vam veure una molt bona imatge en la Supercopa d'Espanya en Torrejón de Ardoz, però ara comença l'Obo, comença la Lliga, i el primer rival és un Azul Marino que s'ha reforçat de la millor manera en noms com el d'Alba Torrens. Prèvia també Espanya, que demà juga davant la República Txeca en esta parada de seleccions, 9:15, partit que els oferirem en la sintonia del Punt a Punt, en A Punt Ràdio, i en novetats en la llista perquè Carlos Espí substitueix a Ferran Torres, el davanter de Tavernes de la Valldigna, després del seu debut en la Sub-21, marcat 5 gols davant San Marino, fa el salt a l'absoluta per la lesió de Ferran Torres. El de Foios pateix unes molèsties al turmell. Escoltem a De La Fuente i a Cucurella en la prèvia.
3: A este nivel no hay ni partidos fáciles, os lo dirás luego Mar, si es que aquí hay que estar en la excelencia en cada partido, iba a decir cada domingo, cada partido, para estar en posibilidad de ganar todos los encuentros. Que es que mucha dificultad, mucha exigencia, hay que estar, perdón, insisto, en perfectas condiciones. Y mañana es un rival muy difícil, que seguramente pueda ser trampa para los que no lo conocen, para nosotros no, porque estamos perfectamente preparados, ya hemos visto, y mañana vamos a repasar, a dar el último repaso al equipo rival, pero somos conscientes del potencial que tenemos, nosotros no nos van a sorprender. Y sucederá para mucha gente que no tiene el conocimiento de este rival, que dirá, cuando les vean, dirán, pues es un rival que tiene muy buenos futbolistas.
4: A ver, si me tocase votar a mí, me votaría a mí mismo. No, pero a ver, por suerte es verdad que tengo, pues de los candidatos, todos son compañeros míos, y nada, que gane el que le toque, quien toque, pues voy a estar feliz, y bueno, al final eso se lo dejo a los que votan y ya está. Y seguramente al tener compañeros, pues algún regalito me va a caer por ayudarles a ganar.
1: Li preguntaven a Marc Cucurella per el Baló d'Or, al que també està nominat, però li preguntaven per Lamine i per Mbappé, dos dels principals candidats al Baló d'Or. Bueno, pues els dos són companys, un en el Real Madrid i l'altre en la selecció espanyola. 11:31, camí 32, fem una pausa i anem ja en temps de debat i de tertúlia.
5: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts.

0: amb Salva Gomis i Carlos Urrutia.
1: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
2: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
3: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
4: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
5: Quan plou molt, a la carretera, circula preferentment per rutes principals i autopistes. Modera la velocitat, augmenta la distància de seguretat i sempre amb els llums d'encreuament. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Pont Ràdio.
0: Estàs escoltant 90 minuts. La tertúlia.

0: con continuidad, que es lo que necesita al final un chaval joven también para que a nivel mental acabe de cuajar, va a ser importante este año el Valencia, efectivamente, aparte de por su talento, porque no hay más.
1: Preguntaba más a la gente y echéme un par de respostes. La de Rob, diu, pues de segur contará més en ells que Corberán i més quan jugadors com Mayol han demostrat que en un moment donat poden donar la talla. I Arcadio Pérez Sanz diu que espere que important siga el rol que li done Javier el Vasco Aguirre als canterans. Se n'anem de seguida i vos vaig a fer la última i és demà que espero de la selecció espanyola en la novetat d'un valencià com Carlos Espí.
2: Que debute.
1: En la absoluta hem tingut que esperar a que fitxe pel Real Madrid per a que tinga l'oportunitat, però és així.
0: I además, Tavernes de la Valldigna se puede meter en la ronda de la Copa del Rey que le puede tocar el Valencia el próximo lunes.
1: El dilluns el sorteo.
0: Sí,
3: pues dame una cosa.
0: Yo como veraneante de Tavernes de la Valldigna a muerte con el equipo. ¿Veraneas
4: en Tavernes de la Valldigna?
0: Sí, toda la vida, tío.
3: L'esfil que se deu de mirar Otorbi en evolució tècnica i tàctica de saber fer tres coses, però molt bé és esfil.
1: Luco, no antes molt bé lo de que veraneches en Tavernes de la Valldigna.
0: Luco, que com no sabe salir del barrio i tal.
3: Tavernes de la Valldigna, jo llegendari.
0: Tavernes Playa, pregúntale a Juan Sánchez.
3: Juan Sánchez.
0: Que tienes tanto mundo.
3: De Altur, de teniste, esto, claro.
4: Yo era más de coger la bici y irme por Alborache.
2: Mucho más.
1: 12 i 29, va, se n'anem. Bona nit, Sergi, gràcies.
2: Bona nit,
1: Luco, gràcies.
4: A vosotros.
1: Bona nit, Ivan, gràcies.
0: Bona nit,
1: Carlos, fins demà.
3: Fins demà, adeu.
1: Pues demà, més esports en la sintonia de A Punt Ràdio, a partir de les 12 en el Punt a Punt i a partir de les 11 més 90 minuts, els últims 90 minuts del Punt a Punt. Gràcies, adeu, fins demà.

Molt bona nit i benvingudes i benvinguts a un nou programa més de l'Hora de la Cultura. Mirem ja el cap de setmana, pendents també de l'horatge i amb una agenda carregada d'esdeveniments. Però abans, així estem nosaltres, per a passar una horeta. Una hora que vos assegurem va passar volant. L'anem a passar amb tots vosaltres. Ahir parlarem amb Jesús Vidal, Goya el millor actor revelació per Campeones en 2019, amb qui recordarem eixe discurs en la gala d'Esgoya en el que va reivindicar tres paraules que són essencials: inclusió, diversitat i visibilitat. Són conceptes que semblen bàsics, no? Semblen tres paraules que tots podem comprendre i que no haurien de necessitar major explicació. Com dèiem, haurien de ser principis elementals de qualsevol societat. Però és que la realitat és una altra. Les últimes dades que publicava l'Institut Nacional d'Estadística ens diuen que només el 28% de les persones amb discapacitat en edat laboral té una ocupació. Passa davant de quasi el 70% de les persones sense discapacitat. La diferència encara és més evident quan observem la participació en el mercat de treball, i és que la taxa d'activitat és del 35% entre aquelles persones que tenen discapacitat, mentre que la resta de la població arriba quasi al 80%. És a dir, estem parlant d'una distància de més de 40 punts. És una bretxa massa gran per a continuar repetint que la inclusió ja està aconseguida. Perquè una cosa és pronunciar la paraula inclusió i una altra molt distinta és practicar-la. És inclusió que una persona aparega puntualment en una pel·lícula, en una sèrie o damunt d'un escenari? O la inclusió real arriba quan pot treballar, crear, equivocar-se, tindre papers que no giren únicament al voltant de la seva discapacitat i formar part de qualsevol història amb absoluta normalitat? Quantes mirades continuen quedant fora de les pantalles, dels escenaris, de les empreses i, en definitiva, de la societat? Així, la cultura

0: cultura torna a tindre una responsabilitat enorme, perquè allò que no veiem difícilment arribem a comprendre-ho. I allò que mai no apareix davant dels nostres ulls pot acabar pareixent-nos inexistent. El cinema, el teatre, la literatura i la música no solucionen per si sols totes les desigualtats. Però sí que és de veres que poden obrir espais, qüestionar prejudicis i permetre'ns mirar el món des de la vida d'una altra persona. La cultura també és això, no? Fer visible qui durant massa temps ha sigut invisible. I de visibilitat, de talent i de cultura va també el programa d'avui. Començarem amb música. Hi ha molt de ritme, això sí, perquè rebrem de Grugalúas, una formació valenciana nascuda al Cabanyal que barreja funk, soul, rhythm and blues, afrobeat i el so de Nova Orleans. Parlarem amb Amadeo III, Diego Mir i José Ángel Carrasco Carras sobre els orígens del grup, el concepte del groove, l'escena musical valenciana. I atenció, també preneu nota, anoteu en l'agenda el concert que oferiran este diumenge a partir de les 12 del migdia en la Rambleta, dins d'aquestes Ram Sessions. I acabarem parlant de teatre i de noves veus. Ens acompanyaran Maria Sáez i Anna Dallo, guanyadores del Premi de Dramatúrgies Gae Russafa Escènica amb Santa. I també xerrarem un poquet amb Daniel Tormo, de Dalt del Més Amunt, espectacle guanyador del Premi Llavor i mereixedor també d'una menció especial. Dos muntatges que, des de llenguatges molt diferents, ens parlen de precarietat, habitatge, salut mental, soledat i d'aquelles contradiccions d'una generació que intenta construir el seu futur mentre el present no deixa de posar-li obstacles.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.

0: I així continuem. En l'hora de la cultura, ja sabeu, hem passat d'Ice Groove, de Groove Alugas, i així, si està sonant Ximote Bar, amb Brúixola de fons, sols pot indicar que anem a contar-vos un poquet els diversos plans que podeu fer este cap de setmana. I quan ens escolteu, ja hem entrat oficialment en dissabte, nosaltres encara no estem de cap de setmana, toca obrir l'agenda i buscar plans per aprofitar eixe primer cap de setmana d'octubre. Tenim propostes de barri, literatura, cinema, ciència i música dins i fora de València. Això sí, abans d'eixir de casa, convé consultar, sempre recordem, convé consultar aquests canals oficials de cada espai per si hi haguera algun canvi d'última hora.
1: Comencem dissabte al matí al barri de La Rayosa. De les 11 a les 3, el Mercat de la Valvanera acull la tercera edició de Valvanera Reviscola, una trobada veïnal autogestionada amb mercadet, artesania, tallers, demostracions, espais de conversa i diferents projectes culturals i socials. Una bona excusa per acostar-se al barri, conèixer iniciatives locals i recordar que la cultura també es construeix des de la proximitat. L'entrada és gratuïta.
0: I un poquet més tard, a les 12 del migdia, la llibreria La Rosa, situada al número 6 del carrer de la Murta de València, presenta la revista d'art i pensament La Sociocultural. En la trobada participaran la seva editora, Joely Barrios, i la poeta i activista Hilda Pérez Rodríguez. Es tracta d'una proposta per a parlar de cultura, reflexió i creació contemporània en un ambient pròxim. Això sí, l'organització demana confirmar prèviament l'assistència mitjançant el formulari habitual.
1: Per a la vesprada ens desplacem fins a Torrent, on a les 7 se celebra la cloenda de la cinquena edició de Mirades Fest, la mostra internacional de cinema social i salut mental. La cita tindrà lloc a l'Auditori de Torrent i posarà el punt final a una edició amb 51 curtmetratges precedents de diferents països. Cinema per a parlar de salut mental, inclusió, drets socials i d'eixes realitats que massa vegades queden fora de la pantalla. L'entrada també és gratuïta.
0: I de Torrent tornem a València, perquè a les 2:15 a la Filmoteca es projecta L'Anacoreta, una pel·lícula... A les 2:15, no sé què estic dient. A les 9 menys quart es presenta L'Anacoreta, una pel·lícula dirigida per Juan Sterlitz en 1976 i escrita amb la participació de Rafael Azcona. La sessió forma part d'aquest cicle amb el que la Filmoteca celebra el centenari del naixement d'un dels guionistes fonamentals del cinema espanyol. Serà a l'edifici Rialto, ja ho sabeu, a la plaça de l'Ajuntament, i les entrades costen entre un euro i mig i 2,50 euros, així que no hi ha excusa per anar.
1: El dissabte cinematogràfic encara ens porta una altra proposta. A les 8:30 de la vesprada, l'Auditori del Mercat de Cullera acull la gala de cloenda del 15è Festival de Curtmetratges Caleidoscopi, una nit de lliurament de premis i projecció de les obres guanyadores d'un certamen que, a més, és qualificador per als Premis Goya i que s'ha convertit en un important aparador per al món del curtmetratge.
0: I acabem com ens agrada, amb música. Tornem per un moment a dissabte, perquè a les 9:30 de la nit la Rambleta rep el pianista i compositor irlandès Jamie Duffy, acompanyat per Juan Arenosa. Una proposta situada entre la música neoclàssica i les melodies més íntimes i emocionals. Aquestes melodies que pareixen demanar silenci, una llum baixeta i una escolta atenta. Les entrades parteixen dels 18 euros, més les despeses de gestió, i nosaltres aprofitem esta música Jamie Duffy, el seu Solas, per acomiadar l'agenda d'avui i deixar-vos en un poquet de música.

0: El primer de tot, vos demanem disculpes, perquè segur que amb esta cançó estàveu a punt de dormir, vos acabem de despertar, però val la pena, vos ho assegurem. De vegades, el teatre ens parla des d'un gran escenari. Altres, en canvi, només necessita una habitació, un matalàs, dos cossos o una cançó per a posar davant de nosaltres tot allò que preferiríem no mirar. Russafa Escènica va néixer precisament amb eixa voluntat, la de traure les arts escèniques dels espais convencionals, acostar-les al públic i permetre que les noves veus conten el present des dels llocs inesperats. La seva 16a edició, celebrada baix el lema Sagrada i Profana, ja tinguérem en el seu moment fa unes setmanes el seu director, ha reunit més de 5.600 persones i ha tornat a demostrar la vitalitat de la creació escènica valenciana. El desè premi de dramaturgia SGAE Russafa Escènica ha sigut Per a Santa, una comèdia musical creada i dirigida i interpretada per Anna Dallo i Maria Sáez. És una comèdia musical inspirada en el llibre Instrucció de novícies i la peça compara aquests sacrificis de les santes barroques amb algunes exigències que continuen condicionant la vida contemporània. Estem parlant de dietes extremes, renúncies econòmiques, habitatges diminuts, insomni, soledat o problemes de salut mental. El premi permetrà a les creadores convertir la peça breu de 30 minuts en una obra d'almenys una hora amb l'assessorament del dramaturg i director Sergio Serrano, abans de presentar-ne una lectura dramatitzada a la Seu Valenciana de l'SGAE en 2027. I també, per la seva banda, Dalt del Més Amunt, de Misèria i Companyia, ha rebut el segon Premi Llavor i una menció especial del jurat del Premi de Dramaturgia. Nara Pérez i Daniel Tormo interpreten dos amics que, mentre intenten descobrir l'origen d'un possible brot de sarna, reconstrueixen les seues vides entre pisos provisionals, habitacions minúscules, precarietat, gentrificació i una necessitat de contacte que conviu amb la por i la vergonya. Per a parlar d'aquestes dues propostes i del futur que s'obri després dels reconeixements, ens acompanyen així a l'estudi de l'Hora de la Cultura Maria Sáez i Anna Dallo, i per telèfon tenim a Daniel Tormo. Molt bona nit als tres i benvinguts i benvingudes a l'Hora de la Cultura.
1: Moltes gràcies.
2: Mala esperada.
1: Ai, Dani.
0: En primer lloc, enhorabona als tres. Això el primer.
1: Moltes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Com vau viure aquest moment en què es va anunciar aquest palmarès i què representa i què vos representa a vosaltres també aquest reconeixement després de tot el procés que du crear obres com aquestes?
1: Dale, Dani, amor.
2: ¿Comence jo?
1: Sí, comença.
2: Res, per nosaltres va ser un plaer. La veritat que estem molt, molt, molt agraïts al festival. Agraïts a tots, també als grups d'observació dels pobles de Via Escènica, als programadors que van vindre, per suposat a les companyes, tots els vivers i en especial a Santa, que hem estat ahí colze a colze. Però per nosaltres el premi és xulo perquè és un reconeixement, en el nostre cas, el llavor de part dels programadors a un treball que hem estat fent durant tot l'estiu, que no saps mai on va parar en este món que és el teatre, que pot haver molt de curro, però després ja sabem que el que importen són els bolos i la continuïtat dels projectes, i que sempre és difícil, així que esperem que este premi ens doni un poc d'impuls.
3: I per a vosaltres, què ha significat? Uf, cadascuna.
1: Ha sido súper intenso, la verdad. En nuestro caso hemos hecho una obra sobre salud mental, aparte de ser todo lo que has dicho, que por cierto es súper guay, como lo has dicho, sobre salud mental, y nos ha pasado mucho que el público que ha venido a vernos, teníamos un cuaderno donde podían dejar sus comentarios, y la intensidad ya no solo ha salido de nuestra parte, sino que el público nos dejaba unos comentarios súper bonitos diciéndonos que qué necesaria esta obra. Mucha gente, pues eso, lloraba y decíamos, bien, han conectado. No es que queramos que la gente llore, pero conectaban muy bien con esas emociones. Y, no sé, ha sido muy intenso y muy gratificante, la verdad.
4: Sí, como que hemos tenido ese respaldo del público y luego también del jurado con el premio, ¿no? Que siempre te da, pues lo que ha dicho Dani, el reconocimiento al trabajo y, lo más importante, la continuidad, de la oportunidad de que la obra continúe y no nazca y muera en Russafa Escènica, que ya es chulísimo, ¿no? Pero bueno.
3: Que tinga una continuïtat. Exacte. Les dues obres premiades parlen de precarietat, habitatge, soledat, salut mental, que heu dit, i de les dificultats que afecten especialment a les vostres generacions més joves. Creieu que el teatre actual està sabent escoltar i reflectir aquestes inquietuds? Vosaltres esteu aconseguint que la gent entenga el que vos està passant?
1: A ver, yo creo que sí que conseguimos trasladarlo y se nos ha dicho mucho como la importancia de que se vea. Además, me gusta que compartamos también esto, en esta edición los premios con Dani y Nara. Porque además viéndonos nosotros no podíamos ver las obras de los demás porque eran los mismos horarios, pero ambos, tanto Dani como Nara como nosotras, hicimos el esfuerzo, igual que otros compañeritos, de ir a los pases extras, y cuando fuimos los unos a la obra de las otras nos dimos cuenta de que tenían muchas cosas similares, ¿verdad? Incluso una comida que decimos concretamente ya era la misma comida, o sea que fue súper guay. Y vamos, creemos que sí que conseguimos que en el público pues se refleje esta necesidad nuestra de hablar de ello y de nuestro presente, de tal y como estamos los jóvenes hoy en día. Sí, creemos que sí, esperamos que sí.
2: Sí, es que al final yo pensé que som fills d'una generació i no podem negar la realitat que estem vivint ara. I vaja, som plenament conscients del moment i de tots els obstacles socials i econòmics que ens estan posant i ens atreveixen.
0: Així és, perquè és una pregunta que vos vull llançar als tres, no? Creieu que el teatre és una ferramenta per a llançar, per a alçar la veu i mostrar totes aquestes dificultats que estan tenint les generacions més joves?
1: Total, dale, Dani, amor. Que sabe, però sí, no lo veo, però...
2: I tant, gràcies. I tant que és una bona ferramenta, una bona eina per fer-ho. El que no sé, i per això crec jo que ens dediquem també al teatre, no? Per aquestes ganes de contar i per aquestes ganes de que ens escolten. És la nostra forma d'acampar en la Plaça del Sol, no? D'alguna manera. Però clar, també és important qui ve al teatre i qui ens escolta de veritat. I això és el difícil, realment, és arrastrar a la gent, arrossegar-la al teatre, a que vinguin a observar i a escoltar.
1: De hecho, a mí hay una cosa que me ha gustado mucho de Russafa, que hemos visto mucho público joven, que eso siempre, bueno, nos da mucha alegría, porque al final los jóvenes son los que luego serán adultos. Y entonces, claro, como necesitamos cultivar el teatro desde los más pequeños para que el teatro siga siendo esa herramienta. Y una cosa muy chula que hemos podido vivir ha sido tener público de muchas edades, de diferentes edades, y en nuestro caso, que todas hayan conectado muchísimo. A mí, yo me emocionaba todas las veces que terminábamos la función, me emocionaba con el público.
4: Sí, yo creo que eso también es como un punto del festival, ¿no? Que al final hace el teatro muy accesible, las entradas son económicas, te las puedes permitir, te lo lleva al barrio, y entonces yo creo que eso ayuda un montón.
3: Com heu descobert, no, en el cas concret d'eixe diàleg que feu de les religioses del segle XVI amb la vida d'una jove del segle XXI. Com se fa ixa text, no? Com s'arriba?
4: Eso es sobre todo por lo que has mencionado del libro de instrucción de novicias, que justo cuando salió la convocatoria del festival a mí me pilló inmersa en esa lectura que me estaba fascinando y fue muy fácil como relacionar eso con la temática aparte de este año del Festival de Sagrada y Profana, y luego lo difícil fue darle nuestra forma y darle una forma narrativa, teatral, que tuviese sentido integrar todo eso dentro de una historia que poder contar al público, ¿no? Pero
1: os sorprendería la cantidad de cosas, ¿eh?
3: Lo comú que te, ¿no? Lo que tenen en comú, ¿no?
1: Sí,
3: les
1: sí.
3: Vostres inquietuds a mixes, ¿no? De ese momento.
1: Igual que con lo que hemos intentado nosotras ha sido conectarnos con ellas y conectarnos con el público de ahora por los mismos sufrimientos, alegrías y emociones, que es lo importante, que al final vas al teatro y cuando puedes conectar de verdad y cuando te llega la emoción es cuando dices, vale, esto me ha llegado, esto se me queda en la mente. Incluso dejábamos como una estampita de la santa con una pregunta detrás que decía, ¿cuál es

0: tu milagro, para que luego la gente reflexione de, en mi vida, cuál es mi milagro, para reconocérmelo, para mirarme con ternura. Pero de verdad que os sorprendería la cantidad de sufrimientos que llevamos todos iguales, que a veces somos incapaces de unirnos en algo, por lo menos en el sufrimiento y en la empatía de reconocer.
1: Al final les emociones son iguales a todos. Pero también yo pensaba abans que també les inquietuds que vosaltres teniu, molta de la gent gran la continuem tenint.
0: Tiene,
1: no és només la gent jove la que està inquieta per vivenda, per moltíssimes de les coses,
0: totalment,
1: i per la precarietat. Continuem vivint i aquesta problemàtica. Entonces és fàcil pues pensar que lo que vosaltres reclameu amb més força, perquè ja esteu, perquè encara sou joves i teniu més ganes de reclamar. Nosaltres ja és que ja ho hem viscut.
2: Exacte.
1: Molt, i a lo millor no tenim ja tanta força, però estem en les mateixes situacions moltes vegades.
0: I el cansancio. El cansancio también lo decimos en nuestra obra, justo hay un punto de quiebre, se dice, ¿no?
1: Sí.
0: En la que ella dice, estoy tan cansada, y claro, es que eso es lo que cuesta, seguir luchando todos los días.
3: A mí cansancio. Sí.
4: Claro, y encara que no esteu en la mateixa situació, també teniu fills i teniu nets.
1: Exacte, i vivim ens preocupem per lo que vos està passant. I veuré que sempre s'ha de continuar lluitant, no?, per les coses. Però sí que és de veres que el que ens ha cridat l'atenció, me crida l'atenció això del miracle de cadascú. A què vos referiu exactament?
0: Pues es que durante la obra allí ella va como diciéndole al público por qué merece porque que la canonicen como santa. Porque ella, la cosa es que empieza enviando una carta de suicidio. Entonces, durante la obra se va olvidando que eso ha pasado, pero ha iniciado así. Claro. Con la primera canción, la abertura es esa. Entonces, durante la obra va intentando convencer a la gente de que firmen en ese cuaderno para conseguir su santidad. Y que luego, cuando ella se muera, que eso le llegue al Papa y de alguna forma a ella la santifiquen. Entonces, una de las canciones que lleva a ese momento de romperse es que le están exigiendo que no tanta penitencia, que diga los milagros que hace, que si levita, que si tal, claro, esos milagros que se dicen tanto de aquella época. Y ella, claro, se queda en un momento de no puedo más, no sé qué milagro deciros porque no tal, y al final queremos reflexionar que cualquier cosa, los pequeños logros, hay un momento que el personaje de María me dice, pues es que son los pequeños logros que tú estás haciendo día a día, reconócetelos, y eso es lo que luego queremos que la gente se lleve, que dejemos de exigirnos tanto y nos llevemos esta cosa de tratarnos mejor, tratarnos con ternura y recordar que hacemos milagros cada día. Simplemente el hecho de pagar un autónomo, de pagar el alquiler, ya son milagros que hacemos. Y eso tenemos que reconocérnoslo, porque si no, todo el rato es lucha, lucha, lucha y no me reconozco nada.
3: Sí, és. I Daniel, si parlem dalt del més amunt, partís d'un possible brot de sarna per a parlar d'habitatge, de precarietat, de relacions humanes. És una idea tan incòmoda com potent, no? Podríem dir. Voldríem saber d'on sorgeix aquest punt de partida dalt del més amunt.
4: Sí, per nosaltres, clar, allò sagrat, el lema del festival, l'hem vinculat a una altra cosa, no tant a la religió, sinó a què és sagrat per nosaltres, no? I en aquest cas és un matalàs. Nosaltres tenim un matalàs que és l'eix central de tota la peça, i este matalàs l'hem concebut com un arxiu físic de l'amistat entre els dos personatges, entre els dos protagonistes. Nosaltres, tant la Nara com jo, vivim ara a Barcelona des de fa uns anys, i així, com a tantes altres ciutats, hi ha hagut molts brots de sarna. I bueno, a partir de, no experiències en primera persona, gràcies a Déu, però sí que hem tingut molts amics que han patit la sarna i pensàvem que a través de la sarna podíem parlar molt del contacte entre la gent i del desig, que també parlem del desig. A partir d'allà vam crear tota la trama.
3: Clar, és que Daniel, el jurat del Premi Llavor ha destacat especialment aquest domini del cos dels intèrprets. Què vos permet contar aquest teatre físic, el teatre físic que no podríeu expressar únicament a través d'un teatre més textual?
4: Exacte, per nosaltres també hi ha text, però nosaltres utilitzem el físic per eixir un poquet de la cosa més narrativa. Crec que el físic ens permet apel·lar a les emocions més directament, no des d'una forma tan intel·lectual com fa el text, i que ja està bé i que ja ens agrada, però sí que és veritat que arriben les coses una mica d'una manera diferent. Crec que sí, podem emocionar d'una altra manera.
0: Total, lo aconseguisteis.
1: I fins a quin punt la ciutat també condiciona d'alguna manera aquesta inquietud dels joves, no? I de relacionar-se, estimar-se o construir una vida pròpia. Canvia la visió d'alguna manera, no?
4: Totalment, és a dir, des del punt que la distribució de les ciutats no és casual posar els cementiris, posar els hospitals fora de les ciutats, posar uns barris rics, barris pobres, tota aquesta distribució que no és aleatòria, que es fan a les ciutats, determina quin tipus de vincles estableixis amb la gent i amb quin tipus de gent et relaciones i, sobretot, amb quin tipus de gent no et relaciones i no veus mai, que sembla que no existisquen i estan allà, simplement caminen uns altres carrers. Nosaltres parlàvem, ens agradava el concepte de la arquitectura hostil, no? Els bancs que estan tallats per la meitat perquè la gent no puga dormir, o llocs poc accessibles perquè la gent puga descansar, i això són formes molt meditades d'arquitectura dins de les ciutats, i sí, i estableix molt bé els vincles que creem entre nosaltres. Ens interessava tot això.
3: I tornant ara a Santa Anna Maria, el jurat, ja parlant del Premi Diàvol ara mateix amb Daniel, el jurat ha destacat la capacitat de la vostra proposta per a créixer. És a dir, ja ho hem comentat a l'inici, no? Haureu d'ampliar-la de 30 a almenys 60 minuts. Quines parts de la història considereu o voleu o sabeu ja quines parts aneu a aprofundir i què vos agradaria descobrir?
2: Justo lo estábamos hablando hoy, porque sí que es cierto que para escribir la obra para Russafa tuvimos que cortar muchas escenas. Sentíamos que teníamos más historia que tiempo para contar la historia. Sí. Entonces es cierto que teníamos que ir como muy, muy al asunto, muy directas. Allá. Exactamente. Y justo hoy estábamos hablando que quizá en esta ampliación de la obra podemos tomarnos más el tiempo de explicar algunas cosas con más calma, introducir alguna penitencia más. Es ese final que al final se hace muy rápido, aunque creo que conseguimos el viaje cerrarlo bien, pero quizá podemos tomarnos como un poco más de tiempo para que la protagonista haga como ese viaje y ese cambio de opinión que hace al final. Entonces tenemos que investigar, pero yo creo que tenemos material de sobra de todo ese que tuvimos que sacrificar en el proceso.
0: Escribimos 4 guiones antes de claro. Entonces hay muchas cosas de ahí y luego, pues eso, con Sergio también trabajaremos cosas para poder llegar ahí, a lo mejor algún aspecto que decimos, oye, esto también nos gustaría que estuviera, pero no sabemos cómo. Los collages de las santas que hicimos muchas más de las que luego utilizamos. Entonces, a lo mejor entrar en la vida de alguna de ellas sería muy interesante también.
2: Sí, sobre todo darle al público como más tiempo de procesar toda la información. Porque siempre nos decían, se hace muy corta, claro, molaría como que fuese un poquito más larga y toda la información que vamos dando y todo el viaje, poder tomarlo con un poco más de calma. Yo creo que eso va a ser chulo.
3: Y abans de convidar-nos a tres, volíem preguntar-vos un poquet pel futur, perquè clar, després d'estos premis, què necessiten tant Santa com Dalt del Més Amunt per a continuar creixent i per arribar, que és el més important, no? Arribar a nous escenaris, arribar a nous públics i continuar transmetent aquests missatges que transmeteu en les vostres obres.
0: Dale, Dani.
4: Necessitem que confien en nosaltres. Necessitem que confien en veus joves que li donen pes a les problemàtiques de les quals parlem. Sí, ara és veritat que Russafa Escènica dona una bona oportunitat, que és via escènica, no? Amb aquest intent de descentralitzar la cultura de la ciutat de València, i proposen alguns bolos, algunes funcions per als pobles props de la perifèria de València, i llavors per ahir començarem fent algun bolo i esperem que tinga un poquet de continuïtat, però sobretot jo crec que aquestes obres funcionen pel boca a boca, i crec que amb els dos casos, tant amb Santa com amb nosaltres, l'obra va funcionar sobretot a partir del tercer dia, quan la gent va començar a vindre i van començar a parlar amb nosaltres. Anem a veure aquesta obra que és musical, que tal, i crec que podem estirar a partir d'ahí. Parleu molt amb la vostra gent de les nostres obres.
0: Exacto. I també necessitamos un poco Pues que llegue dinero a la cultura también, claro, que no haya...
3: Claro.
0: Y ya no solo a las compañías como tal, que también, y a veces funciona un poco mal, pero también a los programadores de los diferentes municipios que tienen que programar en sus teatros, pues a veces van escasos de dinero para poder programar teatro. Y a lo mejor yo he llamado a algunos que dicen, yo es que solamente tengo, hago 2 obras al año. Pues claro, y en esos pueblos no llega el teatro, entonces estaría guay poder potenciar también esa parte para poder llegar a esos pueblos, a esos municipios y ciudades.
3: Reivindicar, ¿no? Y esa importancia de financiación y reivindicar la importancia que tiene la cultura, ya lo dije al inicio.

0: Sí, el programa com a eina per a avançar, per a modificar, per a convertir societats, la cultura hauria d'estar en un punt més important de que, del que malauradament està a dia d'avui encara.
1: Sí, totalment d'acord.
0: Maria Sáez, Anna Dallo, de Santa, Daniel Tormo, de Dalt del Més Amunt, enhorabona una altra vegada pels premis i moltíssimes gràcies per contar-nos un poc què dices sobres així en l'Hora de la Cultura.
1: Jolín, gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Molt bona nit.

0: i Lorena Alegre, toca ja plegar, no? Que ja va ser tard i ja arriba el cap de setmana.
1: Sí, que és molt tard i és divendres.
0: És divendres, toca ja arrencar el cap de setmana. Ja ho sabeu, fins així el programa d'avui. Un programa mirant ja cap a aquest cap de setmana i en el que hem parlat del teatre. Del teatre emergent com a eina reivindicativa, com a altaveu, aquestes noves generacions saben fer-lo servir cada vegada més i cada vegada millor, hem de dir. També de música, més grubalubes. Recordeu, els grubalubes que estaran en la Rambleta este diumenge a partir de les 12 del migdia dins d'aquest cercle de Ram Sessions. Nosaltres, avui sí, s'acomiadem, se n'anem de cap de setmana, descansem un poquet, sols un poquet, i tornem dilluns, com sempre, ja ho sabeu, de 12:30 a 1:30 a la matinada. Teniu la vostra cita amb la cultura abans de dormir, així, en Apunt Ràdio. I mentrestant, ja ho sabeu, feu bondat o no, que tampoc és precís.
2: Torna't a retrobar amb qui sap fer-te sentir especial. Els qui tenen ganes de matinar amb tu. Que no descansen perquè estigues al dia de tot. I no se'n van a casa fins que no tenen el dia de demà enllestit a la teua mida. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: A aquestes altures de la temporada ja se sap quins toreros han acabat als llocs més elevats de l'escalafó. En l'escalafó dels matadors de bous, Alejandro Talavante és líder d'eixe estatus superior i tot èxit després d'una temporada d'indults, de portes grans, entre elles Madrid, i en general d'un gran nivell. Enhorabona per a un torero que ha tornat per la senda de l'èxit i per el seu apoderat, Simón Casas, que pot presumir d'una gran temporada. Com era d'esperar també, Diego Ventura és líder entre els rejoneadors, també amb una gran temporada i obrint portes grans en quasi totes les places en les que ha torejat. I en quant als jonegers, el català Mario Vilau ha rematat la seua temporada amb un sabor, bueno, diferent, més bé sabor amarg. Remata el seu any com a líder de l'escalafó de jonegers amb 40 novillades torejades, però també amb una duríssima jornada més de 40, no? Han sigut 42. Pues en 42, la xifra exacta. Que no podrà estar en Madrid, que ja ho ha dit, perquè, evidentment, d'aquesta enganxada que va patir a Ávila, un poble d'Ávila, pues, li ha impedit rematar com ell haguera volgut aquesta temporada gran. Per què és important parlar de jonegers, de Mario Vilau en concret? Perquè ell va ser, és, de fet, el últim guanyador, triomfador del Circuit Valencià de Jonegades en la segona edició, perquè la tercera edició es celebra diumenge, d'ací a un parell de dies, a Villena. De nou, la plaça de Bous a la Cantina torna a ser escenari d'eixa gran final per tercer any consecutiu i tres jonegers, tres joves promeses, pues, s'ho juguen tot en eixa vesprada. Serà el diumenge a les 6:30 de la vesprada i, a més, també es podrà veure així, en esta casa, en Apunt. Javier Cuartero, Marco Polope i en Bermejo, els tres, cadascú d'una capital de província, Alacant, València i Castelló, representats al 100% en aquest circuit valencià de jonegades en la gran final de Villena. Estaran així, ja estan així, de fet, a la taula, els tres joneguers, els tres grans protagonistes, i amb ells anem a parlar i anem a conèixer una miqueta més com pensen, com es troben i com estan davant una vesprada, jo crec que de les més importants, si no, la més important de les seues vides. I altre protagonista que també està de celebració és el matador de bous José Carlos Venegas. Ja saben que va tallar una orella de pes a Madrid diumenge passat en aquesta correguda concurs. Una orella que ha de servir per a moltes coses, entre elles per a continuar disfrutant i, bueno, pues, ser poseedor d'aquest crèdit davant dels aficionats. I també

0: Bé, estarem pendents del bou al carrer, de tot el que arriba en el cap de setmana i molts més protagonistes. Benvinguts, benvingudes, així comença Terra de Bous.
1: Terra de Bous, tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres en A Punt Ràdio. Terra de Bous, amb Germà Estela. A Punt Ràdio.